0: Ara feu representacions d'estes?
1: No.
0: El teatre ja fa obres de teatre a l'any, una, dos, no? Qui? N'hi haurà un director d'escena, suposo, un director que ho porta
2: tot. Sí, tenim a Francisco Ibáñez, que és una persona també de la casa, molt clarinera, i el grup de teatre està ahí funcionant, ara assajant a tope. Esta setmana acabàvem d'interpretar el Dichós, tinguérem des de la celebració de la setmana un acte en el que la coral, el teatre i música de cambra ha representat la història del Clarí, la història del nostre teatre en sketch variats que ha compaginat a les tres agrupacions.
0: Que xulo, que xulo. Bé, doncs seguim parlant del Clarín, seguim parlant, i jo crec que és hora de parlar de... Jo no sé si ho has començat el curs educatiu. Miguel,
1: el dilluns
0: comenceu el dilluns este.
1: El dilluns 14, sí.
0: El dilluns 14, com tots els conservatoris i com tota... I aleshores, durant generacions, molts músics del Clarín han començat precisament en aquestes aules.
1: Així és.
0: Puguem dir que l'escola, com en tots els puestos, és la pedrera, no? Jo, segurament que la pregunta que vaig a fer no ho sabreu, però n'hi haurà molts. Alguna vegada heu pensat tots els músics professionals que han eixit del Clarín? Perquè n'hi ha per un tubo.
1: Molts. I pensa que no se sap el número exacte.
3: Però
0: és difícil. És complicat, és complicat.
3: Jo recordo, ja fa uns anys prou, feu una celebració en la que se va fer una banda soles de músics professionals i dirigir que el concert d'on Manuel Galduf en aquell moment, i probablement dalt de l'escenari n'hi haurien més de 100. Tots professionals, tots se dedicaven exclusivament
0: a la
3: música. Jo no
0: sé, buscant, però claro, parlant de Llíria, que n'hi havia més de 1.200 professionals a Llíria, visquem de la música.
2: El documental Imma d'una il·lusió col·lectiva, Vicent Guimerà, el nostre clariner oboista i director del Palau de la Música, dia que allà on anaves feia temps, no? ara ja és més habitual, però te quedava molt l'atenció que sempre es parlava valencià a les grans orquestres, a les grans bandes, sempre als camerins es parlava valencià, i això és motiu de molt d'orgull.
0: I cada vegada es parla més valencià, inclús fora de les fronteres, és a dir, que això ha anat encreixendo. En 1983-84 l'escola es converteix en centre no oficial reconegut d'ensenyaments musicals. Va haver un canvi d'ahir, no? Actualment, saps més o menys l'alumnat que teniu matriculat?
1: Al voltant d'uns 200.
0: 200 alumnes. A partir de quina edat poden matricular-se?
1: A veure, comencem des dels 0 anys a 3, que és sensibilització.
0: Sí.
1: Després tenim xarde musical, que és de 4 a 6 anys. Comencem ja en preparatori en 7 anys, i 8 fins als 12 són els ensenyaments elementals. Després, pues, seguim també l'especialització, i per adults també.
0: És a dir, no n'hi ha tope de...
1: No.
0: Com, és a dir, pràcticament de zero ja poden estar allà en el Clarín. I com tu has dit, primer és jardí musical, després passaríem el que s'anomena igual ensenyances elementals, no? I a partir d'ahir n'hi ha un conservatori a Llíria, però sí que tingueu classes de perfeccionament.
1: Així és, sí.
0: És a dir, classes de perfeccionament. I aleshores, quines són les especialitats normals que poden trobar la gent ahí en el Clarín?
1: A veure, els instruments, pues, tots els que hi ha a l'orquestra i a la banda, tenim de tot. I el que volem fer és que apostem per un ensenyament de qualitat, que sigui integral per a tota per al músic, un acompanyament des de l'inici fins a l'etapa ja a l'àmbit professional. Volem una continuïtat, donar-li la continuïtat a eixa, i això sobretot que se senten recolzats.
0: Però també tingueu canvis, perquè per exemple esteu fent algo que és novedós i important, perquè si a mi em digueren ara: Imma, els idiomes són importants a la música? I diria sí, l'anglès. Aleshores, també teniu ahí...
1: Sí.
0: Diguem, també altres vessants des de l'escola, no?
1: Sí, bueno, és l'àrea educativa i tenim diverses branques.
0: I entre elles està eixa, no?
1: Sí.
0: Doneu ahí anglès?
1: Anglès, el Cambridge d'anglès, que hem començat l'acadèmia un any, i n'hi ha assignatures, pues, enfocades en el músic, anglès per a músics, per a quan

0: tinguem d'anar a treballar a l'estranger per el tema dels aeroports, després fer comunicats, després la nomenclatura de la música, per a poder desenvolupar-se ells.
1: On jo vagin. Crec que és important això, Anna.
2: Sí, pensar en una educació integral de l'alumnat, que no només es quede en la interpretació o en les assignatures clàssiques que hem tingut sempre per a ser músic. Avui en dia dona compte que han de presentar-se, jo us dic càstings perquè són totalment càstings, abans de començar a fer una prova han d'enviar gravacions fetes, han de fer cartes en anglès, han de fer entrevistes en anglès, i si passen tot això ja aniran a fer la prova físicament parlant, i era necessari fer este canvi. En 15 dies hem aconseguit tenir una acadèmia a Cambridge que puga l'alumnat certificar el seu nivell d'anglès.
1: El Cambridge ahir pot certificar els nivells de...
2: Clar, el primer pas ha sigut tindre la persona que autoritzada per Cambridge per a poder fer-ho. Esta setmana també ens ha visitat el director de Cambridge per a que estigui tot en ordre i puguem funcionar, i durant el curs, que les certificacions són a final de curs, en juny, farem que els nostres alumnes i alumnes se puguen certificar en Cambridge els nivells.
1: I molt important el que acaba de dir Miguel, sobretot això, anar a un aeroport, saber desenvolupar-se un poquetet, que de vegades és complicat. Bé, dins de l'escola, no sé si l'agrupació forma part de l'escola, però segurament que sí, perquè no hem parlat de la banda juvenil, que sona així.

0: Estem escoltant la banda juvenil, que la dirigís un altre oboista.
1: Bueno, Aitor Gimera, el nostre Aitor, ara està de permís de paternitat. Acaba de ser papà per segona vegada. D'ací les nostres felicitacions per a ell i per a Paula i per a la xiconina.
0: Sí.
1: I el va substituir durant esta temporada Àngel Ibáñez, sí, que també és un altre oboista de la casa, mestre de docent com a professió i molt, molt clarinerima, que és un gust tindrà gent que accepta estos reptes i accepta substituir a esta persona.
0: I que cada vegada el nivell d'una banda juvenil va en augment. És així. A veure, quan forma un xiquet o una xiqueta part de la juvenil? Quan entra a formar part d'esta societat, d'esta pues, banda?
2: Sí, sí. Quan acaba el segon curs d'elemental és quan passa a formar part. Ara, els que han acabat en juny han començat ara.
0: D'acord, però també teniu, per exemple, altres agrupacions que no he nombrat, que, per exemple, estan dins de l'escola, que formen part de l'escola, perquè un xiquet o una xiqueta, per exemple, comença a formar part d'un conjunt instrumental, tant siga de corda com siga de vent.
2: Sí.
0: És a dir, a partir de quan? En el primer curs, en el segon curs...
2: Quan comença el segon curs.
0: Quan comença el segon curs.
2: Quan comença el segon curs, entren en el conjunt instrumental de vent o en el de corda.
0: I n'hi ha un professor o una professora que s'encarrega d'esta assignatura, no? Per diguem, posar un poquetet, per a polir un poquetet, abans d'entrar a la banda juvenil.
2: Així és.
0: A la banda juvenil. I després d'ahir van a la banda gran.
1: Això intentem. Ahir el projecte de l'escola, de l'àrea educativa, en tot aquest acompanyament que li se vol fer al nostre músic des de ben xicotet, inclou que de la banda juvenil passen a la banda gran i es queden a la banda gran.
0: I tot aquest enramat, tota aquesta xarxa, partís d'una escola, de zero, des d'una escola, i quin és l'objectiu principal, Miguel, que creus que tu... té l'escola, formar músics per a la banda, formar músics professionals o sobretot formar persones que estimen la música. Ah, és a dir, o és tot un poquet de tot, és a dir, sempre tot, se creen professionals, sí, sempre hi ha músics per a la banda, com està l'assumir?
2: Tot va relacionat, la veritat que sí, però volem donar una educació integral i sobretot de qualitat, no apostant tant per la quantitat que n'hi ha que molta gent, que sí que volen que n'hi hagi molta gent, però al mateix temps volem la qualitat. Acompanyar l'alumnat en els recursos que tenim

0: per a que puguen desenvolupar-se.
1: Molt bé, i abans d'acabar, tornem a l'acte del 75 aniversari, perquè el temps passa i no, ja no queda més temps. I per aquest 75 aniversari, Anna, Miguel Ángel, Miguel, després de 75 anys de música dins d'aquest teatre, què li demanaríeu al Clarín per als pròxims 75 anys més?
2: Uf, menuda pregunta, Ima, m'acabes de fer, o ens acabes de fer. Jo crec que me quedaria en la paraula il·lusió. Crec que me quedaria en que els clarineres, les clarineres i tota la gent que vulgui disfrutar de la música, gaudir de tot el que se fa al teatre, tingui aquesta il·lusió per a tindre 75 anys més, 100, 200, que les generacions que van venint tinguin la mateixa il·lusió que és que estem ara mateix en la banda, en la primitiva.
1: Miguel Ángel, a banda de tot el que fas tu de secretari, d'agafar totes aquestes subvencions, de diguem, distribuir tot, què és el que t'agradaria?
3: Jo, per a mi, nosaltres estem de pas. Clarín estava abans que nosaltres. Nosaltres ara el gestionem i el nostre objectiu com a equip és donar-li aquest passeig de qualitat, no?, a lo que és una societat com la banda primitiva. Al final, és una societat que ja és reconeguda a nivell nacional i internacional, però bueno, deu de ser una societat que estiga reconeguda culturalment i també socialment, no?, perquè fem una llavor social molt important, no?, en este món, en els xiquets xicotets. Jo ho he viscut, Anna i Miguel també ho han viscut. Clarín té forma com a músic, però com a persona. I volem que siga seguint aixina. I al final les pròximes generacions deuen de sentir-se igual d'orgullosos que nosaltres els sentim un dia del Clarín. Això és l'objectiu nostre, que les pròximes generacions se senten igual i que d'ací 75 anys els que estiguen ho puguen celebrar, no?, igual que, o millor que nosaltres ho fem.
1: Ja ho crec que sí. I Miguel?
0: Pues sí, jo el que crec és que estem en una societat que vertebra el poble, les dues societats, però fa falta molt avui dia, perquè tot el tema de les xarxes, la societat que vivim, que estem en avui dia, busquem molt la gratificació immediata.
1: Sí.
0: I això és tot el contrari.
1: Això portaríem tot un programa per el que estàs dient, perquè el que estàs dient és importantíssim, eh?
0: I això el que fa és, el que t'ensenya és a deixar la gratificació per a més avant, i durant els primers anys de començar a estudiar són molt poc més durs, com si diguem, no? Però
1: sí, sí,
0: després
1: sí.
0: És quan té la gratificació, i això és molt important en els dies d'avui.
1: Doncs tornem a escoltar el pas doble que Tambor representa, Raposo, i donar-vos les gràcies per estar així, Miguel Ángel, Anna, Miguel, per explicar un poquet l'acte d'avui, aquesta celebració del 75 aniversari. No sé si acabar, Òscar, en el Raposo, i si posem el cumpleaños feliz, el happy birthday, i acabem donant-los l'enhorabona del 75 aniversari. Això podria ser, Òscar? Bueno, jo donar-vos les gràcies, com estic dient, per haver vingut, per saber un poquet més del Clarín, per veure que no pareu, que és que tingueu molta tasca i que fer. Anna, que eres la primera dona que està al capdavant. Això ho ha volgut. No ho ha volgut donar-li aquesta èmfasi perquè eres igual de vàlida que un home. Entonces, això no n'hi ha que donar-li.
2: Normalitzar, sí.
1: Normalitzar, tu
2: no
1: ho has dit.
2: No deixa de ser història, és de veres.
1: Però no deixa de ser història. Normalitzar és el que m'agradaria a mi. Però no deixa de ser història. Moltes gràcies per estar a siestes. Gràcies.

0: Ja el té. Arriba una altra secció, una altra música. Estem escoltant la nova sintonia de la secció Temps de Festa. El pas doble que escoltem s'anomena De la Terra, de la compositora Maria José Belenguer, i està interpretat per la Banda Simfònica Comarcal de la Plana Baixa, dirigida per Sergio Díaz García. Feta esta aclaració, comencem esta secció parlant amb el director de la Unió Musical d'Eivi, perquè sabeu que este cap de setmana són les festes de Moros i Cristians d'Eivi. I per a parlar-nos d'estes festes, tenim a l'altra part del fil telefònic a Mario Roig, i ell va explicar-ho. Mario, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Jo tinc que explicar-te, primer tinc que preguntar-te, no explicar-te, sinó primer tinc que preguntar com t'ha anat l'estiu, has descansat o en cuerpo i alma ha anat que volo?
1: Bueno, la veritat és que ha sigut un estiu molt intens, molt intens, pues perquè hem tingut els concerts d'estiu tant a la banda de Beneixama, la Societat Musical del Poble de Beneixama, com a la UMI, la Unió Musical d'Eivi. Després hem estat muntant els concerts per a festes, pues perquè pràcticament venen junts en els calendaris. Tots tenen a principis de setembre les seues festes i els seus concerts de festes. El dia 4 van fer el de Beneixama i el dia 8 el d'Eivi.
0: O sigui, és a dir, el dimarts passat vas fer ahir en Eivi, en la Unió Musical, un concert de festes?
1: Així és. I què passa? Que damunt pues, hem fet una gira de 4 concerts en el que és aquest estiu en cuerpo i alma, que amb Raúl García Chocolate.
0: Sí.
1: Ha sigut un superbonico en totes les bandes que ho hem compartit. I també, últimament, hi ha detalls per al projecte de Symphonic Magic Show, que s'estrena estos Nadals i estem ja ultimant cosetes. Ja amb 2 dates tancades i a l'espera de confirmar altres dates ja estic en plena campanya de Nadal.
0: Molt bé, però anem a parlar de les festes d'Eivi, perquè ara són festes d'Eivi, de Moros i Cristians, i també el dimarts vas fer el concert, però el dijous vas tindre l'honor de dirigir l'himne en el pregó.
1: Així és.
0: És a dir,
1: és un acte molt bonic, la veritat és que està tot el poble d'Eivi, evidentment, en el pregó, esperant que a l'inici d'aquestes festes i poder dirigir l'himne, en este cas l'himne del poble, sempre és algo molt bonico.
0: Ahir crec que es van fer les... Jo recordo, jo he anat a tocar moltes vegades ahir, a les festes de Moros i Cristians, i era el poble que més actes tenia. És a dir, mos el saben de bon matí, sempre estaven ahir darrere de la comparsa, o la fila, no sé com diuen ahir, però darrere d'ells perquè tenen molts actes. Sé que ahir va ser les entrades Mores i la Mora i la Cristiana, o la Cristiana i la Mora,
1: sí.
0: I crec que avui, si no recorde mal, estava l'entrada infantil. Quins actes n'hi ha avui?
1: Bueno, avui has començat en la Despertar, després que sigui l'Asilo San Joaquín, l'entrada infantil, el concurs de cabos, l'Alardo i l'Ambaixada Mora, Ofrena... Bueno, així actes n'hi ha per disfrutar-se, per no entrar en casa, que dic jo.
0: Sí, ja ho crec que sí, però l'Ardo, l'Ambaixada... I demà, crec que està Estrabux, la guerrilla, dient ahir la guerrilla, crec que
1: correcte,
0: era la guerrilla.
1: Correcte, l'anomenen la guerrilla, està la Missa Major, l'Ardo i l'Ambaixada, n'hi ha processó... El que jo el dic, un no parar.
0: I tu estàs ahí, és a dir, en els actes, n'hi haurà actes que estaràs, n'hi haurà actes que no estaràs...
1: Sí, correcte. Jo, evidentment, com tota persona terrenal, pues, també tenim faena i acudisc als actes un poc més oficials,
0: clar,
1: i demés. Després, evidentment, no em puc passar totes les festes allí, però sí que les disfruté.
0: Enguany crec que la capitania la tenen els Templaris i els Xumberos. Corregis-me si jo estic equivocada. Templaris...
1: Pues, és una cosa que ahir sí que no puc confirmar-te.
0: Sí, Capitania són els Templaris i els Xumberos. I el dilluns jo crec que també es fa... Recorde, estic parlant d'aixina el dia de descans, però crec que les festes s'acaben el dilluns, no s'acaben el diumenge.
1: No, el dilluns és el dia de descans, però encara n'hi ha missa, i després encara a les 9 de la nit encara fan el castell, i veu que ahir ja... Hasta l'any que ve.
0: Correcte. Doncs jo donar-te les gràcies, Mario, per atendre's, per explicar un poquet el que està passant en Eivi, les festes d'Eivi, i anem a acomiadar-te, a despedir-te, escoltant l'himne d'Eivi, que és este que està sonant. Gràcies, moltes gràcies, Mario, per atendre'ns i que tots els projectes que portes endavant, pues, vagin endavant.
1: Moltíssimes gràcies, Imma, a tu i a tota l'audiència per sempre estar ahí de manera fiel.
0: Gracietes. Esteu escoltant l'Himne d'Ibi, amb música de Benedicto Ripoll Martínez i lletra d'Armando Santacreu Climent. I escoltant este Himne d'Ibi, donem pas al butlletí informatiu de les 9. Però no se'n vagin perquè tornem en més entrevistes. Que ve ara Pacho Flores. No se'n vagin.

0: A Punt Ràdio, sintonis amb tu.
1: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el Boriès. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Avui, amb qui parlem?

Estrenem nova sintonia de Avui en qui parlem. És el divertimento del mestre Vicente Ortiz. A partir d'ara, cada vegada que entrem en la secció

0: A partir d'ara, escoltareu esta sintonia. Pertany a una obra del compositor Salvador González, titulada 1889, La Filarmònica. Cada vegada que escolteu esta sintonia estarem en l'agenda i donarem pas a tots els concerts, a alguns dels concerts que es fan avui. Per exemple, comencem el quart cicle de concerts de música de cambra de les societats musicals. Avui li toca el torn a l'agrupació de metalls de la Societat Musical de Villafranqueza. Serà avui a les 12 a l'Alqueria Julià, Casa de la Música de València. Avui també es celebra la 25 trobada de bandes de l'Alcalatén al Millars. Avui a les 12 a la plaça de l'Església de Figueroles. Avui també concert dins de la campanya Som Patrimoni per la Unió Musical d'Algímia. A les 7 de la vesprada, l'Auditori Municipal de l'Algímia d'Alfara. Avui també celebra la final del 8è concurs de violí, Cullerars. Serà a les 7 de la vesprada a l'Auditori Municipal de Cullera. Avui també concert dins la campanya Som Patrimoni de l'agrupació musical de la Societat Cultural Deportiva Carolines d'Alacant, a les 7 i mitja al carrer Foguerer 27 d'Alacant. I per acabar, avui Artana acollix un concert solidari que unirà tres bandes anomenat Concert de Pas Dobles en suport dels afectats per l'incendi de la Serra d'Espadà. Les bandes són la Unió Artanenca per la Societat Musical del Gemesí i la Unió Musical Eslidense. Serà a les 8 al pati de l'Escola Carmen Martí d'Artana. Però per explicar més coses d'este concert solidari, tinc a l'altra part del fil telefònic a Àlex Ortiz, que és el director de la banda d'Artana. Bon dia, Àlex.
1: Hola, Imma, bon dia, què tal?
0: Jo encantada de parlar amb tu i que em contes esta idea, com naix un concert, de fer un concert solidari entre Artana, Eslida, que es lliga, és a dir, quin lligam té Artana, Eslida i el Gemesí per a fer un concert solidari?
1: Bueno, pues el concert naix arran de l'incendi que vam patir hacia la Serra d'Espadà, com
0: desgraciadament, sí.
1: Prop de 10.000 hectàrees afectades. Bueno, va ser un gran desastre natural, no? Uh-huh. Aleshores, la banda del Gemesí es va posar en contacte amb nosaltres, ja que, bueno, ells van rebre moltíssima solidaritat, no?
0: Sí.
1: Després de la dana de 2024.

0: aleshores és com que van voler, diguem, tornar aquest gest de solidaritat, no? cap als pobles afectats, i bueno, un dels més afectats realment va ser Artana.
1: Sí.
0: Vora, unes 2.000 hectàrees així van ser cremades en el seu terme municipal. Aleshores, bueno, pues, per mitjà d'aquest concert volem posar pues, la música, diguem, al servici dels pobles afectats i transmetre que no estan sols, no? Evidentment, convidem a tot el món, a tots els veïns de tots els pobles afectats per l'incendi a que acudisquen al concert, perquè realment serà molt bonic, no? Veure un moment de solidaritat com este, conjuntament amb aquestes tres bandes tocant alhora.
1: Ja ho crec que sí. A més, la música dona eixa pau, eixa tranquil·litat. Damunt fa estos concerts solidaris per a recaptar ajudes per a la gent damnificada, perquè suposa que eixos dies passaríeu por per la zona. És a dir, la
0: Sí,
1: gent...
0: la veritat és que sí, vull dir, anímicament, ja no l'impacte ambiental que va tindre això, que bueno, ha sigut devastador, sinó també anímicament, en plenes vacances d'estiu, la gent va estar desallotjada dels pobles durant molts dies, durant una setmana pràcticament. En el nostre cas, en el cas de la banda d'Artana, arran del nostre premi Menció d'Honor en el certamen provincial de bandes. Ara en novembre tenim una altra cita molt important, el certamen autonòmic en les arts, el 7 de novembre. Aleshores, clar, estem immersos en assajos generals, parcials, etc. No, nosaltres no vam parar l'activitat i, evidentment, la vam tindre que frenar degut a això, no? No vam poder seguir assajant.
1: I aleshores, què vos agradaria transmetre als veïns dels municipis afectats en este concert, perquè prop de, tu ho has dit, de 10.000 hectàrees van ser cremades. Què voleu transmetre en este concert
0: bueno,
1: a tots els veïns?
0: Que s'acosten, que s'apropen a disfrutar de la bona música, que les societats musicals tenen pues, precisament això, no? Una capacitat molt gran per a crear comunitat i per estar al costat de la gent quan fa falta, i això ho hem vist sempre, i simplement això, que s'acosten a disfrutar de la música tots junts.
1: Aleshores, Àlex, anem a parlar del repertori. Està centrat en pasdobles i música tradicional.
0: Sí.
1: Per què heu triat
0: sí,
1: aquest tipus de música? És a dir, per què en aquesta ocasió tan especial?
0: Bueno, crec que els pasodobles és un repertori molt fresc, molt dinàmic per a la gent, és fàcil d'escoltar, és algo que tot el món coneix, seran pasdobles molt coneguts, incloent la Mantequilla o Pepita Greus, però no vull desvelar-los tots, que la gent s'apropi, que s'escolti, perquè són pasdobles que tot el món coneix. I bueno, també per fer-ho més dinàmic i més fàcil a nivell logístic, per poder assajar fàcil i ràpid, sobretot en un moment en el que amb dues bandes, en este cas nosaltres amb el certamen i la Societat Musical del Gemesí amb les festes, que són pròximament.
1: Correcte.
0: Estem tots en molta faena i volíem algo fàcil de muntar.
1: I toqueu les tres bandes, Àlex, les tres bandes
0: sí,
1: toqueu
0: sí.
1: Alhora, és a dir, tots junts, conjuntament?
0: Exacte, exacte. Serem prop d'uns 100 músics aproximadament,
1: sí.
0: en músics que vindran de les tres bandes, la Unió Musical d'Artanenca, la Societat Musical del Gemesí i la Unió Musical Eslidense, els nostres veïns que, bueno, malauradament també van patir de molt a prop l'incendi, no?
1: I suposa que repartireu la direcció entre els directors per a fer
0: sí,
1: el concert?
0: Sí, sí, exacte, efectivament. Sí, participarem els directors.
1: Abans d'acabar vull que expliques una cosa. El concert és gratis.
0: És gratuït, sí,
1: sí,
0: completament.
1: Però es pot ajudar als afectats? De quina manera?
0: Bueno, al cap i a la fi, nosaltres, en aquest cas, els veïns de la Serra Espadà, tampoc hem patit danys materials en les poblacions, diguem, i no hem considerat fer tampoc ningun tipus de fila zero,
1: sí.
0: Bueno, és una cosa que probablement el dia del concert comentarem, no? Per a veure de quina forma els veïns pues, poden ajudar de la forma que sigui.
1: Aleshores, recordem, abans d'anar-se'n, esta vesprada, a quina hora és el concert, on serà el concert, per a que la gent ho sàpiga per assistir.
0: Sí, el pati de l'escola Carme Marín, Martín, perdó, d'Artana, a les 8 de l'esprada.
1: Doncs, Àlex, moltes gràcies, però queda pendent, perquè ja ho has dit, que aneu a l'autonòmic, Artana va a l'autonòmic, i sí que m'agradaria convidar-vos per a que vinguereu així, a l'estudi de Punt Ràdio, a parlar de la Societat Musical d'Artana. Jo crec que estaria molt bé.
0: Absolutament. Moltes gràcies. Este... I passes un bon atent amb tu.
1: Queda pendent abans del dia 7 de novembre.
0: De novembre.
1: Moltes gràcies, Àlex.
0: Fantàstic, moltes gràcies. Una abraçada.

Que bonic el que estem escoltant, eh? Wonder, Wonderful World. Quin món tan meravellós traduït, interpretada pels trompetistes Pacho Flores i Chipi Chacón. Escoltant esta peça, posem el punt i final al primer programa d'esta tercera temporada de Fent Banda. Avui hem començat el programa escoltant el concert del dissabte, després hem conversat amb membres de la banda primitiva de Llíria. També hem conegut de prop les festes d'Ibi, de la mà de Mario Roig. Hem descobert la trajectòria i la música del gran trompetista Pacho Flores i, per acabar, hem repassat l'agenda musical d'este dissabte. Un programa que es deixa moltes històries, molta música i, sobretot, moltes ganes de continuar compartint amb vosaltres tot allò que passa al voltant de les nostres bandes, les nostres societats musicals i la nostra cultura. Nosaltres tornem demà sense falta, amb molta més música, moltes més històries i, com sempre, amb moltes ganes de fer banda. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adeu i fins demà.

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
1: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
5: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
4: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
7: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
8: Una altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
6: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
9: El futur de l'esport juga ací.
6: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en este dissabte 12 de setembre de 2026. Dissabte, bon dia. Jota González, com estàs?
1: Bon dia, Donís. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: Bon dia. Com ha anat la primera fi de setmana?
1: Bien.
0: Después de programa...
1: Muy bien, Donís. Una setmana muy tranquila y con ganas de afrontar el segundo fin de semana de Fora de Cobertura.
0: Estás a tope ya, ¿no?
1: Estoy a tope y con ganas de bailar toda la noche.
0: Bueno,
1: ahí lo dejo, ahí lo dejo.
0: El primer club d'hui a la convidada especial del día de hoy. Manuel Andrés Tardico, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, pero vamos, no derroche tanta energía con Jota. Está que lo tira, es embechable. Ya me dirás que has desdechunat.
1: He empezado fuerte el sábado, ya veremos cómo acaba.
0: Esther Baixaulí, ¿cómo estás?
3: Muy buen día, pues en moltíssimes ganes de tornar a ver así. I de veure vos les cares i poder parlar un ratet.
0: Perquè la setmana passada vostè no va passar per així.
3: Cert.
0: Però...
3: Demane perdó.
0: No, faltaria més. Però avui ve en una secció per a...
3: Per a poder tornar al dia a dia.
0: Per a divulgar, per a que la gent es cuide, per a...
3: Exacte.
0: I deixes que fan profit, eh? No com les vostres.
2: Quan tens raó, tens raó.
0: És
2: veritat.
0: I sense acritud, eh? Sense acritud. Sumar i comencem. A veure, que això... I quede per davant, que era una broma. Manuel Andrés Tardico. El primer convidat del dia serà via telefònica el senyor Joaquín Caserza. Joaquín Caserza està en el Teatre Talia els dies 19 i 20 d'este mateix mes. O sigui, la pròxima setmana parlarem amb l'humorista via telefònica. Parlem d'estètica i de salut, de la volta a la... de la tornada a la rutina. En Esther Baixaulí ja ens ha donat una pinzelleta de què era això.
3: Exacte. Pues això, tornar, que a tots ens costa un poquet. I per a que se mos faci un poquet més fàcil i agarrar bons hàbits, n'hi ha que ficar un poquet de nostra part.
0: Que no quede costar amunt, efectivament. El 130 aniversari de la Confraria del Crist de la Pietat es celebra en Catarroja i parlarem amb el seu president, Agustín Mimbrera. Tenim llistat de cançons més ballades d'este estiu, Jota González.
1: Sí, Donís, i alguna us va sorprendre, ahí lo dejo.
0: Tu creus?
1: Sí, seguro, vamos.
0: Alguna o totes?
1: No. Alguna.
0: Ja, contàvem en això. Del septenari de la baixada de la Mare de Déu en Vallanca. Aquesta celebració que cada 7 anys també tenim en el poble de Vallanca, en el racó d'Ademús, en el rincón d'Ademús. En la seva alcaldessa, Ruth Sánchez, tindrem també entrevista. I parlem de cine de bruixes, Manuel Andrés Tarapico.
2: Sí, avui agarrem Granera, Calder, Gat Negre i parlarem de bruixes en el cine. Wow.
0: Promet, això, no?
2: Sí.
0: Estic mirant jo per ahí... Igual t'he necessitat alguna, eh?
2: Igual m'he deixat moltes, però és que no n'hi ha temps, però anem a...
0: A veure, que no aneu per ahí, que no anava jo per ahí, eh? Me referia a bruixes de cine, de pel·lícules,
2: sí,
0: de sèries,
2: sí.
0: I de...
2: No, jo me referia a les de cine, que no va donar temps a parlar de totes. I també te dic una cosa ja, són de cine fantàstic, eh? Les de terror les hem llevat, perquè si no estaríem així dos dies.
0: És que a mi això de terror, és que si vas al cine...
2: Eres un poreguita.
0: No, saps què passa? És que no vaig anar a pagar per a patir.
2: Guai, i no... Escolta, i no vas al futbol a veure el València?
0: També vaig a patir, té raó. Val, bueno, ahí...
1: No toquemos ese tema.
0: Minipunto per a Manuel Andrés Tarapico. Acabem la primera hora en el Plat Valencià del dia. Avui partem del suquet de peix en Paco Gallego. En acabant de l'informatiu... Tornem a la nostra convidada especial, Selena Leo, que estarà així en Fora de Cobertura per a fer-nos bailar tota la noche. Salseo viral i altres coses, Museu Millennial i més fins a les 12, el moment en el que tornarem a passar punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Seguim.
4: Fora de Cobertura, Donís Salvador.

0: Esther Baixauli.
1: Pues sí, la veritat és que és la pregunta de quantos tornem de vacacions. Yeah. Entres a la farmàcia o te veus algú per el carrer, no? Ai, què tal? Com ha anat l'estiu? Què tal ara?
0: Bueno, això pregunta, jo crec que, efectivament, la fas, però entres a l'ascensor...
1: Tal qual.
0: Te veus en la cola de...
1: No? La pregunta de moda, ara mateix.
2: Sí. I una pregunta només, és que és veritat, però això és igual que lo de Feliz Año Nuevo. O sigui, fins a quin punt està bé preguntar-li a la gent com t'ha anat i com has tornat de vacacions? Perquè, clar...
0: Fins a quin dia és legal.
2: Fins a quin dia és legal.
1: Exacte, i ja no és això, sinó que no a tot el món igual li pot sentar massa bé el contestar, perquè igual està en un poc d'ansietat o ho està passant un poc mal.
2: Exacte.
1: En la farmàcia és algo que se pregunta moltíssim i hi ha gent que realment això és un mal trago. Entonces anem a donar uns consellets per intentar dur-ho el millor possible.
0: Consell número 1.
1: Consell número 1 és... no voler tornar a fer-ho al 100%.
0: O sigui, tot,
1: no? Exacte.
0: Sí, tranquil·lament.
1: O sigui, vinc allà l'endemà, tinc les mateixes obligacions que tenia l'últim dia antes d'anar-me'n.
0: No hi ha que tornar de viatge l'últim dia, no?
1: Bueno, a veure, jo és que s'ho d'apurar, la veritat.
0: Ah, consejos vendo que para mí
1: que
0: no tengo.
1: Que para mí no tengo, exacto. No, però si no, no és començar en totes les obligacions, vull dir, a les 9 del matí entrar a treballar, després agarre ja la primera sessió d'entrenament i després ja tinc que arreplegar els xiquets o no, o tinc agarrar totes les obligacions el primer dia al peu de la lletra, pues igual tampoc fa falta. Podem començar poquet a poquet, no n'hi ha que obligar-se, no? Jo antes anava tots els dies al gimnàs, bueno, pues anem a començar en 3 dies a la setmana o 2 dies a la setmana, però poquet a poquet.
0: Molt bé.
1: El segon és descansar, intentar agarrar hàbits bons de a quina hora dinar, a quina hora sopar, a quina hora dormir.
0: No has descansat prou totes les vacacions, que ara la segona...
2: Això anava a dir. La segona m'agrada molt, eh? Descansa.
1: Descansar sí. És perquè, jo no sé, vosaltres, però anar-se'n,
0: no?
1: Anar-se'n de viatge igual no és descansar.
0: És veritat, eh? Hi
2: ha qui se'n va de vacacions i necessita vacacions per a després de les vacacions.
1: Totalment,
2: eh?
1: I això
0: subió.
1: I això subió.
0: Ahí és quan dius, m'ha faltat una setmaneta. Eh?
2: Sí.
1: Totalment, per no fer res, eh? Però si la tinguérem, faríem algo?
0: Probablement no, allargar el viatge.
1: Exacte, doncs no, sí. Pues intentar dormir a les hores d'antes, apagant pantalles antes, agarrar un llibre en comptes d'estar mirant el mòbil o mirant la televisió, i adelantar ixa son que en vacacions sempre se mos retrasa perquè no tenim que matinar.
0: Està bé.
2: I, escolta, se retrasa la son en vacacions, però també la llarga, o sigui, que
1: claro.
2: Igual no te vas al llit a les 11 o a les 12, però estàs fins a les 11 o a les 12.
1: Clar, però ara n'hi ha calçar-se per anar a treballar.
2: Això també de veres.
0: Hi ha que tornar als horaris a lloc.
1: Exacte, als horaris.
0: Poc a poc.
1: I després, el meu consell és que t'agarres de 10 a 20 minuts, pareix poc, però de desconnexió per a tu. En això vull dir, no mòbils, no persones que t'estiguen parlant, això és molt complicat en el cas de ser una família, però intentar-ho i que aixina siga, per exemple, a mi m'agrada ficar-me cremes, no? Doncs pues, per ficar-te cremes.
0: Manolo, per exemple, que li agrada ficar-se cremes?
2: Sí, damunt de la torra. Torna una crema de queso.
1: Però estàs descansat, desconnectat.
0: Fixa't el que acaba de passar així. Quan dic que un home es posa cremes, tot eren risas, eh? Exacto. Hasta que resulta que les arruguetes no sé què tal i agarres i te poses una cremeta, perquè dius, és que si no... Ai,
2: no,
0: ara
2: no,
0: què?
2: Escolta, cadascú se fica les cremetes quan les necessites.
0: No té marques de pressió.
2: Jo no tinc arrugues, jo no tinc marques de pressió, jo estic pa menjar-me, estic pa caçar.
1: Té pinta d'haver estat...
0: No, té
1: pinta d'haver-se ficat, per lo menos, protecció solar este estiu.
2: Protecció solar, sí.
0: Molt bé, evidentment.
2: Jo escolte fora de cobertura i jo faig cas...
0: I aplique.
2: Aplique. Tots els consells. Esther va dir, cal ficar-se sempre protecció solar.
1: Exacte.
2: Sempre protecció solar.
1: Pues això, dedicar-se uns minutets per a lo que cada vulga o per mirar les musaranyes. Vull dir, per desconnectar. I es començar en les nostres rutines de pell, ho tenia que dir. Tenia

0: Es començarà ahir.
1: Està molt bé, rutines.
0: No anem a començar en una de 7 passos. Anem a començar per algo molt bàsic.
2: Una de un passo?
0: No, uno no.
3: Tan bàsic o no?
0: Per favor. 3, vale?
3: Vinga, va.
0: Fem va. Negoci, fem
2: la
0: negoci.
2: Media. 2, ni per tu ni per mi.
0: 3. Vale? Una neteja per el matí i per la nit, obligatòriament. I a poder ser en aigua, vull dir que no siga una aigua micel·lar, sinó que siga un producte que se retire en aigua, perquè això va fer que la neteja siga més profunda.
2: Perdona un moment, perquè quan parlem d'aigua micel·lar a mi me ve al cap el Simpson.
4: Nucelar. Nucelar.
2: Vale.
0: Ah, jo...
2: No, però és de veritat.
4: Vale, nucelar, vale. Se dice nucelar.
0: Que fort. N'hi ha molta gent que li venen aquestes cosetes del Simpson,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: És curiós. I una crema hidratant.
2: Bueno, neteja primer. Primer neteja, recopilem.
0: Recopilem. Neteja. A poder ser que s'aclari en aigua. Pues ve un oli o un gel. ¿Vale? O un bálsam. I després una crema hidratant, perquè la pell necessita recuperar-se. L'hem castigat un poquet encara que siga hasta. És que més se cuidem, en estiu la pell se castiga un poquet. Així que anem a portar molta hidratació, que ara mateix és el més important. I l'últim pas, esperava que me'l diguéreu vosaltres.
3: Sorprèndenos.
2: Protecció solar.
0: Molt bé.
2: Claro que sí. Yeah.
0: Molt bé.
2: Claro que sí.
0: Superpunt per a Doni Salvador.
4: No ha decebut, eh?
2: Bueno.
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Per això no podien ser dos, sinó que tres.
2: Els deures fets. Eh? Molt bé.
0: I la protecció solar sabeu que és indiscutible.
2: Tot l'any, tot l'any.
0: Tot l'any. I per això és els tres passets. I mimem, per favor, el nostre cos també, que a voltes se mos olvida, és un gran oblidat, se fijem molt en la cara, se centrem molt en la cara i s'olvidem del cos, que també està sequet, si s'hagueu donat comptes.
2: Joaquín Gacerza parlava de salut mental. També alguna coseta per a tornar un poc més animat?
0: Sí, fer deport, encara que siga 20-30 minutets al dia, encara que siga caminar un poquet, no fa falta fer una marató, però es començar a introduir el deport, això provoca dopamina i no n'hi ha res per a estar més feliç, per a poder estar més actiu durant el dia, que fer un poquet d'exercici dins de les nostres possibilitats. Caminar, inclús ballar, es començar a fer algo d'exercici i si se necessita un poquet d'ajudeta, pues en la farmàcia sempre tenim complexes naturals, pues que duga,
2: vitamínics.
0: Clar, que duga un poquet d'asbaguanda si el que tenim és ansietat, o que tinga un poquet de ginseng o de taurina si el que necessitem és energia. També si el que necessitem és dormir, pues podem recomanar algo que duga GABA, que és inductor de la son, o melatonina, que és natural i la produïm nosaltres mateixa, però a vegades se necessita una ajudeta. Això sempre no està de més.
2: Gràcies, Esther Baixauli.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amics de Fora de Cobertura, parlem de l'any jubilar del Sant Calís de l'Esperança.
5: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
2: A més, ho fem en el 130 aniversari de la Confraria de Crist de la Pietat. Comentava a l'inici en el sumari que tenim a l'altre costat del fil telefònic el senyor Agustín Nimbrera i que, a més, es troba en una barca al mig de l'Albufera. A veure aquesta connexió com pues arriba. Agustín, què tal? Com estàs?
6: Bon dia, sí, sí. Esperant.
2: Ni tan mal.
6: Estem bé, prenent el solet un poquet, que feia falta.
2: Molt bé, Agustín, tenim una commemoració molt important, que és l'acte de fe en l'any jubilar del Sant Calís de l'Esperança, a més en el 130 aniversari de la fundació de la confraria i 84 aniversari de la benedicció de la imatge.
6: Correcte, així no és, ahí estem.
2: Quantes coses celebrem, no?
6: Hem fet un guany l'acte per encontre de fe aprofitant ixes fetxes.
2: Agustín, te'n pots anar a l'altre costat de la barca? Que estic en una persona per ahir.
6: No, crec que estic en el millor lloc.
2: Val. Molt bé.
6: És que ara estem parats perquè havia perdut el fotògraf o el dron i estem ahí parats. És que és una anècdota, però és que és una realitat. Ha sigut aixina.
2: Molt bé.
6: Digueu-me coses. Ara que arrenquem.
2: Tranquil, no patisques. Anem en barca en este moment? Ja estem...
6: Com?
2: Ja
6: sí, en barca. Anem cara a l'Albufera.
2: Molt bé. O sigui,
6: l'hora prevista era plegar 10:30. 6 és el port de Catarroja i ja hi se trobarem en els demés barques. Anem el de Massanassa i el nostre, el de Catarroja, el dos, el dos Cristos.
2: Què és el que va passar avui?
6: Va, pues avui te vaig explicar un poquet, amb així este matí, des de l'avui del matí de l'Eglésia de Sant Miguel de Catarroja. Hem aplicat el port, hem carregat el Cris, el nostre, el de Massanassa i algun home que estava per allà, del Sollano també. I ara anem, estem caminant a l'Albufera, farem una missa, una xicoteta missa, i després tornem al port. Bueno, veniran els Cristos i tornem al port i allí farem la missa on vindrà l'arcebisbe, que vindrà sobre 12 del matí, farem una missa i després un dinar de germanor de totes les cofradies, incluint els retors i incluint també els polítics del nostre benvolgut poble de Catarroja, que per cert ens han ajudat en tota l'organització i tot. Tenim que donar-les gràcies també a la Concejalia de Festa.
2: Ha de ser aixina. Ha de ser aixina, Agustín. Ha de ser aixina. Que ha de ser aixina.
6: Sí, aixina.
2: Al final, el polític està per a servir al poble.
6: Ni més ni menys.
2: Molt bé. Sí. Una paella gegant per a 1.000 persones que es va a elaborar també.
6: Sí, la paella de 1.000 persones que la fa l'empresa Galvis.
2: Bé, esta paella oberta a tot el món també? Només per a les components...
6: Crec que t'he perdut un poc. Dime.
2: Sí, la paella només per a...
6: Dime.
2: Agustín, la paella per a tots, aguarda tots els visitants o... No tenim aquesta comunicació. Bueno,
6: ara sí.
2: Sí, dia que la paella és per a tot el món o és només per a les persones que van processar?
6: Per a gent que han volgut participar nosaltres l'han fet a diferents cofradies i després, ja t'he dit, en principi no és gratuïta. El que ha volgut apuntar ja s'ha apuntat i nosaltres hem confeccionat un mantell per cada cofradia. Cada cofradia té el seu color, l'Ajuntament té el seu color i els retors tenen el seu color. Perquè no n'hi ha que ningú problema i no n'hi ha que ningú tipus de discussió. Ai, on vaig jo?
2: Acaba així la celebració o hi ha alguna cosa més?
6: No, la setmana que ve tenim la festa gran del Cristo de Catarroja.
2: Sí, efectivament. O
6: sigui, la setmana del mes de setembre farem...
2: Avui acabaria la paella.
6: Ja el tenim bé.
2: Molt bé. Agustín
6: Vimbrera,
2: gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura, en Apunt Ràdio, com a president de la Confraria.
6: Com sempre a vosaltres, jo dic gràcies per el bon tracte que m'heu donat.
2: Faltaria més.
6: I n'hi ha que dir gràcies a tots, i principalment al Cristo de la Pietat de Catarroja.
2: Gràcies i visca el Crist i visca Catarroja.
6: Vale, gràcies.
2: Seguim en Fora de Cobertura, amics de Bon Ràdio, i anem a buscar una breu pausa publicitària i tornem ràpidament.
1: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegits especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es, Generalitat Valenciana.
8: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Fora de Cobertura, Donís Salvador.

0: Per cert, hem parlat de paelles i demà és el concurs internacional de paella de Sueca.
1: Sí,
0: Manolo.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Demà, demà.
0: Vas anar a fer una paella o...?
1: Home, no vull guanyar jo. No vull guanyar. Jo crec que té que guanyar.
0: Vols donar una oportunitat als cuiners professionals?
1: Gent que està començant. No, és espectacular. La nòmina de cuiners que van de tot el món i l'ambient que se respira en Sueca el dia del concurs és impressionant.

0: Parlem de bruixes de cine. Manuel Andrés Tarapico.
1: Sí, senyor.
0: Quin tema més curiós, no?
1: Bruixes de cine o de audiovisual, de mass media, com vulguis. Això sí, el que he dit al començament del programa. Anem a parlar de les bruixes referides al to més fantàstic i per a tots els públics i més conegut, no? Més massiu. No anem a dinsar-nos al món de bruixes dins del gènere de terror o d'un gènere un poc més tal, perquè ahí seria interminable la llista i també perquè de les que anem a parlar jo crec

0: que són de les més icòniques i les que sí que estan instal·lades en la memòria la gent, perquè la bruixa, cal recordar que és un dels personatges més emblemàtics del cine fantàstic i el que més ha canviat de cara. Pensem que ha passat de ser un monstre verd a una heroïna.
1: Emberrugant el nas.
0: Exacte.
1: En el nas, normalment aguileny.
0: Efectivament, en una berruga, verda.
1: En el moño, sí, en el moño...
0: En el moño aixina sense pentinar, sí. Alborotat, en el gorro... Bueno, anem a parlar de tot això. Ha passat de ser vilana de conte a protagonista de comèdia romàntica. Aixina aquella, sense més, anem a parlar... de les bruixes.
2: Oigase, no se ría de la bruja avería. Oigase, no se ría.
0: Era necessària esta referència. És la bruixa més xula de la nostra infància. La bruixa avería del programa La Bola de Cristal. La cançó, a més, he volgut que siga esta, la de Santiago Auserón. Per a reivindicar a Santiago Auserón, Juan Perro.
1: Bravo,
0: maravilla, bravo, Santiago Auserón. Bueno, pues com dient abans, anem a repassar alguns títols que tenen a il·lustres bruixes del cine i de la tele, i ho fem perquè ahir s'estrenà en els cines Pràcticamente Màgia 2, una pel·lícula que s'engloba en la moda de recuperació de títols nostàlgics dels 90. Esther, ficaves cara.
3: Sí, perquè jo era molt xicoteta quan la primera, i la recordé amb molt de carinyo, i tinc ganes de veure esta segon part.
0: La primera va ser del 98 i no va ser molt èxit, No va arribar... Fíjate, no va ser un èxit d'estos que dius hi haurà seqüela i tal. No, però se va convertir en pel·lícula de cult, en
3: exacte,
0: la tele i en el boca a orella. Va ser la que va convertir...
3: Jo la recordo de xicoteta a vore-la en casa, en ma mare, a més, i la tinc com això, com algo molt, molt xulo.
0: Te recordes de lo que anava, no? Les dones de la família Owens que carreguen en una maledicció dictada des de fa més de 3 segles. Qualsevol home del que s'enamoren profundament està condenat a morir de forma prematura. Eixa és la premissa de la primera pel·lícula. 28 anys després tornen Sandra Bullock, Nicole Kidman fent les germanes Owens, tornen les seues ties, torna Akiva Goldsman, que va ser el guionista de la pel·li del 98. Té tots els ingredients, els matisos per a ser una pel·lícula molt nombrada, però aprofitant que s'estrena Pràcticamente Màgia 2, anem a parlar de bruixes i ho anem a començar a fer parlant de Kim Novak. La pel·li és M'enamoré d'una bruja de l'any 1958. Així trobem l'arquetip de la bruixa moderna, cinematogràfica, de tele, de sèries. És Kim Novak, en Nova York, en un gat siamès. És una bruixa moderna que interpreta Kim Novak, és Gillian, llança un conjur al seu veí editor per a enamorar-lo i sabotejar el compromís d'este en una antiga rival. Però el pla se li torna a l'inrevés quan van brollant sentiments genuïns d'amor cap a ell. James Stewart fa del seu veí una curiositat per als fans del cine. Kim Novak i James Stewart acabaven de fer junts una altra pel·lícula, una pel·liculeta. No l'hareu sentit parlar d'ella. Vèrtigo, de Alfred Hitchcock. Estem parlant d'una de les millors pel·lícules de la història del cine.
1: Home, estem parlant de Hitchcock.
0: Efectivament. Però M'enamoré d'una bruja és molt important per a parlar de la següent. I ho vaig a fer demanant la seua sintonia movent el nas. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui.
1: Això és or, Això és or, Manolo. Això és or.
0: És Embrujada. És l'èxit aclaparador de la televisió dels anys 60. És Elizabeth Montgomery, Samantha, una bruixa que no vol ser bruixa, que vol viure com una persona mortal, normal i corrent, però que activa els seus tocs de màgia, pues això, fent aixina en el nas. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Vos en recordeu?
1: Sí,
0: quan
1: sí,
0: movia
1: sí,
0: el nas
1: sí.
0: I movia els objectes.
1: Nostàlgia màxima.
0: Nostàlgia màxima. Va ser creada per una persona molt important en la tele americana dels anys 60, Sol Sachs, i així està lo interessant. Sol Sachs admetia sense cap problema que venia tota la seva inspiració de M'enamoré d'una bruja i d'una altra pel·li més antiga, Me casé con una bruja, que és de l'any 42. La sitcom més famosa de la història va agarrar com a prestat l'argument de les altres dues o

0: la llavor, no? Nicole Kidman va fer de Samantha en la peli de l'any 2005, per allò de la tal. I ara mos anem a l'any 1939. El Mago de Oz. No, es Mago de Oz. Ese Mago de Oz no. Ese Mago de Oz no. Así, en el Mago de Oz, en la peli de l'any 39, naix el canon visual de lo que, quan diem pinta una bruixa, pintem, val? Sombrero de capirón negre, granera, la cara verda... Así naix. Así naix el arquetip de lo que tot... Anava a dir un xiquet, però bueno, jo a mi si me dius pinta una bruixa, jo pinte una bruixa. I
1: probablement sí, siga igual.
0: Probablement. L'actriu Margaret Hamilton va ser la que va interpretar la bruixa roïna d'esta pel·lícula i li va passar una cosa molt roïna. Una cosa d'aixes que se recorden en la història. En l'escena en la que la bruixa desapareix, val, entre foc i fum, l'actriu tenia que baixar per una trampilla mentre saltava la pirotècnia. El mecanisme va fallar, el foc s'encengué abans de temps i el maquillatge verd que portava era d'òxid de coure, era tòxic inflamable. El resultat, cremaes de segon i tercer grau en cara i mans. És un dels accidents de rodatge més famosos de la història del cine. Sí, sí, sí. Bueno, aquella bruixa verda, més tard van conèixer el seu nom. Molt més tard, es dia Elfaba. No sé si ho sabeu, no?
2: No.
0: Bueno, pues es dia Elfaba. I lo que ella no sabia en el 39 és que en el pas del temps s'anava a convertir en una rutilant estrella de musical. Wicked. Wicked, el musical, tornat en pel·lícula exitosíssima. Què va passar abans de que Dorothy arribara al País de Oz? És el que conta el musical Wicked, que se va estrenar en el 2003. En el 2024 arribà al cine. Elfaba, la bruixa verda, arribà de part de... en la pell de Cynthia Erivo.
1: Però bon rollera, no? Ja
0: bon rollera, bon rollera. No vull fer spoiler perquè és molt xulo el que conta Wicked. És molt xulo i jo convido a la gent que s'acosti i que conega la història de Wicked, un musical, és el meu musical preferit, jo diria, ja t'ho dic jo, o un dels meus musicals preferits.
1: En canvi, Manolo, si se n'anem a les bruixes de Disney, ahir ja són roïns, no?
0: Oh, les bruixes de Disney ja un fum. Grimhilda, sabeu qui és?
1: No.
0: La reina de Blancaneus.
1: Ah.
0: La primera villana de Disney. Que era roïna, la va néixer.
1: Ja té nom de dir-te sí, no es trigo limpio, eh?
0: Esta sí que no te... Esta ja no t'enganyava en el nom. Malèfica. Malèfica. Esta no t'enganyava.
1: Cuidado, que Malèfica igual no era tan malèfica al final, eh? No,
0: evidentment, en la pell d'Angelina Jolie no, perquè claro. Després la van convertir en una antiheroïna, no? Que se sol dir un antihéroe, pues, vale, però això era una fada fosca, però bueno, jo crec que acceptem bruixa roïna, vale?
2: Sí.
0: En este cas, Madame Mim, pues en recordeu de Madame Mim?
2: Oh, m'encanta Madame Mim.
0: La bruixa esta
2: que Merlín.
0: Estava... Que estava, exacte, que estava un poquet...
2: I se convertia.
0: Un poquet boixes, exacte. Estaria la bruja novata, Angela Lansbury, en la pel·lícula esta entranyable de Disney, fa un paper deliciós. Úrsula, la bruixa marina de la Sireneta.
2: Exacte.
0: I, com no, si parlem de bruixes...
1: Úrsula, que la veies i ja te donava por, també.
0: Sí. Pues, i com no, parlant de bruixes de Disney, senyores i senyors, les terribles, abominables i estupendes germanes Sanderson. Ben Miller, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy, Hocus Pocus, La maldición de las brujas, se va a dir en España, és un clàssic obligatori de Halloween. I ja per a concloure, ara, unes quantes pel·lícules, però en forma d'aquelarre de bruixes. Això que sona és la banda sonora de Les bruixes de Eastwick. Les brujas de Eastwick, banda sonora de John Williams, és una pel·li de l'any...
1: No podia faltar John Williams, però sí.
0: Home, per supost.
1: En fora de cobertura, no pot faltar el senyor Williams.
0: Mai. 1987, George Miller, novel·la de John Mapic, Cher, Susan Sarandon i Michelle Pfeiffer componen un aquelarre i de repente arriba un home a les seues vides que és Jack Nicholson.

tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Molt breu, i tornem ràpidament en més fort de cobertura en Selena Leo i en el Consell d'Experts d'este programa.
1: Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
3: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instala mosquiteres. Seguís les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: A Punt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5.

0: fin.
1: Home, clar, en tant de temps, no?
0: Sí, o sea, tienes sus cosas,
1: no,
0: pero...
1: No, era una broma, era una broma. No t'has trobat ahir ningú, encara que no hagis fet... a veure, que igual no... Igual no has, no minxat sopetes tampoc, no? No has tingut confiança, però has dit és que no l'ha acabat de veure. O quan l'ha conegut m'ha sorprès.
0: És que todo el mundo podemos tener un mal día, pero en general yo creo que los artistas tienen una pasta especial.
1: ¿Alguno te pareixia aixina molt distant i després l'has conegut i has dit que guai?
0: No, no tengo como una idea preconcebida de ninguno. Mira, alguien que me pareció muy, muy guay, por ejemplo, es el cantante de los Red Hot Chili Peppers. Me encantó. O sea, dije, ¿qué tío más guay? Me fui de fiesta con él.
1: Ah, claro.
0: O sea,
1: claro, sí.
0: O sea, que te quiero decir que hasta las personas quizás más inaccesibles que los ves ahí como superestrellas, luego son personas normales de a pie, o sea que...
1: Pues es que no,
0: o por lo menos
1: no
0: eso quiero pensar yo, ¿sabes? Es lo que me he encontrado.
1: Me pasa como con Angie, que no le pongo cara a este hombre, al de cantante de Red Hot.
2: ¿En serio?
1: Sí, no le puse cara.
2: Madre mía.
1: Bueno, yo qué sé. Hombre, me esperaba... me esperaba un David Civera o algo, que es maravilloso, que le mandemos un beso desde así.
0: Sí,
1: que
0: también,
1: es, que es
0: sí, quiero mucho a David.
1: Quinta y última pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a Selena Leo.
3: Bon dia, Selena. Els cantants que són número uno de la música, quan van als puestos, entren gratis?
0: Pues te puedo hablar de mí, yo sí entro gratis, cariño. Sí, sí, nos invitan mucho a cosas.
1: Ahora te combinamos puestos, ¿no? Inauguraciones, no sé qué,
0: claro,
1: tal. Y,
0: claro.
1: Y al final el que baches, pues de alguna forma es también un récord también muy importante, ¿no? Para...
0: Sí, sí. Bueno, depende de qué artistas, a lo mejor hay otros que le caen mal al de la entrada y dices, pues tú pagas, yo qué sé.
1: Tenim el... bueno, el Consell d'Experts jo crec que s'aporta molt bé, no?
2: Sí.
1: Un aplaudiment per a ells, per favor, un aplaudiment per a ells.
0: Muy bonicos.
1: Que són de lo millor que tenim en el programa, Selena. Sí. El Museu Millennial, què diu, Manolo?
4: Pues obrim les portes del Museu Millennial, com tots els dissabtes, per a recordar, per a saber i per a que no mos ho conten, recordar lo que ferem i lo que forem i per a que no mos conten lo que està passant ara. Aixina, tots els boomers, el millennial, tots, aixina, ho sabem tots. Artefactes.
1: Tu què em portes, Selena, totes aquestes noves modes i noves paraules de la joventut alfa, se diu alfa, no?
4: Alfa i zeta.
1: Alfa i zeta.
4: Alfa són els més jovenets i zeta són els menys jovenets, però molt jovenets, si parlem molt.
1: Els que diuen coses com farmear, aura i tot això...
4: I són zeta i alfa.
1: Bro, farmear, aura i...
4: I lo que vaig a dir ara després, a veure, bueno. Esta vos va deixar bocabadats, la que tinc.
1: No, dispara.
4: Pues mira, no, anem a començar primer per la galeria d'artefactes. Segur que tots els que estem així coneixem el nou artefacte que introduïm en el nostre Museu Millennial, que és el Messenger. MSN Messenger. Microsoft Messenger.
1: Quant de temps, eh?
4: Eh?
1: Sí, ese, sí. Tu l'has tingut, no?
0: Ese lo he tenido,
4: 22 de juliol de 1999. S'estrena un programa per a parlar en escrit en temps real en l'ordenador, obries, ves qui estava connectat...
1: S'estrena en el 99?
4: En el 99, en juliol, pel 2000. O sigui, en juliol del 99, però bueno, com així arriben les coses retroactivament, pues això seria principis del 2000.
1: Però m'he donat la impressió de que era molt anterior.
4: Que era anterior?
1: Sí, jo te diria 96, 97, tranquil·lament.
4: No, perquè tampoc estava tan desenrotllat Windows. Pensa que tot venia en les mateixes novetats.
1: Té raó, de veritat.
4: Bueno, pues el Messenger és un artefacte que crec que reunís coses que vaig a dir-vos, tres detalls, i el que no s'emocione quan m'escolteu és que no té cor. Us ho he dit, ja vos ho he dit, ¿vale? Primer, a veure si vos en recordeu d'això, el...
0: El zumbido.
4: Mira, me estaba fent tester. El zumbido. I se bot que pega tota la finestra del PC quan l'altre no contestava i li feia... És el lli, el colpet i el lli era el zumbido.
1: Era el que contesta. ¿Vale?
4: Segon, el nick. Wow. El nick, que no era un nom, que era una indirecta,
1: era una
4: en
1: indirecta,
4: símbols realmente. I dedicat a una persona molt concreta.
1: Yeah, o una frase, que a vegades te pots fer una frase. Eh?
4: O el tros d'una cançó, segur, que una cançó de Selena, segur que se ficava en yo quiero bailar toda la noche, ficaves ahí i era no, per a dir-li a la persona
1: fijo,
4: que...
1: Fijo que sí. Fijo
4: bueno,
1: que sí.
4: N'hi ha o no n'hi ha. I tercer, jo crec que això és lo més cruel que tenia el Messenger. Això és una crueltat. Desconectar-se i tornar a connectar-se a propòsit perquè te saltara l'avís,
1: perquè
4: te pegara bo d'avís. Ah, està...
1: Jo no ho he fet mai.
4: És, no.
1: tampoc.
4: Un quart de regal, ¿vale? Està escrivint

0: está escribiendo que aparecía, desaparecía, tornaba a aparecer, se tiraba dos horas y después era...
1: Hola.
0: Vale. Hola. Vale. Escolta, 24 anys després, en el WhatsApp també m'ho
2: passa. Com les mares en WhatsApp.
1: Esto es verdad.
0: Exacte. Bueno, qui va matar el Messenger, el Skype? Vos en recordeu que van migrar totes les comptes de Messenger a Skype perquè Microsoft se va quedar en Skype?
1: Però... No,
0: pues va ser la mort, crònica d'una mort anunciada.
1: Però és que, ja, però jo ja no utilitzava Skype.
0: Que no?
1: Sí,
0: que
1: o sea, no? Sí, utilitzava Messenger, però Skype ja era com que...
0: No, no, i el Messenger va passar a millor vida.
1: Per això t'he dit que jo no crec que Skype matara Messenger.
0: Bueno, igual va tindre la culpa d'algú. No ho sabem. El cas és que el 2013...
1: Que l'absorbira... Absor, fer... 2013
0: ja se va...
1: Però 2013 ja estava Facebook, ja estava...
0: Ah, va, tot això... Tot...
1: Jo crec que Facebook killed the radio star.
0: O sea, pot ser,
1: o sea,
0: pot
1: crec
0: ser.
1: Que va ser Facebook.
0: De fet, Facebook jo crec que ja entraria dins de la galeria d'artefactes del Museu Millennial. Facebook, no Instagram i TikTok.
2: I Twitter.
0: Ja. I tu, bueno...
1: I Twenty.
2: Twenty.
0: No desvelarem res, 20. Però Twenty entrarà esta temporada dins de la galeria d'artefactes.
2: Sí, sí, sí,
0: en el seu
2: 20.
0: Moment. Si vos pareix, anem a aquests conceptes,
1: Selena,
0: que no sabeu.
1: Has tingut totes aquestes redes socials?
3: Ara mismo estoy fuera de cobertura.
1: Muy bien. Bravo.
0: Millor impossible, eh?
1: Bravo.
0: Bueno,
1: sublime.
0: Anem al diccionari Millennial, pa que mantengueu. Sabeu lo que vol dir de Lulu?
1: Ahí va.
2: Sí, jo sí.
0: Clar, perquè tu...
1: Tu sí, perquè tu eres...
2: Perquè jo he vist la peli.
1: Perquè tu eres Millennial.
4: De Lulu.
0: De Lulu.
2: De Lulu.
0: Sabeu lo que és de Lulu?
2: De Inside Out.
0: Pues de Lulu.
2: De Lulu. I, a més, tinc tres stickers de Lulu.
1: Retruque, o sigui, retruque. Selena, saps què vol dir de Lulu?
2: No.
1: Ni jo tampoc.
0: Jo t'ho explique. Ve de l'anglès desillusional. I vol dir, així en paraules, en valencià, vol dir creure's de peu xuntet és una cosa que no és certa per qui li ve de gust creure-la a la persona que ho diu. Això és ser un de Lulu. Per exemple... Bueno, això va néixer en el 2014 de l'ambient dels fans del K-pop. Va néixer del K-pop, val? Però això seria, per exemple, l'amic que tornava del concert de Sony i Selena convençut de que Selena l'havia fet l'ullet a d'ell de l'escenari i estava enamorat. I això és un de Lulu.
1: Ah, okay. Ah, o sigui...
3: Lo que viene a ser un flipao, vamos.
0: La veïna que estava segura de que Alejandro Sanz, si la coneguera, ho deixaria tot per ella.
3: Una flipada.
0: Una de Lulu. Vale, traducció.
1: Bueno, ha hagut casos, com tot el món sap, Brad Pitt a una dona de Cuenca li va demanar 70.000 euros.
0: Correcte.
1: Li va demanar 70.000 euros perquè estava en la estació lunar no sé què i no podia tornar.
0: Correcte,
1: no?
0: Correcte.
1: Bueno, s'enterareu, no?
0: Sí.
1: Vale, Brad, no facis aquestes coses, tio, perquè...
0: Per a concloure, directament, seria fer-se pel·lícules de tota la vida. Una persona que se fa pel·lícules, vale? Per exemple, ton pare està de Lulu. Encara creu que el València pot guanyar la Lliga.
1: Vale. Això ja és un altre nivell de fantasia. Però bé, gràcies, Manuel Andrés Talapico.
0: De res.
1: Tenim, atenció, rànquing en fora de cobertura.

Tècnics de so, capaços de transportar-te a un altre món? Només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Molt bona nit. Benvinguts al Punt a Punt, els últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten durant tot el dia, ja en nosaltres, des de les 12 del migdia, ja sabeu, fins a les 12 i mitja de la nit, en este Punt a Punt, on els últims 90 minuts són estos, que comencen ara a les 11 i 2 minuts i en el que ja sabeu que podeu participar en els nostres canals, en xarxes socials, en X, en @90minuts, en Instagram, 90 Minuts Ràdio, i en WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana, el vostre equip, avui, bueno, pues arribada la primera victòria de l'Hèrcules, per exemple, de maig al llevant davant el Barça. Ahir va ser el desastre en el Sánchez Pizjuán. Bueno, anem a parlar de tot això, però si voleu opinar d'això i de la pregunta que vos fem avui en els nostres canals, que és: esperes o faries més canvis a part de l'entrenador en el València Club de Futbol? Els esperes o els faries? A banda de l'entrenador, faries o esperes més canvis en el València Club de Futbol? La pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, en xarxes socials, per a que ens deixeu la vostra opinió, i ara, després, en temps de tertúlia, escoltarem l'opinió dels nostres tertulians, però també la vostra, en els missatges que ens envieu als nostres canals. Ahir va ser impossible llegir tots, crec que més de 60, era inviable poder llegir tots els que ens arribaven després de la derrota en el Sánchez Pizjuán. Però en el dia d'avui, i en quant a informació, ara anem en els assumptes del dia, en Carlos Urrutia, però Carlos Corberán se n'ha anat vora les 9 de la nit de la ciutat esportiva de Paterna, preparant el partit del dimarts, perquè a Carlos Corberán avui, a dia d'avui, a hores d'ara, ningú li ha dit res de res sobre el seu futur. Ell pensa que no va a durar molt, però ningú, ni Ron, ni Kiat, ni Javier Solís, ni cap de les persones que té un càrrec de directiu en el València, li ha dit cap novetat, cap notícia respecte al seu futur al tècnic del València, que el que sí que els podem contar és que pensa que no li queda molt al front de la banqueta del València. Després, en temps de tertúlia, demanarem l'opinió de tots i ampliarem alguna de les informacions que durant el dia hem estat contant així en directe. Però, abans de començar, anem a pegar un repàs a com ha anat la jornada 5 de Lliga, en els marcadors i els resultats de la primera divisió. En esta jornada 5, en la victòria del Racing 2-1 davant l'Alavés, en la victòria de l'Espanyol 0-2 a Osasuna, l'empat del nostre Elche 1-1 en Sant Mamés, front al Athletic Club, i la victòria del partit que acaba de finalitzar entre el Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1, en el Santiago Bernabéu. En la segona divisió, també, jornada 5, Andorra 1, Real Societat B 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, la victòria del nostre Castelló 1-2 en Montilivi davant el Girona, un Castelló que continua sent el líder de la segona divisió, en 13 punts en 5 jornades, l'empat a 1 entre l'Albacete i el Granada, i ha finalitzat també fa no res el partit entre el Córdoba i l'Almeria.

0: Almería 0-2, victòria per a l'equip de Almería. En primera federació també la notícia és positiva perquè l'Hèrcules s'ha retrobat en la victòria en esta temporada. El primer partit que ha guanyat ho ha fet en el camp de l'Europa. 1-2, victòria per a l'equip alacantí. Així que les 11:06 i així comença el punt a punt, últims 90 minuts.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
1: El Barcelona torna a visitar València per a jugar contra el Llevant. Viu el partit al punt a punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota l'actualitat de l'esport valencià amb atenció especial als partits Sporting Eldense, Huesca Villarreal B i Fertiberia Port de Sagunta de Mar de Lleó. Amb totes les notícies, les narracions i els protagonistes de la jornada. I a les 11, els últims 90 minuts del punt a punt amb l'anàlisi de la jornada. Este diumenge, des de les 12 del migdia, viu l'Esports Valencià en A Punt Ràdio.

0: 11 i 8 minuts i estem en directe en este punt a punt dels últims 90 minuts. Carlos Urrutia, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, i tu?
0: Bueno, doncs així durant tota la vesprada.
1: Així continuem.
0: Així estem, eh? No s'hem menejat, eh? Hem fet bàsquet esta vesprada.
1: Des de bon matí, també.
0: I correcte, des de bon matí també, pendents de bueno, pues, tot el que està passant durant el dia, sobretot en clau València Club de Futbol. I és que, Carlos, estem pendents de la situació de Carlos Corberán i de la búsqueda de solucions. Fins a migdia no havia passat res, durant la vesprada no ha passat res i són les 11 i 9 minuts i no ha passat res en el que respecta a la continuïtat de Carlos Corberán. Això sí, cares llargues, avui en la ciutat esportiva de Paterna. A les 9 de la nit s'ha anat Carlos Corberán a casa després d'estar preparant durant tot el dia el partit del dimarts. Recordem que el València viatja el dilluns a Vitoria, el dimarts s'enfronta a l'Alavés, però avui dia, anem a dir, de calma i de poc moviment.
1: És que la notícia és això, que no ha passat res, que demà, previsiblement, no passarà res, perquè no n'hi ha, no viu a València cap persona, sí, que estiga per damunt de Corberán en l'organigrama. Aixina de senzill. I, per tant, és molt, salvo que li criden per telèfon i a Solís o a Gurt li diguen ara vas i te'l carregues, però i si se cau, se perd en Vitoria i se perd diumenge contra la Real Societat i segueix sense passar res? Què?
0: Bueno, que... és un escenari que...
1: Perquè estem tots que la corda fluixa, que està... Perquè, clar, estem emparamos
0: en dos pensa,
1: coses.
0: Eh?
1: Una, el sentit comú.
0: És el que pensa, Carlos Corberán.
1: En missatges que s'envien des de dins. Però, clar, són els sesgats. Vull dir, són interessants, no són interessants. No sé, jo... Lo que sí que sabem és que avui Corberán és entrenador de València i que jo, per primera volta en la història de 90 minuts, estic sentat en lloc d'enfront al costat del meu amic Miqui d'Eduardo García, ¿verdad? Perquè sí que ha sigut el protagonista de la setmana.
0: No
1: has
0: vist
1: la foto d'ell xuat en què empezava a futbol sala?
0: Sí, però no el provoques encara. No el provoques encara, que ara anem al temps de tertúlia.
1: Ara despertarem a la fiera.
0: Si li punxes, voldrà començar.

0: a parlar ja i no és moment encara, el tema ahí aguantant a que comença el temps de tertúlia. Una altra de les notícies del dia són les paraules d'Hugo Duro. S'ha pronunciat en xarxes
1: a després
0: de... Sí. Dia que...
1: És que no et pots riure.
0: Lamenta molt, dia Hugo Duro, que algú poguera pensar que estava riguent-se de la difícil situació del València, que de cap manera va ser per això, que assumeix el seu error i que demana perdó, que el seu compromís en el València és, ha sigut i serà sempre el màxim. Que te semblen les paraules d'Hugo Duro?
1: En un soterrà no se conten xistes. Així de senzill.
0: És, jo crec
1: que
0: no era el
1: moment. Els escenaris.
0: No era el moment.
1: T'estan mirant tota la gent, les càmeres. Estàs en el teu horari prime de treball, que és jugar un partit de futbol. Si te fa alguna coseta gràcia, te rius al vestidor, o a l'autobús, o a ta casa, en un moment de crisi. En un moment de crisi, tots són cares de pomes agres per respecte a l'entitat i per consideració a lo mal que lo passa l'aficionat.
0: Ho fem extensible també a Dani Rava, que no s'ha pronunciat, almenys jo no he vist cap pronunciament per part de Dani Rava, que també estava riguent-se en companyia d'Hugo Duro. Respecte al tema entrenadors, podem ficar alguns noms damunt la taula dels que han estat oferint-se en les últimes hores al València. Ens consta, perquè des de l'entorn d'este cos tècnic ens han reconegut que saben que són una possibilitat i és el cos tècnic de Javier Aguirre, Javier el Vasco Aguirre. Sí. Oferit també en la taula de la direcció esportiva el Toto Berizzo i en el dia d'avui també m'han dit que Paco López també s'ha ficat en la taula com a, una de les opcions oferides. Jo no sé com d'avançades estan ninguna d'estes, si alguna d'estes pot avançar en el cas en el que es prenga la decisió, que avui no s'ha pres encara d'acomiadar a Carlos Corberán, però el que sí que te puc dir és que és curiós que este cap de setmana, Carlos, almenys, i tu estàs clavat en este món també, fins a dos agents m'han creat a mi, que no sóc ningú, per a preguntar-me
1: aquí,
0: clar, aquí li puc oferir al meu entrenador.
1: Pues ese es el tema. Entrenadors que vulguen entrenar al pitjor València, no n'hi ha molts. N'hi ha moltíssims, perquè això és la veritat. I la institució, per mal gestionada que estiga, no deixa de ser una gran institució. Està clar que els apropiats no poden vindre perquè o ja han estat com Valverde o com Quique, que pot ser el teu botxí, o Marcelino, que en aquesta propietat no tornarà,
0: no
1: tornarà
0: mai. Mai la vida.
1: Noms, crec que n'hi ha. Però anem a deixar clara una cosa. Lo del respecte que tenim un entrenador vigor, deixa d'això. L'obligació, estem en elite, d'un club professional, és tindre sempre un plan A, un plan B, un plan C. Per què? Per si de cas. Encara que el teu entrenador siga líder i vaig a tot molt bé. Però, i si demà fica cura o a retor o el fitxa a un altre equip o el que siga, o per 10 partits seguits, tens que tindre preparat. I sobretot...
0: Està parlant d'un club normal.
1: El càsting d'entrenadors té que ser un scout d'entrenadors. Tu tens que saber com entrenen en els entrenaments en diari i com dirigeixen, és a dir, la raó per la que la moneda a l'aire, el tir a l'aire va eixir-li bé al Llevant l'any passat en Luis Castro. Havien seguit un jugador del Dunker que tot l'any i Héctor va dir, pues a mi l'entrenador m'agrada i vingué, i un heroi. En humilitat, molt pesat, perquè és molt pesat en els àrbitres, però en molt poc de carisma, vull dir, de lo que estem acostumats, així anar un tio templat, i sí que té cara de retor, però l'equip mata i mor per ell. I és el tema.
0: Bueno, són els noms que nosaltres ens hem assabentat que estan en la taula del València. Segur que n'hi ha un fum de noms més, però en el que respecta al València, per a tancar la part informativa, el pla de la setmana, demà entrenament, el dilluns a priori parlarà Carlos Corberán i se viatjarà per la vesprada a Vitoria perquè el dimarts juguen davant l'Alavés. Respecte a la resta dels equips, la notícia, entre cometes, mig positiva, és que l'Elx ha tret un punt, no?, en el dia d'avui en un estadi que sempre és complicat, com és el cas de Sant Mamés, i la crònica ens la porta el nostre amic Raúl Pina. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Salva. L'Elche, que ha rascat un punt important, valuós per a mi, a la catedral, a Sant Mamés contra l'Atlètic Club, sense fer el millor partit de la temporada, és el segon punt, ja va puntuar també a domicili a Riazor, però quina és la realitat en el dia d'avui, que cal puntualitzar algunes coses per a mi importants. Per exemple, Martín Anselmi ha renunciat clarament al seu model, a la seva filosofia, al paradigma, l'equip no ha sigut protagonista amb el baló, tot el contrari, amb una defensa de 4 que ha modificat amb la tornada de Fede Redondo, que ha sigut una

0: de les novetats en l'eix defensiu i pràcticament jugant dos línies de quatre molt juntetes, deixant a Facu Bonanote ajudant en moments puntuals a Ferniño en la cap davantera, però sobretot la premissa principal era no encaixar, no regalar la, la pilota, com altres vegades, amb una defensa molt avançada. L'equip era expeditiu darrere i això ha sigut important. De fet, l'Atlètic Club ha sigut protagonista amb el baló, no li ha deixat l'Elx eixos espais a la contra, com en altres ocasions, i fins i tot jugant així, l'Atlètic Club ha perdonat la vida en el primer acte a l'Elx, que no ha tirat entre tres pals. Sí que l'Atlètic Club ha tingut ocasions claríssimes d'Iñaki Williams, de Yuri Berchicho, fins i tot un baló que s'ha estavellat en el travessers després de que rematara Robert Navarro i Dituro amb la puntera dels dits de la manobla, l'enviarà al travesser i posteriorment a córner. Després, el guió en la segona part ha canviat, amb aquest penal que ha comès Areso sobre Germán Valeré, que ha transformat Facu Bonanote. L'Elx ha sigut un poc més protagonista amb el baló, amb arribar des de Revivo, fins i tot d'Abel el tanque Aviel, perdó, el tanque Osorio, però l'Atlètic Club també ha apretat i el remat era mereixedor del gol, perquè havia fet mèrits en el primer acte i també en alguna ocasió que altra en el segon. A més, el gol que la Lliga li dona a, jo crec que a Iñaki Williams, però dona la sensació que ha sigut més Berenguer, que havia eixit en la segona part, una jugada desafortunada en un baló filtrat per part de Nico Williams, en què la rematada creuada no acaba de rebutjar-la Víctor Chust, pràcticament en línia de gol. Com dic, un punt important, un punt valuós per a l'Elx en la seva visita a la catedral a Sant Mamés, només dos punts, amb l'altre que havia sumat a Riazor, en l'altra visita a domicili. El que cal ara és haver après la lliçó. Jo crec que Martín Anselmi ja ho té clar. Veurem què és el que passa dimarts al Martínez de Valero contra el Real Madrid a les 9 i mitja. Això és un altre escenari i un altre rival de primer nivell, però almenys avui, renunciant a la teua idea, al teu model, saps que també pots competir de tu a tu amb qualsevol rival en la Lliga.
1: Eren, gràcies Raúl, però les paraules també d'Anselmi, en les que, bueno, reconeixia que havia tingut que canviar el sistema.
2: Hemos recibido en todas un gol antes de los 20 minutos del primer tiempo. Creo que teníamos que tener como objetivo salir a competir de otra forma, de estar en el presente, de poder estar juntos, de intentar defender cada bola y de estar atento a los detalles. Entonces hicimos un ajuste, cambiamos ese 4-4-2 por un 4-1-4-1 para empezar a saltar sobre todo de su lado derecho y a partir de ahí ser más presionantes. Creo que eso también lo hemos conseguido. Nos llevó a estar un poquito más en el arco rival, a conseguir el penal, a ponernos en ventaja. Creo que después nos hundieron, empezando a acumular gente contra la última línea, por eso los cambios para intentar no hundir tanto a los extremos, porque al final persiguiendo terminamos hundiéndonos con mucha gente, persiguiendo los interiores de ellos que estaban en la última línea también, para intentar no perder el medio campo. Sentí en un momento que nos estábamos quedando sin medio campo.
1: Eren les paraules d'Anselmi, que avui ha, com deia Raúl Pina, renunciat pues una miqueta al seu estil per a tractar de traure algo de profit en Sant Mamés. Ho ha aconseguit, un puntet davant de l'Atlètic Club. L'equip que avui ens ha donat una alegria és el Castelló, que continua sent el líder de la segona divisió. L'any passat ja ens va fer gaudir durant moltes jornades l'equip orellut, i en el dia d'avui l'ha guanyat el Girona. La crònica ens la conta José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: ¿Qué tal? Bona nit. Pues victòria importantíssima, victòria de líder i amb remuntada del Castelló. Esta vesprada a Montilivi davant del totpoderós Girona de Quique Álvarez en un bon grapat de futbolistes que continuen de la passada temporada a primera divisió i que ha començat molt bé el partit. La veritat que els primers 15-20 minuts han sigut dels catalans que s'han posat per davant en el marcador en un gol que ha marcat el jove central júnior, i el Castelló que en ese 11-9-2 de Pablo Hernández en la tornada a la defensa de 4, en 4 canvis a l'equip, no acabava de trobar el punt, no? al sistema del Girona, però a partir de l'1-0 i fonamentalment a partir del minut 20, el que ha fet Pablo Hernández ha sigut col·locar Suero, que estava jugant en banda esquerra més perdís com a mitja punta, donar-li una miqueta més d'altura a Lucas Alcázar, i a partir d'ahir en quatre perdins el Castelló s'ha fet en el baló i el partit s'ha començat a jugar en el camp del Girona. El que no arribava era l'ocasió de l'empat en aquesta primera part, tot i que el Castelló l'ha acabada en bona

0: Les sensacions. Ja en la segona, pues, l'acció que ha trencat el partit segurament ha estat l'expulsió per doble groga d'Abel Ruiz. El Girona en 10 futbolistes ja ha tingut clar que el que volia fer era defensar i ser 1-0 favorable. Ha estat molt a prop d'aconseguir el seu objectiu, però el Castelló cada volta, amb Pablo Hernández donant entrada a jugadors més ofensius, ha continuat carregant moltíssim l'àrea de Gazzaniga i acumulant moltes ocasions. Al final, en una fantàstica centrada d'Irra Suero, la cabotada de Camarà que rebutjava molt curta Gazzaniga, i en línia de gol Sienra li ha donat l'empat. A partir d'ahir, el Castelló ha continuat percutint, tractant de buscar el segon, que ha arribat en una acció de transició després d'una pèrdua del Girona, un 3-3 que s'ha resolt en una passada ben profunditat per a Camarà, el colpeig en cama esquerra del punta albinegre que torna a rebutjar Gazzaniga, i des de dalt, sense deixar-la caure i de cap, Álvaro García, que havia entrat en la recta final del partit, li ha donat l'1-2 definitiu al Castelló. És de veres que el partit ha canviat en l'expulsió del Girona, però també que el Castelló, des de l'1-0 i a partir del minut 20, ha sigut clarament superior i ha duplicat com a poc les estadístiques ofensives del seu oponent, en aquest cas del Girona. Així que triomf importantíssim, el Castelló, que una setmana més serà líder de la Lliga Hipertensió, 13 punts que té el conjunt de Pablo Hernández, que, com dic, avui ha fet 4 canvis en ese 11 inicial, jugant Lucas i Juanjo Nieto com a laterals, deixant en la banqueta a Melot, la titularitat per fi de Mati Orozco, el jove jugador colombià que ha jugat tot el partit i que ha estat un molt bon nivell, Rodri Rego, el portuguès, que ha jugat esa primera part i ha sigut un dels primers canvis, i Irra Suero, que després dels continus rumors de la seva possible eixida, avui ha sigut titular i ha jugat tot el partit. Així que tot dades positives al voltant del Castelló, que suma, seguís i continua creixent en el seu futbol d'atac.
1: Gràcies, Gual. I deia Pablo lo següent després d'esta victòria en Girona.
2: Sí, yo creo que han entrado mejor al partido ellos. Los primeros minutos, es verdad que nos ha costado, nos han presionado bien. Que bueno, que eran muy peligrosos en las transiciones, en los balones a la espalda, y han tenido también el segundo en un mano a mano. Y bueno, la primera parte también hemos tenido un remate de cabeza que ha sacado Gazzaniga, ha hecho una buena parada. Pero bueno, la primera parte yo creo que ha sido bastante igualada, pero la segunda parte es verdad que ya hemos empezado mejor, hemos hecho algún cambio y eso nos ha permitido pues jugar un poquito más altos. Y a partir de ahí, pues bueno, luego con la expulsión obviamente, pues sabíamos que era cuestión de tener un poco de paciencia, sabíamos que se iban a encerrar y a partir de ahí pues hemos ido introduciendo cambios ofensivos y ofensivos, metiendo mucha gente de ataque y al final hemos encontrado premio, ¿no? Yo creo que a veces cuando te quedas con uno menos, el contrario se queda con uno menos, todo el mundo piensa que es fácil, pero no es fácil cuando te mete un bloque bajo, y la verdad es que hemos tenido la capacidad, ¿no? de mover el balón, de encontrar los espacios y generar ocasiones para remontar el partido.
1: La victòria del Castelló davant el Girona i avui la victòria de l'Hèrcules davant l'Europa. Ens la conta Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Salutacions, bona nit. Per fi l'Hèrcules ha trencat la ruïna dinàmica de l'inici de la competició i ha guanyat en la tercera jornada el seu primer partit. Ha segut al camp de l'Europa en un encontre trabat, treballat i en gols des davanters. En la primera part ha estat bé el conjunt de Beto Compain, ha dominat i ha marcat Antonyín un gran gol. Al descans ha anat en sensació de superioritat i amb 0-1 al marcador. Però en l'inici de la segona part ha donat un pas cap arrere. L'Europa ha començat a dominar, un remat al travesser, una ocasió prou clara i l'empat a un. A partir d'ací, els fantasmes del passat, d'un Hèrcules que fora de casa no guanyava en primera federació, però esta vegada, de nou, ha aparegut un altre davanter i una jugada d'estratègia en el descompte ha marcat Fransol el gol de la victòria. Així que, per fi, l'Hèrcules suma 3 punts, oxigen pur per al conjunt de Beto Compain. No ha sigut un gran partit, però almenys hi ha 3 conseqüències positives. La primera, que per fi se suma de 3 i es tanca la dinàmica negativa. La segona, que l'equip ha defensat millor i esta vegada ha encaixat un gol, però ha estat bé treballant en esa parcel·la. I després, per supost, els 2 noms propis de la victòria. 2 davanters. El primer gol d'Antonyín per l'escaire, el segon en eixa acció d'estratègia, el gol de Fransol en una bona assistència de Galvany. Per tant, per fi arriba la primera victòria per a l'Hèrcules. Recordem que la setmana que ve l'Hèrcules juga al Rico Pérez davant el Juventud Torremolinos. Ahí buscarà ja també enllaçar victòries i la primera com a local.
1: Gràcies, Gonzalo, en esta crònica d'esta primera victòria de l'equip d'Alacant, de l'Hèrcules d'Alacant, i recordem que avui també s'ha disputat la semifinal del Mundial Femení de Bàsquet, on

Espanya ha caigut 66-76 davant dels Estats Units, però que demà a les 4:30 i davant Alemanya, l'anfitriona d'este Mundial, es jugarà la

0: anteriors, les 5 de la passada campanya, seria la 6a victòria consecutiva al Ciutat de València, però no ho tindrà fàcil. Tots coneguem, el Futbol Club Barcelona és líder, ha començat impressionantment, sobretot a nivell ofensiu, li ha marcat 5 gols al València, 5 al Feyenoord en Champions, 5 al Rayo Vallecano, 5 a l'Elx, i podíem continuar així perquè esta vegada em porta amb molta facilitat. Això sí, tindrà davant un llevant que va millorant al llarg de les jornades, comença molt mal en Cornellà, millor en Pamplona, li guanyà al Betis i empatà en el camp del Màlaga. Les baixes, només la de Taillon i a les Primo, les mateixes que a Màlaga, i no s'esperen canvis en el conjunt de Luis Castro, que sempre diu que el que funciona no cal canviar, si ixe lateral dret en el que Toljan i Nacho pugnen per una titularitat que de moment en Nacho Pérez en els partits que s'han disputat. Així, l'11 inicial seria format per Ryan en la porteria, Nacho de la Mandi, Manu Sánchez en línia defensiva, Oriol Rey per davant, Tolasa i Enzo Bardelli en el mig del camp, Roger Brugué per la dreta, Thiago Fernández per l'esquerra i Ivan Romero en la punta de l'atac. El Ciutat de València s'omplirà per a rebre el Barça, un Barça que serà homenatjat tots els seus campions del món, amb un detall del club, del conjunt del Llevant Unió Esportiva, un detall, la veritat és que impressionant, perquè s'ha realitzat un taulell fabricat de forma artesanal en un negoci del centre de València, en un taller del centre de València, en el que hi ha el número en el que portaven la camiseta de cadascun dels futbolistes del Barça, campions del món, i que se les entregarà abans de l'inici del partit. Per tant, festa al Ciutat de València, i anem a veure si es veu un gran partit, un bon partit, i sobretot si el Llevant és capaç de tocar-li l'orella a la Futbol Club Barcelona, que ningú ha aconseguit en el que portem de temporada.
1: Sembla difícil, però tant de bo sigui així, que demà el Llevant li puga, com diu el nostre Daniel Mosilla, tocar l'orella al Barça, però de moment, com ha començat la temporada del Barça, sembla molt, molt complicat. Li preguntàvem a Luis Castro sobre el Barça de Flick i deia lo següent.
2: Como todos los partidos, nos preparamos los partidos para ganar. Sabes que los adversarios son diferentes, pero no hay partidos fáciles en la liga. Es uno de los mejores equipos del mundo. No vamos a decir que derecha o izquierda, no. Es uno de los mejores equipos del mundo. Pero vas a jugar para ganar. Tienes que jugar el partido para ser el mejor posible, para estar a 100% en los 90 minutos y lo adicional también. Y intentar dar una alegría más a nuestros aficionados en nuestro estadio.
1: Això en quant al Llevant, però també demà juga l'Eldense davant l'Sporting de Gijón a les 2 del migdia. De fet, en este punt a punt demà anem non-stop, sense parar, des de les 12 a les 12 i mitja de la nit, i a partir de la 1 ja començarem en la prèvia d'eixe Eldense, ja en eixe sensacions en els 11, a partir de les 2 el partit davant l'Sporting de Gijón, i la prèvia ens la porta el nostre Álvaro Molina. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, companys. Demà, 5a jornada d'esta segona divisió. L'Eldense que s'enfronta a l'Sporting de Gijón en el mític estadi El Molinón, a les 2 del migdia. I en una setmana que ha sigut frenètica per al conjunt blaugrana. Recordem que el diumenge passat Claudio Barragán va ser destituït. Conforme van passar les hores, es vam assabentar que era per un canvi de propietat imminent. I el dimarts és quan va arribar aquesta bomba informativa. Leo Messi vol comprar el club. Encara és pronte, seran setmanes de negociacions perquè tot isca endavant, però sens dubte ha sigut la notícia, podríem dir, de la setmana. Ara el que realment importa és ja el que passa sota la gespa. Serà Josep Ferrando qui era segon entrenador de Claudio durant la temporada passada i aquestes setmanes de competició, qui se sente mínim demà en la banqueta del Molinón, i com bé ha confirmat en roda de premsa, no podrà comptar ni amb Pau Cabanes ni amb Olaizola, però amb totes les incorporacions que va fer el club, el nivell de l'equip muntarà i la convocatòria serà de total garantia. Recordem que són 2 punts de 12 possibles i que comença a fer-se ja important el poder sumar de 3. Demà, com diem, a les 14 hores en el punt a punt, Sporting de Gijón, Club Deportivo Eldense.
1: Gràcies, Álvaro. Demà estarem pendents del partit de l'Eldense. Són les 11:31 minuts. Fem una pausa i al tornar anem en temps de debat, d'opinió i d'anàlisi en la tertúlia.
4: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
5: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante?

0: 33 minuts passen de les 11 de la nit i anem a començar el temps de tertúlia. Continua en la taula Carlos Urrutia i afegim i saludem ja i li donem la bona nit perquè sempre és un plaer poder tindre-lo en els divendres i dissabtes. No és habitual poder tindre la sort que estiga, però Miqui Vela, què tal, com estàs? Bona nit.
1: Hola, què hi ha? Buenas noches.
0: Ya te dic, no és el habitual, però quan te podem pescar, no?
1: No nos dejan estar juntos.
0: Creus que n'hi ha algun tipus de confabulació en contra de...
1: No, creo, no, estoy seguro.
0: Ah, val. No, bueno, si és així.
2: Tu no vas a mi, això.
0: Pues en Miqui, però també en Miguel Martínez, que anem a dir una cosa, també li diuen Miqui, però clar, no
3: però jo sé que el Miqui Roín.
0: Correcte.
3: ¿Tú cómo estás, Salva? ¿Bien?
0: Bien, buena nit, Miguel Martínez.
3: Lo haces muy bien todo, te lo he dicho alguna vez.
0: Siempre. Gracias, gracias, Miguel. Y Paula Lerín, ¿qué tal, cómo estás? Buena nit.
4: ¿Qué tal, buena nit?
0: Ara és tot sonrises, però a nit suposo que no... Que
5: a
0: no...
5: nit també, però godura.
0: Sí, correcte. A nit l'únic que tenia algo que li feia gràcia era Hugo Duro. I Dani Rabà, no se'l deixeu, que també estava Dani Rabà en eixa imatge. Què vos va aparèixer el València? Parlem sobretot ara de xoc, de proposta, de la imatge del València ayer en el Pizjuán. Ara s'endinsem en Corberan, en tot el que té que passar, però què vos va aparèixer novament una nueva performance del Valencia en la Liga?
3: Yo pienso que el Valencia desde hace tiempo es perpéntico, un circo, y contra el Sevilla está claro que el Valencia, teniendo enfrente a un rival como el Sevilla, de las características que ahora mismo es el Sevilla actual, y no teniendo enfrente a un Fútbol Club Barcelona como el que había en Mestalla, el partido que vimos es el mismo que se vio contra el Betis y el que se vio contra el Celta. El Valencia intentando proteger un resultado que al final era un empate y era positivo de cierta manera para el entrenador, y otra vez a balón parado pierde el partido y pierde los tres puntos.
4: Es un equipo sense ánima, cobarde, endeble, sense idees, o sea, es un equipo que dona llàstima y que dona por, però pel que pugui passar, no? Crec que la situació és insostenible, és un equip que no li fa res al rival, és supercòmode jugar ara mateix contra el València, i és una situació que és insostenible, vamos, o sea, no pot continuar així, tot això.
3: Antes de que hable Miqui, el València empezó jugando con 5 defensas, no defiende bien porque le meten goles, tampoco ataca bien porque no tira, no hace la presión bien. ¿Qué hace bien el València? No bascula bien.
0: Sí, sí, això de la identitat, no? De a què juga el València.
3: No hace nada bien el València.
1: Bueno, yo creo que deberíamos analizar un poquito más, que deberíamos de guiarnos por tres palabras. El qué, que es lo que pasa, que es lo que habéis dicho, que es lo que todo el mundo ve. Pero por qué, el siguiente, ¿por qué pasa eso? Y después el cómo se solucionaría el que no pasara eso. Creo que son dos cosas que quedarnos todos como el qué pasa...

0: argentins que van ser violents, però jo si firme Aymar, el tinc que firmar una convençut i tot, li dono 5 anys i n'hi ha projecte i anem a veure, perquè la gent se'n recordarà i ja tens un d'això i a
1: Carlos,
0: més
1: de que és una cosa que
0: naturalitat.
1: Carlos, és el que has intentat fer en Corberan.
2: Sí, ah, bueno, però això de que deia el rol de l'estabilitat.
1: És el que has intentat fer en Corberan i ahí està la clau. Corberan Ron en la defensa, sempre diguem que necessitaves estabilitat en els entrenadors.
0: Però quina red Carlos is the coach.
1: Carlos is the coach.
3: Carlos is the coach.
1: I...
0: Que ho diu un tio que me calfe cada volta que diu.
1: Ja, però és el que fitxa.
0: Ja, però ho diu un tio que porta un any i mig i no té nassos de parlar castellà.
1: No, és que se li fa molt difícil, va dir l'altre dia que...
0: Sí. Pues que espavile.
1: Que no li fa falta.
0: No, i tu en Anglaterra parlaries castellà només?
1: No, però ell diu que per a fer la seva faena...
0: Jo li faria parlar hasta valencià. Que a Hansi Flick, no, però li pregunten en català, en el Barça.
1: Però li traduixen la pregunta.
0: O no.
3: Él habla castellà, Hansi Flick.
0: Sí, sí.
1: Però no s'atreveix a parlar en
3: otra cosa. Sí, claro.
1: No sé.
2: És complicat, però és una situació insostenible... Jo crec que el València va esperar fins el paro de seleccions per ahir
1: incluint
2: tindre...
1: Incluint el partit de la Real?
2: Pues depèn del que passe dimarts, del que passe dimarts, però la situació és que és insostenible, el vestidor no creu en ell, hi ha molt mal ambient, ahir no es suporta ningú i és el que n'hi ha, o sigui, la situació és insostenible i a més demostra el club, que no hi ha club al València, perquè fa una setmana, dos setmanes, va parlar Ron, va dir que Carlos, altra vegada, que és l'entrenador, i ara està, no és que sola Carlos Corberan està en la corda fluixa, és que també ho està ell, o sigui, és que Ron tampoc Ron també té els dies comptats al València.
3: Mira, no, yo creo que bastante de todo lo que está ocurriendo ahora con Ron incluido tiene culpa lo que pasó contra el Barcelona, que estuvo Kiat Limaki.
0: Claro, claro, claro.
1: Penseu que sí.
3: Yo sobre Ron, seguro, porque Ron es de la cuerda de los Lim y también estaba acorazado aquí en Valencia. Pero yo desde hace varios días, incluso semanas, mi pregunta es, ¿a quién traes? Es... mi mayor duda, porque si echas a Corberán, cualquier entrenador que pueda venir lo va a mejorar.
4: Yo creo que sí. Tan mal no lo puede hacer.
1: ¿Por qué?
3: Porque los jugadores enseguida van a empezar a jugar al fútbol, ¿no?
4: No.
1: Pero ¿cuántas jornadas?
3: Claro.
1: O sea, voy a decir,
0: es el bloqueo mental.
3: Ya, pero es que es algo cíclico, sí, lo que pasa. Pero,
1: el efecto revulsivo de portar un entrenador es hasta final de temporada y comenzar la pretemporada y ya comience mal, otra vez.
4: No, vamos a ver. Primero, hay un momento en el que hay un parón. Y es un momento bueno para
1: tres semanas, a meses ya que el paró.
4: Que es bueno para traer un nuevo entrenador que se haga con el vestuario. Es un momento bueno. Después hay una cosa. Valencia y la mayoría... Dices, es que ahora está en este momento el Valencia. El año pasado estuvo a mitad temporada exactamente igual. Hubo mucho tiempo que el Valencia iba al último.
1: Ese es en Baraja, ¿no?
4: No, en
2: Corberán. La primera vuelta.
1: Sí, correcto.
4: Horrible, y el público chillando, y todo el mundo que se vaya, no se fue.
1: En Xener le firmen a Guido, a Sadik y a Unai.
3: Y hace una vuelta de...
4: Pues ahora, si quiere vender y quiere ir al campo nuevo, Lim le fichará 3 o 4 en Navidad.
1: Yo no estoy en...
3: Yo tampoco.
1: Seria el que passaria en una situació normal, però jo la sensació que n'hi ha des de dins...
4: Perquè pot haver un drama social.
1: Clar.
4: Ahí és el que pot estallar és la societat del valencianisme. Eso sí que puede ser el detonante. Si no hubiera esa posibilidad de estallido, Corberán no se va. ¿A santo de qué? Porque si meten la pata en el entrenador que venga y meten la pata en los fichajes, el estallido social siguiente es contra Ron.
1: Sí. Jo us vull preguntar, però una informació que ha contat avui el company del partit de la una, Nacho Sánchez, i és que en Singapur saben perfectament o són conscients de la situació i que el propi Kiat Lim és el que està activament, i ho fico entre cometes perquè és literal el que ha ficat en la seva informació Nacho, que activament està buscant solucions. Fins a quin punt penseu que Kiat Lim pot trobar solucions?
0: No sé si és aixina, perquè estigui en el partit de la

0: Sense mala intenció.
1: No, fa sorpresa.
2: Sorprès de la situació del València.
0: No fa.
3: No m'estoy riendo del València.
2: O fa sorprès de la situació del València, de Varela.
0: Clar.
2: De dir...

0: Jo crec que està bé que demani disculpes, està sí, bé que almenys s'ha llegit a dir que,
1: sí, bueno,
0: que s'ha enganyat i que ho reconeix, perquè també sap que estan, com deia Paula, en el punt de mira de molta gent en Mestalla. Vull dir, Hugo Duro és dels jugadors assenyalats en Mestalla i, a més, diria que un punt més assenyalat per la grada d'animació. Crec que l'altre dia...
2: Els seus amics?
0: No? No sé si són amics o no, però jo l'altre dia el més insultat era Hugo Duro.
3: Cosa que yo no vaig entendre.
2: Cuatro meses antes eran amigos.
1: El que más pelea, el que más goles mete, bueno, el que más tal...
2: Cinco meses antes eran amigos.
0: Algo habrá pasat.
2: ¿No?
0: Algo habrá pasat.
2: A mí me hace mucha gracia. Bueno, la animación también hace cosas que no me acaban a mí.
1: Vosotros que tenéis mucha información...
0: O no.
1: O no.
0: Miki.
1: O
0: sí. Y no contemos
1: después. Sesgada.
0: O sí, no. O sesgada. Y no pueden contar
1: cosas.
0: ¿Es
1: verdad ahora últimamente... lo que ha pasado, que a Hugo Duro lo ha defenestrado totalmente, ha sido por una discusión de Hugo Duro con Corberán, que Corberán le dijo, por favor, habla con Sadik y con Danjuma y que entrenen bien. Y Hugo Duro le dijo, eso es tu función, habla tú si quieres.
0: Preguntaré.
4: Si eso es así, ¿no?
0: Preguntaré.
1: Y eso que yo no me entero de nada.
0: ¿Eh? No, més mal, Miki. 12 i 28, tenim que anar. Abans vos pregunté què penseu que passarà en Vitoria, ràpidament. Lo primer que vos vinga al cap.
1: Empate.
2: Sí? Derrota.
3: El València perda, Vitoria.
4: Sí, derrota.
2: Derrota.
0: El més optimista, Miki, eh?
1: Jo és que creo que el València tiene mejor plantilla que el Alavés, que
2: pero no
1: el
2: mejor
1: Sevilla.
2: Juego.
1: Vale, pero como creo que los jugadores se llega un momento que tienen que jugar... bien, a pesar de todo lo que tienen detrás.
0: Arribarà ese momento, no ho sabem. 12 i 29, serà en Miki, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: Carlos, fins demà.
5: Adeu.
0: Miguel, bona nit, gràcies.
2: Ho fa molt bé.
0: Gràcies. Paula, bona nit.
3: Bona nit.
0: I a tots vosaltres, demà, a partir de les 12, perdó, del migdia, més punt a punt, i a partir de les 11 més últims, no, també ho veig en esta sintonia. Gràcies. Adeu, bona nit.

0: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Avui és diumenge 13 de setembre i el calendari ens porta una d'aixes dates que ens permeten descobrir històries ben curioses. Perquè tal dia com avui, al llarg de la història de la música, van néixer grans figures com, per exemple, Arnold Schoenberg, que va néixer en 1874, un dels compositors més revolucionaris del segle XX. I no podem deixar passar una curiositat. El compositor tenia una autèntica fòbia al número 13. I curiositats del destí. Va morir precisament el dia 13 de juliol de 1958. És a dir, va néixer i va morir el mateix dia, 13. En 1819 també va néixer Clara Schumann, extraordinària pianista i compositora del romanticisme. I Maurice Jarre, autor d'algunes de les bandes sonores més recordades de la història del cinema, autor de bandes sonores tan memorables com L'Hores d'Aràbia, Doctor Zhivago o Passatge a la Índia. I va aconseguir 3 premis Òscar. També tal dia com avui va morir alguna de les figures importants de la música, com per exemple el director d'orquestra Leopold Stokowski, en 1975, que va ser el director

de la banda sonora de la pel·lícula Fantasia de Disney, i el compositor francès Emmanuel Chabrier, en 1894, autor de la Rapsodia Orquestral Espanya. Però avui també tenim una celebració molt més dolça, perquè el 13 de setembre és el Dia Internacional del Xocolate, una data que es va establir l'any 1995 i que coincideix amb el naixement de dos personatges relacionats amb aquest món: l'escriptor Roald Dahl, autor de Charlie i la fàbrica de xocolate, i el fabricant de xocolate Milton, de Hershey. Així que avui tenim una, diguem, tenim música, història, curiositats, i no està mal començar el dia fent o fent-se una bona tassa de xocolate, una combinació que no sabem si Schoenberg l'hauria aprovat, però que a nosaltres ens sembla una manera magnífica de començar el programa. Estem així, a Fem Banda.

0: I a continuació, Imma Santana ens dirà el sumari del programa d'avui. Imma, bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia a tots.
0: Així... Què estàs preparat? Què estàs preparat?
1: Pues mira, Imma, com sempre, comencem amb el concert del dia, des de la secció Arxiu Sonor. Després, seguirem a la secció El rebost de la banda i parlarem d'un passodoble dedicat a la joventut que han encomanat la Mancomunitat i la Federació de Societats Musicals de la comarca de l'Horta Sud, els compositors Hugo Chinesta i Ferrer Ferran. Tot seguit, donarem el pas a l'agenda musical. I ja, després de les notícies de les 9 i dins de la secció Avui en qui parlem, xerrarem un ratet amb el compositor Javier Costa Ciscar i ell serà l'encarregat de dir-nos el suggeriment de la setmana.
0: Que interessant està avui el programa. Moltes gràcies, Imma, per informar-nos. I jo tinc així una bona tassa de xocolata. I tu, t'agrada?
1: Jo la veritat que no.
0: De bon
1: jo
0: matí,
1: el
0: no?
1: Cafenet.
0: El cafenet per a, per a despertar un poquet el dia, no? Perquè és molt matinet. Òscar, tira-li. Comencem fent banda. Mmm, que bo està este xocolata.

Avui hem preparat un programa de concert molt interessant. Començarem escoltant un pas doble del compositor valencià Hugo Chinesta, que du per títol Rafael Pérez. Es tracta d'un pas doble compost l'any 2004 i dedicat a Rafael Pérez, en reconeixement al seu treball i a la seva dedicació a les bandes de música valencianes, i especialment per la seva tasca com a president comarcal de l'Horta Sud. L'obra està molt vinculada a Camporrobles, ja que va ser estrenada per la Unió Musical La Mar Xica de Camporrobles, localitat d'on era Rafael Pérez. Per tant, estem davant d'un pas doble que, més enllà del seu valor musical, representa també un homenatge a una persona molt vinculada al món de les bandes de música valencianes. Així doncs, sense més preàmbuls, anem a escoltar el pas doble Rafael Pérez d'Hugo Chinesta.

Acabem d'escoltar un pasdoble de concert que és, sens dubte, un bonic homenatge a Rafael Pérez i a tota una vida dedicada al món de les bandes de música. I continuem el concert en una obra del compositor Javier Costa, Fulgor Infinito, en esta ocasió per a banda. La versió per a banda sinfònica va ser estrenada l'any 2016 per la Banda Municipal de València, sota la direcció de Fernando Bonete, al Palau de la Música de València. El mateix compositor explica el títol, que parteix de la idea de la música com a fulgor, com una llum infinita, la música entesa com un esdevenir constant dels sons, com una forma d'expressió i comunicació. El títol, a més, té referència a la poesia de José Ángel Valente. Musicalment, l'obra parteix d'una breu cita reelaborada de la cançó renaixentista Con que la alabaré, de Juan Vázquez. A partir de l'interval de tercera menor amb què comença esta cançó, Javier Costa construeix una sonoritat pròpia que es converteix en un dels elements generadors de tota l'obra. És una obra, per tant, contemporània i d'escolta exigent, però amb una idea molt poètica al darrere: la llum, el so, la transformació i la comunicació musical. Aleshores, anem a escoltar ja Fulgor Infinito, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València, sota la batuta del mestre Fernando Bonete.

Aquesta obra es convida a escoltar la música d'una manera diferent, deixar-nos portar pels seus colors, les seues textures i per eixa idea de la música com una llum que no s'apaga. Esperem que hagueu gaudit durant estos minuts de la peça Fulgor Infinito del compositor Javier Costa. I continuem el nostre programa amb una obra molt especial del mateix compositor valencià. Es tracta d'una Ave Maria, una obra composta l'any 2009 per a cor mixt i que va rebre el Premi Luis Morondo en el Concurs Internacional de Composició de l'Agrupació Coral de Càmera de Pamplona. En esta composició, Javier Costa parteix de l'Ave Maria de Tomás Luis.

de Victòria, un dels grans mestres de la polifonia del Renaixement, i en fa una nova interpretació des d'un llenguatge musical contemporani. D'esta manera, l'obra estableix un diàleg entre dues èpoques molt allunyades en el temps, però unides per una mateixa tradició vocal i espiritual. L'obra va ser estrenada l'any 2016 per el Cor de Cambra de Pamplona, sota la direcció de Josep Cabré. Nosaltres anem a escoltar una altra versió. Anem a escoltar el Cor de la Generalitat Valenciana, dirigit per Francisco Perales.

0: Bravo!
1: Que bé sona el cor de la Generalitat. Quina meravella de cor tenim ací a la nostra terra. Un dels millors cors que hi ha en tot l'estat espanyol. Acabem d'escoltar l'Ave Maria del compositor Javier Costa Císcar. I continuem el concert escoltant ara, en estos moments, l'orquestra Nostrum Mare Camerata, que van a interpretar tres romances del romancero gitano de Lorca. El romancero gitano és una de les obres poètiques més conegudes de Federico García Lorca, publicat l'any 1928. És un recull format per 18 romanços en què el poeta combina la tradició popular andalusa amb un llenguatge poètic molt ric en metàfores, símbols i imatges. Encara que el títol fa referència al món gitano, Lorca no pretén simplement descriure la vida dels gitanos, sinó que utilitza este univers com a símbol de la llibertat, de marginació i de la lluita que té l'individu contra un destí que sovint és tràgic. Al llarg dels poemes apareixen alguns dels temes més característics de l'obra de Lorca, com per exemple l'amor, el desig, la passió, la llibertat, la violència i la mort. Els tres romances del romancero gitano que anem a escoltar ara parteixen precisament d'este univers poètic de Lorca i traslladen les seues paraules al llenguatge de la música. D'esta manera, la música permet aprofundir en les emocions i les imatges presents en els poemes, ressaltant el caràcter dramàtic, la sensualitat, el misteri i la força expressiva. Nosaltres anem a escoltar-los interpretar per la Nostrum Mare Camerata i amb la veu de la mezzosoprano Carmen Lázaro. Escoltarem tres dels 18 romansos. Anem a escoltar el primer, La Reyerta, el segon, La Casada Infiel, i l'últim, La Monja Gitana. Escoltem-hi ja.

Acabem d'escoltar tres dels 18 romanços del romancer gitano de Lorca. El món que representen és sobretot el de l'Andalusia mítica i el poble gitano. Però no pretén fer una descripció documental dels gitanos. Lorca crea un univers poètic propi. I acabem el concert d'avui escoltant un altre pas doble que du per títol un altre nom propi. Luis el Huiso de Ferrer Ferran. El pas doble va ser compost al 2010 i la composició està dedicada a Luis Ródenas, que és el president de la banda primitiva de Paiporta. Ferrer Ferran, que va ser director titular d'esta banda durant 20 anys, va voler reconèixer amb este pas doble la dedicació i el treball de Ródenas en favor de la societat musical i de la música de banda. Per tant, el pas doble té un important component d'homenatge i reconeixement personal. El pas doble va ser estrenat el 20 de novembre de 2010 a l'Auditori Florida de Paiporta, interpretat per la banda primitiva de Paiporta, sota la direcció del mateix mestre Ferrer Ferran. Així que la versió que escoltem és esta. Mestre, quan vulga, pot començar el pas doble.

0: En definitiva, Luis el Huiso és molt més que un pas doble festiu. És un homenatge a una persona que porta molts anys treballant per la primitiva de Paiporto. I és tota una manera d'entendre la música. I fins així, el concert d'avui. Com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida. No se'n vagin.
1: Tot el que ens uneix, cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. Comença Fem Banda. El programa de les societats musicals en A Punt Ràdio. Amb Imma Mateu.
0: Molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Avui estem a diumenge 13 de setembre i el calendari ens porta una d'aixes dates que es permeten descobrir històries ben curioses. Perquè tal dia com avui, al llarg de la història de la música, van néixer grans figures com, per exemple, Arnold Schoenberg, en 1874. Un dels compositors més revolucionaris del segle XX. I no podem deixar passar una curiositat d'ell. El compositor tenia una autèntica por al número 13. I coses del destí. Va néixer un dia 13 i va morir el 13 de juliol. És a dir, va néixer i va morir en el 13, en el número 13. També en 1819 va néixer Clara Schumann, extraordinària pianista i compositora del romanticisme. I també va néixer Maurice Ravel, autor d'algunes de les bandes sonores més recordades de la història del cinema, autor de bandes sonores tan memorables com L'Hores d'Aràbia, Doctor Zhivago o Passatge a la Índia. I va aconseguir 3 premis Oscar. També tal dia com avui va morir figures com el director d'orquestra Leopold Stokowski, en 1975, director, per exemple, de la pel·lícula Fantasia de Disney, i el compositor francès Emmanuel Chabrier, en 1894, autor de la Rapsòdia Orquestral Espanya. Però avui tenim una celebració molt més dolça, perquè el 13 de setembre és el Dia Internacional del Xocolata, una data que es va establir l'any 1995, que coincideix amb el naixement de 2 personatges relacionats amb este món: l'escriptor Roald Dahl, autor de Charlie i la fàbrica de xocolata, i el fabricant de xocolata

Milton. Així que avui tenim música, història, curiositats, i no està mal començar el dia fent-se una bona tassa de xocolata, una combinació que segur que Schoenberg hauria aprovat, perquè a nosaltres ens sembla una manera magnífica de començar el programa. Això és Fent Banda. I a partir d'ara, sabeu que hem escoltat el concert del matí, a partir d'ara seguim en la secció El rebost de la banda i anem a parlar d'un pas doble dedicat a la joventut que han encomanat la Mancomunitat i la Federació de Societats Músiques de la Comarca de l'Horta Sud als compositors Hugo Chinesta i Ferrer Ferran. I ja tinc així les quatre persones, els quatre convidats i convidades que van a parlar-nos d'aquest projecte. Després continuarem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les dues i dins la secció Avui en qui parlem xerrarem un poquet amb el compositor Javier Costa i ell serà l'encarregat de dir el suggeriment de la setmana. Així ja no tinc res més que dir sinó que seguim en el rebost de la banda.

0: La música de banda torna a demostrar que també és una manera de construir comunitat. I esta vegada ho fan amb una iniciativa que posa el focus en la joventut de l'Horta Sud. La Mancomunitat de l'Horta Sud i la Federació de Societats Musicals de la Comarca han encarregat un nou pas doble amb motiu d'un aniversari molt especial, el 25 anys de la trobada de bandes juvenils de l'Horta Sud. L'obra es titularà Són joves de l'Horta Sud i té, a més, dos compositors de la comarca com a autors, Ferrer Ferran i Hugo Chinesta, que han unit esforços per crear una nova composició. I per a parlar-nos de tot aquest esdeveniment que tindrà lloc en octubre, tinc a ser l'estudi a José Francisco Cabanes Alonso, que és el president de la comunitat. José, bon dia.
1: Bon dia.
0: També tinc a Laura Sena, que és periodista. Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
0: També tinc a Àngel Lorente, que és el president comarcal de l'Horta Sud. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I com no, tinc a Hugo Chinesta, que és compositor, professor, moltes coses, Hugo.
1: Bon dia a tots.
0: Bon dia. Bueno, encantada. I a veure com sorgís esta idea, com naix esta idea de crear un pas doble dedicat a la joventut de l'Horta Sud. I per què a la joventut?
1: Bo, el primer dir, no? L'Horta Sud és una... és una comarca de música. És una comarca de música, però sobretot de músics. És el més important, arraigat, aquesta música, al llarg dels anys, al llarg de la història, a la nostra comarca. De fet, està que tenim grans compositors, com es demostra en este pas doble que s'encomana, i després de viure una Covid, una dana, de vora solats els nostres municipis, vora solats, i aquests centres... De musicals, on s'imparteixen les classes de música, que són lloc també, ja no només llocs culturals, sinó també llocs de reunió, d'estar el poble, és part de la nostra essència com a comarca, és part de la nostra essència com a poble. D'ahí, el vore, aquesta joventut que es volca en treballar, en ajudar, en aquest abraç que feia falta, ixa peça, recordem en la Covid, quan deixia la gent a tocar als balcons, a les finestres, que ens acompanyaven en ixa soledat que teníem, perquè era una soledat el que estàvem vivint. Uh-huh. I en la dana ha sigut més o menys el mateix. Ha hagut ixa soledat, també. Jo recorde, per exemple, al meu municipi a Sedaví, una de les primeres coses que es va fer quan se va poder va fer ser un passacarrer de la banda de música. La música és part de la nostra vida. És aquest acompanyament que tenim al llarg dels dies, al llarg dels anys, i aquesta peça que tots recordem, perquè tots tenim alguna peça que sempre recordem i que la tenim en la memòria. Què millor que honrar a aquesta joventut, a aquestes persones, xics, xiques, que al llarg dels anys han estat formant-se en els seus centres musicals dels municipis, en acompanyar dels seus veïns i veïnes, perquè damunt als centres musicals podem trobar gent en un curs de totes les edats,

0: No és que estem per edats, o sea, és aquesta convivència el que es fa, no? És que és molt més que aprendre música. Són moltes coses les que van. És intergeneracional. És aquest acompanyament, aquest intercanvi d'emocions, de sentiments, perquè la música és un sentiment, és una emoció, és una companyera de vida. En aquest motiu, creguem que n'hi ha que fer aquest homenatge a la joventut de la comarca i que millor que en una comarca en la qual tenim grans compositors fer aquesta comanda de i se pas doble per a la joventut.
1: José, com tu estàs parlant, és a dir, és per deixar una petjada, és a dir, algo que sempre estiga ahí per a recordar aquests 25 aniversari. Perquè s'estrena en el 25 aniversari de les bandes juvenils d'allí de la comarca de l'Hortassú, però és la manera de deixar una petjada, és a dir, que se'n recordem i recordem, per exemple, com tu has dit, la Covid o per exemple, la dona.
0: No, però no només això. També hi ha moltes coses que s'han fet al llarg d'estos 25 anys per part de les bandes juvenils que crec que ningú les anem a oblidar, no? Qui oblida quan al seu poble s'ha fet una entrada de bandes juvenils? Això no ho oblida ningú, no? El veure eixes bandes que comencen, que desfilen per el teu municipi i ja se n'han fet unes quantes per diversos municipis. Crec que tots ho recordem. Qualsevol persona de qualsevol poble de la comarca recorda al seu poble la música. Música és festa, però ja no només és festa. També és un acompanyament psicològic molt bo.
1: Correcte.
0: És cultura.
1: No unim sempre la música a la festa, que sí.
0: Claro, sí, però no és només això.
1: Perquè si no estiguera la festa, si no estiguera la música...
0: Són moltes més coses que el que és la festa. I és a vegades el que n'hi ha que intentar explicar o intentar que la gent comprenga. Però que quan passen els anys i veuen la seva trajectòria de vida, es donen compte que la música és molt més que festa.
1: Podem dir que és un element de vertebració, no? De la comarca, de la zona.
0: És un element de vertebració que uneix i sobretot el que acompanya, que ens ha acompanyat al llarg dels anys, no només a la comarca de l'Hortassú, crec que a tot el país, no? Ens ha acompanyat la música i sobretot és també aquesta part de relació intergeneracional que està ahí, que existeix i que ajuda tant en uns moments tan difícils com els que hem viscut, que la part psicològica és molt important.
1: Àngel, la trobada de bandes juvenils de l'Hortassú complix 25 anys.
2: Exacto.
1: ¿Qué significa esta efeméride?
2: Significa mucho para todas nuestras sociedades musicales, todo este esfuerzo, cómo ha ido cambiando también el día a día dentro de las escuelas de música y de las propias bandas. Significa poner de relieve el esfuerzo que hacen nuestros chicos y nuestras chicas, la gente joven, que para ellos muchas veces es la primera vez que salen a desfilar por la calle, que les aplauden afuera, sus padres, sus amigos... Y significa un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de muchos años, un esfuerzo de gente que ha estado antes que yo, los anteriores presidentes, Rafa, Vicent, ahora yo cogiendo el testigo. Y es un cúmulo de circunstancias. Yo creo que Cabanes lo ha expresado muy bien, lo que sentimos todos en la comarca con respecto a la música. Y yo lo que quiero poner también encima de la mesa es pues que el día a día en las sociedades musicales es muy bonito cuando salimos a desfilar, pero también es un trabajo y un esfuerzo que la sociedad tenemos que ser muy conscientes, las administraciones tienen que ser muy conscientes. Sí.
1: Ara me poses en valor que, per exemple, estem visquent un moment en què els joves tenen moltes opcions d'oci. Aleshores, és un repte per a les societats musicals aconseguir que continuen estudiant música i que formen part, és a dir, formar part d'una banda, no? És un moment de canvi, diguem.
2: Sí.
1: No sabem si per a bé, per a mal, quan venen els canvis tinguem ixe port, però diguem, de pertenença. Jo crec que està canviant això un poc.
2: Para bé. Yo tengo la experiencia propia como padre de dos hijos músicos, mis amigos, la gente de mi alrededor. El esfuerzo está ahí, ¿vale? Supone estudiar, ¿eh? No es un paseo, ir allí, toco un rato y ya está. La mayoría de nuestros chicos y nuestras chicas acaban haciendo también el grado profesional, tienen un nivel muy alto musical, incluso muchos de ellos hacen el superior y forman parte de las bandas. Entonces todo esto necesita también un reconocimiento, que la gente lo vea, que disfrute de ese día nos lo pasamos muy bien, pero yo lo que también quiero dejar es que detrás hay un pozo muy importante, muy importante.
1: ¿Quién es el papel de la mancomunidad desde las sociedades musicales del Hortassú?
0: Bo, les societats musicals de l'Horta Sud dins de cada municipi de la comarca és un pilar fonamental que n'hi ha dins del municipi. Com tu dius, n'hi ha moltes alternatives d'oci avui en dia, però dins de les alternatives d'oci també hem de distingir el que aporta cada una, no? I com havíem dit, esta aporta el que és la part cultural, que no només és festa, la música, sinó que és molt més el que comporta lo que és, les societats musicals i el que és la música. És molt més el que comporta. Dins dels municipis, pues se pot dir, no? A lo millor en les ciutats es veu diferent, però en el que és el municipi, si preguntarem a la majoria dels músics, de xicotets ja anaven al centre musical del seu municipi i començaven de xicotets el que era la tradició de la música de
2: los pobres. Y algo que ha dicho José, el tema intergeneracional. Eso parece que no, pero es muy interesante. Cuando estás haciendo un ensayo, cuando estás allí, son todo músicos y músicas, no hay edad. Y se llevan entre ellos, que da gusto ver a la gente joven con la gente mayor lo bien que se lo pasa. Esto es muy importante.
1: Sí, sí, sí, sí, es algo que tienen así y tienen que cuidar. Estabas comentando, José, que van vivir la COVID y la Dana. ¿Pueden dir que voleu fer també un reconeixement a aquesta solidaritat que van tindre la gent jove en demostrar, no?, en aquest temps difícil de la Dana, no?, el que van viure?
0: Bueno, dins de les bandes juvenils no només n'hi ha gent jove, també n'hi ha gent ja un poc més major. O sea, el juvenil no va en funció a l'edat. Però sí, és un reconeixement, sí, a aquest esforç. És un reconeixement a tots aquests anys d'estudi i tot el treball que fan. És un reconeixement a aquesta integració dins de lo que són les bandes. És un reconeixement a aquest acompanyament que fan també a la gent de cada municipi. No n'hi ha festa de poble que no estigui acompanyat per una banda de música. És necessària la música. La música és part de la vida de la gent de l'Horta Sud. I què millor que en una terra? Perquè, mira, és una de les professions que te'n vagis al racó que vulguis del món, sempre te trobaràs un músic valencià. És una de les professions més espergudes que tenim al llarg del món. Els músics. Els músics tenim al llarg de tot el món. En una terra, en una comarca, que tenim el privilegi de tindre grans músics, de tindre gent involucrada, de tindre grans compositors que en els anys segurament se reconeixeran molt més de lo que se reconeix avui en dia, perquè som així en aquesta terra sempre, sí. A un no el reconeixen quan ja han passat no sé quants anys, no? Què millor que fer-ho d'esta manera, no? Compositors de la comarca, dos compositors de la comarca que fan ixe himne o ixa peça en homenatge a tots ells per tot l'esforç, per tot el treball, per tot aquest acompanyament que ens fan en el dia a dia a tots els veïns i veïnes de la comarca de l'Horta Sud.
1: Quan es vau reunir, teníeu clar que havia de ser Hugo i havia de ser Ferran?
0: Sí.
2: Bueno, sí. A ver, esto nosotros ya hace varios años que sabíamos que iba a llegar esta fecha, ya con el anterior presidente, con Vicent Lluna, ya lo estuvimos hablando, trabajando, la idea que llevábamos. Siempre habíamos pensado en que fueran compositores de la comarca, evidentemente, y claro, cuando empiezas a buscar compositores de la comarca, pues tenemos a Hugo, tenemos a Ferrer Ferran, que son, bueno, gente de primer nivel. Y llegado el momento, pues bueno, buscamos también quién nos podía ayudar a llevar a buen término este paso doble. Entonces hablamos con la Mancomunidad, con José Cabanes, le dijimos la idea que llevábamos y fueron todo facilidades desde ese momento. Nos juntamos, buscamos un nombre que nos gustara y muy contentos, la verdad. El día 17 lo estrenaremos, uno de los...
1: De octubre.
2: Madre mía, cómo estoy yo. De octubre. Es que llevo muchas cosas en la cabeza.
1: De así, allá tornaremos a hablar para recordar.
2: Exacto. El 17 de octubre en Catarroja,
1: sí.
2: Tenemos dos sociedades musicales, que son las anfitrionas, sí. Y uno de los directores interpretará ahí en la macrobanda este paso doble.
1: Hugo, que estás ahí muy callat. Quan va rebre aquest encàrrec que de fer un pas doble o un himne, com ha dit molt bé José, dedicat a aquesta joventut de l'Horta Sud, a més de fer de celebrar el 25 aniversari?
3: Pues com deia Àngel abans, en el anterior president, en Vicent, bueno, me ho va plantejar més o menys que, bueno, que venia el 25 aniversari i a veure quina idea podíem tindre. Entonces, bueno, va sorgir la idea de fer una peça, perquè n'hi ha que tindre en compte que aquest encontre, que ara és el seu 25 aniversari, quan se començà no n'hi havia res d'aquest calibre. en ninguna de les comarques de la de tot el territori no teníem ningun acte que fora tan pompós, perquè ahí estàvem juntant tots els anys a més de 1000 músics jovens, estic parlant de l'any 2000. Entonces, claro, era algo que ni había que celebrar y se han mantenido.

0: és arribar 25 anys a fer un event així, sent, entre cometes, una de les comarques pioneres en fer moltíssimes activitats, perquè no sol és esta, ells fan trobada d'orquestes, trobada de tal, trobada de tal, és una suma.
1: No, la veritat que l'Horta Sud es mereja molt, eh? Sempre esteu fent coses, sempre n'hi ha.
2: A veure, n'hi ha que entendre que la comarca de l'Horta Sud, queda mal que ho diga jo, no?, com a president, però sempre amb... Se pot dir que han presumit de ser la quarta província. Som més millor d'habitants. Som una part important ja no només del PIB de la comarca, o sea, de lo que és la València, sinó del PIB a nivell estatal. La comarca de l'Horta Sud és una potència que mai se ho han cregut, però n'hi ha que creure's què és la comarca de l'Horta Sud. És a nivell industrial, a nivell comercial, a nivell cultural, a tots els nivells. Som una comarca que tenim el poble més menú d'Espanya i el municipi amb major densitat de població d'Espanya.
1: Mira, no ho havia pensat i és veritat.
2: Tenim Llocnou de la Corona, que és el més menut, i Mislata, que és el de major densitat de població per metre quadrat. En tot això és una comarca en la qual també al llarg dels anys, per aquesta transformació en els anys 70, quan vingué aquesta part industrial que comença a arrencar en la comarca, vàrem ser acollidors de moltíssima migració interior nacional que venien buscant un futur millor i per les empreses de mobles, les empreses de palmitos, totes les empreses que teníem en la comarca i que acollien a tota la gent que venia perquè feia falta aquesta mà d'obra per a treballar en les empreses i n'hi havia futur i n'hi havia esperança. I això és el gran creixement de l'Horta Sud. Un creixement que no se va produir en ninguna altra comarca de tot el que és la comunitat. D'ahí, aquest creixement fa també que isquen totes aquestes societats musicals que arrastraes, a més població n'hi ha més possibilitats i van buscant aquestes alternatives de, extraescolars, per dir-ho d'alguna manera, es començàvem a eixir començant el que era la democràcia. Se'ls comença a eixir, se'ls comença a funcionar i és el gran creixement que té la comarca de l'Horta Sud. Una comarca potent, una comarca que té una riquea impressionant, desconeguda a vegades per les mateixes persones que vivim en la pròpia comarca.
1: Sí.
2: Els valencians som aixina, no? Sempre fiquem en valor a lo millor lo de fora i no lo que tenim en casa.
1: En la música passa seguit. Això.
2: És en tot,
1: és així,
2: som aixina
1: en tot. És així. Hugo, no és habitual que dos compositors treballin conjuntament? Abans sí, perquè les sarsueles, tu saps que n'hi haven molts compositors que a l'hora de fer una sarsuela, segurament que per el temps que tenien, poc de temps, pues, treballaven conjuntament. Actualment no. Com ha sigut la col·laboració?
0: Tinc que dir que no és la primera volta que col·laborem. O sigui, a principi d'any vàrem estrenar els dos passodobles de les Falleres Majors de Candilla, que ja vàrem treballar els dos conjuntament. I la veritat que són experiències que enriqueixen, no?, que sempre sumen. I, composar una peça al costat de Fernando, de Ferrer Ferran, va ser un mestre meu i, és un mestre, sempre és un plaer i una responsabilitat també, no?, intentar estar sempre a l'altura. I jo pense que el treball que s'ha fet és algo molt idoni per a l'acte que és i també refrescar un poc que se donava la casualitat de que Ferrer fos el segon director d'esta macrobanda, que estan dient, i jo va ser el que anava darrere. Que són tot, xicotetes casualitats que fan que tinga més tinga més encant, no?, fer este projecte.
1: I per a que jo no sóc experta en la matèria de composició, però a l'hora de compondre, si algú tenia una idea o com ho partiu d'un leitmotiv i després
0: al final,
1: el desenvolupeu com?
0: Al final és ofici. O sigui, i el que se fa és s'arriba a un acord, se fa una, per dir-ho d'alguna manera, una pluja d'idees de lo que són motius i cèl·lules i a partir d'ahí, el que s'escollís, se trau l'ofici de compositor i se composa el que és i se va composant entre els dos, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ja la teniu acabada o encara falta polir-la? Ja... No la podem escoltar perquè encara falta un mes.
0: Encara falta un mes i no està. Però crec que les bandes ja la tenen i ja comencen a assajar-la per preparar-la per al dia de set. I tant per a Ferrer com per a mi és molt emotiu perquè és el que deia abans, no? Els dos hem estat ahir, hem dirigit, els dos hem dut bandes juvenils, hem tingut la sort de poder participar en els inicis de totes, d'aquestes trobades de bandes juvenils. I el més important, o sigui, veure aquesta peça, que serà interpretada per més de 1.000 músics, tots jovens de la comarca i, bueno, pues és algo que és difícil d'explicar.
1: I Hugo, fer una peça, un pas doble, un himne, perquè saps ja que partixes que van interpretar-la més de 1.000 músics. La manera de compondre aquesta peça, la visió la tens diferent de quan tu fas un pas doble per a una banda normal, que de 50, 60, 70, 30, 40, 100... És a dir, aquesta manera de compondre té que ser diferent per a que funcione sonant 1.000 músics?
0: Pues el repte era que sonara molt bé en 1.000 músics i que després siga una peça que se pugui utilitzar des d'un passacarrer hasta que siga una obertura per a un concert i siga algo que perdure i que estigui ahí. I això és el repte. Nosaltres creguem que bueno, han fet tot lo possible per a que aquest repte pugui dur-se avant, no? Que el dia que s'estrene en els 1.000 músics sigui una peça en molta solera, però que després totes aquestes bandes juvenils en els seus concerts, en les seues activitats el puguen tocar i, evidentment, les bandes grans pues, també el puguen gastar per a desfiles, per a concerts i per a lo que vulguin. I no sol és lo que és una peça per a la comarca de l'Horta Sud, o sigui, nosaltres esperem que després s'interpreten totes les comarques i, bueno, i vegin també un poc com se treballa a l'Horta Sud.
1: Clar que sí. I ixe pas doble tindrà alguna connotació de melodies que són de l'Horta Sud? És a dir, algo que puga, que quan escolte la gent de fora diga, ai... Això
0: pues el paso doble
1: este cant, l'altre cant...
0: El paso doble té un segell o té una manera de transmitir que és molt de l'Horta, anem a dir. I és una música que, sense tindre una representació folclòrica, tu el sents i sí que té aquest sabor, sobretot un sabor mediterrani i un sabor a lo que nosaltres entenem la vida, per dir-ho d'alguna manera, perquè tant Ferrer com jo pues, s'han criat allí. I entonces és un paso doble alegre, un paso doble elegant i un paso doble que és el que deia abans, que igual el pots interpretar en 1.000 músics, com després el pots fer en un concert i el pots fer
1: en una desfilada, per exemple.
0: I sobretot té ese sabor, no? Ese sabor, ese gust que diu, mira, sí, el sent prop, no?
1: Sí, sí, és a dir, és difícil aconseguir ese equilibri, és a dir, tu dius
0: claro,
1: fàcil...
0: Jo estic dient-ho molt fàcil, després ja...
1: Tu t'estàs dient-ho molt fàcil, però per a mi...
0: És un poc subjectiu, no? Lo que cada oient, quan te l'escolte, pues claro, lo bo de la música és que cada un pues, ho interpreta a la seva manera, no? Però bueno, l'objectiu era això un poc, no? Jo crec que bueno, que s'ha pogut complir.
1: Jo crec que és el moment d'escoltar un pas doble. No tinguem el pas doble este perquè no, encara falta un mes i ja l'escoltarem així, com a primícia, de Sons Joves de l'Horta Sud, però tinguem un altre teu. Ja que estàs així, anem a escoltar un altre pas doble, no? Rafael Pérez. I ara m'explicaràs qui és Rafael Pérez. Escoltem un poquet.

0: Hugo, és un pas doble, tu l'anomenes de concert, realment és un pas doble de la seva durada, és un pas doble. Qui és Rafael Pérez?
1: Pues bueno, Rafael Pérez es el que va a ser el president comarcal de la Federació de l'Horta Sud, que va començar el que fon el encontre de bandes juvenils en l'any 2000. I jo, en respecte que tenim a Àngel així, crec que ha sigut una espilla on ells se poden mirar perfectament, sí, sí, perquè sí. Ha sigut uno dels presidents que més impregna d'Issat, no? O sea, ell era treball, i va aconseguir pues, dur-nos a... Pues, el que estàvem comentant antes, o sea, cada 15 dies n'hi havia una activitat comarcal.
0: Era una persona que tenia molta activitat, és a dir, molt...
1: Era una locura, o sea, des de contra de percussió, en contra de grups de càmera, en contra de corals, en contra d'orquestes, però que feia l'encontre d'orquestes i d'orquesta convidada, podies esperar-te de la primitiva Llíria o una orquesta de Madrid, o... Era... I tenia un equip de treball molt fort, bueno...

0: que él pertenecía a ese equipo de trabajo. Sí. Y bueno, y el, en el año 2004, pues bueno, va a tener la idea de hacerle un paso doble, y va a ser un paso doble que se va a estrenar en Campo Robles, perquè ells, de sentir-se de Campo Robles, va dirigir el fill i d'un solo de flautí, perquè la filla toca el flautí.
1: Ara bueno, ve el lligam.
0: Coses d'estes. I dona la casualitat de que és un paso doble que, com a mi me pilla en una etapa també, que estava de director en un poble que no coneixeràs, la Vall d'Albaida, que se diu Benigànim, pues té ese caire, ese aixina un poc més... No sé,
1: Sí, pot ser més solemne.
0: Un poc més aixina...
1: Sí, jo, la pregunta que anava a fer-te era si tocava el flautí.
0: No, no, la filla.
1: La filla, perquè, clar, ahí té un solo de flautí.
0: Sí, sí, sí. Potent, que fas al principi,
1: potent. Sí, sí, sí. Potent, és aixina. Bé, aleshores és del 2004, diguem.
0: Sí, sí.
1: Tornant al pas doble, Sons joves de l'Horta Sud, tornem a recordar quan s'estrena. Quan s'estrena?
2: Sí, Angel? Ara intentaré no equivocar-me.
1: Vale, va, quan s'estrena?
2: El 17 d'octubre.
1: Vale, i on seran... On es ficaran aquests 1.000 músics? Perquè ficar 1.000 músics no és fàcil, eh?
2: Sí, el encuentro, bueno, la trobada de bandas juveniles, todos los años hacemos una concentración previa, se hace un desfile, desfilan los chiquitos, van tocando y llegan hasta el final del recorrido, donde se van esperando conforme van llegando las bandas, y cuando acaba, todo allí, ¿vale? Además es multicolor, porque cada banda lleva una camiseta de un color, amarillo, rojo, verde, y los ves allí todos reunidos, y cuando ya están todos allí en la plaza, en este caso será uno de los directores, creo que el de la Artesana o el de la Unió, interpretará por primera vez el paso doble, y luego cerrará el otro director con Valencia, que es con la que siempre terminamos. Y será un momento muy, muy emotivo, porque siempre lo es. Quiero decir, esa noche es una noche mágica. Nos lo pasamos muy bien. Trabajamos mucho, pero nos lo pasamos muy bien. Y claro, esta noche será pues aún más mágica si cabe.
1: Y después supongo que no sé si faré un soparet o algo.
2: Efectivamente.
1: Luego... Porque son 26 societats musicals.
2: No, somos 32 societats musicales. Sí, somos 32 societats musicals inscrites federativamente. Suelen participar 23, 24, 25, espero que este año, pero es el término medio, ¿eh? Mucha participación.
1: Y vosotros ya se han reunido y cada banda tiene un color.
2: No, eso lo deciden ellos.
1: ¿Ah,
2: sí? Es la banda que les gusta a ellos tocar. Nosotros lo organizamos, a cada banda tiene su número para que no haya ningún problema organizativo, para desfilar, para guardar los instrumentos, para la mesa donde van a tener luego la cena. Lo tenemos ya muy, muy bien trabajado.
1: Organizar eso de la sua feina.
2: Organizar eso tiene mucha faena y por eso ahí tengo que reconocer que, por ejemplo, en este caso el Ayuntamiento de Catarroja, pero... El año pasado en Alacuás, en los diferentes pueblos donde lo hemos hecho, sin esa colaboración por parte de la administración sería prácticamente imposible. La policía, la gente, la sociedad anfitriona. Es lo que te decía antes. Al final nos lo pasamos muy bien. Es un esfuerzo colectivo, pero una satisfacción muy grande. Sobre todo ver a los chiquitos y a las chiquitas.
1: Podem dir que aquestes 32 societats musicals, un dels objectius és que aquest pas doble... forme part de cada una de les societats.
2: Por supuesto. Ellas ya
1: també poden interpretar altres societats musicals, sí. Però diguem que un objectiu que teniu és ixe, que siga al principi, i també això fa, com tu has dit molt bé, José, que s'unisca l'Horta Sud.
3: Sí, el important és que el sentís que en deix. És d'ells, és de tots i cada un dels músics de la comarca, és de tots i cada un dels pobles, és de tots i cada una de les societats musicals. És d'ells, per a d'ells i perquè gaudisquem i que volguem gaudir tots.
1: Jo crec que abans d'acabar, quan s'estrene, també recordareu que la Dana va golpejar l'Horta Sud i que la gent jove va estar ahí, a banda de la gent més major. I que esta realitat, d'alguna manera... la presentem en la música eixe dia i que s'han de recordar el que va passar, la gent que se'n va anar. És un moment també de recordatori. I crec que millor, per això, heu elegit una manera de recordar com és crear una peça, no? Una obra, un pas doble, un himne, una marxa.
3: Tu mateixa, quan has començat en la introducció del programa, parlaves... Sí. De que avui fa 300 anys, 200 anys, sí, unes peces, no? Doncs pues esperem que d'ací 300 anys Se recorda esta
1: peça. És que avui, tu sabies
3: que... Se recorda esta peça, també.
1: Sí, sí, sí. Tu sabies que... No, jo, de vegades, busque, perquè jo tots els naixements dels compositors i compositores no els sé, però justament era de Schoenberg. Mm-hmm. I la veritat que me fa il·lusió, igual que tampoc sabia que era el Dia Internacional del Chocolate.
3: Bueno, això ja lo de prendre's un chocolate avui calentet un poc difícil, en la calor que fa.
1: Sempre està bo, no?
3: Bueno, però massa calor avui.
1: Bueno, però sempre està bo, sempre està bo. Bé, Hugo, si hagueres de definir sons joves de l'Horto Sud amb tres paraules, quines serien? L'has fet tu, és a dir, tu en companyia de Fernando,
0: pues sons...
1: que avui no ha pogut estar...
0: Pues sons, joves i Horta Sud.
1: Jo tinc ganes d'escoltar-lo, eh?
0: Sí, la veritat que estem molt contents. Ja ha quedat un paso doble molt, molt, molt bonic. I com deia abans, no? Algo que té solera.
1: Sí, sí, sí. No ha pogut estar així Ferran.
0: Sí, avui, llastimosament, estava en un tribunal i...
1: Sí, sí, sí, no ha pogut estar perquè ens haver agradat també. Sí que tinguem un pas doble d'ell que acabarem escoltant-lo. Sí, l'escoltem ja. Escoltem ja este pas doble.

0: Estem escoltant Luis el Huiso. És de Ferrer Ferran. Qui és?
1: Pues Luis el Huiso és Luis Ródenas, que és el president de la banda primitiva de Paiporta. I és una de les persones que bueno, en lo que és esa societat, vamos, és un figura, però en mayúscules, però per a bé, no? I també ha sigut molts anys en companyia de Rafa Pérez, membre de la junta de la comarcal, no? I entonces, pues bueno, quan se planteja pensar en els dos, que bueno, que con cada un teníem fet un paso doble a algú de la comarca i de la federació, pues que era bonificar-los,
0: clar,
1: no?
0: Que sí, perquè representen lo que és la comarca del Horto-Sud i lo que és la comarcal. Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Gent que treballava per la comarcal, per les bandes, per les societats, per la música.
2: Ja lo creo. Luis, que és un gran amigo. Mira, aprovecho también para decirlo que aparte de la trobada de bandes el día 17, el día 31 de octubre,
0: ¿sí?,
2: en la sede de La Primitiva, en la sede de Luis Ródenas, haremos un encuentro de orquestas también de la comarca. Ja aprovecho también para que...
0: Això te tornaré a quedar-te per, sí, a recordar totes, claro, aquestes cosetes, perquè sé que se fan moltes cosetes. I per acabar... Puguem dir que és paso doble que serà, que es diu, els joves de l'Horta Sud, són els joves de l'Horta Sud, és una manera de deixar escrit en música una part de la història de la joventut de l'Horta Sud? És a dir, això és deixar un escrit.
3: Sí, en esta vida n'hi ha que deixar les coses escrites, perquè després la gent tendeix a canviar-les. Aleshores n'hi ha que deixar-ho impregnat, escrit, però sobretot la música passarà en els anys i seguirà sonant. Passaran els anys i seguirem recordant-la, però passaran els anys i seguirà seguint part dels nostres records.
0: Que paraules més boniques. Jo crec que el record és el que està ahí ja. És a dir, tingueu la setmana... Ai, el dia 17, ja m'he dit la setmana que m'he imaginat. El dia 17, i jo crec que abans del dia 17 tornarem a posar-se en contacte per a recordar este esdeveniment que aneu a fer el dia 17 d'octubre. I res més que dir... Que ja l'escoltarem, Hugo.
1: En breu l'escoltarem.
0: Que ja l'escoltarem. Moltes gràcies per estar així, els quatre. Gràcies, els quatre. I seguim en Fent Banda. Moltes gràcies.

0: Agenda musical.
1: I arribem al temps de l'agenda musical perquè sempre tenim molts concerts. Per exemple, avui, concert Son Patrimoni, a càrrec de l'agrupació artística musical de Dénia, serà avui a les 12 al carrer Marquès del Campo, a Dénia. Avui també, quarta entrada de bandes de música en les festes populars.

Estem escoltant tres romances del romancer gitano de Federico García Lorca. Esteu escoltant a la mezzosoprano Carmen Lázaro i està acompanyada per la Nostrum Mare Camerata, dirigida pel mestre Jacobo Christensen. I escoltant esta peça donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. Però no se n'aneu, que tornem de seguida en més entrevistes. Ui, la que ve ara, tinc moltes ganes de parlar amb ell. Fins després.

cuando la llevaba al río.

0: els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
3: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. Apunt Ràdio. Notícies.
6: La comunitat educativa ha tornat al carrer per a reivindicar millores en l'ensenyament, però la participació en les manifestacions ha baixat. Bon dia. No s'han superat les grans xifres de les marxes de final de curs. Ahir, 10.000 persones, segons la delegació del govern, es van manifestar a València, convocades per la Plataforma per l'Ensenyament Públic i els sindicats docents. A Alacant el seguiment ha sigut de 8.000 persones i a Castelló de la Plana de 2.000. Es nota un descens en el nombre de participants en la represa de les reivindicacions en infraestructures i també en millores salarials i de foment del valencià. Els sindicats majoritaris volen tornar a negociar amb la Conselleria d'Educació, Marc Candela de l'STPB, Kilian Cuerda d'UGT i Txelo Valls de Comissions Obreres.
7: En les negociacions que hi van haver no vam arribar al que nosaltres plantejàvem. Vam avançar, però encara era insuficient. De fet, el professorat en les consultes que vam fer sobre els documents que teníem va avalar, excepte una proposta només, que era la de la reducció de la burocràcia.
8: Continua tenint tots els acords per fer realment. No està aplicant encara totes les coses que s'havien avançat durant la negociació de la vaga. S'ha quedat estancada la negociació.
9: És el punt que hem deixat per a poder seguir avançant i en això estem. I per això la convocatòria d'avui. És important ressaltar que estem tota la comunitat educativa.
6: La Conselleria d'Educació assegura que estan disposats a negociar, però de moment no hi ha data per a reprendre les reunions. Un home de 80 anys està ferit greu en patir una enganxada en els actes taurins de la Vilavella. Els fets van passar ahir de vesprada durant la solta del primer bou. L'home té diverses ferides en la cama i els servicis sanitaris de la festa el van haver de traslladar a un centre hospitalari d'urgència. I a Xàbia, un home de 83 anys ha mort ofegat a la platja de l'Arenal. Amb esta mort ja són 49 les víctimes mortals per ofegaments a la Comunitat Valenciana. A tot Espanya han mort ofegades enguany 392 persones. A Ceuta, el govern d'Espanya continua buscant llocs d'acollida per a les persones migrants que arribaren fa més d'un mes i mentre estan tramitant la devolució al Marroc. El Partit Popular acusa l'executiu de Sánchez d'incompetent. Madrid, Susana Fuster.
10: El focus està ara en la dimissió del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, que, en contra del que diu el seu superior, assegura que sí, que el va advertir de l'avís del CNI. El vicepresident del PP, Borja Sémper, denuncia que...
11: A la incompetencia de gestión se suma la mentira posterior y se suma también la falta de humildad.
10: Y es pregunta...
11: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
10: Els socis de govern, mentrestant, preferixen posar l'accent en l'acollida dels menors migrants. Verónica Martínez, coordinadora de Sumar.
12: Vamos a pedir al defensor del pueblo que investigue y actúe frente a la negativa de los gobiernos de las comunidades autónomas a acoger menores. El Partido Popular tendrá que dar explicaciones.
10: L'executiu, per la seva part, assegura que està fent el seu treball i se centra a afiliar els menors.

0: menors, uns 2.100, assegura, i preparen la visita dels Reis prevista per a este mes.
1: En esports, l'entrenador del València, Carlos Corberán, arriba a dimarts per al duel contra l'Alavés, tot i que sembla sentenciat perquè l'equip valencianista acabarà cuer en la classificació després de la quinta jornada a només un punt. L'Elx va rascar un punt després de l'empat a un en la seva visita a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. I en l'oratge, l'estiu no ha dit l'última paraula, Lluís Obiols.
2: Bon dia, tenim per davant 3 dies de sol i també de calor. Avui notarem un ascens de la temperatura. La majoria de les màximes, de 28 a 32 graus, se superaran, per tant, els 30 graus a les comarques centrals, també en punts interiors, tant de la província d'Alacant com de Castelló. Això sí, la nit ha tornat a ser fresca a l'interior. Dia de calor, dia de sol, alguns núvols baixos a l'extrem sud que s'aniran dissipant i vent de llevant amb alguna ratxa moderada de vesprada al litoral. La mar també continuarà moguda, especialment a la costa d'Alacant. Com diem, dilluns i sobretot dimarts, dia de ple estiu. De fet, dimarts esperem màximes superiors als 35 graus. Ambient molt calorós, ambient de sol, a l'espera de canvis a partir de dimecres amb l'arribada d'un front amb més núvols, amb alguns ruixats i fins i tot amb eixe descens de la temperatura que serà notable.
1: Ara continua Fent Banda. Tornem a les 10.
3: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Cuando algo es leyenda, se versiona en todo el mundo. Y la paella no iba a ser menos. Este 20 de septiembre, 12 chefs de distintos países se reúnen en la Marina de Valencia para cocinar sus propias versiones. Ven a descubrirlas en Plaza del Aigua, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. World Paella Day. El mundo habla paella.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Avui, amb qui parlem?

0: Avui tinc l'honor i el gust de tindre ací a fent banda el compositor i pedagog Javier Costa Siscar. Nascut a Paiporta i format al Conservatori Superior de València, ha desenvolupat una ampla trajectòria tant en el camp de la composició com en el de la docència i de la investigació musical. Amb prop més o un centenar d'obres, ara m'ho dirà ell, la seva producció inclou música per a diferents formacions amb una especial dedicació a l'àmbit coral. La seva obra ha estat reconeguda en nombrosos concursos de composició i ha sigut interpretada i enregistrada per diverses agrupacions de prestigi. Paral·lelament a la seva activitat com a compositor, Javier Costa ha exercit una important tasca pedagògica en diferents conservatoris, així com la direcció del Conservatori Professional Mestre Verde de Carcaixent. A més, és autor de materials didàctics relacionats amb l'ensenyament de la música. També és doctor per la Universitat de València amb una investigació centrada en l'obra d'Oliver Messiaen. Es trobem, per tant, davant d'un músic amb una doble vessant creativa i pedagògica, estretament vinculat a la música valenciana i a la formació de noves generacions de músics. Bon dia, Javier.
1: Bon dia, Imma, què tal?
0: Jo encantada de que estigués així i m'agradaria començar fent una pregunta. Tens que mirar enrere, eh? I pensa en aquell xiquet que a Paiporta vas començar a estudiar música. S'imaginava que aquell xiquet

0: música li ocuparia o acabaria ocupant tota la seva vida?
1: En absolut. Sempre quan comencem no pensem en el que va significar la música. Jo crec que ni jo ni ningú, no? Un comença un poc de manera amateur. Jo, curiosament, en una rondalla que hi havia al poble,
0: sí,
1: i des del col·legi m'havien dit, tu voldries participar a la rondalla? Dic, bueno, agafa la guitarra i a veure què. I en seguida vas notar bueno, que la guitarra m'enganxava. Dic, ui, això que cosa més rara, jo sempre vull tocar la guitarra i dale que te pego. I allà estava provant i provant d'una manera absolutament sense formació i sense guia, no? I vas tindre la sort de poder conèixer una persona, Rosa Boscà, que me va incloure dins de la perspectiva la possibilitat d'estudiar piano. I bueno, jo crec que a partir d'ahir...
0: És a dir, eres dels pocs que no està vinculat a una societat musical?
1: Bueno, jo no he tocat mai ningú instrument de vent.
0: Bueno, uno estaves, diguem-ne, abans.
1: Sí, t'havia comentat que havia, no? Que, bueno, que al principi sonava, no te pots ni imaginar com sonava aquella corneta, i acabi siguent capaç de poder tocar la Diana tots els matins, no?
0: Bueno.
1: Però, bueno, la meva vinculació, sobretot de la música, naix en el moment en què conec el piano, comença a estudiar-lo, sí, treballa el repertori, me n'entra d'una manera directa, en sí, vena, i el piano, pues, m'ha portat en perspectiva. Jo pense que una manera d'entendre el so musical m'ha educat, per exemple, la qüestió harmònica, m'ha educat a escoltar música, perquè tu saps que el piano, sí, tenim un gran repertori pianístic, mm, que abarca pràcticament totes les èpoques. I bueno, i això jo crec que m'ha format d'una manera important.
0: Ja ho crec que sí. Mira, jo estime gent, i quan t'he vist, que ja feia temps que no es veiem, no pots deixar de pensar en l'any 2000, crec que va ser el 1999,
1: no? Sí.
0: Que jo vaig aterrissar al Conservatori de Carcaixent. I ells es van conèixer.
1: Exacte.
0: I no sé quants anys vas estar de director, quants anys?
1: Pues mira, crec que van ser 34 anys.
0: 34, sí, és tota una vida. Recorde, pues, a Ignacio Barrachina, que coincidit en ell,
1: sí,
0: a Oliva,
1: sí,
0: a Aurelio,
1: sí, sí, Aurelio Olivares, sí,
0: Lluís Roig, que va estar fa poc,
1: clar,
0: sí,
1: sí,
0: Marta, la conserge,
1: sí, sí,
0: que ja no l'ha tornat a veure.
1: Sí, Marta està de conserge en un col·legi, en Carcaixent.
0: I Ricardo.
1: Ricardo Oliver, sí. Malgrat Ricardo Oliver, sí, que el van, sí, perdre, sí, fa...
0: Jo crec que es va aconseguir un bon conservatori.
1: Bueno, començàrem en el 83, en unes proves, jo m'entero un poc de casualitat, que allà es plantejaven unes proves per a fer un conservatori. Jo estava quasi acabant la carrera de piano, i vaig pensar, pues, vaig a veure de què manera puc participar així, a veure si tinc sort, i es comença a guanyar algun duret. I efectivament varen fer proves, em varen seleccionar, vaig començar fent llenguatge musical, i el que menys pensava en aquell moment era ser director d'Ise Centre, perquè jo era en realitat un forani, jo era un estrany encarqueixent que va aterrar allà i que venia, sí, senzillament, sí, sí, sí, sí, a treballar,
0: sí,
1: com a professor.
0: Sí, perquè Ignacio és d'allí, no?
1: Ignacio és d'allí, Aurelio és d'allí. Ignacio sempre diu que és de Cocentaina, però afincat en Carcaixent.
0: Ah, sí, diu.
1: I des de luego que ells sí que tenien allí un centre reconegut anteriorment al propi conservatori, i ells partien d'aquest centre reconegut, ja eren professors, Ignacio ja era professor d'aquest centre, Aurelio venia de Sevilla, en fi, eren gent que procedíem de diferents llocs, no? Començàrem aquest any, érem 15 o 16, no recordo exactament el claustre de professorat, 15 o 16 professors. Bàsicament teníem 1.000 alumnes,
0: sí, sí,
1: i no sé quants alumnes lliures, que tu saps que en aquell moment el Pla del 66 possibilitava la figura de l'alumne lliure, a més, sí, de l'oficial. I bueno, això obedia una raó, és dir, era l'únic conservatori professional en rango que podia oferir aquestes ensenyances, excepte València.
0: Correcte, perquè estava a València, jo recordo que vaig començar a València, però a la mateixa vegada me van informar, n'hi ha un conservatori que se guarda a Carcaixent.
1: Exacte, sí.
0: Jo encara vaig arribar a donar el pla 66.
1: Claro.
0: Crec que els últims anys, un,
1: sí,
0: o dos,
1: sí,
0: anys,
1: sí, sí,
0: però encara vaig arribar a ixe...
1: Bueno, era un bon pla, era un pla que possibilitava, jo te diria, una compatibilitat horària important.
0: Sí.
1: Que això ha sigut un dels problemes màxims, jo

0: crec, a l'hora de que molts alumnes nostres verdaderament decidisquen, alumnes bons, alumnes sí, que han segut o que haveren pogut ser bons músics, que decidiren en un moment determinat, com no podien acudir a tot, pues decantar-se per les ensenyances generals i per fer una carrera d'altre tipus.
1: Sí.
0: Que en definitiva pues és tan legítim i tan com fer música, però vinc a dir, a incidir en aquesta dificultat que hi ha a partir de la LOCSE que s'establís per compatibilitzar horari i fer dos ensenyances, l'ensenyança general i l'ensenyança de la música.
1: Correcte.
0: Que la gent que, tu i jo sí que ho sabem, però sí, la gent que no és músic i no es pot entendre quanta exigència té un alumne que té que acudir a complir en les exigències de les dues ensenyances.
1: Estàs fent-me pensar perquè, mira, per exemple, hi ha una frase que moltes vegades es diu de la música la lliguen a les festes, no? Com si foren músics només de festes. A mi de vegades
0: sí,
1: no vull, però encara me toca el cor perquè la gent que estudia música a la vegada que està estudiant l'educació general, no?
0: Sí, sí.
1: Està fent un doble esforç o un triple esforç.
0: Sí.
1: I no sap això. Jo vull que ho diguin, les festes són importants, la música és molt important a les festes, però es té que donar la importància que té, el valor que té que tindre.
0: Evident.
1: No.
0: Clar. Evident.
1: Moltes vegades que diuen, això és molt fàcil, no? No. És molt complicat.
0: No. Bueno, tu saps aquesta frase que l'hem tingut que patir
1: sí,
0: tots.
1: Sí. Segueixen, eh?
0: Sí.
1: La de què més, no?
0: Sí, exacte.
1: I què més? Segueixen. Jo pensava que s'havia acabat, però no s'ha acabat.
0: Sí.
1: No s'ha acabat. Si tu ara es transportes a aquesta època, d'aquest moment de que conselleria agafa la, pues diguem, el Conservatori de Carcaixent passa a ser de conselleria, des de perspectiva va ser un procés dur.
0: Bueno, ja saps que a nivell de personal va ser un procés dur perquè no comptaren amb la gent que havíem estat des del primer moment, quedaven 15 persones des d'aquell moment.
1: Sí.
0: No comptaren amb nosaltres per a res, és a dir, que en definitiva i es querem a guanyar-se la vida després d'estar 40 anys treballant.
1: I ahí ve la pregunta, és a dir, quan s'obri eixa porta nova, perquè és una porta nova, en una certa edat ja, que a uno, pues, igual li fa molta por, no? Què vas descobrir? És a dir, després de deixar de 34 anys de ser director, eixa responsabilitat de ser director, que és molta
0: responsabilitat. Bueno, en perspectiva, quan tu no veus en perspectiva
1: correcte,
0: els anys que hem treballat, tots els que treballarem allà, mos queda una gran sensació, una sensació molt agradable.
1: Sí.
0: Jo sí que te puc dir que no ho enyore gens, ja. Que no ho enyore gens ni siquiera la docència, perquè m'he jubilat recentment.
1: T'ha preguntat com a la vida, és a dir, perquè això no t'ho he dit. Com està
0: recentment
1: la vida de jubilat?
0: Bueno, molt bé, verdaderament molt bé quan tens coses que fer, com és el meu cas, no? Però no enyore per a res el tornar, jo no tornaria, però sí que ho valoré. Crec que va ser uns anys meravellosos, uns sí, anys de molta il·lusió, uns sí, anys de treballar en molta gana, uns anys en consideraves que el centre era teu,
1: sí,
0: un poc il·lusòriament, perquè després
1: sí,
0: t'adones
1: sí,
0: de
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no és així.
1: Correcte.
0: Però, bueno, ho feies propi, ho feies teu, volies que les coses anaren de la millor manera possible i posaves tota la faena que hi havia que posar per a que allò fos possible. Per tant, en perspectiva, verdaderament estic, jo crec que tots els que estiguem allà estem molt satisfets d'aquesta època tan meravellosa per a nosaltres, que significa pues, fer que un centre que començava sent res se consolidara, s'estabilitzara, tinguera un prestigi i que tinguera la suficient entitat com per a que la Conselleria d'Educació pensara que li interessava quedar-se un centre d'aquestes característiques.
1: Sí, sí.
0: Per tant, alguna cosa bé farem quan efectivament avui ja és un centre absolutament consolidat de la xarxa.
1: Jo quan recordo molt de carinyo perquè van fer molta feina i anaven en la banda per ací, en l'orquestra per allà, i la veritat que ho recordo molt de carinyo i a la gent que estava allí.
0: Sí.
1: Que n'hi ha alguns encara que continuen de professors allí.
0: Sí, exactament, sí.
1: Olga crec que encara està
0: sí,
1: per allí.
0: Sí,
1: n'hi ha gent que encara està per allí, però ho recorda molt en carinyo. Molt.
0: Sí, nosaltres ja saps que treballàvem molt bé, molt a gust, en molta tranquil·litat, en relax, és a dir, respectant a tot el món. És a dir, nosaltres sí que com a equip directiu recorde que un dels plantejaments era que la llibertat de càtedra és fonamental. Mm. Tu no pots posar-te en ningú, cadascú fa bonament el que sí. creu convenient, mentre les coses vagin bé. I la veritat és que se crea un ambient, jo crec que molt positiu i molt atractiu.
1: Sí, és així, però continuem, perquè tu tens molta més història que anem a descobrir ara, però abans de seguir, n'hi ha una peça que vull que escoltes, que és esta, la que escoltem ara.

0: Ave Maria. Una Ave Maria. Eres pianista, compositor, investigador, professor. Quatre facetes. No sé si dir-te'n alguna més. També eres pare. Que aquesta faceta és important.
1: Importantíssima.
0: En quina de totes, amb quina de totes et sents més identificat? Ui, en estos moments.
1: Sí, clarament com a compositor, no? La docència m'ha agradat moltíssim, sempre. He disfrutat molt fent classe. Sempre he intentat que l'alumne entenga què volia dir-li. M'he posat en la pell de l'alumne, intentant anar exactament a què necessitava i partir de lo que l'alumne necessitava explicar-li, perquè tu saps que quan a un alumne li dius tens que fer harmonia o tens que fer anàlisi, allò és...
0: N'hi ha gent que li s'atravessa.
1: Allò és tremendo, no? Allò és tremendo. A més, probablement comencen un poquet pronte, l'harmonia, segurament, en quant a edat, no?
0: Sí.
1: Però jo sabia de l'aridesa d'aquesta matèria i intentava posar-me a la pell de l'alumne de la millor manera possible. Sempre plantejava, fixa't, si he estat 40 anys fent classe, jo estava recordant que jo crec que no he repetit mai materials, no he repetit mai... Sempre cada curs, en funció de lo que tenia, estava intentant adaptar, qüestionar-me com ho feia, de què manera ho feia, si ho podia millorar en algun aspecte, adaptar-me a cada curs i a cada... Perquè, clar, els alumnes d'avui no tenen res que veure amb els alumnes de fa... Quan jo comencí. Nosaltres teníem... Jo tenia una aula on tenia 35 o 40 alumnes en l'aula. Avui ne tens 12, 13, 14 i l'atenció és una altra. Avui la gent jove...
0: I quan tenies que recorregir exercicis que manaves,
1: bueno,
0: 30
1: pues,
0: persones...
1: Faena, no?
0: Per això has dit abans que eixes poc de casa.
1: Faena. Però sí que avui la gent jove té una velocitat en l'atenció. Una velocitat provocada segurament per les, bueno, per les noves tecnologies. Avui no els pots contar, els ho has de contar d'una altra manera. Més ràpid. Avui va tot més ràpid.
0: Tot és ràpid.
1: Tot més ràpid.
0: I tot acaba pront.
1: No sé si l'assimilació és més ràpida, però la manera de manifestar les idees, des de llavors, han de ser molt més ràpides que el que eren abans, no? Perquè si no, no arribes. O sigui, la docència sempre m'ha agradat molt. Però, des de llavors, fija que mentre feia classe, jo intentava compondre. Intentava tindre el meu rato cada dia per compondre alguna cosa, perquè segurament... quan componia era quan més m'identificava, quan jo me trobava més músic. La manera de jo sentir-me músic era compondre.
0: Sí, i estaves en tu, i podien trobar aquest moment de més pau, no?
1: Sí, jo, ja saps que per a compondre, per a fer qualsevol cosa artística necessites soledat, necessites estar tranquil, necessites estar en tu mateix, reconcentrat... I, bueno, pues això és el caldo de cultiu verdader per a poder traure alguna idea musical de triat. O sigui que la composició per a mi és fonamental.
0: Estem escoltant una Ave Maria, que la vas compondre... Estem escoltant el cor de la Generalitat.
1: Sí.
0: Per a mi és un dels millors cors que n'hi ha actualment en tot l'estat espanyol, eh?
1: Evidentment,
0: te parle.
1: Sí, sense dubte.
0: I per què va... Esta crec que té un premi.
1: Sí, esta li donaren el premi Luis Morondo en Pamplona. I la vaig fer, crec, sobre el 2010, si no recordo malament. La veritat és que jo tinc que parlar més que bé del cor de la Generalitat, perquè m'ha cantat diverses cançons. De Paco Perales, el seu director,
0: sí,
1: que s'ha jubilat, perquè Paco en mi ha sigut una persona en la que no tinc paraules per agrair-li, perquè, clar, aquestes obres podien estar ahí, independentment del més o menys valor que pogueren tindre. Podien estar en un calaixó tancades.
0: Correcte.
1: Agafant pols, i gràcies a Paco i al cor de la Generalitat s'han pogut escoltar. M'han fet molt feliç les estrenes del cor, molt feliç, perquè ho han fet tan bé que verdaderament he disfrutat moltíssim en ells. Últimament, curiosament, també hem gravat una altra obra, l'última que he fet de cor, Lux Eterna.
0: Sí.
1: Juntament en Spanish Brass ha fet un disc que es presentarà...
0: Se la tinguem que posar així?
1: Així, pues ixa, quan només tinga el disc...
0: Ale, va, i la posem.
1: Te'l passaré.
0: La posem.
1: Perquè és un disc que s'ha fet en la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura.
0: És el concert, espera't, ara estic rebobinant. És el concert que van fer, per exemple, i Xàtiva, van anar al Gran
1: exactament,
0: Teatre.
1: Exactament, sí, exactament. En el Teatre de Xàtiva, perquè s'havia gravat feia poc en Torrent, en l'auditori. I bueno, juntament d'en Salvador Brotons i en Juanjo Revueltas, pues són les tres obres que se graven en el disc, que es presentarà pròximament. Ara en octubre me va dir Inda que es presentaria. També aquesta situació extraordinària en un quintet de vent metall fenomenal.
0: Clar,
1: com
0: el
1: saps,
0: millor.
1: El millor. I en un cor fenomenal, vull dir que va ser una...
0: És així, és així. La teva obra està molt vinculada a la música coral i a la cultura valenciana.
1: Sí, en un moment determinat. En un moment determinat me vaig dedicar més al cor.
0: Després què t'oferia el cor? Què t'oferien les veus?
1: Bueno, la veu, en general, la veu jo crec que és el millor instrument possible. El millor. No n'hi ha un altre. De fet, tu saps que mos diuen a vegades quan toquem un instrument, canta, canta.
0: Canta.
1: Canta, però si com canta si estic bufant?
0: Canta.
1: El fons de la qüestió és així. Imita el cantant, la veu humana. Imita com fa la veu humana.
0: Tots els instruments s'haurien de fer.
1: Claro, perquè és la manera més natural, la manera més expressiva de manifestar la música. L'expressivitat que té la veu humana és única. I, claro, si això ho juntes en un cor, que ja és un grup de persones unides, pues, en fi, el cor té unes capacitats expressives extraordinàries. Me vas dedicar una temporada gran a fer obres de cor.
0: Sí, obres de poetes com Ausias March o Federico García Lorca. Tu has buscat ahí moltes coses.
1: Sí, jo volia buscar textos que realment me pogueren inspirar un poc, és a dir, que me pogueren suggerir determinades imatges sonores. No n'hi ha...
0: Te vaig a fer una pregunta. Jo crec que és difícil, perquè de vegades me la pregunta jo perquè munté cançons en els cors, no?
1: Sí,
0: entonces,
1: sí.
0: Quan tens un text davant, tu tens un text davant... tu intentes respectar el significat de les paraules o deixes que la música les vagi transformant?
1: Bueno, això és una qüestió... Bueno, el primer, quan t'escrius, has de, si és un text que vols que s'entenga, has de respectar la pròpia acentuació del text. És a dir, que no vaig a l'acentuació al revés o al revés, no? És a dir, si va al revés...
0: Moltes vegades te diuen, no, però tranquil, que en música està tot permès i si se canvia l'accentuació, se canvia l'accentuació.
1: No, jo crec que si l'obra està ben escrita... L'obra, si està ben escrita, s'ha de respectar la pronunciació, perquè és lo normal. Tu lo vols, quan vols utilitzar un text perquè s'entenga el text, lo normal és posar-li una música que favorisca allò, no que vagi en contra del text. Per tant, jo sí, això sí que ho he pensat sempre. És veritat que ara hi ha músiques contemporanis que ja no fan això, és a dir, que si tu agafes el text, per el seu valor morfològic... És a dir, com si foren cinc tangmes separats, doncs tu pots utilitzar el text des d'un punt de vista tímbric. Però si tu el que vols és que el text entenga, has de respectar l'acentuació.
0: Doncs és hora d'escoltar un altre fragment, en este cas ja és de piano, és el primer, és el preludi tardor, el primer temps, que és este, escoltem un poquetiu.

0: Javier, Preludi de tardor ja s'apropa a la tardor. És una peça que té diversos moviments.
1: Sí, és una obra de 5 moviments.
0: Sí.
1: És la primera obra de piano que vaig escriure. Fija que va estar tard moltíssim en fer una obra de piano.
0: Tu te'n recordes la primera peça que vas compondre?
1: Sí, me'n recordo.
0: Encara la tens? O la tens guardada?
1: No, bueno, és una qüestió anecdòtica. Vaig fer, quan era un nano, 8 o 9 anys, vaig fer un villancico per Nadal.
0: Ah.
1: I encara me'n recordo, perfectament, de la melodia i de tot.
0: I si me l'haveres pogut passar a mi, està que entenc carcaixent, estic que és l'haver encantat.
1: Bueno, però era una melodia només, no estava tractada ni estava res, no? Fija't que era un villancico, però bueno, era una cosa molt de xiquet, no? Una cosa sense importància. Però el piano me va costar de decidir-me el escriure sobre ser pianista, perquè com si me donara un respecte especial, no? Escriure per al piano.
0: Entenc.
1: Esta va ser la primera. I era una obra que vaig fer en la tardor, i per això es va dir Preludi de tardor.
0: A veure, Javier, tu has tingut professors, Franco Donat, Toni, Luis de Pablo, Cristóbal Hafter, Arturo Tamayo... De tots aquests mestres, estan encara presents en la teua manera d'entendre la música?
1: Bueno, jo crec que tots ens influeixen d'una o altra manera. Quan fem classe en algun professor tan important com estos que et dic o que has anomenat, jo crec que encara que no vulguis, algo te queda de cadascun d'ells. Recorde de Franco Donatoni el rigor, un compositor extraordinari. Vaig fer una classe només en un curs d'estiu, és dir, una cosa me ha causat una gran impressió, no? Un home molt serio, en un rigor compositiu extraordinari, i un gran compositor, si sents les seues obres. Després, Cristóbal Hafter me apareix una persona d'un món interior impressionant. Una persona que ens va explicar les seues obres en un món interior que tenia aquesta persona que me va cautivar, no? I, bueno, Luis de Pablo, una persona, un mestre de mestres, que va treballar al llarg de tota la seva vida, entregada, ens explicava que treballava tots els dies 4 o 5 hores, quan ja era prou majoret. És a dir, que tots els professors deixen un pozo, encara que no, tu no ho vulguis. D'ahí la importància que significa la docència, i és a dir, que pensem el que significa fer classe, perquè tenim una responsabilitat enorme.
0: I els alumnes? Els alumnes t'han ensenyat al llarg de tot els teus anys de docència la manera que tu tens actualment de compondre, és a dir, tota aquesta visió que uno comença de jove...
1: De compondre, no sé, des de luego, de donar classe, sí. Quan comencem no sabem, jo recordo que no sabia res. Res. I després, poc a poc, pues vas
0: tu no pensaves, tot això n'hi ha en una obra? Tot això, quan es comencen a explicar-te, no?
1: Sí. Sí, però verdaderament sí que els alumnes t'ensenyen molt, moltíssim. Sí. Jo crec que ho diguem tots els que se dediquem a la docència, perquè ho hem experimentat, no? Sí. Ho hem experimentat. És a dir, que a cada moment, si realment tens un poc la sensibilitat i la empatia que s'ha de tindre, perquè per això fa falta tindre empatia, si no, no aprens.
0: És així.
1: Si no, no aprens. Ara, si tens empatia i estàs i te poses en la pell de l'altre i intentes qüestionar-te com fas les coses i per què, evidentment que aprens. I evidentment que sí.
0: Bé, jo crec que sí. Jo abans... Quan estava fent la introducció teua, he dit que tens més o menys un centenar d'obres. Tampoc sé si n'hi ha...
1: Pues mira, estos
0: o
1: dies...
0: Sent, o sentia alguna cosa.
1: Jo sempre posava 80, però a poc més o menys 80. Després digui, 80 crec que ja no són. Poc més o menys 100. I estos dies vaig estar comptant-les perquè estic revisant la pàgina web. I són 120.
0: 120.
1: O sigui, de moment són 120. De tota manera, la quantitat per a mi no me diu gran cosa, saps?
0: És dir, sí, no, ja està clar. I quan comences a escriure una obra... Què busques primer? Una idea? Partís d'una idea, d'una emoció, d'un text, de, jo què sé, d'un so, d'algun poema que te diuen...
1: Sí.
0: Basa't així.
1: Si és un text, si és una obra que té text, des de luego partís del text, a veure el text que me pot suggerir, no? Però a l'hora de compondre, jo normalment componc des de la mínima idea, des de la mínima... Pot ser un acord, Tinc obres que es basen en un sol acord o quatre notes d'alguna manera que tenen un revestiment melòdic, rítmic i demés. El que sí que intenta, i crec que és així, i crec que ha de ser així, el procés i el treball és el més important.

0: important en la composició. No és tindre idees, que també, sinó també ser capaç de què fer en elles. O sigui, no és el què, sinó sobretot per a mi és el com aquestes idees es presenten, com aquestes idees es desenvolupen, com creixen, com creen tensió, com són capaços de crear emoció. Perquè des de luego el que sí que procuro és que allò que jo faig m'agrade a mi. Perquè, des de luego, si no m'agrada a mi, no li agradarà a ningú.
1: És de ver. És així, és així. Igual és en el menjar. Si tu fas una paella i a tu t'agrada, agradarà. Jo vull comentar-te esta peça que anem a escoltar ara. Un trosset.

0: Vaig intentar pronunciar bé el francès, vale?
1: Bueno,
0: ben regar.
1: Sí, ben regar si l'enfant Jesús.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Som miraes, miraes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, som 20 mirades sobre el niño Jesús.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Esta és la del pare, la del pare. D'Oliver Messiaen.
1: Exacte.
0: Per què Oliver Messiaen? Bueno, és a dir, què vas trobar en aquest compositor?
1: Jo no el coneixia massa. Jo arribé, acabe composició, quan acabe composició també me pareix que no sé res, i jo dic, jo tinc que formar-me.
0: Aquesta sensació no la tens moltes vegades?
1: Sí, bueno.
0: És dir, sempre, passen els anys i sempre...
1: A veure, sempre pense que no sé res. Bueno, exactament, fija't, a mi m'ha ocorregut una cosa en la composició. Quan porta algun mes que no escric, me pareix que no vaig a poder escriure més ja. Després ja, bueno, te passes i pareix que sí, que encara s'escriuré.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però tinc de veres, no dic que no és falsa modèstia, és algo que és una sensació que tinc, no?
0: Sí,
1: de que
0: sí,
1: com
0: sí,
1: no
0: sí,
1: estàs
0: sí.
1: en el tema, pareix que te vaig a costar més del normal. Arriba Messiaen perquè m'interessava formar-me i volia, no coneixia Messiaen i estava, no la coneixia. I dic, pues vaig a furgar, a veure què està passant, què passa així des del punt de vista analític. I allò va ser el principi del fin, què diríem, perquè a partir d'ahir vaig conèixer Messiaen, me vaig dedicar a fer pràcticament l'anàlisi de les 20 mirades, vaig veure que hi havia possibilitat de fer la tesi doctoral sobre això, i des de llavors vaig descobrir un compositor que me pareix que té una personalitat extraordinària, és a dir, és un compositor que naix de la tradició, que encara que toca l'avantguàrdia, ell se sent còmode en la tradició, sobretot, perquè l'avantguàrdia és una etapa que li dura ben poc, li dura, és un moment dels anys 50 i li duren 3-4 anys, però és molt significatiu perquè passa per ser el pare del serialisme integral, passa per ser una sèrie de qüestions que indica que era un home, en fi, d'una preparació i d'un talent extraordinari. Però, a més, lo interessant de Messiaen és que es comences a conèixer-lo i té també el que diem abans de Cristóbal Halter, té una vida interior enorme. I tu saps que era un catòlic practicant,
0: sí.
1: exacerbat, diríem, no? Era
0: sí,
1: una cosa
0: sí,
1: extraordinària.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però, claro, tot això li crea una simbologia poètica, religiosa, inclús musical, al voltant de tot el que significa aquest món, i això ho trasllada a la música, als seus títols, a molts moments de les seues músiques on posa determinades anotacions. No? En fi, va ser un descobriment molt gran, Messiaen. Després, és una música que m'atrau moltíssim. No sé fins quin punt tinc influència, suposa que tot influeix, i per tant, en algun moment, tot està ahí, no? Com a poso.
0: Sí, sí, sí, quan descobreixes un compositor que tu penses que el tens molt lluny de tu, de la teva manera de ser, i després descobreixes, entres ahí, jo què sé, el cos fa fora una satisfacció, una alegria, no?
1: Efectivament.
0: És així. Seguim escoltant, ara sí, obres teues, com per exemple, esta peça que escoltem, Vaig a pronunciar-ho bé, Microcronies, flauta i piano.

0: Microcronies. Quan la vas compondre, esta?
1: Pues mira, esta és la primera obra de cambra que vaig fer. La primera de totes. I encara m'agrada, curiosament.
0: Home, i la flauta té feina,
1: encara
0: eh?
1: Encara m'agrada. Sí, la va estrenar Àngel Marçal,
0: sí,
1: artista estupendo, i Grant Jackson, que era un pianista, és un pianista, està en actiu, fenomenal, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Varen
0: sí.
1: fer una versió magnífica. Lo de micro és perquè són peces curtíssimes. El conjunt de les 5 peces dura no arriba a 6 minuts. Tenen que fer moltíssima faena, pobres, per 6 minuts de música.
0: Que això de vegades, diran, que això de Javier, vegades, ho fic és complicat.
1: Carai, tanta faena, però tampoc, perquè tampoc, perquè lluisca
0: sí, sí,
1: tampoc,
0: sí,
1: no?
0: 6 sí, sí, sí.
1: minuts de música que no arriba.
0: Sí.
1: I bueno, és la primera que vaig fer. Jo me recorde que el que volia era exigir-me al màxim. Jo crec que això és una idea que té que estar a la base de tota la composició. És a dir, uno pot escriure com vulga, el que li agrade, la manera que li agrade, però ha de fer el millor que puga d'allò que li agrada. Si mos quedem a meitat, d'alguna manera jo crec personalment, és una idea meua, sí, te quedes a meitat gas, no estàs donant tot el que pots. Això és l'important.
0: Aleshores, partint d'aquesta idea, quan t'arriba un alumne, una alumna, a la teua classe, al principi, tu d'entrada ja veus si és creatiu o creativa?
1: Bueno,
0: o importa, sí, a part de la creativitat que puguen tindre, que aprenguen bé la tècnica de la composició?
1: Sí, bueno, mira, tu te comente, jo ara faig classe com a professor convidat en el Conservatori Superior de les Illes Balears.
0: Oi, ahir també fa anys que estaves,
1: anys,
0: no?
1: Molts anys estic, sí. Sí. Últimament vaig quatre ocasions al curs.
0: Però abans anaves, crec que totes les setmanes.
1: Sí, quasi totes les setmanes,
0: anava
1: molt de temps.
0: Sí, sí, sí.
1: I bueno, te ho dic perquè estos alumnes són ja alumnes de composició, que teòricament són creatius, pues observes de tot i observes que és gent que és més creativa, gent que té més talent, gent que té menys talent. El talent al final no s'ensenya. El talent no s'ensenya. Es pot desenvolupar les capacitats que cadascú té fins a on es puga. Això sí que estic convençut que es pot fer, desenvolupar capacitats.
0: Sí.
1: Però arribar fins al punt de dir això, este senyor té un gran talent i li l'he ficat jo com a professor, això és impossible. Això crec que és impossible. Per tant, la nostra llavor com a professors és d'alguna forma intentar, ja dic, desenvolupar aquestes capacitats que puga tindre moltes o poques per a que ell puga desenvolupar-les i trobar-se a si mateix. La classe de composició és molt complicada. I recorde que Montsalvatge vaig llegir, Javier Montsalvatge dia que no feia composició perquè no sabia fer classe de composició. Per a mi, un dels grans compositors espanyols, no?, del segle XX.
0: Sí, sí, sí.
1: També Cristóbal Halffter va deixar de fer classe en Conservatori de Madrid, era catedràtic molt jove, en 30 i pocs anys era catedràtic de composició en Conservatori de Madrid, i mos contava que ell va deixar de fer classe de composició perquè ell tenia una visió de com era la música i no se trobava còmode tractant i treballant aquest tipus de coses. Per tant, és molt complicat, però ja que intentar fer això, és a dir, recapacitar a l'alumne, perquè saps què passa, Imma? Que a l'hora d'escriure el més important és fer-se preguntes, saber què preguntes t'has de fer i després, a ser possible, contestar-les de la millor manera possible. És a dir, preguntes són moltes les preguntes que un es pot fer quan comença a escriure una obra de música. Moltes, de tot tipus, de tot tipus.
0: N'hi ha moltes obres les que tinc jo així, però és que tinc que nombrar perquè n'hi ha un quartet de clarinets que porta el nom de Bert, que és este que estem escoltant ara. Farben Quartet.
1: Exacte.
0: Farben Quartet. Escoltem un poquetet, això són el que són les tecles del clarinet.

0: Intentes explorar la sonoritat de cada instrument al màxim, és a dir, tot el que puguin fer?
1: Bueno, jo no sóc molt de tècniques esteses.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo
0: sí,
1: les
0: sí.
1: Tècniques esteses les he utilitzat quan he sentit la necessitat d'utilitzar-les. No partís de la tècnica estesa com a mètode d'escriptura. Però en este cas, el quartet de clarinets verd, saps que estava Salva Navarro allà?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pues me va plantejar la possibilitat d'escriure un quartet de clarinets. I el primer que vaig pensar és... bueno, podries pensar, pues passa el requinto, els dos clarinets en si bemol i el clarinet de baix. Nada parecido a la realitat. Perquè el que vaig pensar és que quatre clarinets foren un. És a dir, quatre iguals, quatre clarinets en si bemol, i fer que, que el resultat fora com si fora un clarinet...
0: Un clarinet.
1: A lo bèstia, diria.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Un
0: sí,
1: clarinet
0: sí.
1: Representat per el so de quatre clarinets. I, claro, i això me va portar a pensar que el que estava verdaderament, el que també volia buscar era un color del clarinet, perquè, claro, si són quatre clarinets iguals, tens que jugar en el color per poder crear tensió, contrast i demés.
0: Clar.
1: I vaig pensar, pues el títol de Farben Quartet, que Farben és color en alemà, i a més me recordava l'obra de Schoenberg, de l'Opus 16.
0: I aquest nombre de Schoenberg, tu saps que avui és l'aniversari de Schoenberg?
1: Ah, mira, no ho sabia. No ho
0: 13
1: sabia.
0: De setembre.
1: Ah, no ho sabia, no ho sabia.
0: Sí, sí, sí. I una curiositat, tenia fòbia al 13. Ah. I va morir el 13 de juliol, també.
1: Que fíjate.
0: Imagina't,
1: és curiós.
0: Avui és l'aniversari de Schoenberg, ja que l'has sí. Nombrat. Sigui, sigui,
1: pues,
0: sigui.
1: I nada, pues això em vaig pensar que... dir que representa el títol, pues el color, el colorit que vull traure de l'instrument clarinet. La veritat és que al clarinet li he dedicat molta atenció.
0: Sí,
1: també,
0: sí, sí.
1: Perquè
0: sí, sí.
1: Tinc una obra de clarinet sol, feia un concert de clarinet i banda, que el vaig traslladar a l'orquestra, i li he dedicat molt de temps al clarinet.
0: Fa poc, crec que és fa poc, has tret esta peça.

0: estan fa poc. Aquesta, que,
1: sí.
0: que ha vist, es diu Hacia la luz, però fa poc ha vist la llum, no?
1: Sí, bueno, l'obra ja té 20 anys.
0: Ah, calla!
1: L'obra té 20 anys. El que passa és que jo la tenia un poc ja gravada, però no l'havia publicat. I, bueno, és qüestió de revisar un poc. Com uno ja va tenint una certa edat.
0: Sí, sí, sí.
1: No siga cosa que vinga... lo que no volem, i després vaig anar revisant un poc les obres que tinc gravades i vaig anar publicant-les. Això se va fer per a flauta, viola i arpa, per a un trio sud-americà, un trio argentí,
0: sí.
1: en realitat. Eren solistes de l'Orquestra Sinfònica de Buenos Aires, són elles les que toquen, les que gravaren el disc, i la veritat és que és una obra que té tres moviments, este és el tercer, ho tocarem molt bé, ho tocarem magníficament. El títol Hacia la luz és perquè elles diuen trio luminar.
0: Ah.
1: I entonces em va aparèixer que era una manera de dir vaig a fer algo que m'acosti a vosaltres, no? I era un poc un xoc de paraules per a fer que ells s'entengueren que era una obra dedicada d'elles.
0: Javier, abans de passar al suggeriment de la setmana, com veus actualment el panorama musical, el panorama de composició musical valencià,
1: bueno,
0: actualment.
1: Crec que està magnífic, t'ho dic sincerament.
0: Tant en cambra com banda com
1: orquestra. Crec que està magnífic, està millor que mai en la vida. És a dir, jo crec que tenim una quantitat de compositors extraordinaris, una quantitat i una qualitat enorme, i jo crec que avui en tots els nivells, és a dir, jo crec que en la composició, però també en la interpretació, és a dir, està València està petant, és a dir, està petant.
0: Perquè... Però tinguem que donar-li aquest valor que té, és a dir, està
1: sí.
0: petant, però
1: sí.
0: n'hi ha que...
1: Sí, efectivament.
0: N'hi ha que saber-ho.
1: Efectivament, sí, sí. Jo crec
0: I que s'ompli d'orgull perquè és així.
1: Estem en un gran moment, en un gran moment creatiu, en un gran moment d'interpretació i en un gran moment de qualitat. Només has que pensar en que moltíssimes de les orquestres europees importants, quasi totes tenen músics espanyols.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Quasi totes. I cada vegada més. Cada vegada
0: Siguem
1: més.
0: Una gran fàbrica de bons
1: sí,
0: músics.
1: Efectivament. Efectivament, sí, sí.
0: És així, és així. Actualment estàs treballant en algo? És a dir, pots avançar

0: algo, que estrenaràs algo,
1: bueno,
0: o alguna
1: pues,
0: coseta.
1: Tinc ja en ment una obra, sí, per a veu i percussió, perquè me l'ha encomanat Joan Pons, que ell m'ha dedicat molta atenció també a la percussió. Li he dedicat a Joan una obra de marimba, una obra de vibràfon, després una obra de vibràfon i piano, és a dir, que en Joan hem tingut una gran relació, efectivament.
0: Ell és Joan. Ell és, ha vingut,
1: Joan Pons, sí, sí, sí.
0: Sí. Ha vingut ja, Joan Pons. Tinguin que seguir, estem escoltant 5 Haikai.
1: Haikai, sí.
0: Haikai.
1: Sí, són Haikai. Poemes curts que d'alguna manera són 5 peces. Fijat el meu número 5, jo no ho sabia. Tinc la sensació de que faig obres de 5 moltes vegades, perquè quan ne faig una és poc, dos, ai, no, no sé, tres.
0: El 5 és un número...
1: prou redonet, és un número prou redonet.
0: Sí, sí, sí.
1: I verdaderament he insistit...
0: De líder.
1: Bueno, no sé si és de líder, però redonet sí que me'n pareix.
0: Doncs no vull que te'n vagis, perquè no sé si els nostres oients s'han percatat que encara no hem ficat ninguna obra per a banda.
1: Sí.
0: Tot són obres de cambra. Estem parlant de Javier Costa, que és un compositor i pedagog valencià que ha impartit classes molts anys en Carcaixent i després en altres conservatoris. I jo vull que passem al suggeriment de la setmana, perquè ara sí que anem a parlar d'un fulgor. Ara m'explicaràs el nom, perquè el nom... Passem al suggeriment de la setmana.

0: Fulgor Infinito. En esta ocasió està interpretada per la Banda Municipal de València. Però crec que la peça va ser original per a orquestra, potser?
1: Sí, exactament. Inicialment era una obra per orquestra, que la va estrenar a l'Orquestra de València. I després, una vegada tenia l'obra feta per a orquestra, vaig pensar, bueno, per què no la transcric per a banda? Jo tinc que dir que jo crec que les transcripcions no són copiar i pegar. Les transcripcions no és agafar la música del violí com creu la gent i el posa al clarinet. No. És una recreació diferent, perquè l'instrument és un altre. I encara que pots partir d'algo que ja era anterior, que era l'orquestra, però tens que donar-li ixa vessant que té la banda, ixa manera de sonar que té la banda, ixos problemes que també té la banda, que no té l'orquestra, i tens que tindre en compte ixa sèrie de qüestions per a fer que l'obra soni a banda. Quan sona a banda, que estiga escrita per a banda, que soni a banda.
0: És a dir, la concepció musical de l'obra va canviar durant el procés
1: totalment.
0: Que vas fer per a passar la banda,
1: sí,
0: partint de la d'orquestra, va canviar. Vas tindre que adaptar, vas tindre que...
1: Mira, a partir d'ahir ho he instal·lat com a manera de fer, perquè vaig fer un concert de clarinet primer per a banda, clarinet i banda, i després vaig fer el procés contrari. Vas pensar en passar-lo per a orquestra, doncs també tinc que readaptar.
0: Sí, ara acaba de fer una obra
1: de banda, quatre invencions,
0: sí,
1: per a banda inicialment, i quan la tenia dic, doncs, vaig a passar l'orquestra. I també he tingut que repensar-la perquè la instrumentació és una altra. És que és una altra cosa. Els recursos que té l'orquestra no els té la banda, i al revés. Per tant, tens que fer una verdadera traducció del text inicial en un altre mig, que és diferent.
0: I d'on partís aquesta idea original de fer aquesta obra?
1: Sí.
0: I del nom Fulgor Infinito, és a dir, ixe fulgor,
1: bueno,
0: que vols representar?
1: El fulgor realment és allò que sentim, que quasi és permanent,

0: manifestar-se com a músics. Tots els, és la passió per ser músic. Això és un fulgor.
1: Sí.
0: I un fulgor que no deixa de ser. És dir, que un fulgor...
1: I que no hauria d'apagar-se.
0: Exactament.
1: Perquè s'apaga moltes vegades en dels fracassos, d'algun fracàs que creguem que han tingut fracassos, perquè moltes vegades d'algo mal és una cosa bona, no?
0: Clar, exactament.
1: I jo crec que és algo que tindrien que tindre constant.
0: Sí,
1: fulgor,
0: tu saps,
1: no?
0: Que sense passió... A veure, sense passió no hi ha música. Perquè ni s'interpreta, ni se pot interpretar si no hi ha passió, ni se pot escriure, ni se pot dirigir. La passió és fonamental. És algo que tu sents en el moment toques, en el moment escrius. I és un moment màgic, perquè això no se pot explicar. És un moment que no se pot explicar,
1: sí.
0: El que sents en un moment determinat, sí. En un dia determinat, a una hora determinada.
1: Sí.
0: Això tu ho has experimentat.
1: Sí.
0: No se pot explicar. Pues fulgor. És un fulgor. Sí. És un fulgor que ojalà fora infinito.
1: Jo sempre havia comentat, dic, jo li diria duende, que fora una màgia,
0: clar,
1: no? Un
0: serà.
1: Duende.
0: Exactament.
1: Que ahí està.
0: És això.
1: Que no saps per què estàs ahí...
0: Estàs,
1: és que no saps on estàs.
0: Claro, és que tots els dies no el tens.
1: No, dir,
0: en el títol vull expressar aquesta voluntat que m'agradaria que fos infinito, per exemple, com podria segurament sentir-ho Mozart. Ho pensé molt.
1: Sí.
0: Tu saps Mozart que no tenia problemes, se sentava i ja tenia clar
1: el seu...
0: que tenia que escriure i el que disfrutaria Mozart escriguent, que no hi havia traves. Tots els compositors més normalets tenim traves. Saps? Hi ha dies que pareix que tot va bé, ho sents al dia següent i dius, ui, això no m'agrada. O... I, sin embargo, hi ha moments molt concrets que pareix que els déus s'alien en tu. I tot és exactament com vols.
1: Jo crec que els nostres oients n'hi haurà gent que dirà, és això, és això. Ara anem a canviar, vaig a canviar-li. I si no em vaig utilitzar, no, el fulgor? Perquè és veritat, és aquest moment... que estàs tocant, estàs dirigint, estàs escoltant, estàs composant i tinguem les persones que es consagres en un altre món.
0: Sí, exactament.
1: I que la gent
0: és algo
1: que
0: místic.
1: Viu en tu
0: és algo místic,
1: de vegades
0: Imma.
1: No pot entendre.
0: És algo que és en sobrepassa.
1: Sí, sí.
0: Algo que no t'explicació.
1: No t'explicació, correcte.
0: I com no t'explicació, per això mos quedem com si estiguem en èxtasis, moltes vegades.
1: Estàs explicant-te molt bé. I per què partís de la idea de la cançó, com que l'alabaré?
0: Sí, la cançó a mi m'ha encantat sempre. M'ha encantat sempre. M'ha agradat moltíssim la cançó, com que l'alabaré. I m'ha pareix que era el moment d'utilitzar-la.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I entonces,
1: sí, sí.
0: Pues, per allà apareix tractada de diferent manera i de diferent forma. I jo no he sigut mai d'utilitzar... No m'agrada fer música des del folclor nostre. No el desprecio en absolut.
1: Sí, sí, sí.
0: Me parece que és una riquesa extraordinària.
1: Sí.
0: Però a mi no me motiva utilitzar el folclor per a fer la meva música. A mi me motiva la pròpia música.
1: Sí, sí.
0: No necessite aquest recolzament extern en el folclor propi.
1: Sí, sí, sí.
0: Però en este cas, és que aquesta música de Conquer la Lavaré té una bellesa extraordinària. I era a partir d'extraure, bueno, un material que és meu, que contrasta en la cançó, però per una altra banda presentar la cançó des de la perspectiva que jo la veig.
1: Tu saps que jo estava preparant-me l'entrevista i estic preparant-me les cançons que vaig a donar en el conservatori, que comencen les classes. I quan vaig veure Conquer la Lavaré vaig dir, quant de temps? sense dirigir esta peça, dic, uf, quant de temps? I me la vas ficar en ment, eh?
0: Claro, és preciosa, és la cançó.
1: Me la vas ficar en ment. Després t'escolta l'obra... I
0: bueno,
1: tu la...
0: Hi ha que buscar-la. Curiosament, com a anècdota, tinc una obra de cello i piano, que després la vas passar a viola i piano.
1: Sí.
0: I la vas fer als meus fills i a la meva dona, que són cellistes, els tres.
1: Sí, sí, sí.
0: I es titula Dedicatòria. T'ho dic perquè els vaig dir, he posat el tema de Viva la vida de Coldplay.
1: De Coldplay.
0: I aquells se'n van escoltar allò. I diu, papà, on està que no la trobe?
1: Sí, sí, sí. Un altre dia vindreu els tres, perquè n'hi ha una secció de la de famílies que són músics, i està molt bé. Abans d'acabar, perquè ja queda poc de temps, esta peça, si la gent està escoltant-la i la volen trobar, la tens editada?
0: Està en YouTube. Està editada per Piles.
1: Sí, és a dir, que buscant en Piles...
0: En Piles la poden trobar.
1: Està editada. És molt complicada, és un nivell exigent.
0: Bueno, té un solista de clarinet seriós.

0: però poc més. És a dir, jo crec que se podria fer a una banda.
1: Doncs moltes gràcies, ja no queda més temps. Passa el temps molt ràpid, m'ha passat molt ràpid.

I escoltant l'obra del compositor Javier Costa, Fulgor Infinito, interpretada per la Banda Municipal Simfònica de València i dirigida pel director Fernando Bonete, donem punt i final al programa d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com jo del programa. Recordem que Fent Banda és un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. A l'equip tècnic tinc ací, en mi ha tingut tot el cap de setmana, a Òscar Pellicer, en producció i xarxes, Ima Santana i una servidora al micro. Vos desitjo que passeu molt bon diumenge i que disfruteu del dia. Ara vos deixem en els companys de Fora de Cobertura. Gràcies per estar ahí escoltant-nos i tornem sense falta el dissabte que ve. Adeu.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Veïnat i col·lectius ecologistes ixen este matí al carrer per a protestar per l'impacte de la Ronda Nord de Mislata en l'Horta de Campanar. Bon dia. La Ronda Nord de Mislata unirà este municipi de l'Horta Sud amb València i enfronta Veïnat, Ecologistes i l'Ajuntament de la localitat. El projecte vol desviar el trànsit de vora 60.000 vehicles que cada dia circula pel carrer de Sant Antoni i que uneix Mislata amb el Cap i Casal. Carlos Fernández Bielsa és l'alcalde de Mislata que està a favor de la ronda.
2: Ha encontrado el proyecto que es más viable, que afecta menos a la huerta, que garantice esa utilidad de la huerta con, lógicamente, el acceso norte a Mislata, fundamental en este momento.
1: Esta nova via obligarà a asfaltar sol protegit d'Horta. Pep Benlloc és el president de l'Associació Veïnal de Campanar.
3: Així n'hi ha gent que viu d'això. Els llauradors que n'hi ha així són gent tots que viuen de l'Horta. De què van a viure si, a més, ja són grans? L'entorn que es té no se pot degradar. És la història de València i no podem machacar-la.
1: La Generalitat assegura que seran escrupolosos amb el projecte i que elaborarà un informe abans de tramitar-lo. Vicente Martínez Mús és el conseller de Medi Ambient.
4: Anem a ser molt escrupolosos, procurant tindre la mínima afecció possible a l'Horta, buscant el límite final de lo que és zona d'Horta, precisament per ser el més sostenible possible.
1: La mobilització d'este matí es fa dos dies abans que acabi el procés de participació pública obert per la Generalitat. 10.000 persones, segons la delegació del govern, han eixit este dissabte al carrer de València convocades per la Plataforma per l'Ensenyament Públic i els sindicats docents. A Alacant, el seguiment ha sigut de 8.000 persones i a Castelló de la Plana de 2.000. Es nota un descens en el nombre de participants respecte a les marxes de final de curs passat. El conflicte de l'ensenyament serà un dels cavalls de batalla d'este curs en què encarem un any electoral. El PSPB i Compromís, presents ahir en les manifestacions, asseguren que el PP no ha fet els deures aquest estiu i que el curs comença igual com va acabar l'anterior. Joan Baldoví és el síndic de Compromís a les Corts.
5: Es va tancar el curs maltractant a tots els professorat i s'inicia el curs en centres que la conselleria no vol construir. Una policia educativa que vol controlar a tota la gent que no estigui d'acord. I en un centre on es fan a un professor que ha fet teràpies de conversió donant-li capacitat per a seguir treballant.
1: El president Juanfran Pérez Llorca acusa l'anterior govern del Botànic d'hipocresia perquè durant els anys del seu govern no van a pujar el salari dels docents.
6: Jo crec que és pura hipocresia. És complicat de que la societat entenga que aquelles persones que li van dir no als mestres i als professors tant de temps, ara es posen la mateixa camiseta per reivindicar el que ells no van fer en 8 anys. En 3 anys de Partit Popular s'ha fet molt més per l'educació el que ells van ser capaços de fer en els passats 8.
1: De l'exterior, Ucraïna ha patit un nou atac de Rússia amb drons esta matinada. Les forces russes han llançat més de 450 aparells aeris no tripulats. La gran majoria han sigut neutralitzats i no han arribat a impactar contra el territori ucraïnès. Mentrestant, dues persones han mort per l'impacte d'un míssil rus llançat a la regió d'Odessa durant la matinada de dissabte sobre un bloc d'apartaments de civils. Esports. L'entrenador del València, Carlos Corberán, arriba dimarts per al duel contra l'Alavés, tot i que sembla sentenciat perquè l'equip valencianista acabarà cuer en la classificació després de la quinta jornada amb només un punt. Per la seva banda, l'Elx va rascar també un punt després de l'empat a un en la seva visita a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. Avui a les 4 i

0: quart torn per al Llevant al Ciutat de València amb el líder, el Barça de Flirk. I en segona, el Castelló és més líder encara després de remuntar a Montivili i superar el Girona per 1-2 amb els gols de Sierra i de Álvaro. I l'oratge l'estiu, que sembla que no dona l'última paraula. Lluís Obiols.
1: Bon dia. Tenim per davant 3 dies de sol i també de calor. Avui notarem un ascens de la temperatura. La majoria de les màximes, de 28 a 32 graus, se superaran, per tant, els 30 graus a les comarques centrals, també en punts interiors, tant de la província d'Alacant com de Castelló. Això sí, la nit ha tornat a ser fresca a l'interior. Dia de calor, dia de sol, alguns núvols baixos a l'extrem sud que s'aniran dissipant i vent de llevant amb alguna ratxa moderada de vesprada al litoral. La mar també continuarà moguda, especialment a la costa d'Alacant. Com diem, dilluns i sobretot dimarts, dia de ple estiu. De fet, dimarts esperem màximes superiors als 35 graus. Ambient molt calorós, ambient de sol, a l'espera de canvis a partir de dimecres amb l'arribada d'un front amb més núvols, amb alguns ruixats i fins i tot amb eixe descens de la temperatura que serà notable.
0: De moment és tot. Ara arranca el Fora de Cobertura. Nosaltres tornem a les 11.
2: A Punt Ràdio, notícies. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui diumenge 13 de desembre... de setembre de 2026. J. González, ¿cómo estás?
1: Doris, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar por aquí un domingo más.
0: Buen Nadal, ¿no?
1: Bon Nadal. Ja queda poc, eh? Però dentro de nada veremos ya los turrones por ahí.
0: Home, també en setembre, tranquil·lament, tranquil.
1: Oh, pues mira, ja veràs, ja.
0: Rubén Mayols, com estàs?
2: Molt bé, així estem, ganes de menjar-me un polvoró.
0: Ah, vaja. Jo estava percebint algo en l'ambient. Com estàs, Pablo Fernández?
3: Bon dia, muntant l'arbre de Nadal, Donís. Ens has captivat amb el teu espírit nadalenc. I estem en tu anem a per totes. És Nadal, és Nadal.
0: Anem a tindre 13 de desembre per a llarg. 13 de setembre, dames i cavalleres. Són les 10 i 8 minuts. Estem en rigorós directe i anem pel sumari. Comencem. De fet, la primera entrevista que tindrem serà del conferenciant Emilio Duró, que arriba a València, al Teatre Olímpia, de la mà de Mentes Expertes. Estarem en ell en uns minuts per a obrir el Fora de Cobertura d'avui, 13 de setembre. Parlarem dels premis IG Nobels per a medir la salut de la Terra. Hi ha tres curiositats. Pablo Fernández, mostré un poc...
3: Som molt curiosos. 36 edició d'estos premis i anem a descobrir com i fan que la gent estiga molt sorpresa, però són uns premis que fan riure. I això anem a fer. Sí, sí.
0: Ah, bueno.
3: Són ignoble perquè significa innoble. Vull dir... No diguen res més.
0: Anem a
3: descobrir-ho més
0: avant. Anem a veure què passa. La Serrania Music Fest també està en Fora de Cobertura de la mà de Lucía Ventimilla. Tenim el llistat dels destins favorits dels valencians en aquest estiu. Jota González.
1: Sí, Donís, vamos a hacer el listado de a dónde han ido este verano los valencianos.
0: Anem a veure també què està passant en el barri de Belluters, en la ciutat de València. I ho tindrem de la mà d'Anna López, de l'Associació d'Amics de Belluters. I parlem d'intel·ligència artificial, en Rubén Mayols.
2: El xinès. Esta setmana hem tingut una fita històrica en el món de les matemàtiques junta a la intel·ligència artificial.
0: Bueno, promet la cosa. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del dia i en acabant de l'informatiu tornarem a la segona hora de Fora de Cobertura i començarem en Samantha Villar i Beatriz Rico. Quasi res, porto el diari. La segona hora serà en companyia d'elles fins a les 12, en moment en el que arribarà el punt a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana.
4: Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Com dia avui en Fora de Cobertura tenim a un convidat que porta anys intentant explicar-nos una cosa que, dita així, apareix prou senzilla, que la vida no és només el que ens passa, sinó també el que, fem per afrontar-ho. És empresari i consultor, formador i conferenciant i s'ha convertit en una de les veus més conegudes en Espanya quan parlem d'optimisme, de motivació, d'actitud i de felicitat. Les seves conferències acumulen milions de visualitzacions i ha recorregut empreses, auditoris, teatres, parlant d'una cosa que no cotitza en borsa, però que segurament determina bona part de lo que fem, les ganes en les que ens alcem cada matí. Està a l'altre costat del fil telefònic el senyor Emilio Duró. Molt bon dia, Emilio. Oh,
1: molt bon dia, Donis, i molt bon dia a tot el resto dels contertulis.
0: Bon dia. Tots expectants, perquè quan apareix en pantalla, en antena, quan s'escolta, quan es veu a Emilio Duró, hi ha que parar silenci i escoltar, Emilio.
1: Bueno, moltíssimes gràcies, però fixa't quin detall. T'has equivocat a l'hora de dir 13 de setembre, i has dit 13 de setembre, i això ha provocat que tothom rigués, ha provocat una sèrie d'acudits, ha provocat molt bon rotllo, i fixeu-se que amb una tonteria com aquesta heu canviat una miqueta ja a l'estil del programa. I segurament la gent que escolta ja ha posat una rialla.
0: Així no ha sigut. Les despistes a voltes, ja que agarrar-les com venen, no?
1: Així és. I, bueno, però ho dic molt en sèrio. Jo crec que em comès un error tremendo, que em dit que si un se n'enriu és que no treballa. Han posat el mal humor de professió. I claro, jo ahir estava llegint la premsa. El Premi Nobel de Física es diu que és quasi impossible que la humanitat vingui més de 50 anys. Els que seran nat de la intel·ligència artificial dels laboratoris, que l'any 2030 la intel·ligència artificial acabarà amb nosaltres. Dic, cony, per aixecar-te pel matí, tot són bones notícies.
0: Sí. La mare que va, de veres. Però front a aquestes males notícies no val rendir-se, Emilio.
1: No, hi ha una frase que m'encanta que diu: no te preocupes demasiado por la vida, que nadie sale vivo d'ella.
0: Sí.
1: Llavors, aquesta frase que molt poca gent ha entès, jo crec que la vida no és així. Jo crec que vivim millor que mai, crec que tenim més riquesa que mai, tenim més coses que mai, crec que estem al millor moment possible de la història, i és cert que poder hi ha una sèrie d'amenaces, però el ser humà sempre ha sortit. I si no surt, pues ja ens preocuparem al moment, no falta preocupar-nos per anticipat.
0: Sí, també hi ha una altra frase que és que si una cosa té solució, no et preocupes per ella, perquè té solució, i si no en té, pues tampoc te preocupes massa, perquè no vas a solucionar-la, no?
1: No, i això es complementa amb molta gent que és creient, que diu: i per favor, Déu, deixa'm sàpiga quines són les que puc solucionar i les que no. El problema és saber quines puc solucionar i quines no, quines depenen de mi i quines no.
0: Efectivament. Emilio, arribes el 22 de setembre al Teatre Olímpia, a la ciutat de València. Com te tracta València?
1: A veure, jo crec que la gent, en general, és meravellosa. Encara que posem de moda a les persones crítiques destructives, la majoria de la gent és fantàstica. València és un paraís, ja ho sabeu vosaltres. Així, si nosaltres mirem la història, la humanitat, on se'n anaven a viure? Al costat del Mediterrani. On se'n anaven a viure? A climes com aquestos. És a dir, que fixa't que la majoria de la gent del nord d'Europa es gasta una fortuna per vindre 15 dies a València.
0: Cert.
1: I vosaltres teniu la sort de vivir a València. És a dir, jo sempre he dit que vivim en un món, de veritat, que em produeix el nord. Em produeix el nord i jo vinc del món empresarial. T'agraeixo molt la introducció, però jo no sóc mestre de res, no m'aclaro amb la meva vida, molts dies no m'aixec a mi, ploro com tothom, i tinc les mateixes dubtes que tothom. I quan has dit que sóc una veu autoritzada, si jo sóc una veu autoritzada, el món va molt malament.
0: Emilio, si tu no eres una veu autoritzada, a veure qui és una veu autoritzada, perquè la veritat és que si poguem triar en un moment donat en què estem passant per un clot i volem una veu que mos anime, jo crec que aquesta veu, coincidim tots des de la taula, en què triaríem a Emilio Duró.
1: Bueno, però, a veure, t'ho resoleixo molt fàcil, eh? És a dir, jo tinc 66 anys. Quan viu un home al món occidental? 81,7. És a dir, realment me queden menys de 5.000 dies de vida. Això és l'estadística. Tothom pensa que és Muriel del Cantó, però segur que t'equivoques. Llavors, què em queda de vida? Menys de 6.000 dies. Quan tu saps que em queden menys de 6.000 dies, i ja pitjor, eixes de desdramatitzar la vida. Vale. I deixes de posar-li un drama a tot. Llavors jo crec que, i ho resumeixo molt ràpid, si nosaltres veiem la història de la humanitat, el ser humà porta sobre la Terra 350.000 milions d'anys. I durant 350 milions d'anys moríem jovens, difícilment arribaves als 20 anys, 80% dels nens morien, era sobreviure, de ser, ens dedicàvem una hora i mitja a caçar i 22 hores i mitja a xerrar, a estar junts, a parlar. Fa molt pocs anys, i puc parlar 200 anys només, vam començar a produir més material, vam començar a tindre més medicines, sí. I això va provocar un increment d'esperança d'ella. I vam passar de viure 20 anys a viure uns 50 anys. Això és molt nou. I els nostres pares que van dir, fill meu o filla meva, no vagis amb el més guapo perquè s'obria el més fort. Vés-te'n amb la més guapa, o la més guapa, vés-te'n amb el notari, casa't amb la farmacèutica, entra a treballar a la Caixa, que ahir jubilaràs. Eh? I de cop i forreso, els últims 50 anys ens han posat 100 anys de vida. Vale? I no sí. Tenim ni idea de com viure. Claro, si vius 20 anys, què és el més important?
0: Ni de qui triar.
1: El coneixement. Si vius 50, què és el més important? Et vols els coneixements? Si vius 20, força. Si vius 100 anys, és l'actitud, la forma de la vida. I tots coneixem gent sense cap estudi meravellosa i gent amb 5 carreres impresentables. Som, tots coneixem gent que faci el que faci t'alegra la vida i gent que sempre te va demanar. Tots coneixem nens amb certes dificultats mentals meravellosos i gent amb 5 carreres impresentables. Llavors, jo vinc del món de l'empresa. Això ha canviat. El coneixement ho faran les màquines, el que és l'actitud, encara que el tonto motivau no serveix, la força, tindrem que cuidar-nos per 17 anys i l'important és com ho vas dir, eh? Llavors, tu em diràs, Emili, i això bueno, per desgràcia no és fàcil. Eh? Hi ha una part genètica. Per això, quan busquis parella, pensa't molt amb el sogre o la sogra. Tens moltes pistes del que sortirà. I ja parlarem.
0: Emilio, lo del tonto motivado també és un clàssic de les teus conferències.
1: Sí, perquè ara s'ha posat de moda sol la passió. A veure, fa falta passió però sàpiga alguna cosa. Perquè sol passió és la millor forma d'arruïnar-te. Però bueno, com la gent que busque, si ho estàs veient, temes fàcils, estem en un món tot és a l'instant. Llavors, com tenir èxit a l'instant, com guanyar sentits a l'instant, com ser multimilionari a l'instant, com encontrar una pareja a l'instant. Això és de bestiesa. Hi ha algo més, eh? El ser humà, l'èxit, i no ho puc parlar en 5 minuts, ve de l'amor rebut, bàsicament. Al voltant del 90% dels casos d'èxit de la vida venen de la família en la que vens i l'amor rebut, no? Llavors, què passa? El que passa és que els nens avui viuen sols. I com reben amor? A la nostra època ens tocaven. Ara, a través dels likes. I això ho veuràs. Sí. Tengo 100.000 likes, tengo 700.000 likes. I quan tens un like? Tens un like d'una persona que ni coneixes, que no saps ni qui és, sí. I que inclusive te pot passar a provocar una depressió. I és curiós, tenim més riquesa que mai, més béns que mai, i estem més tristos que mai. Sí. Tu vius molt, dones, i viu vosaltres molt millor que els vostres pares, que els vostres avis.
0: Sóc conscient,
1: sí. I diu molt més. El teu pare, la teva mare, t'havia dia condicionat i jo vaig ser feliç. Llavors, què estem fent? Veus la premsa, la ràdio, la televisió? És un drama, eh?
0: Sí.
1: I jo vinc del món empresarial, me'n vaig als consells d'administració i semblen tanatoris, i qui ha perdut la capacitat de ballar, de tocar, d'abraçar, de veure el que és un bo. Avui un dia meravellós, ha sortit el sol, teniu platges, és que hi ha moltes coses, però el ser humà no és positiu, eh? És negatiu.

0: si et surt un gra, veuràs com el ditona. Sí, la ment és caure dolent.
1: Emilio, el dimarts 22, en l'Olimpia, en eixe no vale rendir-se. Què mos anem a trobar?
0: Pues us trobareu amb un senyor que us ha d'explicar després de 75 anys, perquè això és molt important, eh? És molt important. És a dir, cada un... La realitat no existeix. Tothom veiem el que volem veure. I això ho demostraré al teatre. I amb l'edat, si tu li preguntes a una persona de 20 anys, què és la vida, diria una cosa. Amb 30 o 90, amb 40 anys. Llavors, la gran pregunta és, si vivim 100 anys, que no els han viscut mai, qui ens té que dir de què va la vida? Jo no amb 100 anys. Llavors, el que farem és, ojalà m'ho haguessin ensenyat això a la universitat. Porto tota la vida estudiant, llegint, treballant, i me'n dono compte que els problemes de la vida són sempre emocionals. Tu demà tens una parella que t'estima, uns fills que t'estima, i perds el treball, i et diuen, estem amb tu, a mort, i no hi ha aquest pare. Se t'ajunta un divorci, amb la pèrdua del papà o la mamà, i un nen que té problemes del turisme, com surts? Aquest és un problema. Ens hem educat racionalment i no emocionalment.
1: De veritat, Emilio, que passaríem hores escoltant-te. De veritat, ho dic. I molta sort tindrà qui pugui aconseguir una entrada per al dia 22 en el Teatre Olimpia. No sé si hi ha prevista, si està prevista la possibilitat de fer un segon dia.
0: Bueno, jo estaria encantat, però per favor, a veure, a València som un més feliç, que el 99% dels parts del món. El que és curiós és que tingui que vindre algú dels Estats Units o del nord d'Europa a explicar-nos a vosaltres què és la felicitat. És que és increïble. És increïble. O sigui, no m'escolteu massa. Seguiu vivint com viviu. Segueu fent mascletar, seguim disfrutant de la vida, segueix t'equivocant i diguem Nadal el 3 de desembre.
1: El 3 de desembre, no? Molt bé. Emilio Duró, de veritat, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura. Ha sigut un plaer. Fort abraç. Adéu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Són les 10:21 d'este diumenge 13 de setembre.
3: Ara sí, ara sí.
1: Vale? Sí, senyors?
3: Sí,
1: molt bé.
3: Ara sí.
1: Pablo Fernández, ¿de qué van estos Nobels de Nietzsche?
4: Nobels de risa,
1: sí,
4: IG.
1: Pero es que yo de...
4: Pero ben valorats, ben valorats.
1: Es que parecía una cosa seria y ahora resulta que no.
4: Anem a explicar-ho, a veure què te pareix.
1: Ja ho ha dit Emilio Duró, no fa falta... O sea, no és necessari agarrar-se tot tan serio, tan serio.
4: Ha dit una cosa molt bonica, que vivim en la millor terreta del món.
1: Bravo,
4: ho
1: bravo,
4: explicat,
1: Emilio, bravo,
4: forma.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: Grande.
1: Bravo, sí, senyor.
4: Anem a parlar dels IG Nobel. El passat dijous 3 de setembre, la cerimònia, que des de 1991, 36 edicions, premia investigacions capaces de fer riure primer i pensar després. És un event que no deixa indiferent a ningú en cada celebració i molt menys en aquesta edició, que ha entregat premis a investigacions que han sorprès els assistents i els fidels seguidors any rere any. I segueixen la gala també en directe.
1: És que sí, Pablo, tu quan ho veus pareix que et vaig anar a donar un premi Nobel.
4: Pareix. És que t'ho entreguen també Nobels, que han sigut premis Nobels. Sí, n'hi ha molta cosa, Donís.
1: Que la cosa va...
4: La cosa va de sorpreses.
1: Molt bé.
4: Una peculiaritat d'enguany és que canvia. Ha estat fins ara en Estats Units, però el seu fundador, Mark Abrams, ha dit que no, que anem a canviar un poc i se'n van a Zúrich cada dos anys. Venen... canvien de terreny.
1: Un any...
4: de moment no tornen als Estats Units. Controvèrsies polítiques, potser, no anem a entrar, però en Estats Units han estat 35 anys i la 36 edició...
1: Restablissen la seu i ho fan en
4: Zúrich.
1: Molt bé.
4: Correcte. El trofeu és una seta gegant amb modelat de peu humà que brollen setes des d'ells. Això és el premi. I n'hi ha un premi no econòmic, que és, a mode de propina, cada equip premià rebrà un bitllet de 10 bilions de dòlars de Zimbabue, que és un bitllet de dòlars que va ser emès el 2008 i que no té valor.
1: Un bitllet de 10 bilions
4: de dòlars de Zimbabue que no té valor i sols és per a col·leccionistes o record d'aquella hiperinflació de 2008 en Zimbabue.
1: Molt bé, o sigui, com si dones un diploma, no? Una cosa simbòlica.
4: Algo així. Els premis pretenen celebrar l'inusual, honrar la imaginació, estimular l'interès de tots per la ciència, la medicina i la tecnologia. I per què es diu IG Noble? Pues perquè en castellà significa innoble. I s'entreguen un total de 10 premis en cada categoria: física, química, fisiologia, literatura, també la pau, la salut pública, l'enginyeria, la biologia i la investigació. Al principi es pretenien fins i tot com una ofensa, però a poc a poc han anat transformant-se en uns guardons que mostren la creativitat implícita en la ciència. Per això, en l'actualitat es consideren, donis, una distinció més i una forma fantàstica de donar-se a conèixer a la comunitat científica.
1: Una distinció honorable?
4: Ig honorable.
1: A veure, matisa això, perquè...
4: Pues no, vaig a matisar...
1: És que no ho acabo de tindre
4: pues
1: clar.
4: Anem a parar després.
1: No acabo de tindre clar si val la pena que te'l donen o val la pena
4: val la
1: que
4: pena,
1: no.
4: Val la pena, val
1: sí.
4: La pena. Sí, val la pena. Val la pena perquè eres ignoble. I t'ho dona un premi Nobel. I estàs en un premi de 36 edicions. Anem a parar des d'enguany. Què te pareix? Economia. El premi se ho han portat pues, uns joves que han reunit proves que diuen que les persones de classe alta són més propenses a robar caramels de les provisions dels xiquets i a participar en altres tipus de comportaments poc ètics. Està comprovat.
1: Pues, no sé.
4: Seguim.
1: Però en què fas l'estudi?
4: Això no mos ho expliquen. Ah, mos diuen que és una reincidència de proves.
1: Bueno.
4: Tu vas dir que és ignoble.
1: Sí, bueno,
4: sí, anem però, bueno,
1: a creure. Anem a creure, és que te solten una cosa que després no... O sea,
4: pues pareix
1: no,
4: que les persones de classe alta pues els agrada ixa forma de riesgo. I va dels caramelets.
1: Bueno.
4: Això diuen ells, eh? Nosaltres el que estem fent és transmitir això. Ah. En biologia, una investigació sobre xafar suaument diverses parts de diverses serps verinoses per a intentar adivinar què induïix i què no induïix a una serp a mossegar un ser humà. Depèn de la xafa, pues, pues, les persones, depèn de li pegues, pues, te mossega o no.
1: Està clar, està clar.
4: En física, una completíssima investigació teòrica experimental, la qual era dissenyar un urinari que no es guite. En física.
1: Pues escolta, pues està
4: bé. Eus? Ja va agradant.
1: Ja va agradant, no? És que,
4: ja té algo, ja té algo el premi, ja té algo.
1: Per fi, vull dir, vendre-nos un entrellat. Una de tres, de moment.
3: Té aplicació.
4: Pues mira, este per a el nostre company també té molt que veure. Anem a veure.
3: A veure, a veure.
4: En olfacte, un estudi que consistia a recopilar proves que els bebès fan bona olor per als seus pares, i ara jo, com a pare d'adolescents, però en adolescents no. Fixa oloreta de bebès, que bo, que bonico. Quina oloreta... S'ha fet caca, doncs no fa tan mal olor. En un adolescent tot canvia. Tot canvia. L'olor de peus, l'habitació... Anem en el Premi a la Pau, a la demostració empírica que valorem als amics que es mostren despiadats amb les persones que no es cauen bé. O sigui, tenim un amic que no li cau bé, un amic, un altre, que a nosaltres no es cau bé, i aquest amic és molt millor amic que un altre. Això és de veres, eh?
3: Los amigos de mis enemigos.
4: Los amigos de mis amigos no son mis amigos, bon dia la cançó. I en el terreny, un estudi que consistia a enterrar 1.000 prendes de roba interior en més de 25 països i es desenterraven després, mesos després, per a observar com la quantitat de terreny i la qualitat de la terra influeix en la degradació de les fibres de cotó. Estos premis són interessants.
1: Sí, era molt interessant. Que fora roba interior, el que enterraren?
4: Roba interior. Era interessant que fora roba interior, doncs pues, per... Per els fluïts que puga tindre.
1: Anem a deixar-ho ahí. Vale, molt bé, sí.
4: Un altre exemple. Anem a 3 anys. En el 2000 va rebre el Premi Ig Nobel de Física per levitar una granota en un camp magnètic. Per lo que se fa en els imants.
1: Però i la granota?
4: Levitava i tot.
1: Sí.
4: Premi 2000. 2006.
1: A veure, jo no sé si l'esteu ben entregat, estos premis.
4: Home, pues s'entreguen, el 3 de setembre es van a entregar. I s'entregaren, i atenció, que t'he quedat informat. Com és habitual, a Missió Nobel, els premis van ser entregats per verdaders premis Nobel, entre ells Francesc Arnold, del 2018, Carl Ewan i Eric Maxim. Vull dir que ho entreguen premis Nobel. I anem a continuar, un estudi, també, en el 2006, que demostra que el mosquit que transporta la malària se sent atraït igualment per l'olor del formatge que per l'olor dels peus humans. I havia guanyat aquest premi. Com a resultat directe d'aquest premi, dia que el formatge es col·loca en llocs estratègics de nacions africanes per a combatre l'epidèmia de la malària. Veu? Ahí bueno, té pues una investigació empírica important de cara a la salut.
1: Però tens que rebuscar, per a trobar alguna cosa que tinga però, un...
4: Tens que rebuscar, però això són premis Ig Nobel.
1: Bueno, fins
4: una
1: així...
4: Una cosa més, que
1: vaya,
4: sabem.
1: Vaya, apunta, apunta.
4: Sí, sí, dime.
1: No, no, una cosa més
4: actitud. Ah, val, pensava... No, no, apunta, apunta.
5: Ja està venint, ha cogido bolí.
4: Apunta, apunta. N'hi ha més. 2021, Premi d'Economia, per descobrir que la obesitat dels polítics en un país pot ser un bon indicador de la corrupció en eixa nació. Ojo, ojo.
1: Vale, fins així, els estudis que demostren que efectivament n'hi ha gent estudiant coses que ningú havia preguntat i que anys d'universitat, hores de laboratori, equips d'investigació, diners estadístiques per arribar a conclusions que que al final, bueno,

0: Altea, Muralles, Castell i un dels centres històrics més espectaculars de la Comunitat Valenciana. Altea, la Vella, el poble antic, les cases blanques, miradors i la mar Mediterrània. Això és un espectacle. Peníscola, Bocairent, Xàtiva, Vilafamés, el castell de Guadalest, no sé si heu estat, sí, Montanejos, sí. En les Termes i tal. Anna, l'Albufera d'Anna, això, pues, ja que veureu. Requena, pressupost, centre històric, Coves, Vic, Astronomia, la Vall d'Uixó, Dénia, Xàbia, Tabarca.
1: Por favor, la illa, Tabarca.
2: Maravillós.
0: N'hi ha que anar a Tabarca, n'hi ha que veureu. Sí. El Palmar i l'Albufera, que també és, bueno, molt poc de València, però en identitat pròpia, no? En una barqueta, la posta de sol, i evidentment, pues, arròs, molt d'arròs. Xulilla, estem parlant de la serrania i vos tinc que parlar de Xulilla i de Xelva. En ponts penjants, en, bueno, pobles amb molta història i ruta de l'aigua. Ares del Maestrat, el Racó d'Ademús i les Columbretes.
1: Mai s'ha fet un recorregut en la Comunitat Valenciana amb tanta categoria i tanta rapidesa com la que ha fet Donís. Turisme, no. València.
0: Quatre pinzellades, eh? Sí. Quatre
1: molt pinzellades. Molt bo. Molt bo.
0: Si algun destí no l'ha comentat, que ningú s'ofenga, que la Comunitat Valenciana està plena de xolles per visitar.
1: Així és.
0: Seguim en Fora de Cobertura.
3: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
0: A l'altre costat fil telefònic tenim a Anna López, de l'Associació d'Amics de Belluters. Què tal, Anna, com estàs?
4: Bon dia, Donís, molt bé. Bon dia a tot el món i gràcies per fer veu del nostre problema del barri de Belluters.
0: Anem a ser l'altaveu. La veu vas a ser tu, Anna, perquè estan passant coses, no?
4: Moltes coses. Els veïns estem molt preocupats per els canvis que n'hi ha des de fa... Ja abans, però fa més o menys un any que estem sofrint lo pitjor. Lo pitjor de lo pitjor.
0: Estem parlant del barri de Belluters i la ciutat de València.
4: El barri de Belluters. El barri de Belluters, que a més és el barri del Cap Casal de l'Ajuntament de València. Estem a propet.
0: A costat, pràcticament. I què és el que està passant, Anna?
4: Pues mira, se agravan. Disculpa que hable en castellano.
0: No patisques. Com millor te puedes expressar, tranquil·la.
4: Gràcies. Pues se ha agravado los problemas de hace un año para atrás. Empezaron con pisos pateras que se han convertido en pisos narcos. Uh-huh. Pisos narcos, y sí que es cierto que venimos años sufriendo el tema de la prostitución en el barrio chino, denominado barrio chino de toda la vida, calle Viana, calle Balmes, calle Triador. A propet del col·legio, les da igual que hay a los niños, tomo del hospital. Bueno, en definitiva que...
0: ¿Estem parlant de coses que passen a plena llum del dia, Anna?
4: Coses que estan passant en la calle, sí.
0: Però a plena llum del dia, per la nit, quan cau la
4: nit? Las 24 horas del día, Donis. Estamos sufriendo las 24 horas del día. No se puede dormir. Son peleas, son... gritos, es gente drogándose en la calle, gente que viene a por su dosis.
0: Però,
4: estava dient...
0: Sí, d'això heu informat alguna part de les autoritats?
4: Clar que sí, sí, sí. Està la policia local, el ayuntamiento, la policia nacional, incluso la jurídica. Es verdad que últimamente hay más presencia policial, pero están de manos atadas. Están limitados, no pueden hacer más de lo que están haciendo. No lo dicen ellos mismos. Ahora mismo hay un desgobierno municipal que no sabemos por qué no actúa en su propia ciudad.
0: Pero, tenía un mes presencia policial. Y la queja, imagina que se ha elevado también al ayuntamiento, ¿no?
4: Sí, claro. Las quejas han llegado a todos los estatutos que corresponden.
0: ¿Quién ha respuesta a ustedes?
4: Pues que no se puede hacer mucho más, porque es gente indocumentada, gente sin papeles, gente que sí que es cierto que la detienen, llevan al calabozo, están dos días y pasado mañana están en la calle otra vez haciendo exactamente lo mismo. Amenazando a los vecinos, porque ya venimos sufriendo amenazas directas, porque salimos a las ventanas a increparlos, porque por las molestias que nos están trastornando.
0: Probablemente, Anna, per lo que me dius, és més que un tema administratiu de l'Ajuntament, un tema legislatiu, no? Si no poden fer res en aquestes persones.
4: Yo creo que sí, que hay alguien más arriba que tiene

0: que tomar la decisión de decir hasta aquí hemos llegado y tomar cartas en el asunto. Pero yo creo que el Ayuntamiento de Valencia, que es conocedor y que es su propio barrio, también tendría que implicarse más.
1: ¿Interviene de alguna forma?
0: Sí. Los vecinos estamos muy, muy asustados ya, Donis. Hemos llegado a un punto de estrés, de medicación. Estamos con la tensión por los aires. Nos persiguen por la calle. El otro día una vecina iban, pero que le pegaban, ¿eh? La chica iba grabándolo, que me pegan. Y yo también he sido amenazada. Hemos tenido que denunciar varias veces.
1: Ana López, de la Asociación de Asociación Amics de Belluters, del barrio de Belluters de la ciudad de València.
0: Sí.
1: Lo primero, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Intentem fer d'altaveu i que aquesta informació arribi als estaments que n'hi ha que arribar. Insistís,
0: pues, ja
1: no només... No, ya no me
0: muchas a... gracias a vosotros por ser nuestro altavoz.
1: Faltaría más.
0: Gracias de parte de Amics de Belluters, que están haciendo muchísimo por que el barrio sea un barrio de altura como ha sido toda la vida.
1: Gracias a tú y esperemos que solucione pronto este problema.
0: Gracias, Donis.
1: Gracias.
0: Muchas gracias.
1: Ana
0: Buenos
1: López,
0: días.
1: Associació d'Amics de Belluters, el barri de Belluters de la ciutat de València. Seguim en Fora de Cobertura, són les 10:45.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donis Salvador.
1: Obrim nova secció i en aquest cas Rubén Mayols mos parla d'intel·ligència artificial. Prometia molt al principi del programa el que estaves comentant.
3: Aixina és, Donís, i és que esta setmana ha passat algo que podríem dir que és històric tant per part de la intel·ligència artificial com per part del món de les matemàtiques. I és que existeixen una sèrie de problemes que alrededor dels anys 2000 l'Institut Clay de Matemàtiques va proposar, que són un total de 7 problemes, i una vegada enunciats digué que a cada persona que resolguera un dels problemes rebria $1,000,000.
1: Què passa? Que la IA ja està resolvent els problemes.
3: Ara anem a això. Se va resoldre un dels primers problemes entre l'any 2002-2003 per un gran matemàtic que era de Rússia, en aquest cas, que era Grigori Perelman, i quan anaren a donar-li el premi, el va desestimar, va dir que no volia... ni diners, ni fama, ni res. Se va retirar ahir en Rússia a viure en sa mare i ahir ha anat fent vida.
1: I això?
3: I pareixia, s'anunciaran en el 2000, en el 2002-2003 se va resoldre un dels 7 problemes, encara quedaven 6, i pareixia això que a lo millor en cosa de 10, 15, 20 anys s'anava a resoldre. Però hasta esta setmana no se podia dir que s'havia resolt ningú altre, i és que s'ha demanat un aplaudiment perquè OpenAI ha publicat una solució a un dels problemes del mil·lenni.
1: Bravo, bravo, bo, bravo, bo, bravo, escolta. Però a quin problema?
3: El problema és la conjectura de Navier-Stokes, que té que veure en les fórmules matemàtiques que s'utilitzen per a dinàmica de fluids, per a com circula l'aire a través de les ales d'un avió, per exemple, com circula l'aigua a través de les tuberies. I diguem que es aplica la segona llei de Newton, que és força igual a massa per a l'acceleració, a lo que són els fluids. I ha sigut, això ha sigut, diguem, la part un poc més tècnica, però, com no, en este món, en esta carrera que està en la intel·ligència artificial, ha hagut drama. Ha hagut drama perquè, te vaig a dir, és una solució a la que s'ha arribat. Ha arribat OpenAI perquè va escoltar que la seva competència, en este cas Anthropic, estava treballant en resolucionar un dels problemes oberts més famosos. No sabien ni de quin se tratava.
1: O sigui, ha guanyat la carrera ChatGPT en este moment, no?
3: Però ells havien escoltat rumors. Escoltaren campanes, però que no sabien a què sonaven. I a l'escoltar això, se varen ficar a treballar ells mateixa en la resolució d'aquests problemes, a veure quin podia ser. I, efectivament, el que varen fer sigui ficar un eixam de 10.000 agents simultanis a treballar en la resolució d'aquest problema.
1: Mente colmena.
3: Mente colmena total, que va arribar a la solució en alrededor de 88 hores.
1: 88 hores per a resoldre un problema en què portaven vora 20 anys.
3: I que,
1: des que varen llançar el repte.
3: Correcte, i un problema premiat en $1,000,000, com hem dit. Què passa? Que el que les ha costat la computació, la factura són $15,000,000.
1: Ahí va.
4: Bueno,
3: perquè te facis una idea.
1: Però problema resolt, no? Vull dir, és una fita, no?
4: Aquest,

0: Ja amb l'abans.
1: Però no m'ha resolt. De fet, ells han dit que no volen tampoc la quantia econòmica. De fet, és que també per a que se considere solució 100%, té que estar sotmès durant per almenys 2 anys a la comunitat matemàtica. O sigui, que la comunitat matemàtica no li traga ningú però i que es queda ahí com a irrefutable.
2: Dic una cosa, d'haver resolt això, el prestigi d'haver resolt això val més de 15 milions de dòlars.
1: Correcte, sobretot de cara als inversors. Això vol dir que van a rebre molta més finançació en cas de que la necessiten. I, com he dit, n'hi ha polèmica perquè n'hi ha gent que estava treballant en això, pues havia estat utilitzant els chats i les ferramentes que OpenAI fica a disposició de tots. I pues, va ser polèmica perquè es deia que ja saben a punt de resoldre-ho i com a que mitjançant dades anonimitzades varen d'alguna manera basar-se en el treball d'aquests investigadors que estaven gastant la seva pròpia ferramenta. Això ha sigut desmentit completament per OpenAI i el que sí que han ficat en valor és el treball de 2 espanyols.
2: Ells mateixos ho han posat en valor?
1: Ho han posat en valor perquè a partir de lo que han estat veient sí que s'han basat molt fortament en les investigacions i els avanços que estaven fent tant Diego Córdoba com Luis Martínez Zoroa.
2: Qui són estos senyors?
1: Que són professor d'investigació del CSIC i de l'Institut de les Ciències Matemàtiques.
0: Això és bona notícia.
2: És una molt bona notícia.
0: I 88 hores, eh? Vull dir, l'espai que han tardat en poder solucionar un problema de tants anys és molt important.
1: Correcte, però el que passa és que molt poc de temps ha ficat allà una quantitat de computació enorme. Perquè imagineu, 10.000 agents treballant allà, se calcula que han sigut més de 1.300 milions de tokens el que han gastat. Així que això, al final, pues, és... És una gran quantitat d'informació que han estat manejant.
2: Però jo, realment crec que ha sigut barat el resoldre això per a l'empresa.
1: Tenint en compte que els humans ens estava costant tant que s'arriba a d'això en este colp d'efecte, és una molt bona notícia.
2: I en 15 milions de dòlars de cost.
1: 15 milions, correcte. Alrededor de 15 milions.
2: És que sí, que ho diu, bueno, és que l'altre ho va fer en un parell d'anys i ho va fer...
1: En sa casa.
2: En sa casa en bolin paper, no?
1: Exacte.
2: O en llapis i paper. Però estem parlant d'una situació en la que estàs en un carreró sense eixida i que una empresa, a més, puga aprofitar per a publicitar-se i per a dir som capaços d'això. I només li ha costat una campanya global 15 milions d'euros...
0: Escolta, on podem anar a parar, si hi ha
2: mal,
0: en este camí obert? Vull dir,
1: i ara ja vos dic que esta setmana s'està parlant a muntó i todavía queda oberta un poc la polèmica d'esta resolució, del problema de Navier Stokes, i bueno, pues ahí se van a quedar. Navier, què passa? Anem a passar a una altra notícia que no és tan positiva.
0: Doni, si vols entrem al xoc, eh?
2: No.
1: Una notícia que no és tan positiva i que, per cert, l'ha comentat Emilio, que, ha dit que n'hi ha gent que està afirmant que per a l'any 2030 existirà...
2: La IA mos destruirà.
1: Mos destruirà, no?
2: Ha dit Emilio Duro, efectivament, en la primera hora del programa, ha dit que hi ha notícies que diuen que en 2030 la IA mos destruirà, però...
1: Correcte, i això ve a partir d'una notícia que ha eixit esta setmana, i és que un dels desenvolupadors de l'empresa Anthropic, que ja havia treballat per a OpenAI, que de nom és Jacob Cobson, ha dimitit, diguent que les grans empreses estan un poc jugant a la ruleta russa en lo que és la nostra seguretat per a poder guanyar una carrera per fer el model definitiu, per així dir-ho. Això ha sigut molt una gran controvèrsia i un dels directius de la marca, o sigui, de l'empresa Anthropic mateixa, que és el que s'encarrega de l'alineament, que vol dir que s'intenta que la IA tinga pues, una moral, una ètica acorde a lo que seria la humana. Pues així ja ha dit que calcula que per al 2030 com a molt la possibilitat de que passi algo així na greu són alrededor d'un 10%.
2: Ah!
1: Que tampoc...
2: Però que... O sigui que hi ha un 10% de possibilitat.
0: Però el desenvolupador ha fugit, eh? Ha dit, adeu, sí, muy buena.
2: Ja, però tio, anem a veure, que ja són un 10% és una barbaritat. O sigui, sabem el que estem parlant?
1: Correcte.
2: És que és una barbaritat.
1: Pot tocar. I si cago així?
2: I si
0: el gordo de Navidad cago així, ja que estem en la època?
1: I, bueno, pues, també n'hi ha molta gent que, bueno, pues, és

0: algú que està així d'una empresa i que, pues, que també diuen que ho pot haver fet com, a, com una crida d'atenció perquè realment no li agradava el seu treball, perquè estava cremant el treball o perquè li havia agarrat mania, per així dir-ho. I, de fet, això bueno, té les seues repercussions i és que hi ha molta gent dient que n'hi ha que ficar freno a tota aquesta carrera, que n'hi ha que veure de fer les coses bé i amb paciència i inclús un famós polític d'Estats Units, que és Bernie Sanders, que és un dels demòcrates més coneguts
1: allà. Del Partit Demòcrata.
0: Del Partit Demòcrata, correcte. Ha dit que se podria ficar una pena de 20 anys de càrcel a tota aquella persona que desenvolupi una intel·ligència artificial més intel·ligent que els humans. És una proposta. Així no, un poc loca que ha fet, que bueno, que n'hi hauria que veure...
1: Vale, pues anem a intentar que la vara de medir no sigui la seva intel·ligència.
0: Claro, anem a veure, perquè sí, n'hi ha que comparar-ho en algun polític...
1: Estem fotuts.
0: Claro, claro.
1: No, a veure, que polítics n'hi ha...
0: N'hi ha eminents.
1: N'hi ha molt listos, n'hi ha molt intel·ligents i n'hi ha...
0: He dit alguns.
1: No sé el que fa este home, però...
0: És prou reconegut per alguna que altra coseta que ha fet.
1: Ja, però a veure, anem a veure. Este home està demanant que no... O sea, que pena de presó per a qualsevol persona que desenvolupi una intel·ligència artificial que siga més intel·ligent que els humans. Però anem a veure, si el que volem és que precisament que t'ajude a aquestes coses,
2: claro,
1: que tu no pots arribar.
2: La intel·ligència millora la qualitat de vida.
1: Claro. Però,
0: correcte. No lo, sé, que, lo que volem és que mos ajude al màxim possible a poder avançar en problemes en els que nosaltres ja estem treballant i a alguns en els que el nostre enteniment i lo que requereixen de molt de processament de datos, pues realment tenen molta avantatge perquè són molt més ràpids estos sistemes.
1: Bueno.
0: Així que, bueno, un poc fins així, una última novetat que volia apuntar i és que Tesla ha presentat el seu primer camió elèctric.
1: Camió elèctric?
0: Camió elèctric, un camió que pot carregar 40.000 quilos durant algo més de 500 quilòmetres.
1: Uau.
0: Per càrrega.
1: Te dic una cosa. Està ben, pareixia que els models xinencs anaven a superar a Tesla i tal, i que estava Tesla un poquet quedant relegat a un segon lloc en aquesta carrera, o segon o tercer, no? Perquè són diversos fabricants que pues, eixen de manera molt competitiva en molts equipaments, en els cotxes, etc. Però Tesla està a tope encara.
0: Tesla, en lo que competís, sobretot, i en lo que guanya a aquestes empreses asiàtiques, és en eficiència. O sigui, una mateixa càrrega la fa molt més eficient, en, diguem que aprofita millor energia i el que se vislumbra com un futur és que la setmana passada parlàvem dels cotxes que venien ja sense volant, te recordes?
1: Sí,
0: que
1: sí, sí.
0: Eren cotxes que ja podien conduir a soles i és que és algo que de traslladar-se a, en este cas, els camions que està fent, seria algo que canviaria per complet el paradigma del transport en les nostres carreteres.
1: Gràcies, Rubén Mayols.
0: Moltíssimes
1: Seguim
0: gràcies.
1: Fora de cobertura.
3: Estàs escoltant... Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: A l'altre costat del fil telefònic tenim el senyor Paco Gallego en la plaça Torrent, València. Com estàs, Paco?
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Molt bé, bon dia. Quina és la recepta que has preparat per avui?
4: Pues hoy hemos preparado un arroz. Un arroz, un rosechat torrentí o cassola de Sant Blai.
1: Això són paraules majors, eh?
4: Sí, la verdad es que sí, es un arroz de, bueno, de típico de Torrent, de la comarca de Torrent, del Horta Sud. Y, a ver, se elabora durante todo el año, pero la temporada fuerte, conforme se va acercando, es pues una vez pasa la Navidad, ya se empieza a elaborar, hasta que llega el día 3 de febrero, que es Sant Blai en Torrent. Y es el día cumbre para poder tomar y elaborar este arroz.
1: El día tradicional, digamos, ¿no?
4: Sí, correcto. El día tradicional donde bueno, pues casi todas las casas se elabora y en restaurantes también.
1: Eso es paregut similar, de alguna forma, a un arroz al forno, pero no.
4: Eso es similar, pero no tiene... A ver, sí que es verdad que se elabora en cazuela de barro, se hace también un puchero, un buen puchero. Aquí, como siempre hablamos, al final, pues los caldos, los pucheros, los fumetos, eso es muy importante a la hora de elaborar el arroz. Entonces hace un buen puchero y luego preparamos la cazuela, como si fuese un arroz al horno. Lo único que lleva mucho menos ingredientes que lo que suele llevar un arroz al horno. Lleva lo que es la pelota dulce, que es una pelota que es característico de este arroz, que se elabora casera, que es como, a ver, como si... te recuerda como si estuvieses comiendo un mazapán, ¿vale? Se elabora con ralladura de limón, con almendra...

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La jutgessa de la Dana reprèn demà dilluns les declaracions testificals i analitza 8 possibles víctimes mortals més. Bon dia. Esta setmana es reprèn a Catarroja la instrucció de la Dana després de la parada del mes d'agost. Adelaida Ferre.
2: Dilluns declararan com a testimonis dos responsables dels bombers forestals d'Alzira i Bunyol. La magistrada també analitzarà la possible incorporació a la causa de 8 víctimes mortals més que podrien elevar la xifra total a 240. Dijous està previst que declare l'exdirectora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Rosa Maria Turís. Este mes de setembre també compareixerà un treballador de la Confederació Hidrogràfica, el secretari autonòmic d'Infraestructures i els alcaldes de Riba-roja i Pedralba. Les associacions de víctimes han decidit que la mobilització mensual en protesta per la gestió de la Dana hi serà per primera vegada de la província de València. Han convocat una concentració a Alacant dissabte 26 de setembre. Recordem que és a Alacant on té l'oficina l'expresident Carlos Mazón.
1: A Dénia, l'incendi d'una vivenda ha obligat esta nit a evacuar un edifici de 5 plantes. Els bombers han aconseguit sufocar les flames i el veïnat ha pogut tornar a casa. Els fets van passar a les 10:30 de la nit en una habitació del segon pis de la finca. La família resident va aconseguir eixir-ne il·lesa i van avisar la resta del veïnat. Algunes persones han hagut de ser ateses per haver respirat el fum. Un home de 80 anys ha quedat ferit greu en patir una enganxada en els actes taurins de la Vilavella. Els fets van passar ahir de vesprada durant la solta del primer bou. L'home té diverses ferides en la cama i els servicis sanitaris de la festa el van haver de traslladar a un centre hospitalari d'urgència. A Ceuta, el govern d'Espanya continua buscant llocs d'acollida per a les persones migrants mentre entramiten la devolució al Marroc. El Partit Popular acusa l'executiu de Sánchez d'incompetent. Madrid, Susana Fuster.
3: El focus està ara en la dimissió del cap de gabinet del delegat del govern a Ceuta, que, en contra del que diu el seu superior, assegura que sí, que el va advertir de l'avís del CNI. El vicepresident del PP, Borja Sémper, denuncia que...
4: A la incompetència de gestió se suma la mentira posterior y se suma también la falta de humildad.
3: Y es pregunta.
4: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
3: Els socis de govern, mentrestant, preferixen posar l'accent en l'acollida dels menors migrants. Verónica Martínez, coordinadora de Sumar.
5: Vamos a pedir al defensor del pueblo que investigue y actúe frente a la negativa de los gobiernos de las comunidades autónomas a acoger menores. El Partido Popular tendrá que dar explicaciones.
3: L'executiu, per la seva part, assegura que està fent el seu treball i se centra a filiar els menors, uns 2.100, assegura, i preparen la visita dels Reis prevista per a este mes.
1: Una nova multinacional d'intel·ligència artificial alerta dels perills que comporta continuar desenvolupant la IA i les amenaces per la humanitat. El màxim dirigent d'Anthropic, una de les companyies més potents d'IA, alerta que podria crear errades de seguretat i usos militars que ens portarien atenció a l'abisme. Demana per això al sector que interrompa este desenvolupament d'esta tecnologia. En els esports tenim Raül Pina, 2 punts de tenis.
6: Esta passada matinada s'ha disputat la final femenina del US Open. Era el duel entre els dos millors tenistes del moment, amb triomf de la número 2 sobre la número 1. Al remat, Elena Rybakina s'ha imposat a Sabalenka per 6-4, 5-7 i 6-2. Per cert que la derrota no li ha sentat, no li ha agradat gens a Sabalenka, que ha trencat la raqueta després de la derrota. I esta nit, a partir de les 8, la final masculina entre Alexander Zverev i Ben Shelton. Zverev és el gran favorit, però Shelton juga a casa i està demostrant un gran estat de forma a les pistes de Flushing Meadows.
1: 4 minuts passen de les 11 del matí. De moment és tot. La informació torna cada hora en punt. A esta sintonia la tenen sempre en el web apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
0: Apunt Ràdio Notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: 13 de setembre de 2026 i avui, en la segona hora, en Fora de Cobertura, ens visita com a convidada especial una periodista que té una manera prou particular de contar històries, i és no mirar-les des de fora, sinó clavar-se dins d'elles. L'hem vist passar 21 dies vivint situacions de tot tipus. Compartir la vida en persones completament desconegudes, entrar en realitats complicades i fer preguntes que moltes voltes hi ha gent que no s'atreviria a fer. Periodista, presentadora, escritora i actriu. Ella s'ha convertit en una de les comunicadores més reconeixibles de la televisió del nostre país. Així és que, dames i cavallers, per favor, un fort aplaudiment per la nostra convidada especial del dia, Samantha Villar.
2: Sí, senyor, bravo, bravo.
3: Moltes gràcies, quina benvinguda, gràcies.
1: Com estàs, Samantha?
3: Doncs molt bé, molt feliç d'estar aquí amb vosaltres.
1: I nosaltres molt contents també de que estigués així. Parlàvem off the record i diem no anem a parlar-ho ara, perquè si no...
3: Tot en directe.
1: En acabant, no, això no va ser igual.
3: Claro.
1: Però la veritat és que si ha hagut una persona que en televisió ha dit coses, ha fet declaracions controvertides que eren realitat, eren veritat, inclús màximes universals, que molts altres no s'atrevien a dir, i s'ha sigut tu.
3: Pues sí.
1: I a tractar molts temes, inclús, per exemple, parlàvem quan ens ensenyaves molt orgullosa la foto dels teus fills.
3: Sí, molt guapos.
1: Que comentàvem, és que això va causar un revolt, no?, quan vas fer les declaracions de que mos conten una cosa de la maternitat i és una altra.
3: Yeah. Però incomprensible o no, el revolt?
1: Era.
3: Vull dir, si jo deia veritats com punyós.
1: Clar, però,
3: sí o no?
1: Però eren políticament incorrectes.
2: Claro.
3: Perquè no s'havien dit fins aleshores, però eren obvietats. Per això va ser també molt sorprenent tot el moviment que es va generar, no? I sí que és veritat que va haver-hi molt hate a xarxes i de més, però també es va generar el moviment a favor de moltes dones que començaven a dir, home, per fi algú parla d'això.
1: Algú, podem sumar-se ja a la corrent. No volia dir-ho, perquè si no me van a tatxar de mala mare, no? Però ara...
3: Però no ho som, de males mares, al contrari.
1: Que no.
3: Precisament perquè ens hi dediquem en cos i ànima.
1: Però si el primer que has fet quan has entrat a l'estudi ha sigut ensenyar la foto que portes de fons de pantalla, t'ha preguntat, Jota, quina edat tenen ja els teus fills?
3: Sí, deu anys. Dic, mira que guapos.
1: Deu i mitja, dic, mira que guapos, efectivament. I, bueno, pues, jo crec que les coses parlen per si soles, no?
3: Sí, senyor. Jo sóc poc de mentir, ja ho veus, eh? Encara que ara estem fent una obra de teatre al Talia que es diu Miénteme, pues jo sóc, i el meu personatge també, el que defensa la veritat. És que no sé dir una altra cosa. També com a periodistes, què hem de fer? Si tota la vida estem dient les veritats, ara parlant de la meva vida començaré a mentir? No.
1: Efectivament. A veure, tenim una hora per davant, Samantha, la que anem a parlar de moltíssimes coses. Però és que hi ha tant que parlar de Samantha Villar. Des del... Bueno, has viatjat per tot el món.
3: Sí.
1: Samantha, has viatjat per tot el món.
3: Sí.
1: Què és el que més impacte t'ha causat?
3: Mira, crec que una cosa molt interessant, realment hem viatjat per tot el món perquè vam estar 14 anys fent reportatges per 4 i jo viatjava una mitjana de 250 dies l'any. Wow. Això era bestial.
1: Quasi res portat diari.
3: Això es va aturar quan vaig tenir els fills, clarament, no?
1: Clar,
3: vam haver de canviar tot, fins i tot vam canviar els formats de programes per poder estar més a casa. Una cosa molt interessant que vaig aprendre després de tants anys de fer tants viatges i conèixer gent tan diferent, des d'ultrarics fins a gent en la indigència, països diferents, continents diferents, és que tots actuem de la mateixa manera. Això va ser molt interessant, no? O sigui, tots tenim els nostres prejudicis, tots som gregaris, tots imitem comportaments. Els rics es pensen que els pobres són uns aprofitats, els pobres es pensen que els rics són també uns aprofitats. I és una sensació curiosa, no?, de dir, ostres, clar, jo tinc una posició molt privilegiada perquè puc entrar, obrir una porta i entrar a mons molt diferents. I al final te n'adones que ens basem en les mateixes idees, tots, que és el desconeixement de l'altre i el prejudici.
1: I has pogut entendre moltíssimes coses que d'altra manera no haurien sigut possible de manera tan fàcil.
3: Segurament, clar.
1: Perquè has arribat a veure cultures diferents,
3: sí.
1: I has dit, bueno, pues això és que m'acaben d'amollar així, no? M'han agarrat de la camiseta, m'han amollat així, i així, a veure què passa així, no? A veure per on me cauen en este moment.
3: Clar, i la gràcia també era anar com un full en blanc, no? Amb la curiositat pròpia dels periodistes, no? I intentar, l'objectiu jo crec que de manera intuïtiva, ha estat intentar comprendre com som i per què fem les coses que fem. I jo crec que era una de les claus dels nostres reportatges, no només buscar la naturalitat, que això sempre ho hem fet, no? I buscar també l'emoció, que això també ho fèiem, sinó tractar els nostres personatges amb una curiositat que els dignificava molt, no? Amb una voluntat d'entendre aquella realitat i d'explicar aquella realitat humanitzant-la, no? Sense caure en arquetips, sense caure, doncs no sé, en el prejudici, etc. Al contrari, no? Que tu al final l'espectador pogués descobrir coses que no s'esperava d'aquells personatges.
1: T'han agradat molt els reptes.
3: Sí, això també.
1: Perquè, clar, perquè, a veure, si no... jo crec que el viajero s'anarà per ahí en coses, posant-te inclús en perill moltes voltes.
3: Alguna vegada sí.
1: En quin moment has sentit que ha sido bonito, no?
3: Hi ha hagut un parell de moments així molt clarament arriscats. Un era la mina de Bolívia, perquè, en fi, o sigui, és que no tenia les més bàsiques i més elementals mesures de seguretat, eren mines abandonades per les empreses i per fer el reportatge havies d'assumir el risc de baixar allà, no? L'altre moment que va ser també molt arriscat va ser quan vam anar al Salvador a gravar els pandilleros, a les mares.
1: Uau!
3: Clar, i allà teníem molt clar que nosaltres anàvem de la mà d'alguns dels membres de la mare i que havíem de seguir fil per randa el que ens diguessin, no? Si, perquè tu, si tu treies una càmera en un carrer i algú confonia amb una pistola, estaves mort.
1: Fuà.
3: Per tant, era... Espereu aquí un moment, jo ara vaig a parlar en este xic que està ahí a la cantonada, que sempre tenen gent fent guàrdia, jo li dic que sou periodistes, que no el gravareu en ell, que traureu una càmera, o sigui, havien d'anar avisant i nosaltres seguíem, o sigui, però al peu de la lletra les instruccions.
1: I a pesar de, ha passat, ha hagut algun incident en què un malentès provoca una situació no desitjada?
3: Que jo recordi no, perquè també hem volgut ser prudents.
1: Ja, bueno, ja teníeu prou, no?, en el que teníeu.
3: Clar, és que has d'entendre... Jo crec que també era important no perdre de vista l'objectiu. És a dir, hi ha un risc que estàs assumint, però assumeix-lo fins a cert punt que et permeti tornar a casa. L'objectiu és tornar a casa i explicar la història.
1: És important, és un detall important, sí.
3: Clar, o sigui, no siguem uns kamikazes, que sí que quedarà molt bé en l'epitafi de la nostra tomba, però l'objectiu és tornar i explicar la història.
1: El tot per la notícia té límits, no? Té límits.
3: És, el sentit
1: és
3: comú.
1: La vida, és la vida, sí.
3: Clar, el sentit comú, no? Hi ha moments que tu dius, va, fico una miqueta més la puteta per aquí, a veure si puc estirar. També sóc molt partidària de pedir perdó antes que pedir permiso. Això, també sóc partidària, però en situacions que no siguin un risc per la teva vida, no?
1: Evidentment. I també hem tingut a Samantha Villar intentant crear hàbits de 21 dies.
3: Hmm. 21 dies era el temps mínim en què els psicòlegs et diuen que necessita una persona per adaptar-se a una situació radicalment diferent, no? Quan hi ha un canvi dràstic a la teva vida, doncs les tres primeres setmanes són com d'adaptació. I aquest període ens va semblar molt adient per fer els reportatges, no? Perquè com efectivament era una immersió, doncs tot aquest temps que és el de la gran descoberta fins que t'adaptessis i comencessis una rutina, era aquest temps el que volíem reflectir.
1: 21 dies, però 21 dies, a veure, el dia 22 encara te trobes cosetes que regenen un poquet.
3: Sempre.
1: Te trobes anys després.
3: Sí,
1: però,
3: sí.
1: Clar, 21 dies, de veritat normalitzaves situacions al final de reportatges?
3: El que diu la psicologia és que el ciutadà comú necessita aquest període d'adaptació. No és que nosaltres normalitzéssim, sinó que la vida en general necessita aquest temps. I era just aquest temps del entrar en contacte amb una realitat molt diferent, jo mateixa com a periodista, i aquest temps de descoberta, que és el més intens, era el que ens interessava reflectir.
1: I ara Samantha diu, és que me queda per ahí pues, ser astronauta i actriu. No, vull dir, lo d'astronauta, no t'estic plantant un repte, eh?
3: Bueno, cuidao, eh? Cuidao.
1: Però ahí te lo dejo, no? Sí. Però ahí te lo dejo. Sí, però sí que t'empuges a les taules per a embarcar-te en una obra de teatre, que és Miénteme.
3: Sí, senyor. I ja portem dues setmanes i ahir vam penjar

0: Està aquí també fent Espanya Directo 2 anys. Ara farà d'això 20 anys.
1: 20 anys, imagina't. Mare, és que jo trobo que Espanya Directo va suposar un revulsiu en tots els programes de l'estrada.
2: Sí.
1: Primer va ser, si no m'enganya, Madrid Directo,
0: sí.
1: Que Madrid Directo
0: no,
1: sempre va funcionar
0: Andalucía
1: molt bé.
0: Andalucía Directo, crec que va començar.
1: Sí, i Madrid Directo funcionava
0: Madrid
1: molt bé.
0: També,
1: i
0: sí.
1: Després van començar a fer Espanya Directo i bé, i, sí, sí. Bé.
0: Total, i d'ahir van eixir grans presentadors, Roberto
1: sí,
0: Leal,
1: sí, sí. Iñaki del Moral,
0: Iñaki del Moral
1: sí.
0: Jo mateixa.
1: Sí, clar. Sí, mira, i és això de... de coneixents per gent en comú i tot això.
0: Claro.
2: Tenim també uns grans reporters que volen entrar en esta entrevista i, bueno, pues, d'alguna forma participar. Poden preguntar qualsevol cosa.
0: Ui, quina cara fas?
2: No, és que...
0: això ja...
2: Ha de preguntar-te per si estàs disposta a acceptar les preguntes.
0: Sí.
2: No són ells, eh? No,
0: ah!
2: No són
3: ells. Són més expertes avui.
2: Són més...
1: no estan així, però no...
2: De veritat.
0: Per no tenir conseqüències, no? Molt bé.
2: Anem allà?
0: Jo me fico a tot.
2: Primera pregunta del Consell d'Experts. Fora de cobertura, per a Samantha Villar.
4: Bon dia, Samantha. Bon dia, Beatriz. ¿Pinocho también sale con vosotras en el teatro?
0: Oh, ay, qué bonica. Pues ya un momento que se esmenta a Pinocho.
2: Míralo.
0: Sí, parlant de las mentides que ens expliquen des de petits... I hi ha un moment que diu Pinocho i també parla de Disney, no? Està bé, miénteme, perquè no només et passes una hora i mitja rient, sinó que també te'n fa tota una reflexió al voltant de les mentides que ens expliquem cada dia o de les veritats que deixem de dir, que callem, per supervivència pura i dura, per no clavar-te en un problema cada mitja hora.
2: Tots els públics,
0: Samantha? Sí,
2: total. Per tots els públics.
0: Bueno, també s'ha de dir que hi ha xistes verdes, n'hi han. I referències sexuals, també. Això ja ho deixo a mans de cada família.
2: Quasi tots els públics.
0: Sí, però a partir dels 15 ja sí que pots.
2: Bueno, a partir dels 10 ja han escoltat tot el que tenen.
0: Això també és veritat.
2: Segon pregunta del Consell d'Experts per a Samantha Villar.
5: Hola, Samantha. Tú has hecho muchos viajes en la televisión. Además, ¿te pagaba?
0: ¡Qué buena pregunta!
2: Claro, hombre, claro.
0: Sí, senyor, em pagaven bé i hem de reclamar que ens paguin sempre, que per gust fas moltes coses, però...
2: A més, diries, vull dir, te paga el viatge, o sigui, però és que a més vas a cobrar perquè...
0: Efectivament,
2: molt bé,
0: sí.
2: Bueno, algú ha de fer aquesta feina, no?
0: Clar que sí, clar que no, sí. No, i que és una feina molt important perquè també et portarà
2: no
0: a conèixer, coses del món, clar.
2: Efectivament. Tercera i penúltima pregunta del Consell d'Experts per a Samantha Villar.
6: Hola, Samantha. ¿Tú por qué siempre te coges programas difíciles para la televisión?
0: Qué bona, aquesta. Doncs suposo que d'una banda perquè era un forat, un espai que podíem ocupar, i d'una altra banda perquè a mi sempre m'ha agradat anar a aquells llocs que no conec. A mi la curiositat la tinc de sèrie. I he tingut la sort de tenir una professió que em permet obrir aquestes portetes d'aquests mons i ficar-me i descobrir coses que sempre m'ha agradat molt.
2: Ahí queda... Jo crec que deuen estar satisfets de les respostes. Anem a per l'última.
7: Buenos días, Beatriz y Samantha. ¿Alguna vez os han confundido con otra famosa y le habéis seguido el rollo?
0: A mi m'ha passat moltes vegades que em diuen, tu eres la de Callejeros, no? I jo dic, sí, Callejeros. Però, què li has de dir?
2: Crec que el que han confós és el nom del programa.
3: Exacte.
0: Clar.
2: Més que, sí.
0: Clar. Bueno, però també em diuen, jo a ti de què te conozco? ¿Tú trabajas en Hacienda? Esto a mi m'ha passat. ¿Tú eres de urgencias del hospital Clínic? I jo no, de eso no me conoces. Igual te sueno de la tele, puede ser.
3: Un poquito, ¿no?
0: Puede
3: un
0: ser.
2: Me va passar una volta, vaig a contar-la perquè és que... estàvem en un event que ens havien convidat a ir a una gala i tal. I en el sopar, que estàvem, era previ a l'event, estàvem, bueno, tots sentats en una taula, en una d'aquesta taula. I davant tenia Daniel Domenyo.
0: Sí.
2: Molt bé. I estem parlant i ell parlava de coses que li havien passat en la tele, i jo contava algunes anècdotes meues i cada un contava les seues. I el cas és que estem al final del sopar ja, a punt d'anar-se'n a la gala, i dic, tio, el cas és que me sona d'algo.
0: I en aquella època que feia telediaris o què?

0: No, Supervivientes.
1: De supervivientes. Jo vaig fer Supervivientes, mira, no me'n recordava d'això.
0: I dic, tio, el cas és que... Dic, on hem coincidit tu i jo, perquè és que me sones d'algo. I diu, no saps qui soc? I dic, no, me sones d'algo. I jo pensava que m'anava a dir, però si jo estic en el despatx del costat de producció, en la tele on tu treballes... Che, i va i me diu, jo soc Daniel Domenyo de Supervivientes. I dic, ahí va, I diu, tio, però haver-me oït en el minut 1, home. Claro. Pues bueno, pues això m'ha passat. Jo soc superdespistat. Entenc que li pot passar a qualsevol.
1: Clar que sí. I jo, a mi em passa i cada vegada més, eh? I ara que tinc 50 anys i la menopausa i tot això, la boira mental... Mira, jo dic, em perdonareu, no recordo noms, no recordo cares... No m'ho tingueu en compte, si us plau.
0: Clar, però jo estava en el lloc de l'altre, en el que va dir-te a tu que li sones, però que no,
1: ja,
0: que,
1: ja, ja.
0: Que no sap de què. I mira, una salutació
2: però,
0: a Daniel.
2: Però millor que t'ho diguin, no? Perquè és que moltes voltes et quedes, no?
0: Absolutament.
2: De què et conec, A mi em passa també algunes vegades i, bueno, jo al final sí, dic de la tele, però això també depèn un poquet de si ets més tímid, menys tímid i tal, no? Vull dir... I a més, ara amb tants programes i tanta gent, és que la gent...
1: I del dia que tinguis, que hi ha un dia que dius, mira, ara estic cansada, ara no em ve de gust explicar-li per què em coneix.
2: En el meu cas, si farà sol o plourà.
0: Bueno, el Consell d'Experts jo crec que s'ha portat molt bé, no? No s'ha portat mal,
1: Molt bé, m'ha encantat aquest consell.
0: Tenies un poc de poreta al principi.
1: Clar, jo dic, què serà?
0: Un aplaudiment per ells, per favor, vinga.
1: Sí, senyor, ho heu fet superbé. Quines preguntes més interessants.
0: Tenim previsió meteorològica, per això està així, Lluís Obiols, perquè què va passar esta setmana? Fa sol, plou o què passa, Lluís?
2: Farà sol i farà calor. L'estiu no ha dit l'última paraula i atenció demà i després demà perquè tindrem temperatures molt altes. De fet, dimarts se superaran els 35 graus en moltes zones, sobretot comarques centrals, atenció a la costera, a la Ribera Alta, Ribera Baixa, també la Safor, aixes màximes tan altes que afortunadament a partir de dijous començaran a baixar. Per tant, 3 dies d'estiu, ja avui pugen les temperatures, ara mateix, per exemple, tenim 29 graus a Elx, 28 a Almenara, 28 a Benavites, també al voltant de 28 a Castelló de la Plana, avui ja se superaran els 30 graus, i de cara a la jornada de demà i després demà és quan aplega el màxim. A partir de dimecres comencen a baixar les temperatures. Dimecres de vesprada tindrem més núvols i algun ruixat a l'interior, sobretot entre el racó de Mus, la Serrania, l'Almillars, també en punts interiors de... Podria ploure un poquet a la costera, també a la vall de Cofrents de Llora. I dijous serà un dia ja més fresquet, amb més núvols, i a veure què passa a partir de dijous, perquè podríem tindre algunes pluges. No està clar. El que està clar és que, de moment, aquest estiu hem tingut 69 dies d'onada de calor.
1: Que bèstia,
2: en tot l'estiu.
0: Això ja
2: podem dir que ja no estem a la cresta de la ola. Estem directament a la ola, saps? Vull dir, perquè la cresta...
0: A pujar la marea, saps? Ja està. Perquè...
1: Això és una altra estació, no? Hi ha l'estiu i l'hiperestiu.
2: Sí. Este matí també estava escoltant la ràdio i deien... Diu, això es pot dir Veronyo? I una diu, jo diria...
0: Veronyo.
2: Dic, directament encara és estiu.
1: Clar.
2: Directament encara és estiu, perquè a més pujaran bona cosa les temperatures. Sí que venim d'una nit en què s'ha dormit bé, les nits ja afortunadament, i a més ha baixat la humitat, però vaja, i després també hem comptat això de les nits tropicals, nits tòrrides i tal, en localitats com de la costa, com Cullera i... o Xàbia, per exemple, són els dos casos que he mirat, han tingut 100 dies o 100 nits en què no s'ha baixat de... O sigui, pràcticament des de principis de juny no s'ha baixat dels 20 graus.
0: Clar. O sigui, una tarifa plana, no? De 20
2: tarifa
0: graus.
2: Clar. Sí, també això és la també una
1: cada
2: cresta.
1: Cada vegada ens assemblem més a Marrakeix, no?
2: Sí, total. A més, l'aigua de la mar encara està prou... càlida, però bueno, a partir de dimecres sí que baixaran les temperatures i a veure si arriben algunes pluges.
0: Bueno, a veure què passa. Lluís Obiols, moltíssimes gràcies.
2: Molt bé.
0: L'estiu bé, no?
2: L'estiu bé. L'estiu calorós. Mira, és un estiu...
0: Te pregunto pel teu estiu.
2: Sí. No, ja, però jo també he patit calor.
0: Sí, també, veritat.
2: És lo típic, no? Ai, l'estiu curt. En este cas, jo crec que molta gent se li ha fet llarg l'estiu.
1: És veritat.
2: Se li ha fet molt llarg.
1: Bueno, hi ha molta gent que ja s'agafa les vacances fugint de la calor.
2: Sí.
1: Buscant refugi.
0: Quan has dit abans que va haver pluges, sí. No estem parlant de pluges... no, torrencials ni, no, ni greus.
2: No, de moment no es veu una situació de pluges torrencials. La setmana passada sí que vam tindre en alguns, en alguns casos tempestes fortes, sobretot a les Illes Balears, i ara estem pendents d'una... vosaltres sabeu que és un medicane? És com un huracà al Mediterrani.
1: Mm,
2: i ara se n'està formant un entre Tunísia i Sicília. És una, és una, és una tempesta, és una, bueno, és una tempesta, és una, sí, és una formació, és un, és una àrea de pressió, una àrea que té més a veure amb la formació i la gènesi i les precipitacions que pot deixar amb el que seria un huracà que amb el que habitualment tenim així.
1: Però això arribarà?
2: Això s'està formant. Ja n'hem tingut alguns, eh? Ja n'hem tingut alguns. Però això que, per exemple, sempre diem els meteors, ah, hi ha d'haver aire fred en altura, no sé, no sé quantos... L'huracà té un cor calent i es produeix per, unes, per altres fenòmens que les borrasques que ens afecten a nosaltres. I en este cas, ja n'hem tingut alguns, i en este cas hi ha la probabilitat que se'n forme un avui mateix, avui o demà, entre Sicília i Tunísia. Que... amb cor calent. És que ara ja tot és calent.
1: Però i Sicília i Tunísia tindran això?
2: Sí, és, a veure, tindran risc... tempestes molt fortes i hi ha risc de que acabi desenvolupant-se esta formació meteorològica, saps? Este sistema.
1: I la població està en risc o no?
2: Home, sí, clar.
1: Sí?
2: Mare. Però vaja, sí, a veure, nosaltres també hem tingut, bueno, tot el Mediterrani. El Mediterrani és una olla a pressió. Ja sigui així, ja sigui a Sicília o a...
0: És una d'aquestes coses que han passat sempre, però que ara li posem nom i ja... I,
2: ara està passant més habitualment. Abans no passava. Desconec si als anys 50 havíem tingut algun medicane. Però ara sí que ja s'han observat diversos medicanes i això no és lògic. Això té a veure amb la temperatura de l'aigua del mar i amb l'evaporació i amb la calor que es transmet des de la temperatura, des de l'aigua del mar. Aquest calor, la calor latent que se'n diuen, i això al final acaba provocant la formació d'un medicament.
0: Però de moment bon rotllo.
2: De moment nosaltres...
0: Bon rotllo. Gràcies, Josep Iols.
2: Molt bé, adeu.
0: Tenim rànquing en fort de cobertura.

0: Essencials de la tardor. Bon dia. Les terres cremades són molt vulnerables en cas de fortes pluges pel perill d'erosió. Eduardo Rojas és professor d'enginyeria forestal de la Universitat Politècnica de València.
1: Unes pluges molt intenses, si coincideixen en els següents mesos, poden portar arrossegaments que fan un dany, per una banda, que eixes poc sol que n'hi ha es puga perdre, i per altra banda, eixa terra pot anar cap avall i afectar a barrancs, a rius. Eixa barreja té molt riscos de fer barrancades crítiques i, a més, estem perdent, ja dic, el patrimoni bàsic per poder tindre una muntanya en condicions.
0: Les veus expertes diuen que cal reforestar ja, com més pront millor, per a protegir el sòl. Preocupen zones com ara la Serra d'Espadà i el barranc d'Aigualit, amb forts pendents i ara sense vegetació, completament arrasada per l'incendi de l'estiu.
1: Sempre s'ha d'intentar, inclús de les catàstrofes, aprendre. Jo crec que de la Dana també hem après moltes coses. Una d'elles és que és una ficció pensar que declarem algo protegit i ja està protegit. No. És la gestió la que el protegirà.
0: Una nova multinacional d'intel·ligència artificial alerta dels perills que comporta continuar desenvolupant la IA i les amenaces per a la humanitat. El màxim dirigent d'Anthropic, una de les companyies més potents d'IA, alerta que podria crear errades de seguretat i usos militars que ens podrien dur, atenció, a l'abisme. Demana per això al sector que interrompa el desenvolupament d'esta tecnologia. Les veus expertes insisteixen que la IA no pot tindre vida pròpia, ni ètica, ni moral, i tampoc pot aniquilar-nos, però sí que cal supervisar la tecnologia. El professor de la Universitat d'Alacant, José San Martín, assegura que la IA serà tal i com la programen.
2: Depende completamente de la mano humana y del corazón humano y de la mente humana. Es decir, la IA puede ser manipulada, intoxicada, infiltrada y, por supuesto, pervertida. Ningún producto de la IA tiene que estar exento de su contramedida, de su antídoto.
0: San Martín també és responsable de l'Institut d'Intel·ligència Estratègica de Miami i explica l'interès econòmic i també geoestratègic dels diferents governs per a desenvolupar la seva pròpia IA.
2: Están pensando en una IA ofensiva, beligerante, de carácter no solo militar, sino también de ataque en guerra económica y, no digamos ya, en guerra cognitiva, guerra psicológica, lo cual te puede prestar una herramienta de poder para someter a sociedades enteras.
0: Demà es reprenen les declaracions en la investigació de la Dana i acudiran a Catarroja els responsables de bombers forestals d'Alzira i de Bunyol. Dijous tornarà a declarar el diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, per a esclarir si va rebre o no l'avís de desbordament del barranc de Pollo. Al llarg del mes ho faran també tècnics de la Confederació del Xúquer i de Medi Ambient. A més, la jutgessa haurà de decidir si incorpora a la causa 8 possibles víctimes mortals més. De l'exterior a Indonèsia, 6 persones han mort i 130 estan desaparegudes en el naufragi d'un barco. S'han rescatat 107 passatgers. El vaixell navegava esta matinada per la mar de Java. Els accidents marítims són molt comuns a Indonèsia per les infraestructures navilièries precàries, la sobrecàrrega de passatgers i mercaderies i per l'incompliment de les normes de seguretat, a més del mal oratge. En els esports acaba de concloure la carrera de Moto3 del Gran Premi de San Marino, Raúl Pina.
3: I s'ha decidit sobre la mateixa línia de meta per un sospir. Així ha sigut quan, o ahir ha sigut, quan Máximo Quiles del Team Aspar ha avançat David Almansa per guanyar la carrera. El calaix l'ha completat Brian Uriarte, per tant, triplet espanyol en la categoria de Moto3. El valencià Adrián Cruces havia eixit en la graella des del lloc 20 i ha pogut remuntar per a concloure finalment la posició 8. I d'altra banda, tenim futbol en directe de Primera Federació. Fa uns minuts, al migdia, ha començat a l'Alcoraz el duel entre l'Osca i el Villarreal B. Per ara, empat a 0, partit que podran seguir en el punt a punt de Punt Ràdio.
0: Gràcies, Raúl. Acabem amb l'oratge. Ens esperen dies de sol i de més calor. Lluís Obiols.
4: Les temperatures s'enfilen amb més ganes que ahir. De fet, ja hem aplegat els 29 graus, per exemple, a Elx, 29 a Almenara, 28 a Benavites o a Castelló de la Plana, després d'una nit que ha sigut fresca a l'interior, amb mínimes de només 16 graus, per exemple, a Vallada, al voltant de 13 graus a Banyeres de Mariola o 12 graus a Atzeneta del Maestrat, a la costa. Hem tingut pràcticament 20 graus a la ciutat de València, 22 a Alacant o al voltant de 18 graus i mig a Castelló de la Plana. Jornada de diumenge, molt de sol, s'han dissipat les poques boires que s'han format, format i eixes màximes que hi ha en alguns casos

0: superaran els 30 graus, especialment en zones del prelitoral i a les comarques centrals. I atenció, perquè dilluns i dimarts la calor va més. De fet, dimarts parlaríem de valors superiors als 35 graus. A partir de dimecres baixen les temperatures, tindrem més núvols i arribaran també algunes precipitacions.
1: Gràcies, Lluís. 5 minuts passen de les 12 del migdia. De moment és tot. Ara arranca el Punt a Punt amb Toni Polit.
2: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Al Baix Segura, 100.5.
3: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montaño. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover, Mònica Calatayud i Chente Oliver. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

0: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada, molt bon migdia, no? Perquè són les 12 del migdia i 7 minuts i així comença el Punt a Punt de Napunt Ràdio. Jornada de diumenge plena d'esport, avui de carrereta des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit. Avui tenim traca grossa, eh? Quasi des del principi. El futbol li va donar forma el diumenge, ja mateix amb el partit del Villarreal B, després des de les 2 de la vesprada amb el Deportivo Eldense, 4 i quart amb el partit de la jornada Llevant-Barça, la vesprada amb els duels de segona i de tercera federació, i clar, també, així en el punt a punt, amb vol, bàsquet femení, pilota, secció de el futbol més nostre, a partir de les 10, ja sabeu. Com sempre, anem carregats. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, 12 del migdia i 8 minuts, i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt. Impossible no beber, impossible no bailar, como le digo que no, si se ve... Per a la gent que està, anava a dir, alçant-se, no? Perquè dissabte ja estem en setembre, la gent ix el dissabte. Enhorabona als premiats. Ja tenim esport en directe, eh? Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip en la intro. Afegim també a tot l'equip de tècnics de Punt Ràdio, avui representats així, un home inconscient, ell, per Adolfo Pascual, que ha decidit pues, estar amb les bèsties, no?, de primera hora del matí. A la conducció de l'espai, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit. I també vosaltres, amics oients, sou part fonamental del Punt a Punt.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
0: I també, gràcies Sergi Olcina, per cert, podeu escoltar a Sergi Olcina de dilluns a divendres en els matins de A Punt Ràdio. També la possibilitat d'enviar missatges a les nostres xarxes socials, @puntapunt en Twitter, TikTok i Instagram. I deia abans que ja tenim esport en directe i anem a començar, evidentment, per eixa primera federació. Juga el líder, o un dels líders en este cas, el Villarreal B, David Albelda, visitant un camp clàssic com és l'Alcoraz en esta tercera jornada del grup segon de tercera federació. Ja en marxa el partit, Huesca-Villarreal B, Carlos Urrutia, bon dia!
2: Bon dia, punt a punt, de moment portem 8 minuts de partit, no n'hi ha gols, empat a 0 entre Huesca i Villarreal. L'alineació en la que ha eixit David Albelda en el matí d'avui, Anki Nairikin a la porteria. En defensa, Bonafé, Álvaro García, Eneco Ortiz i Enric Pujol. Al mig del camp, Cheik, Pablo Pascual. En les bandes, Gaitán i Nizar, Dalt, Baratucci i Aiman Arguigue. Sorprèn la suplència del...

0: golejador Albert García per part del Huesca de Raúl Jardiel en Porto. Gazzaniga, darrere Víctor García, Guillem Molina, Dietey, Ivan Rodríguez i l'ex castellonenc Salva Ruiz, mig del camp per a Pascu, Mario García i Òscar Xelva, dalt Rafa Tresaco i Douglas Aurelio, l'ex castellonenc també, l'àrbitre, el català Pol Arenas, i hem tingut, a més, la primera gran oportunitat del Villarreal al pal, el xut de Nizar El Jamili en el minut 9 de partit.
1: Pues de moment sense gols en l'estadi l'Alcoraz. Anem a veure si el Villarreal B pot continuar en la bona dinàmica i continuar com a líder al final d'esta jornada. Continuem també obrint camps en la sintonia del punt a punt. Avui de matí, evidentment, en eixa tercera federació que també està en marxa des de la setmana passada. Estem en la segona jornada. Tenim partides, Espanyol San Vicente davant l'Hèrcules B en la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, en eixa estadi Ramon Asensi Juan, un duel que ens conta Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, molt bon dia.
2: ¿Qué tal, Paco? Salutacions, punt a punt, bon dia desde la ciutat esportiva de Sant Vicent, on el Espanyol juga davant l'Hèrcules B. Així estem 0-0 perquè el pal ha evitat el gol de l'Hèrcules B en un gran llançament de Darío, que ha anat a la fusta. Es cantava el gol, però la pilota finalment no ha entrat. Per tant, 0-0 en el minut 11 de la primera part. Alineacions per part del Espanyol de Sant Vicent. Miguel en la porta, Fornies, Morgado, Raúl, Precius, Caleb, Borja, Dano, Sami, Àlex i Ahmed. És la posta de Jaime Pérez en la primera jornada. Recordem que l'Espanyol va perdre i, per tant, no ha puntuat, igual que l'Hèrcules B, que tampoc va sumar en la primera jornada. Per tant, per als dos és important avui la victòria. Un Hèrcules B que Roberto Campiño alinea a Adrián, Raúl, Peña, Mario, Valverde, Juanmi, Fernando, Darío, Córcoles, Hamza i Terol. Pepe Traoré es baixa perquè va estar a ir amb el primer equip en el partit davant l'Europa. Xiula el partit Vicente Quiles, bona presència de públic. Tercera divisió, grup 6, estem en el minut 12, empat a 0 entre l'Espanyol de Sant Vicent i l'Hèrcules B.
1: Gràcies, Gonzalo. Línies obertes amb Sant Vicent del Raspeig i també tenim esport en directe, però no futbol. Parlem de handbol en la tornada del Fertiberia Port de Sagunt a la màxima categoria a la Lliga Asobal. Fertiberia davant el Ademar León. Ja tenim el partit en marxa des de les 12 del migdia i per a contar el que està passant en eixe pavelló Port de Sagunt tenim el nostre cavalino rampante del punt a punt, Toni Galindo. Molt bon dia!
3: Hola, Pelín del Paco, què tal? Salutacions des del municipal del Port de Sagunt. El Fertiberia Port de Sagunt, que arrenca la seva 12a temporada en la Lliga Asobal, la màxima categoria de l'handbol nacional, està enfrontant-se contra el 7è classificat en la passada temporada, el Ademar Rieu. I això com va? Com cantava José de Pronceda, viento en popa, toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero mercantín. Això va fantàstic per a Fertiberia Port de Sagunt, 11:35 del primer temps, 8 per a Fertiberia, 5 per a Ademar Lleó, més 3 per a l'equip de Sergio Mayo.
1: I el quart punt de comunicació que teníem pendent en la sintonia del punt a punt té a veure amb la pilota valenciana en eixa Copa Caixa Popular d'Escala i Corda en el trinquer de Borriana, la partida que enfronta a Alejandro Hilari contra José Salvador, Conillet i Álvaro Maña, sempre el home pilota, així en el home de la pilota, en la sintonia. Ell no és un pilota, és un tio normal i corrent. Del punt a punt és el nostre Matías Oliver. Hola, Matías, bon dia.
4: Molt bon dia, Paco. Tornem a cinquets, ho fem amb l'alegria de la Copa Caixa Popular, la competició que ja anuncia la tardor a la pilota professional. Després d'un estiu de partides, els carrers, els frontors, recuperem el soroll de l'escala, la corda i les galeries. A més, la primera partida de la Copa que contem esta temporada en punt a punt. Una Copa que es va presentar dilluns al Ciutat de València i que en escala i corda va començar dimecres, precisament en la parella que avui tenim així al trinquer Batiste Vinyes de Borriana, Alejandro Hilari, on així una partida on ha començat a les 11:30 i on ara mateix el trio de José Salvador, Conillet i Álvaro Maño guanya 40-30 en una partida que significa la quarta de la fase regular d'esta Copa Pro U d'Escala i Corda i on Alejandro i Hilari van estrenar-se amb derrota 60-45 d'en Salva Palau, Pere i Bueno al trinquet de Guadassuat. Així, a Borriana, el trinquet Batiste Vinya, que sol ser un trinquet favorable perquè es pilotege, i això és el que estem veient a la partida. Una partida on han començat la parella al dau amb molts intercanvis de tu a tu, desgast físic de la parella, però més embolics, més connexió entre el trio, i una partida on l'equip que estava al Dau, que partia des del Dau, no acabava de tancar-lo fins al cinquè xoc, on José Salvador ha executat un Dau esplèndid per a trencar aquesta dinàmica i obrir marge per dos xocs. La majoria de xocs estan

0: arribant a dos i hi ha hagut una resposta immediata per part de la parella, però ara és l'equip que està al dau, el que està guanyant la partida i el que està fent-se'n la notació. Amb tot això, el marcador és de José Salvador, Conillet i Álvaro Mañas, 40, Alejandro i Lari per 30, en un matí de pilota on tornen els trinquets al punt a punt i on en Benissa també s'està disputant ara mateix una altra partida que es pot seguir per a Punt Televisió. Xiner i Tomàs van guanyant 25 per 20 de la Vega, Salva i Carlos, i abans han tingut la victòria d'Anna i Marina, 25 per 20 també, davant el trio d'Irene, Natàlia i Isabel. I així, com sempre, des del punt a punt, vos cantem el va de bo i que la pilota li digues millor.
1: Gràcies, Mati. Es presentats els quatre punts de comunicació en este matí espectacular d'Esport en directe en la sintonia del punt a punt, que recordeu, acaba de començar i ens portarà... viatjarem fins a les 12 i mitja de la nit. Amb el futbol i amb la pilota i amb l'handbol, a banda, anem a repassar tot el menú del dia, que és molt llarg. De fet, avui la nostra Clara Alcover, encarregada de xarxes socials, li han fet falta dos cartells perquè en un no cabia absolutament tot. A les 12 i 16 minuts, el menú.
2: Tot l'esport a punt a punt.
1: Ja sabeu que des de les 11 i mitja tenim la partida en el trinquet de Borriana, Alejandro Hilari contra José Salvador Conillet i Álvaro Mañas, que des de les 12 està en marxa el Huesca-Villarreal B amb Carlos Urrutia, l'Espanyol de Sant Vicente davant l'Hércules B amb Gonzalo Blanes i el Fertiberia Port de Sagunt davant el Ademar de León amb la narració de Toni Galindo des del pavelló Port de Sagunt. Després, a les 2, primer dels partits de futbol professional en esta sintonia avui diumenge. Segona divisió, cinquena jornada, Sporting de Gijón Eldense amb la narració d'Álvaro Molina i els comentaris de Juan Lumora en un partit fonamental, importantíssim en el Molinón. A les 4 i quart, en el nostre partit de la jornada Bijusa, llevant Barça, cinquena jornada de la Lliga en primera divisió, amb Manolo Montalt en la narració i els comentaris de Juanjo Rodri i de Vicent Latorre. Avui dia per estar molt a prop d'aquest estadi Ciutat de València que tindrà la visita del líder, o era líder fins a ahir, després de la victòria del Real Madrid, del Barça, que vol continuar en la seva ratxa immaculada davant un llevant que ja li ha guanyat en els darrers anys. Recordem tots la victòria quan estava Paco López al conjunt culer. A les 4 i mitja, ahir no va poder ser, Espanya va caure en les semis davant Estats Units, però avui té la possibilitat de guanyar el bronze. Bàsquet mundial femení, partit pel tercer i quart joc, Espanya-França. Espanya-Alemanya, davant les anfitriones. Salva Gomis ens contarà tot el que passa en eixe pavelló Arena Berlín. A les 6, futbol, jornada segona de la Tercera Federació. Ontinyent, Atlético Saguntino, amb Carlos Gallardo des del mític estadi El Clariano. Per la vesprada tindrem més pilota valenciana, esta vegada en el trinquet de Castelló. Matías Oliver ens portarà la Copa Caixa Popular de Raspall masculí, la partida entre Ian Murcianet i Alejandro davant Montaner, Montparrer i Marc Ortega. A les 7, dos partits més de segona federació, la Nucía Murcia Imperial amb Toni Galindo des del Camilo Cano i el Orihuela Lorca Deportiva amb Javier Vicente Lozano des de Los Arcos. I per a tancar esta nit, a les 9, el que ningú vos conta del futbol, amb Carlos Urrutia, una horeta de tertúlia més reposada. A les 10, el futbol més nostre, amb Carlos Gallardo per a repassar tot el que està passant en primera, segona, tercera federació i la Lliga Comunitat, que ja sabeu, és la nostra, la preferent antiga, així en territori valencià. I per a tancar, a partir de les 11, en un cap de setmana en el qual han passat moltes coses, però una de les notícies és que a les 12 i 19 minuts Carlos Corberan encara és entrenador del València, després del que va passar el divendres passat, pues a les 11 de la nit, els últims 90 minuts del punt a punt amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Anem a fer una xicoteta passada ràpida pels partits i pels camps que tenim ara mateix en marxa. Comencem, evidentment, per eixa primera federació, en eixa grup segon, perquè el Villarreal ve busca continuar encapçalant la classificació i està dominant en estos primers minuts. Carlos.
1: Està dominant d'una manera aclaparadora, no només en quant a joc, en quant a verticalitat i ritme, també en quant a ocasions de gol davant d'un històric de la primera i de la segona divisió, com és el Huesca, que ha baixat per al que és mel per al Villarreal B, però infer per al Huesca, com és la tercera categoria del futbol espanyol, la primera federació. Dos oportunitats ja molt bones per al conjunt de David Albelda, que torna a la banqueta després de dos partits de sanció i estan tornat loco. Tant Nizar el Jamili com José Lillo Gaitán a la defensa del Huesca, complim el minut de neu de partit a l'Alcoraz. De moment, encara no hi ha gols. Huesca 0, Villarreal B 0.
0: De l'Alcoraz de Botema, la ciutat esportiva de Sant Vicent del Raspeig, qui està més a prop del gol en este inici de partit, Gonzalo?
2: La millor l'ha tingut, com hem comentat, l'Hércules en ese llançament del filial de Darío al pal, però el domini i el control és del jove en un partit molt intens, bueno, del jove no, de l'Espanyol de Sant Vicent, que ja no és jove, i que recordem que...
0: Va costar,
2: la primera...
0: va costar llevar-se ahí el...
2: Són molts anys, molts anys en el jove, però bueno, allà que acostumar-se. El Espanyol de Sant Vicent, que era la denominació d'origen del club. Ja t'he dit que té el domini, que té el control. Jo crec que també hi havia dubtes en l'equip de Jaime Pérez per la primera derrota, que va ser contundent en la primera jornada, però després d'un inici en el que ha hagut algun dubte, ara està controlant el Sant Vicent el partit davant d'un Hércules B que ja dic, que té jugadors com Peña, com Valverde, com el propi Hamza, que han fet la pretemporada en el primer equip, però que també arrossega baixes importants. Per cert, hem vist així a la grada Guti, jugador del primer equip, que té dorsal del filial, que es va lesionar en l'últim entrenament de l'Hércules i per això no va viatjar a Barcelona, i ens han comentat que demà li faran proves per a veure, però tot apunta que pot ser una lesió muscular. En qualsevol cas, el domini és del Sant Vicent. La millor opció ha sigut de l'Hércules B en un llançament al pal, en un partit en el que sobretot hi ha molt de físic i molt de lluita en el mig del camp per a tindre el control en esta segona jornada del grup 6 de tercera divisió. Estem, Paco, al minut 21 de la primera part, de moment sense gols, empat a 0 entre l'Espanyol i l'Hércules B.
0: També referent a handbol, volem conèixer com ha rebut la tornada de la màxima competició de l'handbol nacional al pavelló Port de Sagunt, Toni Galindo.
3: 10 i 14 del primer temps. Fertiberia por segon 13. Ademar León 9. Més 4 per a l'equip de Sergio Mayo. Oso va com un tir. Fertiberia por de segon. Més 4 per a l'equip valencià.
0: De moment la cosa va molt bé per al Fertiberia por de segon, per al conjunt del camp de Morvedre. I vaig a aprofitar perquè són les 12:22 i hem de repassar, evidentment, tot el que va tindre lloc ahir en les 12 hores de punt a punt de dissabte. Ja veurem el que passa després, però el més important és que, per exemple, ahir en primera divisió vos contarem l'empat de l'Elx de Martín Anselmi fora de casa, el segon que ha aconseguit en esta temporada en Sant Mamés, en un duel en el qual el més rellevant va ser que l'Elx va ser superefectiu. Va tindre un penal a l'inici de la segona part, bona nota que el va transformar, l'Atlètic Club que va tindre més arribades, més ocasions, però l'Elx va tindre eixa consistència defensiva de la qual hem tirat en falta esta temporada en altres partits. 1-1, un bon empat per a l'Elx fora de casa, això sí, continua en llocs de descens en les posicions més baixes de la categoria. Està, de fet, 19è, només per davant del València Club de Futbol. També en la jornada d'ahir estigueren pendents, evidentment, de la victòria del Madrid, 4-1 davant el Rayo. Osasuna, que va caure en casa 0-2 davant l'Espanyol, i el Racing, que va guanyar 2-1 a l'Alavés. Recordem el Racing, que a banda va rebre l'expulsió de Almeida, de André Almeida, el jugador del València cedit esta temporada, per una patada en la cara d'un rival. Va ser involuntària, però bueno, va ser roja, i el Racing, que va aguantar els últims minuts en 10 homes. Recordem que divendres va perdre València, Sevilla 1, València 0, i que per a la jornada d'avui estan pendents el Celta Màlaga a les 2, el Llevant Barça a les 4 i quart, el Getafe Deportivo a les 6 i mitja i el Real Societat Atleti de Madrid a les 9. Per a demà queda el Villarreal Betis. Més cosetes d'ahir. El líder, el Club Esportiu Castelló de Pablo Hernández, la orella mecànica, que continua al seu ritme i va guanyar en un camp complicadíssim com és Montilivi. Girona 1, Castelló 2. Una victòria de prestigi per al conjunt orellut en els gols de Sienra i d'Álvaro en la segona part per a capgirar el gol inicial molt prompte de Junior, que havia fet en el minut 6 de la primera part. Un triomf que deixa el Castelló, com deia, líder, segur, passa el que passa en la jornada d'avui i també demà diumenge. Ahir, també, en la sintonia del punt a punt en segona divisió, estiguem pendents de la resta de compromisos, per exemple, de la victòria a última hora de l'Almeria, 0-2 davant el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Abans vos havíem contat el Granada 1, Albacete 0, el Cádiz 0, Las Palmas 1 i l'Andorra 1, Real Societat B 3. Per a divendres passat va tindre lloc el Burgos 3, Ceuta 1. Per avui, Sporting Eldense a les 2, ja ho sabeu. Valladolid Oviedo a les 4 i quart. Mallorca Sabadell, bon partit este, a les 6 i mitja. I el Tenerife Leganés a les 9. Tancarà la jornada la cinquena en segona divisió el Celta B Eibar, que se juga demà a les 8 i mitja. Més cosetes que contarem ahir. Per exemple, estem pendents de la primera federació perquè està jugant el líder, el Villarreal B, però ahir l'Hèrcules de Beto Company va aconseguir també la seva primera victòria de la temporada en esta tercera jornada. Europa 1, Hèrcules 2. I, de fet, la notícia va ser que marcaren els dos davanters en un partit en el qual va haver que lluitar moltíssim. Antoñín, que va fer el gol en la primera part, Khalid va empatar per a l'Europa i Fran Sol en el 93 li va donar els 3 punts al conjunt Hèrcula, que ja veu la vida d'un altre color i ja està en eixos puntets fora de perill i en la zona templada de la classificació. També ahir se va disputar, en este cas en segona federació, el Castelló B 3, Alcoyano 0. Segona federació que està, per cert, en marxa ara mateix i que després repassarem de forma pormenoritzada. I, a banda d'això, en tercera, també ahir, tercera federació, grup 6, vos contarem el Utiel 1-0-1. La resta de la jornada està en marxa ara mateix. Bàsquet masculí, València Bàsquet va guanyar ahir 93-91 al Baskonia i és el guanyador del torneig en Cesta Rías d'esta temporada 2026, un torneig clàssic de l'estiu per a la pretemporada. És el segon partit dels taronges del conjunt de Xavi Albert, que només han jugat 2 amistosos en el que portem d'estiu. En bàsquet femení, el més important va ser la derrota d'Espanya davant Estats Units, 66-76. El tercer lloc avui és davant Alemanya a les 4 i mitja, partit que vos anem a contar. I ahir també, en clau de bàsquet femení, València Bàsquet li va guanyar a Estudiantes 82-72 en Paterna. Bon debut de les xiques de Javier Torralba en pretemporada. Recordem, només van a jugar 2 partits amistosos. Futsal, ahir va guanyar el Servigroup Peñíscola 3-5 al Saragossa, en un bon debut també de Gerardo Pussó al capdavant de l'equip. En handbol va tornar la màxima categoria, la Lliga Asobal, a les nostres vides. Orneo Eon Alacant 32, Torrelavega 29, gran partit ahir dels de Roy Sánchez. I en Fórmula 1, Gran Premi de Madrid en Mad Ring, la pole de Wii, recordem la carrera a les 3, va ser per a Lando Norris. Dels nostres, Sainz va eixir de 7è, Alonso va eixir 18è. La carrera és d'ací a 2 hores i mitja. En MotoGP, recordem que ahir Marc Márquez va guanyar la carrera a l'esprint al circuit de Misano i que Bezecchi eixirà avui en la pole. A banda, vos conte que en la carrera de Moto3 ha guanyat Máximo Quiles, segon ha acabat David Almansa, tercer ha terminat Brian Uriarte. Per cert, la victòria de Quiles ha estat pràcticament de fotofinish, en l'última recta i a banda consolidant-se al capdavant del Mundial i de fet és qüestió de setmanes que Máximo Quiles siga el campió de Moto3 després d'una nova victòria del pilot espanyol. Estem pendents ara després de la carrera de Moto2, que comença d'ací a 15 minutets. I per a tancar el repàs de la jornada d'ahir, Volta Ciclista a Espanya, ahir en la etapa vintena va guanyar pues, el landisme Mikel Landa, en 36 anys, pues, un corredor molt, del qual és molt fan el nostre José Luis Gual i que va aconseguir ahir una victòria de molt de prestigi en alt, en Granada, etapa de muntanya, de més de 180 quilòmetres. Avui és la 21a etapa, l'última de la cursa, a les 4:20 comença des de Carrefour Granada, promoció, mira que no es paguen, però bueno, se diu l'etapa aixina, Carrefour Granada fins al final en Granada. Enric Mas és virtual guanyador, li porta 2 minuts 15 segons d'avantatge a Primoz Roglic i 2:44 respecte a Félix Gall, és a dir, que el mallorquí, si no passa res estrany, va ser avui campió de la Volta Ciclista a Espanya. Hem de fer un alt en el camí, però abans una minironda per a ubicar els resultats. Carlos Urrutia primer, el que està passant en Huesca.
1: 27 minuts de la primera meitat, Huesca 0, Villarreal B 0.
0: També el que està passant en Sant Vicent del Raspeig, Gonzalo.
2: Estem en la pausa d'hidratació, 28 de la primera part, empat a 0 entre l'Espanyol de Sant Vicent i l'Hèrcules B.
0: I també anem a tancar esta mini ronda en el que està passant en el pavelló Port de Sagontoni.
3: 23 del primer temps. Ojo, Fertiberia que porta segon 15. Ademar León, 14, més super a l'equip valencià, però ha retallat i de quina manera l'equip castellà lleones.
0: Esport en directe en la sintonia de el futbol, l'esport, el bàsquet, l'handbol, absolutament tot, però en valencià. Per a vosaltres, així en Apunt Ràdio, en el punt a punt fins a les 12:30.
4: Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més.

0: La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5.
2: Tot l'esport a Punt a Punt.
3: 12 del migdia, 31 minuts, i d'ací a 20-25 minutets aproximadament ja estarem en la prèvia del partit del Deportivo Eldense, que visita a les 2 de la vesprada a l'Sporting de Gijón, a l'estadi del Molinón, un dels més clàssics del futbol espanyol. De fet, és l'estadi més antic del futbol espanyol. Per un parell d'anys li guanya Mestalla, però clar, el Molinón sí que va continuar. Mestalla el van a tombar d'ací a un parell d'anyets i acaba el seu periple, si no passa res estrany, el pròxim estiu. Mestalla és el més antic de primera i el Molinón el més antic en global del futbol professional al nostre país. Carlos Urrutia, el Villarreal, que està mirant ara, té un parell de revisions encara per usar. Superem ja el tram de la primera mitja hora i el que estem mirant és que possessió, domini, però això sí, arribades tampoc massa.
4: Dos molt clares, però de tota manera, per a ser un filial i jugar fora de casa i jugar davant un transatlàntic com és el Huesca, li està colorejant la cara l'equip de David Albelda al de Raúl Jardiel, un tècnic jove i amb experiència, però només al futbol aragonès. Però ja t'he dit que les diagonals es passades en profunditat, com ara estan des de l'esquerra, li estan tornant boig als defenses del conjunt aragonès. De moment, ja t'he dit, no n'hi ha gols, i això es pot pagar davant d'un gran equip que també s'ha deixat pólvora a la banqueta, com Sergi Enrich no trau els seus millors davanters el conjunt aragonès, però li falta tindre més punteria, materialitzar les ocasions al conjunt de David Albelda, que de tota manera està demostrant per què és un dels líders de la categoria i un dels equips que millor futbol està practicant. Hem rebassat ja la primera mitja hora, no n'hi ha cooling break, de moment n'hi ha 26 graus ara mateix a l'Alcoraz, però estem ja a camí del minut 32 del primer acte. De moment, sense gols, protagonisme groc, Huesca 0, Villarreal B 0.
3: És que, de fet, mirant les imatges, dona la sensació de que Huesca pot ser ara mateix un dels jocs més amables per a jugar al futbol a aquestes hores.
4: Huesca és una llàgrima. Amables de temperatura.
3: De temperatura,
4: però
3: sí.
4: Futbolísticament...
3: Però futbolísticament és una llàgrima, no, però de fa temps. Continua, i a banda el que ha dit Carlos, que s'ha guardat a jugadors com és el cas de Sergi Enrich, veteraníssim davanter, 36 anys, me pareix que té, és del 90, de cara a la segona part, però, i tot continua igual.
4: Albelda també, Albelda s'ha guardat a, sobretot, Albert García, que amb 3 gols és el màxim golejador, i un home no està de forma espectacular, però avui la veritat és que l'aspecte ofensiu, sobretot, com t'he dit, en Nizar i José Lío Gaitán en les bandes, però la faena que fan Baratucci i lo bé que està jugant avui també Aiman Arguigue, li donen la raó a Albelda.
3: Sí, senyor. Bueno, pues de moment dominant el hipotètic líder, si avui aconseguís la victòria seria 9 de 9 i el Villarreal continuaria encapçalant la classificació. 12 i 33, me demana pas des del trinquet Matías Oliver, perquè pareix que la partida està exaurint-se. Trinquet de Borriana, Matías.
5: Doncs sí, Paco, ara mateix el trio ha obert una diferència de 3 xocs. José Salvador, Conillet i Álvaro Mañas van guanyant 50-35. Alejandro Hilari, després de que la dinàmica havia passat al Dau, la veritat és que la parella està acumulant una consecució d'errades forçades i no forçades. Han sigut 2 xocs seguits per al trio. I ara mateix els roxos, és a dir, la parella, necessiten 2 daus mínims per a poder igualar. El que sí que és segur és que José Salvador Conillet i Álvaro Mañas ja s'han assegurat el primer punt en esta copa, perquè han arribat als 45 tantejos, i necessitem algo més d'Alejandro Hilari, perquè és una parella que és favorita per a guanyar esta copa, que va ser finalista de la Lliga de l'any 2025, que ha generat molta expectació, perquè per algo és una parella, perquè són 2 jugadors molt bons. I això significa que quan són 2 jugadors és perquè poden enfrontar-se contra un trio com el que tenim davant, que està sent de categoria, que està aprofitant molt bé la seva sabidoria, el seu coneixement sobre el trinquet castellonenc. Així que, amb tot això, ara mateix va guanyant José Salvador, Conillet i Álvaro Mañas 50-35 davant Alejandro i Hilari.
6: Pues ara mateix eixe trio de José Salvador Conillete i Álvaro Mañas és molt a prop d'aconseguir la victòria en esta partida de la Copa Caixa Popular d'Escala i Corda. Aprofite també, mentre per ser Carlos, a la càrrega al Villarreal.
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal B. Just en el moment el deies, la jugada protagonitzada per Nizar El Jamili, de primer estal i com li venia José Lillo Gaitán.
6: Oh.
7: En rematada, el 34, tu. Fica el primer gol, pegant-li des del vèrtex de l'àrea amb l'interior del peu dret, tal i com li venia la pilota, al pal llarg, amb molta rosca, inútil, l'estirada de Gazzaniga, si ho mereix, de bon tros, l'equip de David Albelda, que s'avança mitjançant José Lillo Gaitán, 35 de partit, Huesca 0, Villarreal B, un.
6: A mi este José Lillo Gaitán me torna boig des de la temporada passada ja. Va ser dels més destacats en el, sobretot en la segona meitat de la temporada, a les ordres de David Albelda, i va ser clau per a que l'equip acabara en play-offs i lluitara per un hipotètic ascens a segona divisió. La rematada, Carlos, és fantàstica, però fantàstica. És, la vull posar ahí, te la pose ahí de primeres i pura qualitat el xiquet, eh?
7: Una, que si li ocorrisca fer això. Dos, lo ve que acomoda el cos, perquè ahí sí que té tirar un poquet del centre de gravetat cap arrere, però sobretot tots els rematadors que li agraden xutar aixina, el que volen és que li donen un caramelet com el passe tens, però no massa fort, no massa moll, que li ha donat Yamil. La veritat és que la confecció del gol, l'assistència i la definició han sigut de categoria superior.
6: Bueno, pues José Lillo Gaitán, que novament li dona l'avantatge a un Villarreal que si acaba guanyant este partit, seria, ho he dit abans, líder destacat d'este grup segon de la primera federació en tres victòries en tres jornades. Aprofita, ja tenim el primer gol del matí en la sintonia del punt a punt, buscant també Gonzalo Blanes si arriba o no el primer gol en eixa ciutat esportiva de Sant Vicent.
8: De moment no, eh? Estem en el 37 de la primera part, ja córner per al Espanyol i la pilota l'ha tocat Adrián Lyon, el porter del Hércules B, que envia el baló de nou a córner. És un partit trabat, és un partit en el que hi ha hagut una groga per a els dos davanters, curiosament, per a Raúl de l'Espanyol i per a Hamza de l'Hércules B, en el que hi ha moltíssima lluita en el mig del camp, però llevant ese llançament a l'inici de Mario Alpal, és més el control del conjunt local que les opcions de gol. No han tingut treball ni el porter Miguel ni tampoc Adrián, tot i que ara, Paco, tenim el segon córner consecutiu per a l'Espanyol, que està buscant marcar el primer gol. Dos equips que avui volen obrir el seu casiller de punts en esta segona jornada de tercera divisió. Anem a veure el córner, el llançament, que segur que serà tancat perquè està llançant així l'equip de Jaime Pérez, la pilota al primer pal i el remal, i així directament fora, molt per damunt de la porta. Reclamava una possible falta d'Ano dins de l'àrea, però l'àrbit Vicente Quiles, al que li protesta tot el món, està dient que no ha hagut absolutament res. Per tant, partit trabat, partit molt de futbol de tercera divisió i de necessitat, tot i que siga en la segona jornada. Arribem ja al minut 38 i mig d'esta primera part i, de moment, empat a 0 entre l'Espanyol i l'Hércules B.
6: El futbol votem a l'embol perquè poquet a poquet està imposant la seva llei quan estem a punt d'arribar, si no ho hem fet ja, al descans. Aixe pavelló por de segon, Toni Galindo, el Ademar León.
9: Escasament 20 segons per a finalitzar este primer temps. Atenció, Pelco, gol! Gol de Certiberia per segon, retalla distàncies, més dos per a Ademar León. 29-49 d'este primer temps, estem a punt d'arribar al descans. Efectivament, Paco, Fertiberia por segon ha tingut faltes de concentració. Ui, gol, gol, gol de Ademar León. Es torna a posar més tres l'equip de Castella Lleó. Arribem al temps de descans, faltes de concentració, una defensa brutal de l'equip castellà-lleonès i també, bueno, pues, ha hagut una exclusió per part de Fertiberia por segon per buscar aquesta superioritat, per compensar aquesta exclusió. Ha jugat en algunes ocasions d'atac sense porter, aquesta recuperació d'Ademar León ha propiciat també que fer el llançament des de la seva pròpia pista i ha acabat en gol. Bueno, en resum, més de 3 per a Ademar León, ha capgirat el marcador, 18 per a Fertiberia por segon, 21 per a Ademar León.
6: T'he preguntat abans, l'ambient finalment, almenys el que estic mirant per la pantalla, molt bona entrada, no?, per a esta primera jornada després de la tornada a la màxima categoria.
9: Home, l'aforo d'este pavelló municipal és d'uns 2.000-2.300 a 160 y bueno, pues así poder entender 1.200 persones. La veritat de sempre recolzant el seu equip, a bons moments, és que la so era una autèntica olla a pressió. Ara s'ha girat un poc l'ambient després que Fertiberia pues, ha perdut
7: l'avantatge. Gol del Villarreal B!

0: gol, el segon per a l'equip de David Albelda, Maika, Aiman, Arguigue, jugada des de l'esquerra, la centrada dins de l'àrea. Venia en el segon pal com un avió per a rematar de cap Aiman, una de les novetats en l'alineació avui del conjunt groguet, amb tota la justícia del món. Fica terra pel mig l'equip de David Albelda, marca Aiman Arguigue, 39 de partit.
1: Qué bé.
0: Huesca 0, Villarreal B 2.
1: La centrada al segon pal en cama esquerra i que bé entra Aiman Arguigue
2: de Baratucci,
1: boníssim. De Baratucci, però és de primer, és pràcticament en carrera. La jugada és exquisita tècnicament, de tots els futbolistes. I a banda, Aiman, que demana disculpes al Huesca, evidentment. Però, Carlos, la realitat és que en 5 minuts, dos surpades del Villarreal, novament encaramen el Villarreal encapçalar la classificació.
0: Exactament, és el que dèiem abans. Es pot pagar car la falta d'encert. Hi havia tingut un pal i un mà a mà que havia resolt bé Gazzaniga. I les dues següents sí que les han ficades. La veritat és que estan important crear ocasions com després tindre punteria, que és ara mateix el que, per exemple, li falta al primer equip del Villarreal, que crea menys que l'any passat i que de punteria de moment és un desastre, però que es pot arreglar. La veritat és que està jugant bé, està jugant amb sentit i, sobretot, tàcticament, li està pegant un bany David Albelda, el tècnic del filial groguet, a Raúl Jardiel, que està fent que els ànims en l'Alcoraz, l'estadi del Huesca, que no està ni molt
1: no,
0: menys...
1: No, molt poca gent, eh?
0: Molt poca gent.
1: Després del descens l'any passat.
0: Tant de futbol, tan important per al panorama i per
1: Petón,
0: al mapa futbolístic.
1: No? Petón, porta allí... Bahia, ja no, ja no està Petón, des de fa molts anys, no?
0: Ho va deixar, mi sí, mi no.
1: Un parell d'anys se va anar,
0: no
1: sí,
0: va
1: en 2024.
0: No va poder José Luis Oltra salvar l'equip del descens, perquè estava massa viciat ja a Primera Federació en l'últim semestre de la temporada passada. I és una llàstima, és una pena, perquè és un equip que el seu lloc natural és la segona. Tampoc és la primera, és la segona divisió.
1: Bueno, pues me referia a Petón, el que va fer que el Huesca no només arriba a la segona, sinó que se quedarà consolidat ja en aquesta categoria d'argent, inclús en aquesta etapa que va tindre en primera divisió. Sí, sí. Fa no massa temps, que jo tinc una memòria lamentable, però me recorde. Bueno, pues 0-2, està dominant, guanyant i agranant el Villarreal B al Huesca en el Alcoraz. I m'ha agradat moltíssim, i ja és un comentari tècnic personal, Juanjo Romero, que Carlos Urrutia tallara a Toni Galindo enmig de la seva locució, perquè normalment Toni sempre és a l'inrevés. Està parlant un altre, pegues un crit tu des de l'altre, des de qualsevol lloc on estigues, i es posa a tots la por en el cos, pues bueno...
3: Però ara... com dius que jo talle? Jo aquí talle.
0: Ah. Toni, carinyet, perdona que t'haig tallat. Quan tu eres lo més...
3: Gol!
1: Ahí este!
4: Per a interromper de l'Hércules B, marca Hamza, de nou com en la primera jornada. Havia tingut ja dos opcions l'Hércules, estava jugant millor, Darío havia fet una molt bona acció, però ara segur Hamza el que ha definit per l'escaire, un llançament espectacular del nou, un jugador que està entre el primer equip i el filial i que marca el seu segon gol a la temporada, al minut 43 de la primera part, bon gol des de fora de l'àrea, marca Hamza per a marcar el primer partit, el primer gol del partit i situar al límit del descans, el Espanyol 0, Hércules B 1.
1: Ara és quan jo conte que m'he gastat una llenya en que tots els equips estiguen ahí en la pomada per a tallar sempre que parle a Toni Galindo des del port de Sagunt.
3: Veniu a per mi i no aneu a poder, eh?
1: No, ja ho sé.
0: Feste fort, Toni.
1: És que no pot ser. Bueno, estàvem parlant abans, clar, és que l'última imatge que jo tinc del pavelló port de Sagunt és en el playoff. Fa uns mesos i, clar, en eixe cap de setmana meravellós que va acabar molt bé per al Fertiber, tu vas estar, Toni, allí, l'ambient previ era espectacular, les xulles de fora i la torrada de fora era espectacular també.
3: Brutal, brutal.
1: I per avui, pues, l'ambient és bo, però clar, no està ple de gom a gom.
3: Bueno, està, diguem que els fixes, no, els habituals, està al voltant de 1.500 espectadors fixes, així, els seguidors de Fertiberia, Port Sagunt. Ara, ja te puc dir jo que els que estiguen així són, sens dubte, el jugador número 8 per a Fertiberia, Port Sagunt. Recolzen fins a l'extenuació, recolzen fins al final. I això és una part importantíssima per alçar els ànims de l'equip quan això ho requereix.
1: Pues seria una excel·lent notícia, mantindre i continuar en augment durant tota la temporada el suport i el recolzament al Fertiberia Port de Sagunt, que de moment cau al descans 18-21 davant el Ademar de León. Este

0: Dos partits ja en la recta final, ja tenim gols en els dos. De moment anem amb el líder d'esta...
1: Gol! Ojo! De Hamza! Minut, dos gols. Marca de nou l'Hércules B. Molt bona jugada de Mario. Sana per la banda de un, de dos, de tres. La centrada al punt de penal. I Hamza, que s'ha avançat a tots per a ficar el peu i marcar el 0-2. En un minut s'ha capgirat el destí del partit. Marca de nou l'Hércules al límit del descans. Marca Hamza el seu segon gol per a situar l'Espanyol 0, Hércules B 2.
0: Pues Hamza, que porta ja un doblet. Això sí, lo que pareix, Gonzalo, és que el canvi de nom al Espanyol San Vicente no li està anant massa bé, en les primeres dues jornades.
1: No, perquè té feblesa defensiva i això en un equip de Jaime Pérez no és molt habitual. Imagina que va ser segon un dels temes a tractar, però és que el primer gol ha sigut un golàs, però este ja ha sigut en moltes facilitats defensives. Està jugant bé ara l'Hércules B, està apretant l'accelerador, però crec que hi ha que millorar en defensa per a tindre l'equip en una zona millor. Així que, efectivament, de moment, això de no ser jove no li està funcionant al conjunt de Sant Vicent, que en dos minuts ha vist com un partit que estava molt igualat està ja 0-2 per al conjunt visitant.
0: Anem amb la recta final. Tenim afegit en l'Alcoraz.
2: Dos minuts, el partit viatjarà fins al 47. Ja s'han consumit 30 segons, 17 temps de pròrroga. Ataca Baratucci per al Villarreal B, per la frontal de l'àrea. Pilota cap al punt de penal. No acaba de poder arribar a Imán per al remat. Rebutja Guillem Molina en la línia de defenses del conjunt del Huesca, però altra vegada oportunitat bona per al Villarreal B, que sobretot està gaudint, a més de la seva alegria en atac i verticalitat, de la jerarquia en defensa del capità Eneco Ortiz i de la serietat en el pivot de Pablo Pascual, al costat d'ell el mini pap gay Jake Tidian, i esa és la veritat del filial groguet. Per això
0: molt equilibri també en totes les línies, tracte de pilota molt bo, traguen tara des de darrere, com has dit, Jake allà enmig del camp, parant la línia, i per davant, jo crec que és pur talent. I a banda, és talent brut, és talent que intenten coses, se menegen, busquen fer mal a la defensa del Huesca, que és de veres que avui no està tenint el seu dia. Molt superior el Villarreal, i te vaig dir una cosa, el 0-2, perquè la pegada està encertant, perquè ha tingut 3 o 4 més.
2: I si et fixes, veuràs que l'alegria en atac que mostra el Villarreal no és en absolut caòtica. Vull dir, les vigilàncies que es fan, els homes que juguen per fora, amb el mitja punta, o els dos que juguen de punta, les vigilàncies que se'n fan, per a mi són les millors de primera i segona divisió. Serà moment en què el català Pol Arenas decreta la fi del primer acte de jugadors. Al túnel de vestidor conclou la primera meitat. A l'Alcoraz guanya per 2 l'equip de David Albelda. Huesca 0, Villarreal B 2.
0: Pues de moment un matí excel·lent per a el conjunt groguet. De la primera part, abans de fer-te un xicot de repàs dels números del primer acte, en qui te quedes o què destacaries, Carlos?
2: Me quedo sobretot en Nizar el Yamili, que és el que ha sigut més destacat, però també José Lillo, autor d'un gol, Aiman Baratucci, fa un paper espectacular, però jo quasi sempre dic que el equilibri, el que era el Dani Parejo en el primer equip durant tant de temps, és Pablo Pascual, que és un tros de futbolista espectacular.
0: Ahí estan els tirs de la primera part, 7 del Villarreal, 2 del Huesca, entre pals 4 el Villarreal, 1 del Huesca només, 2 gols ha marcat el Villarreal cap al Huesca, 2 corners per cadascú dels dos equips, una groga per al conjunt de casa i cap tipus de roja. I faltava la estadística de faltes, ha fet 4 el Villarreal B, és a dir, menys que el Huesca, que ha fet 5. Primera part de superioritat i de moment el Villarreal B, que no només domina, que guanya 0-2 i que a banda continuaria com a líder de la categoria. I estàvem pendents també del final en la pilota valenciana en la partida d'escala i corda del matí. Matías.
3: Doncs sí, Paco, perquè ja ha acabat així la partida del Trinque Batiste Viñes de Borriana. Victòria per a José Salvador Coninguet i Álvaro Mañas, 60-35, contundent davant Alejandro Hilari, el trio que en este cas està representant a l'Ajuntament d'Orbassum els seus dos primers punts, mentre que la parella continua amb el punt aconseguit en la jornada, en la jornada inaugural. Una parella que no ha sabut reaccionar, ara espigolarem un poquet perquè el baixó, perquè a partir del 35 ja no ha sabut anotar ningú tanto. N'hi ha que recordar que Hilari i Alejandro patissen molèsties durant el llarg de la temporada. De fet, Hilari està fora des de quasi la lliga fins a l'estiu, al trofeu de Torrent, però n'hi ha que dir que el trio està molt sòlid, molt a dir, Pol Salvador i Alejandro i Álvaro Mañas coneixen molt bé el trinquet perquè són d'ací, del nord. Álvaro Mañas són de Vila-real, Pol Salvador de Quart de les Baixes, i n'ha que tenen molt tocat este trinquet, i això s'ha notat en un trinquet molt jugador. I a més, n'hi ha que dir que Conillet és un dels millors mitjans del circuit, així que l'inici esperançador d'este trio de cara a esta Copa Caixa Popular d'Escala i Corda. Hi ha que dir també que en apunt, en televisió, estàs jugant-se la partida entre Xinet i Tomàs contra De la Vega, Salvi Carlos, que va guanyant 35-30 a la parella. Jo recomano ficar-vos la ràdio i veure la partida sense escoltar mentre estan del punt a punt. I hi ha que dir també que tenim a Benissa este matí la primera partida de la Copa Pro U de Raspall Femení, on Anna i Marina han guanyat 25-20 Irene, Natàlia i Isabel, en una de les grans novetats, que com és que Anna xue en parella, una situació que és a causa de la gran superioritat que han demostrat tant Anna Puertes com Victoria Díaz en esta temporada passada en el Raspall Femení. I hi ha que dir després, com bé anunciaves tu abans, que anirem a Castelló esta vesprada, a Castelló a la Ribera Alta, on hi haurà partida de Copa Pro U de Raspall Masculí, i en Murcianell i Alejandro Jiménez debutaran davant l'equip de Montaner, Montparler i Marc Ortega, i ahir estarem per a contar-vos. Així que això ha sigut tot des de Borriana. Victòria per a José Salvador Conillet i Álvaro Mañas, 60-35 davant Alejandro Hilari, i esta vesprada molta més pilota, així, en el punt a punt.
0: Gràcies, Matías. Parlem esta vesprada.
4: Descansa en Sant Vicent.
0: I anava... Precisament, és que avui està entrant tot, eh? Quan toca, se n'anem a Sant Vicent del Raspet, precisament perquè la primera part ha acabat en no massa bones sensacions, Gonzalo, per als de casa.
1: No, de ver es que el domini, el control era del Español, pero primero un llançament al pal de l'Hércules en una bona acció només començar el partit. Després, poc a poc, l'Hércules ve en la recta final, ha començat a generar opcions de gol i han arribat dos consecutius. Pràcticament en un minut, Hamza, que ja va marcar davant del Torrevella, és a dir, que porta tres gols en la Lliga, ha marcat dos gols. El primer, un autèntic golaç des de fora de l'àrea per l'escaire. El segon, en una gran acció per banda de Mario i un remat a plaer de Hamza. És evident que després de perdre per golejada la primera jornada, ha sentat mal, eh? Jo crec que ara en el descans Jaime Pérez té que fer de tècnic i també de psicòlic, eh? Perquè l'equip, jo he notat després del segon gol que no estava en el partit. Així que 15 minuts que segur l'Espanyol va aprofitar per a capgirar el destí del partit. Tot el contrari, Roberto Campillo, el tècnic de l'Hércules B, que estarà content perquè el seu equip ha estat ben defensa i ha aprofitat les seues opcions. Així que estem al descans en esta segona jornada de tercera divisió. Paco, de moment, 0-2, Hamza protagonista. L'Hércules no tenia davanters i ara van a sobrar davanters. 0-2, està guanyant en dos gols d'un xic que crec que està quedant a la porta del primer equip.
0: Gràcies, Gonzalo. I anem a fer un xicotet repàs del que està passant en segona federació en aquest grup tercer. S'estan jugant molts partits des de les 12 del migdia i, per exemple, malauradament, el Múrcia, l'UCAM Múrcia, en un home menys, li acaba de marcar al València Mestalla en el minut 95 de partit. El gol està de Carrillo. En el minut 95, UCAM Múrcia 1, València Mestalla 0. El València Mestalla que està en un home més. I anem a veure si el partit acaba o no. Ara mateix també, ja en la segona part, Intercity 1, Atleti Balears 2, i també el Peña Deportiva 0, Yeclano 0. Al descans està jugant el Mallorca B 0, Deportiva Minera 0. I anem a recordar que estem pendents també de contar-vos què passa en eixe poblense castellonense. A les 5 i mitja, el Cieza s'enfronta al El Chilicitano. A les 7, la Nucía davant el Real Murcia, que vos anem a contar en el punt a punt. I a les 7 també el Orihuela davant el Lorca Deportiva, que també va ser protagonista al punt a punt. Ha començat la segona part en el Port de Sahagún. Tenim a actualitzar el minut i el resultat. Toni Galindo.
5: 31 de partit, un minutet en este segon temps. Havia marcat Fertiberia, ha respost el Ademar León. Fertiberia porta segon de 9, Ademar León 22.
0: I anem a aprofitar 12:54 per a recuperar també dels partits de la jornada d'ahir la gran victòria del Orneo Eon Alacant, que li va guanyar per 32-29 al Torre la Vega en la primera jornada d'esta temporada 26-27 de Lliga a Sobal. Després del partit, el nostre Gonzalo Blanes va parlar amb el míster, amb Roy Sánchez.
6: Bueno, primero buenas noches, una enhorabuena en mayúsculas a mi equipo por todo el trabajo de la pretemporada y sobre todo por el partido de hoy. Creo que es para estar orgullosos de, como tú dices, de cómo hemos competido, del trabajo, de la lucha, de la intensidad. Muy contentos con este resultado, ganarle a Torre la Vega. Para nosotros es un resultado, son dos puntos de oro empezar así, ¿no? Que al final, al principio, los puntos al principio son muy importantes para coger confianza, para entrar bien en la competición. Bueno, creo que hemos hecho un partidazo en todas las líneas, todos los jugadores han aportado y la verdad muy, muy contento.
4: Roy, empezar siempre positivo, con una victoria contra el equipo como es Torre la Vega, que es un equipo que suele jugar competiciones europeas, y un partido muy importante también, como la pasada campaña, en nuestra casa, delante de nuestro público, y esas incorporaciones y incorporaciones que han habido esta temporada, que prácticamente han hecho sumar al equipo y aprender de los errores de la pasada campaña.
6: Sí, bueno, poco a poco iremos haciendo análisis, ¿no? De a más largo plazo. Creo que quedándonos con el partido de hoy, hemos empezado un poco mal atrás. Torrelavega nos ha encontrado muchas situaciones ahí en defensa que habíamos hablado y que, bueno, que al final han sido goles de ellos. También la diferencia creo que ha sido en esa fase de partido, en los lanzamientos, ¿no? Que creo que al principio hemos empezado fallando bastantes. Luego se han tornado, se ha cambiado, ¿no? Creo que Pau ha estado extraordinario y muy contento por él en una de esas incorporaciones, como tú dices. Pero luego el trabajo del equipo, ¿no? Creo que hemos mejorado, hemos crecido mucho desde la defensa, el ataque. Torrelavega es uno de los equipos que mejor defiende la liga y creo que hemos encontrado muchísimas situaciones, incluso contra su 5-1, hemos estado muy bien en los lanzamientos y, bueno, esas diferencias de la portería. Y yo creo que también hay que darle mucho mérito al equipo en situaciones de que eso, 4 abajo en la primera parte, luego ellos con la doble exclusión se ponen uno por encima en la segunda parte y el equipo sigue luchando con la cabeza fría. Creo que Juan Carlos Pérez ha dado una lección de cómo se debe jugar de central en ataque hoy, estando además tocado, que venía tocado. Pero bueno, todos creo que han aportado muchísimo, desde la defensa, desde el ataque. Muy contento por el trabajo de todos, de los que ya estaban, de los que han venido y de los que estarán, ¿no? Porque hoy también nos faltaba alguno.
4: Al final del partido ha habido 3-4 acciones de Torrelavega para empatar que habéis acertado defensivamente. Esa madurez de tu equipo compitiendo los últimos minutos supongo que también es importante, ¿no? En el inicio de la competición.
6: Sí, como decía antes el compañero, ¿no? Vamos a verlo un poquito más a largo plazo. Pero bueno, ahí sí lo hemos demostrado, sobre todo en los momentos malos, que es cuando hay que verlo, ¿no? También es verdad que muchos de esos momentos Pau ha estado ahí, nos ha salvado bolas muy francas, ¿no? Que es lo que a ellos, pues, a lo mejor les ha permitido perder un poquito la cabeza, ¿no? En algunas situaciones. Pero bueno, repito, muy contento con el trabajo y bueno, vamos a celebrar hoy y ya la semana que viene, pues esto sí.
4: Roy, ¿qué objetivos marcamos para esta temporada 26-27? Pues sabemos que la liga es larga, es un punto, pero me imagino que más o menos habremos visto los rivales, habremos estudiado bien y tendremos.
6: Mi objetivo ahora es llegar a mi casa y ver a mi hija. Espero que despierta. Mañana descansar en la playa y el lunes preparar Ciudad Real. Vamos a ir semana a semana.
0: Les paraules de Roy Sánchez, per cert, parlant de poliesportiu, estàvem pendents també de l'inici de la carrera en Moto2. N'hi ha hagut un accident amb els tres líders, Senna, Agius, Olgado i Piqueras, que se n'han quedat fora de la cursa en la primera curva. S'han pegat un bac entre els tres. Afortunadament no té més conseqüències, però han quedat fora de la cursa. I el que hem de dir és que en la recta final, que està a punt d'acabar ja la carrera, Manu González, l'espanyol, que té un segon i mig d'avantatge respecte a la resta de perseguidors, a només 3 voltes per al final. Té pràcticament la victòria en la butxaca. Recordem que la carrera de Moto2 en el circuit de Misano ha guanyat Máximo Quiles. I recordem que després és la carrera de MotoGP amb Bezzecchi, que eix des de la pole. Anem també a actualitzar un poquet com va la cosa en l'handbol, si remunta, si s'apropa el Fertiberia por de Sagunt, Toni.
5: Treball defensiu extraordinari de Fertiberia por Sagunt. Està clavat en un menys de 2 per a l'equip de Sergio Mayo. Atenció que ataca de Mar León. Està en línia de 6. El rebat. Villarreal. Va la jugada. No marca de Mar León. 22 per a Fertiberia por Sagunt. 24 per a Demar León, més 2 per a l'equip castellà llaonès, 34-40 del segon acte.
0: Aprofitem i anem a posar ordre a marcadors. Ho he dit abans, que estàvem molt a prop d'acabar el partit, ja finalitzat. Derrota del València Mestalla en la seva visita a l'UCAM Múrcia, En un duel en el qual l'UCAM Múrcia s'ha quedat en un home menys, entenc que en la segona, no, al principi del partit, l'UCAM Múrcia ha jugat des del minut 28 en un home menys i ha marcat en el 95. 1-0, ha caigut el conjunt d'Òscar Sánchez. Quin cap de setmana per a el València, primer equip i filial. Pues derrota per al València Mestalla d'Òscar Sánchez, el que deia, en esta categoria tan traicionera que deia aquell, com és la segona federació. De moment, a 15 minuts d'arribar al final, Intercity 1, Atleti Balears 2 i Peña Deportiva 0, Yeclano 1. En el descans està el Mallorca B 0, Deportiva Minera 0. Per a la vesprada, ja he comentat abans, els partits que resten, que són el Cieza i Licitano a les 5 i mitja, la Nucía Murcia B a les 7, el farem en el punt a punt, i el Orihuela Lorca Deportiva també a les 7, també el farem en el punt a punt. Tercera federació, tenim partits

0: CB a les 5 i mitja, Ontinyent-se Ontino a les 6, el farem en la sintonia del Punt a Punt, Villarreal-se Roda també a les 6, i a les 6 i mitja el Crevillent Soneja per a tancar esta segona jornada del grup 6 de Tercera Federació. Ja tenim els protagonistes damunt la gespa. Al descans, recordem, 0-2 domina el líder, el Villarreal B, en Primera Federació, Carlos Urrutia, i els jugadors tranquils. Allà està la mascota del Huesca, que és un dragonet, si no m'enganye. I crec que n'hi haurà canvis en el equip de casa, perquè la primera part no ha deixat a la gent massa contenta.
1: Sergi Enrich, segur que és per part del Huesca. I anem a veure, perquè en principi Juárez també seria la segona substitució. A veure qui són els jugadors que es queden fora per banda del Huesca. No n'hi ha canvis en el Villarreal. En principi crec que serien Tresaco i Aurelio. Ara ho confirmem.
0: Pues anem a veure finalment els canvis, les substitucions. Ja voten els protagonistes a la gespa de l'Alcoraz. Pregunte Gonzalo Blanes si estan ja preparats els protagonistes. Encara faltarà un poquet perquè s'ha afegit molt en la primera part en la ciutat esportiva de Sant Vicent.
2: Sí, de moment estan, mira, comencen a eixir, t'han escoltat i comencen a eixir els protagonistes. He vist a Raúl, jugador de l'Hèrcules, un dels jugadors de perfil defensiu, que li ha dit al tècnic quan s'anava al vestidor que estava tocat. Així que jo crec que igual hi ha un canvi obligat al Hèrcules i ja veurem, no?, si fa revolució el conjunt del Sant Vicent després de la derrota. Ja estic veient que estan eixint jugadors com a Ayala, que no havia estat en la primera part, així que ara te confirme, però crec que sí que hi haurà canvis a l'Espanyol buscant la reacció. De moment, els jugadors que comencen a eixir de vestidors per encetar la segona part, recordem que està guanyant 0-2 el filial de l'Hèrcules.
0: I aprofite també, Toni Galindo, la de Mar de León, que no se despega en el marcador, eh?
3: S'acabava de clavar a un gol de distància per primera per segon, però acaba de respondre a Ademar León. Per tant, continua aixem més dos per a l'equip castellà-lleonès. 24 per a Fertimera per segon, 26 per a Ademar León, 38-13 del segon acte.
0: I jo crec que ahí estan els canvis. Carlos Urrutia en el Alcoraz. Les substitucions va entrar Jimmy.
1: Jimmy també, sí. A veure, en substitució d'aquí. Jimmy Juárez entra segur. I Sergi Enric, així en aquest triple canvi en la mitja part pel Huesca. Sergi Enric, Jimmy i el jove Agustín Juárez, l'argentí. Els que se'n van són Douglas Aurelio, el exjugador del Castelló. Se'n va també Ivan Rodríguez. I anem a veure qui és el tercer home que trau el tècnic del Huesca, que és Òscar Sielva, el capità que li dona el braçalet a Sergi Enric.
0: Puesto preparat, i allà està l'àrbit que dona l'ok. Comença la segona part en l'Alcoraz, Carlos.
1: Jimmy Suárez, per tant, el nou comandant del mig del camp d'un Huesca que està fent un paperot, no només perquè estiguen jugant malament al futbol, sinó perquè està superant-los l'equip de David Albelda, jugant un futbol molt seriós en defensa, molt alegre, però no caòtic en atac, i arroda la pilota novament en l'Alcoraz. 15 segons de la segona meitat. Continua guanyant l'equip groc. Huesca 0, Villarreal 2.
0: Pues anem a aprofitar la una del migdia i 4 minuts. De seguida estarem ja en les alineacions del Deportivo Eldense, que ja s'han fet oficials, i estarem en la prèvia d'eixe Sporting Eldense, que comença a les 2 de la vesprada. Sempre la sintonia del Punt a Punt, des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Ara mateix el que estem pendents és de l'inici o no de la segona part en Sant Vicent. Gonzalo.
2: Està tot ja disposat i, de fet, triple canvi, eh? Busca la reacció des de la banqueta Jaime Pérez. Entren al camp Jorge, Julián i Ayala. Atenció a este Juli, que és un jugador també amb moltíssim talent ofensiu i és el que està buscant, no? Solucions ofensives. El conjunt de Sant Vicent ja està tot disposat. L'Hèrcules finalment no ha fet canvis. Raúl li havia dit al tècnic que tenia una molèstia, però després li han tractat en el descans i continua damunt del terreny de joc. L'àrbit que mira a la dreta i a l'esquerra, recordem que el partit s'ha trencat en la recta final de la primera part en dos gols consecutius de Hamza i que l'Espanyol busca ara la remuntada. Arranca el partit, comença la segona part, la primera possessió és per a l'Espanyol de Sant Vicent, que ara evidentment té que ser més ofensiu i que crec que té un dibuix del 4-3-3, és a dir, ja més buscant els gols. L'Hèrcules B, que ara Paco trobarà més per a la contra, i és un equip que té moltíssima velocitat. De moment ja roda la pilota en este grup 6 de tercera divisió. És el primer minut de la segona part. Està guanyant el filial de Campillo en dos gols de Hamza.
0: Ha començat també la segona part de Yem en el Alcoraz, i anem a veure si en els primers minuts el Villarreal B aconseguís consolidar aquest avantatge de dos gols.
1: I el protagonisme que li preveiem a Jimmy Suárez l'està tenint de l'exjugador de l'Oviedo i que les dues últimes temporades ha estat...

0: al AEK Larnaca de Xipre, l'equip de fora d'Espanya, que sempre té més jugadors nacionals i ara mateix en el seu cos tècnic amb dos il·lustres exvalencianistes, Carles Marc, que ha arribat a ser entrenador provisional, és el secretari tècnic, i Juan José Torrijo, el cap d'acondicionament físic. Sobretot també la veterania, 36 anys, de Sergi Enrich, un mític de la, sobretot, segona divisió, i el jove de 19 anys, argentí, Agustín Suárez, per a tractar de canviar-li la cara a un Huesca que, de moment, està deixant-se totalment desarbolat pel Villarreal, que ara mateix el primer que té és la tasca d'aguantar els primers 5-10 minuts de la represa, el arreo que està pegant el Huesca.
1: Per de fet, tal, té la pilota parada ara perillosa, sí. Sempre un dels seus principals arguments.
0: Precisament és Jimmy Suárez el que està preparat a botar aquesta pilota des de la dreta, el baló a la frontal de l'àrea, però amb intel·ligència deixen passar la pilota que ja estava molt molla, els defenses fins al porter, que recordem és l'ucraïnès Yakub Kinairekin, que no va rascar bola l'any passat perquè estava Abad, el que és avui el tercer porter del Villarreal B, però que continua sent una garantia per a la porteria del filial del Villarreal. Ataca el Huesca, ara mateix tractant de controlar una pilota impossible per l'esquerra, l'extrem Mario García, la pilota se'n va per la línia de fons, serà porta per a l'equip de David Albelda. 3 minuts de la represa a l'Alcoraz, continua la victòria, el marge de 2 del Villarreal B, Huesca 0, Villarreal B 2.
1: En el pabelló Port de Sagunt, Toni Galindo fent la goma el Ademar davant el Fertiberia.
2: Està atacant ara l'Ademar León, continua aquest avantatge de més 2, conserva aquest matalàs a favor en el marcador, anem a veure com se resol la jugada, línia de 7, gol! Gol d'Ademar León, gol de Rodrigo, per tant se clava en un més 3 en el marcador, 26 Fertiberia per segon, 29 Ademar León, ara ataca el Fertiberia, un Fertiberia que no aconseguís trencar els atacs d'Ademar León per aconseguir retallar en el marcador, i sí que ho està fent l'Ademar León respecte a Fertiberia, per tant conserva aquest matalàs de 2-3 golets en el marcador, complicant-se la cosa per a Fertiberia Port de Sagunt en el 42-40 d'este segon acte.
1: I en Alacant, en Sant Vicent, Gonzalo, reacciona l'equip de casa després dels dos gols de la primera part de l'Hèrcules?
3: Pressiona en tot, eh? Ja ha tingut ara la primera arribada, confirmem que s'han anat del camp són Raúl, Sami i Amet i Precius, que estava jugant en la mitja punta, serà el que és la referència ofensiva, però ja t'he dit, ara el conjunt de Sant Vicent en un joc més directe, en un joc que ja no proposa tant en el mig del camp, està buscant més l'àrea, però està fent una bona actuació a Adrián, que és el porter del filial, que ja ha tingut dos intervencions de mèrit, però tinc la sensació que el partit, Paco, està en aquest perfil, el 0-2, no? El famós resultat que els tècnics quan guanyen diuen que és perillós. Si marca l'Espanyol tindrem partit, perquè està pressionant molt, però també l'Hèrcules ara el que té és l'opció d'eixir a la contra i de sentenciar. Així que el que marque ara pot capgirar el destí del partit, ataca l'Espanyol, la centrada no arriba, Precius per mil·límetres, i de nou Adrián Lidón, que es fa en la pilota el porter del Hèrcules B, que buscava la contra directa amb Hamza, l'autor dels dos gols, Hamza que es baralla en tots, però l'àrbit diu que ha controlat la pilota en la mà, un Hansa que, per cert, té targeta groga. El partit està entretengut, l'Espanyol busca el gol per a ficar-li de nou en la lluita per els 3 punts. De moment està guanyant l'Hèrcules B, estem en el minut 5 de joc d'esta segona part.
1: I aprofite per a dir que en Moto2, en el circuit de Misano, a Itàlia, ha acabat la carrera ja en la victòria de Manu González. Segon ha acabat Colin Baker i tercer Barry Baltus. Manu González, que encapçala també la classificació general en 232,5 punts, li trau 47,5 a Izan Guevara. Tercer en el Mundial és Ivan Ortola, que està a 75 punts del líder. Ja resta només, recordem que en Moto3 ha guanyat Máximo Quiles, Manu González en Moto2, i resta conèixer el guanyador de la carrera avui en MotoGP, que és d'ací a uns minuts. Això respecte a les motos, i a la una del migdia i 10 minuts és moment de conèixer en què va eixir el Deportivo Eldense en la seva visita a l'Sporting de Gijón. En una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors, sempre amb la cooperació com a senya d'identitat. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats d'este Sporting Eldense. Un partit que anem a comentar en la sintonia del punt a punt en l'anàlisi de Juan Luis Mora, de l'exfutbolista, i amb els comentaris la narració del nostre Álvaro Molina. Hola, Álvaro, què tal? Molt bon dia!
4: Hola, Paco, què tal? Salutacions a tots els oients.

0: I ens dele punt a punt, setmana molt intensa la que s'ha viscut en el de que després la repassarem perquè tenim ja les alineacions totalment confirmades. Josep Ferrando, que avui és qui s'assenta en la banqueta, juga amb Ramon Milà en la porteria, la línia de 4 amb Ibarrondo, Serra, Floris Esmant i David Ruiz, per davant Justin Smith amb Carlos Guirao, per davant Fidel, Roberto López i Olabarrieta, i en punta avui el davanter serà Manu Nieto. Per part del Real Sporting, amb Nico Larcamón com a míster, juga amb Yáñez en la porteria, la línia de 4 espera Guille Rosas, Duña Beita, Pablo Vázquez, Andrés Cuenca, per davant doble pivot amb Nacho Martín i Corredera, banda dreta César Gelabert, banda esquerra Josifov, i en punta doble atac Alejo Sarco amb Juan Otero.
1: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. La primera alineació de Josep Ferrando com a míster, ja veurem si definitiu, interí, d'este Deportivo Eldense que està en eixe impàs a nivell accionarial després de l'arribada, en principi en les pròximes setmanes o mesos, de Lionel Andrés Messi Cucitini com a nou màxim accionista del conjunt d'Elda. De seguida estarem en Álvaro Molina i en Juan Luis Mora per a l'anàlisi de la prèvia d'este partit, però ara mateix, ja sabeu, estem en Esport en Directe, tres punts de comunicació importantíssims, per exemple, del líder de Primera Federació, grup de segon del Villarreal B, que continua guanyant en l'Alcoraz. Carlos.
2: Gràcies als gols de José Lillo Gaitán i de Ayman Arguigue, tractant de defensar amb ordre perquè ara el protagonisme ofensiu el té el Huesca, jugant ja en camp del Villarreal, però la disposició del 4-4-2, tàctica sobretot en defensa, és pura, és molt agradable, a més de vore, perquè sobretot les vigilàncies i la solidaritat dels homes ofensius quan defensen cap als defenses purs del Villarreal és tàcticament una cosa per a estudiar, com convertir en ferm la habitual feblesa dels conjunts tan joves com són els filials. Però a Sarpaes també té oportunitats el Villarreal, com ara que tractaven de pressionar al porter Agatzariga, que trau en el llarg, que n'hi ha mans en el control per part de Sergi Enrich, el jugador del conjunt del Huesca, de moment aguantant l'intent de reacció del Huesca. L'equip de David Albelda continua el 0-2 a l'Alcoraz, favorable al filial groguet.
1: En Sant Vicent, Gonzalo Blanes en Tercera Federació. La pregunta és si reaccionarà d'alguna forma en gol retallant el conjunt de Casolà o si l'Hércules B aprofitarà i matarà el partit.
3: La clau està en el que marque primer, si és que no acaba el partit així, evidentment, però ara el que jo estic veient és un poc de precipitació, i és normal, és raonable. En 0-2, després de perdre la primera jornada, l'Espanyol està buscant en un joc més directe el gol i ha propiciat una contra perillosa de l'Hércules B, en un llançament des de molt junt que ha parat bé el porter Miguel, però la sensació és que el partit està més per al filial. És que dos gols consecutius, a més se llama el gol psicològic, no? Quan marques en l'últim minut de la primera part, és que han fet dos. És que és doble psicològic, no? I ha estat un poc tocat l'Espanyol, però que tampoc ni molt menys ha baixat els braços, està pressionant bé. Jaime Pérez, el tècnic, que normal és un home tranquil, ha vist targeta groga, perquè jo crec que el que vol és ficar el seu equip al 100% en la pressió. De fet, ara estan pressionant per a recuperar la pilota, però és de nou l'Hércules B, que té 3-4 jugadors prou interessants que han fet la pretemporada en el primer equip i que esta temporada crec que li poden donar alegries al filial, en un Roberto Campillo que porta ja 3 temporades al front i que després de l'ascens de Lliga Comunitat l'any passat va bastar la permanència, i este any l'objectiu és consolidar l'equip, però avui, per exemple, està demostrant que a domicili pot ser un equip molt participatiu perquè defensa bé i té jugadors en moltíssima velocitat. El públic està esperant, a veure si l'Espanyol marca un gol per a ficar-se de nou en la tasca, però hi ha un poc de decepció en els dos gols de Hamza, i ara el joc està en el mig del camp, l'Espanyol vol ser més vertical, però l'Hércules B està molt bé plantant damunt del terreny de joc i pràcticament està impedint que arriben a les immediacions d'Adrián, un Hércules que juga en un clar 4-4-2 i un Espanyol que busca ara la jugada per banda esquerra, a veure esta, és Juli el que buscava la centrada i finalment no, el balón se n'anirà directament a treta de banda. Apreta l'Espanyol el dens, a veure si marca un gol per a ficar-se en el partit, però de moment el protagonista té un nom i de nou és davanter a l'Hércules, en este cas el filial és Hamza, que ha marcat els dos gols. Estem en el minut 11 d'esta segona part i es manté el 0-2 a favor de l'Hércules B.
1: Al pavelló Port de Sagunt, Toni Galindo, continua el pèndol i continua el conjunt de casa tractant d'apropar-se al marcador.
4: Se calfa la cosa, tarjeta...

0: per a la tècnic de Barleón, exclusió de Lodos. Ha hagut una falta molt sèria per a contra un jugador de Fertiberia per segon. Estem en un més 3 a favor de l'equip castellà-lleonès. El crono parat en el 47-35 de partit. Atenció, perquè tenim una bona ocasió perquè Fertiberia per segon pugui retallar distàncies. Està la pilota encara parada, no s'ha posat en marxa. Continuen les discussions. Està la cosa que els deixants així. El municipal de Port de Segon, recordem, va per davall. L'equip valencià, 28-31, més 3 per a de Barleón.
1: I abans d'escoltar el protagonista de la mà de Matías Oliver, també aprofite i actualitzem el minut i el resultat en l'Alcorà. De moment la cosa va bé.
2: Ataca el Huesca, però la xilena ara no és bona. De Tresaco, 57 de partit, 12 de la segona meitat, Huesca 0, Villarreal 2.
1: Perquè el nostre Matías Oliver ha pogut parlar en un dels protagonistes de la partida que hem contat en la sintonia del Punt a Punt. Ja sabeu que este matí ha guanyat el triplete format per José Salvador Conillet i Álvaro Mañas, 60-35 a Alejandro Hilari en la partida de la Copa Caixa Popular d'Escala i Corda. I el nostre Matías Oliver ha pogut parlar amb José Salvador.
3: I en Punt a Punt parlem així amb el guanyador així a Borriana, José Salvador. Que bé que és començar la Lliga, la Copa, en este cas, així, no?
4: Sí, començar la Copa sempre pues, té aquesta incertidumbre, no?, de com penetrar-se en els companys. Crec que tant Mañas com José són grandíssims companys i a part de que hem jugat com a equip, que crec que fora del trinquet tenim una relació molt bona i així se nota, no? I si se nota des del trinquet, crec que hem de seguir treballant, no? Però segur que se poden veure coses molt positives per a l'equip. I ja t'he dit, primera partida, primera victòria, crec que molt bones sensacions per part de tots i aquesta és la línia a seguir.
3: Quin ha sigut el punt d'inflexió dins de la partida, dins de la canxa?
4: Crec que en 35, 25 o 30 per 20, ahir fem un xoc així al res que l'equip forma per Alejandro i Lari té val diverses voltes, es trenquem i se xoc i a partir d'ahir pareix que bueno, ells juguen una molt bona partida, però nosaltres no baixem el ritme i són dos o tres xocs de diferència que fa que se n'anem a mitja partida, mantenim ixa distància i a última hora pues, ja pareix que tiren un poc la toalla perquè veuen que som un trio que no fa fallos avui i en este cas ells ho intenten, però se'n va la partida un poc oster amunt i ja fa que nosaltres puguem jugar més relaxats i que tanquem la partida.
3: Doncs a continuar així, punt a punt, et va prometre que vindria a aquesta partida, que li agradava molt. T'estem donant sort de moment.
4: De moment, hi ha que seguir.
3: Hi ha que seguir, no?, cobrint les partides.
4: Exacte, hi ha que seguir vinguent i com no, pues, tot el treball que feu pues, és una bona llavor i recolzar l'esport autòcton crec que és una cosa molt important.
3: Pues moltes gràcies per les teves paraules i moltes gràcies per atendre-nos i a continuar.
4: A continuar, així és.
1: José Salvador, al micro del Punt a Punt de la mà de Matías Oliver. ¿Quién acaba de tindre ara Joselillo Gaitán a Huesca, Carlos?
2: Que per ben poc no ha entrat, Menecha, la banqueta, el conjunt del Villarreal se'l va. El golejador Aiman entra en el seu lloc. Albert García, anem a veure quina és la segona substitució del conjunt groguet. Aiman, que es disculpava perquè va ser jugador del Huesca. Nascut a Cartagena.
1: Entra el bicho, eh?
2: Sí, sí, sí. Entra Albert.
1: Tres gols porta esta temporada.
2: Pablo Pascual també. I en el seu lloc, qui ingressa al terreny de joc és Valls.
1: Tu imagina que va 0-2 en un camp a priori complicat com és el Alcoraz i te guardes al teu millor davanter o al teu davanter en principi més en forma a nivell golejador i el pots donar mitja horeta al final ara per aprofitar en principi, Carlos, una defensa més cansada.
2: Perquè és que és un autèntic malson Albert García. De fet, jo esta setmana estigui en Castelló fent-me un cafenet en ell parlant de futbol i la veritat és que ho té claríssim, el jugador crescut a l'Adam i que complís la segona temporada en el Villarreal. La veritat és que els canvis que fa Albelda els fa entrellat i no només per ell, sinó que ell sí que té un bon cos tècnic, per exemple, a diferència del primer equip del València, i les coses, ja et dic, se fan entrellat. Ara ve la primera.
1: I aquest pal gratuït d'on ha eixit de la...
2: És el que n'hi ha.
1: De l'éter.
2: La primera que ha tingut Alberto, el xut incòmode, però que ha obligat a Gazzanica a intervindre per a detindre la pilota. Estem en el 16 de la segona meitat. Continua imposant-se amb

0: autoritat. El conjunt del Belda, Huesca 0, Villarreal B 2.
1: Quin matí portem, entre Toni Polit i el pal este de Carlos, està la xeta a la que cau. Però bueno, també el que volíem és veure, ja estem en la recta final. Hem tingut un xicotet problema, Toni Galindo, en el rellotge de la tele, que està pegant bacs per un costat i per altre. No sé quant de temps queda ara mateix des d'ací, però el que dèiem abans, el pèndol d'apropar-se, allunyar-se en el marcador, continua la de mar per davant.
2: Acaba de marcar Perco des de línia de 7. Estem en el 51-33, per tant, faltaran aproximadament 8 minuts per arribar al final del partit. Efectivament, està mantenint l'atenció de Marleó, la parada de Dani Martínez. Però s'assenyala falta, sembla que serà acció favorable per a Ademar León. Com tu dius, està mantenint un matalàs de 2-3 golets, 2-3 golets. Efectivament, a por segur que no aconseguís trencar els atacs d'Ademar León. Sí que ho està fent Ademar León respecte a Fertiberia. Per tant, se manté aquest matalàs i no aconsegueix retallar distàncies ni aproximar-se d'una manera clara i definitiva. Fertiberia por segon contra Ademar León. Per tant, estem en el 51-43, el crono de test en aquest rellotge. 32 per a Fertiberia por segon, 34 per a Ademar León. Atenció, perquè tenim llançament de penal, Gonzalo.
3: Del jove, que estava treballant per a ficar-se en el partit. Precius havia tingut la primera, que l'ha salvat Adrián, a la segona, cap a dins, a l'eixida d'un córner. Precius marca per al Espanyol de Sant Vicent. Paco, tenim partit. Era o sentència o partit, i hem apostat per la diversió. En el minut 63 marca Precius per a el Sant Vicent, que estava millor en la segona part. 1-2. A partir d'ara, el partit s'obri i el conjunt local, que té més opcions de trobar el camí de l'empat.
1: Ha marcat Precius i el gol ha sigut preciós o normal?
3: Pues mira, el que ha fallat, o millor dit, el que li ha parat a Adrián era preciós. Està segut un córner, remat de cap i cap a dins. Està segut un gol pràctic, però sí que és preciós per a l'equip, perquè és el que volia. Jo crec que ara tenim partit nou, així a Sant Vicent, perquè en 1-2 l'equip local, evidentment, es va volcar i ara sí té opció reial. De fet, errada defensiva de l'Hèrcules, el llançament fora, en una bona opció per a igualar. Així que el conjunt de l'Espanyol crec que ha espavilat i que les sensacions en futbol, Paco, canvien en els gols. En el 0-2 estava tocat i ara és l'Espanyol en el 1-2 el que està buscant l'empat.
1: Pues la cosa que poquet a poquet equilibra i està igualant ara mateix en eixe camp en Sant Vicent del Raspeig. Estàvem també en temps de prèvia del partit del Deportivo Eldense. Álvaro, volia preguntar-te, que estàs damunt de l'actualitat tota la setmana, com has viscut la setmana de l'esclafit absolutament informatiu des de que contàrem fa una setmana precisament en el punt a punt, enmig de la transmissió, no recordo ni quan va ser, a quina hora va ser, eixe comunicat sorpresiu, sorprenent, de l'Eldense anunciant l'acomiadament de Claudio Barragán, i després, hores després, ja Gonzalo Blanes en la canta avisava i advertia: n'hi ha comprador darrere, n'hi ha un grup argentí. Però clar, el que no sospitava era quin argentí estava darrere de tot això.
4: Va ser una setmana molt frenètica, moltes notícies, perquè ningú s'esperava que el diumenge, perquè va ser per la vesprada, pel matí es va jugar, que ja ho hem contat, l'Eldense B Torrellano, que estava Claudio Barragán, estava en la graderia, va fer l'entrenament, el típic entrenament de recuperació, després de jugar davant del Mallorca, i va anar a la graderia a veure com acabava l'Eldense B, i és a dir, total normalitat la que hi havia fa una setmana, ara mateixa. I va ser quan va arribar el nou Pepico Amat, quan li van dir que no comptàvem amb ell, i és quan ja va eixir un parell de dies, un parell d'hores, podem dir, eixe mateix diumenge, ja dilluns de matí, que hi havia un inversor darrere, que hi havia un canvi de propietat imminent, i el dimarts va ser quan va esclafar tota aquesta bomba informativa que estem contant així al punt a punt, que és que Leo Messi és la persona qui està darrere, qui vol comprar l'Eldense, i ha sigut, ja dic, una setmana en la qual jo pensé que l'equip s'haurà... És complicat centrar-se bé i fer una bona setmana de treball, perquè al final també ha sigut Josep Ferrando, qui era segon entrenador de Claudio Barragán, qui avui s'assenta, però és que ha sigut una setmana de no parar. I recordem, és que ja ve el futbol, ja s'han de centrar en el que és la gespa, perquè l'Eldense ha aconseguit 2 punts de 12 possibles i comença ja a fer-se necessari aquesta primera victòria. Però vamos, la notícia ha sigut que Leo Messi vol fer-se amb l'Eldense, i el més normal Pot tardar perquè són tràmits burocràtics, econòmics, que poden tardar, però el més normal és que acabi fent-se amb ell.
1: Bueno, i també la picabaralla que n'hi ha a nivell accionarial amb l'anterior propietari, eixa denúncia i la intenció de que se li embargue el paquet accionarial a l'actual propietat per un impagament previ. Bueno, és una bogeria, tot el que n'hi ha a nivell accionarial, institucional en el Deportivo Eldense. Precisament esta setmana li preguntaven a Josep Ferrando per Messi, per la possibilitat de que Lionel Messi compre la majoria accionarial del Deportivo Eldense.
5: Que Leo Messi salga en la prensa que se ha interesado en comprar el Club Deportivo Eldense, yo creo que es una noticia muy importante para Elda y para el Club Deportivo Eldense, porque yo creo que es para estar orgullosos. Al final estamos expectantes, no sabemos mucho más de lo que ha aparecido en prensa, con lo cual entendemos que este proceso con la persona que es un club en segunda división se debe de llevar con la confidencialidad que pertoca. Y esperaremos acontecimientos centrados en lo deportivo, pensando en el Sporting de Gijón y, como digo, tratando de llevarnos los tres puntos allí. Seguro que lo que venga será mejor recibido siempre.
1: Les paraules de Josep Ferrando, que va tindre també l'altre dia un bou buit interessant, eh? Eixir ahí a parlar, pràcticament l'única persona que ha parlat del Deportivo Eldense esta setmana ha estat el segon entrenador de Claudio, que ara és el primer entrenador, ja veurem si és interí o definitiu per a la resta de la temporada, i que li va tocar defensar-se, no?, de les preguntes dels periodistes, que siguin totes o moltes al respecte del tema de Leo Messi. El comentari que hem fet abans de Pascual Pérez, de l'anterior propietari, molt vinculat a l'empresa Finetwork durant molt de temps, i que antigament era el màxim accionista del Deportivo Eldense, va vendre fa 12 mesos,
4: sí,
1: fa un any,
4: sí,
1: no?
4: Sí, fa pràcticament un any.
1: A este grup colombià-mexicà de Carolina Holguín i companyia, la majoria accionarial, i ara el que està és demanant un deute que diu que se li falta per pagar-li, que és d'un milió d'euros, i com no li han pagat encara, vol tornar, m'imagine, la propietat d'aquestes accions per a fer negoci en elles. Però bueno, anem a veure com acaba el tema. La realitat és que esta setmana, al principi, sobretot abans de tota la bomba Messi, els comentaris del personal anaven dirigits a Claudio, perquè la gent, l'afició, el que no entenc és l'acomiadament de Claudio Barragán.
4: Sí, no, a veure, no s'entenia perquè, ja dic, sobretot quan vas allí al camp al Nou Pepi Comat, quan diuen les alineacions, que allí diuen el míster i diuen tots els jugadors,
1: sí,
4: quan diuen Claudio Barragán, la gent estava amb l'entrenador,
1: sí,
4: estava,
1: sí,
4: amb l'equip, va empatar a 0 davant del Mallorca, encara no havia fet cap victòria, però tu escoltaves a la gent i no veien un problema en l'entrenador, perquè sabien també que és una temporada complicada, que acaben d'ascendre, que és un equip que fins l'últim dia de mercat no havia tancat ni la plantilla. Aleshores, clar, va estranyar aquesta destitució, i el que estranya també és que no hi hagi un canvi d'entrenador. És a dir, que al final el que poses és el segon entrenador, és Josep Ferrando, que és qui va estar en Claudio la temporada passada i aquestes setmanes. I estranya també un poc això, perquè al final no és un canvi de direcció la que pren el club. Vull dir, també Josep Ferrando, ahir en sala de premsa ho va dir, la identitat que volem seguir és més o menys la mateixa. A més, és molt complicat en una setmana tractar de canviar un equip per complet, i si es guanya avui, que esperem també que es doni, no crec que siga per aquest canvi d'entrenador. Per això també estranya un poc aquest canvi d'entrenador, que al final és una línia continuista fins que arribi, creiem, ese nou entrenador de la nova propietat.
1: Que imaginem que serà amic o conegut
4: o
1: company o el que siga, o familiar de Lionel Messi, perquè sempre passen aquestes coses quan n'hi ha un canvi a nivell accionarial. Josep Ferrando, al respecte de Claudio Barragán, el legat de Claudio Barragán i la continuïtat o continuisme pel estil de Claudio Barragán.
5: Al final sabemos que Claudio es una persona muy querida en el club. Lo que hemos conseguido con él al frente en este último año ha sido increíble. Yo personalmente lo considero un amigo. Le estoy muy agradecido. Ha sido un poco especial en parte por eso también. Hemos intentado aislarnos por completo para poder centrarnos en el partido del Sporting, que tenemos muy claro que es lo más importante de la semana. Y así hemos tirado adelante con este mensaje.
1: Pues anem a veure si la línia de l'estil de l'equip és precisament continuar en com jugava Claudio Barragán i també la gestió de vestidor i gestió de talent d'este Deportivo Eldense pràcticament nou d'este estiu. Aprofite i vaig afegir a la tertúlia prèvia d'este partit Sporting Eldense al nostre analista, al nostre comentarista, Juan Luis Mora. Hola, Juan Lu, què tal? Bon dia.
6: Hola, què tal? Buenas tardes.
1: Imagina que avui a tope en l'Eldense perquè davant l'Sporting, i tu com a bon exjugador de l'Oviedo sempre vols que l'Sporting perga fins als amistosos, no?
6: Bueno, no es de mis gustos predilectos el Sporting.
1: Te están,
6: sí,
1: escoltando en Asturias, seguro que sí.
6: La verdad que, bueno, se habla de los derbis de Sevilla-Betis, pero yo creo que el más caliente en España es Sevilla-Betis, no cabe duda, pero yo creo que el segundo es el Sporting o Oviedo-Sporting, Sporting-Oviedo. Son derbis muy calientes, son ciudades a 32 kilómetros que se odian y, sí. Y bueno, y a ver, la lástima, para mí yo hubiese preferido estar los dos equipos en primera división, Sporting y Oviedo. Pero bueno, ha sido el que...

0: El que ha conseguido subir a primera al Oviedo, ha bajado ahora, pero bueno, ojalá que sea por poco tiempo.
1: Ahora ese ya te pregunte a tuya, Álvaro, el rival de Wii, pero son ahora Matéis y Micha, la una y Micha, y 31, anem amb la ronda del punta a punta. Soy yo quien ahora dice adiós. Y la ronda comienza evidentemente en Primera Federación, Carlos.
2: 26 minutos de la segunda mitad. Al Alcoraz, Huesca 0, Villarreal B 2.
1: Gonzalo.
3: Continuem en tercera divisió, estem en el minut 26 de joc d'esta segona part, està guanyant l'Hèrcules B, però ha reduït diferències el conjunt local, Espanyol 1, Hèrcules B 2.
1: Amb Bolton i Galindo.
4: Pràcticament dos minuts per a finalitzar el partit, s'acaba de clavar un gol per davant, per Tiberio porta el segon, pot ser el miracle, és possible, per Tiberio porta el segon 37, a de Barleu 38.
1: També vos contem que avui estem molt pendents del motociclisme, en Moto3 ha guanyat Máximo Quiles en Misano, en Moto2 ha guanyat Manu González, estem pendents també de la carrera de MotoGP, que comença a ser una estoneta, en mitja hora aproximadament, a les 2 està previst l'inici en el circuit Misano Marco Simoncelli. També recordem que avui és l'última etapa de la Volta Ciclista a Espanya, en principi Enric Mas és guanyador virtual de la carrera, Primoz Roglic és segon, i en la classificació el que tenia per ací era que el tercer en temps, si no passa absolutament res, si no canvia res, va ser Félix Gall, que ha pogut retallar diferències en les últimes jornades. I també recordem, a les 3, la carrera en el Gran Premi de Madrid, circuit de Matt Ring, Lando Norris, que en la pole, Sainz, DST i Alonso, 18, en la primera edició.
2: Gol, gol, ojo. Gol, gol del Villarreal B! Gol, gol, gol, gol, el killer Albert García. Madre jugada boníssima a la contra del filial del conjunt groguet. Minut 28 de la segona meitat, la passada cap al frontal de l'àrea xicoteta, ahí entrava per a rematar amb l'exterior del peu dret Albert el Pichichi García per a sentenciar el partit. Minut 74 ja, marca Albert García, el golejador del conjunt de la Ceràmica. Huesca 0, Villarreal B 3.
1: La jugada és boníssima perquè Albert García és el que comanda, sí, la contra.
2: Exacte.
1: Obri molt bé, obri, a la passada a Baratucci.
2: A Baratucci, exacte.
1: I la rematada. Té un període de sort perquè el porter jo crec que no està contundent en l'eixida, però és un killer. I els killers on han d'estar? On ha d'estar el nou? I Albert García ha manejat molt bé la contra, ha finalitzat, fa el 0-3, la gent al Coraz, que jo crec que, Carlos, vaig a dir aquesta paraula que m'encanta, va començar a desfilar en breus. Perquè, pues sí. I a banda, ja tenim substitucions per allà, en el partit liquidat, donar un poquet de refresc.
2: Sí, entren Mamadou Barry i Fofana, i crec que és en Man Baratucci, anem a veure qui és l'altre, crec que seria Cheik.
1: Bueno, pues un espectacle, el Villarreal de David Albelda. Hem tacat la ronda, recordem que en primera divisió, a les 2 se va disputar el partit, l'únic d'eixa franja, que és el Celta-Màlaga, que a les 4 i quart se juga el Llevant-Barça a partir de la jornada viscusa, 6 i mitja Getafe-Deport, i a les 9 el Real Societat-Atleti de Madrid. En segona divisió, a les 2 ja estem en prèvia de l'Sporting Eldense, a les 4 i quart el Valladolid-Oviedo, a les 6 i mitja el Mallorca-Sabadell i a les 9 el Tenerife-Leganés. En la resta de categories, en eixe grup segon de primera federació, per la vesprada, partits del Saragossa en casa del Torremolinos i de l'Atleti de Madrid ve en casa davant el Múrcia. En segona federació han acabat també el Intercity 2, Atleti Balears 2 i el Peña Deportiva 1, Yeclano 1, i està en la segona part el Mallorca B 0, Deportiva Minera 0. Este matí ha perdut el València Mestalla 1-0 davant el Múrcia, i per la vesprada tindrem, bueno, ara de seguida pues actualitzem el marcador del Poblense Castellonense, també vos contarem el Cieza Ilicitano a les 5 i mitja, el Lanucía Múrcia B a les 7 i el Orihuela Lorca Deportiva a les 7 de la vesprada. I en tercera ha finalitzat també el Torrellano 1, Torrent 2 i el Torrevieja 0, Valldusó 2. Està en marxa, ja ho sabeu, el partit en Sant Vicent. Per cert, tenim revisió del VAR abans de tornar a la prèvia de l'Eldense en l'Alcoraz.
2: Tot i que pràcticament no ho havien protestat els jugadors del Huesca, possibles mans del Villarreal dins de la seua àrea. Anem a veure en eixa repetició que és el que ocorreix, perquè jo crec que a
1: no
2: César,
1: pareix,
2: a César Bonafé li bota la pilota
1: i
2: sembla que és en el muscle dret. Que per cert, quin partidàs ha fet César Bonafé.
1: Pectoral,
2: boníssim.
1: pectoral

0: dretà, eh?
1: Si li tenen que xiular penal en contra al Villarreal per això, és per a morir-se, perquè la pilota li ve de baix cap a dalt. Anem a veure el que diu l'àrbitre. No n'hi ha penal. Claro. Justa la decisió del català Pol Arenas. Després del vídeo suport, no n'hi ha penalti. L'acció de Bonafé, que no és castigada perquè no es mereixia càstig, continua guanyant per 0-3 el filial del Villarreal a Huesca en el 77 de partit.
0: Tenim final del fart d'infart Toni Galindo en el port de segon.
2: Mare de Déu, senyor, l'Àngel del Calvari, quin final de partit! 38-38, empat en el marcador, 23 segons per al final. Ataca Fertiberia, port de segon, passa l'atac i li dona la victòria. Jo te dic que un punt, un empat, ja seria suficient per el que s'ha vist en el partit. Ahí tenim Navarro, Navarro n'he de 6, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Bueno, bueno, bueno.
2: Gol de Bolaños, a de Manlleó, Fala! Va guanyar Fertiberia! No pot ser! Increïble! Final!
0: Bueno, bueno, bueno.
2: Victòria de Fertiberia! Quan tot estava perdut! La feta derrota ja es donava per feta! Quan s'empata 38 es donava per bo! I en aquest instant, en l'últim moment, en l'últim sospir, arriba el gol de la victòria. Se'n va tota la plantilla a celebrar-ho en la marea rojiblanca. Increïble! 39 Fertiberia por segon, 38 de Marleó.
0: Bueno, espectacular el final. És la primera vegada des del principi del partit, Toni, que se posava per davant el Fertiberia, eh? És impressionant.
2: Ha tingut una avantatge, ha arribat a tenir un avantatge de més 5 en la primera part. Després, una circumstància per a mi, la clau d'eixa retallada i posar-se per davant de Barleón. Ha sigut l'exclusió de Llorenç. Això ha propiciat que a de Barleón ha aconseguit dos gols a porta buida, ha trencat la dinàmica de Fertiberia. En la segona part ha sigut tota l'estona a remolc, a rebufo de Barleón. En eixa matalàs de més 2, més 3, més 2, més 3 per a l'equip castellà. Ja Lleonès, i bueno, d'una manera increïble, jo no sé ni com nassos ho ha aconseguit, ha retallat distàncies, en l'últim suspir ha arribat a ser empat a 38, i de manera miraculosa, ara vaig a dir-ho, per collons, ha aconseguit posar-se per davant en el marcador. Increïble, mare de Déu, pega primer, i de quina manera en la primera jornada de la Lliga Sobal, quin retorn de Fertiberia per segon.
0: Bueno, pues anem a deixar a Toni Galindo que baixi a la pista per a espigolar. Un abraç, Toni, la parlem després.
2: Vinga, xics.
0: I així aprofitem i que recupereu un poquet d'oxigen perquè el final és impressionant, eh? Impressionant. I mira que he dit, és el moment d'anar cap allà perquè havia empatat a només 30 segons del final. Tenia atac per a guanyar i ha guanyat el Fertiberia por de segon en el seu retorn a la màxima categoria. Gonzalo Blanes, Alacant, estem en el futbol, però te pregunte perquè ahir vas estar en el partit del Eonorneo Alacant, els nostres dos representants que han guanyat, i deies que va ser una temporada per a disfrutar en el Pitiu Rossell. De moment també en el Port de Sagunt la temporada comença a disfrutona.
3: No, ha començat molt bé. A mi m'ha agradat moltíssim ahir l'Orneo. Va fer un partit espectacular. De fet, va haver un partit de pretemporada aquest estiu que Sagunt va guanyar clarament a Orneo i demostra també Sagunt que té bon nivell. Així que anem a gaudir, però la meva aposta és que l'Orneo va ser un dels equips revelació d'esta temporada. Ahir va fer un partit molt bo i comencem perfecte, no? Dos partits dels equips de la comunitat, dos victòries i davant de Torrelavega i d'Ademar, que són dos històries de l'handbol nacional. Així que millor impossible per arrencar esta nova temporada de la Lliga Sobal.
0: Tot el que està constant en futbol en primera i en segona, bueno, en segona divisió no, però en primera sí, que només portem una victòria en 5 jornades de moment, que és la del llevant davant el Betis, en el handbol, pues ja, dos de dos en el cap de setmana. Aprofita i te demana abans d'un antel el camí el minut i el resultat en Sant Vicent.
3: Pues estem en el 35 de la segona, apreta l'equip local, però de moment sense trobar el camí del gol. Recordem el resultat, Espanyol 1, Hèrcules B 2.
0: I aprofita també minut i resultat en el Alcoraz.
1: 81 de partit, Huesca 0, Villarreal B 3.
0: I de seguida contendré 20 minuts per a l'Sporting Eldense.
4: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire.

0: Entrada libre. Parking gratuito.
1: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la Ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
2: A Punt Ràdio. A Castelló, 103.7.
1: L'esport per a tots a Punt a Punt.
3: 16 minuts per arribar a les... 16, no, 18. Per arribar a les 2 de la vesprada. Estàvem parlant en la prèvia, Juan Luis Mora, Álvaro Molina, d'este Deportivo Eldense. Anem a escoltar un poquet al respecte del rival, a Josep Ferrando, que té estes reflexions al respecte de l'Sporting de Gijón.
4: Bueno, al final yo creo que el Sporting de Gijón es un histórico en nuestro fútbol. Todo el mundo que lo conoce sabe que vamos a un campo como el Molinón, de 20,000+ personas creo que hubo el último partido, que no consiguieron la victoria contra Girona, 0-2. Sabemos que será un partido de muchos ritmos, un equipo muy trabajado, un equipo de presión alta, un equipo que cuando tiene el balón quiere proponer. Entonces creemos que es muy importante, en la línea de lo que venimos haciendo, empezar el partido con energía, empezar el partido teniendo clara cuáles son nuestras prioridades y nuestros momentos. Y a partir de ahí, importante ir creciendo durante el partido para poder estar plantados y llevarlos hacia donde queremos y poder llevarnos los tres puntos.
3: Álvaro, tú que estás mirante tota la segona divisió en guany, l'Arcamón, el nou entrenador de l'Sporting, és de veres que de moment, bueno, junts i ombres, no?, d'aquest equip que té a... com es diu este xicón que l'any passat li va fer un tratge al Castelló, John... el colombià. Que
5: Juan marca... Otero.
3: Juan Otero, John Otero, sí. John Otero, sí, sí, que sí. Va fer gols l'altre dia... Però que és un equip molt irregular, este Sporting també.
5: Sí, és irregular, però sí que és cert que ja des de dalt sí que, com bé vam parlar ahir, la temporada passada estava Borja Jiménez no pensava que la plantilla donava per a més, i per això van cridar Nicolò Larcamón, el tècnic argentí, que sí que tenia ambició, perquè ja comencen a estar un poc inquiets des de dalt, perquè volen mínim estar en play-off. És molt complicat, perquè la segona divisió és molt complicada. De moment són 7 punts de 12 possibles. I és un equip que a poc va guanyant en experiència, perquè, per exemple, pues, Guille Rosas, que és el lateral tota la temporada en l'Sporting, són 7 temporades que està jugant ahir. Pablo Vázquez, el jugador nascut a Gandia, són 2 temporades i també ja té experiència. Andrés Cuenca, un lateral esquerre molt bo de la pedrera del Barça. És a dir, que ja comencen a tindre certa experiència i, sobretot, si tenen un golejador com Juan Otero, que ja porta més de 40 gols en 4 temporades en segona divisió, algun any és possible que donen aquesta campanada. Però, clar, és molt complicat, i si ja poses aquests objectius, complir-los, i sobretot en un estadi com el Molinón, que t'exigís tant, és complicat.
3: Este Sporting, Juanlu, propietat d'este conglomerat mexicà, Orlegui Sports, que va posar fa un parell d'anyets a un company meu, David Guerra, que era periodista en Punto Ràdio i que després, bueno, asturià, evidentment, i que va ser president de l'Sporting. Ara mateix té Alejandro Irarragorri com a president, Fabián Villasenor com a director esportiu, i este Nicolás Larcamón, que efectivament pues ve a Gijón amb un repte majúscul, perquè, clar, les expectatives de l'esportinguisme, sobretot, sempre són superelevades, però porta molts anys ja en segona divisió.
6: Evidentemente, hemos oído al entrenador del Eldense, que es un equipo mítico de lo que hablábamos antes en Primera División y bueno, en el fútbol nacional, y como cualquier equipo que ha probado esas mieles, ese fútbol profesional, esa máxima categoría, todos los años intenta generar. Yo lo tengo muy cerca porque, bueno, voy allí en verano y, bueno, igual que el grupo Orlegui trajo mucha desestabilidad en el momento de su entrada. Hubo
3: bueno, las reformas en el Molinón también.
6: Hubo una situación fuera del deporte, fuera del fútbol, que bueno, la llegada de ese grupo generó un poco de controversia. A partir de ahí, evidentemente, el Sporting, siempre que empieza cualquier temporada, quiere y objetivos ese ascenso de categoría. No cabe duda que bueno, es un

0: Estava pressionant, podem dir ja lo de un temps per a cada equip.
1: Sí,
0: el filial s'havia quedat en 10, el remat al pal ha sigut el preludi del gol, marca Jorge, un jugador de perfil defensiu perquè l'Espanyol està jugant ja en tot. Estem en el 92, empat a 2, Espanyol 2, Hércules B 2 i l'Hércules B en 10 jugadors.
1: Pues la cosa que finalment s'ha equilibrat, també a punt d'acabar el partit en l'Alcoraz. Queden 9 minuts per a començar el futbol al Molinón i nosaltres hem de recordar, evidentment, els 11 al punt a punt. Ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. És una qüestió de valors i de confiança. De la mà de Caixa Popular, alineacions.
2: Amb Josep Ferrando en la banqueta, l'Eldense, que avui juga amb Ramon Vila en la porteria. La línia de 4 per a Ibarrondo, Serra, Floris, Esmanti, David Ruiz. Doble pivot, Justin Smith amb Carlos Guirao. Per davant, Fidel, Roberto López i Olavarrieta. En punta, el davanter avui serà Manu Nieto. Per part del Real Sporting, Nicolás Arcamón, el tècnic argentí, que juga amb Yáñez en la porteria. La línia de 4 per a Guille Rosas, Duña Beitia, Pablo Vázquez i Andrés Cuenca. El doble pivot format amb Nacho Martín i Àlex Corredera. Dreta, César Gelabert. Esquerra, Nikita Yosifov. I en punta, Alejo Sarco amb Juan Otero.
1: Caixa Popular, quan et tractem amb els teus mateixos valors, tot en caixa. Acaba el partit, victòria del líder de Primera Federació, Carlos.
3: En un partit impecable, en un partit immaculat, tant en la vessant defensiva com en la ofensiva. Tres partits, tres victòries, líder en solitari del grup 2 de Primera Federació. Avui han valgut els gols de José Lillo Gaitán, de Aymán Arguigue i de Albert García per a certificar el Huesca 0, Villarreal B 3.
1: Els números de la victòria del Villarreal, expected goals 1.49 per al Villarreal, ha fet 3, 0.35 per al Huesca, només ha tingut un parell d'ocasions, cap gol per al conjunt de casa. Possessió per a l'equip de casa, 58-42 d'un Villarreal que a la contra ha fet molt de mal. 16 rematades, 8 entre pals del Villarreal, 3 gols. 9 rematades, 3 entre pals, cap gol per al Huesca. Corners 6-2 per al Huesca. Grogues 2 per al conjunt de casa, 1 per al Villarreal. I en faltes crec que ha fet finalment el Villarreal més, 11-14 més per al conjunt de David Albelda. Els millors del partit, Carlos.
3: El millor del partit per a mi, sens dubte, Nizar El Jamili, però al seu nivell han estat 4 o 5 jugadors més del Villarreal B.
1: Bueno, pues anem a recordar que el Villarreal, com ha dit Carlos, en esta victòria se col·loca com a líder en solitari, 9 punts de 9 en joc, i que la setmana que ve el Villarreal ve rep a casa al mini de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza a l'Antequera, en un partit que serà, si no m'enganye, el dissabte, correcte, dissabte, a les 7:45 de la vesprada, Villarreal ve Antequera, partit que evidentment vos contarem en la sintonia del punt a punt. Un abraç, Carlos!
3: Adeu!
1: I estàvem buscant també el temps afegit en la Ciutat Esportiva de Sant Vicent del Raspeig, Gonzalo.
0: I trobem el final. Final del partit en la Ciutat Esportiva. En el minut 49 l'àrbitre ha dit que s'ha acabat el partit. 2-2, resultat final. L'Hércules el tenia guanyat en la primera part, però l'Espanyol ha tingut opcions de remuntar en la segona. Un partit marcat per els dos gols de Hamza en la recta final del primer temps i per la remuntada local en més cor que futbol, però en gols de Precius i de Jorge, per a situar el 2-2, i un partit marcat també per l'expulsió de Valverde i el disgust que tenen en la banqueta de l'Hércules, que estaven molt enfadats en l'actuació arbitral. Però la realitat, Paco, és que acaba el partit i crec que l'empat és just. Un punt per a cada equip, el primer de la temporada per a l'Espanyol, el primer de la temporada també per al filial de l'Hércules.
1: Els millors del partit, Gonzalo?
0: Hamza, sense cap dubte, en el Hércules B, i en el Espanyol de Sant Vicent, Precius, però s'ha lesionat i té mala pinta, eh? Crec que és una lesió muscular greu perquè ha caigut a terra i s'ha anat plorant, però ha sigut el revulsiu. Així que l'autor del gol que ha ficat a l'Espanyol, Precios, el millor de l'equip local, Hamza, és visitants.
1: Pues l'Hércules B en este empatet afegís un puntet, el primer de la temporada, 11 ara mateix el conjunt Hércula, mentre que el seu rival, l'Espanyol de Sant Vicente, també en eixe puntet, 14, després només de dos partits, un punt per al conjunt de Sant Vicent. Te deixes pigolan per ahí, protagonistes, i si escoltem esta vesprada. Un abraç, Gonzalo.
0: Un abraç.
1: I ja està tot preparat, per als partits de les 2 de la vesprada. Ja sabeu que en primera divisió anem a estar pendents d'eixe Celta-Màlaga que comença a les 2 de la vesprada i que en segona el gran partit. Protagonista del matí va ser, com no, Álvaro Molina. Este Sporting Eldense ja preparat, en bon ambient en el Molinón, bon ambient i pràcticament ple en la zona de tribuna, en la graderia més important, però sempre amb ganes de futbol, al camp més antic del futbol professional a Espanya.
4: Un estadi totalment mític, l'estadi El Molinón Enrique Castro Quini, que avui també té presència blaugrana, perquè sí que hi ha aficionats que han anat des d'Elda, i tenim un partidàs on Will Eldense tractarà d'aconseguir aquesta primera victòria davant de l'Sporting de Gijón, que du aquests 7 punts de 12 possibles, quan estem encara veient, encara no han iniciat els 22 protagonistes, París que fa un poquet de calor, mentre estem veient a l'afició també de l'Sporting, però bueno, és una sensació, són les 2:30 de la vesprada, allí en Gijón, que no pense que faci la calor que estarà fent així, que s'estarà bé per a la pràctica esportiva, i un partidàs, com diem, així al punt a punt entre l'Sporting de Gijón i l'Eldense.
1: Els partits de matí, Juanlu, que són un clàssic també al nord, jo recordo moltíssim, sí. I sobretot en segona divisió, en un horari ja defenestrat, como era el de las 12 del mediodía.
5: Sí, yo he jugado con el Levante en el Molinón el año del ascenso con Preciado a las 12 de...
1: Sí, correcto.
5: Partido televisado mítico Canal Plus. Sí, ese partido, correcte. Los partidos que televisaba a las 12 de la mañana. Y bueno, pues bueno, ya lo habéis dicho, un campo pues mítico, espectacular, pero bueno, a mí me sigue gustando más el de Oviedo.
1: Home, és que si t'escolten, ja te dic jo que oients valencians n'hi ha a tot arreu, tu vas a trobar sempre, en qualsevol lloc d'Espanya, del món, n'hi haurà en valencià. Valencians al món, gran programa de la tele. Però que en Gijón i en Oviedo, eixa enemistat històrica, sí, secular, tradicional, no la va canviar, i més després de pujar l'Oviedo la temporada passada, passar un anyet en primera divisió i tornar novament a esta categoria que en el seu moment l'Atleti de Madrid va batejar com l'infern, però que per a mi esta lliga hipertensiones és inclús, jo la posaria al nivell de grans lligues europees de primer nivell.
5: Sí, jo crec que per la igualtat, per com se vive en los estadios, los equipos que la conforman, jo crec que és una de... Bueno, que no tiene nada que envidiar a ligas extranjeras de, bueno, quizá incluso de primer nivel, de pues como Bélgica, como Holanda, si me apuras, la verdad que bueno, es un campeonato muy, como suele decirse, hipertensiones, muy muy muy de nervios para todas las aficiones, y sobre todo para mí lo peor es que es una liga muy muy larga, muy larga.
1: Sí, señor. No, es que de fet eixes 42 jornades, todo lo que se está veient en este inici, per això les bones sensacions de, per exemple, el Castelló de Pablo Hernández ahir en una victòria importantíssima en Montilivi, demostrant autoritat, jugant al futbol. És que això és molt llarg. I hem vist tantíssimes vegades, el Racing està en primera, però el Racing ha tardat 5 o 6 anys de tocar, estar, ser líder, pegar-se el bac al final de temporada. No te pots confiar. I ara lo important, sobretot per a un Eldense que lo que vol és la permanència i consolidar-se en la categoria, és arrapar tots els punts que pugues.
5: Todo lo que... Un punto es vida, los tres puntos es increíble, cada punto hay que dejarse la vida, es muy, muy, muy complicado, todo el mundo quiere sacar puntos, quiere ganar, y cuanto antes los tengas, y bueno, tú hacías mención al Racing de Santander, el año pasado que asciende, no el anterior, prácticamente todo el mundo daba por hecho que el Racing en enero estaba en primera división, y se fue desinflando, creo.
1: Después del partido van el Castelló, que va a guanyar en Castalia, esta dona venerable que va a eixir en el tema de les Siris Negres, sí, y tal, pues a partir de ese momento tingueren 3-4 relliscades consecutives y pareixía, pero José Alberto va a aconseguir, sí, tornar un poquet del vaixell al bon camí, i efectivament va aconseguir la victòria i l'ascens directe, un Racing molt autoritari. Ja tenim, ahí està, el meu amic, Jon Otero, a mi me dona molta por este home, capità banda de l'Sporting Wii, i Fidel, portant el braçal de capità, Álvaro Molina, tot preparat per al nostre partit en segona divisió.
4: Sí, i estem veient a Fidel, que avui és el capità, perquè no està Jesús Clemente, que és el lateral dret, que per unes molèsties s'ha hagut de quedar en Elda, i també baixes importants les que té el Eldense, perquè, per exemple, no està Pau Cabanes, que encara no està recuperat, però s'han caigut també Mariano Carmona, que ja la setmana passada es va haver de retirar amb molèsties, el davanter que li dona moltíssima faena a aquest equip. També Jordi Martín, que ja estava entrant en el 11 titular, tampoc ha entrat en la convocatòria, i Borja Calvo ni Bustillo, que són dos jugadors que finalment es van quedar en la plantilla blaugrana i que pareix que no compten amb massa, massa importància durant tota la temporada, perquè ja dic, és que amb tantes incorporacions que va fer el Dense l'últim dia, és una plantilla de vora 25-26 jugadors i que estan tots per a jugar, és a dir, que és una plantilla molt competitiva la que se li ha quedat a l'Eldense i que serà complicat fer el 11 titular.

0: que està a la part dreta del camp, a la part esquerra. Star Sporting comença ja el partit al Molinón. La primera pilota, la primera possessió per al conjunt que avui dirigís Josep Ferrando, i pilotada llarga de el porter Ramon Vila. Rebutja el central d'Uña Beita. Serà treta de banda per al Sporting.
1: Chico, té recordatori de que en la sintonia del punt a punt també vosaltres, amics oients, sou fonamentals. I anem a recordar, per exemple, el nostre WhatsApp.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del punt a punt.
1: Arroba punt a punt en Twitter, TikTok, Instagram per a comentar el partit amb nosaltres i dir el que vulgueu. En primera divisió, a punt de començar el Celta Màlaga, encara estan acabant de calfar, i el que deia, Chico, té repàs del matí, només s'ha disputat un partit en primera federació, l'hem contat en el punt a punt, Huesca 0, Villarreal B3. En segona federació, hem contat la derrota del València-Mestalla 1-0 davant el UCAM Múrcia, el Intercity 2, Atleti Balears 2, Peña Deportiva 1, Yeclano 1, i el empat a 0 entre el Mallorca B i el Deportiva Minera. De seguida vos actualitzem el Poblense Castellonense, per a esta vesprada Cieza Ilicitano, la Nucía Murcia B i Orihuela Lorca Deportiva. I en tercera, en contat també, com no, en directe en el punt a punt, l'empat a 2 entre el Espanyol de San Vicente i el Hércules B, també la victòria del Torrent 1-2 davant el Torrellano, i la victòria de la Unió Esportiva Valldoixó 0-2 en la seva visita al camp del Torrevieja. Per a esta vesprada, Atxenet Aldense B 5:30, Ontinyent Atleti Saguntino a les 6, Villarreal se roda a les 6 i el Crevillent Soneja a les 6:30. I pendents també de l'inici, com no, de la MotoGP, de com arranca la carrera, recordem, amb Bezzecchi que té la pole per davant de Marc Márquez, que eixirà en la segona posició, Fermín Aldeguer eixirà en la tercera, i en Antonio, que completa eixa primera línia de la graella. Fórmula 1, d'ací una hora comença el Gran Premi de Fórmula 1 en Madrid, en el circuit de Madrid, i la pole ha estat per a Lando Norris. Alonso eixirà 18è, Sainz en la 17a posició. Tanquem la ronda, la Volta Ciclista a Espanya també, l'última etapa, la 21a, i recordem que Enric Mas està molt a prop, és virtual líder, virtual guanyador definitiu de la Volta Ciclista, que avui ix en Carrefour Granada i acaba en Granada a les 4:20 aproximadament, i vos anirem actualitzant tot el que passe. El que deia, tanquem la minironda i se centrem ja en el partit que acaba de començar al Mar Molina en el Molinón.
0: I amb molt de ritme estos primers minuts, una arribada de l'Eldense, una treta de cantonada i una passada arrere que ha fet el central de l'Eldense, que no ha arribat al seu porter, ha estat més llest de Juan Otero, que l'ha agafat, i ha sigut una bona jugada, l'ha deixat darrere, no ha pogut rematar Xarco, però Juanlu, este és passat des darrere, i sobretot en els primers minuts, i quan davant tens a Juan Otero, que és un golejador, no pots fer-les.
3: Sí, porque bueno, todavía los jugadores prácticamente han entrado en el terreno de juego, no estás caliente de aquella manera de ser preciso en los pases, y bueno, ha habido una errada del central que casi aprovecha el equipo contrario para conseguir el adelantarse en el marcador. Yo creo que lo más característico es que ha habido un partido que empieza con bastante ritmo, de ida y vuelta. Ahora parece ser que el Sporting está, bueno, aposentando un poco, intentando jugar el balón, y bueno, y el Dense, pues con presión alta, ahora acaba de robar y para pues llegar
0: a... Dense, la barrieta que la volía posar, volía ir Manu Nieto amb la seua velocitat, que avui és qui està jugant de davantere punta. La pilota que arriba al centre del camp la torna a guanyar el Dense, no xiula la col·legiada. Ara sí, serà falta per el Dense, que ja pareix que la trau, i jugant ara el conjunt de Josep Ferrando, ja també col·locant els jugadors, perquè és Fidel qui està en la banda dreta, característic, i és Robert López qui està per dins, i Olavarrieta, que és un jugador amb també moltíssima qualitat, és qui està jugant per la part esquerra. La pilota que és ara llarga per a Roberto López, que la agafa, torna a jugar per a Fidel, Fidel que torna a jugar per a Roberto López, no pareix que isca la pilota, és Justin Smith, canvia l'orientació, jugant per a David Ruiz que ja s'incorpora, el llançament de David Ruiz fora, el primer llançament de l'Eldense, David Ruiz, però sobretot aquestes mitges puntes amb Fidel, amb Roberto López, són jugadors amb molta qualitat.
3: Sí, evidentemente a la hora de mover, circular, el robar, salida tras robo, yo creo que el Eldense ahí es peligroso. Lo que pasa es que bueno, le está faltando pues de lo que llevamos de comienzo de campeonato, esa determinación, ese culminar con
1: finalizar
3: gol.
1: La acción.
3: Y bueno, y es, yo creo que un poco la cruz que tiene este equipo, pero es importante que el primer tiro ya ha sido por parte del Eldense, con peligro, y bueno, y se está acercando a área contraria, pisando a la contraria, sobre todo con el dominio

0: de balón porque bueno, tiene cualidad en sus hombres.
1: I furtant molt ràpid, Álvaro.
2: Torna a recuperar, és Fidel, que està jugant ara per a el central, que és qui s'incorpora. La pilota que torna ara per a Fidel. Fidel volia una bona passada, li arriba la pilota a Robert López. No, és en banda dreta, és Justin Smith qui la posa. La pilota que arriba a la frontal, la guanya David Ruiz, guanyant perfectament i ses segones jugades. Importantíssim també és Olavarrieta, que està en la part esquerra. Olavarrieta, que ja volia posar-la. Altra treta de cantonada per al conjunt visitant.
1: Molt bé, eh?
2: Que poquet a poquet i guanyant i ses segones jugades està establint-se en camp contrari.
1: La sí. Posada en escena, Juanlu, inmillorable.
0: Sí, sí, ha salido muy bien. El Dense ha salido muy bien conteniendo, porque el Sporting siempre en su campo tiene ese arreón inicial para llegar, para, bueno, un poco subir las revoluciones, pero el Dense se está sacudiendo muy bien esa presión y sobre todo está manteniendo bien el peso del partido.
2: Segona treta de cantó per al conjunt de José Ferrando, és Robert López, qui la posa ara des de la part d'esquerra, la posa al punt de penal, no hi ha rematada, la trau el davanter Otero, que també, bueno, té aquestes característiques de davanter que és clava dins l'àrea i també rebutja aquestes centrades. I avui, per cert, les centrades les està posant Roberto López perquè no està Guille Macho, que està en la banqueta, el jugador que va fer aquest gol olímpic espectacular i que avui està, suposem, també donant-li un poquet de descans i també donant entrada a Carlos Guirao, que és altre jugador que arriba del Leganés i que és un jugador que té també molta qualitat.
1: De fet, ahir el nostre Toni Galindo, que ha estat estemàtic contant del partit del Fertiberia, va dir que Rulo va marcar un gol olímpic també en el partit de l'Utiel i deia, feia temps que no cantava ell un gol, clar, i jo vaig pensar, justament sí, la primera jornada, Álvaro Molina va cantar el de Guille Macho, va fer un escàndol de gol,
2: Va ser espectacular, però és també el que diu Juanlu, que a banda d'aixòs gols, que al final està clar que és perquè tens qualitat, però fa falta eixa determinació, eixa davanter que el faci eixe golet en el partit, el posar-te per davant, en aquestes quatre jornades està constant. I Mariano Carmona, que el dona moltíssima feina, perquè sí, és un jugador de molt de treball, però fa falta alguna cosa més en la part de dalt, perquè al final generes futbol.
0: Sí, sí, hace falta el que culmine. Yo creo que, a ver, es una baja muy sensible la de Mariano arriba, porque, bueno, ya Mariano es un jugador, no sé si seguiría perteneciendo a Córdoba, pero, bueno, el año pasado estaba en Alcorcón. A mí es un jugador que me gusta su físico, su trabajo arriba, hace jugar o hace ese trabajo para los que tiene al lado, y encima, pues bueno, puedo culminar también esas jugadas. Pero lo que decíamos antes, o sea, quizá el tendón de Aquiles de este equipo es la falta de culminar, porque llegan bien, llegan con rapidez, por banda, y le falta el culminar, y bueno, a la postre, pues ese culminar te da los puntos.
1: Un segonet, porque en MotoGP acaba de encetarse la carrera y saca Egut Bezzecchi, que hicía en la pole, prácticamente en la primera volta ya escapándose y en un marge importante, saca Egut y prácticamente le ha regalado en safata la carrera de Mabore, perquè després n'hi ha que lluitar-la i guanyar-la, però Marc Márquez és líder i Jorge Martínez segon, Bezzecchi caiguda en la primera volta i Marc Márquez que li pot pegar un colp molt gran també al Mundial en esta carrera, en la cursa, en la pista de Misano, en eixa pista de Misano, Marco Simoncelli a Itàlia. Això respecte al MotoGP i respecte a un que està sobre la moto, el Eldense que va a la contra.
2: És David Ruiz que la deixa per part d'esquerra, ara no és Fidel, és Olavarrieta, Olavarrieta, fora! El llanç de Olavarrieta des de la frontal de l'àrea, altra eixida rapidíssima amb David Ruiz en lateral, canviant l'orientació, i Olavarrieta que també es meneja molt bé per la part dreta, com estirava la pilota a la seva esquerra i se'n va fora el llançament, però bones arribades, 8 minuts 0-0, però l'Eldense, com sempre, com estem dient, aquestes jornades jugant molt bé al futbol.
1: 4 arribades, Juanlu, en qüestió de 8 minuts, eh?
0: Sí, no, ya te digo, ha entrado mucho mejor el Eldense al partido que el Sporting. El Sporting ahora mismo pues no tiene cogido el sitio, está, mira, sometiéndose ahora a contras, le dura poco.
2: Mira, mira, Manu Nieto, ¡fuera! Altra jugada boníssima de l'Eldense des del centre del camp, la centrada ara del lateral Ibarrondo, Manu Nieto que se n'anava del porter i el llançament que se'n va fora, jugada claríssima l'ocasió que acaba de tindre l'Eldense, no arriba el gol 10 minuts, però quins 10 minuts.
1: L'he vist dins, però era molt difícil la rematada, sí, perquè la pica en cama esquerra i en velocitat li pega en la dreta.
0: Mira,
1: si fa ese gol és el gol del cada semana.
0: Ahí los delanteros top tienen esa tranquilidad para salir del regate
1: y parar, y la
0: no,
1: pausa.
0: No parar, sino el acariciar el balón para que entre. Él ha salido del regate y le ha pegado. Sí. Le ha pegado. Entonces, esa es la diferencia. Pero lo que hablábamos antes, has tenido 3-4 acciones claras y no has conseguido gol. No. Eso es lo que le falta.
1: Teo Minuts, 5 arribades y un par de ocasiones clares, pero a este Eldense al que le falta, pues ahí la pólvora.
2: També se li ha notat, podria enviar a Manu Nieto aquesta ansietat per voler fer el gol, que saben que li està costant, que Manu Nieto està ja començant a entrar en dinàmica d'equip, de plantilla, perquè serà un jugador importantíssim, però aquestes són les que no es poden errar. Quan està atacant altra vegada, és l'Eldense, és Fidel, que la deixa per a Ibarrondo, que torna a doblar la posada i treta de cantonada. Quins primers 10 minuts de l'Eldense, l'Sporting, que no troba el seu lloc.
0: No, es que es una otra, la rapidez la está poniendo el Eldense, la contención que bueno, en estos momentos no puede, que es el Sporting de Gijón. Y bueno, vamos a ver ahora también en balón parado porque tiene buenos lanzadores, en este caso Fidel.
1: Está arribante en Onades, Aixó, el Deportivo Eldense, córner.
2: Ahora traurá el capitán, que es Wifi de la torna, trancadísima la pilota, que ahora sí que la trauen desde el primer pal, la torna a guañar, ese es Robert López. Vamos, Robert López, no la pergues ahí, la pilota que la torna a guanyar a l'Sporting, pilotada llarga, i és així que serà per a Justin Smith o David Ruiz, que estava fent la cobertura, la trau directament fora, millora això que no complicar-se, però els primers minuts que estan sent per al conjunt visitant per a David Ruiz, que està també quallant unes primeres jornades en el lateral esquerre espectaculars, amb moltíssima projecció. La pilota que és de l'Sporting, que vol establir-se en camp contrari. La pilota bona passada per dins. És César Gelabert, que vol arribar a la línia de fons. César Gelabert, que frena. Floris es manda a terra, la posa al segon pal. La ha de traure Justin Smith. La pilota que li arriba a l'altre costat a Fidel. Fidel amb cama esquerra, que vol retallar. Estan acantonat. Ara l'Sporting sigue pressionant aquesta pilota. Fidel, que la trau perfectament amb la seva qualitat. La deixa per a Justin Smith. Justin Smith buscant al davanter. Manu Nieto, que deixa de cara. Perfecta eixida de l'Eldense, que ja desaofega la posició, i brutal també eixida de Fidel, i el que es demana a Manu Nieto, aquest treball de davanter, d'aguantar la pilota, deixar de cara i desafegar a l'equip.
0: Sí, ya lo demostró en su anterior etapa en el Eldense, que Manu Nieto le dio muchas cosas al Eldense. Creo que es un delantero para esta categoría, uno de los delanteros que pueden marcar un buen número de goles, porque bueno, el equipo está llegando, pero ya te digo, le está faltando. Ojalá, como se suele decir, una vez que se abra la lata, ya pues
2: ya no
0: a partir
2: pare.
0: De ahora no a partir de ese momento no se pare, pero no cabe duda que ahora la impresión que da es que bueno, el Sporting está llegando tarde siempre a la presión, hay jugadores solos del Dense, están controlando muy bien el partido, pero no cabe duda que una contra o cualquier jugada aislada te puede traer un disgusto y a ver qué pasa.
2: A la falta que la xiula la colegiada de Olavarrieta en atac, perquè se n'anava, enfilava ja la porteria. De moment, una bona presència en el camp, en un estadi mític, com ja hem comentat, en el Molinón. L'Sporting, que només ha tingut aquesta arribada a causa d'una errada del central de l'Eldense. Però de moment, poca cosa més. La pilota que la té el porter local, Yáñez. L'Eldense, que està pressionant també en camp contrari per tractar de recuperar aquesta pilota, és Pablo Vázquez. La recupera Justin Smith, però la guanya Juan Otero. La torna a guanyar perfectament en el centre del camp Justin Smith, que ja distribueix per a Olavarrieta, amb cama esquerra. Ara sí que la perd, la torna a guanyar l'Sporting, però torna a guanyar en el centre del camp. Molt bé i molt bona activació dels homes de José Ferrando. És Justin Smith, que dona una presència espectacular i que avui, per cert, està tornant a la que va ser sa casa en el centre del camp, en el Sporting, la temporada passada. Quina passada la de Fidel! És línia de fons. Ibarrondo, que la posa, no arriba la pilota. Manu Nieto estava Ibarrondo demanant-li que trencara el primer pal. Eixa és de davanter, trencara el primer pal
1: però
2: i rematar.
1: És qüestió de temps, Vull dir, si no aprofites, la cosa se te complica. Però ara mateix, el primer quart d'hora és dels més dominants que li he vist un equip visitant en el Molinón.
0: Es que el fútbol tiene estas cosas, o sea, tú estás dominando y una jugada aislada, un balón largo y te puede costar un gol en contra, pero no cabe duda que que todo el mundo vota por esta salida. Se ve la activación de sus jugadores, se ve la concentración de cada uno, se los ven las caras y cuando pierden un balón intentan recuperarlo enseguida. Esa chispa que tanto dicen los entrenadores y les gusta que sus equipos las tengan, pues yo creo que el Dense la tiene en estos momentos.
2: Está arriba, corredera que la dice para César, la torna a recuperar en la frontal del área. Lelden

0: que ara Bolisir la perd, no hi ha mans, continua l'Sporting i toca la pilota, la guanya l'Eldense altra vegada. És Fidel, que a més és passada, la que li ha fet ara a Ibarrondo a línia de fons, són espectaculars i és que s'entén molt bé en el lateral que té, perquè també en les primeres quatre jornades amb Jesús Clemente, aquestes arribades eren gol o gol, però clar, està faltant d'aixe gol perquè tens a Fidel, que el faig és passada i són espectaculars.
1: De totes formes, i el que esteu parlant, me dona la sensació que en algun moment l'Sporting haurà d'ajustar, perquè no, vull dir, està entrant molt fàcil. Mira, sí, és sí, molt és
0: Manu
1: fàcil.
0: Nieto, Manu Nieto pel centre del camp, ara la passada de Manu Nieto també, molt precipitat. Li note a Manu Nieto eixa precipitació, eixe voler arribar pronte, eixe fer el gol. I han de tindre també un poc de més calma, perquè té la qualitat. És un jugador que té la qualitat, però és el que diu Paco. És que estan entrant molt fàcil, sí, o ajusta, o algo de canviar.
2: Sí, yo creo que lo están viendo tan fácil, el Eldense, que van más revolucionados de lo que deben ir, porque quieren tener ya el gol, hacer ya el gol, porque bueno, es que se lo están mereciendo. Y bueno, y por contra, el Sporting es como se suele decir, el boxeador noqueado que está intentando levantarse, que está intentando parar el juego, pero que no pueden porque le roban constantemente la pelota y salen rápido a la contra.
1: De fet, li estàs donant vida, Álvaro, tu, per no finalitzar.
0: Sí, sí. És que al final estem parlant molt bé de l'Eldense, que hem de fer-ho perquè és així, però va 0-0. I al final, jugant a domicili, és molt complicat també aguantar inclús el ritme. És molt complicat. Està atacant ja l'Sporting. La pilota que va dins de l'àrea és Juan Otero, que la vol guanyar. Està pressionant bé ara l'Eldense. La pilota de la centrada que la trau el central, que cau a terra. La pilota que torna a guanyar a l'Sporting. Pilotada llarga de l'Eldense. I ara sí que pareix que la guanya l'Sporting. És Pablo Vázquez. Pablo Vázquez ja deixant per al seu porter i tornant a reestructurar la nova jugada. 17 minuts, 0-0. Molt bones primers minuts de l'Eldense, que podíem també pensar que després de la setmana que han tingut d'un nou entrenador, del que es parla de Messi, que avui pogueren eixir, ja no dic despistats, però sí, tot el rebombori al voltant de l'Eldense, és complicat entrar en una setmana de treball.
2: Sí, no cabe duda que los equipos, cuando suceden estas cosas a nivel extradeportivo, como se suele decir, siempre acarrea un margen de error, de no saber a qué te vas a tener, qué va a pasar, esa incertidumbre que genera pues dudas, pero bueno, la verdad, todo lo contrario, ha generado todo lo contrario en el Eldense, que se está viendo como que quizá rabia contenida de salir a jugar, a darlo todo y estar concentrados para conseguir el partido.
1: Es que el fet de que el Eldense, pràcticament tots els futbolistes, tots, tinguin contractes d'una temporada, dona un poquet aquesta sensació de, bueno, si vull quedar-me així, de cara a una inversió econòmica que m'imagino serà superior en pròximes temporades o inclús en el mercat de l'hivern, hauré de demostrar que tinc el meu lloc en aquest equip. I per això la motivació dels jugadors, almenys en aquest primer partit, els primers 18 minuts, Álvaro Molina, és immillorable.
0: Sí, de moment ja diem 0-0, no ha fet gol, però al final tampoc li pots demanar més a un equip que ho està fent bé. Sí, li pots demanar el gol, però clar, a voltes no se te dona, i és el que deia Juanlu, que igual arribes la primera, ja fas el gol i ja s'obri aquesta llanda i ja tot pareix molt més fàcil. La pilota, ara que no troba amo, ara sí, és Fidel qui la vol baixar, que estava agarrat per la samarreta, xiula la falta d'Andrés Cuenca sobre Fidel, que malgrat els seus 36 anys, i que jo sempre ho repetisc, és dels millors de l'Eldense. És que dona igual la temporada que passa. La temporada passa que va ser el millor jugador de primera ref. Li van donar aquesta distinció fa un parell de setmanes al nou Pepico Amat. I és que té 36, farà 37, i continua donant-li moltíssimes coses en aquesta part ofensiva. Es increíble.
2: Sí, bueno, Fidel es el típico jugador. Durante su carrera ha sido muy irregular porque con la calidad que tiene, yo creo que es un jugador para no haber salido de primera división. Pero bueno, vamos a ver ahora porque es una situación complicada.
0: No, ya había fuera de todo momento, l'alça, el llançament molt fluixer de Robert López. Ara sí que alça el banderí i hi havia fora de joc, però trobant els espais molt clarament l'Eldense.
2: Sí, però otra vez se
1: no
2: precipita.
1: No has d'executar, clar, xafa àrea, és que no n'hi ha pressa. Estava sol, López.
2: Otra vez se precipita. Esos son dos, tres controles, te plantas cara a cara con el portero y tienes una definición más fácil. Pero bueno, Lo que hablábamos, para mí Fidel, en cuanto a calidad, lo que pasa es que bueno, está dando muchas prestaciones y muy buenas prestaciones porque se está considerando importante. Yo creo que es un jugador que, si el vestuario lo entiende, que si el vestuario está con él, creo que es uno de los jugadores clave y bueno, que te va a dar, como le está dando ya la temporada pasada y esta temporada de inicio al Eldense. Pero es un jugador que a lo largo de su carrera ha sido irregular en cuanto, bueno, toda esta gente de calidad suele ser irregular en determinados aspectos de su carrera.
0: La pasada era de Floris Esmanten, no traba a David Ruiz, serà treta de banda per a l'Sporting. 20 minuts de partit, l'Eldense que està guanyant una molt bona primera part de moment. I allà estem veient el míster de l'Sporting, Nicola Larcamón, que està també demanant aquesta ajuda, aquests consells als seus assistents.
1: No sap per on li cau. Ara mateix Larcamón no s'ha enterat, eh? No s'ha enterat els primers 20 minuts de l'Sporting.
0: És ara la pilota a l'àrea, la pentinada, la trau ara perfectament Ibarrondo. El pilota que és als dominis per a Corredera, que ja està jugant en banda per a Iosifov. La bola, si la pot guanyar Robert López, la guanya l'Sporting, que continuarà amb la possessió de pilota i donant eixa calma, eixa pausa a Corredera, que és un dels mítics jugadors, jugant allà Duña Beitia en banda per a Guille Rosas. Guille Rosas que xafa, que juga per davant per a César Gelabert, li la torna a deixar per a Guille Rosas, més enrere per a Duña Beitia, el jove central procedent de la Pedrera de l'Atlètic Club de Bilbao, jugant per a Iáñez, el porter que xafa, esperant que algú vagi, però l'Eldense, que sap que ahir no ha de caure, que no ha d'anar, perquè si no deixarà algú lliure. La pilotada llarga de Rubén Iáñez amb Juan Otero, que xoca perfectament el central Serra, i ahir és el que has de fer,
2: sí.
0: Corpejar amb Juan Otero, que té aquestes prestacions, que té aquestes condicions físiques, i si la pilotada llarga la guanyes, la segona jugada la guanya l'Eldense.
2: Sí, en el momento que Otero es un jugador rápido, potente, le das un metro, estás muerto. Tienes que estar completamente, continuamente en contacto con él, pues bueno, sobre todo el hacerte valer ese físico, bueno, como se suele decir, dar el golpe antes de controlar el balón, antes de que te llegue, y bueno, y es lo que ha tenido Serra en este caso y le ha salido bien.
0: Casi la recupera Manu Nieto al travegada en esa pasada rere del Sporting. A por aquí la vais ara, és Iosifov, bé, Ibarrondo amb molta força, xoca amb Nikita Iosifov, la falta que és claríssima, se'n va Ibarrondo lluny, perquè la col·legiada no li diga res, però sí que entra fort. Allí estem veient aquest baló dividit, entra fort.
1: Sí, l'ha atropellat.
0: Bueno,
2: se está viendo que las disputas en el Eldense va al 100%.
1: A mort.
2: Eso se ve cuando un equipo está en el campo, está concentrado en las disputas, que vas a muerte al 100% y bueno, y el Eldense pues bueno, está haciendo eso, y ahora el Sporting está intentando, como suelen decir los argentinos, meter hielo al partido para bueno, para que no esté tan a gusto y el Sporting pues vaya encontrándose un poco, pues bueno,
1: sí, tocar la pilota més darrere, evitar la transició després de furtar de l'Eldense. Si no furtan i no tenen la possibilitat de furtar, no poden transicionar.
0: La centrada altra vegada perfectament Serra, que ha xocat amb Juan Otero.
1: Falta en atac, segur.
0: Sí que pareixia i s'ha falta, perquè Juan Otero, clar, al final es desespera dient: estan xocant-me tot el rato i no estic puguent fer el meu joc. Quan la pelota ha passejat per tota l'àrea i traurà en línia de bandes Ibarrondo, i ja la posa forta, a veure si la pot guanyar Robert López. Li arriba Manu Nieto, no, la guanya altra vegada bé l'Sporting, que poquet a poquet amb eixa pausa, i és el que estàvem comentant, és que és molt complicat, com ha dit l'Eldense, prolongar-ho molt de temps, és molt difícil, per això la importància d'una que arribes, de les quatre que has arribat,
1: no has
0: fer
1: matat,
0: eixe gol.
1: Clar, el problema ha estat no matar.
2: Claro, ahora hubiese sido el partido de maravilla si el Eldense hubiese estado por encima, y bueno, y ahora pues la estructura es bueno, una estructura media, esperando a que el Sporting pues ahora sí maneje un poco también más la pelota, distribuya más el partido, y el Eldense un poco esperando, porque es imposible mantener el ritmo que llevaban.
0: Es muy complicado, y más cuando está jugando también a las 2 del migdia, que encara está el sol fuera, y es el Sporting que tiene la pilota en banda derecha, es Guille Rosas que ya controla, que ya le dice a Perdín, espera, corredera que gira. Bueno, es Gelabert per a Guille Rosas, dissant darrere per al seu Nacho Martín en el centre del camp. La pilota, boníssima passada era, la guanya perfectament l'Eldense en la frontal de l'àrea. Molt bé, David Ruiz.
1: A correr.
0: David Ruiz jugant per a Robert López, i ahí és quan està creant molt de perill l'Eldense.
1: A correr.
0: Fidel ara que sí que aguanta un poc més per establir-se un poc en camp contrari. Fidel ara que sí que es volia anar-se'n cap a dins, no decidís bé el jugador de l'Eldense, torna a recuperar l'Sporting. És Juan Otero que ja continua jugant Juan Otero, conduint del centre del camp, li fa aquesta falta necessària a Serra perquè no estava en la posició que li tocava, i ja està jugant altra vegada l'Sporting de Gijón. La col·legiat ja dient-li a Serra que, bueno, que vagi en cuidado, perquè aquestes faltes tàctiques que se solen dir, en alguna pot ser que li puga treure la targeta groga. És altra vegada en banda dreta.

0: jugant l'Sporting, i en camp contrari el canvi d'orientació que no es vol, i arriba a Ibarrondo, Ibarrondo deixant per davant per a Fidel. Fidel ara sí, de primer, espera Justin Smith. Quina jugada de Justin Smith per anar-se'n del seu marcador. Juga per a Manu Nieto. Manu Nieto ara sí que no la pot guanyar quan tenia molt més d'espai, podia jugar amb Olabarrieta. Torna i xira l'Sporting, que vol imprimir-li un poc més de ritme. És Alex Sarko, la falta que no la xiula la col·legiada, la deixa darrere per a Corredera en el centre del camp. I aquestes són les jugades que no pot perdre l'Eldense. Era Justin Smith, que ha fet una jugada molt bona, molt perillosa també, si l'arriba a perdre, però després d'això passada l'has de guanyar. La pilota que va en banda és Andrés Cuenca, en banda esquerra, la torna a deixar per arrere, per a Corredera. Corredera ara sí que canvia per a Gelabert. Gelabert que conduís cap arrere, jugant per al central Pablo Vázquez. Pablo Vázquez controla en cama esquerra, conduís, la torna a deixar per Andrés Cuenca, ara pressionant tímidament l'Eldense perquè són 25 minuts.
1: Clar, és que s'ha estabilitzat, s'estabilitza el partit, i tu el que no vols, Juan Lu, és que s'estabilitzi precisament.
2: Claro, a ver, lo que le conviene al Eldense es un partido de ida y vuelta, y bueno, cuando el partido está así un poco estabilizado con el peso del partido, ahora sí que está llevando el Sporting en cuanto a control y dominio de balón. Pues bueno, ahí está ahora la vista atrás y decir cómo no hemos culminado alguna acción que hemos tenido tan claras cuando el Sporting estaba bueno, prácticamente caído.
0: Lanzamiento muy lluny de Nacho Martín amb cama esquerra, fácil per a Ramon Vila, que de moment pràcticament no l'havien vist. La pilota per al porter de l'Eldense, pilotada llarga per a Manu Nieto, a veure si la pot guanyar Manu Nieto, que la volia baixar, és l'últim que ha tocat la pilota, i està queixant-se Manu Nieto, que també és un jugador amb molta intensitat, amb molt de caràcter, i estava dient-li, no sé si era Olabarrieta, que estiguera prop d'ell per a poder donar-li aquesta pilota, però ara costant-li un poc més a l'Eldense trobar la figura del davanter perquè puga baixar la pilota i donar-li més aire a l'equip. 27 minuts ja en el Molinón, 0-0. Però bueno, també és el que comentem. Si haguérem pensat en un inici, no hi ha millor inici que eixir així al Molinón. Després sí, va 0-0, bueno, l'Sporting pràcticament no t'ha llançat a porteria.
1: Veure, és que este cada setmana hem vist un poquet de tot. L'Elx, per exemple, ahir davant l'Atlètic Club, en un partit en el qual pràcticament no va tindre ocasions i va rascar un empat. Avui l'Eldense, que està sumant ocasions en els primers 15 minuts, no ha encertat i el partit pot canviar, vull dir. No és garantia de res. Ara, millor eixir bé i enxufat que empanat i que te claven 1-2, com li ha passat avui, per exemple, al Huesca, davant el
2: sí,
1: Villarreal B.
2: Yo pienso que hay que salir bien y culminar.
1: Correcte.
2: Eso es lo... Bueno, lo positivo 100%.
1: Ahí está, mira.
0: Robert López que guanya la segona jugada. Robert López que la volia deixar en banda. És el lateral Guillermo Rosas. A veure si és la pilota. Pareix que no és la pilota. La que s'ha jugat també Rubén Yáñez. És David Ruiz. David Ruiz que ja no té l'oportunitat de llançar-la. Juga ara bé Olabarrieta per a Carlos Guirao. Carlos Guirao jugant per dins per a Robert López. Robert López que ja se'n va de la frontal de l'àrea. Juga altra vegada per a Olabarrieta, que ara la posa al segon pal. No hi ha ningú. Andrés Cuenca que la trau. Li cau a Fidel en l'altre costat de l'àrea. És Fidel que ja està doblant. Ibarrondo la deixa per a Ibarrondo. Ibarrondo la línia de fons, la posa Olabarrieta, que no arriba, la torna a guanyar en eixa segona jugada. És David Ruiz, ara calma David Ruiz que comença a caracolejar, jugant per a Robert López, jugant ara sí que amb calma l'Eldense. David Ruiz, altra vegada Robert López, tuya mía, altra vegada Olabarrieta, que
1: ui,
0: ara sí
1: pèrdua.
0: Que la
1: perd
0: i eixa no l'has de perdre. Ara és quan vol córrer, és l'Sporting, bona passada, perfecte, Serra amb eixa taconada que la trau i guanyant ara perfectament. Floris es manda Juan Otero, torna a quedar-se la pilota l'Eldense.
1: N'hi ha un detall que és en les disputes, has parlat abans de que està entrant fort el jugador de l'Eldense sempre, pràcticament en cada 1x1, i efectivament, jo crec que en els balons dividits, l'estadística de la primera part ha de ser una bogeria, Estan guanyant totes les pilotes dividides, totes.
2: Bueno, cualquier entrenador, si tú le das a elegir en las estadísticas, la primera estadística que te va a poner por encima de todos en las disputas.
1: Bordalás sempre fa referència a esa xifra.
2: O sea, si un equipo gana...
1: ¡Ahí va! Sí. ¿On va Jonotero?
0: Jonotero
1: sí, sí. Acaba de reventar a un jugador del Eldense que estava parat.
0: A Serra. Sí. Perquè estem comentant, és que no està trobant-se còmode Otero, ja ho estem dient, que aquestes accions, sobretot per dalt, les està guanyant tant Serra com Flori Desmant, i està començant un poc el davanter de l'Sporting a perdre la paciència, perquè ja em diràs tu on va entrar Lleixina quan la pilota li arribava al porter.
2: Sí, no, i a més que Serra també le está metiendo el cuerpo, le está dando algún golpe, y bueno, y eso pues va mermando, y al final hasta que sale un poco ese genio contenido, y bueno, es lo que ha pasado.
1: Un marcador que estaba en pendents també de confirmar la victoria de la Unió Esportiva Castellonense, que ha guanyat el Poble.

0: 1-2 del conjunt de Castelló de la Ribera. Lo més cridaner és que, comportem només dos jornades i el castellonense va guanyar la setmana passada i avui també, és líder del grup tercer de la segona federació. És a dir, tens el líder de segona, tens el líder de primera ref i tens el líder del grup dels valencians en la segona federació. El cap de setmana, de moment, bueno, i un valencià, evidentment, és líder en la tercera perquè no n'hi ha un altre grup. Impressionant, impressionant. Les coses com són. I el castellonense, recordem, en el seu debut en la categoria, després de l'ascens, la temporada passada des de tercera federació. Bones notícies en Castelló de la Ribera i un cap de setmana, de moment, en aquest sentit, molt bé. Ara, pues falta culminar. Per exemple, esta vesprada en el Llevant o, per exemple, Álvaro, en el Deportivo Eldense.
1: La passada que era llarga de Fidel, ara sí que no troba destinatari. La pilota que arriba mansa a les mans de Rubén Yáñez, que ja trau per a Guillermo Rosas el seu lateral. Poquet a poquet hi ha un partit de total estabilitat. Les primers 15-20 minuts han sigut de l'Eldense, però ara l'Sporting sí que és cert que té més la pilota, però continua costant-li molt arribar a la porteria que està defensant Ramon Vila. Pilota de llarga, Nikita, que salta, és Ibarrondo també, a veure qui se la queda. Nikita, que la vol guanyar, Ibarrondo barallant també, i la guanya perfectament el lateral de l'Eldense i la deixa per al seu central, per a Serra, que endarrerís la pilota, la jugada per a Ramon Vila, el porter jugant per a Justin, no, per a Carlos Guirao, que venia a rebre, la torna a deixar per al seu porter, jugant per a Serra. I sense cap preocupació, Serra ara sí que llança aquesta pilotada llarga que no va per a ningú. Serà treta de banda per a l'Sporting. Però el partit, ja diem, molt ara equilibrat. És que l'Sporting, per molt que tinga la pilota, li està costant molt generar el joc.
2: Sí, ahora, a ver, ahora no está ocurriendo nada, ahora es un partido meramente, pues bueno, que se está disputando centro del campo.
1: Las, que no llegan errores.
2: Sí, las posesiones son un poco más largas, bueno, es normal, la temperatura es alta, los equipos han salido con un... Con
1: pero
2: un...
1: la barrieta al llançament, quina aturada de Rubén Yáñez al pal i córner. Quin llançament de la barrieta, que riu perquè diu com ha pogut traure eixa mà baix. Impressionant l'aturada del porter, la pilota que se'n va al pal i a córner. Quina ocasió acaba de tindre l'Eldense.
0: Mare meva.
1: Quina mà.
0: La mà és molt bona, eh?
2: Parada
0: és
2: de
0: molt
2: gol.
0: Bona.
2: Parada de gol, tiro, bueno, muy potente, muy bien colocado. De esos que no te esperas y que bueno, en este caso Yáñez ha reaccionado perfectamente.
0: Avança tres la guitarra en eixida eixa extraña, però ara molt bona parada.
1: Ay, Fidel, altra vegada tancadíssima, ara sí, fàcil a les mans de Rubén Yáñez. Jo la barrieta estava pensant, i què més hem de fer per poder anotar el primer gol? Quina aturada baix espectacular, com l'ha tret el porter, i després, clar, has de tindre eixa xicoteta sort de que la pilota vagi al pal.
2: Claro, al final...
1: Però clar, la mà molt dura.
2: Sí, no, la mano dura, ha tenido la suerte de ir al palo, pero ya te digo, la parada en este caso de Yáñez ha sido un espectáculo.
1: Ja estàvem dient que no estava passant res ara en este tram de partit, però altra vegada, altra ocasió per al conjunt de Josep Ferrando. Se li continua resistint a ese primer gol, jugant ja no millor, sinó sent molt protagonista i amb les ocasions claríssimes que les està tinguent només l'Eldense. O la barrieta torna a recuperar la pilota per a Robert López. Robert López, la passada per a Fidel, arriba perfecte Andrés Cuenca. Però aquestes són les errades que està aprofitant perfectament l'Eldense en eixida de valor de l'Sporting i són les que s'han d'aprofitar.
2: Hay que aprovechar.
0: És un crim que el partit acabi sense gols de moment, en la primera part queden 12 encara, però l'Eldense està, Juanlu, fent més que oposicions per anar per davant.
2: Sí, però luego echas la vista atrás al final del partido a ver qué resultaba y dices...
0: La parada de Yáñez
2: es
0: escandalosa, eh?
2: Sí.
0: És gol. Sí, es que trae una mà baix pegada a la soca del pal,
2: además,
0: la frega el just...
2: Además bota a todo.
0: Per a fregarla, li pega al pal i ix fora, eh?
2: Sí. Es la típica que te tienes que estirar a tope, darla con los dedos y, bueno, y rezar, porque está muy bien ejecutada a nivel de lanzamiento y, sobre todo, pues bueno, se ha estirado a tope el portero y bueno, es un portero de envergadura que ha llegado.
1: Molt bona la primera part, de moment resten 10 minuts per arribar al descans, però 35 minuts molt bons de l'Eldense, que li està faltant posar eixa guinda, eixe gol perquè segurament el Molinón, que és un estadi que apreta, estarà un poc amb aquest run-run de que arriben de perdre davant del Girona 0-2, de que avui estan 0-0 però no jugant massa bé davant l'Eldense, que encara no ha guanyat, i aquest run-run que segurament estiga havent en l'estadi s'haurà d'aprofitar. Sí. És Olavarrieta que vol eixir, a veure si en una d'estes, Olavarrieta que la deixava en el centre del camp, Fidel que aguantava la pilota, i és una falta que xiula i falta per a l'Eldense, però i ara sí, targeta groga. Primera targeta groga per al jugador de l'Sporting, per a Pablo Vázquez, que havia eixit del seu lloc el central. Targeta groga, la primera del partit, la notem, 0-0, però Juanlu, ese run-run que segurament hi ha en el Molinón, s'ha d'aprofitar també.
2: Sí, bueno, ja te decía, és un campo que con una afición crítica, una afición que quiere ver a su equipo ganar, y cuando ve a su equipo así, pues bueno, sí, reaccionas, pero poco a poco, cuando van pasando los minutos y ves que tu equipo no va para arriba, se va notando ese murmullo que para mí lo más incómodo son los silencios y los murmullos. Bueno, que la gente te chille y tal, pero los murmullos y los silencios es lo
1: no,
2: peor.
1: No escolte res. Ha de ser complicada la centrada de Fidel, molt alta la pilota, la atrapa perfectamente el capità del Sporting, Rubén Yáñez. A veure l'Sporting, que segurament haurà d'ajustar alguna cosa, perquè estem comentant, és que la primera part, si te'n vas en un davanter que tinga gol o que no tinga aquesta precipitació, perquè Manu Nieto té gol, si te'n vas amb un 0-1 o 0-2, no passa absolutament res.
2: No, está claro. Hoy, pues bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, un 0-2 hubiese sido un resultado que a nadie le hubiese sorprendido. Pero hay que tener cuidado.
0: El que hauria de passar.
2: Sí, hay que tener cuidado porque...
1: Pero no l'has fet.
2: Claro, porque estos partidos son muy, muy engañosos, porque estás jugando fuera de casa, estás jugando ante un equipo que, aunque parezca que no tiene calidad, tiene buenos pasadores y tiene buenos llegadores, que te pueden complicar la vida. Y bueno, y para el Eldense recibir un gol sería pues un jarro de agua fría psicológicamente.
1: Psicológicamente, al equipo el sería muy tocado, porque sí. Tú te vas al descanso a Isina 0-0 y ¿qué más has de hacer? Sí. Vull dir, porque claro, se n'anirà José Ferrando, obviamente, ajustarás alguna coseta, pero ¿qué más he de hacer para conseguir el 0-1? Cuando está atacando, ahora espera, es Guille Rosas que voy a hacer esa pasada entre líneas, la recupera bé David Ruiz y el rebuig que le afavorís al jugador del Eldense, traurà de banda el conjunt de Josep Ferrando. Amb Juan Otero, que ja estem veient, no li estan arribant balons. Si li haguera arribat una de les que ha tingut l'Eldense a Juan Otero, que ja ho hem dit abans, que són més de 40 gols en segona divisió en 4-5 temporades, és molt, eh?
2: Sí.
1: És un jugador golejador.
2: Sí, Otero és un jugador que necessita espacios para correr, con llegada, apariciones al espacio y luego finalización. ¿Qué pasa? Que está teniendo muy encima ese marcaje de Serra, que bueno, es lo que estamos hablando. Encima le está golpeando, le está mermando y bueno, y eso poco a poco, psicológicamente, te está, como ha pasado antes, pues tienes situaciones que golpeas a destiempo y bueno, y se te ve un poco esa, bueno, ese de querer y no poder.
0: Ahí va.
1: Y ahora estem veient a Ibarrondo, que acaba de rebre la primera targeta groga y se li estaven llegint des llavis, com li estava dient a algun company seu, m'he tropezado.
0: És deberes, però s'emporta per davant.
1: Però clar, se l'emporta per davant a Nikita Yosifov i és targeta groga. L'extrem és extrem, que per cert
0: va estar així, no?
1: Rus, va estar en el Castelló. Va estar també dos temporades en el Villarreal.
2: Sí,
1: B.
2: Llegó al Villarreal, yo lo conozco del Villarreal, sí. De la época de antaño, que llegó al Villarreal y bueno, era un extremo muy habilidoso, con mucha llegada.
1: Sí, era una època també 21-22 que arribaven jugadors de fora estrangers, que el Villarreal va tindre no sé si un parell. Quan ara volia atacar-li el Dense, altra vegada, ara sí, contundència defensiva de l'Sporting, però la torna a guanyar ara perfectament Ibarrondo, el lateral que, com acabem de dir, ha rebut la primera targeta groga per al seu equip. A veure si la poden guanyar, és l'Sporting qui vol treure la pilota, qui vol eixir, a veure Justin Smith ha de parar aquesta contra, la para Justin Smith, i targeta groga claríssima, falta tàctica necessària.
0: La àrbitra ha tret ahí la pistola i porta 3 en 3 minuts, eh? Sí.
1: Esta és necessària. S'ha de fer i és targeta groga. Justin Smith, que és un veterà, que té experiència, sabia que l'havia de fer. I és una targeta groga en el centre del camp. Si no guanyes aquesta primera acció, si després se te'n van, No pots deixar que correguen.
0: Justin Smith i Barrondo en dos minuts, i abans, just abans, Vázquez per al conjunt de casa.
1: Volia atacar Nikita Josifo per el costat esquerre. Llançament ara llarguíssim de Justin Smith, que no volia veure's la pilota propet. Últims 5 minuts per arribar al descans. És molt bona la primera part de la que està guanyant el conjunt visitant, però de moment sense gols. Falta aquesta determinació que estem parlant. La pilota que arriba al centre del camp, Justin Smith, jugant per a Carlos.

0: Gira o no s'entenen ara bé, no pot dir-li el Dense, la pilota que la guanya, és en la pilota en la frontal de l'àrea, Juan Otero que la volia guanyar, perfecte, altra vegada el central Floris Esman que li la torna a guanyar i la pilota que espera el Dense és Carlos Guirao, donant molta pausa en el dia d'avui, Carlos Guirao sense Guillemacho en el centre del camp i Carlos Guirao avui debutant com a titular, jugant molts bons minuts en esta primera part, la pilota en el camp de l'Eldense, Floris Esman per a Serra, de central a central, jugant ara per a Ibarrondo, pressiona alt l'Sporting, Ibarrondo que no podia passar-la, és Nikita Yosifov qui la trau del camp, treta de banda per a l'Eldense, i en estos últims 5 minuts, Juanlu, no has pogut fer el gol, però almenys que no te'n facin un.
1: Eso es lo más importante en el mundo del fútbol. Yo tenía un entrenador que salía y decía, cinco minutos, porque en esos cinco minutos
0: no
1: tendría que pasar nada, no tiene que pasar nada.
0: Has fet una primera part molt bona que no has pogut encertar, almenys arriba al descans amb este marcador que és 0-0, que òbviament amb el pas de les jornades esperem que mínim l'equip puntue si no pots guanyar els 3 punts, però amb el pas de les jornades treure un punt també del Molinón també és complicat, és molt complicat. La pilota que la vol guanyar en el centre del camp és Robert López, vol iniciar l'Eldense, 4 minuts per arribar al descans, és Fidel per a Robert López, la torna a deixar per a Justin Smith, ara l'Sporting també intentant tancar línies, no fer cap error, no anant a la pressió a destemps. La pilota que espera Floris Esmant, que conduís Floris Esmant, que ja passa la divisòria, continua Floris Esmant, és Floris Esmant, que ja es planta pràcticament en la frontal, recupera l'Sporting
2: i tenim gol en primera divisió, marca Ferran Juglà per al Celta en el 40 de la primera, Celta 1 Màlaga 0, en un partit que vos he de dir la veritat, és mil vegades més avorrit que el ara mateix que està jugant en el Molinón, eh? Gol de Ferran Juglà, que ha començat també prou bé la pretemporada, ara la pèrdua del Màlaga en mig del camp és criminal, i el nou del Celta de Vigo, que a soles pràcticament se busca el lloc, li fa un tratge al central i la posa fantàstica per a fer l'1-0 favorable al Màlaga. Al Màlaga no, al Celta, perdó. Sí. El gol és un golàs, eh?
0: Ferran Juglà és altre davanter.
2: I se l'ha cuinat ja soles.
0: Sí, que té molta qualitat. La pilota per a l'Eldense, de moment els gols que no arriben, l'Eldense que està jugant millor, però no arriba la primera de l'Eldense, la primera victòria, buscant-la sí al punt a punt, pilotada llarga per a Manu Nieto, per a què es baralla amb el central, l'ha de guanyar Manu Nieto, barallant-se perfectament amb Duña Beitia, la guanya l'Eldense, sol la barrieta que volia eixir, cau a terra, no, però ha xiulat primer la falta de Manu Nieto sobre Duña Beitia, i ara està donant-li les explicacions Olatz Rivera a Duña Beitia, que ha pitat finalment eixa falta. Quan tornava ja a recuperar-li el Dense, jo la barrieta que tornava a córrer.
1: Sí, ahora hemos visto Manu Nieto, es el típico delantero que te está pisando, te está pegando, no te deja, y bueno, y para un equipo, un delantero así es necesario, y bueno, y eso unido a que yo creo que por lo que ha demostrado Manu Nieto también tiene gol, bueno, es un delantero para la categoría, pues bueno, completo.
0: Que no sé yo si es trobaría lo mejor en Mariano, juntament també, i Mariano que fa ese treball brut per a Isinadiro. Jo crec que Manu Nieto també té esa capacitat de replegar esos balons. I jo pense que també, esta temporada ho veurem, a Manu Nieto com a segon punta, molt més lliure, perquè també té esa capacitat.
1: Bueno, a ver, yo creo que prácticamente, yo creo que son... cortados por el mismo patrón. Quizá Mariano, el físico que tiene Mariano no lo tiene Manu Nieto, es un físico portentoso, pero no cabe duda que bueno,
0: lo que les está también le agrada.
1: Sí, sí, lo que les está pasando es que bueno, que el gol no está apareciendo en este inicio de temporada, entonces ni uno ni otro están pues bueno, teniendo suerte en ese sentido.
2: Final de la carrera de MotoGP al circuit de Misano, Marco Simoncelli en victòria relativament còmoda després d'aquest accident, d'aquesta caiguda a soles pràcticament de Besecchi en la primera volta, per a Marc Márquez, el català que ha aconseguit el triomf. Triomf per al de Cervera, victòria per a Marc Márquez, que a banda de guanyar per davant d'Àlex Márquez i Pedro Acosta, que han tancat el podi, és nou líder del Mundial, empatat a punts amb Jorge Martín. És a dir, doble per a Marc Márquez, que va guanyar ahir en l'esprint i ha guanyat avui la carrera, i a banda és nou líder del Mundial, empatat a punts amb Jorge Martín. Tornem al Molinón i Molinón, que me imagino que sea la familia teu, Álvaro, ¿no? Sería Álvaro Molina y Molinón. Molinón. Debe ser el mes...
0: Casi,
2: el...
0: casi.
1: No, ahora es el Enrique Castroquini.
2: Enrique Castroquini, claro. Molinón, Enrique Castroquini. Sí, sí, sí. Pero enseguida tindrem afegit ja en este primer acte.
0: Afegit que no sé si tindrem molt, perquè no hi ha hagut pausa d'hidratació, no fa tanta calor com fa així, sobretot a la Comunitat Valenciana, no s'ha parat pràcticament el partit. Últims 10 segons, la col·legiada que ja està mirant-se el seu rellotge, Ramon Vila, que

0: Està dient al seu equip que ja no va jugar entre centrals, que se'n vagin, que se'n vagin junts, i perquè sí, xiula ja la col·legiada.
1: Tenia pressa, eh?
0: Arribem al descans. 0-0, Sporting Eldense. Bons minuts, bona primera part del conjunt de Josep Ferrando, però continua resistint-se el gol.
1: Bueno, pues de la primera part, primer, com sempre, fem en el punt a punt dels números. Del primer acte, de l'Sporting 0, Deportivo Eldense 0. I crec que va ser una barbaritat, a nivell d'arribades i de més, a l'hora de comparar. Per cert, abraç gran als valents que s'han apropat ahir a Gijón a veure el partit. No n'hi ha molts aficionats del Deportivo Eldense, però sí uns quants. Expected goals, a mi això no ho entenc. 0-13 per a l'Sporting, cap gol. 0-27 per a l'Eldense, cap gol també. Rematades, 5 en total de l'Eldense, una a porteria, la que ha tret el porter de l'Sporting, cap gol. Rematades, 2 de l'Sporting, cap entre pals. És a dir, has deixat a 0 a l'Sporting en casa en la primera part. Corners, 4 per a l'Eldense, cap per a l'Sporting, clar, no ha arribat. Possessió, 51-49, ha guanyat l'Sporting, però enganyós. Grogues, 2 per a l'Eldense i una per a l'Sporting. I per últim, en l'estadística de faltes, 10 ha fet l'Eldense, que ha rascat més intens també en les recuperacions, 5 només per a l'Sporting de Gijón. De la primera part, Juan Luis Mora, què destaquem? Per a mi, bon joc, però sense gols.
2: Sí, bueno, buena entrada en el partido en un campo complicado contra un equipo complicado como es el Sporting del Eldense. Creo que bueno, ha hecho valer pues esas ganas, esa chispa, ese robo, esa llegada, y bueno, y ha faltado el gol. A partir del minuto 25-26 las cosas se han igualado un poco más, el Sporting ya ha controlado un poco mejor el partido, porque como lógico, los tanques de gasolina iban bajándose.
1: Sí, sí.
2: En el Dense. Entonces, lo mejor del partido, yo creo que el Dense ha mostrado que es un equipo que puede ganar a cualquiera. Lo peor, pues la falta de gol.
1: Álvaro, de la primera part.
0: Sí, al final, és que és el que estem parlant des del dia de la marmota, el que parlem pràcticament setmana a setmana, que l'Eldense davant del Leganés també va fer molt bon partit allà a Butarque, i en el 89 li van fer aquest gol. Davant del Cádiz tornes a empatar 2-2 i fas molt bon partit. La setmana passada una molt bona primera part davant del Mallorca i tornes a empatar 0-0. És a dir, és que són bons partits, una bona imatge la que està donant l'equip, però clar, falta la guinda, i si no poses la guinda, òbviament són 2 punts de 12 possibles, i fa falta algo més en àrea contrària, perquè ja diem, és una posada en escena molt bona la que està tenint avui Josep Ferrando, l'equip de Josep Ferrando, que també després de tot el que ha passat esta setmana, és molt important veure l'equip tan enxufat, però el que estem dient és que falta el gol. Està el joc, estan les arribades, però falta culminar.
1: És fer tota la tasca, però rematar la faena. A les 2:49, alt en el camí, de seguida continuem, de seguida també estarem amb els companys informatius i farem la primera comunicació amb el Ciutat de València. 11 minuts per arribar a les 3 de la vesprada, al descans, Sporting 0, Eldense 0.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
3: Apunt Radio. A la Marina Baixa, 101.2.
6: Punt a punt.
1: 10 minuts per arribar a les 3 de la vesprada, i ja sabeu que sempre n'hi ha una finestra oberta amb els companys dels serveis informatius per a conèixer què és el que està passant en este diumenge 13 de setembre de 2026 a la Comunitat Valenciana, a Espanya i al món. Sempre de la mà del nostre company, aprofite donar-li la benvinguda ja este cap de setmana a l'informatiu de cap de setmana, Jordi Cabezas. Hola Jordi, bona vesprada.
7: Hola, què tal? Molt bona vesprada, Paco. Gràcies per esta benvinguda. Anem amb les notícies d'este diumenge. La jutgessa de la Dana reprèn demà dilluns les declaracions testificals i analitzarà també un total de 8 possibles víctimes mortals més. La setmana

0: La que ve es reprèn, per tant, a Catarroja la instrucció de la Dana després de la parada del mes d'agost. Ens ho conta Adelaida Ferre.
1: Dilluns declararan com a testimonis dos responsables dels bombers forestals d'Alzira i Bunyol. La magistrada també analitzarà la possible incorporació a la causa de 8 víctimes mortals més que podrien elevar la xifra total a 240. Dijous està previst que declare l'exdirectora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Rosa Maria Touris. Este mes de setembre també compareixerà un treballador de la Confederació Hidrogràfica, el secretari autonòmic d'Infraestructures i els alcaldes de Riba-roja i Pedralba. Les associacions de víctimes han decidit que la mobilització mensual en protesta per la gestió de la Dana hi serà per primera vegada de la província de València. Han convocat una concentració a Alacant dissabte 26 de setembre. Recordem que és a Alacant on té l'oficina l'expresident Carlos Mazón.
0: I un dia més, la situació a Ceuta continua sent notícia. A primera hora d'este matí, la Policia Nacional ha traslladat prop d'un miler de migrants que estaven dormint a intempèrie fins a un nou espai temporal. El govern, anem a Madrid, Susana Fuster, el govern assegura que l'objectiu és recuperar, com més pront millor, la normalitat.
2: Així és, ho ha assegurat este migdia el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En el que está centrado el gobierno de España, que no es otro que devolver la normalidad que había al comienzo de julio a la ciudad de Ceuta.
2: Que 5.300 migrants han tornat voluntàriament al Marroc des del 10 d'agost. La prioritat...
3: Cuanto antes estén en ubicaciones, antes podrán ser devueltos quienes no tengan derecho a estar en España.
2: Mentrestant, el Partit Popular insistís que el govern va permetre una entrada massiva de migrants i advertís que la crisi s'està cronificant. Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
4: En Ceuta seguimos inmersos en una crisis de Estado que no se está resolviendo, que por culpa del gobierno de Sánchez se está cronificando. Tenemos un presidente del gobierno que no solamente instrumentaliza las tragedias, sino que abandona a los españoles. Sabía perfectamente que podía haber una invasión y no hizo absolutamente nada.
2: Y mentre continua la picabaralla política esta matinada, com comentaves, la Policia Nacional ha traslladat vora un miler de migrants que es trobaven a la intempèrie fins al barri de Los Rosales. El govern prepara, a més, nous envelats al Port Ceutí amb capacitat per a 1.700 persones més.
0: Tornem a casa nostra. Un home de 80 anys ha mort en patir una enganxada en els actes taurins de la Vila Vella. Els fets van passar ahir de vesprada durant la solta del primer bou. L'home tenia diverses ferides a la cama i els serveis sanitaris de la festa el van haver de traslladar a un centre hospitalari on ha mort finalment este matí. Setembre és el mes en què més creix el risc d'ofegament, com el que ahir va passar a la platja de l'Arenal de Xàbia. Un home de 83 anys va morir ofegat. I és que la temporada oficial de bany ja està acabant i els ajuntaments comencen a retirar la vigilància. Davant d'aquest escenari de vulnerabilitat, el que cal és aplicar pautes d'autoprotecció, com explica Carlos Ros i Judit Mañó, que són socorristes.
5: Ser un poc responsables i veure que si el mar està mal, no entrar.
6: Perquè poden haver corrents, perquè poden haver moltes coses que potser a simple vista no es veu.
0: No banyar-se en solitari, entrar a l'aigua a poc i evitar xocs tèrmics i també evitar zones de roca i espigons són altres de les precaucions que cal extremar en cas d'un bany sense vigilància. I si no hi ha socorrista...
5: Si no estem nosaltres, haver el 112 i que ells puguem mobilitzar els serveis necessaris. Perquè entrar sense tu tindré algun aparell de salvament no pot eixir bé.
0: El balanç provisional d'este mes de setembre eleva ja a 4 les víctimes mortals per ofegaments a casa nostra, una xifra que completa un estiu tràgic a tot el territori. I acabem amb l'oratge, ens espera una setmana de sol i de més calor. Lluís Obiols.
7: Bona vesprada, acabarem el cap de setmana amb sol i temperatures elevades. De fet, ja hem arribat als 32 graus a Cirat, 32 també a Sant Mateu o 31 a Segorbe. També tenim 30 graus en algunes localitats ja entre la Ribera Alta i la Costera. Esta nit tornarà a ser fresca, amb mínimes de 14 a 17 graus a l'interior i de 18 a 20 a la costa. I demà sol, la mar més tranquil·la al sud, encara està vesprada un poc picada, i eixes màximes que ja tenen tendència a pujar amb més ganes, la majoria dels valors entre els 30 i els 35 graus. I atenció, perquè ascens, este ascens continuarà dimarts. Dimarts esperem màximes superiors als 35 graus a les comarques centrals, amb molt de sol, amb vent que de vesprada s'enfortirà, mala mar dimarts de vesprada, i a partir de dimecres canvi d'oratge, amb l'arribada d'un front dimecres de vesprada, alguns ruixats a l'interior, comencen a baixar les temperatures i dijous tindríem més núvols i no es descarten algunes pluges a la costa.
0: 4 minuts i arribem a les 3 de la vesprada. De moment...

0: Valorant, el que el seu equip s'ha alçat, després del 0-2, en un segon temps polèmic, però també li ha posat cor, li ha posat talent i li ha posat gols. A la fi, així a la ciutat esportiva de Sant Vicent, hem disfrutat d'una molt bona matinal de futbol, 4 gols, empat a 2, Espanyol de Sant Vicent 2, Hèrcules B 2, és el primer punt per als dos equips en este grup 6 de tercera divisió.
1: Gràcies, Gonzalo. Molt ràpid, tenim la volta de formació ara mateix, a punt de començar el Gran Premi de Madrid, el Gran Premi d'Espanya, el circuit de Matring, este circuit tan particular que ha tingut un poquet de tot este cap de setmana. Recordem que Lando Norris ix en la primera posició, que Alonso ix en la 17a i Sainz finalment la 20a. I que acaba de començar la segona part en el Molinón, Álvaro Molina, ambos sense canvis.
2: Primer minut ja d'esta segona part, mateixos 22 protagonistes al terreny de joc, 0-0, Sporting de Gijón, Club Deportivo Eldense.
1: A tu t'agrada, Juanlu, la Fórmula 1?
3: Sí, bueno, todo. La verdad que la Fórmula 1 ya se está convirtiendo, como dicen, en un circo.
1: Sí,
3: un circo.
1: No, ya siempre era un circo, pero ahora sí. Es encara más circo.
3: Lo que pasa que, bueno, como tienes pues todos estos pilotos españoles, Carlos Sainz, sobre todo, bueno, Fernando, que bueno, es asturiano y tal, alguna vez hemos coincidido allí.
1: ¿Sí?
3: En Oviedo, sí, bueno. Y bueno, la verdad que se tiene como un poco más cerca, y sobre todo pues todo lo que lleva consigo, todo lo que rodea, y es increíble.
1: Pues anem a veure l'eixida, ara de seguida vos conte com acaba, però tots preparats ja per a eixe circuit de velocitat a Madrid, que està d'estrena este cap de setmana. Recordem, els dos espanyols que estan molt, molt darrere, en la 17a i la 20a posició, i anem a veure si Lando Norris se manté eixa primera posició de la pole que va aconseguir ahir al circuit de Matring. I de seguida estem pendents de l'eixida i també d'eixa primera comunicació en la ciutat de València. Primer, a la càrrega va el Sporting, Álvaro.
2: És Otero, que aguanta la pilota, la volia deixar per aquí, i Rosas continua lluitant, Otero, que ara la torna a guanyar en aquesta potència física que té Juan Otero, que vol entrar dins l'àrea, cau a terra, diu la col·legiada que havia tocat pilota el jugador de l'Eldense, i la guanya el conjunt de Josep Ferrando. Primers dos minuts d'esta segona part, era Carlos Guirao qui ha anat a terra. Ahí estem veient la jugada altra vegada repetida, i sí que pareix que li toca un poquet. Carlos Guirao dia que no, però sí que pareixia que li havia tocat.
1: Anem a veure un segon, perquè comença... Ai, mare, tenim ahí... No, això no, continua. Ja hem tingut un problema, tenim la bandera o la groga en l'inici de la carrera, només començar, però pareix que Lando Norris, que manté la primera posició, ara ve molt, molt igualat en aquestes primeres curves, en els primers girs de la carrera. Lando Norris que perd aquesta primera posició, i anem a veure finalment què és el que passa, perquè de moment crec que no n'hi ha hagut contactes. I això sí, està la cosa hiperpicant en els primers, és el que deia. Lando Norris novament torna a posar-se primer, i ja ha començat este Gran Premi d'Espanya en el circuit de Matring, i en eixe desè gir Lando Norris novament torna a posar-se primer, en un primer tram que no ha estat accidentat de miracle, perquè els cotxes han passat massa a prop per al seu benefici, però el que dèiem, de moment Lando Norris que manté la primera posició, ja de seguida ubiquem com estan tant Carlos Sainz com Fernando Alonso. Verstappen, que ha pujat posicions, s'ha col·locat a la segona posició, i ahí estem ja, en marxa la carrera, ara de seguida actualitzem tot el que va en la classificació, i de fet estan ja per darrere Hamilton demanant que Verstappen li torne la posició per com ha eixit, menjant-se pràcticament els primers girs i ha anat per la zona exterior. En marxa el que deia la Fórmula 1, i nosaltres, ja sabeu que en esta sintonia, en la del punt a punt, estem pendents primer del minut i resultat en Gijón.
2: Són 4 minuts ja de la segona part, Sporting 0, Eldense 0.
1: I a les 3 de la vesprada i 5 minuts, de la mà d'Indústries Vicusa i Higiene Industrial, tor per al nostre partit de la jornada. Havia de ser sí o sí el partit de la jornada en primera divisió, cinquena jornada, Ciutat de València, a les 4 i quart de la vesprada, llevant Unió Esportiva Futbol Club Barcelona. Un duel que vos anem a contar davant el líder invicte de la màxima categoria, amb els comentaris de Juanjo Rodríguez, de Vicent Latorre, i la narració amb Manolo Montalt. Hola, Manolo, què tal? Molt bona vesprada!
4: Què tal, Paco? Salutacions, sintonia, punt a punt, en a punt, Rodri. Molt bona vesprada des del Ciutat de València, on comencen a obrir-se les portes per a que comenci a entrar l'afició granota, que avui va a presenciar com el seu equip rep ni més ni menys que el líder invicte de la categoria, fa por este Barça, que va de 5 en 5 en el campionat nacional, però el Levante Unió Esportiva en casa és un rival que també ha demostrat la seva fortalea des de l'arribada del portuguès Luis Castro a la banqueta. Encara no tenim alineacions confirmades ni per part del Levante ni per part del Futbol

0: Club Barcelona, de qualsevol manera i com ja ahir en l'abans més o menys a aquestes hores que fèiem en el punt a punt comentàvem, el més normal en l'equip local és que el Llevant Unió Esportiva repetisca l'11 que ve jugant en les últimes jornades i per tant el que ja pràcticament tot el món se sap de memòria, però després en quan tinguem confirmació del mateix, vos el donarem per a que els nostres oients puguen tindre-lo i comprovar-lo. De qualsevol manera, com deia, a més, per segona setmana consecutiva, li xiula al Llevant un àrbitre debutant. La setmana passada va ser el balear Luis Bestard, ara Jonander González, el que avui xiularà. Així en el Ciutat de València, un Llevant en la zona còmoda de la taula classificatòria amb 5 punts. No hi ha, per tant, necessitats acuciants en l'equip de Luis Castro i això, si cap, el pot fer més temible perquè no té res a perdre davant del Futbol Club Barcelona, que en principi també tindrà un 11 que s'assemble prou als que ve alineant Hansi Flick en les últimes jornades. Ja va entrant, ja se veu molt de públic, així, en el Ciutat per a les hores que són, és a dir, encara està la graderia buida, però per a l'hora que és ja se veu més trasiego de públic de l'habitual. En quan tinguem confirmacions d'alineacions, vos demanem pas per a contar-vos este cinquè capítol del circ de don Javier Tebas en el punt a punt de Punt Radio, Llevant Unió Esportiva, Futbol Club Barcelona.
1: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: 3 de la vesprada i 9 minuts. He dit abans que Vicent Latorre està... No, avui Vicent Latorre està fora, eh? Li envio una salutació també, que està de viatge l'home. Avui anem a estar en Manolo Montalti amb Juanjo Rodríguez del Ciutat de València. Ubiquem després de 4 voltes a eixe circuit de Madrid, Lando Norris, que continua com a primer, Verstappen segon, Antonelli tercer. Dels espanyols, el millor ara mateix, està molt, molt darrere, és Carlos Sainz, que està en la 18a posició, ha avançat un parell de llocs en la classificació per davant de Fernando Alonso, que és 19è ara mateix al capdavant del seu Aston Martin. Martín també en marxa la segona part, evidentment en el camp del Celta, en Balaídos 1-0, continua tot igual, el Celta que domina en eixe gol de Ferran Juglà en primera divisió davant el Màlaga, minut 4 de la represa, i ara mateix, evidentment, donant-li tota la prioritat. Primer, als 11 del Llevant i del Barça, que de seguida estaran disponibles, i per l'altra, a l'inici de segona part, molt diferent, Álvaro Molina en el Molinón.
3: Pareix que ha eixit amb un puntet més l'Sporting, òbviament no era complicat, havia d'ajustar alguna cosa, i ha tingut una arribada perillosa, una conducció per el centre de César Gelabert, però una acció defensiva espectacular de Floris Gessmans, que precisament és qui és del seu lloc, continuava conduint la perta. El jugador era David Ruiz, el lateral, però l'Sporting amb un punter més d'intensitat. I aprofitant també eixa errada en el centre del camp, la conducció de Juan Lu de César Gelabert, que ha retallat, però Floris Gessmans defensivament no s'ha menjat d'aquest retall i una acció defensiva boníssima quan ara, altra vegada, tornant a atacar l'Sporting, és Juan Otero. Juan Otero, que el llançament de Juan Otero la toca Ramon Vila i la pilota que se'n va per línia de banda. Juan Otero, que té molts moviments dalt.
4: Sí, bueno, ahora el Sporting ha salido mucho mejor en la segunda parte. No era difícil, como bien dices, sobre todo subsanar un poco esa imagen de inicio. Y ahora está pisando área contraria bastante el Sporting y llegando con peligro, y vamos a ver.
3: Entrada lateral desde la treta de banda, torna a ir del área, es Andrés Cuenca que le dice para Nikita Yosifov. Nikita, dins l'área, retalla, continúa Nikita, llançament, aturada de Ramon Vila y treta de cantonada, arribant ya amb molt perill el conjunt de casa. Quina aturada de Ramon Vila, sobretot perquè és una jugada, la pilota no la veus.
4: Sí, igual que decíamos la de Rubén Yáñez en la primera parte, esta ha sido una jugada que en este caso Nikita Yosifov va abriéndose, llegando hacia adentro para buscar su pierna hábil y bueno, ha soltado un latigazo que bueno, Ramon Vila ha parado bastante bien.
3: Igual la centrada de treta de canto que no traba destinatari, la pilota que es per línia de banda, es primers 10

0: minuts d'esta segona part, continuem 0-0, però arribant amb més perill, com estem comentant ara, l'Sporting amb aquest llançament de Nikita dins l'àrea, com s'ha tret el llançament, i molt atent Ramon Vila, quan estem veient també els homes de la banqueta que ja estan cansats. És que té moltes baixes, però és que té una bona banqueta, és a dir, té a Guille Macho en el centre del camp, té a Javi Martínez, té a Rastrojo, que és un jugador també molt vertical, té a Denis Rodríguez, davanter jove portuguès, o a Waldo Rubio, que és també un jugador amb molta experiència, és a dir, té coses en la banqueta encara per a poder traure.
1: Sí, sí, jo crec que bueno, el Eldense, la plantilla que ha confeccionado, yo creo que es una plantilla, pues bueno, que puede dar.
0: Lanzamiento ahora, la travegada, Ramón Vila que torna a parar.
2: Están tocando la puerta, ¿eh?
0: Esa pérdida de Justin Smith en el centro del camp. Son los que no han de tindre, como en la primera parte, ahora igual. Si no pots jugar, has de llançar llarg, perquè aquestes són les que vol aprofitar l'Sporting. Ara la pilota que la vol tindre l'Eldense. En el camp propi encara és Fidel, que la volia deixar per a Ibarrondo, serà treta de banda.
2: Un moment, aprofitem, 3 de la esprada i 13 minuts, 1 hora i 2 per a començar el duel al Ciutat de València. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus per a l'esport, per a la vida i també per a la teua banca. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats d'este Llevant Barça. De la mà de Manolo Montalta al Ciutat. Manolo, ja tenim els 11 del conjunt de casa i del conjunt culé.
3: I com és habitual, Paco, el mal del comentarista. Una volta dius algo, te van a dur la contrària. N'hi ha canvis importants en l'11 de Luis Castro en el Llevant Unió Esportiva. Sima Trajan estarà en porteria, però a partir d'ací, en el lateral dret, juga Jeremy Tolian i no ho fa Nacho Pérez.
2: Clar.
3: Si completen la defensa, Dela, Mandí i Manu Sánchez. Atenció! Al centre del camp, on sí es manté Olaza, però estarà acompanyat de Hugo Sotelo i de Dani Requena. I en la punta de l'atac, sí juga en la dreta Roger Brugué, però en l'esquerra Víctor García i dalt Peter Ratkov, el debut del búlgar. Per tant, repassem completament. Ryan en porteria, Tolian de la Mandí, Manu Sánchez en defensa, Hugo Sotelo amb Requena i Olaza en el mig del camp, dalt Roger Brugué, Víctor García i Peter Ratkov. Per part del Futbol Club Barcelona no hi ha pràcticament novetats, només la continuïtat de Rodri en l'11 inicial, amb Joan García en porteria, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Esparte en defensa, el tribot al mig amb Rodri flanquejat per Fermín i per Pedri, en la punta de l'atac Lamine, Rafinha i Anthony Gordon.
2: Canvis en el Llevant Unió Esportiva, mentre que Hansi Flick juga amb els pràcticament els de sempre, no? L'11 de gala, absolutament. El tema de les rotacions, jo crec que al tècnic del Barça, mai millor dir, li rota prou. Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. A les 3:15, i mira, vaig aprofitar d'esta primera comunicació quan l'Sporting continua afegint més ocasions, més arribades en l'estadi del Molinón. Anem a anar votant entre la prèvia del Llevant i també el duel del Deportivo Eldense. Anava a parlar primer amb el nostre comentarista, però hi ha canvi important en el Eldense.
0: Sí. Entra Guille Macho, vol també en el centre del camp Josep Ferrando fer-se altra vegada amb la pilota. Se'n va Roberto López, que avui feia el seu debut, és a dir, continuant en el centre del camp Justin Smith amb Carlos Grau i el incorporat ara Guille Macho.
2: Anem a veure si pot donar un poc més de múscul ahí en la zona ampla, en la zona de mig del camp. El que deia, una hora per al partit entre el Llevant i el Barça. Manolo Montal, que ja ens acaba de contar les alineacions, ja tenim al seu costat el nostre analista per al partit d'avui. Jo ja he triat un bon dia per anar a Orriols, perquè va ser un partit interessant, passe el que passe. Juanjo Rodri. Hola, Juanjo, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
2: I efectivament, com ha dit Manolo, podíem esperar poquets canvis o modificacions, però clar, n'hi ha partida així a 3 dies, el rival d'avui pot ser l'equip més en forma d'Europa. I a banda, podem veure avui els nous fitxatges, que també és bona idea, veure a Dani Requena, a Petar Ratkov, Hugo Sotelo, Toljan en banda dreta, que no és un fitxatge però no l'ha rascat pràcticament esta temporada. És un dia per a canvis i a considerar Luis Castro que era el dia adequat.
4: Sí, estic d'acord. Jo crec que és un partit d'eixida interessantíssim. Jo crec que el Llevant té que ser conseqüent en la situació. És molt difícil guanyar-li al Barça. Crec que el Llevant té que concentrar els seus esforços en guanyar lo possible i competir lo impossible. O sigui que avui rasca un puntet o ojalà foren tres, fenomenal, però no és una situació angoixosa la del Llevant i per tant pot agafar el partit en certa tranquil·litat, per dir-ho d'alguna forma. En les secretaries tècniques, en els cossos, en els staffs tècnics, sempre fas una valoració, una vegada se... se publica el calendari, fas una valoració dels punts que pots arribar a sumar. Jo estic segur que avui el Llevant part dels 0 punts, però els partits hi ha que jugar-los, el 100% en futbol mai ha existit i anem a veure quines són realment les possibilitats del Llevant. Però sobretot complicar-li les coses al Barça.
2: Penses, Manolo, que van per ahí els tirs? El fet de que el Llevant juga davant l'Atlètic dimecres per la nit en el Ciutat de València i que, bueno, el Barça, com és un rival tan, tan poderós, avui és igual dia per a provar coses noves.
3: Bueno, el que està clar és que Luis Castro, Paco, no dona puntada sense fil. Si ella té aquesta alineació és per una circumstància, com ha comentat Juanjo Rodri, vinculada a l'acumulació de partits en esta setmana abans del superparó de seleccions, o perquè... ell ha vist alguna cosa, tenint en compte que els mitjans de comunicació ja no poden accedir als entrenaments i per tant se perdem una bona part d'informació, que tampoc tota, de la que abans, a la qual abans teníem accés, o ell estima que és bon moment per a intentar pujar al barco i veure què li donen Ratkov, Sotelo, Requena, o evidentment està pesant, com deia Juanjo, jo crec que per ahí van els tirs, el fet de que així el campionat no para, ja que fa les estimacions, l'Atleti de Bilbao ve així el proper dimecres i tot això hi ha que ficar-lo en la coctelera, com deia, me llevant a més, se pot permetre, entre cometes, el luxe o la maniobra de reservar alguns futbolistes que sí que van a ser més titulars per el mero fet que ara mateix partits amb 5 punts en una zona templada de la taula classificatòria. Per tant, bueno, tot això ho fiques en la coctelera i possiblement te doni com a resultant este 11 amb 3, amb 4 grans novetats, que són Tolian, Requena, Sotelo i Ratkov, que avui ens ofereix, a més de Víctor García, 5, que avui ens ofereix Luis Castro per enfrontar-se al temible Barça de Hansi Flick.
2: Pues anem a veure si els canvis li funcionen al Llevant Unió Esportiva davant el Coco, que avui visita l'estadi Ciutat de València. Queda menys d'una hora ja per a aixe superpartit, el partit de la jornada vijusa entre Llevant Unió Esportiva i... Futbol Club Barcelona. Important, Álvaro Molina, hem tingut una groga i més ocasions per a l'Sporting.
0: Sí, continua l'Sporting arribant a la porteria de Ramon Vila, que ha fet altra aturada espectacular fa un parell de minuts i dos targetes grogues. Una per a Otero, el davanter de l'Sporting, i altra per a Fidel Chaves, perquè, bueno, ha hagut un barrull ahí dins l'àrea abans de llançar un llançament de treta de cantonada. La col·legiada que ha dit targeta groga per als dos i així no ha passat res. Són ja 63 minuts de partit, 0-0, i Juanlu està espentant l'Sporting.
1: Sí, yo creo que, bueno, ahora lo que todo lo bueno que había hecho el Eldense en la primera parte, creo que ahora está...
2: Un segundo, compañeros, donemos un segundo porque aparece Luis Castro en la previa del partido ante el Barça.
5: No nos va a dar victorias en el futuro y tenemos que continuar trabajando y saber que la liga es muy dura y continuar haciendo el trabajo necesario para continuar a tener más algunas.
6: La última vez que tuvimos la oportunidad de conversar contigo era en un Barcelona-Levante y el equipo estaba prácticamente... contra las cuerdas, era la recta final del campeonato y las sensaciones eran de máxima dificultad. No queremos que el míster se nos moje, por lo menos en lo que tiene que ver con el agua.
2: Eso es.
6: Aquí hay que estar atentos al orden marcado.
5: Trabajo de equipo.
6: Sí, trabajo de equipo. Te decía que...
5: no trabajo, sé si de recuerdas... línea, sí, trabajo de línea, trabajo de línea.
6: Salido y hemos vuelto a entrar. Que, recordando aquel momento, bueno, tú tenías la fe y llegó a sobrarte una última jornada, lo cual quiere decir que el final, el ras final del Levante fue extraordinario, Luis.
5: Sí, sabíamos que era difícil, sabíamos que era... que teníamos que estar a un nivel muy alto porque teníamos pocos puntos, pero también sabíamos que el grupo tenía calidad, que no sabías que ibas a ganar, pero sabías que podías pelear por todos los resultados y al final hemos logrado algo que yo pienso que hemos merecido también.
6: Hemos tenido la oportunidad de conversar con Hansi Flick, luego lo vamos a mostrar después de tu entrevista en directo, Y estaba un poco sorprendido por los cambios que hoy metes en el equipo, ¿no? Porque efectivamente hasta ahora ha habido una formación, digamos, bastante estable en este arranque de temporada para el Levante, pero hay cambios por líneas, en todas las líneas, pero especialmente medio campo.

0: Manolo, que deia que estava sorprès pels canvis. Un tio estoic com és Hansi Flick, que pareix que no se li mou en pèl pràcticament en res, ni per a lo bo ni per a lo roí. Avui, efectivament, els canvis en el Levante Unió Esportiva que han agarrat al tècnic alemà per sorpresa. Obrim a Montal, per favor.
1: A vale.
0: Gràcies.
1: No, era culpa meua.
0: Ah, vale.
1: Era culpa meua, la responsabilitat meua. Els tècnics no tenen res a veure, ha sigut una...
0: Vale. Estava escoltant alguna cosa de fons i dic, on està?
1: Alce la mà.
0: Vale.
1: Jo crec que els canvis, Juanjo, ens han sorprès a tots en el Llevant. Jo crec que venia jugant un nons les últimes jornades i no hem previst que avui, com tu ve dies, hi ha un partit als tres dies i podia vindre a això que ha vingut, que és que ha menejat l'arbre Luis Castro.
2: Sí, jo crec que se desprèn de les declaracions de Luis Castro, vol sorprendre d'alguna forma al Barça, no? En els reduïts mitjans que té per a sorprendre, però sí que vol trencar un poquet el que tindria previst el Barça. Jo espero que el Barça avui no tinga un partit tan plàcid com va tindre lamentablement davant del València. I crec que, en aquest sentit, el Llevant va donar una mesura superior. Jo crec que té arguments el Llevant per a complicar un poquet, encara que no se pot obviar que en aquests moments el Barça és, en diferència, i en la meva opinió, en molta diferència, l'equip més potent d'Espanya. Tenim la referència ahir del Real Madrid-Rayo, i si el que té que competir en el Barça en aquests moments és el Real Madrid, la veritat és que ja en aquests moments una diferència abismal. Tots sabem que el futbol és circumstancial, que les situacions varien, però ara mateix el potencial del Barça és inigualable.
1: Bueno, Paco, comentar-te que ja estan els porters d'un i altre equip que el fan sobre el terreny de joc i que en el anant a l'històric ens diu que s'ha jugat en primera divisió 17 voltes un partit així en la ciutat entre el Llevant i el Futbol Club Barcelona. 3 victòries per al Llevant, 5 empats, 9 victòries per al Barça. Última victòria del Llevant en el Ciutat, temporada 2019-2020, Llevant 3, Futbol Club Barcelona 1. A l'espera de que la resta de jugadors isquen a escalfar, com deia, ja ho fan els porters de Llevant i de Barça. Poc a poc anem tirant-li condiments a este guisat per a degustar un bon plat que va ser en el Punt a Punt de Punt Ràdio. Este Llevant Futbol Club Barcelona.
0: I 2 anys abans va ser la famosa victòria per 5-4 de... Paco López, correcte, davant el Barça, invicte del Xingurri Valverde, que efectivament se va quedar sense eixe invictus de la temporada per la derrota en el Ciutat de València. Tornem a el Molinón, recta final, queden 10 per arribar al final del partit, i ara el que està tractant Álvaro el Dense és eixir a les contres,
3: sí,
0: descaradament.
3: A més, els 3 canvis que acaba de fer són això, han entrat Iker Recio per David Ruiz en la lateral, ha entrat Rastrojo, se n'ha anat també Carlos Grau i ha entrat Javi Martínez mig a punta per Manu Nieto. Ha retrasat ara la posició de Guille Macho, però sí, són canvis també un poc defensiu per a també donar-li cap més intensitat a l'equip en aquests últims 16 minuts que Juanlu, l'Sporting apretarà, perquè ha d'apretar en sa casa segurament.
4: Sí, bueno, ya está apretando desde el inicio de esta segunda parte. Creo que la cara es totalmente diferente a cómo se empezó el partido. El Eldense, pues bueno, lo que está intentando es parar al equipo del Sporting. Y bueno, sobre todo que ha tenido un par de contras con esa toma de decisión irregular y no ha podido culminar como venimos diciendo el Eldense, pero bueno, vamos a ver lo que queda, que ahora hay una jugada.
3: Pasado para Rastrojo, que la volía a disar, no sé si ya había fuera de juego, continúa Fidel, el llançament, la para el porter, no sé si ya había fuera de juego. Sí, ahora sí que alza
4: sí,
3: la mala colegiada, estaba Rastrojo, que estaba prácticamente sol en esa pasada darrere, ahí estem veient Rastrojo, sí, estaba en posición incorrecta, pero también importante en estos últimos minutos tratar de arribar a la portería del Sporting.
0: Estás perdonando, bueno, sí. Es que... avui el partit, que ha tingut dos trams ben diferenciats, la primera part ha estat domini mitja hora llarga de l'Eldense, recta final més igualada. Ara en la segona part, evidentment, el domini de l'Sporting, però jo crec que pocs partits hem fet enguany, Juanlu, en un equip en tantes arribades, sensació de perill i perdonant tantíssim una vegada trepitja àrea.
4: Sí. Sí, bueno, la verdad que, bueno, lo hemos dicho durante la retransmisión al final, y los momentos en fútbol hay que aprovecharlos. O sea, cuando tú estás, vamos a ver ahora...
3: ¡Viva Javi Martínez, Javi Martínez, mamá, Javi Martínez! ¡Gol, sí! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Del Eldense, Javi Martínez, ahora sí! Recuperación del Eldense y a correr Javi Martínez, que acababa de entrar desde la banqueta. Bona finalización ahora sí del Eldense. 15 per al final. Fa el primer Javi Martínez. Sporting 0. Eldense Javi Martínez. Un.
0: He de tirar de contragafe més sovint, sí. Hasta parlar, i la següent que acaba de tindre Javi Martínez, ara sí, qué bona definició, bueno, Juanlu, per a marcar
4: que,
0: el gol.
4: Lo que estábamos diciendo, que hay que aprovechar los momentos. Ahora el Sporting tenía su momento, no lo aprovecha, y en una contra por parte del Eldense le ha pillado un poco fuera de lugar a los defensores del Sporting de Gijón, y bueno, después de una conducción, una buena conducción, salvando al central, una buena definición y ha conseguido el gol. Yo creo que algo muy importante para el Eldense. Quedan cuarto de hora prácticamente para el final del partido, y ahora pues me imagino que se volcará más el Sporting y el Eldense encontrará más espacios ahí.
0: Notícia important: 3 de la vesprada, 33 minuts. Comunicat oficial del València Club de Futbol. El València comunica que ha decidit posar fi a la relació contractual amb el CEO de futbol, Ron Gurley, així com els membres del seu equip de treball, Lisandro Issei, Hans Gilhaus, Andrés Zamora Patacchiola i Malek Shafei. La decisió s'emmarca en la voluntat del club d'iniciar una nova etapa en la seva estructura esportiva i gestió de l'àrea de futbol. El València vol agrair Ron Gurley el treball desenrotllat durant la seva etapa en l'entitat. Del mateix mode, el València ha resolt el contracte existent en Carlos Corberán i el seu equip tècnic del primer equip. Carlos Corberán va arribar al València en desembre de 2024 amb l'objectiu de liderar el projecte esportiu en una situació complexa que va poder revertir. I ha desempenyat les seues funcions amb professionalitat, passió i màxim compromís al llarg de 72 partits oficials. El club agraeix a l'entrenador i a tots els integrats del seu cos tècnic el desenvolupament i les ganes mostrades durant la seva estància al front de l'equip. L'equip, el club, va comunicar pròximament la nova estructura de l'àrea de futbol i la configuració del pròxim projecte esportiu. De forma provisional, Òscar Sánchez, tècnic del València Mestalla, es farà càrrec del treball del primer equip. El club vol traslladar un missatge d'estabilitat i confiança en el futur, reafirmant el seu compromís amb la construcció d'un projecte esportiu sòlid, competitiu i sostenible. 3 de la vesprada, 35 minuts. En directe, sintonia punt a punt, el comunicat oficial del València, tots al carrer. Eix és el gran titular. Tots al carrer. Corberán al carrer, Gurley al carrer, Lisandro al carrer, Gilhaus al carrer, Andrés Zamora al carrer, tot el món al carrer. Tenim a... Salva o Nacho? A Nacho. No t'escolte. A Salva Gomis. Salva Gomis, bona vesprada.
5: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buena desplada.
0: Bueno, pues després de els factos, de la informació, del comunicat, ara la intrahistòria. Avui el València se carrega a tota l'estructura esportiva d'un colp.
5: Sí, de fet, la notícia que teníem, i estàvem parlant Nacho Sánchez i jo durant el matí, i jo anava a informar, bueno, he informat un minut abans de que hiciera el comunicat, era que lo que anava per l'aire era la secretaria tècnica, és a dir, l'equip que conformaven Lisandro Issei, Hans Gilhaus, Andrés Zamora, o sea, Isha, era la banda que jo tenia confirmat que anava per l'aire, i no rogar-li Corberán, que a mi, jo sé que Nacho tenia una altra informació, a mi me diuen que en principi anaven a continuar. Clar, als dos minuts el comunicat oficial del València és que van tots al carrer, que van tots per l'aire, i que puixen a un Òscar Sánchez que fa 10 minuts no sabia res de que anava a passar al primer equip.
0: Bueno, pues anem a veure, perquè tot això, Salva, no agarra a ningú de sorpresa. De fet, portem esperant

0: de comunicat des de divendres a la nit. Ara bé, per els inputs de la jornada d'ahir i d'este mateix matí, tot pareixia indicar que el cadàver estava ahí, que Corberán ja sabia que estava mort, però que la inacció habitual de no executar este tipus de decisions importants anava a fer que, tot i estar mort, Corberán estiguera a dimarts. En este comunicat se tanca i s'aporta, sí. I lo més crianer és que s'ha resolt el contracte. M'imagino que serà en el València pagant-lo tot.
1: Bueno, lo que contaven ahir i en informació que compartim amb els companys del partit de la una és que Carlos Corberán no portava idea de negociar aquesta rescisió, és a dir, que té un contracte signat i que no portava idea. L'última hora jo no la tinc, de Carlos Corberán. Jo no sé si van a negociar o no, si va a perdonar alguna cosa o no, no ho sé, no me vaig inventar, però són molts diners. És un contracte que anava fins al mes de juny de 2028, després de la seva ampliació, i són entre 6 i 7 milions d'euros el que el València tindria que pagar-li a Carlos Corberán, segons contaven i en la informació que tenim en els companys del partit de la una.
0: Bueno, pues hem informat en directe, el comunicat oficial, 30 segons després, ho hem fet així també, en el punt a punt, en aquesta informació que estava treballant Salva Gomis, també els companys del partit de la una en esta sintonia, en Apunt Ràdio. Tots al carrer, és el titular a les 3 de la vesprada de 38 minuts, Corberán ja no és entrenador del València, Ron Gurley ja no és CEO de futbol del València, i l'estructura esportiva, la superestructura, megaestructura en el seu moment, Hans Gilhaus, Lisandro Issei, Andrés Zamora, tots al carrer. Se sentarà a la banqueta del València Club de Futbol el pròxim dimarts a Vitoria. Òscar Sánchez, el tècnic d'un filial, sí, que ha perdut este matí. Montal volia dir alguna cosa des de
2: sí,
0: Ciutat.
2: Sí, mira, el que jo sé, i ho vaig comentar ahir amb Salva Gomis, en el fuero interno del cos tècnic sabien que estaven morts. Estaven esperant que arribara a l'ordre de Singapur. No sabien si era avui, si era després del partit, però ells sabien que la cosa s'havia acabat. A més, és que tenien la seguretat absoluta. Jo sé que, a més, en les últimes hores estaven o volien fer arribar al València oferiments d'entrenador, però clar, com també sabien que probablement Mr. Cafenet Ron Garley anava a caure, la pregunta és, aquí qui dèiem per oferir un entrenador? Clar, és que esta és la, i ja l'última, i és una valoració personal, Paco, és se carreguen a tots i en el mateix comunicat diuen volem transmetre un missatge d'estabilitat. Des de Groucho Marx jo no havia vist res igual.
0: És un absolut...
2: Espera. Paco, que...
3: Sí, no, anava a dir, si me permets...
0: Sí, Paco, clar.
3: A tu i a mi que no s'agraden els títols cinematogràfics i sí, novel·lístics, això és una crònica d'una muerte anunciada.
0: Totalment.
3: Entonces, se sabia la decisió final, l'únic dubte era quant. I ha sigut avui. En quant a que ja que dia Nacho o Salva Gómez, no sé, dia que havia que pagar, no ho sabem. Torne a dir que lo important dels contractes són la letra menuda.
0: Sí.
3: La letra menuda. Lo millor en el contracte...
2: Si estàs en descens...
3: Clar, si estàs en situació de descens, pues la indemnització és una altra. Tot això, per mal que funcione una secretaria
2: bueno,
3: tècnica...
2: En Meriton, Juanjo, cuidado.
3: ¿Cómo?
2: Que en Meriton, cuidado, que són capaços de, per estar en descens, indemnitzar-lo el doble,
3: És
2: espera,
3: possible,
2: espera
3: però que no necessàriament la cosa passa perquè el València tinga que desembolsar els 3 anys o el que siga que té de contracte. No ho sabem. Ja sempre repetís que dic que els contractes hi ha que llegir-los, hi ha que saber quina és la lletra menuda i anem a veure què passa. En quant a la destitució, totalment justificada, en la meva opinió. Com dia Manolo, resulta còmic que així parlen d'estabilitat, de tranquil·litat i de totes les coses quan és un dels equips a nivell d'afició més convulsos d'Espanya.
0: Juanjo, que fa 10 dies va parlar este home de cafenets que se poden refredar i avui està fora del club.
2: Però Paco...
3: Sí, clar que sí, però era una situació totalment absurda i passava...

0: que la errada no és cessar-lo avui o cessar a tot el cos tècnic, era que no hauria d'haver començat la temporada. Com hem dit en repetides ocasions, en punt a punt, quan hem tingut qualsevol dels comentaristes, quan hem tingut ocasió. Era una barbaritat, era començar en números roixos, era començar en tota la gent en contra. Era un autèntic desbarajuste.
1: Mira, Paco, des que el 25 de març donàrem en el 90 minuts que esto me estava renovat, jo recordo aquella vesprada de pegar-li, en més de una i dos voltes al nano, dir... És arriscat donar aquesta informació.
2: De març o de febrer?
1: De març, 25 de març.
2: 25 de març, bueno, recordava que va ser abans, però bueno. Sí, sí, correcte, correcte.
1: Dèiem, és superarriscat donar aquesta informació, perquè és que, com, però és que, clar, la font era immillorable, no, i no puc dir més. Per això s'arriscarem a donar aquesta informació, perquè és que ens arribava de molt dins. Igual que de molt dins, te puc dir... que després de Riazor, en la Boca Chicoteta, Carlos Corberán va parlar de la dimissió als seus més íntims, en la Boca Chicoteta. Probablement després algú li diria: ei, tens dos anys firmats, espera que me n'eixen pes a ells. Però la intrahistòria és ixa, que ell, després de Riazor, ell, en la Boca Chicoteta, va parlar de dimissió. No crec que hagi dimitit, perquè a més en el comunicat ho diu ben clar, que és el club el que ha decidit tot el món. I parlant de lo que deia Juanjo, de que vos agraven els títols i tal, jo, en esta història de carregar-se-los a tots i dir en el comunicat que volen transmetre un missatge d'unitat, torne a al·ludir a una de les frases que més m'agrada, en este cas no és de Groucho, sinó de Chico Marx: va fer-le caso a sus propios ojos o a mí.
2: Efectivament, sí senyor. Aprofite ya comiade perquè està en feina i ara seguida ha de contar-nos un partit de bàsquet. Salva Gomis, que ens ha contat ja la primera part d'esta notícia bomba que acaba d'esclatar en mig del punt a punt. La destitució fulminant de Ron Gurley, Carlos Corberán, Lisandro Issei, Hans Gilhaus i Andrés Zamora. Alguna cosa més per a tancar la teua aportació o el teu tros de la informació, Salva?
3: No res, Paco, que ha estat un matí de molta tensió i que ara de seguida estem ahí en el estudi i que si voleu o podeu cridar a Nacho Sánchez vos contarà més informació segur del tema Corberán.
2: Pues de fet, ahí estem. Un abraç, Salva!
3: Fins ara, un abraç.
2: Ara parlem amb Salva Gomis. Ja està preparat el màxim responsable del partit de la una, si en el punt a punt, Nacho Sánchez. Hola, Nacho, bona vesprada.
4: ¿Qué tal, Paco? Buena vesprada.
2: Bueno, pues está agarrate en Albacete, pero sí. Efectivamente ha acabado pasando el que estaba claro que anaba a pasar desde divendres a la nit.
4: Mira, con la ràdio és el millor mitjà de comunicació que hi ha, podem contar tots els detalls. El primer és que la meva nòvia me va deixar, segur.
2: Segurament.
4: La informació que Carlos va fora, estàvem barallant-la entre... la teníem des de feia un parell d'hores, però tu saps com va ser. Espera, aguanta... espera que siga oficial. Per què? Perquè estaven reunits en videollamada Carlos Corberán i Kiat Lim. També ha entrat després Ron Gurley. Ron Gurley. Jo entenc que per raons de motius tal, pues oye, les persones que parlen en mi m'havien demanat que esperarem i tal. Però estàvem tot el matí darrere d'aquesta notícia. Carlos Corberán ja sabia des d'este matí que anava fora perquè al voltant de les 11 li han dit: oye, t'has de quedar un poquet a la ciutat esportiva perquè tens una video call en Singapur. Ha tingut aquesta videollamada, ha sigut cara a cara en Kiat Lim. Ahir informaven de que Kiat Lim s'havia implicat, matisse, perquè és una paraula que dona que té implicació i no és el fet, no? Però era qui anava a prendre la decisió, millor dit. Jo entenc que és veritat que aquesta figura pues genera rebuig, a mi és el primer que em genera rebuig, però era la realitat, que estava ja meditant com fer-ho, i ho ha fet, és senzill, ho ha fet. Se l'han dit a la cara el propi president a Carlos Corberán, després ha entrat al despatx on estava Carlos Corberán, Ron Gurley, i els dos van cap a fora.
2: Esperaves que siguera tan exagerat el canvi? Perquè s'havia parlat de si la secretaria tècnica tenia també altres entrenadors en cartera, si estava analitzant possibles alternatives i demés, però la realitat és que avui, lo d'avui talla absolutament tot a nivell esportiu. A nivell institucional, i d'això podem parlar un altre dia tranquil·lament, crec que falta gent encara dins del club que igual hauria d'estar fora. Però això només és una opinió. La realitat és que tots al carrer igual excedeix el que molta gent esperava, que era només que caigueren l'entrenador o l'entrenador i el CEO que el va avalar.
4: És que esta operació s'haguera degut fer a l'estiu. A l'estiu, quan Lisandro Issei li van oferir, per exemple, Fortea, un lateral dret del Real Madrid, i no va donar resposta a aquest missatge d'oferiment fins a 2 setmanes després, quan el Real Madrid ja va dir, oye, mira, no, has fet la pretemporada en el primer equip, ens agrada, te quedes. Quan no donava resposta, aquesta decisió ja s'havia d'haver donat. De la mateixa manera que la de Carlos Corberán. És una renovació que és una errada monumental. Jo no dic que l'haguem d'acomiadar. Ok, vinga, has deixat l'equip novè, has aconseguit els objectius les 2 temporades consecutives, està bé, però per a què renovar, no? Anem a veure com va la cosa. Jo, sincerament, la informació que tenia este matí és que el que anava fora era Carlos. Però, el que sí que teníem l'input era de que a Singapur, persones molt properes aquí al LIM ja li havien dit al fill del màxim accionista que Ron Gurley no valia per a res. Però una cosa, no és que no valguera per a res en el sentit de no, és que no fitxa tal. No, és que era un, dins del club, és un despropòsit. Despropòsit. Cadascú va a la suya, és el club de la supervivència i això no pot continuar així, no? Perquè el València porta anys siguent el que era, però no sé si estareu d'acord amb mi, i jo lo fico damunt la taula. Abans a mi em donava més la sensació de que estaven molt lluny d'una estructura el que requeria ser el València.
2: Totalment.
4: Molt lluny, però anaven a una. És a dir, el discurs era el mateix. Així, dins del València, un discurs anava per un costat, altre discurs anava per altre, uns te deien una cosa, l'entrenador deia una cosa, dins del propi cos tècnic de l'entrenador te deien altra. Era un despropòsit. És a dir, abans era el que me decía el València. No era. Però és que ara era pitjor. És que era pitjor. És que no s'ha millorat en res.
2: Manolo.
1: Paco, és que este senyor que s'ha venut com el home que havia estat en el Chelsea i en el Manchester United. Primer, ell el Chelsea deixava d'estar en el Chelsea en l'any 2014. En l'any 2014. Fa 2 anys, Álvaro Morata jugava a la final de l'Eurocopa amb Espanya i ara juga en el Leganés. Bueno, pues Ron Garley en el 2014 estava en el Chelsea, sí. Però era el que venia les samarretes. Era l'encarregat de màrqueting. I quan estigui en el United, lo mateix. De fet, ell estigui en el United com a empleat de la marca Umbro. De pont entre Umbro i el Manchester United. Este senyor no ha pres mai decisions esportives en clubs d'elit. Després, en el al no sé què, en el Alioli, en el...
4: En l'Alioli.
1: En el Talk Reading... és possible, ¿vale? Però este senyor ha venut el seu currículum que era més fals que el de Luis Roldán.
0: Bueno, sí.
2: Currículum inflat. Unflat completament.
1: Unfladíssim.
0: Unflat i desconegut. Sí, efectivament. Gurley, ara que he de pressa a tiro ver, resulta que se'n va. Però...
1: No sé, si se'n va no se li xerarà el cafè.
0: Però, bueno, primera, efectivament, Paco Polit sap una anècdota que li vaig contar jo, que no és publicable i era un administratiu...
2: Totalment. Totalment.
0: Que s'encarregava, a part de lo que ha dit Manolo, de fer els viatges i una tasca totalment...
2: D'intendència, no ni esportiva, secundària, ni futbolística, ni res. Per cert, hi ha gol en primera divisió, ha empatat el partit el Màlaga, el gol és de Adrián Niño, correcte, per empatar fa 3 minuts, però clar, estem en l'assumpte. Empata el Màlaga, Celta 1, Màlaga 1, estem en el 88, i aprofitem minut i resultat, clar, és que el partit de l'Elense està en marxa també, i enseguida estem en el partit del Llevant, el nostre partit de la jornada, però l'actualitat ens atropella. Estem en l'afegit, a punt d'arribar a la final en Gijón.
5: Són 4 minuts d'afegit, estem ja en el 93 i 50 segons, vol atacar l'Sporting, la pilota que se'n va fora i està a punt d'arribar la primera victòria de l'Eldense. La col·legiada que ja està mirant-se el rellotge, a veure si xiula ja al final, la banqueta que està a punt de sortir perquè arriba, ara sí, la primera victòria de l'Eldense, que ho fa a domicili davant de l'Sporting de Gijón. Val el gol de Javi Martínez, victòria importantíssima després d'una setmana frenètica també, Elda. Sporting de Gijón 0, Eldense 1.
2: Pues partit que ha eixit, com deia aquell, a pedir de Milhouse. Victòria per al Deportivo Eldense 0-1. Números del partit molt ràpidament, perquè, insistim, estem en la prèvia del Levante Barça. També anem a parlar, evidentment, de la notícia bomba d'este diumenge. No per esperada, és menys bomba. O la seva explosió és menys important. L'acomiadament de Carlos Corberán, de Ron Gurley i de tot el món. Tots al carrer. Hans Gilhouse, Andrés Zamora, Lisandro Issei, tots fora. L'estructura esportiva superestructurada. estructura que ha durat menys d'un any en el València Club de Futbol. Sporting 0, Eldense 1. Gols esperats, 1-18 per a l'Sporting, que no ha fet gol. 0-61 per a l'Eldense, que sí ha fet un. Possessió 56-44 favorable a l'Sporting. Rematades 12 l'Sporting, 3 entre pals. 8 de l'Eldense, 2 entre pals. Corners 4-4. Grogues 2 per a l'Sporting i 3 per

0: haguera, eh?
1: Prenguera nota.
0: Hombre, home, no, i li preguntara a la porta.
1: Sí, sí.
2: Bueno, hay que estar atento, hay que estar atento a las informaciones.
1: Estarem atents als corredors, que és on està la pomada.
3: Jo vull
1: un segon, que he d'acomiadar a Juanlu, que ha d'anar al camp, que si no, no arriba. Un abraç, Juanlu.
2: Vale, muy bien. Muchas gracias.
1: Y un abraç a todos. Álvaro, un abraç.
4: Una abraçada.
1: És que vol Juanjo Rodríguez parlar. Juanjo Rodríguez, ja pots parlar.
3: No, volia mostrar el estar d'acord amb Juanlu. Efectivament, jo no crec que tinga previst res ningú, perquè la característica en quant a l'àrea tècnica del València és la improvisació. Allí ningú s'ocupa de res, dona la impressió de que és l'exèrcit de Pancho Villa. I vull matisar algo que s'ha comentat. Ja el que haver assegut de risa, però de risa de Sainet, haver assegut que haver encessat a l'entrenador i a Gurli, no.
0: O a l'inrevés.
1: Són capaços.
3: Perquè i espere o esperaria, era un comentari que jo tenia preparat, dir-li al senyor Gurli, en cas de que haver acceptat aquesta situació, que no tenia ètica, ni deontologia, ni absolutament res.
1: Bueno.
3: Ell té l'obligació moral d'anar-se'n en el seu entrenador,
0: que
3: per altra banda va ser el que el va portar.
1: Efectivament. Una llàstima a tots ells que s'han fet cafès amb Ron Gurley en els darrers mesos. Por la tarde, Ron al carrer.
0: Efectivament. Por la tarde, Ron al carrer.
1: Nacho Sánchez, és que me sap molt malament per la teva família, que vol fer-te fora de casa ja directament, però anem a estar amb línies obertes durant tota la vesprada, sí, en cas de més novetats. La sensació teua de fetge, després de tot el que ha passat, és que ara mateix el desgovern ja és absolut, perquè l'atisbe de desgovern ja abans almenys n'hi havia cares, ara ja no n'hi ha cares. Bueno, alguna queda ahí dins del club, concretament la de Javier Solís i algun altre, però estàs descapçalat ara mateix. No hi ha ningú. Òscar Sánchez estarà en Vitoria, ja veurem si està en Vitoria i davant la Real Societat, i m'imagino que l'execució dels canvis, a veure a qui tria el nou entrenador i a veure a qui tria, es produirà en este macroparó per seleccions d'ací a una setmana.
5: Correcte. Singapur porta els seus ritmes. La idea és que l'equip l'agafi l'entrenador del filial i després el paró, a veure. És cert, sí que te puc dir, que jo durant aquestes setmanes que ja es barrejava algo, he parlat en prospect de directors esportius, de directors generals, i sempre negaven que el València no sabien res, però que algú s'havia encarregat de posar-li al corrent de la situació. Desconecte vol dir algú, ja saps com parlen els protagonistes del futbol quan el telèfon a un periodista, però el que és evident és que si que hi ha satèl·lits, perquè el València sempre té satèl·lits, perquè George Mendes continua sent un satèl·lit de Peter Lim, i hi ha figures que sí que estaven al corrent del que estava ocorrent a València. Especialment, no puc dir noms propis, però sí que te puc dir que una persona important al món del futbol, susceptible de poder arribar a València, a l'estiu em deia, no, jo no sé res, i després de Barcelona em va dir, sí, ja m'han ficat al corrent del que està passant a València, tal, després del Futbol Club Barcelona, que com bé ha dit Manolo, em costa pensar que sigui una casualitat.
1: Pues el dit, línies obertes amb tota la reacció d'esports i tot l'equip del punt a punt, del partit de la una, del 90 minuts, d'esport base, absolut tot el món que està vinculat a l'esport així en esta casa, treballant per aportar-vos tota la informació al respecte d'esta notícia, que no per esperar deixa de ser important, l'acomiadament tots al carrer de Ron Gurley, de Carlos Corberán, Lisandro Issei, Hans Gilhaus i Andrés Zamora. Un abraç, Nacho.
5: Vinga, chao.
1: Bueno, pues están pasant cosetes, que deia aquell. Són les 4 de la vesprada. Ara de seguida farem Manolo Montalte el repàs a les alineacions, però per últim 15 minuts per encetar el partit. I mentre estem pendents de tota l'actualitat del València, avui tenim el nostre partit de la jornada Vijusa en el Ciutat de València, que poquet a poquet se va omplint ara mateix.
0: Sí, i de quina manera, eh? Està omplint-se el Ciutat de València i de quina manera estem un quart d'hora i ja estem per damunt dels 3/4 d'entrada en el Ciutat i la gent continua entrant i ocupant seients en la graderia, amb el qual, si no estem en el ple absolut, Pago, perquè en les zones de sol ja que tindrem molt d'aguant encara, eh? Per estar en esta lliga de Tebas, sí que te diré que anem a estar en una excel·lent entrada per a l'estadi del Llevant.
1: Ja veurem si Tebas té inputs al respecte dels canvis.
0: No, segur que no.
1: Segur que no coneix de res a Peter Lim. Les 4:01. De seguida tornem al Ciutat de València i de seguida escoltem al president del Llevant Unió Esportiva.

0: per Firmin. I Rodri, dalt, quasi res porta el diari. I anava ple Lamine Yamal, Rafinha i Anthony Gordon. Xiularà Yonander González, ajudat o no des del VAR, per Iglesias Villanueva. Reguen els aspersors, els xiquets, per a fer-se la foto amb els seus ídols en el llevant. Això està a punt de començar, estan a punt de votar a l'herba els protagonistes del partit de la jornada en el Punta Punta Punt Ràdio.
1: Caixa Popular, sempre amb la banca cooperativa valenciana. Tot en caixa, ja ho sabeu, amics i amigues. El que deia, tot preparat en el Ciutat de València. Estem amb vosaltres, amics oients, sempre al vostre costat. En Twitter, per exemple, @puntapunt. En Instagram també, en TikTok també. I en el nostre WhatsApp.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punta Punt.
1: Per a participar, per a comentar, per a dir el que penseu, el que vulgueu, bàsicament, del partit del Levante Unió Esportiva, a punt de començar, també de la notícia que hem donat fa aproximadament una hora en la sintonia del Punt a Punt, l'acomiadament de tota la cúpula esportiva en el València Club de Futbol, Ron Gurley, Carlos Corberà, Lisandro Issei, Hans Gilhaus, Andrés Zamora, tots al carrer. Encara queda algú dins del club que igual també hauria d'estar fora. Podeu opinar del que vulgueu, eh? @puntapunt en Twitter, TikTok, Instagram, tot el dia, sempre amb vosaltres, des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Ahí estan els protagonistes, Manolo Montal, Juanjo Rodri, ja preparats per a votar al terreny de joc.
0: Ahí estan els protagonistes del Llevant i del Futbol Club Barcelona, que avui vestirà amb la seva segona equipació, perquè avui el que ha de lluir la casaca blau i grana ha de ser el conjunt local, que per això ho és el Llevant Unió Esportiva, i esperant reviure, com dèiem abans, aquella victòria de la 2019-2020, 3-1, el Llevant partix amb 5 punts. En la zona mitjana temprana de la taula classificatòria, Juanjo Rodri, el Llevant no té res a perdre i això possiblement el fa ser més perillós.
3: Sí, exactament, ho hem dit en el començament de la retransmissió. El Llevant pot afrontar este partit en certa tranquil·litat. Ja hem dit que la situació de punts no és angoixosa. Este és un partit que té poques possibilitats de guanyar, hi ha que ser clar, i a partir d'ahí el que hi ha és que competir i no donar les facilitats que com va passar la setmana passada en Mestalla, sinó que demostrar des del minut 1 al Barça que si vol guanyar va tindre quan menys que esforçar-se.
1: No ho he comentat, però bueno, ha finalitzat en empat a 1 el Celta-Màlaga, Celta 1, Màlaga 1. Ja sabeu que després se juga a les 6 i mitja el Getafe de Pori, a les 9 la Real Societat rep a l'Atleti de Madrid, però demà faltaria el Villarreal Betis. I en segona divisió, pendents de l'inici, a les 4 i quart del Real Valladolid Oviedo, a les 6 i mitja Mallorca Sabadell, i a les 9 Tenerife Leganés, però demà Celta B Eibar a les 8 i mitja. I tenim ara mateix, crec que, homenatge, Manolo.
0: Sí. Estan dient ara mateix la samarreta amb el recolzament a Ceuta. Veiem una bandera espanyola desplegada ara mateix en la tribuna i aplaudiments del Ciutat de València a aquesta iniciativa del Llevant Unió Esportiva en la prèvia del partit d'avui. Todos somos 11 caballas, és el lema, clara al·lusió a la ciutat autònoma de Ceuta, la ciutat espanyola, que en els últims, en aquest estiu, desgraciadament, ha estat en el primer plano de l'actualitat per tots aquests incidents ocorreguts en la seua frontera. Bueno, doncs ja estan tots, els veiem els jugadors de Llevant, veiem els jugadors del Barça, que com dèiem va a lluir aquesta segona equipació, color verd, verd quiròfan, pot ser,
1: sí,
0: Juanjo?
1: Sí. Verd, bueno, pues, verd operació de fetge.
0: Sí, pues el contra l'arrere, que ja està en este cas.
1: Amb el quintet.
0: La gent se posa en peu, ja voten el Llevant i el Futbol Club Barcelona al terreny de joc, i la gent que canta l'himne a capella, Paco.

0: Este es el show del fútbol, este es el show del punta, punta, punt radio, este es el show de la bombonera, granota de Riols, quan ja està el llevant posant per als fotògrafs, quan ja està el Futbol Club Barcelona fent el mateix, s'han saludat ja llevant diversa, ja està el trio arbitral, esperant els capitans per a fer el sorteig de camps i com deien Paco, no sé quina perspectiva, perquè avui no sé si n'hi ha altre tema, s'enfocar o no la graderia, no sé quina perspectiva teniu, però des de la meva posició la sensació és de ple absolut en el Ciutat de València.
1: Pues té molt bona pinta, eh? Molt bona pinta l'estadi. Jo crec que estarem fregant el full house, fregant la plena capacitat de l'estadi i efectivament, recordatori al personal que podeu escoltar la transmissió en la veu de Manolo Montante en la opció 4 de Movistar, eh? Amb Manolo en la narració, Juanjo Rodríguez als comentaris, àudio 4 de Movistar per escoltar amb el so del punt a punt este partidàs, este partit de la jornada vicusa entre Llevant Unió Esportiva i Barça, Manolo.
0: Ahí està, i ahí veiem a Roger Brugué i a Rafinha, els dos capitans. Veiem també les cridaneres samarretes dels dos porters de taronja absolut, que sembla que vaig a pujar de dos bombones a casa Joan García i Matt Ryan, que va com el litri de Nazareno, per a imagine que intentar torejar tot el que se li va vindre al damunt. Veiem el Barça fent la pinya, imagine que ara mateix va fer el mateix el Llevant Unió Esportiva. Com dèiem, l'arbitratge del basc Jonander González, segon col·legiat. I ara va un homenatge als campions del món per part de Llevant Unió Esportiva. Allí veiem Covarsí, Rodri, Dani Olmo, bueno, que van a rebre, com és normal, Lamin, com és normal, no sé on va Anthony Gordon, que no és campió del món. Ara no. Se dona contra i se pega la volta de manera dissimulada.
1: Home, va arribar lluny, però igual l'home...
0: No, campió del món, no, campió del món és Espanya. I ahí està el president de Llevant, Pablo Sánchez, fent arribar i s'aplaca, jo crec que merescuda, aplaudiment també, merescudíssim, de la Ciutat de València per als campions del món, per als jugadors que han sigut la base de la segona estrella del futbol espanyol en la seva història, 2010 en Sud-àfrica la primera, 2026 en els Estats Units la segona, i ahí està un campió del món de tot, que és Paquito Fenollosa, posant amb els campions del món.
1: Per cert, la placa que estan rebent els jugadors del Barça és un socarrat exclusiu que s'ha fet en el centre de València, en un taller artesanal en el centre de València. Cadascú d'ells, ja sabeu, el socarrat, que és una peça de ceràmica molt, molt tradicional així a les terres valencianes, cadascuna té el nom i el, sobretot el número del jugador que va aconseguir eixe guardó, i crec que s'ha fet per a tots els campions del món que han arribat al Ciutat enguany, de moment les jornades que portem, i segur que fins a la fi de la temporada.
0: Bueno, pues... ja ha acabat l'acte, Paco. Ja estan els jugadors posant en les seues posicions. I sí que d'un moment a un altre això va arrencar, eh? El partit...
1: I per cert, ara després, quan estem en temps de bàsquet, que comença d'ací a 15 minuts, estarà per ací per a contar-lo Salva Gomis, i Manolo, li anem a preguntar en antena a Salva Gomis un detall d'este matí que vas a flipar respecte a Ron Gurley. Però primer... o flipar o no, igual no t'agarra la sorpresa, que igual també podria ser. Però bueno, primer el Llevant i ara després continuem amb la notícia del dia. Recordeu, Corberan al carrer, Gurley al carrer, tots al carrer.
0: Pues va començar el partit. Ahí està Rafinha, que amaga, i ara sí, comença el partit de la jornada amb el punta punt ràdio. Primera pilota per a Xavi Espart, que toca darrere, mitjançant Gerard Martín, que fa arribar la pilota a Joan García, al porter del Barça, en el... punt de penal, ja va fins a la frontal, xafa la pilota, va la pressió del Barça, a punt està Joan García de jugar-se-la, apura molt, ara recupera Víctor García la pilota, que diu l'àrbitre que venia en falta, serà primera pilota per al Futbol Club Barcelona. Ahí està novament Gerard Martín jugant per a Pau Covarsí. Covarsí novament al perfil esquerre on està Gerard Martín. Juga amb Pau Covarsí i este que jugarà amb Eric García, que va com Batman, amb una garassa. Pilota per Anthony Gordon. Apareix per el centre Fermín. Fermín amb la pilota, que este no és campió del món, però moralment hauria d'haver-ho sigut, perquè era un dels jugadors, home, mai saps el que haguera passat, però en principi era un dels jugadors que podia fer millor a la selecció espanyola, Juanjo.
2: Sí, és impressionant el potencial del Barça, és una cosa, i com afronten els partits, tranquil·litat, sent sabedors de la seva superioritat tècnica, i la veritat és que és han conformant tot l'equip, que és, va ser molt difícil que trobe un rival, un contrari que siga capaç de complicar-li la vida. Fregant la perfecció.
1: Futbol en marxa en el Ciutat molt ràpid, Manolo. Fórmula 1 que havíem d'actualitzar, 44 voltes, queden 12 només per a acabar, i per davant ara mateix dominant la carrera està Leclerc, segon Antonelli, tercer Verstappen dels espanyols. Està mirant, n'hi ha que baixar moltíssim. Alonso, 17è, i Carlos Sainz, 19è. I en segona divisió també ha començat l'altre partit en joc. 0-0 entre Valladolid i Oviedo, Manolo.
0: Intentava eixir el llevant, que havia furtat bé en bloc baix, però la pilota que buscava Víctor García no ha estat amb la suficient precisió. Ja la té el Barça, ja la té Eric García. Jugava per Anthony Gordon, novament. Pilota per a Rodri, Rodri per a Pedri, Pedri per a Rodri. Se poden tirar tocant fins a demà de matí. Baló per a Gerard Martín, línia que dividís els dos terrenys de joc, juga per dins i troba a Rodri, Rodri juga i troba Pedri, Pedri obre a la posició on està el mateix Dani Olmo, toca amb Lamin, Lamin amb Dani Olmo, novament Lamin, pilota per a Eric García, xafa el Barça, toca en tres quarts de canxa, baló per a Olmo, Olmo per a Pedri, deixa passar Lamin entre cames, Pedri que se fa amb la pilota, que continua progressant, perfil dretat de l'atac del Barça, el llevant ha colat pràcticament la seva ara, pilotada interior de Pedri, que intentava buscar Rafinha, ha tallat el llevant, però la pilota cau novament a peus de Pau Cubarsí, que ja busca Gerard Martín. Pilota ja en canxa del llevant. Baló per a Xavi Espart, jugant per Anthony Gordon. Darrere, novament, a la primera jugant del Barça. Pilota per a Xavi Espart, perdó, per a Gerard Martín. Gerard Martín per a Pau Cubarsí. Cubarsí a la minya mal. Va a la minya, de primera, descarrega per a Rafinha. Ja rep Rafinha, tocat o caigut a banda dreta. Recolzant ahir per a fer superioritat a Lamine Yamal. Feia la desmarcada Fermín, però ha preferit Lamine passar al centre, on estava Cubarsí. Cubarsí per a Pedri. Pedri per a Xavi Espart. Espart per a Pedri. Pedri amb la pilota. Demana Eric García, però ahí va la pilota. Tot el Barça en canxa del llevant. Tot el llevant defenent. Baló per a Lamine. Lamine per a Pedri. En tres quarts de canxa, en quasi la frontal de l'àrea. Pedri amb la pilota. Maniobra a la dreta on Eric García. És qui repitorna novament a Pedri. Pedri alça el cap per a posar el radar en marxa. Ha trobat per tornar a reiniciar Cubarsí. I este per a Gerard Martín. Xavi Espart a l'esquerra. Pilota per a Pedri. Maneja Pedri per a Xavi Espart. El Barça tocant amb ritme ja des de primeres. Pilota per a Rodri. Rodri amb pilota. Ahí està Rodri tocant de primeres per a Rafinha. Este descarregava per a Daniel, perdó, per a el remat final i el gol del Barça. El gol final del Barça. Crec que ha sigut Gerard Martín. Ara volem qui ha sigut el autor del primer. La pilota tocada de primeres a molta velocitat ha arribat a la frontal de l'àrea, i és Xavi Espart finalment qui ha marcat el primer per a obrir el marcador així en la Ciutat de València, Juanjo. El Barça que se posa molt pront per davant en el marcador, i això imagina que desmunta el pla inicial de Luis Castro.
2: Sí, i a més hi ha un paral·lelisme també en el que va passar a Mestalla. Pràcticament en el minut 4 o 5 ja va decantar el marcador. És una superioritat, encara que portem un poc de temps, una superioritat tècnica increïble, la del Barça. I té una doble avantatge el que fa el Barça, i és que el

0: el contrari s'esgota de córrer darrere de la pilota sense tocar-la quasi mai.
1: Que és el que més cansa per a un futbolista. El que més cansa és córrer sense tindre la pilota.
0: Manolo té raó.
1: Perseguir hombres.
0: El que més s'esgota a un jugador en el terreny de xoc és córrer sense tindre possibilitat de tocar la pilota.
1: Ah, vale, la pilota endarrerida de Aissa Mandí, que ara es queixava sobre Mats Rajan, el balón que ha arribat a tres quarts de cancha, intentava ahí maniobrar el jugador de Levant, cau a terra, crec que era Hugo Sotelo. Pilota en falta, la xiulada, Jonander González. Pues de moment en el 5, ja mana el Barça en el Ciutat 0-1 amb el gol de Xavi Espart. Jugador que l'any passat pràcticament va fer la seva carrera en el filial i que ja està en primera, jugant en el lateral esquerre.
2: Sí, sí.
0: I deixant la banqueta un balde a jugadors ja de,
2: sí, sí,
0: de molt de nivell.
2: S'ha guanyat l'entrenador, eh? Li ha guanyat la partida als companys i li té molta fe, Hansi Flick.
1: Me digueren que Balde té un problema congènit en l'esquena, Paco, i que va ser complicat que puga rendir al nivell de quan va irrompre en el futbol nacional.
2: Bueno, hem tingut així gent que tenia el maluc tocat i hasta 7 anys en el València, per exemple.
1: Exacte, el maluc o el xenoll o... Bueno, pues intentava ara el Llevant.
0: Fora de joc.
1: Sí, hi havia un fora de joc de Llevant, però que un mes després, per això s'enfada la gent, el xula Jonander González. No sé per què esperar tant si fa mínim 4-5 segons que l'assistent... Estava amb la bandera alçada.
0: No l'ha vist l'àrbitre.
1: Bueno, pues pilota per al Barça. Pilota per a Fermín, que ja juga per a Eric García. Eric García troba Pau Cubarsí. Cubarsí amb pilota. Per dins s'entrava Xavi Espart. Ara el veuen. Ara talla bé Víctor García. Intenta eixir al Llevant, al contracolp. Se queda la pilota jugada per Hugo Sotelo, que ara la juga malament, però la rectifica Vela, buscant en diagonal, bona pilota, a veure si la controla Brugui. Brugui en pilota, intenta generar perill, manejant-la bé, la baixa, la toca per a Manu Sánchez, que tocava de primeres per a Olasa, buscava novament a Brugui, hi ha un home en terra, està Hugo Sotelo en terra, home caigut, a veure que ara intenta furtar el Llevant, falta perillosa a favor del Llevant, ha caigut Peter Ratkov, fent com a home boia, com a pivot de futbol, s'ha aguantat d'aixa pilota, però, com dèiem, home a terra, Hugo Sotelo està caigut. A veure, perquè està coixejant, jo no sé si va poder continuar en el partit, de moment és cert que no eixen futbolistes a calfar, se'n va cap a la banda per a rebre assistències. A veure...
0: Sí, ha hagut una reacció, anem a veure si es confirma, del sí. Llevant
1: Oriol...
0: després de rebre el gol i ara ja canvi. Sí.
1: Oriol Rey, sí, prepara per entrar. Crec que no va poder continuar en este cas. Hugo Sotelo, prepara ja Oriol Rey per entrar. Va la falta, va Jonander... o la Sagasti.
0: No, encara no s'ha confirmat el canvi, però escalfen ja els jugadors suplents.
1: A veure que li pega a porta Joan García, que atrapa baix. El primer llançament entre pals del Llevant Unió Esportiva, que ha arribat als 8 minuts en eixa falta que ha generat Peter Ratkov, que me pareix, Juanjo, que ja comencem a veure les seues virtuts que ja coneixíem. Home d'àrea, que va fixar als centrals, que va intentar baixar la pilota i aguantar-la per a que arriben els companys. Bueno, és un tipus de davanter que no tenia el Llevant des de la marxa de Carlos Espí i que li va falta.
0: Sí, i a veure... jo no li demane res per avui,
1: no,
0: vale, però a la llarga, que a més la tradició dels jugadors búlgaros en València és bona.
1: Que tu la coneixes bé.
0: En el Barça també.
1: Sí, sí. Bueno, la pilota verdad ha botat tela, ha pogut rebutjar, no ha arribat per poc. Peter Ratkov està demanant Hugo Sotelo entrar i Jonander González, que no mira cap on té que mirar, que escapa a la banda. Pilota per a Fermín, l'ha furtat en este cas el Atolian, intentava eixir amb Dani Requena, que toca al centre. Baló per a Hugo Sotelo, que no pot arribar a la pilota. La furta al Barça. Rodri, que obri a l'esquerra, on entra Anthony Gordon. Perill, va al britànic. La pilota per a Gordon. La pilota per a Gordon, que juga, finalment se deixa la pilota darrere. La juga sobre Xavi Espart, l'autor del 0-1. En el minut 5, en el 10, recorden el partit de la jornada en la sintonia del Punta Punta Punt Ràdio. De moment, llevant 0, Futbol Club Barcelona 1, amb el gol de Xavi Espart des del 5. Pilota per a el mateix autor del gol, Xavi Espart, jugant de primeres per a Gordon. Gordon per a Rodri, que cau a banda, gira Rodri. Quina barbaritat, quin mapa del futbol té este xicón en el cap. Baló darrere, que ja juga Xavi, Gerard Martín, jugant per a Pau Cubarsí i este per a Eric García. Eric García per a Yamin, la Min Yamal, acaba de desfer-se de Manu Sánchez. Se'n va la Min, perdint, ruleta de la Min, la pilota queda solta. L'escura per baix, Eric García, la tocava per a Pedri, Pedri per a la Min. La Min al centre per a Fermín, la pilota en el rebús li torna a caure la Min. Intenta fer-se amb ella, en este cas crec que era Dani Requena. Ara intenta rebutjar esa pilota, cau a terra de la, diu la mitja que no hi ha falta, va la Min dins de l'àrea. La Min, Ryan, que eixa al seu peus i atrapa, mentre tot el Ciutat se queixa d'una possible falta al jugador de Llevant quan intentava rebutjar i se balon la frontal.
0: Sí, li ha tirat una mà l'àrbitre al Barça. Ha hagut una falta, sembla clara. De totes formes, altra característica positiva del Barça és la pressió que exercixen només perdre la pilota. Se tiren exactament com a llops a tractar ràpidament de recuperar-la.
1: Bueno, pues la pilota per dins, en este cas cap a la banda, per a Xavi Espart novament. Xavi Espart desllança amb tot Dela, i a Dela sí li assenyalen la infracció. Falta favorable al Barça, tres quarts de cancha, parte esquerra, segons ataca el Barça. Ahí está Xavi Espart, ahí está oberta la banda Anthony Gordon, ahí está per el centre Rodri. També está Pedri per a jugar-la, balón curt per a Rodri. Rodri amb la pilota, el Barça decidís que per a què penjar una pilota si la podem tocar 150 voltes perquè tenim futbolistes per a fer-ho. Ahí està Rodri, jugant per Anthony Gordon. Ha llegit tard la passada de Rodri, perdó, de Pedri.
0: Això és algo poc freqüent, lo que acabem de veure.
1: Que la qualitat torna a això, Juanjo.
0: Que Rodrigo...
2: perga una, no?
0: Exactament, sí, no és normal.
1: La pilota... que rebutja el Llevant, però la recupera Xavi Espart amb el pit per a Rodri. Ara ha furtat molt bé Dani Requena, jugant per a Brugui, Brugui per a Manu Sánchez. Manu Sánchez, que va enfrontar el seu rival, però en té a dos. Va ser complicat que puga eixir d'ahí. Finalment, ha tret Petroli, que és l'únic que podia treure una teta de banda, perquè hi havia tres en la pressió.
2: Dos coses molt ràpides. La primera és que envien missatges el personal arroba punta punta, si voleu, i en foto i tot. Per exemple, Pinebot, que ens envia una imatge de més de 40 graus a la Solana, Manolo, en eixa zona de grada central. Estan bollint ara mateix, no cremant-se, no, bollint els aficionats en eixa zona en la qual pues, a aquesta hora està pegant de valent. I n'hi ha que dir que comença... el partit per el tercer i quart lloc en eixe Mundial de Bàsquet d'Alemanya, de bàsquet femení, i que enfronta precisament a Espanya davant les anfitriones. Ja està per així per a contar-lo Salva Gómez. Hola, Salva, bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues preparats, ¿eh? Acaba de començar ja en el vot inicial i en la primera posició per a la selecció espanyola. Així que 0-0 el marcador. En joc està una medalla de bronze en este Mundial 2026 en Alemanya. Espanya 0, Alemanya 0.
2: Te demane, Salva, que quan Manolo Montal te done un segon per a contar-lo, contes el tema de Ron d'este matí, que a mi m'ha deixat de cul.
3: Pues mira, el temps de descans, si vols.
2: Per exemple, o quan Manolo diga, si n'hi ha un cooling break, bueno, cooling... Fa falta molt de...
1: Ja, que el conte ja.
2: Sí, tira.
1: Bueno, tranquil, pues... que si hi ha perill, jo vos interrumpis.
2: Perfecte, vos tira-li, vinga. Te conte... Informació, 6:31. No, 4:31.
3: Part de la intrahistòria de lo que ha estat l'acomiadament en massa del València Club de Futbol este migdia és que este matí la idea inicial era la de prescindir solament...
1: Atenció, que la perd el Barça, pilota dins de l'àrea, Ratkov! Acaba de bloquejar la defensa, balón li cau, Víctor García, línia de fons, perdona, Salva, però estaven esperant que començares a parlar per atacar, i era ni una treta de cantó, i això és prioritari en una retransmissió en directe. Va, córner favorable al Llevant Unió Esportiva, la primera treta de cantó del partit, i és favorable l'equip de Luis Castro, que després del gol, és cert, ha tingut que esperar la massada de gol, però no s'arruga i busca, amb les seues armes, intentar arribar a la porteria del Barça. Va Jonander o la Sagasti a posar la pilota en moviment. Baló per la posa la Sagasti, el baló acaba a la frontal de l'àrea. Li cau novament a Hugo Sotelo, que juga per a la Sagasti, que la toca de primeres. El baló de Taló per a...

0: Xavi Plugui! Joan Garcia, que atrapa baix!
1: Bueno.
0: Quina oportunitat ha tingut el Llevant! I atenció a la Rafinha, que intentava jugar, però Víctor García, que toca sobre Matthew Ryan. El baló, perdona la seguida, anem amb l'última gurlallada del dia. El baló que ara recuperarà el Barça. Ahí està Xavi Espar. Atenció, que furta el Llevant. Bueno, pues diu l'àrbitre que n'hi ha falta de Dani Requena. Salva, tot teu.
2: Pues mira, contàvem que la idea inicial este matí era la de prescindir de la secretaria tècnica, que lo que Ron Garley havia proposat com a solució era canviar la secretaria tècnica, és a dir, prescindir...
3: La que va triar?
1: Sí, carregar-se als seus per a quedar-se ell.
2: Correcte.
1: Per a quedar-se ell i Corberán.
0: No? Són els número 1.
2: Baix la tessitura econòmica...
1: L'excusa econòmica.
2: En la que es escudaven de que bueno, pues Ron Garley i Carlos Corberán, evidentment el seu comiat és molt més car que sí, el de la secretaria tècnica, i que ell confiava en que ell anava a seguir, és a dir, Ron pensava que ell seguia i que Carlos Corberán també, perquè era el seu entrenador. Durant el matí, durant la vesprada, evidentment, ja en Singapur, jo entenc que és en Singapur, perquè és on se prenen les decisions, algo canvia i la decisió és que en el comunicat, en comptes d'eixir tan sols la secretaria tècnica, isguen tots.
1: És a dir, Manolo, com en Indiana Jones volia en sacrifici a Mola Ram carregar-se als tres que va portar ell per a quedar-se ell.
0: No, escolteu, no direu és, que... No direu,
4: és còmic, de veritat.
1: És magnífic.
0: No direu que no són els millors en lo seu, eh? Ells són els millors en los...
1: Volia oferir en sacrifici a Hans Gilhaus, a Lisandro Issei i a Andrés Tamona i quedar-se ell, Ron Gurley, sí, de la mà de Carlos Corberán. I finalment els cinc han anat al carrer.
0: I el que du les Coca-Coles a Mestalla, però no, tenen una jeta...
4: Ah, això haver assegut un autèntic saïdet.
1: Bueno, escolta, no, però t'haguera ja donat la estampa moral del personatge. És a dir, a la seua gent de confiança que va portar ell carregar-se'ls per a quedar-se ell.
2: I que la solució no era eixa. Vull dir, en Vitoria no canvia res, que estiga Lisandro o que no estiga Lisandro.
1: Clar, com si Lisandro entrenara.
2: Clar, és que no canvia
0: este
2: res.
0: Este és un jeta més, un vividor més, un caradura més dels que Meriton ha dut així a València. Perquè com jo vaig dir ja fa setmanes, és com els papers de James Bond o de Batman. Canvia l'actor, però no canvia el rol. Baló que pensa Llevant, Unió Esportiva. Baló que intentava Manu Sánchez, finalment, Antoni Gordon, que el juga darrere per a Cubarsí. Uf, el Barça juga en foc, però és que ho fa amb una suficiència, Juanjo, que te donen la impressió de que si algú poden fer-ho són ells. Atenció, al mal rebuig, el baló li cau a Rafinha soles, amb Matt Ryan per a fer el 0-2, la treu Rafinha darrere, el baló per a Damingol.
1: Buah.
0: Mal rebuig de Dela, el baló se'n va cap a la línia de fons, molt escorat, es dona counter Rafinha, que està tapat per Matthew Ryan, i el que fa és alçar el cap i amb la tranquil·litat suficient veure com arribava un jugador entre dos, que era Lamine, posar-li la pioteta en el peu i Lamine rebentar-la per a fer el 0-2. 18 de la segona en el Ciutat, ho estava fent el Llevant després del 0-1, però la qualitat del Llevant, del Barça, és el que té, marca Lamine Yamal el 0-2, de moment al Ciutat Paco, Llevant Unió Esportiva a 0, Barça 2.
1: I estan calcant pràcticament els minuts dels gols de l'altre dia en Mestalla, eh?
4: Sí, és lo que anava a dir.
1: Va ser el 22 l'altre dia, ara en el Deneu, però és que sobretot, Juanjo, com castiguen qualsevol errada. Ara Dela, que no arriba, però el control de Rafinha, no sé si heu vist la repetició, és una botxeria. Li passa la pilota per baix.
0: I la maniobra, Paco, en línia de fons. Ei, mira, ja veu que té el porter damunt i jo no puc resoldre la porta.
1: A Lamine, el que ve des de darrere.
4: Ell volia deixar fora de xoc al porter, per dir-ho d'alguna forma, i després aprofitar la passada, i la veritat és que és una autèntica màquina, este Barça. És pràcticament impossible...
1: Són letals, Juanjo, són letals en atac.
4: Parar-lo, és una superioritat tècnica, i insistisc en quant a la pressió que fan quan perden la pilota. És tots damunt del posseïdor del contrari. Del posseïdor de la pilota.
0: Sí, sí. Lamine, en dos partits en València, en 7 dies, 3 gols.
4: El sentit del desmarcatge que té Lamine, que sempre busquen el passe

0: en profunditat. Sempre són, és una forma de jugar al futbol agressiva cara a la porteria contrària.
1: Sí. Que fàcil és quan saps que tens jugadors que te la poden posar, i que fàcil és quan saps que tens companys que se desmarquen a missa facilitat. És que al final tot suma. Bueno, pues el Barça. Pedri gira i toca cerca central. Baló per a Gerard Martín, que toca novament per a Pedri. Pedri amb la pilota trotant, la rebe en la dreta Lamine.
2: Clar, i Manolo, el nivell d'intensitat del Barça en estos minuts ja, com és que va dir l'altre dia a banda, i el va dir, la frase exacta no la recordo, però resolde ràpid els partits.
1: Sí, sí.
2: I 20 minuts, i 0-2, ja jugues a plaer, clar, ja jugues a plaer, no has d'apretar tant, pots regular... No sé, és que me pareix una forma de molt intel·ligent també d'acometre no només este partit, sinó tota la temporada, però un Barça que evidentment el seu objectiu no només és la Lliga de Campions.
0: Enfonsar el rival i que se veja absolutament impotent palsar el resultat, donar-li la volta. Ara mateix la fisonomia del partit és que el Llevant és impossible que remonte dos gols ja, és impossible marcar-li tres gols al Barça, igual que d'altres partits, és una superioritat tremenda.
1: Bueno, pues hi ha un fora de joc. Y ahí está Dela, pero a través de la pilota en Yar, buscan Roger Brugué, más allarga la pilota, no podía arribar más Roger Brugué, arriba la frontal del área, Joan García, y atrapa los dos mans, y posa la pilota en movimiento, pero a Pau Covarsí, jugando para Gerard Martín, pero a Rodri amb la pilota, Rodri jugando para Pedri, que rep d'esquenes, gira y toca para Eric García, banda dreta, la desmarcada de Gordon. S'havia posat en joc, fora de joc, per això no ha anat cap a d'ell la pilota, que torna a Pedri. Este juga per a Rodri per a Rafinha, cerca central, l'obriguent de l'esquerra, perfil esquerra per a Gerard Martín, que busca, en este cas, Xavi Espart. Ahí apareix el tall de la que va a terra, falta de Xavi Espart. Serà pilota per al Llevant, bueno, quasi en el seu propi cantó.
2: És molt curiós, per cert, un segonet, anem a aprofitar perquè Espanya ha eixit molt bé en el partit i Salva Gómez té màxima renda en este primer quart.
3: Sí, a falta de 4 minuts 17 segons per acabar el primer quart, 18-9, guanya Espanya davant Alemanya, de moment en una Maria Conde que continua liderant esta selecció de Miguel Méndez.
2: Tira-li, Manolo.
1: Pilota que posarà en marxa Matt Ryan, que pega en cama dreta, recorden, el partit de la jornada en el Punta Punta Punt Ràdio, de moment en el 23 de la primera ciutat de València, guanya 0-2 el Llevant Unió Esportiva amb els gols de Xavi Espart en el 4 de la Minya Mar en el 18, en un Llevant que tampoc és que estigui fet un mal partit,
0: no,
1: però, és que,
0: no,
1: però és que lo que té davant, Juanjo...
0: És impossible, però el Llevant almenys està demostrant una actitud, unes ganes de solucionar un problema per altra banda de difícil solució.
1: A veure què...
0: I és que és molt difícil jugar bé este Barça.
1: És que toquen de primeres, per dalt, per baix, en curt, en llarg, ara a Lamine, buscant Rafinha, que s'havia col·locat entre dues entrades, talla molt bé Dela, que jugava per a Mandí i este, però Hugo Sotelo, que alça el cap, buscant Víctor García, molt llarga la pilota, fa la carrera Víctor, arriba a la lateral de l'àrea, la posa Víctor García, passadíssima, tant que se'n va per l'altra banda, lateral per al Barça.
2: Però almenys el que heu comentat abans, la intenció està ahí. Vull dir, al contrari que la setmana passada, que ja no fa falta recordar què va passar en Mestalla, este Llevant no se resigna tampoc a ser una presa en el seu camp i dir, mira, anem a esperar que caiguin els gols. No és una vaga de braços baixats.
1: Era res, Paco.
0: L'actitud del Llevant completament diferent a la del València. A mi me sap mal fer tanta referència.
1: Clar,
0: però no hi ha més remeis. Pràcticament en una setmana ha jugat dos vegades el Llevant, el Barça en València, i tens que sí o sí pues establir comparacions.
2: Per cert, acaba el Gran Premi de Madrid en el circuit de Madrid i la victòria espera Kimi Antonelli, que ha guanyat finalment la carrera amb molt de drama, han passat moltes coses, Norris, Verstappen, ha acabat ahí barallats, però bueno, Antonelli, victòria per a Kimi Antonelli, que guanya esta primera edició del Gran Premi a Madrid. Manolo.
1: Pilota per a Xavi Espart, jugant per a Pedri. Pedri amb la pilota, alça el cap, baló per a Rodri, la té Rodri. Rodri, quan el temps en contra...
0: Tu, Manolo, tu veus que...

0: Rodríguez fica nerviós?
1: No, possiblement tu que eres el Alter Rodríguez estigues més nerviós que ella amb la pelota i en el centre del camp, rodejada de quatre.
0: No se immuta per res.
1: Res.
0: Juga totes les pilotes en tranquil·litat, no perd una passada, sempre està ben col·locat, s'oferís contínuament, o sigui que tot un espectacle de futbolista.
1: Absolutament, és un espectacle, en efecte. És el jugador que... A mi d'això no m'agrada parlar, perquè últimament li estem donant molt de bombo a les tonteses individuals del Balón d'Oro i tal, però si algú se'l té que guanyar...
0: És que no se pot ocultar la qualitat.
1: Rodri té qualitat, bueno...
2: Oi, recordem que va començar el Mundial com a suplent, perquè no estava bé, va entrar en l'equip poquet a poquet en el segon partit, va agarrar, sí, sí. va agarrar, i va acabar no. en el prime absolut en la final davant d'Argentina.
0: No, va ser criticat del primer partit.
2: Sí, sí, tant.
1: I Luis de la Fuente perdurlo, y a la fi, Luis de la Fuente, que demostra que mira, sabía cosas.
0: El partido de Cabo Verde, ¿no?
2: Correcte, correcte. Me estaba acordando de, ahora cuando he dicho el de tema de Kimi Antonelli y Manolo, en la antigua taula, en la etapa aquella en la cual estaba Raikkonen, y Salva Campos, cuando feia del fals Bonicortí, decía Kimi Mai Cobren, en la época esta de Soriano, de Soriano como presidente. Sí, Kimi Mai Cobren.
1: Kimi Mai Cobren. Es que Salva Campos es un tipo absolutamente...
2: Magnífico.
1: Amb una capacitat inventiva tremenda. ¡Ah, que se va Brugui! Perdón, Víctor García, que se va a terra. Queda en el terra un hombre del Barça. A Boris Eixo no queda. ¡Oh, la centrada larguísima! Estaba Ratkov y Brugui. Ya un hombre del Barça a terra. Dio una vez que no haya de Cumbés. La centrada al segundo pal. La pilota Peratolia. No arriba Ratkov. El balón que rebucha en este caso Pedri. Baló para Hugo Sotelo. Que a la fin prepararse le ha dado temps al árbitro a rectificar y chular la falta.
2: Uy.
1: A Bore. Porque yo no sé ni lo que ha chulat. Cree que ha chulat falta.
2: Falta en ataque. Y Brugui per terra, me pareix. Però igual la revisen, eh? Estan demanant els jugadors del Joan que igual s'ha portat Brugui una patada dins de l'àrea.
1: Bueno.
2: I Gerard Martín està en terra, té el nas trencat o tocat, eh? Està sagnant moltíssim pel nas.
1: A veure. Pues hi ha un home, en efecte...
2: Pedri. En terra i Brugui.
1: No, però Jonathan, el que està en terra no és Pedri.
2: Gerard s'ha portat un colp en el
1: sí.
2: nas.
1: Ah, això sí, Gerard Martín que ha anat a la carrera... amb Víctor García, que jo crec que li ha guanyat bé...
2: Una colzada, me pareix que és.
0: Una manota, crec que...
1: Però és que abans això en el futbol d'abans ni se contemplava. I ara, com n'hi ha VAR, en quan n'hi ha la possibilitat de que el contrari, amb el colze o amb el braç, te fregue a prop del cos o de la cara, te tires a terra, fas com si t'haguera disparat Harry Lee Oswald des del tejado.
2: Sí, però tenia el nas, és que tenia, per una banda, Gerard Martín, en el nas té sang, vull dir, n'hi ha contacte i falta.
1: Bueno, ahí ha canviat.
2: Clar, però el tema és, l'acció de Pedri en l'àrea, a Brugui, abans n'hi ha tres del Levante en fora de joc, és a dir, no van assenyalar penal segur, n'hi havia fora de joc, i el tema és si estaven revisant l'acció de la colzada o de la manotada de Gerard Martín, que està en el nas... fet un siri, i anem a veure si pot continuar o no. Un segonet, perquè a les 4:46, primer, Clara Alcover, que ja està per ací. Hola, Clara, bona vesprada.
3: Bona vesprada, què tal?
2: Han passat cosetes avui,
3: Vesprades,
2: Han passat cosetes avui, però bueno. Sí. Ara de seguida ens contes el partit del València femení. En la Lliga F estarem pendents. I ja hem comentat el tema de la Fórmula 1, que anava a dir que per fi ha acabat, perquè han donat la matraca este cap de setmana, però bueno.
3: Sí, han fet història, no?, en el Madrid, Antonelli, després Verstappen i Norris, i han format com aquest primer podi de la història del Madrid. També que Alonso ha quedat de setè i Sainz no ha pogut acabar el Gran Premi.
2: Sí, senyor. Acaba el primer quart en Alemanya.
4: Sí, en un avantatge de 10 punts, guanya per 10 en la selecció d'Espanya femenina, 25-15. Estem veient a una Megan Gustafsson que està tirant del carro en la selecció espanyola en la lluita per el bronze.
2: Manolo, el nas de Gerard Martín pareix la font de quatre carreres,
1: Sí,
2: que estan ahí tractant de tapar l'assumpte, però està sagnant moltíssim.
1: Bueno, te vas, vete ya.
2: També sí, se canta.
0: Flick diu que coincidís en tu, Paco, que ha sigut una colzada.
2: Sí, és una manotada, està protestant ara.
0: Jo crec que li ha pegat en la mà, però
2: Li pega en la mà, per a mi és involuntari, però és que, clar, ja t'espera ahir al pobre Eric García, que està veient el seu company i diu, mira, un altre com jo. Ja, anem a ser dos ja. Però sí, molt mala sort de l'acció, No crec que siga voluntària.
0: Bueno, fora de xoc.
1: Pues sí, finalment ha assenyalat la falta primigenia. Però on tiren la pilota és on estava caigut Gerard Martí.

0: per tant...
1: No, no, és allí.
0: Ah, tira darrere.
1: És fora de xoc.
2: Sí, tres tios estaven en...
0: Cantis de corrupció en la federació.
2: És que la gent ha d'estar a sanse, eh? No sé dalt en la zona de comentaristes com esteu, però en eixa zona de tribuna...
0: Així estem al límit d'estar amb una miqueta de calor. Vull dir, se pot estar. Però el sol ha de ser la morta pesico, ja és. A l'òpera Rodri, rebel de les botes taronges, alça el cap i l'envia a un lateral. Ahí està, per així des d'ahí el Barça, la pilota queda furtada per el Llevant, però novament Eric García, que l'envia al lateral. Com deia abans Juanjo, és un Llevant que no baixa els braços, que intenta la pressió, que intenta dificultar... Mira, mira, aquestes coses de les bobes dels àrbitres. Fa 40 segons exactament, ha reprès el xoc després de la falta de Pedri. 40 segons després, para el xoc per a fer el cooling break. Xicó, acabes de parar, fes el cooling break i després reprens.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, doncs pues estem en el 31 de xoc, en la primera part. Recorden, en el 4 marcava Xavi Espart, en el 18 marcava la Minya Mal de moment. En el partit de la jornada, en el punt a punt d'Apunt Ràdio, en el Ciutat de València, en la Bombonera d'Orriols, Llevant 0, Futbol Club Barcelona 2.
2: De la mà d'Indústries Vijusa, Higiene Industrial.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Estan els jugadors del Barça beguent-se l'aigua, Manolo, com si fora l'última Coca-Cola del desert, literalment, eh?
0: Ha de... No m'estranya, Paco.
2: Ha de pegar ahí baix una bona torra.
1: Sí, la majoria del terreny de xoc està invadida pel sol. Les grades ja va retirant-se un poquet el sol. Suposa que serà un descans per a part de la gent, però la part de solejada, la temperatura deu de ser molt alta.
0: Va, acabem. Tornant al sainet que n'hi ha muntat en la vorera d'enfront, el sistema Oriols,
2: sí.
0: M'acaben d'enviar un missatge que diu així, com que a Javier Solís el dus al concurs Supervivientes i guanya el concurs 10 quilos més gros de com entrar.
2: Bueno, jo anava a dir que anava a guanyar el concurs 10 temporades consecutives, que també seria l'altra...
0: Sense despentinar-se.
2: L'altra lectura, però bueno.
4: Hem de dir que les xarxes socials trauen com la part més còmica de,
2: sí,
4: de tot. Tenim el nostre Twitter també ple de fotos...
2: Arroba punt a punt, senyor.
4: De comentaris, i per exemple hi ha un, arrel un poc del partit també que estem dient, que diu, ha fet més Rodri per el València en 30 segons que tots els trepes que hi ha 12 anys.
2: És de veres, eh? Jo pense, Manolo, que el tema de Rodri ha... No sé si tengo un mal más sabore, pero que has situado el focus damunt del València esta semana moltíssim.
0: Home, clar.
2: Que un jugador, contribuït.
0: Que un jugador siga enganxat, perquè no era conscient, però de fer una, jo crec que una declaració tan sincera de jo me n'anid així, estos tios jugaven la Champions i guanyaven una copa, i ara resulta que a això no hi ha per on agarrar-ho, ha posat el focus en bueno, el que els mitjans de comunicació que generalment domina Javier Tebas estan eludint des de fa anys. Pilota per a Tolian, que la juga de primeres. Baló per a, en este cas, el conjunt del Llevant. Després que caiguera a terra Víctor García, que continua peleant, continua intentant, el Llevant continua amb les seues armes, intentant fer mal, intentant arribar a l'àrea de Joan García. El que passa és que no és fàcil. Ara la Sagasti, el baló en la central, el remat de Peter Ratkov, que li guanyava el baló per dalt, torna a centrar, en este cas Olasa, el baló que cau als peus de Joan García, on deien Juanjo, amb les seues armes, el Llevant no baixa els braços.
1: Exactament. A veure,
0: amb ese potencial.
1: El Llevant no s'ha resignat a perdre. Exacte. El partit. Està intentant arribar. De fet, ha creat un parell d'ocasions de gol i està en quant a entrega, esforç, treball, sacrifici, està complint com deu de ser. Independentment...
0: Hi ha gol.
2: Perdona, Juanjo. Hi ha gol en segona divisió. Acaba de marcar Carlos Domínguez per al Real Oviedo. Valladolid 0, Oviedo 1. El Valladolid le està costant moltíssim esta temporada. Ja domina el conjunt Carballó en el, ara mateix, la mitja hora de la primera part.
4: I a partir de les 5 anem a recordar que el València femení busca eixa primera victòria de la temporada perquè les de Miquel Crespo visiten el Logroño United en les Gaunes en esta tercera jornada de la Lliga F i el conjunt valencianista arriba encara sense puntuar i a partir de les 5 van a intentar aconseguir aquests primers punts de la temporada per a les valencianistes.
2: Logroño United també conegut com a Dux Logroño, perquè té dos nomenclatures, una cosa molt estranya.
4: Una
2: més però...
4: Logroño United.
2: No, però és correcte, Dux Logroño o Logroño United valen els dos. Tornem al Ciutat, Manolo.
0: Ho intentava llevant, el balón queda rebutjat, lluitarà Perey Brugui, la pilota amb Rodri cau a peus del jugador de la selecció, però furta llevant perfectament, pilota per a Manu Sánchez. Manu, banda esquerra, se'n va molt bé de Pedri, pot posar la pilota, la posa Manu, el balón que queda rebutjat novament, va Fermín a intentar rebutjar-la, però la furta llevant, el balón segon pal, Víctor García Fala!
1: No, está apretante el Levante, sí, sí, está, sí, sí. Está apretante, está demostrando al menos profesionalidad.
0: Profesionalidad, amor, propia atención que en la topetada y a un jugador, podría ser Gerard Martín, que ha caigut a terra y el Barça está apremiant les seues asistencias a que vagin a atendre al futbolista.
2: Es que se está portant totes, ¿eh?
1: Sí, hoy es el día pobret de... de Martín.
0: Bueno.
2: Uy, está mig grogui. Yo creo que el tío está fuera del camp, pero fa mala cara, ¿eh?
1: A ver, que te repetisquen.
2: No, pero es mes de cansancio. Te pinta que es mes de cansancio, de esgotamiento, de alguna cosa, ¿eh? No es de un problema físico, de una lesión.
1: Claro, no, pero yo creo que es un golpe que le han pegado una otra vez.
0: Claro, pero lo que estaba diciendo en este caso... El que estaba diciendo, en este caso, el levanta al árbitro es si el jugador está fuera, claro, reprende el partido, claro, sí, está andeu, está andeu.
2: Sí, he visto ahora un plano, el Manolo, que parece que se ha portado un golpe en la zona de les costillas, y claro, se ha quedado sense aire, pero claro, este hombre compra un boleto y toca la lotería, al pas que va.
0: Acaba de enviar Paco la convocatoria, pero además de Óscar Sánchez, claro, en la previa de la...
1: Pero,
0: ¿qué va a contar el hombre?
2: Buf.
1: Ese es Spart.
5: La una del Mistia.
1: Ese es Spart, ¿no? Sí.
0: Ese es Spart que estaba fuera. Sí, ese es Spart. Sí. Pues mira, pero ahí se cantó. Aparece Tolian. Am Pedri que posa el peo. El balón se va al lateral.
2: Sí.
0: Había estado inteligente Llevan. Sabía que Xavi Spart estaba fuera y intentado entrar por ese corredor. Balón para Víctor García, que intercambia la posición. Amb Roger Brugué, el balón que arriba a Tolian, estaba en posición antirreglamentaria, torna Xavi Esparta al terreno de joc, ya amonse nuevamente el Barça.
2: El golejador del primer tant del conjunt blaugrana y efectivamente ahora al descans farem un mini espai d'un parell de minuts per a posar el minut i el resultat en la situació en el València després de l'acomiadament de Carlos Corberán, el Ron Gurley i tot el personal, però primer, per exemple, Salva Gómez, estem ja en l'Equador del segon quart, continua Espanya dominant.
5: Sí, a 6 minuts 21 segons i ara en acció per a Espanya, 28-21, continua, com dius, dominant la selecció espanyola.
2: Efectivament, Manolo, demà la roda de premsa d'Òscar Sánchez a la una del migdia en Paterna, d'un Òscar Sánchez que s'ha quedat a Múrcia, perquè ell és murcià, ha jugat el filial este matí en davant Lucan Múrcia, per cert, ha perdut 1-0, i s'ha quedat allà en casa i m'imagino que li hauran avisat per telèfon, oye, que si estàs en la família...
5: 10 minuts abans del comunicat no sabia res.
2: Pues ahí el tens.
4: No sabia ningú res.
2: No, efectivament. Clara Cobert, també més coses
4: de
2: poliesportiu.
4: Sí, volia dir que estan les xarxes socials tirant fum, que ens estan enviant molts comentaris i preguntes arrel un poc de tot el que està passant en València i comença a eixir també en les xarxes socials el nom de que Méndez ha tingut, òbviament, sí, altra vegada, i que s'està començant ja a dir alguns noms d'entrenadors com Sergio Conceição.
2: Bueno, informació, després, més enllà del que diuen en xarxes, donarem al descans del partit entre el Levante Unió Esportiva i el Barça, que està competint el Levante amb tot el que té.
0: Sí, està competint. La pilota és per a Gerard Martín, que ha rebut de Pau Cubarsí. Gerard Martín, menejant el Barça, més aixida de 3, ficant darrere Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín. Eric amb Rodri, novament Eric, se li queda la pilota darrere, però ja guanya el centre del camp, gira i tocarà a un costat on apareix novament per a solucionar aquest baló que estava sol Rodri, tocant de primeres per a Xavi Espart, part esquerra, Eric García s'ha quedat en terra, Estés. Rodri, que va obrir per a la Minya Mal. Pegadet a la banda. Dreta segons ataca el Barça. Va per ell Manu Sánchez. Continua amb la pilota Lamin. Això sí, té que eixir cap a fora. Novament Lamin, que se'n va de Manu Sánchez. Ara sí, guanya línia de fons. Frena novament Lamin amb la pilota. Darrere per a Rodri, que la posa. La trau a Issa Mandí. El valor hi caurà novament a Cubarsí. Cubarsí amb Eric García, que ja s'ha alçat. No tindria tant. Pilota per a Fermín. Fermín amb pilota en Rodri. Novament Fermín, qui juga per a Pau Cubarsí. Cubarsí amb el baló. Alça el cap Cubarsí. A veure què és el que fa. Juga la pilota per a Rodri. Rodri amb el baló. Garantia d'una perda el baló. Pilota per a Lamin Yamal en banda dreta. Lamin que juga darrere per a Eric García. Eric García per a Rodri. Rodri per a Gerard Martín. Gerard Martín, part esquerra, retalla cap al centre, perseguit per Víctor García. Juga darrere per a Cubarsí. Cubarsí per a Rodri, que estan tots expuestos. Baló, i a més sembla que no pegui ni un sprint. Baló per a Rodri, perdó, per a Pedri, que juga per a Eric García, banda dreta. Frena Eric García, juga novament per al Canari. Per a Pedri, que la va posar buscant Rafinha, la toca Dela. El baló està a punt de recuperar-lo Xavi Espart. L'espera Gordon en l'esquerra. Xavi Espart en pilota. Ve per ajudar, ve. En este cas, Dani Reguena. Va a terra Peter Ratkov. L'àrbitre diu que no hi ha falta, per a mi sí que hi havia. Baló que talla ara mateix Mandí en dos voltes. Acaba jugant per a Peter Ratkov, que intenta anar-se'n cap a la banda, però està Rodri. I per allò està prohibit passar.
1: És que damunt furta balons. És completíssim. És un gran jugador.
0: Baló per al Barça. En este cas, per a Rafinha, que juga per a Pedri. Pedri toca darrere. La pilota per a Gerard Martín, que toca de primer per a Pedri. Va al Canari, que juga a la dreta per a Lamin Yamal, que va enfrontar Manu Sánchez. Lamin i Manu amaga, continua Lamin, toca per dins. Oh, quina passada per a Pedri, dins de l'àrea, cau dins de l'àrea. Havia furtat, jo crec que de manera nata, Dela. I la té novament el Barça per a Rodri. 42-0-2 guanya el Barça en els Reals.
4: Manolo, te pregunten, ¿no veus millor el Levant que el València en el minut, bueno, mos ha dit, en el minut 35 davant del Barça?
1: La resposta almenys meua és que clarament sí, el Levant està fent dins de les seues possibilitats el que pot, en una actitud molt superior a la que va oferir el València en el partit davant del Barça.
0: Bueno, baló per a Roger Brugué, que acaba de furtar el Levant, cau a terra, està un home estès, crec que és Manu Sánchez en banda, que hi s'ha d'una falta, que esta volta cree que había chulat finalment Leonander González, el colegiat del partit. Ahí está Aissa Mandí, que serà qui posarà la pilota en moviment ja per a Matthew Ryan. Ryan amb pilota per a Dela, a la pressió Anthony Gordon. Dela per a Tolian. Tolian amb la pilota, va a terra. En este cas, Víctor García amb Gerard Martín, que estan tenint de tots els colors, perquè Víctor García es guerrillero, y Gerard Martín a la fi está reivindicando una miqueta a él. Yo también sé jugar a eso. Ahora la pilota muy bien posada de Hugo Sotelo para Gerard Martín, de Kisir Xavi Espart, amb Joan García li pega con pota, porta directa tal y como le caía. La pilota era muy complicada, que Dani Requena trobara porta, pero si ho arriba a fer, haguera posat en apurs a Joan García, que había i sí de la seva posició, de la seva àrea, i havia rebutjat malament.
4: I aprofitem per a dir que arranca el partit en esta jornada 3 de la Lliga EF entre el Logroño United i el València femení.
2: I també aprofita i demana minut i resultat en Berlín. Salva.
5: 4 minuts 47 segons per arribar al temps de descans. Espanya 33, retalla distàncies. Alemanya 29.
2: Recta final, primera part, en Oriols, Manolo.
0: Valor que queda sol i recupera Manu Sánchez per a Levante Unió Esportiva. En el tram final de la primera part, 0-2, guanya el futbol que va ser una Levante Unió Esportiva. Pilota per a Mandí, que juga per a Dela. Algo exigit per la pressió del Barça. Toca per a Tolian, Tolan, que busca en la banda. Per a Víctor García, Víctor García i Gerard Martín. Apareix Gerard Martín i l'envia fora. El canvi de Víctor García a la dreta crec que li està així bé al Levante Unió Esportiva, perquè Víctor està posant molt més en problemes a la defensa del Barça del que estava fent-lo Brugué en el primer tram del partit. Baló de Jeremy Tolian per a Peter Ratkov, que intenta protegir esa pilota, se'n va al cantó, posa el peu el defensor del Barça, serà lateral, no, era lateral, però el El lateral per al Llevant, també. Pues la dona per al Barça. El nome del carteló, el quart àrbitre, diu que se n'ha fet girant 6 en la primera part. Així que estem en el 45 i se n'anirem, viatjarem fins al 51. Pedri per a Xavi Espart, jugant per a Gubarsí.
1: Ho intenten tot i he vist tot. Que...
2: El tema és ara mateix el Barça el millor equip d'Europa?
1: Jo crec que sí. Si tinguera que apostar, és un brindis al sol. Perquè
2: l'altre dia el Feyenoord li pega un meneig també

0: Pues de moment ja ha provocat la primera groga del partit. Què espera Gerard Martín?
1: I un Barça que, perquè així, Rafinha encara no ha aparegut per a res. Està...
0: Bueno, la jugada del segon gol, en tot
2: cas. La jugada del segon gol, allà ha estat, sí.
1: Sí, però el participant està poquet.
0: Sí, sí, participatiu
1: quasi,
0: poc.
1: Quasi de vacances.
0: La posa Ryan, la toca Rodri, el baló cau en banda, la deixarà. Isir, el llevant, baló per a Brugué, ràpid la treta de banda, però més ràpid encara. Cubarsí, l'envia al lateral, treta de banda per a llevant una esportiva, la posa ràpida, el baló dins de l'àrea, però Lázar, llàstima que no ha pogut controlar. Però diu l'àrbitre que no val. Per què? Què ha xiulat? A veure, que m'expliqui què ha xiulat.
1: El partit li ve clarament gran al...
0: Massa arròs per a tampoc pollastre.
1: Exactament.
0: Pues de moment hi ha un home del llevant caigut en terra, crec que Brugué, que avança topetat amb el jugador del Barça, però jo, en la treta de banda, me podrien explicar el senyor Jonander González què ha xiulat. Què ha xiulat? Velocitat, perquè ha tret ràpid.
1: Si te retrases, te
0: amonestes. Te compten. Si t'avances, també. Quin és l'instant precís per a treure de banda?
1: Ai, Déu.
0: Ai, senyor. Pues va, la treta de banda per a llevant. En fi. Benvinguts a la nou del misteri. Pilota que posarà en marxa llevant des de la banda. Esperen els centrals de l'àrea, Peter Ratzkov, que intenta prolongar, la trau Rodri de cap, el baló cau en primera instància, intenta novament posar-la dins de l'àrea, li cau en el rebuig a Tolian, que juga darrere, i este per a Manu Sánchez, que toca per a el seu porter, que és a la frontal de l'àrea, li pega Matt Ryan, baló per dalt, va Rodri, va també Olaza, la guanya Rodri, la recupera Hugo Sotelo, la toca de cap. En este cap es part, però el baló li cau a Dani Requena, que intenta jugar, el baló queda sol, el recupera Jeremy Tolian, però ve Anthony Gordon i envia la pilota fora. A veure. La pilota que serà entreta lateral per al llevant d'Unió Esportiva. Estem en el 48, és a dir, consumit el 50% de l'afegit. Quasi. No, quasi no. Consumit el 50% de l'afegit. El 6 han consumit 3. Va llevant a posar la pilota en moviment. Va Vela a posar la catapulta dins de l'àrea. La lluita i la trau Pedri. La pilota per a Rafinha, que sense mirar li hizo una balonada quasi perfecta per a Lamine. Menys mal que Manu Sánchez ha reaccionat ràpid i ha tocat per a Matthew Ryan, resolent una jugada perillosa per al seu equip. Olaza. A la dreta per a Brugué, que juga novament per a Manu Sánchez, este per a Olaza, la demana Brugué a la carrera, entra Brugué, pilota per a Roger, li va pegar Roger, la centra, no arriba, peta Ratkov, la ve de Rodri, la recupera Olaza, intenta anar-se'n de Fermín, la posa amb l'exterior, dins de l'àrea, intenta baixar al llevant, la trau novament el conjunt del Barça, intentava muntar la contra Pedri, l'ha tocat des de darrere, crec que era... Ahí Samandi per a tallar la contra. Cartolina groga per a l'Algerià. Que, si no tinc jo mal anotat, crec que serà la tercera groga de la campanya. En 5 partits, eh? Baló per a Gerard Martín, que toca per a Cubarsí. Cubarsí per a Gerard García en la eixida de 3 del Barça. Eric García... sobre Pau Cubarsí. Cubarsí en pilota, 49, quasi per a 50. Ja 50, estem a un minut de que acabi la primera part. Recupera Brugué, però sobre la recuperació de Brugué, recupera Rodri per al Barça. Per a Eric García, este per a Rodri. Ahí està Rodri. Juga darrere, amb parsimònia, amb tranquil·litat, amb calma, amb qualitat. Baló per a Eric García. Apareix novament Cubarsí per a tocar sobre Gerard Martín. Demana Xavi Espart davant de Hansi Flick. Rep Xavi Espart. Comença a córrer milles cap endavant. Ja està en canxa del Barça, però ahí està Víctor García, incansable en la seva tasca d'almenys intentar posar-li les coses complicades al Barça. Rodri deixa passar Eric García perquè venia Lamine. En l'altra banda, a la dreta, Lamine toca darrere. Pilota per a Pau Cubarsí. Estem a 10 segons de que acabi la primera part. I el Barça toca en espera de que no passe res.

0: Ahí está, Rodri. 4 segons, 3, 2, 1. En teoria estem sobre el temps, a veure. Sobre el temps, 4, afegeix l'àrbitre. Exactament 4 segons per a dir que no hi ha temps per a més en la primera part i que el primer acte acaba de concloure amb el teló. Recorden que en el minut 4 marcava Xavi Espart i que en el minut 10, perdó, en el 18, Lamine feia el 0-2. De moment, el descans en el Ciutat, en la Bombonera d'Orriols, llevant Unió Esportiva a 0, Futbol Club Barcelona 2.
1: Al descans, partit de la jornada amb Indústries Bijusa, Higiene Industrial.
2: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Punta punt.
1: 5 de la vesprada i 9 minuts. Números de la primera part, llevant 0, Barça 2, en un duel que evidentment està marcat per l'efectivitat. Expected goals del llevant 0,41, del Barça 0,92, 0,2 al marcador. Possessió 25-75, favorable al Barça, això més o menys era d'esperar. Però ojo, rematades en total, 6 del llevant, 2 entre pals, cap gol. 3 del Barça, 2 entre pals, 2 gols. És a dir, que el tema del Barça és la plena efectivitat de les ocasions que ha tingut. Corners, el Barça no ha tret cap, el Llevant ha tret un. Grogues, una per cadascú dels dos equips. I per últim, en faltes, el Barça ha fet 6 i el Barça ha fet 6. Les dues plantilles, els dos equips, Manolo Montant, han fet en mitja part més faltes que el València en tot el partit. L'altre dia, en el passeig que el Barça se va pegar pel camp de Mestalla. Del primer acte, vos pregunte als dos. Primer, Juanjo Rodri, d'este de moment 0-2, què destacaries?
4: Bueno, destacaria que no ha baixat els braços el Llevant. Està intentant, sap, sabedor perfectament de que un gol possiblement pues, li ficaria en el partit la remota possibilitat d'empatar. I és una actitud totalment diferent a la que vàrem veure l'altre dia en Mestalla. El Barça... sense dubte, jo crec que no tinc un coneixement tan exhaustiu de la lliga anglesa, alemana o de qualsevol d'Europa, però en aquests moments, per l'estat de forma, per la trajectòria que porta en la lliga, per tot, jo el qualificaria com el millor equip de d'Europa. Això no vol dir que guanyi la Champions, hi ha que anar poquet a poquet, però la impressió d'imbatibilitat total que dona el Barça és absoluta.
1: Manolo?
0: Poca cosa que dir, és que el resum que ha fet Juanjo és extraordinari, tant en el que proposa el Barça, que ara mateix és un futbol, ja veurem què passa en el mes de maig, que és quan se decideixen les competicions, però ara mateix el futbol del Barça, la qualitat tècnica dels futbolistes que té el Barça, que li dona una quantitat de ferramentes bestials per a resoldre com vulga tots els problemes que pot plantejar el rival, i en favor del Llevant, hi ha que dir que és un equip que no ha baixat els braços i que amb el seu potencial continua intentant buscar la manera d'intentar entrar en el partit, que ha canviat a Brugué per Víctor García de banda i que Víctor García està trobant la manera d'almenys ser la mosca, perdó, gollonera, que li vaig a tocant una miqueta als nassos a la defensa del conjunt de Flick. Bueno, està intentant, no ha baixat de braços, en les faltes, que ara estaves dient tu, Paco, es nota. Bueno, és cert que en principi la cosa pinta plàcida per al Barça, però hi haurà que esperar a veure per quins camins, per quins derroteros, per quin guió transcorreix la segona part.
1: Sí, se pot dir que el resultat és el mateix que fa una setmana, però les sensacions no tenen res a veure, perquè està un equip guanyant el partit i l'altre competint, mentre que la setmana passada un equip estava aplanant a l'altre, que estava deixant-se fer absolutament. Tornem de seguida a Ciutat de València, okay. I de seguida escoltem a l'entrenador del Deportivo Eldense després de la primera victòria de la temporada en segona divisió, però abans està a punt de terminar la primera part a Alemanya. Salva.
5: 30 segons per a que acabe esta primera meitat igualadíssima, perquè Alemanya està espavilant i és una diferència de 2 punts a favor d'Espanya, 38-36, baló per Alemanya en 20 segons de crono i en 13 de possessió, atacant l'equip germà que

0: Vestits de negre i la selecció espanyola que torna a fer-ho, no ho hem contat abans, de blanc i de groc. Furta Raquel Carrera, a la contra pot eixir Espanya, allà va Raquel Carrera, Raquel Carrera, Raquel Carrera, que vol treure, falta l'acció, la falta clara, i serà a 3,8 segons, baló per a Espanya, 38 a 36 de 2, l'equip de Miguel Méndez.
1: Seran tirs per a Raquel. Clara, que teniu cosetes que posar al dia també.
2: Sí, volíem comentar del Mundial Sub-20 femení de futbol, perquè Espanya continua amb pas ferm en este Mundial Sub-20. La selecció de David Aznar ha superat a la República Popular de la Xina per 1-3 i ha tancat la fase de grups com a primera, amb ple de victòries, amb 9 punts de 9, i Espanya ja mira cap als vuitens de final després d'esta fase de grups pràcticament perfecta, 3 victòries, 16 gols a favor i només un en contra.
1: Això respecte al poliesportiu i el que deia, ara de seguida anirem en la roda de premsa de Giuseppe Ferrando, però a les 5 i 14 minuts hem de fer un últim alt en el camí i de seguida també amb Salva Gomis posem al dia i li donem a l'F5 a la situació del València després d'estar acomiadat Carlos Corberán, Ron Gurley, Hans Gilhaus, Andrés Zamora i Lisandro Issei. Però primer acaba la primera part a Alemanya.
0: 3, 2, 1 i se acaba la primera part en Alemanya. Final d'este segon quart, Espanya 40 en els dos tirs lliures de Raquel Carrera. Alemanya 36.
1: Més 4 per a Espanya, que busca el bronze en el Mundial de Bàsquet Femení. 5 i 14 minuts en directe, sintonia, punt a punt, fins a les 12 i mitja.
3: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
3: Apunt Radio. A Vinaròs. 92.0.
5: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: Les 5 i quart en punt. De seguida, roda de premsa de Josep Ferrando després de la victòria de l'Eldense. Però abans, Salva Gomis, actualitzem la situació en el València després de fer fora tota l'estructura esportiva i la notícia des de la redacció del 90 Minuts, del Punt a Punt, del Partit de la Una...
0: D'esta casa, Paco.
1: D'esta casa, de Punt Ràdio. Quina és ara mateix?
0: Bueno, pues que la situació després de l'acomiadament de Carlos Corberán, de Ron Garley, de Lisandro Issei i tot el seu equip i l'estructura esportiva, és que el València està prop, i és informació que estem treballant conjuntament tots els integrants d'esta casa, com és el cas de Nacho Sánchez, Germán Muñoz, Salva Folgado, el que vos parla, bueno, pues ja tenen triat un director esportiu. Ja n'hi ha un director esportiu que estan tractant de tancar durant el dia d'avui, i que eixe director esportiu, a priori, per lo que ens conten, bueno, pues, tindrà experiència o coneixerà el mercat espanyol, que era un dels dèficits més grans que ha tingut el València en aquestes últimes temporades.
1: Bueno, pues és la situació a les 5 i 16 minuts. El València treballant en tancar un director esportiu que després seria l'encarregat de triar al nou entrenador del València. Mentrestant, Òscar Sánchez, entrenador del filial, el murcià, se farà càrrec de l'equip per al partit de dimarts. La roda de premsa, de fet, la donarà demà el tècnic del filial, que se va fer càrrec, almenys de forma provisional, els pròxims partits. El que deia, sempre de la mà d'Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Josep Ferrando, tècnic de l'Eldense.
6: ¿Qué primeras impresiones y sensaciones te deja esta primera victoria del Eldense de la temporada?
7: Como dije durante la semana, creo que teníamos muy clara cuál era la línea a seguir de trabajo a nivel de lo que queríamos de equipo tanto en ataque como en defensa. Hoy no ha sido diferente. Teníamos muy claro el partido al que veníamos, el campo al que veníamos. Sabíamos que veníamos al Molinón con un Sporting muy enérgico, de mucho ritmo, de mucha presión y de intentar ser propositivo cuando tenía el balón. Creo que hemos estado a la altura, sobre todo, de igualar esos ritmos en los primeros minutos para poder entrar bien en el partido, y hemos tenido nuestras situaciones en la primera parte. Pero por líneas generales, muy contento del equipo, con la imagen, a todos los niveles, y es la línea a seguir para seguir sumando de tres.
8: Muy buenas, Mister Javier Barrio, del periódico El Comercio. Quería hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo habéis preparado este partido? Porque entiendo que esta victoria pues, os sabe también un poco a gloria, teniendo en cuenta lo raro que ha sido la semana.
7: Bueno, entrando primero en lo raro de la semana, quería dedicar la victoria tanto a Claudio como a, a toda la gente que estaba el año pasado y que ha hecho posible que el Eldense este año esté en segunda división, ¿vale? A partir de aquí, creo que hemos intentado aislarnos un poco de todo lo que venía siendo la semana a nivel de prensa y demás. Nos hemos centrado en el trabajo, como digo, teníamos muy clara la línea. Hemos intentado simplemente poner el foco en el partido y creo que lo hemos conseguido. El equipo ha respondido desde el principio.
8: Y por otra parte, preguntarte, ¿cómo has visto al Sporting? Se le ha notado con muchos nervios durante el partido, también evidentemente provocado por vuestro partido.
1: Dedicatoria a Josep Ferrando, a Claudio, la victoria.
7: Bueno, creo que el Sporting por momentos ha hecho un buen partido. Creo que es un buen equipo, que tiene buenos jugadores y que está muy bien trabajado. Creo que han tenido sus momentos, sobre todo en el inicio, aquella ocasión que han tenido en nuestro rol defensivo. Han tenido muy buenos minutos en la primera parte. Sí que es verdad que nosotros hemos estado cómodos cuando nos ha tocado en ese bloque un poquito más bajo. Hemos sabido defender bien, hemos sabido salir un poquito en estas transiciones que sabíamos que podíamos generar buenas ocasiones. Y por lo demás, creo que es un gran equipo, un gran estadio, una gran afición y que va a hacer una gran temporada.
9: ¿Una pregunta más? Muy bien, pues terminamos con la rueda de prensa. Gracias.
7: Gracias.
10: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
1: 20 minuts passen de les 5 de la vesprada. Acaba la primera part en segona divisió, Clara.
2: Així és, perquè arribem al temps de descans en el partit entre el Valladolid i l'Oviedo amb el resultat de 0-1 a favor de l'Oviedo, i recordem també que el divendres va començar esta jornada 5 de la Lliga Hypermotion amb el Burgos 3 Ceuta 1, que ahir es varen disputar Andorra 1, Real Societat 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, Girona 1, Castelló 2, Granada 1, Albacete 1, Córdoba 0, Almeria 2, i que este migdia hem pogut viure la victòria de l'Eldense per 0-1 a camp del Sporting de Gijón, i que a part del Valladolid-Oviedo que està jugant-se, a partir de les 6 i mitja serà el torn del Mallorca-Sabadell, a les 9 en la del Tenerife-Leganés, i tancarà la jornada demà dilluns, a partir de les 8 i mitja, el partit entre el Celta-Fortuna i l'Eibar.
1: Anem a recordar també, per exemple, com ha anat el cap de setmana en el circuit de Madrid, en eixe Mat Ring, que més enllà de les queixes de molts dels aficionats que han anat, ha tingut ja el seu primer campió de la història.
2: Així és, perquè Kimi Antonelli ha fet història al Mat Ring, el líder del Mundial. S'ha emportat el primer gran premi de Fórmula 1 disputat al nou circuit de Madrid i ha reforçat encara més així la seva posició al capdavant del campionat. El pilot de Mercedes s'ha aprofitat de l'errada estratègica de McLaren amb Lando Norris, que havia eixit des de la pole. Després, Marc Verstappen ha acabat segon i Norris tercer, després d'una carrera marcada per l'estratègia i on el cotxe de seguretat virtual. Charles Leclerc també ha arribat a liderar, es queda finalment fora del podi, i males notícies per als espanyols, perquè Fernando Alonso ha acabat de setè després d'una carrera a contracorrent i d'un toc amb Carlos Sainz, on el madrileny ha rebut una sanció de 5 segons per eixa acció i finalment ha abandonat després de 45 voltes. Així que Antonelli, Verstappen i Norris han format, per tant, el primer podi de la història del Madrid, i Alonso ha sigut de setè i Sainz no ha pogut acabar.
1: I també, abans de tornar a la ciutat de València, xicote repàs, Clara, de MotoGP, de les tres carreres que hem tingut en la jornada d'avui ja finalitzades, i han sorprès sobretot de MotoGP.
2: Així és, perquè Marc Márquez ha sigut el que ha donat un colp d'autoritat a Misano i s'ha posat líder del Mundial. El de Ducati ha guanyat el Gran Premi de San Marino i ha aprofitat la caiguda de Marco Bezzecchi quan liderava i completava un cap de setmana perfecte després d'imposar-se també ahir en l'esprint. I atenció al domini espanyol, perquè Àlex Márquez acaba segon i Pedro Acosta tercer, en un podi completament nostre. I encara més, els sis primers classificats són espanyols: Sant Fermín Aldeguer quart, Jorge Martín cinquè i Raúl Fernández sisè. Una cosa que no havia passat mai en MotoGP, i amb esta victòria Marc Márquez ha empatat així a 274 punts amb Jorge Martín, però passa a liderar el campionat pel nombre de victòries. Així que una remuntada espectacular en el Mundial i una nova batalla oberta pel títol.
1: Está Víctor García Pego Camp.
11: Actitud, por lo menos algo bien, más, más bien, presionante, bien. Digo, presionando un poco más.
12: Sí, sí, sí. Vamos a intentar estar en bloque más alto y apretarlos más.
11: Más agresivo, sí. Gracias, ahí están las palabras.
1: Víctor García, que ha donat temps a un parell de respostes ràpides en la eixida des de vestidors. I un comentari també, recordem, estem en la etapa 21, l'última, en la Volta Ciclista a Espanya 2026. Una etapa, pues, com sempre se diu, no? de transició, de festa, de celebració, en una Volta Ciclista a Espanya que va a guanyar Enric Mas, el mallorquí. Estan ara mateix, després de passar pels primers 40 quilòmetres d'esta etapa. Primoz Roglic va acabar segon, si no passa absolutament res, i si no m'enganye, el tercer finalment va ser Félix Gall. Enric Mas, que està a només uns quilòmetres ja de ser campió d'esta edició 2026 de la Volta Ciclista a Espanya, marcada evidentment per aquest accident que va patir en la primera setmana de carrera, Tadej Pogacar. Ja està tot preparat, Ciutat de València, Manolo Montalt, Juanjo Rodri, protagonistes damunt la xespa.
13: Tot enllestit per a que comenci la segona part. I ha de comentar, Paco, que hi ha hagut una substitució en el Futbol Club Barcelona. Se n'ha anat Gerard Martín al vestidor. Primera part accidentada per al central del Barça. L'ha substituït el danès Christensen. I el partit està parat perquè n'hi ha una lipotímia
1: normal
13: en la graderia.
1: Normal. Pues bueno, tenim el so ambient ja de tot. I mira, mentre se paren el partit anem a aprofitar el últim paró i de seguida estem ja en la tornada i en la segona part d'este Llevant 0 Barça 2.
3: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito. So am I
1: still waiting for this... 5:25, tornem al Ciutat de València. Ja tenim les imatges, ahí estan els capitans Rafinha i Brugui parlant amb l'àrbitre, no?
13: Estan els dos amb l'àrbitre. Imagina que és la imatge que tindreu, perquè Tebas no deixa enfocar a la graderia quan hi ha episodis d'esta vessant, és a dir, quan hi ha lipotímies, quan hi ha gent passant calor o aventant-se en un palmito, les odres per a la realització que fa el partit, que les domina la Lliga, és que això no s'ha de treure per televisió, perquè segons Tebas això dona una imatge pejorativa o dolenta de la Lliga.
1: Sí, no, que la gent tinga problemes de salut no és pejoratiu,
13: sí,
1: però mostrar-lo sí.
13: Pues no és, se veu que això es dolen per a la Lliga, i no es dolen per a la Lliga, que Tebas ha multiplicat per 10 el seu sou des que és president de la Lliga. Se veu que això és bo per al campionat. Bueno, pues en efecte n'hi ha gent, estan, pues això, pues, estan les assistències en la banda, estan els capitans amb l'àrbitre i els jugadors estan sobre el terreny de joc, però la segona part no pot començar en el Ciutat.
1: Mira, perquè... Manolo, el comentari, estic llegint, tractant de fer lo que fan els del Plus normalment en Rodri i companyia, estan indignats Rafinha i Brugui amb l'àrbit, queixant-se de la calor dels espectadors, que no pot ser això i que no poden estar en la zona. A banda, però, és molt visible.
13: Però això no li ho han de dir Brugui i Rafinha a l'àrbitre. Això li ho han de dir Brugui i Rafinha a Pablo Sánchez i a Joan Laporta.
1: Correcte.
13: Que són els que li permeten a Tebas fer el que li dona l'absoluta gana en esta lliga.
1: Tebas Betella. Ahí està. Sí, senyor. Puxem.
13: Comença la segona part, Paco.
1: És que és una indignitat. És una indignitat. Dos caps de setmana consecutius, partits 4 i quart en València. A Paco, 30 Paco, plus graus. No pot ser.
13: El que voten és clubs. Perquè, a més, tu has vist que estos dos clubs, o la setmana passada, a veure la pilota per a la Minya Mal, que pot fer el tercer, entra a dins de l'àrea, està Rafinha, que entrava sense marca, continua la Minya, amaga la Mil i pegava al centre, buscant Anthony Gordon, que rebanya per baix, que escura per baix la pilota, i havia fora de joc. Però tu has vist que el dia del Llevant Betis, el president del Betis o el president del Llevant, el dia del Barça-València, el president del València o el president del Llevant del Barça, o ara el president del Barça o el president del Llevant, saben que s'ha de jugar a este horari? No. Per tant, són responsables directes dels problemes de salut que puguen tindre els aficionats en el terreny de joc.
1: Totalment d'acord.
13: A veure, pilota per a Rafinha, Rafinha que va encarar, Rafinha que se fa un espai, Rafinha que amaga, que gira, que toca per a Lamine. Lamine se fa del primer. El jugador del Llevant crec que ha sigut Aïssa Mandí. Des del terra fa penal. Penal a favor del Barça. Minut 1 de la segona part.
14: Crec que ha sigut doble el penal.
13: Sí, primer en la mà i després amb el peu, perquè no hi haguera dubte. Pues bueno, va penal a favor del Barça, Paco, per a començar la segona part.
1: Pues el que faltava ja al partit, per si n'hi havia una finestreta ahí per al Llevant lluitar-lo.
13: Sí, jo diria, a veure com arranca la segona part. Podia arrancar en dos camins. Pues a començar per el pitjor. I serà Lamine Yamal qui busca el doblet, mentre Matt Ryan, que ja va detindre un penal a Chupe la passada setmana davant el Màlaga, qui intenta impedir-ho. Minut 2 de la segona part. Recorden, segona part que ha començat amb retard per una emergència mèdica en la graderia.
1: L'acció de Mandí és horrorosa, eh? Primer el penal en la mà i després...
13: Sí, sí.
1: A l'alçar-se fent un altre penal.
13: No hi hagués dubte.
1: Mare meva.
13: Bueno, ahí va Lamine Yamal a transformar el 10 del Barça. Va Lamine, Ryan baix de pals, espera l'ou de l'arbitral, xiula, li pega Lamine, gol. Fa el tercer del Barça, segon en el seu counter particular. I quart en dos partits, Lamine Yamal. Dos de la segona, el Barça amplia l'avantatge. Llevant 0, Futbol Club Barcelona 3.
1: No és, Juanjo Rodri, la millor forma de començar, eh?
14: No, no, era qualsevol possibilitat de retallar. Ara s'esfuma perquè ja és un resultat molt contundent. Jo crec que el Llevant està rebent massa castig, però això és futbol i tampoc se pot dubtar de del enorme potencial del Barça.
13: Pues ha marcado el tercer en el partido de la jornada en el punta a punta, punt radio. Esperaven que el Barça pudiera guanyar. Esperaven també que el Llevant, que havia oferit una cara combativa en el tram final de la primera part, poguera posar en apurs a l'equip de Hansi Flick, però en la segona part, a la primera cullera mosca. Pilota per al Llevant. Baló per a Brugué, que intenta baixar-la dins de l'àrea. Li dobla Hugo Sotelo, continua Brugué, cau a terra. Manu Sánchez demana la falta, assenyala fora de banda. El col·legiat no interpreta falta, sí, a veure. Sí, ha interpretat falta d'Eric García sobre Brugué. El baló el va posar l'encarregat de la pilota parada en el Llevant, que és Jonander Olasagasti. Encara que al seu costat també està Hugo Sotelo. A veure si... Van curt per a Sotelo o va dins de l'àrea. Ahí està l'obre de Luis Castro, que li estava dient alguna cosa a Jonander Olasagasti, perquè s'ha girat cap a ell. Li va pegar Jonander. Baló cap al punt de penal. Posa el peu Fermín. Altre futbolista, Juanjo Fermín. Ataca, defen, recolza.
1: Fa de tot.
14: És un... És que...
13: Té gol, té assistència, té regat.
14: Tot. És que analitzes el Barça i no té cap punt dèbil. Tot està a un nivell altíssim. No, dius, anem a entrar per ací? No. És impossible. És imbatible en aquests moments.
1: Un segonet, dos coses. Bueno, ara
0: el València acaba de fer un comunicat oficial i diu que Braulio Vázquez és el nou director esportiu del València.
1: Què te pareix, Manolo Montalt? Notícia en directe, eh? A les 5 de la vespre, 32 minuts, comunicat oficial del València Club de Futbol. El València comunica la contractació de Braulio Vázquez com a nou director esportiu del club. Benvingut de nou a casa, Braulio Vázquez. De la resta del comunicat. Braulio Vázquez, Pontevedra, 1972, compta en una ampla i contrastada experiència en la direcció esportiva en el futbol espanyol. En el València va exercir com a director esportiu entre 2010 i 2013, després d'haver format part anteriorment de l'estructura de futbol del club. De 2017, Braulio Vázquez ha exercit com a màxim responsable esportiu d'Osasuna, lloc que ha ocupat al llarg de les últimes 9 temporades. Braulio torna al València novament per assumir el repte de liderar la nova estructura esportiva de la entitat. El club considera que la seva experiència, coneixement i trajectòria professional contribuiran en esta nova etapa en el València. Braulio Vázquez serà presentat pròximament com a nou director esportiu del València Club de Futbol. 5:33, comunicat oficial del València, Braulio Vázquez, Manolo Montalt, nou director esportiu de l'entitat.
13: No ho entenc, però li desitja la millor sort del món, que li va fer molta falta.
14: Bé, jo el comentari sóc amic de Braulio, però hauria de tindre molt mal les coses en Osasuna per a acceptar un regalet com el que li
1: jo,
14: arriba.
1: Jo, al respecte, i veient Osasuna l'altre dia, Braulio vota...
13: Abans de que s'afonen el vaixell.
1: No, 2 segons abans de que el voten.
14: Exactament, crec que en aquesta direcció ha anat el meu comentari.
1: I són 9 anys, que ja n'hi ha molt de desgast, molts sí. canvis, i crec que ja en estiu passat vas dir que Rami se nos asuna i efectivament no està començant de...
13: És que hi ha que dir una cosa...
14: Jo crec que s'ha prevaliscut el tema econòmic, perquè estic convençut de que Braulio l'ocasió l'haurà aprofitat econòmicament i... Per aquesta amistat i aquest contacte que he tingut amb ell, sincerament, m'he sap mal. És un fitxatge que fa olor a desesperació.
13: Sí, d'una i d'altra banda. I torno a dir, tinc un gran apreci i un gran concepte de Braulio, però la realitat és que des de l'eixida 2-1 de Llagoba a Arrasate, Braulio no havia encertat en cap entrenador que havia dut a l'equip rotllet.
1: És de veres. De veres, li ha costat moltíssim. Eixe binomi de Braulio i Cata, que era i és la seva mà dreta. Ja veurem si ve de la seva mà o no, perquè Cata també tenia aspiracions de pegar el bot com a director esportiu en solitari. I bueno, el binomi Manolo en Llagoba Arrasate, que efectivament...
13: Bueno, per tant, Llagoba Arrasate entra en la quiniela a partir d'ara.
1: Pues jo diria que sí, Pues sí, perquè no van acabar malament quan se'n va anar de Osasuna. Va ser més un tema de desgast i Llagoba després va firmar per el Mallorca.
14: Sí, ja, alguna vegada he parlat precisament d'Arrasat en Braulio i sí, efectivament té un bon concepte. O sigui que el que acaba de dir Manolo té possibilitats de convertir-se en realitat.
13: Bueno, pues... Quina vespre esta,
1: bueno,
13: Paco.
1: Almenys m'imagino que les possibilitats de que Jesús Vázquez continuï tenint minuts en el primer equip augmenten lleugerament.
13: No. Primera querella calenta.
1: El Gallà,
13: el
1: futur de Gallà.
13: En Gallà, primera calenta. El pare del tipus que competís en el lateral esquerre amb Jesús Gallà.
1: Magnífic.
13: És el nou director esportiu del València.
1: Si li faltava actors a esta xarlota, ja tenim...
13: Riu-te tu del millor guionista de Hollywood.
1: Excel·lent. Me pareix una cosa excel·lent. 35 minuts per cert, Clara Alcover, en el partit del València femení en Logroño i tot continua igual, no?
2: Sí, continua sense gols, minut 36, Logroño United 0, València femení 0.
1: I actualitzem també el bàsquet Salva Gomis perquè ja està en marxa el tercer quart.
0: Sé que no val de res, però abans de... Bueno, no, actualitzem, mira, 49-39, guanya de 10, la selecció espanyola ara en temps mort, anava a dir-te aprofitem el temps mort, i sé que no val de res, però quin nom t'havia dit que estàvem parlant
1: fa 10 minuts?
0: Nacho Sanchís.
1: Sí. Que Braulio no contestava.
0: Pues
1: ja ha contestat.
0: Pues oficial, Braulio.
1: I de fet crec que acabarà apareixent en línia misteriosament ara. Bueno, pues tot s'ha tancat molt ràpidament i el tema de Braulio, esta nit estem en els últims 90 minuts amb Manolo Montal, Salva Folgado i la resta de contertulis de parlar de l'assumpte. Moviment arriscat, més per a Braulio que per al València, Més per a Braulio, que crec que té molta pedra també a nivell personal, perquè és una persona feta a la ciutat, que viu així, que té la família així i que arrisca molt en este moviment que per a un València o un Benito en el qual Manolo ja li dona igual 8 que 80 i cremar més gent de la casa, que ha estat el comentari previ fa 2 hores, hora i mitja, de gent de la casa que conega la casa, pues mira, per a mi Braulio el considere de la casa, perquè va estar així molts anys i torna al club després de 9 temporades en Osasuna i un pas previ per el Valladolid.
2: Tots els comentaris estan siguent de sorpresa, en plan, un diumenge treballant és un acert, el València treballant un diumenge fent les coses bé, pediste deseo i me l'han complit, ara arrasate amb ell, pregunten.
1: Clar, és que la pregunta obligatòria, però Manolo, és que la realitat en el que hem tingut ací ara mateix, Braulio pareix, t'anava a dir...
2: ¿El Salvador?
1: Braulio, el nou Alex Ferguson de... No, és
13: que... Ara mateix Braulio sembla el xiqui beguirista en
1: totalment, totalment.
14: Aristóteles.
1: Sí, sí. Bueno, pareix que no hi ha una forma de donar-li el 100% del protagonisme al partit en el Ciutat,
13: Acaba primer de tindre una de Bruguel llevant i ara Gordon en el Barça. El partit no para. El partit no para. Alié al que està vivint-se en altres cercles.
14: Sí, és que avui coincidissin, a part de lo important del partit que estem retransmitint, pues l'actualitat passa per València i per el València.
13: Pues la pilota per a Brugué, que juga per a Olaza. Olaza toca per a Manu Sánchez. Olaza de nou, és de primer, és descarregant de cara. No ha llegit Dani Requena la passada, ni la passada de Olaza ha sigut certera. Valor per a Rodri. El Barça ja guanya 0-3 amb dos de Lamine i un de Xavi Espart. Davant el Barça, que sembla, això sí, amb una predisposició diferent del rival, sempre de dir-ho, però de moment sembla que el Barça estiga galcant el partit de fa 7 dies a Mestalla, Juanjo.
14: Sí, exactament. Ja es comencen a ficar-li pausa al partit. Tenen clar que la victòria la tenen pràcticament segura i l'actitud és d'intentar que no perdre la pilota i no buscar massa la porteria contrària. Estan fent una espècie de rondo on sempre paguen els mateixos.
13: Sí, desgraciadament per a ells. Rodri, que perd una pilota. Això és notícia. Valor per al Llevant. Dela, jugant de primeres. La demanava Peter Ratkov a l'espai, però està molt atent Joan García, que a més també la juga amb una suficiència. Algun dia se'n durà un esglai, però també el porter la juga amb una suficiència bestial. Valor per a Rafinha, servit per Pedri. Apareix Mandí, que davant d'Anthony Gordon la toca per a Tolian. Tolian, per a que l'intenti baixar, Peter Ratkov. Quin debut ha tingut el búlgar, el pobre, davant del Barça, que és com anant a pegar-te contra un mur. Valor per a Rodri. El balón que toca l'àrbitre, per tant, vot neutral a favor del Barça. Balón per al conjunt blaugrana. Rodri, per a Eric García, intentava buscar la min, recupera Brugué, el balón queda curt, el recupera Eric García, li furta el mateix Brugué, intentava eixir Manu Sánchez, lateral. Pilota per a
14: canvi.
13: El Llevant, que va fer tres substitucions. Fora Ratkov i dins Ivan Romero. Se'n va també Olaza i entra Oriol Rey. I també, a veure, entra Oriol Rey. Vale. Oriol Rey, Ivan Romero i Bardelli. Per tant, Rey per Sotelo. A veure que se la menja. És el primer valor per a Víctor García. Retalla Víctor García. Pot marcar la deixa. Per a Manu Sánchez. A porta buida. La trau Cubarsí. Que mollet, quina llàstima. No, Christensen ha sigut a la fi. Que mollet, quina llàstima, Juanjo, perquè tenia llevant
14: sí,
13: per a retallar.
14: Claríssima l'ocasió. No l'este bones esta vesprada el llevant.
13: Valor per a Mandí, que obri en la posició de Jeremy Tolian, va a l'Alemany, espera l'arribada d'algun company xoferís, Enzo Bardelli, francès, que acaba d'entrar, que cau a terra i diu l'àrbitre que n'hi ha falta a favor del llevant. Bueno, pues A veure.
14: Sí, lo interesante es que el Levant está... el 3-0 no se dona per vençut.
13: No.
14: Ho intenta, és una actitud que mereix un reconeixement.
13: Sí, senyor, jo estic absolutament d'acord amb això, Juanjo.
14: Ja està.
13: Jo crec que l'actitud que està mantenint el Levant és, bueno, molt interessant de cara al que va ser un equip que va estar, això, lluitant per la supervivència. Amb aquesta actitud va ser més fàcil lluitar per la supervivència que amb el tapalau de Ivan Romero de Taló. Se li queda morta, remata! I la trau Joan García en el primer pal. La recupera llevant valor per Oriol Rey. Oriol li flanqueja Bardelli. Intenta Oriol centrar. El valor que toca en Pedri, banda.
14: Són 4 o 5 ocasions.

0: Ocasions de gol claríssimes, sí, sí, per part del Llevant, eh?
1: Sí, sí.
0: No ni una ni dos, quatre o cinc.
1: El que passa és que no té encert, cosa que ha sigut el Barça, perquè la qualitat és el que té. El baló dins de l'àrea, intenta prolongar-la bé a la trola de defensa. La guanyava ara Enzo Bardelli, però la furta al Barça, Lamine d'exterior, sobre la carrera de Rafinha, que guanya a Manu Sánchez. Se va plantar dins de l'àrea, Rafinha per al quart, no, Manu Sánchez. Molt bé, perseguint amb 0-3. Fins a l'extenuació del seu rival, el suficient, sí, com per a posar el peu i enviar al cantó. En aquest aspecte, com dèiem, al Llevant no se li pot discutir ni, vamos, ni mig segon la intensitat que li està posant el partit, siga quin siga el marcador. I sí, a quien siga l'encert, el baló per a Pedri dins de l'àrea, apareix Oriol Rey, rebutja aquesta pilota, intenta arribar Enzo Bardelli, apareix Xavi Espart per a tocar sobre Joan Garcia, que està com 8 o 9 metres fora de la seva àrea, tranquil·lament, xafant la pilota, la juga novament sobre Xavi Espart, ve Lamine a rebre, en banda, rep Lamine Yamal, que descarrega de primeres per a Pedri, este per a Lamine, que fàcil ho fan, lo difícil. Lamine, segona pilotada a l'àrbitre, que està apareguent poc, però desencertat, vull dir, és com el del xiste, Juanjo, té poquita voz però desagradable.
0: Ha interromput una passada que podia ser molt perillosa, eh?
1: Sí, sí.
0: Ha exercit de defensa del Llevant.
1: Ha sigut un bon defensa ara, sí senyor. Bueno, pues la té Pedri, que juga sobre Eric García. Eric García jugant per a Christensen, que toca de primeres. Baló per a Rodri. Rodri, que toca sobre la putxada de Xavi Espart, que frena, que toca novament per a Rodri, que ha vengut a oferir-se, a ajudar-li, com si fos un escorta en bàsquet. Baló per a Pedri, interior per a Rafinha. Ha tallat bé Enzo Bardelli. La juga per a Tolian, que va a buscar en llarg Ivan Romero. La lluita Ivan Romero, la deixa al centre. No arriba Bardelli, que posava el peu i ha tombat Eric García. Continua el Barça en la possessió. Rodri per a Christensen i este per a Cubarsí. Cubarsí frena per a reiniciar la jugada. Baló per a Rodri. Rodri per a Eric García. Novament Cubarsí. Eric García, banda dreta, encara canxa pròpia. Línia que dividís 3-2 darrere de joc. Pedri descarrega sobre Lamine, que toca novament per a Rodri. Rodri sobre la putxada de Xavi Espart. S'ofereix a la curta Fermín. Ref Fermín, gira. Toca de primeres per a Rodri, cerca central, novament per a Fermín, demana Espart, Fermín, amaga a l'esquerra, però toca al centre, pilota per a Cubarsí, que s'incorpora ja a canxa de Llevant, este per a Lamine, que descarrega de primeres per a Eric García, sobre l'arribada de Fermín, Fermín amb la pilota, va cap al centre, busca a Anthony Gordon precisament, però continua Fermín, amb pilota, cau a terra, falta perillosa per al Barça, en la frontal de l'àrea.
2: Aprofite que n'hi ha gols, sí, en segona divisió de manera consecutiva en, mare meua, en el nou José Zorrilla, Clara.
3: Així és, perquè tenim 9 gols en la Lliga Hypermotion. Ara mateix ha marcat el Valladolid, 2 gols seguits. El Oviedo, minut 70, Real Valladolid 0, Real Oviedo 3.
2: Dani Calvo i l'altre ha estat de Pablo Sáenz per a posar-li el 0-3. Ara mateix en el 60... 8 de la segona part.
3: I el que volia comentar-vos era que els nostres companys de Apunt Esports acaben de publicar el vídeo en el que es veu el fins ara el CEO del futbol del València, Ron Gurley, abandonant la ciutat esportiva de Paterna en el seu cotxe. No ha volgut, òbviament, fer cap declaració. Home. Ha passat rapidet.
2: Sí, imagina que no farà una carta de despedida ni donarà una
1: referència. Cafés Valiente patrocina este despido. El remat del Barça, l'atrapa Matt Ryan.
2: Sí, valent no ha estat, precisament.
1: No. Bueno, deia que era molt valent perquè passejava per la ciutat.
2: Bueno, pues ara podrà passejar encara més.
1: Correcte. Des de William Wallace us havia vist un escocès amb tanta valentia. Pilota per al Llevant, que ho intenta novament. Dani Requena per a Oriol Rey. Oriol de primeres, cap a dins, però la tallada, Eric García. Ahí està Fermín, que cau a terra. Es falta.
0: El fill d'això de Ron, recordeu les declaracions que va dir que estava molt satisfet,
2: sí,
0: del plantel.
2: Per cert, he de... Ah, pues mira, el dubte que tenia abans ja s'ha respost. Cinc de la espada, 47 minuts. Comunicat oficial, fa dos, de Osasuna. Braulio Vázquez finalitza la seva etapa com a director esportiu del club. José Antonio Prieto Cata, assumís la direcció esportiva del club després de ser el secretari tècnic del futbol professional des de 2017. És a dir, Manolo, que Braulio i la seva mà dreta se queda a Cata en Osasuna, que ascendís, i Braulio canvia de aires i aterra en el València. I el més destacat del comunicat diu: Braulio Vázquez finalitza la seva etapa com a director esportiu en el dia d'avui. El fins ara màxim responsable de la parcel·la esportiva ha informat a l'entitat de la seva decisió d'emprendre el seu nou projecte professional, i al mateix temps el València ha informat que va abonar la clàusula de rescissió reflectida en el seu contracte, xifrada en 290.000 euros. El València paga 290.000 euros a Osasuna per la rescissió de Braulio. Demà oferirà una roda de premsa a Braulio a la una del migdia, en la qual s'acomiadaran el Sadar de la que ha estat la seva casa en l'última dècada. I després ja la decisió de que el nou director esportiu siga José Antonio Prieto Cata, que ha estat secretari tècnic del futbol professional des de 2017. Osasuna expressa el seu agraïment a Braulio per el seu treball i el cicle exitós construït en l'última dècada. Del mateix mode, li desitja la millor de les sorts, de les fortunes, en els seus futurs reptes professionals. Pues ahí está el comunicat oficial d'Osasuna, que també vos contem en el punt a punt. Tercera notícia important de la jornada: primer, que Corberán, Ron Gurley i l'estructura esportiva al complet se'n van al carrer. Després, que Braulio Vázquez, el nou director esportiu del València, i ara també Osasuna confirmant este últim extrem, i que Cata, la seva mà dreta, que se queda en Osasuna com a director esportiu. El València pagant vora 300.000 palos, Manolo, per l'eixida de Braulio d'Osasuna.
1: Home, no són els dos que va pagar per Carlos Corberán, però és una altra volta diners. El qual demostra que, a veure, el valor per a De Jemi, que llança, el Barça ha fet un triple canvi, De Jemi és un dels jugadors que ha entrat, Paco, i para Matt Ryan. Deia que no són els dos quilos que va pagar per Carlos Corberán. A veure, bona teta de Ryan, perdona, Paco, valor per Evan Romero, que va enfrontar Rafinha, que està com a defensa, i Rafinha que també com a defensa li falta la pilota d'Ivan Romero. O sigui, és que el Barça ho té tot, hasta els davanters com baixen a defendre.
0: A defensar, sí.
1: És que és terrible.
0: Elegant el comunicat
2: molt
0: de Osasuna.
2: Però bueno, ja és...
0: Però no m'ho crec.
2: Jo crec que elegant la forma de tancar l'etapa, però que les dues parts estaven desitjant, després de 10 anys de desgast...
0: Tancar cadascú, l'etapa.
2: Clar, per la seua
1: sí,
2: banda.
1: Eh?
3: Un oient ens diu, però què esperàveu d'un entrenador que es va anunciar el dia de Nochebuena?
2: Sí, efectivament, efectivament.
3: Sí, bueno, a la una de la nit.
2: Vaig a aprofitar Manolo Montal per a preguntar, bueno, tindrem pausa d'hidratació, m'imagine, que sí. No tardarà massa, pues anem a aguantar-la, a la pausa d'hidratació, que serà d'ací un parell de minuts. Primer porta la pilota el Barça, si no m'enganye.
1: Rodri, en efecte, jugant per a Cubarsí, 0-3, guanya el Barça, ho intenta llevant. A més, no baixa els braços i té aproximacions a l'àrea de Joan Garcia. Això sí, no amb el suficient encert com per a superar el porter del Barça. L'envia, en este cas, era de la... L'atrapa en la seva àrea, tranquil. Joan Garcia en el Barça. Han entrat de Jimmy, Marc Bernal i Dani Olmo. Se n'han anat Gordon, Rafinha... Perdó, Gordon, Yamal i Pedri.
0: Gran jugador, Bernal.
1: Sí, altre projecte de jugador més que interessant. Rodri, bueno, projecte no, realitat. Per a Eric García, este per a Cubersí, de primer és Bernal, per a Fermín, quina maniobra de Fermín, per dins, pilota per a Dani Olmo, que va per dins, posa el peu, Mandí, que finalment rebutja, o li donarà el seu porter que la rebutja, a Matt Ryan, intenta Víctor García, sí, entre dos, cau a terra, falta... Preparats dos canvis més en el Levante Unió Esportiva. Va entrar Ifien Dugbe. I va entrar també Nacho Pérez. Per tant, se'n van Manu Sánchez. Imagina que se n'anirà Tolian. No, se'n va Dela. Així que Dugbe va al centre. I Nacho Pérez passa a la... Esquerre, va actuar, sí, com a lateral esquerre.
2: Mentre se va subicant els jugadors, sí, sí. Ràpidament dos passos, el primer a Alemanya, Espanya, que poquet a poquet va fent camí.
4: Sí, acaba el tercer quart ara mateix en eixa diferència de 10 punts. Continua la victòria momentània per a la selecció espanyola, que de moment estaria emportant-se la medalla de bronze. Així que a la fi del tercer quart, Espanya 61, Alemanya 51.
3: Ja arribem al temps de descans també en la Lliga F, en el partit entre el Logroño United i el València, amb 0-0 al marcador.
2: I en un retard significatiu, demane disculpes al nostre Carlos Gallardo, obrim línies amb el Clariano. Clariano.
5: Hola.
2: I estem, perquè anem a contar-vos el Ontinyent Atlético Saguntino que comença a les 6 de la vesprada de la mà de Carlos Gallardo. Hola, Carlos, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Sí, la gent que llamo el valencianista pendent del que conteu del València Club de Futbol i també observant les arces de la porteria que avui estrenen en color blanc i blanc i negre els colors de l'Ontinyent 1931. Els dos equips, l'Ontinyent 1931 i l'Atlético Saguntino, que van en la victòria en esta segona jornada. L'equip local, l'equip de Rubén Sanz, que hi San Juan bien porteria, amb tres centrals, Jorge García, David Mico, Iñaki Pardo, en zona defensiva, pres laterals, Jorge Ruiz i Antonio Moreno, en el mig del camp, Andreu i Héctor Óscar, Dalt, Trujillo, Juanan y Alejandro Roz per part del conjunt de Romans, el visitant Claudio Pardo en porteria, en zona defensiva Omar, Marcos Cano i Quique Torrente, el trident defensiu, per els laterals Mari Sangari, Diego Martínez, en el mig del camp Gastón Alonso, Diego Climent i Aitor Saez, Danelt buscant els gols, els dos Sergio, Sergio Magariño i Sergio Martínez. En l'arbitratge Enrique López, a partir de les 6 estarem molt atents a cine des del Clariano d'este Ontinyent 1931 Atlético Saguntino.
2: Segona jornada de la tercera federació, grup 6 en el Clariano des de les 6, és a dir, d'ací a 6 minuts comença el partit. Tornem al Ciutat de València, Manolo.
1: El valor per al Barça és Fermín, que ja cavalca per banda dreta, juga amb Rafinha, el brasiler, amaga per fora, toca per a Rodri, el de les botes taronges, el millor jugador per a mi, a les d'ara, quan es tracta de...
0: En diferència.
1: Fer jugar a, o de jugar a so de la piloteta. Hi haurà jugadors més habilidosos, amb més gol, més espectacular, però per a construir un equip sòlid, tindre a Rodri és posar uns ciments quasi inquebrantables. Pilota per a Rafinha, que van en un contra un contra Nacho Pérez, va per dins, va per fora, va a la línia de fons, es llança amb tot Dela, que ha entrat com un tractor, i se'n va el valor al cantó. Preparat, no, ho torna a mirar a la seva banqueta Luis Castro, mentre... De moment ja no cal fer jugadors del Llevant, si ho fan els del Barça. I crec que a nivell de fitxatges, crec que ja han debutat tots, a excepció del francès Axel Tapé.
4: Està bé, no? Manolo?
1: Sí, sí,
2: perquè... Si vos escoltes a la Folgado, vos va a reventar.
1: Perquè Tapé serà tape quan Mbappé siga en vape. Pilota... a la línia de fons o quan Mané siga main. Baló per al Llevant, que traurà des de cap puesto perquè diu l'àrbitre que hi ha que parar per a la pausa d'hidratació. 73 de partit. Recorden que en el primer minut de la segona part el Barça feia el 0-3, però també és cert que no augmenta de moment l'avantatge en el Ciutat, en el partit de la jornada. Del punt a punt, de moment, Llevant Unió Esportiva 0, Futbol Club Barcelona 3.
2: Sempre de la mà d'Indústries Vijusa, Higiene Industrial.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: 3 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. De seguida estem en el Clariano per a l'inici del partit i de seguida estem en la recta final del duel en la Ciutat de València, però també en un dia en el qual molta gent s'ha ofegat metafòricament, com és el cas de Ron Gurley i Carlos Corberán. Anem a parlar de piragüisme, Clara.
3: Així és, perquè ha hagut un gran tancament d'Espanya en la Copa del Món de piragüisme a la seu d'Urgell. Manuel Ochoa s'ha emportat la victòria en l'última prova de kayak cross en una jornada que posa el punt i final a la competició al Parc Olímpic del Segre, un triomf que completa un gran cap de setmana per a l'equip espanyol, que se'n va de la seu amb 4 medalles. Ahir Miquel Travé aconseguia l'or en C1 i Miren Lazcano la plata, així que enhorabona per a Manuel Ochoa en kayak cross i sobretot destacar les 4 medalles per a Espanya per a tancar esta Copa del Món a casa.
2: I a banda d'això també teníem que parlar d'handbol femení.
3: Així és, perquè hem tingut dos victòries i una derrota per a les tres representants valencianes en la segona jornada de la Lliga Guerreras Iberdrola. L'Elche continua intractable i ahir va superar amb claretat el Porriño per 26-16. També fa ple de victòries l'equip de l'Elda Prestigi, que va guanyar a la pista del Betionac per 22-24. Així que l'Elche i l'Elda sumen 4 punts de 4 possibles i formen part del grup dels líders. I la creu és per al Morvedre, que ha caigut a casa davant l'Atlètic Guardés per 16-26 i continua sense puntuar després de les dues primeres jornades. I pràcticament sense descans, el pròxim dimecres arriba la tercera jornada, on l'Elx visitarà l'Atlètic Guardés, el Morvedre juga a la pista del Granollers i l'Elda Prestigio rep al Costa del Sol Màlaga. Així que els tres partits, dimecres 16, a partir de les 8:30 de la vesprada.
2: Pues tot ja repassat i ubicat. Tornem al Ciutat de València, en un partit en el qual el marcador, jo crec que reflecteix més la pegada del líder, Manolo Montal, que la desigualtat en el marcador en el partit, perquè el Llevant ho ha peleat, ho està peleant encara.
1: Llevant, Paco, continua peleant-lo, però, en efecte, més que la pegada, jo crec que estem parlant de la qualitat global d'un equip que no té problemes per a defensar, que no té problemes per a treure la pilota, que no té problemes per a transitar, que no té problemes per a tocar. Vull dir, és que ara mateix el Barça domina totes les facetes del joc, i per això, com deia Juanjo Rodri, ara mateix és el millor equip. Què passarà d'ací a maig, que és quan se decidixen els títols? No ho sabem, però ara mateix la sensació de suficiència amb la que el Barça domina totes les ferramentes del joc, Juanjo, te dona a entendre que és molt difícil estar a aquest nivell.
0: Sí, i a més que està clar que el Llevant ha merescut algun gol. Jo no sé si reduir la diferència, però aconseguir gol ho ha merescut el Llevant.
1: Sí, mira, ara furta Bardelli, intenta tocar sobre la pujada de Brugué, no arriba, però sí Ivan Romero, que apareix en aquesta banda. Amb tot va a terra Pau Gubarsí. I l'envia al lateral. Pues ahí está. Claro, pero Cubarsí ahora fa no, la 13-14. Va. Después viene el, sí, el pobre sí, Nacho sí, Pérez, sí. Espera. Preparad para entrar altre jugador en el base. Va a entrar Joao Cancelo.
2: Pues mira, aprofíteme el cambio. Primer, Clara Alcover.
3: Sí, volia comentar que tenim missatges al nostre WhatsApp. Volia recordar primer el número de telèfon, que és el 611-38-73-17, 611-38-73-17. I després tenim dos oients que ens han escrit un dia, que el comentari de Rodri que havia fet abans, que tenia tota la raó.
1: Atenció, atenció, Vinicius. Atenció, gol de Llevant. Gol! De la suficiència del Barça, que és el seu pitjor enemic quan eres tan superior, relaxar-te, que li regales la pilota al rival, però després ja que aprofitar el rival, el regal, la garra, Ivan Romero dins de l'àrea, amb tranquil·litat, sorteig a la eixida de Joan García, retalla diferències en el 34 de la segona, en el 79 de partit, al Ciutat de València, marca Ivan Romero per al Llevant, Llevant 1, Futbol Club Barcelona 3.
2: Pues efectivament, que la sort t'agarre treballant, en este cas que les errades, errades Juanjo Rodri en defensa del rival t'agarren pressionant i buscant el gol.
0: Bueno, però jo crec que estava... Atenció, falta.
1: Sí, falta Eric García sobre Ivan Romero.
0: Sí, jo estava dient fa uns minuts que era mereixia el Llevant marcar. I efectivament, siga d'una errada o de lo que siga, el Llevant ha marcat i el marcador és més just com està ara que abans.
1: Sí, senyor, estic absolutament d'acord. Ja ha entrat Cancelo en el terreny de joc per Xavi Espart, que ha fet el primer gol del Barça.
0: Estava dient algo clara, no?
3: Sí, sí, t'estava dient que teníem un oient que ens havia dit que tenies tota la raó en el comentari que havies fet de Vinicius, però a part d'això, us preguntava tant a tu com a Manolo, qui seria per a vosaltres el pròxim entrenador ideal per al València, que ell apostaria per Aguirre.
1: A mi m'agrada molt Aguirre, que ja va estar amb Braulio Vázquez, i també m'agrada Jagoba Arrasate, que són homes de Vázquez.
2: Sí.
1: Jo crec que en el moment en què sàpiguem qui va ser l'entrenador, sabem si Braulio Vázquez té algo de pes en la planificació esportiva o bé com a enèsim florero en la secretaria tècnica?
0: Jo crec que no. Conec algo, ja dic, a Braulio, i crec que el paper de comparsa no va fer-ho.
2: Jo espero que hagi firmat per escrit, en paper...

0: L'autonomia, sí, l'autonomia.
1: Sí, l'autonomia també la firmaren a Mateu i de la nit al matí la llevaren, eh?
0: Pues se n'anirà, ja està.
2: Tenim una teient que també ens diu: soc soci del

0: Candela per a posar la pilota en moviment. Entrarà a guanyar-la en Dugbe. La pilota a la frontal, la guanyava Oriol Rey, però el baló se li mou una miqueta il·legal, com no, a Rodri. Rodri amb la pilota, intenta treure-la. Estava tancat per dos homes, lateral favorable al Barça. Ahí està Joao Cancelo, acaba d'entrar en el camp. A mi, jo crec que Joao Cancelo és un dels millors negocis en la història de Jorge Mendes. No he vist mai un futbolista que m'agrada menys si li traguen més diners. Joao Cancelo me pareix un accident a punt d'esclatar en qualsevol moment. Pilota per a Fermín. Fermín per a Eric García, novament Fermín al centre, la perd Eric García, la recupera, levanta, a veure. Pilota per a Barderi, la demana Brugué. Quin tapa lateral de l'àrea. A veure si la pot posar bé Roger Brugué. Curta en el primer pal. Cobarsí al cantó. Cobarsí al cantó. I brama el Ciutat. Donant-li espenta als seus. Va Enzo Barderi.
1: Irreductibles, Manolo, que estan posant segurament en més apurs que ningú fins al moment al Barça esta temporada.
0: Probablement.
2: Sí, senyor.
0: Probablement és l'equip que més està apel·lant a la rebel·lia davant la tirania del líder. Va Enzo Bardelli des del quart de cercle. El baló al primer pal, el rebuig de la defensa. Li cau a Nacho Pérez, que tindrà que tocar. Ho fa amb dificultat per a Mandí. La posa dins de l'àrea. Molt penjada aquesta pilota. Molt fàcil per a Joan García, que la posa en moviment per a Joao Cancelo. Va el portuguès. Ja transita en canxa de llevant. Frena, toca per a Rodri. Ve Rodri. Rep la pilota, gira, toca de primer esperamar Bernal, que toca novament sobre Rodri, que fa un canvi d'orientació des de l'esquerra cap a la dreta, on la palma exterior Rafinha, va al brasiler, amaga en una, toca finalment al centre, baló per a Dani Olmo. Ahí està el Manresa, que va a jugar novament per a Rafinha, per l'actual capital del Barça. Jugant a cama canviada en banda dreta, Rafinha, Caño, Nacho Pérez per a donar-la dins de l'àrea a Dani Olmo, que toca la mà per a Rafinha, este per a Rodri. Rafinha a la frontal, un amago, juga Aubry a la dreta per a Dani Olmo, a la curta està Eric García, que rebe en el piqué de l'àrea. Eric García per a Rodri, novament Dani Olmo, toca al Barça una gran velocitat de matar, però de moment aguanta llevant. Rafinha, Olmo, novament per a tocar darrere a Cubarsí, este per a Christensen, la pressió de Bardelli. Christensen, abriguem per a Joao Cancelo, Cancelo de primer espera a De Gemi, a De Gemi en pilota, retarda sobre la posició de Marc Bernal. Este sobre Christensen, i Christensen per a Cubarsí, totes són canxa del llevant. Baló per a Dani Olmo, a la dreta, pegadeta a la banda, està novament Rafinha, que no inicia la individual, juga darrere per a Eli García, que toca per a Rodri, descarrega en dos tocs per a Cubarsí, veneja el Barça, Pircarafà, futbol, control, Juanjo, per a evitar que el llevant li pugui pegar un altre sustent.
2: Exactament, el Barça ara està intentant congelar la pilota, ficar-li plom al partit, que no agarre la pilota el llevant, perquè les últimes ocasions en possessió el llevant de la pilota ha creat molts problemes.
0: A veure Rafinha dins de l'àrea per a Dani Olmo, gira Dani Olmo, la trau Pérez, la toca finalment, el remat d'Eric García, que se'n va fregant l'Skyler, però que és fora. Falta de porta per a Matheus Ryan.
1: Ocasió per al Barça, queden 5 més l'afegit en el Ciutat de València. Actualitzem, li donem a F5, per exemple, al bàsquet, ja superat l'Equador de l'últim quart, Salva.
3: I ara en l'acció de Maria Conde, que es queda curta a l'aixa safata, però el que no es queda curt és el marcador 74-55, que està guanyant Espanya a 4 minuts 25 segons per a la fi de l'encontre.
1: Clara Cover, com ha començat la segona part en el camp de les Gaunes?
4: Pues m'agradaria contar-te molt bones notícies, però la veritat és que el resultat no es meneix. A minut 47, Logroño United 0, València Femení 0.
1: El Clariano, Carlos Gallardo, com ha començat el partit?
5: Primers 5 minuts i les primeres atacs perillosos per part del Atlético Saguntino, amb el protagonisme per als dos Sergios, per a Sergio Magariño i per a Sergio Martínez. I destacar-te un homenatge molt bonic que s'ha produït abans del partit, és a Paco Ortiz, el president de la penya de Torretas. En recordareu que l'any passat vam parlar en Anna, la seva dona, perquè Paco Ortiz porta uns anys lluitant contra la ELA. L'any passat va estar uns mesos que no va vindre així al Clariano per uns problemes i això que va tindre en esa lluita, però ara en la caïda de rodes, ha estat al terreny de xoc. Juanan Casanova, el capità de l'OTI 1931, l'ha saludat, ha fet la treta d'honor i ja està, en la banda d'este camp del Clariano, animant Paco Ortiz de la penya de Torreta, el president que fa molts anys que segueix al seu club i que tota la gent li ha donat el seu suport en esa lluita que està duent a terme durant la ELA. Així portem 7 minuts de xoc en el Clariano, sense gols en este OTI 1931, Atlético Saguntino.
1: De primera divisió a tercera la federació, sempre el futbol protagonista del punt a punt i també el poliesportiu. Tornem al Ciutat, Manolo.
0: Tornem al Ciutat, on està llevant Unió Esportiva defensant aquesta pilota que cau a peus de Bardelli, que entra detrás de la baló per

0: Joan Romero, que toca de primer, espera Bardelli, té aquí Joan García, quasi hasta, fins al centre del camp, en una banda, li pega Joan García, la recuperarà en Dugbe de cap, la juga de Yemi, la mata amb el pila, tira a terra, retarda sobre la posició de Christensen, que ja busca en el centre Dani Olmo, a la carrera va Rafinha la desmarcada, però Dani Olmo li diu, calma, que queden 4 minuts i no volem arriscar més del que toque. Baló per a Rodri, Dani Olmo, jugant a tocar-la, que passi el temps, el Barça. 87, el Llevant intentat encara, a veure si n'hi ha una pilota solta per a viure uns minuts finals d'esperança. 1-3, està guanyant el Barça. Pilota per a el jugador del Barça, Rafinha, que juga per a Ali García. Este per a Pau Cubarsí. Cubarsí amb la pilota passada de seguretat, amb l'altre central, amb Christensen, que fa el mateix en Cubarsí, demana Eric García a la curta, Eric García amb la pilota, baló per a Rafinha, Rafinha en la banda per a Dani Olmo, este per a Rafinha, que fa, intenta fer un revés d'esquenes, acaba de perdre el baló per a Demandi, que intenta jugar amb Brugué, furta la pilota, se'n va Brugué, se'n va cap a l'àrea, va Brugué, va Brugué, el baló, gol, hi havia que creure, hi havia que creure, hi havia que creure, gol del Llevant, Unió Esportiva, Roger Brugué, el capi en una pilota estratosfèrica, morint fins a l'últim alè, perquè està amb la llum roja de la reserva encesa, se'n va cap a l'àrea, se'n va del seu defensor, tira porta, rebutja Joan García, però el rebuig li va al Mateu, al mateix Roger Brugué, que tranques i barranques, espentes i rodolons, fa que la pilota superi el porter per a l'escenari que estàvem descrivint, per a posar l'esperança en els instants finals, 89 de partit, marca Roger Brugué, Llevant 2, Barça 3.
1: Bueno, si el Barça és una muntanya, Rodri, la fe mou muntanyes, eh? El gol de Rodri és pura fe, pura fe.
2: Pura fe. I qualitat, que fa un canyo. Jo crec que el que està fent el Llevant és una...
1: Exemplar, exemplar.
2: Exactament, és algo èpic, històric.
0: Brugué ara no pot dimenejar-se.
1: Clar.
2: Estar en un...
0: Està en les mans, perdona, Juanjo, està aixocat en les mans, en els genolls, agafant aire. Això vos demostra l'esforç, Juanjo, que ha tingut que fer per a marcar.
2: Sí, estar 0-3 i tindre esta reacció és algo històric, èpic, com he dit. El Llevant està donant esta vesprada una lliçó completa de professionalitat, d'entrega i de ser defensor d'uns colors, de professionalitat, en una paraula, perquè per què anem a dir altra cosa?
0: Bueno, pues la pilota queda morta, va Ivan Romero, va Ivan Romero, Cubarsí rectifica, pilota per a Christensen, Christensen darrere, per a Joan García, perseguís la pilota, Víctor García.
2: És que
0: van a morir fins a la fi. 6 d'afegit, 6 per a l'esperança. A veure, en Dugbe, que hi sobra de Yemi, tira la pilota fora. El Llevant no ha dit la seva última paraula i està ben dient-ho, Amb 0-3 i amb 1-3, que el Llevant mereixia més, i amb 1-3 dèiem que l'escenari que esperaven era una pilota solta per a fer un altre i intentar posar esperança en els minuts finals. I així no és. El Llevant s'ha clavat en el partit, ho va tindre molt complicat, però absolut honor a aquest equip que amb les seues armes és l'equip que de moment, com tu deies, Paco, més complicat i ho està posant el Barça en la Lliga Espanyola.
1: Però de llarg, De llarg. El Barça està suant. Està suant en esta recta final.
0: Pilota correguda, apareix a la frontal, Matthew Ryan. El baló llarg, el rebuig a Cubarsí sobre Ivan Romero. La segona és per a Mandí. Mandí, que l'envia llarga per Ivan Romero. A veure que té que ser Joan García. Joan García, Ivan Romero, li pega a Joan García. El baló toca Oriol Romero en el centre del camp. La talla Rodri, la juga Brugui. Pilota per al Llevant. La baixa Víctor García. En l'apertura sobre l'arribada de Tolian. Va l'Alemany, correguent a la mà de Yemi. La penja Tolian. El baló al punt de penal fàcil per a Joan García.
1: Un segon perquè acaba el partit en segona divisió. Continua la crisi del Valladolid.
3: Valladolid 0, Oviedo 3. I recordem també la resta de la jornada en la Lliga Hypermotion. En esta...

0: jornada 5. El divendres es va disputar el Burgos 3, Ceuta 1, i ahir Andorra 1, Real Societat B 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, Girona 1, Castelló 2, Granada 1, Albacete 1, Córdoba 0, Almería 2, Sporting de Gijón 0, Eldense 1, i a partir de les 6 i mitja serà el torn del Mallorca Sabadell, i a les 9, Tenerife Leganés. Tancaran la jornada de mal Celta Fortuna davant l'Eibar.
1: Bueno, pues...
2: Fora de Gemi, gol del Barça.
1: Che.
2: En una jugada extraordinaria de Adeyemi. Y el Llevanes acaba de quedar, Paco,
1: buah,
2: como aquella final del Manchester y el Bayern de Múnich. Pues sí, ahora sí. La mateixa, la mayoría de los jugadores en terra, pero no plorant. Reventat.
1: Es que hasta gent...
2: De lo que han corregut.
1: Hasta gent...
2: Y mira la reacción del ciutat de València, clar, aplaudint als seus. La reacció del ciutat de València aplaudint al seu equip, perquè és per estar orgullós d'aquests futbolistes, Juanjo.
3: Sí, senyor, jo crec que lo que hem presenciat esta vesprada en el camp del Llevant és tot un exemple de lo que té que ser un equip de futbol, demostrant totes les qualitats que se tenen que ficar en el terreny de xoc a l'hora de disputar un partit en un rival infinitament superior.
1: Sí, sí.
3: Però avui s'ha demostrat que tu pots compensar aquesta superioritat tècnica si fas una demostració, com ha fet el Llevant, sobretot de professionalitat. Jo crec que la paraula clau en el que hem vist esta vesprada és professionalitat dels jugadors del Llevant.
2: És que ara mateix acaba de tirar Brugui una carrera a Medic García, que no anava quasi segur anant a presa pilota, però l'ha lluitat després de que Brugui estiga. Ara mateix li farà falta més oxigen que qualsevol muntanyer que intente pujar a la Napurna.
1: Sí, sí. Pot ser el pitjor del partit, més enllà de que la teoria respecte a este Barça és que o li fas l'empat en el 93 o el tens apanyat, perquè sempre tenen eixe punt de reacció, i ara és reacció del Barça de... Ara ja m'he enfadat, i Adeyemi t'ha fet un gol molt fàcil, que n'hi ha partit en 4 dies. O sigui, el problema és eixe, que dimecres igual llevant novament, i l'equip, per a mi, Manolo, avui la factura física va ser molt elevada.
2: Sí, però mira una cosa, mira que els que li han donat canvis a l'equip han sigut els canvis que ha fet en la segona part. Clar, aleshores, tu pots plantejar a l'inrevés, que els que han entrat en la segona part entren d'inici contra l'Atleti i després ja buscaràs cabes fresques per a la segona part contra el conjunt de Sant Mamés, eh? Vull dir, és que no, ara mateix jo crec que tots aquests registres els domina Luis Castro.
1: Sí, i n'hi ha, per a mi la teoria, Juanjo, és que n'hi ha partits perduts que no són derrotes, i lo d'avui, els 3 punts se'n van ara del Ciutat, però el Llevant no va eixir en cara de derrotat avui del Ciutat.
3: Eixe exactament és el comentari que jo anava a fer. Estava dient que esta és una derrota més honrosa, ja no pot ser.
2: Bueno, pues pilota per a Pau Covarsí, jugant per aquí, estàs en el partit, ja està acabat, però li van a ser 3 punts per al Barça, que és un grandíssim equip, però honor i glòria al derroche de professionalitat del Llevant Unió Esportiva en la vesprada d'avui, siguent l'equip que més complicat li ho ha posat al Barça en Lliga. 30 segons per a la fi, Dani Olmo per a Rodi, novament Dani Olmo, darrere per a Covarsí. El Llevant, quasi els pobres, no poden ni menejar-se. I el dimecres visita este estadi un Atleti de Bilbao que ahir no va passar de l'empat davant de l'Elx. L'òpera de Jemi en banda, que ha sigut qui ha rubricat en la victòria del Barça. L'òpera Christensen, que juga per a Covarsí. Covarsí per a Eric García. Eric García amb la pilota, xafa Eric García, que tampoc vol ja problemes. 5 segons, Eric García, Rodri, l'àrbitre que mira el crono, pilota a la banda. L'òpera Cancelo, que toca per a Adeyemi, va Adeyemi cap a l'àrea, en Dugbe amb ell. Adeyemi al lateral, en Dugbe que li cobrís. Continua Adeyemi amb la pilota, baló darrere per a Marc Bernal, este per a Cancelo.
0: I tenim males notícies en el futbol femení, perquè s'adelanta el Logroño United al minut 59. El gol ha sigut de Isina, Logroño 1, València Femení 0 al minut 58.
1: Mitja hora per davant, tira-hi, Manolo.
2: Intentava llevant una última jugada, pilota per a Ivan Romero, entra Brugui per el centre, Romero que intentava el regat, però li ha agafat la defensa del Barça, passen 40 segons sobre el 6 afegit. Balòpera, Matthew Ryan.
1: Un segon, Manolo, perquè acaba el partit en Alemanya. Espanya
4: acaba
1: és bronze.
4: Acaba de terminar el partit en Alemanya. Espanya que guanya el bronze. Les llàgrimes de les jugadores de la selecció espanyola s'abracen en eixa zona de banquetes després de guanyar 81-58. La victòria d'Espanya, el tercer lloc en el Mundial 2026 en Alemanya, espera la selecció espanyola de Miguel Méndez. Les millors del partit, Illana Martín novament en 20 punts i Raquel Carrera en 15.
1: Enhorabona selecció espanyola, i te deixe per ahí Salva Gomis, que Espigoles està esperada, que està picant.
5: Sí, està el telèfon que crema.
1: Un abraç, company. La victòria de la selecció espanyola, ha acabat el partit en el Ciutat de València, Manolo.
2: Sí, acaba de finalitzar el partit amb incidència final, perquè ha entrat un espontani.
1: Ai, mare.
2: Que se n'ha anat a per Gubarsí, crec que ha sigut.
0: No l'hem vist en la tele, nosaltres.
1: No, en la tele no s'ha vist.
2: No, evidentment, ja s'hi carrega molt la tele.
3: No, però no anava per agredir-lo. Ni...
1: No, per a fer-se
0: fotos.
2: Bueno, espera, perquè jo l'actitud del tipus no sé quina és, perquè sí que ha botat el tele de joc i estan entre quatre intentant reduir-lo,
1: Ah, pues...
2: No.
1: És l'increïble Hulk.
2: No, entre quatre, Ara ja se l'enduen. Però, en efecte, havia votat un espontani.
1: Pues no és un espontani.
2: No sabem en quina... La realitat, no sabem en quina intenció.
1: No, espontani o linebacker dels Chicago Bears, perquè si fan falta quatre per a reduir-lo...
2: No, entre quatre, però que se n'anava. Ara ja al final, entre dos l'han acompanyat al túnel de vestidors. I ahí disposiblement li deixen la cartilla, la deia del seu cosí. Però bueno, el més important, Paco, que hem vist, un Barça que ara mateix demostra el perquè és el líder i el dominador absolut del campionat, però més important encara és que hem vist un Llevant Unió Esportiva que demostra que amb aquesta actitud, el fet d'arribar a la permanència, jo crec que no va ser massa complicat per a l'equip de Luis Castro.
1: Vas a flipar amb els números del partit, però primer anem a recordar que ha acabat en este marcador el partit de la jornada, sempre així en la sintonia del punt a punt de la mà d'Indústries Vijusa, Higiene Industrial.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: 6:21, el que deia Manolo Montalti, Juanjo Rodri, Llevant Unió Esportiva 2, Barça 4. Expected goals, 2.46 el Llevant, ha fet dos gols, 2.63 el Barça, ha fet 4. Possessió, 25-75, el Barça, evidentment. Ojo a esta estadística. 13 rematades del Llevant, 7 entre pals, 2 gols. 12 rematades del Barça, 6 entre pals, 4 gols. El Llevant ha rematat més que el Barça en un partit. Això me pareix increïble. Corners, 3 per a el Llevant i 5 per a el Barça, i grogues, una per cadascú dels dos equips, i en faltes, les mateixes, 11-11. És a dir, Manolo, que a nivell estadístic el Llevant, pràcticament des dels únics equips que Llevant a una banda la possessió, li ha aguantat una per una en totes les paràmetres al Barça de Flick,
2: No, és que li ha aguantat, és que li ha jugat de tu a tu, que és el que deia Juanjo des del primer moment, i en efecte, jo crec que has dit una frase, Paco, que probablement serà la que jo li pregunté a Luis Castro, que és que hi ha partits perduts que no són derrotes. I avui és un partit perdut que no és una derrota per al Llevant, ni molt menys. És que jo, des que vaig veure aquest equip competir el dia de... sobretot de l'Osasuna, el segon partit, i competir el dia del Betis, tenia clar que aquest equip, de seguir així, és que no... Després venen lesions, venen sancions, venen un munt de coses. Ja sabem lo llarg que és el campionat. Però... amb aquesta actitud, aquest equip, lo que és el lluitar per la permanència, té que tindre un final de temporada que no siga gens apretat.
1: Sí. Ara seguida li pregunta a Juanjo, però està Eric García parlant amb els companys del Plus.
7: No, por esos goles que lleva Lamine, por esos que lleva Rafinha, pero te voy a preguntar por un compañero además que probablemente para nosotros una de las sensaciones es Xavi Espar.
8: Sí, al final el míster está mostrando, ¿no?, que tiene confianza plena él está respondiendo, está jugando muy bien. Y estamos muy contentos con él. Obviamente tiene que seguir trabajando igual que todos, porque al final creo que si este año en algo destaca el equipo es que hay mucha competencia en todas las posiciones, nadie se puede dormir, así que creo que eso hace mejor al equipo y a cada uno.
7: ¿Cómo va la nariz?
8: Bien, ahí va, aguantando.
7: Gracias.
8: Gracias.
7: Enhorabuena, las palabras.
1: Les paroles de Eric García, que efectivamente hoy parecía Batman, ¿eh? Estaba ahí en la mascareta jugando el partido y a buen nivel. Juanjo Rodri, lo de Wii no es una derrota, es un partido perdut.
3: Sí, exactamente, es una derrota, yo diría, gloriosa.
1: Un segundo, Juanjo, perdona, ya está Brugui.
8: Me ha matado, he pasado muy mal la primera parte.
7: Y lo pero bueno, te voy a preguntar por esto que estamos viendo, ahora mismo la reacción del público, sobre todo cuando habéis encajado el cuarto gol, todo el público en pie, bueno, pues gritando y animando.
8: Bueno, creo que han visto que lo hemos dado todo contra un gran rival que venía en una muy buena dinámica, los hemos puesto contra las cuerdas, 3-2, apretando, hemos tenido situaciones para poder marcar más goles, así que nada, se sentían orgullosos del trabajo del equipo y nos han dado una ovación y bueno, a darles alegrías a partir de ahora.
7: Porque tú lo has dicho, lo que habéis sufrido en los primeros 30 minutos, a partir del segundo gol ya os habéis recuperado un pelín, ¿no? Pero esa sensación de correr y no llegar prácticamente nunca.
8: Sí, a ver, sabíamos que tendríamos momentos de sufrir y que nos iban a hundir. Es verdad que los primeros goles, sobre todo el primero, ha sido un rechace así que ha ido para adentro y nos ha afectado un poco más de la cuenta, pero bueno, el equipo se ha repuesto, hemos salido a la segunda parte, hemos hecho un penalti y pese a eso, pues le hemos intentado dar la vuelta, hemos dado la cara y lo hemos peleado hasta el final.
7: Nunca se sale fortalecido de una derrota, entiendo, pero al menos perder así contra el Barça y con esa reacción que tiene el público es algo a sumar, algo positivo.
8: Sí, darlo todo, pelearlo contra los mejores y tener opciones hasta el final, ¿no? Ese era el objetivo y mira, al final ha salido cruz, pero podía haber salido cara.
7: Tu gol, el tercero de la temporada, una cuestión de fe prácticamente. Y acierto, pero fe.
8: Sí, a ver, ha salido bien la jugada, es verdad que he tenido suerte en el rechace, pero bueno, hay que buscarla y contento por eso, pero bueno, triste por el resultado y el miércoles a por otro partido que en principio hay más opciones, pero va a ser un partido complicado, pero vamos a ir a tope por ello.
7: Gracias y suerte.
8: Muchas gracias.
1: Roger Brugui, Brugui, el capitano que acaba reventado el partido. Estaba parado en Juanjo Rodri. Mira, per cert, es un detalle. Lionel Messi en Instagram le ha donat like a l'última publicació clara de l'Eldense després de la victòria del conjunt d'Elda este migdia davant l'Sporting de Gijón. El tema de Messi està calentet i jo crec que en les pròximes setmanes tindrem més novetats en aquest sentit. Juanjo Rodri, el que t'he dit abans, no és una derrota, és un partit perdut i Will Levant ha demostrat que està per a competir i per a lluitar.
3: Sí, exactament. Només té que repetir lo que ha fet avui. I, a més, un detall inèdit que no sol repetir-se en un camp de futbol. Marca el Barça el quart gol, que ja sentenciava el partit, i tot l'estadi s'alça a aplaudir als seus jugadors.
1: El Levante Unió Esportiva, sí, sí.
3: Els locals, o sigui, que és un espectacle que jo he vist poques vegades, perquè normalment fan el decisiu gol, per dir-ho d'alguna forma, i la reacció pot
1: ser... La gent s'enfada, la gent desfila, la gent se'n va... Sí.
3: Però avui ha sigut tot un clam que diu l'himne del Barça i la veritat és que l'espectacle per part del Levant ha sigut extraordinari. Davant d'un Barça també extraordinari.
0: Menuda diferència en l'actitud de la veu de Juanjo, quan dice més talla a del Ciutat.
2: Juanjo, bueno, l'actitud és la que li transmeten en el camp a ell.
1: Efectivament.
3: Exactament, jo no tinc preferències. Jo sempre he dit que soc sobretot el que me paga i ara no me paga ningú.
1: Vos he preguntat pels millors del partit. Manolo, tu primer.
2: Jo és que en el Levant me sembla complicat, Paco, intentar trobar un futbolista que digués este ha sigut el millor. Han tingut moments, però és cert que el canvi de banda de Víctor García ha fet millor a Víctor García en la primera part i a Brugui en la segona, que Ivan Romero li ha donat diferents coses en atac, sobretot en la mobilitat, que Peter Ratkov, bueno, pues queda't amb un d'aquests tres noms que te doni, perquè qualsevol d'aquests m'ha agradat.
1: Jo és que no soc massa objectiu en ell. A mí, Roger Brugué, Juanjo, me parece un jugador súper súper infravalorado. Siempre me ha paregut. Y hoy, para mí, la segunda parte con Aixit, ha fet un partidàs.
3: Sí, pero hoy es día de destacar el conjunt. Jo més que entrar en les individualitats, que efectivament teniu raó, però jo crec que avui hi ha que alabar el Llevant al complet, a l'equip, al planter, a l'entrenador, a tot. Jo, de veritat, normalment soc molt fred en el tema del futbol i avui, pues la veritat és que m'ha emocionat i tot el que he vist, perquè és un espectacle poc freqüent.
1: De l'àrbitre Manolo Gui, ve regular malo, desastrós.
2: Per a lo poc que ha tingut que intervindre, desastrós. No té incidència en el partit, no ha favorit ni a uns ni a altres, però les poques coses on ha tingut que demostrar que era un àrbitre capacitat per al partit, ha demostrat...
3: Li ha vingut gran el partit.
2: Sí, que li ha vingut gran.
1: Sí. Llevant Atlètic Club el pròxim dimecres a partir de les 9:30 de la nit en el Ciutat de València, mateix escenari que avui, i després de la derrota del conjunt granota, la segona de la temporada, el Llevant està 13 amb 5 punts en la zona templada de la classificació. Tanquem des de la zona de dalt, Juanjo Rodri, un abraç molt gran, amic.
3: Molt bé, gràcies igualment.
1: I tanquem provisionalment, Manolo, te deixem Espigola Ampera i per baix en zona mixta.
2: Perfecte, gràcies, Paco.
1: A les 6:29, un xicotet entrenem camí i continuem perquè està en marxa el partit en el Clariano primer. Carlos Gallardo, minut i resultat en el partit.
9: A punt ha estat de marcar el Ontinyent en un remat d'Iñaki Pardo. Estem en el minut 20 d'encontre. Continua el 0-0. Ontinyent 1931-0. Atlético Saguntino 0.
1: Recordatori que la selecció espanyola de bàsquet ha guanyat el bronze en el Mundial. Ha guanyat a Alemanya per 81-58. I també minut i resultat, Clara Alcover en el Futfem.
0: Minut 69. Continua la derrota del València femení. Logroño United 1, València femení 0.
1: 6:30 en punt de la vesprada. Com deia, alt en el camí i tornem per obrir més camps en tercera federació quan per cert acaba ni a de passar a mateix. Gol en Logroño.
0: Acaba de marcar ara mateix el conjunt logroñés per a posar el segon al resultat. Minut 70, Logroño 2, València femení 0.
1: Ana Franco ha fet el gol, ex del Llevant, Unió Esportiva, davantera del Llevant la temporada passada. Ana Franco, sí senyor. 2-0 guanya el Dux Logroño davant el València Club de Futbol. Deia 6:30 en punt, en marxa des de les 12 i en el punt a punt fins a les 12:30 de la nit, en un dia en el que estan passant cosetes, recordem, Carlos Corberan al carrer, Ron Gurley al carrer, l'estructura esportiva al carrer, Braulio Vázquez, nou director esportiu del València Club de Futbol. Veurem si les segones parts són bones en este cas. Continuem en directe.
10: A punt ràdio. A l'Alacantí 96.5.
11: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
12: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
10: A Punt Radio, sintonitza amb tu.
13: Esport per a tots a punt a punt.

0: 6 de la vespre, 32 minuts. Poliesportivo en la sintonia del Punt a Punt mentre estem a la espera de les rodes de premsa i les entrevistes flash d'eixe partit que ha jugat el Joan Turió Esportiu davant el Barça. 2-4 ha caigut davant el líder de primera divisió, que és més líder encara.
1: Ara en l'arena europea volem donar la enhorabona a la selecció espanyola femenina de futbol platja, que acaba de proclamar-se campiona de la Women's Euro Beach Soccer League a Viareggio, a Itàlia, i on les espanyoles han superat precisament Itàlia en una final espectacular, 4-3, i alcen així el títol continental després d'una superfinal en què s'han reunit les millors seleccions europees. I la festa espanyola pot ser doble perquè ara mateixa ja està en marxa la final masculina, també de l'Eurobeach Soccer League, on després del títol de les xiques, la selecció masculina també va a buscar convertir-se en la campiona d'Europa de futbol platja.
0: Això respecte al poliesportiu, també estem pendents de la volta ciclista a Espanya, últims 50 quilòmetres ja, queden concretament 46 per acabar la cursa este 2026. Ja sabeu que, si no passa res estrany, és a dir, no va passar res, Enric Mas va guanyar esta volta ciclista a Espanya, que ha entrat ja en la recta final. Estem pendents del postpartit del Barça-Llevant. El Llevant va ser la tele, a veure si hi són protagonistes. També Manolo Montalte, la zona de premsa, espigolant el postpartit i els protagonistes en les flash interviews. Hem de dir que en primera divisió ja està en marxa el següent partit en el torn. En este caso es el Getafe 0, Deportivo de la Coruña.

0: Catalunya 0, el duel que està produint-se, i també hem d'actualitzar els marcadors en segona divisió perquè també hi ha futbol en marxa.
1: Així és, perquè fa 4 minuts que ha arrencat el partit en esta jornada 5 de la Lliga Hypermotion entre el Mallorca i el Sabadell amb el resultat de 0-0.
0: Pues mira, fuera de joc, no, mira, estava a punt de cantar un gol del Getafe, gol d'Ivan, però és fuera de joc, continua el 0-0, minut 2 de la primera part. I el que deia, de seguida anem a obrir línies amb els partits de les 7 de la vesprada. Així en el punt a punt, ja sabeu, fins a les 12 i mitja de la nit.
2: Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
0: Punta Punt. 6 de la vesprada y 36 minutos, ya está Luis Castro, mis compañeros de Movistar.
4: La reacción del público con el cuarto gol, ¿no? Porque entiende que esa ovación, ese agradecimiento por el esfuerzo del equipo.
5: Sí, el público aquí sabe que ya hablamos varias veces que el equipo tiene que dar al máximo todos los partidos. Lo ha hecho. Has terminado un partido contra Barça con más remates que ellos y más grandes oportunidades de lo que he visto ahora de las estadísticas que me ha mostrado. Terminas un partido de Barça teniendo las oportunidades más claras. 5-3, entonces yo pienso que tienen que estar orgullosos de los jugadores. Sabíamos que iban a haber momentos que íbamos a sufrir, pero hemos peleado por el resultado, no hemos jugado como un equipo pequeño, hemos intentado jugar como un equipo grande con todos los mejores equipos del mundo, y pienso que los aficionados saben que es un equipo que va a dar todo, y eso es importante.
4: Defíname un poco las reacciones precisamente en esos momentos, porque claro, cuando salen del descanso entiendo que les pedía algo más de agresividad, más en la presión, arriesgar un poco más porque el resultado era incierto, todavía 2-0, pero claro, nada más encajar el 3-0, ¿qué pasa por su cabeza?
5: Ya hablamos con los jugadores que estábamos atendiendo oportunidades, si marcábamos una u otra, íbamos a ponerlos con más dudas. Lo hicimos, hicimos algunos cambios delante que sabíamos que eran jugadores que podían hacer daño. Iván ha tenido tres oportunidades muy buenas, ha hecho una de ellas. Sabíamos que íbamos a presionar un poquito más con los que han entrado porque estaban más frescos, y los cambios han sido para intentar un resultado mejor.
4: Las derrotas son siempre derrotas, no suman puntos, pero no sé si siente que el vestuario no se va tocado, no se va dañado por perder así.
5: No, las derrotas son derrotas, pero estamos dañados porque queríamos más. Queríamos jugar para ganar porque Barça es un equipo muy grande, pero nosotros ya estábamos a 8 partidos en casa sin perder, ganando 7 de ellos. Entonces nos hace daño, queríamos ganar, pero también saben que han dado todo. Yo digo a los jugadores siempre, si dan todo, no les puedo pedir más.
4: Y la última, le quiero preguntar por el estado del terreno de juego, porque es verdad que no lo han puesto como excusa, pero sí que han hablado algunos jugadores. Eric García, ha dicho también Hansi Flick, que no estaba en las mejores condiciones, que estaba muy seco, que era difícil jugar así.
5: Estaba muy
4: seco.
5: Sí, nosotros lo mojamos, pero si hay una persona de la grada que casi que moría, hay una cosa que no podemos hacer, es tapar el sol. Hemos cortado la césped, hemos regado el campo, porque nosotros no nos gusta ganar poniendo la césped mal. La césped está muy buena para un equipo que ha cambiado la césped en principio de temporada. Yo he jugado en otros estadios que la césped está muy peor. Ayer vinimos aquí, no vinimos a la semana aquí, podíamos venir a medio de semana, no hemos venido, porque queríamos que la césped estaba bien, buena, porque nosotros nos gusta ganar con la césped buena, pero ahora una cosa que el Levante no consigue hacer ainda, pero vamos a intentar la próxima, que es tapar el sol. Estás a las 4 de la tarde jugando en Valencia, es imposible. Los jugadores nos han dicho, cuando ha salido al encantamiento, mister, un sol muy, muy, y la césped se seca en 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer?
4: Gracias, suerte.
0: Vale. Paraules de Luis Castro. N'hi ha una cosa que no se pot fer, és tapar el sol. Me parece una gran declaració a les queixes del Barça, dient que la gespa estava molt, molt seca, que no estava per a tal. Bueno, pues Luis Castro, que ha tancat la boca ràpidament a la resta del personal.
1: I d'una manera molt fina.
0: Molt elegant, molt elegant. Els portuguesos tenen esa retranca també, que ja s'està veient, per exemple, Mourinho en esta segona etapa en el Madrid. Però bueno, ràpidament actualitzem, abans d'anar en la pilota i més cosetes, Salva Gomis, directament des de la redacció dels esports ací en Apunt Ràdio, per a recordar que Corberán ja no és entrenador de València, del València que Ron Gurley tampoc, que l'estructura esportiva del València tampoc, que Braulio Vázquez és el nou director esportiu del València i que ja han començat els moviments per a buscar el següent entrenador del València.
6: Sí, però que la informació que tenim a aquestes hores, a les 6:39 de la vesprada d'este diumenge, és que no n'hi ha un entrenador... sí, no, inclús te diria avançat en les negociacions, que Braulio acaba d'aterrar i que estan eixint diferents noms, inclús en premsa. I jo la informació que tinc, per lo que he pogut parlar amb els entorns tant de Jagoba Arrasate com d'Ernesto Valverde, és que cap dels dos té notícia ni cridada del València ni de Braulio, i que en el cas d'Ernesto Valverde m'asseguren des de la seva agència, me poden mentir, evidentment, o poden no dir-me la veritat, si queda millor dir-ho així, és que la intenció és no entrenar este any. És a
0: descansar.
6: Dir, Valverde no vol, o no va, o no anava a entrenar este any.
0: A mi me consta que a Valverde sí que li tocaren d'este estiu, després de deixar la seva etapa llarga en l'Atlètic Club, i ell sí que volia descansar. Ara, una cosa és descansar, i altra que t'arriba una proposta interessant.
1: Però has de ser valent per vindre al València.
0: No,
1: val.
0: Has de ser molt valent.
1: Jo ho he dit abans. Eh? No és una decisió tampoc que la pugues prendre per allà.
0: No, però jo estic d'acord en el que ha dit Salva. El tema Valverde més complicat. Però bueno, és a dir, i afegim pues això, els inputs que van arribant a la redacció de Apunt Ràdio, hacia els esports, en el partit de la una, en el 90 minuts, en el punt a punt, que aquests contactes són pues embrionaris, que Braulio Vázquez encara no ha aterrat, que recordem, Salva, demà s'acomiada a 2-1, sí. Demà s'acomiada a l'una del migdia a 2-1, que el València ha pagat 290.000 euros per alliberar Braulio Vázquez del seu contracte.
6: Que Cata se queda en 2-1.
0: Que Cata, el seu
6: ajudant... És a dir, no ve en Braulio.
0: No ve en Braulio, se queda en 2-1 Cata, que també és un gran coneixedor del mercat ací a Espanya, i que tots els moviments se van a fer en els pròxims dies, aprofitant, primer, dos partits que el València té per ahir, que ara mateix no sé si dir que molesten més o menys. El primer davant l'Alavés en Vitoria, i el segon, el cap de setmana, davant la Reial Societat. Després arriben 21 dies de paró. I com acaba de dir el nostre company Nacho Sánchez en xarxes, diu que eixe paró de 21 dies va ser la pretemporada per al nou entrenador, que en principi hauria d'estar triat quan arribi el paró després del partit davant la Reial Societat. Sin la qualsevol cosa més, Salva, ja saps que la porta de l'estudi número 1 en Apunt Ràdio està oberta en qualsevol moment. Un abraç, amic.
6: Perfecte.
1: I tenim gol en el partit que està disputant-se en esta jornada 5 en la Lliga Hypermotion. Marca el Mallorca, obra d'Adrián Fuertes, minut 10, Mallorca 1, Sabadell 0.
0: Estàvem pendents també, com no, de la pilota valenciana, que té eixe lloc tan especial en la sintonia del punt a punt. Se n'anem cap al trinquet de Castelló de la Ribera, perquè tenim la Copa Caixa Popular de Raspall masculí. En marxa la partida entre Ian Murcianet i Alejandro davant de Montaner, Montparrel i Marc Ortega. Matías Oliver, bona vesprada.
7: Molt bona vesprada, Paco. Una partida que s'ha avançat uns 15 minuts perquè la partida d'abans ha sigut sabatera i s'ha avançat així al trinquet de Castelló a la Ribera Alta. Com bé dies, amb dos trios que estan debutant en una copa que va de començar el dimecres a Castelló de Rugat, amb victòria de Xeritonet 25-20 davant Marraí, Lorja i Bosio, i el divendres al trinquet de Piles, Vicent i Seve van guanyar 25-15 a Diari, Raúl i Canari. I, per tant, és la tercera partida d'esta primera jornada de la Copa Caixa Popular de Raspall, que està enfrontant ahir amb Murcianet i Alejandro contra Montaner, Montparler i Marc Ortega, que ara mateix va amb un resultat d'iguals a 10, amb una partida que ha començat molt, molt bé amb Montaner pegant-li amb molta treta amb Montparler i Marc Ortega molt ben compenetrats. S'han emportat els dos primers xocs, demostrant també l'estat de forma en el que arribava Montaner, que havia sigut campió fa no res així al trofeu de Castelló de la Ribera, era, pero Murcianet tenía que pegar un paso en adelante. Es el jugador más destacado del trío que hoy vestir de Roig l'ha pegat, està buscant sobretot la galeria del Dau d'una manera una miqueta diferent sense buscar la lletxeta, l'està trobant i això també ha fet que desperte els seus companys. Ara mateix estem en el cinquè xoc, com dèiem, Ian Murcianet i Alejandro Teu, Montaner, Montparler i Marc Ortega

0: 10.
1: Gràcies, Matías. Clara Cobert, més coses.
2: Anem a ampliar més informació sobre la pilota perquè ha sigut una jornada intensa en l'esport valencià, amb protagonisme per a les copes i també amb nous campions a Riba-Roja. Este matí en la Copa d'Escala i Corda, les victòries de José Salvador Conillet i Álvaro Mañas per 60-35 davant Alejandro i Hilaria Borriana i de Chiner i Tomás Segón per 60-50 davant de la Vega, Salva i Carlos Benissa. En l'estrena de la Copa Pro 1 femenina de Raspall, Ana Puertes i Marina comencen guanyant 25-20 davant Irene, Natàlia i Isabel. I també tenim campions com són Diego i Rubén, que han conquistat el trofeu de festes del Cris de Riba-Roja en escala i corda després de superar Abel.
1: Perfecte. Vaig a aprofitar i demanem minut i resultat també en el Clariano. Carlos.
3: Estem a punt d'arribar al temps de descans en el minut 43. Hi ha ocasions, però no hi ha gols. Ontinyent, minus 31-0, Atlético Saguntino 0.
1: I a les 6 de la vesprada, 44 minuts, obrim dos nous camps, en este cas de Segona Federació. El primer va ser el Camilo Cano en la Nucía, la Nucía Murcia Imperial. Bon partit, que comença a partir de les 7 de la vesprada. Un duel que ens va contar, ja en Montses confirmats, Toni Galindo. Hola, Galindo, la Nucía, bona vesprada.
4: Hola, Palido, Paco, ¿qué tal? Salutaciones, bueno, vesprada, bueno. Menuda vespradeta, estem vivint així al punt a ràdio. Per qüestions com aquestes, jo tinc clar que el punt a punt és el programa més addictiu de la radiodifusió espanyola. Se continua en pendència perquè així tindrem totes les novetats com també retransmissions en directe, ni més ni menys així, en directe. Des del Camilo Cano de la Nucía, des d'esta impressionant ciutat esport, de l'esport de la Nucía, la Nucía Murcia Imperial, la Nucía que suma 3 punts en la primera jornada, este partit correspon a la segona, la Nucía que guanya 1-0 contra el Poblense, el Murcia Imperial que encara no ha puntuat, encara no ha encetat la taula classificatòria, el tauler de classificació de puntuació, va perdre contra 1-2 contra Orihuela. Així que un partit per tot l'alt, la Nucía que vol sumar 3 puntets més i clavar-se amb 6 ahir en la part alta de la taula classificatòria, el Murcia Imperial que vol encetar el seu casteller. Ja tenim com dies els 11 confirmats per part de la Nucía de Vicente Mir, amb el 4-4-2, un any en la porteria de defensa de 4 de dret esquerra per a Soto, John, Ayala, Ferran, mig del camp per a Gorcha i Víctor, per l'extrem dreta, Cristian, per l'esquerra, Javi, parella atacant, i Omar i Germán. Per part del Murcia Imperial de Sergio Campos, Boris en la porteria, defensa de 4 d'esquerra dreta per a Callode, Marcos García, Joao Costa, Eloi, mig del camp per a Richard Alcaraz, per l'esquerra, Rubira, per la dreta, Òscar Zorrilla, parella atacant ahir davant, estarà Divine i Porras. Així que a les 7 arrencarà la Nucía Murcia Imperial. Ho contarem així al punt ràdio.
1: Gràcies a Toni Galindo i també obrim les línies, com no, amb el camp de Los Arcos a Orihuela, perquè se va disputar a partir de les 7 eixe Orihuela Lorca Deportiva en esta segona jornada de Segona Federació. També amb alineacions confirmades i tot preparat el nostre Javier Vicente Lozano. Hola, Javier, bona vesprada.
5: Hola, hola, molt bona vesprada, benvinguts al míting Los Arcos, on el del dia d'avui es jugarà la segona jornada de Lliga entre l'Orihuela i l'Orca Esportiu. Els homes de René Martínez volen començar amb bon peu a casa i aconseguir la segona victòria consecutiva en Lliga, sumada la tercera, perquè el dimecres passat van passar a la següent ronda de la Copa Federació i jugaran, per cert, el pròxim dimecres davant el Real Murcia, rival de categoria superior, d'una categoria superior, i jugaran el pròxim dimecres els octaus de final d'esta Copa, de la Copa Federació. Ui, si guanyen, pujaran fins a la primera posició, empatat de moment amb el castellonense, i per això jugaran el dia d'avui en Ivan Buigues, baix espalda, defensa per a Loren Burón, Javi Ramírez Búquer i Espínola en el mig del camp. Estarà Guille Bernabéu, Urcelay, Perdomo, Gonzalo Miranda, Luru i David Conejero dalt, Adai davant el conjunt del Lorca, forma en Ernesto, baix espalda, defensa per a Elain García, Adrián Cajigol, Sergi Monteverde i Sergio Carmona en el mig del camp, Dani García, Mateo Enriquet, Chus Ruiz i Peque, Dan Naranjo i Diego Talaverón. El trio arbitral, l'àrbitre principal és Marc Puchol, assistit en les bandes per Àlex Corbera i Xavi Montaba. A les 7 de la vesprada començarà este Orihuela Lorca Esportiu, però per ser, Paco, aquí, així, lo que s'està barrejant, lo que s'està parlant molt és d'Òscar Òscar Sánchez, el entrenador.
1: És de l'Orihuela, sí.
5: És de l'Orihuela, que va ser el primer fitxatge d'Eloi Moreno, el el president de l'Orihuela, que va agafar a este entrenador en tercera i va pujar fins a la segona ref. Aixina que està parlant molt, com sí. diem, d'Òscar Sánchez.
1: Va passar pues... per el Orihuela i després va baixar a entrenar el València Juvenil i d'ahir el pujaren ara, esta temporada passada, després de l'acomiadament d'Angulo, a entrenar al filial del València, el València Mestalla. I ara, este pròxim cap de setmana, no, este pròxim dimarts, va entrenar el primer equip del València en qüestió d'any i mig, de que porta, o dos anys que porta, Òscar Sánchez com a entrenador del conjunt valencianista. Presentat el partit, Javier, ara de seguida tornarem, perquè són les 6 de la vesprada i 49 minuts, però nosaltres també en una vesprada en la que passen moltes coses al punt a punt, no només a nivell esportiu, en tot el que ha passat en el València, Corberan out, Braulio in, Ron Gurley out, estructura esportiva out, Braulio in, que ja ho he dit. Hem de conèixer el que està passant en la comunitat valenciana, en Espanya i en el món. Informació, generalista, evidentment, tot el que està passant, sempre de la mà dels companys dels serveis informatius. Al capdavant d'ells està este cap de setmana Jordi Cabezas. Hola Jordi, bona vesprada.
0: Hola Paco, bona vesprada, com esteu? Comencem repassant l'actualitat d'este diumenge en clau política, perquè el PSPB ha presentat un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional per a intentar anul·lar el dictamen de la comissió de la Dana a les Corts. Així, d'esta manera, els socialistes valencians intenten reobrir esta comissió, asseguren que s'han vulnerat drets fonamentals, en concret, el dret a l'exercici del càrrec públic representatiu i el dret ciutadà a participar en assumptes públics per mitjà dels seus representants. A més, els socialistes asseguren que durant la comissió es van registrar algunes irregularitats relacionades amb el reglament de la cambra. Recordem que el dictamen de conclusions de la Comissió de la Dana de les Corts critica les deficiències en la informació que van aportar els organismes del govern d'Espanya, l'AEMET i la Confederació del Xúquer. Això va fer, segons el text, que la Generalitat no tinguera la capacitat de contrastar i reclamar dades necessàries. Un dictamen que es va aprovar únicament amb els vots del Partit Popular i de Vox i el rebuig de l'oposició d'Esquerres. I precisament la jutgessa de la Dana reprèn demà dilluns les declaracions i analitzarà un total de 8 possibles víctimes mortals més. La setmana que ve es reprèn a Catarroja la instrucció de la Dana després de la parada del mes d'agost. Adelaida Ferrer.
6: Dilluns declararan com a testimonis dos responsables dels bombers forestals d'Alzira i Bunyol. La magistrada també analitzarà la possible incorporació a la causa de 8 víctimes mortals més que podrien elevar la xifra total a 240. Dijous està previst que declare l'exdirectora general de Prevenció d'Incendis Forestals, Rosa Maria Turís. Este mes de setembre també compareixerà un treballador de la Confederació Hidrogràfica, el secretari autonòmic d'Infraestructures i els alcaldes de Riba-roja i Pedralba. Les associacions de víctimes han de decidit que la mobilització mensual en protesta per la gestió de la Dana hi serà per primera vegada de la província de València. Han convocat una concentració a Alacant dissabte 26 de setembre. Recordem que és a Alacant on té l'oficina l'expresident Carlos Mazón.
0: De la resta de l'actualitat en successos, un home de 80 anys ha mort en patir una enganxada en els actes taurins de la Vila Vella, uns fets que passaven ahir de vesprada durant la solta del primer bou. L'home tenia diverses ferides a la cama i els servicis sanitaris de la festa el van haver de traslladar a un centre hospitalari on este matí finalment ha mort. Canviem d'assumpte. La Vila Joiosa ha acollit este cap de setmana una nova edició de la Vila Vella. El centre històric s'ha omplit de cant, de dansa, de pintura i de manualitats per a reivindicar la vida i enaltir també el valor d'este barri declarat bé d'interès cultural. Un cap de setmana ple d'activitats per a disfrutar tant majors com menuts i on les associacions de la localitat s'han bolcat perquè no falte cap detall. Escoltem la regidora de Cultura, Marisa Mingot, i Natàlia, que és una de les voluntàries.
7: És un projecte que va néixer fa 10 anys d'un grup de veïns, comerciants, que volien posar en valor tot el casc antic i es va parar durant un temps i fa 3 anys l'Ajuntament va retomar l'activitat.
8: Es diu Fer Poble i això és faena d'anys. És una faena que fas amb molta devoció. La gent que volem al poble.
0: I de l'exterior a Indonèsia, 6 persones han mort i 130 estan desaparegudes en el naufragi d'un barco. S'han rescatat 107 passatgers, un vaixell que navegava esta mateixa matinada per la mar de Java. Els accidents marítims són comuns a Indonèsia per les infraestructures precàries, la sobrecàrrega de passatgers i també per l'incompliment de les normes de seguretat, a més del mal oratge. I precisament acabem amb l'oratge, però així a casa nostra. Ens espera una setmana de sol i de més calor, Lluís Obiols.

0: Sí, efectivament, especialment dilluns i dimarts, quan començaran a pujar o continuaran pujant les temperatures. De moment, avui hem tingut 33 graus de màxima a Sumacàrcer, 33 a Anna, 33 a Énguera o 32 a Sorita. Demà escalem un poquet més, demà ja s'arribarà als 35 graus. I atenció dimarts, perquè superarem els 35 graus a les comarques centrals. En general, serà un dia de molta calor, de sol tant demà com després demà. Demà també hem d'esperar el vent fluix, la mar s'anirà calmant i de cara a dimarts de vesprada sí que s'enfortirà el vent. Canvis a partir de dimecres amb l'arribada d'un front que ens deixarà més núvols, alguns ruixats i un descens de la temperatura. Però de moment, com diem, tenim dos dies de ple estiu per davant.
1: Gràcies, Lluís. Pràcticament 5 minuts sense parar de les 7 de la vesprada. De moment és tot. La informació general ja saben que la tenen sempre en el web apuntmedia.es. Ara uns consells, però no se'n vagin perquè continua el Punt a Punt amb Paco Polit.
2: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: Doble cita de Primera Divisió esta semana al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 7 de la vesprada, viu dos partits d'alt voltatge. Des de Mendizorroza a Alavés València, amb Luis Urrutia, Fernando Gómez, Carlos Egea i Juanjo Rodri. I des del Martínez Valero, Elx Real Madrid, amb Raúl Pina i Toni Seligrat. Dos partits de la màxima, este dimarts, des de les 7 de la vesprada, com sempre, al Punt a Punt.

0: Catalunya.ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2.
1: L'esport per a Tocha, punt a punt.
2: Quin diumenge portem, mare meua, des de les 12 en directe fins a les 12 i mitja de la nit. Són les 6 i 56, de seguida comencen dos partits de segona federació i de seguida li pregunta a Carlos Gallardo també per la situació en el Clariano. Però abans, Clara Alcobernia, gol en segona divisió.
3: Tenim gol en la Lliga Hypermotion, en el partit que està disputant-se a Mallorca. Torna a marcar Adrián Fuertes el segon per al Sabadell, minut 25. Sabadell-Mallorca 2, Sabadell 0.
2: El Mallorca tombant de moment 2-0 al conjunt arlequinat.
3: I atenció que tenim bones notícies perquè ha marcat en el temps de descompte el València femenino, que acaba de fer gol. Ha marcat Marcano, Daniele Marcano, que és una puertorriqueña que juga en el València. Han afegit 10 perquè han tingut una revisió de VAR sobre una possible roja directa, que finalment no ha sigut, així que encara té temps de poder empatar el partit. Minut 97, Logroño 2, València 1.
2: És el primer gol del València en la seva jornada a la màxima...
3: Però està mal en la jornada 3.
2: Sí, correcte. Bueno, pues de moment sabon, el València lluitant fins al final, a veure si rasca alguna coseta positiva. Queden 3 temps afegit ara mateix en Las Gaunas. 2-1 cau el conjunt de Miquel Crespo en la seva visita a Logroño. El que deia, estem al descans, si no m'enganye, en el Clariano, en tercera federació, Carlos Gallardo.
4: Així és, temps de descans. Ara mateix els protagonistes sobre el terreny de xoc són els xiquets i xiquetes que estan jugant en la pilota. Després d'una primera part, que és increïble, que ha finalitzat amb empat a 0, perquè els dos equips han tingut ocasions clares. Recordo una principal del conjunt de visitant de l'Atlético Saguntino, des Martínez. Sergio Martínez entrava de treta de córner, de treta de cantó, i rematava el segon pal Diego Martínez, i ahí estava molt bé el porter del Ontinyent-Minos 31, per aturar un baló que pareixia que s'anava a introduir dins de la porteria local. Després també el Ontinyent-Minos 31, Jorge Ruiz, en un llançament, Trujillo, que ha estat molt participatiu en zona ofensiva per part del conjunt de Rubén Sanz. Han tingut ocasions per a fer gol, però cap dels dos ha acertat. Han estat millor els porters, o ha faltat aquesta eficàcia en la zona més ofensiva per a que així acceleraren gols, però de moment està sent un partit prou atractiu, però no agradaria que, com sol ser molt habitual així a Ontinyent, ha plenat, jo diria que uns 1.000 aficionats així observant este partit de tercera entre l'Ontinyent 1931 i l'Atlético Saguntino.
2: De moment sense gols al descans, 0-0 en el Clariano. De seguida estem en les partides segona federació, però abans directament des de la ciutat esportiva de Paterna, la nostra companya de la tele, Amparo Salmerón. Hola, Amparo, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada.
2: Bueno, pues vesprada d'estar pues atents a tot. Heu estat l'equip de la tele allí en la eixida de Ron Gurley. Pot ser, no vaig a dir la última, no sé si s'han volgut portar les seues coses, però Ron Gurley avui ha estat en Paterna i ja s'ha acomiadat.
5: Hem vist molt de tràfic de gent en caixes, en bosses. Hem vist l'eixida de Ron Gurley, anava en la seva motxilla, igual que hem vist este matí en l'entrada, perquè duguem allí dos dies en les càmeres a veure què passava.
2: No?
5: Hem vist entrar este matí a Ron Gurley, l'hem vist eixir farà una hora i mitja o aixina, i poc després ha eixit Corberan.
2: Corberan també ha estat avui allí, en Paterna. Clar, recordem, ahir entrenaren... va ser entrenament regeneratiu i el València, que ha de preparar sí o sí el partit del pròxim dimarts, i ha agarrat, m'imagino, tota la plantilla pràcticament per sorpresa. Conta'm com ha estat el dia i les cares que has pogut veure.
5: A veure, la cara de Corberan avui ha sigut més somriguent que la d'ahir, quan va eixir de la ciutat esportiva de Paterna. Ahir ens crida l'atenció i se semblant seriós en el qual eixia mirada cap endavant, sense saludar a nosaltres, que estàvem en el meu company càmera, Rodolfo, i jo estàvem allí durant tot el dia. Avui, en canvi, ha eixit en un somriure, ha fet un gest de salutació als companys de la premsa que sí que estàvem allí, i se n'ha anat. No ha volgut fer declaracions, no ha parat, l'hem intentat parar, ell ha tirat avant, però sí que és de veres que li ha canviat la cara. Jo crec que ha descansat. Ron Gurley ha eixit en la part de darrere del cotxe, en la qual cosa tenia els vidres tintats, i no l'hem pogut veure, només que l'eixida de la ciutat esportiva per agarrar el cotxe. I després sí que hem vist molt de tràfic del cos tècnic, tant de Carlos Corberan com d'Òscar Sánchez, perquè l'autobús del Mestalla...
2: Conta això, que me pareix supercuriós.
5: Nosaltres hem arribat allí vora les 4 de la vesprada i a les 4 i mitja han arribat ells des de Múrcia, ho han fet en autobús. Els hem pogut gravar, els jugadors i el cos tècnic, on baixaven de l'autobús. Hem preguntat als jugadors si Òscar Sánchez estava allí i ens han dit que no, que s'havia quedat a Múrcia. Ell és murcià, s'haurà quedat en la família. Després ha sigut quan han convocat la roda de premsa per a demà a la una, o sigui que entenem que ell vindrà o esta nit o demà de matí.
2: Aguanta'm un segonet, Amparo, que te vaig a preguntar una només, però és que està Iván Romero parant en la ciutat de València.
6: Con el primer gol nos hemos venido arriba, creo que no hemos bajado nunca los brazos a pesar del resultado y esa es la línea que tenemos que seguir.
7: Iván, después de contar mucho para Luis Castro, ¿cómo has vivido la suplencia, no salir titular hoy?
6: Bueno, al final son decisiones del míster, yo estoy preparado para lo que él decida. Bueno, ahora tenemos tres partidos, sabemos que va a haber cambios en todos, tenemos que sumar todo lo que podamos y nada, intentar estar lo más unidos posible todos.
8: Aparte del resultado, puede que este sea el partido de liga que más incómodo ha estado el Barcelona, ¿no? Se muestra que el Levante puede plantar cara con seriedad cualquiera.
6: Sí, es cierto que después de los goles nuestros se le veía a ellos, ¿no? Que no estaban nada cómodos, que se veían que no podían ganar el partido y bueno, se lo hemos puesto muy difícil, al final no ha podido ser, pero el esfuerzo de todos la verdad que ha sido increíble.
9: ¿Hay jugadores que van a tener que ponerse a un sitio en el vestuario?
6: Sí, creo que el esfuerzo la verdad que ha sido inmenso de todos, los que han jugado 90 al final estaban ya reventados y bueno, sí, ahora son dos días, tres días casi para recuperar, hacerlo lo mejor posible porque necesitamos a todos al 100% y seguro que va a ir bien el miércoles.
10: Se ha perdido, pero la derrota, y siendo el Barça, no deja de ser un aviso a navegantes que quien venga aquí al Ciudad de Valencia va a tener que pasar por caja.
6: Bueno, al final preparamos todos los partidos para ganar, sea con quien sea. Hoy se ha demostrado aquí, podría haber sido un resultado más abultado, pero creo que hemos tenido muchas ocasiones y podríamos haberle dado la vuelta, pero bueno, no ha sido así. El equipo ha hecho todo lo posible para ganar este partido y bueno, orgulloso del esfuerzo de todos.
11: Desde aquella tarde que iba a Sevilla y aquellos dos goles en plena remontada, no habías vuelto a marcar. Ya está el primero, ya se ha abierto la lata, has quitado el tapón.
6: Bueno, sí, contento por lo personal, por el gol. No ha servido para los puntos, pero bueno, también en lo personal suma un gol, que es importante para todo, para la confianza, para abrir la lata, como has dicho, y nada, ojalá que haya.

0: el debut, però clar, el bou era de consideració.
1: M'imagino, parlarà algú més o hi ha únic protagonista?
0: No tenim constància de que vaig a parlar algú més. Ara, de qualsevol manera, fem l'averiguació i amb el que tinguem clar, comuniquem als companys de producció per a que t'ho comuniquen a tu.
1: Perfecte, doncs ara de seguida estem pendents de l'últim pas en Manolo Montal. Amparo, estàvem parlant precisament d'aquesta imatge que acabes de contar, així al punt a punt, de que per cert ja està en xarxes d'A.esports, @A.esports en Twitter per a l'última hora, de Carlos Corberán abandonant la ciutat esportiva de Paterna 3 hores després de ser acomiadat com a entrenador, cara més relaxada, més tranquil·la. I jo he de preguntar, per a mi, aquesta és la imatge del dia. Per a tu, quina ha estat la imatge del dia?
2: Per a mi hi ha dues imatges del dia. La primera, la d'este matí. Un diumenge pel matí i no hi havia a la ciutat esportiva de Paterna ni famílies ni xiquets intentant veure els seus ídols de futbol. Ixa és la desconnexió que crec que té l'afició en l'equip. I la segona imatge, per suposat, la de Carlos Corberán i sin de la ciutat esportiva de Paterna amb un mig somriure. Jo crec que de tranquil·litat, de almenys puc descansar, perquè la cara d'ahir no tenia res a veure en la cara que ha mostrat avui, i ho entenc, crec que podem entendre i ser
1: alivi. Passa d'angoixa, tensió, mira, ja s'ha acabat, ja m'han tallat el cap i ja puc respirar. També és de veres que la indemnització, pues bueno, no se m'anirà...
2: Això també tranquil·litza, no?
1: Buides, no? A les mans buides no se n'anirà Carlos Corberán, però sí, és una de les imatges. I ja sabeu, sempre els equips de la tele i de la ràdio sempre treballant ahí en coordinació. Ja hi han estat Amparo Salmerón i també el nostre company Rodrigo, el càmera.
2: Rodolfo Ferrer. Chema Puchades.
1: I Chema, home, per favor, Chema Puchades, el meu amic, que sempre estan al peu del canó. Pues Amparo, moltes gràcies i última hora estem en contacte. Un abraç.
2: Adéu.
1: També estàvem pendents de la partida de pilota Castelló de la Ribera. Matías Oliver.
3: Doncs així, Paco, a Castelló de la Ribera, màxima igualtat, perquè després d'aixos dos primers xocs, com dient, en l'equip de Montaner, se n'havia escapat sobrat, ha sigut quan Murcianet ha pegat aixe pas endavant, s'ha ficat les piles, la partida ha canviat completament, és un jugador brau com ella soles, i ara mateix el de Conchunt, que vestís de roig, el d'ella, Murcianet i Alejandro, va per davant, 20-15, està només un xoc de poder emportar-se estos dos primers punts, encara que ara mateix està la pilota al dau, mare meua, de la que s'han lliurat. Està ara mateix l'equip blau, l'equip de Montaner, amb bal per a poder igualar a 20, un bal que abans ja havia salvat Murcianet i que ara torna a salvar-lo enviant-la a la galeria. El xuar de Castelló se les coneix totes, se coneix cada racó d'este trinquet i està demostrant que està jugant a casa. Ara mateix partida a 2 en este octau xoc. Recordem, l'equip de Ian Murcianet i Alejandro 20, Montaner, Montparler i Marco Ortega, 15.
1: Perfecte, pues gràcies, Matías. Estem molt pendents també de tot el que passe. Ara és seguida també de tancar comunicacions en Ciutat de València. Encara hem d'escoltar la roda de premsa de Luis Castro, de la mà d'Electric Consulting, i anem amb els inicis de primeres i segones parts en tercera federació i en segona federació. Per exemple, en el Camilo Cano, Toni Galindo, com ha començat el partit?
4: Fa 6 minuts que roda la pilota, sí, el Camilo Cano. De moment, empat de 0 en el marcador. La Nucía 0, Múrcia Imperial 0. Poques ocasions, no obstant, la més clara ha sigut per a l'equip Múrcia. Repetim, estem ja a camí del set de la primera part. La Nucía 0, Múrcia Imperial 0.
1: Primers minuts del partit també, Javier Vicente Lozano en Los Arcos.
5: També estem en el minut 6, camí del set. Així empat a 0 entre Orihuela i Lorca Esportiu. De moment el pes del partit pareix que intente portar-ho el conjunt local, l'Orihuela, i Lorca Esportiu intentar traure algo al contragol. De moment 0-0 en el minut 6 de la primera meitat.
1: Abans de parlar de tercera federació, Manolo Montalt en el Ciutat de València ja no parla ningú en zona mixta, és a dir que podem tancar des de la zona de baix d'un dia que, com hem dit abans, no és una derrota, és un partit perdut.
0: Sí, senyor. Encara que és la pregunta amb la qual hem començat la roda de premsa i, bueno, Luis Castro va dir que no, que són 3 punts perduts, que tal, però que lògicament estava molt satisfet amb el rendiment del seu equip. Bueno, doncs esta és la imatge que dona avui el Llevant, que tot i haver fet 5 canvis sobre l'últim 11, li ha plantat cara al Llevant, sobretot en la segona part, quan ha posat cames fresques sobre el terreny de joc el tècnic portuguès, i que queda el bon sabor de boca d'un llevant que no ha baixat els braços en cap moment, que li ha competit de tu a tu al Barça, que li ha rematat, com tu has comentat en els números del partit, més al conjunt blaugrana, al conjunt de Flick que Flick al de Castro, i que ha acabat amb un Ciutat de València posat en peu per a

0: Es que es un equipo que puede competir.
1: Sí, Pedro Zamora de la cadena COPE. Quería preguntarle por dos nombres. Uno nombrado ya es Brugué. ¿Cómo ha acabado? Porque lo hemos visto físicamente en cuanto ha pitado el árbitro, se ha tirado al suelo, han salido un par de minutos de cambio por un problema de la rodilla y luego parece que no tenía nada porque ha continuado sin problemas. ¿Qué ha pasado con esos dos jugadores? Gracias.
0: Brugué ha terminado cansado porque tuvo que hacer los 90 minutos a mucha alta intensidad. Es normal, pero pues hasta ahora no tengo información ninguna que sea más que eso. Hugo ha tenido una sensación en la rodilla, estaba con dudas, ha salido, me ha dicho que yo pienso que puedo. Teníamos Oriol de prevención, Hugo ha entrado, estaba corriendo normal, estaba jugando normal, continuando el partido, hasta ahora pienso que no pasa nada.
2: Es todo, compañeros, ninguna pregunta más. Pues muchas gracias, hasta el
0: Buenas
2: miércoles.
0: Tardes.
3: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja. How did you know?
4: Punta, punta.
5: 7 de la vesprada, 26 minuts, mentre escoltàvem al tècnic del Levante Unió Esportiva, Luis Castro, després de la derrota del seu equip per 2-4 davant el Barça. Hem arribat, Clara Alcobera, als descansos en primera i en segona divisió.
6: Així és, hem arribat al temps de descans en el partit que està en xoc en esta jornada 5 de la Lliga entre el Getafe i el Deportivo La Coruña amb 0-0.
7: Contraataca entre Iñigo Comba y no se aclara Berenguer chutar. Finalmente ha sido Alejandro Ross. Paraba un poquet Claudio Pardo que evitaba que el balón circulara en cierta velocidad, pero esa esférica acababa entrante en la portería de Romans. Marca Alejandro Ross en el minuto 21 de la segunda parte. En el Clariano se avanza Ontinyent. Ontinyent 1931. Marca Alejandro Ross 1, Atlético Saguntino 0.
6: Gallardo, casi hemos agarrado algo así, hemos esperado un susto.
5: Está aprendiendo lo pichor de Toni Galindo, ¿eh? Absolutamente lo pichor que es pegarnos un sesclais absolutamente fuera de este planeta. El que dèiem, en primera división, el empate del Getafe y en segunda.
6: Y en segunda división tampoco hemos tingut ningún movimiento en el marcador. Al descans también, Mallorca 2, Sabadell 0.
5: Mallorca que está dominante en el electrónico en este tram de partido. També, pilota valenciana, estàvem pendents en Castelló de la Ribera de la partida que finalment com ha finalitzat, Matías Oliver?
8: Doncs la Copa Caixa Popular de Raspall masculí ha tancat la jornada de diumenge avui així amb victòria 25-20 d'ahir a Murcianet i Alejandro de Montaner, Montparler i Marc Ortega, i ara ja en la tranquil·litat del trinquebuit, també a la tranquil·litat meua, perquè la ubicació d'avui ha sigut una miqueta perillosa, m'anaven les pilotes de totes bandes.
6: T'ha pegat alguna, Matías?
8: No, bueno, sí, m'ha pegat una, però de rebot.
6: M'has fet un quiebro, no?
8: Estem acostumats així, així en el coixinet ja és el nostre amic, o sigui que no ha passat res. Gajes de l'oficio, que se diu, no?
5: Sí, senyor. Finalment has dit 25-20, la victòria per a...
8: La victòria per ahir amb Murcianet i Alejandro, després d'aquests dos primers xocs on l'equip de Montaner els ha sumat ben ràpids. Com dèiem abans, Murcianet ha pegat i se passa endavant, demostrant que és el líder del seu equip. Li han pegat la volta 15-10 i a partir d'ací tots els xocs s'han convertit des del Dau, destacant la treta poderosa de Montaner i també destacar la treta d'Ian, que no estem molt acostumats a que la treta d'Ian siga aquella treta que tenia quan va guanyar l'individual. No és el mateix, perquè una lesió al muscle, diguem, que li va impedir tindre aquesta força, aquesta mobilitat que tenia abans, però sí que manté la tècnica i ho ha demostrat per a que el seu company Murcianet ho aprofitara en segones jugades, que sí o sí he de dir que és l'MVP d'esta partida, que quan té un caràcter ben conduït és una peça molt guanyadora, i amb esta victòria se sumen a Bercher i Tonet i a Vicente i Seve com a tres equips que tenen dos punts ara mateix en la Copa Caixa Popular de Raspall Masculí, que lidera Vicente i Seve. La resta d'equips tenen un punt i falta per el debut d'Ivan i Brisca, que serà demà al Trinquet Xeraco contra Bercher i Tonet, en el que serà el retrobament dels dos protagonistes d'aquella final de l'individual on Tonet es va lesionar el xenoi, doncs el del xenoi

0: Ja el tenim de nou, Pérez Rínquez, ja el tenim de nou competint, ja va guanyar la primera partida i ara es tornarà a enfrentar a Ivan. En esta ocasió serà en equips i en escala i corda. La pròxima partida serà el dimarts a Ondara, Francesc Javi i Guillem Palau contra Salva Palau, Pere i Bueno. I en raspall femení serà el dijous a Castelló de Rugat amb Victòria i Mireia Badia contra Maria Amparo i Júlia. Així que el pròxim cap de setmana us contarem com han quedat totes aquestes partides i totes les que venen en esta Copa Caixa Popular.
1: Enhorabona a Ian Murcianet i Alejandro, que han guanyat 25-20 a Montaner, Montparrer i Marc Ortega en eixe trinquet de Castelló en Copa Caixa Popular de raspall masculí. Un abraç, Matías.
0: Una abraçada, companys.
1: A punt d'arribar a mitja, no, arribem a mitja. Clara Alcover, abans d'una minironda, què hem
2: sí,
1: de comentar?
2: Sí, Paco, estava un poc espigolant per les xarxes socials i volia comentar lo trist, no?, de com dos imatges que són que fan contrarrest en una a l'altra. Per una banda, els vídeos que estan començant a rondar per les xarxes socials dels enfrentaments entre els aficionats del Xerez i del Badajoz en la prèvia, que ja hi ha dos detinguts i bueno, la policia ha escoltat inclús a aficionats del Badajoz cap a Chapín. Les imatges són realment lamentables, tirant-se pedres, bueno, una barbaritat. I en contraprestació a aquestes imatges, m'agrada molt i també volia assenyalar-ho, la marxa conjunta que han fet les aficions del Valladolid i de l'Oviedo en el prolegòmens del partit en el José Zorrilla, que m'agrada molt, perquè anaven les dues aficions juntes, cada un les seues banderes, les seues camises, però fent el que és verdaderament el futbol, un ambient sa per a disfrutar en família i en els amics.
1: No és tan complicat. El que deia, les 7:31, ronda. Una ronda que anem a començar en la sintonia del Punt a Punt amb els partits de segona federació i en setem en la Nucía, en el Camilo Cano. Toni.
3: Ha pogut arribar al tercer de la Nucía amb una cabotada impressionant de Gorcha des de l'àrea menuda a ras de terra, però no ha pogut ser. Estem en el 21-9, a punt d'arribar al 30 de la primera part. Va guanyant la Nucía per 2-0, marcador que el situa de manera provisional com a líder de la categoria.
1: Los Arcos, Javier.
4: Estem ara mateix en la pausa d'hidratació. Tot continua igual així en Los Arcos. El pes del partit és per a l'Orihuela. A la contra està el conjunt de l'Orca Esportiu. De moment, Orihuela 0, l'Orca Esportiu 0.
1: Baixem a tercera federació. El Clariano, Carlos.
5: Farres han tingut gol, el gol de Rozpera, l'Ontinyé 1931. Estem en el minut 71, Ontinyé 1931. Un Atlético Saguntino 0.
1: I parlant de tercera federació, Clara Alcover, posem al dia també marcadors que tenim en marxa la mateixa en eixe grup sext.
2: Hi ha dos partits més que estan en xoc, concretament al minut 72, Villarreal C1, Roda 0, i al temps de descans, Crevillent 2, Soneja 1.
1: Tot això respecte a una jornada en la qual hem comptat la victòria del Villarreal B, líder de primera federació grup segon, ha guanyat 0-3 en l'Alcoraz al Huesca. També pues en contar la derrota del Levante Unió Esportiva davant el Barça per 2-4 i també la victòria de la selecció espanyola de bàsquet, que ha guanyat 81-58 a Alemanya i és bronze en el Mundial de Bàsquet Femení a Alemanya. També en el que respecta a la Fórmula 1, ha guanyat finalment Kimi Antonelli, correcte, la carrera, la primera carrera que se disputa en el circuit de velocitat en Madrid, en el Mat Ring. I també en MotoGP ha guanyat Marc Márquez, que retalla diferències, no?, i se col·loca líder provisional del Mundial de Velocitat. En Moto2, victòria per a Manu González, i en Moto3 ha guanyat Máximo Quiles. I també més poliesportiu.
2: I un cap de setmana també amb molt de protagonisme valencià al Campionat d'Espanya de Superbikes, que s'ha celebrat al circuit Ricardo Tormo, perquè més de 150 pilots i 19 carreres han completat la sisena ronda del campionat, i el gran nom ha sigut el de Álvaro Fuertes, que ha firmat un doblet en Sportbike i amplia així el lideratge del campionat, i on el valencià guanya les dues carreres i podria assegurar el títol el pròxim cap de setmana a Navarra. I també victòries valencianes, la de Javi Palomera, que ha guanyat la segona carrera de Superbikes, mentre que Marcos Ludeña s'ha imposat en una de les proves Supersport, i Antonio Montoña de Borriana ha guanyat la primera carrera de la categoria adaptada. Així que ha sigut un gran cap de setmana per als pilots valencians al circuit Ricardo Tormo de Cheste.
1: I de matí, que no ho he comentat, la victòria del Deportivo Eldense, la primera esta temporada, al capdavant Josep Ferrando com a tècnic interí, o no, ja veurem, mentre Messi se fa càrrec
2: del club.
1: I el like de Messi. I el like de Messi a la victòria del Deportivo Eldense en Gijón, Sporting 0, Eldense 1, en eixe gol que ha anotat en les postrimeries el conjunt d'Elda, i també la victòria del Fertiberia Port de Sagunt, que ha tombat per 39-38 al Ademar de Lleó. Clara.
2: M'agrada molt el xest del Llevant, que no l'he pogut comentar en la prèvia, quan li ha entregat el socarrat exclusiu, sí, que sí, és el modelat a mà dels comerços de València, els campions del món. Crec que comença avui la iniciativa.

0: i va fer-ho en tots els campions del món que arriben.
1: Per a homenatjar als campions del món.
0: Sí, i estava ara mirant que estaven pues, compartint fotos també al detall i m'agrada molt la iniciativa.
1: Bueno, pues molt bona la iniciativa del Llevant Unió Esportiva. Les 7 de la vespre, 34 minuts, xicoteta pausa i a la tornada... Pues anem a contar notícies. No només durant tota la jornada ho hem fet del València Club de Futbol. Recordeu, Corberán ja no és entrenador, Ron Gurley ja no és CEO de futbol, l'estructura esportiva ja està fora, ha estat acomiadada, i Braulio Vázquez és el nou director esportiu del València Club de Futbol. És la gran notícia de la jornada en la sintonia del Punta a Punt. A la tornada vos donem una notícia també de ciclisme.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
2: A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5.
5: L'esport per a tots a Punt a Punt.
1: 7 de la vespre, 36 minuts. Volta ciclista a Espanya, a punt de finalitzar l'última etapa. Ja sabeu que el guanyador virtual ho va ser d'ací a uns minuts. Entrem en l'últim quilòmetre. De Bruyne, Johannessen, Romele, Laurens, Nys. Tenim 12 corredors que van a buscar la glòria del triomf en esta última etapa, però al cap i a la fi la distància respecte al pelotó és mínima i per això Enric Mas, el mallorquí, està a punt de ser campió d'esta Volta Ciclista Espanya 2026. Ara de seguida vos contem qui va a guanyar la etapa, però notícia, punt a punt, 7 de la vesprada i 37 minuts. D'ací a un mes, el 17 i el 18 d'octubre, tindrem el clàssic tradicional Criterium de la Nucía. I eixa cursa va a prendre part Enric Mas, el que va ser imminent guanyador de la Volta Ciclista a Espanya 2026, notícia punt a punt, ho anunciem així, va a formar part d'eixa cursa d'ací a un mes en el Criterium de la Nucía, el 17 i el 18 d'octubre de 2026. Javi Castellar, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
1: I la pregunta que anem darrere és com heu aconseguit que el que va ser d'ací a uns instants campió de la Volta Ciclista estiga formant part d'eixa cursa el mes que ve.
6: Bueno, sí, la veritat és que tot és qüestió d'esforços, de credibilitat i de fer bé les coses. Estic en Granada, estiguem parlant ahir en directe, bueno, d'alguna forma en Enric Mas, en el mànager, en el director, en tots i aplegarem els acords. I, de fet, ja està firmat, però, claro, demà tenim que retocar algunes cosetes així pactades, ¿vale?, en Granada, però el que sí que està clar és que va estar en el Criterium i, a més, va estar en el Gran Fondo UCI World Series, que va a córrer en tots els que vinguin a participar el Gran Fondo a la Nucía. Això és primícia, així en Apunt, i que Apunt Ràdio, i que, a més, és històric, perquè no sols es correrà el Criterium, on tots podran vindre a replegar el dorsal, disfrutar del Criterium, que a més d'estar en ritmes, estarà la guanyadora de la Volta a Espanya també, Paula Bassi, en companyia de Perico Delgado i Dori Ruano, on va haver de tot, van haver dos duelos i va haver uns espectacles increïbles i dignes de vindre a poder no sols participar, sinó a vore-los.
1: Pues eixa és la notícia que vos hem contat en la sintonia de Punt Ràdio.

0: Enric Mas va formar part d'eixe Criterium de la Nucía el 17 i el 18 d'octubre. Per cert, Tobias Johannessen ha guanyat en Granada en eixa carrera a l'esprint ja, en el tram final. Romele i Johannessen que s'han jugat la victòria en esta etapa, el corredor de Mobility de 1X i de l'Astana. Finalment, Tobias Johannessen, el guanyador en esta etapa 21, l'última d'esta volta ciclista a Espanya, que efectivament confirma i ratifica Javi Castellar a Enric Mas com a campió, un campió, anava a dir, espectacular, més que digne. És de veres que la cursa ha estat marcada per eixa caiguda fa dues setmanes de Tadej Pogačar, però en la resta, el que ha estat superior a la resta ha estat Enric Mas.
1: A veure, però tinguem en compte que, a més, hi hagué un moment que li plantà cara a Enric Mas,
0: sí, sí,
1: a Pogačar. Recorde, en el Bartolo, després ha sigut un digne guanyador de la Volta a Espanya, on ha estat en els moments més complicats donant la cara i siguent el més fort. Després, està clar que Pogačar anava en una diferència difícil de retallar, però, bueno, en el ciclisme entra tot, entra el demostrar, el ser, però, bueno, les desgràcies també se tenen que contar, perquè a vegades passen coses que, bueno, uno no se les espera, però el que sí que ha passat en esta volta és que ha sigut una volta molt vistosa, una volta molt bonica i, de fet, espectacular. Jo considero que Enric Mas és el guanyador, el que ha demostrat estar més fort i, a més, en moments on estava Pogačar li plantava la cara d'una forma admirable, no? Així que ho tenim clar. I, a més, recordem que calcula que fa 14 anys que un espanyol no havia guanyat una Volta a Espanya. Imagina la il·lusió que se pot tindre tots els que vinguen a la Nucía a poder disfrutar d'eix autògraf i d'eix foto que puguen tindre d'Enric Mas, el actual guanyador d'esta Volta a Espanya.
0: Aprofite que ja te tinc per ací i un comentari només global respecte a esta cursa, que crec que ha pegat un bot de qualitat a nivell de el recorregut, a nivell de els ànims i la presència de gent en els pobles, en les ciutats, a nivell de presència, evidentment, dels corredors en més prestigi i que, sobretot, després de la caiguda de Pogačar d'eixe accident que el va retirar de la carrera, la percepció que en dona Javi és que el millor corredor del món voldrà tornar l'any que ve per a desquitar-se i per a guanyar esta carrera.
1: Sí, a veure, jo conec a Kiko, conec a Escartí, són les persones importants, igual que, claro, el director general, Javier, que és les persones que decideixen, no?, com fer el recorregut, de quina manera portar més gent a la carrera, i ho han acertat quasi en totes les etapes. De fet, cada vegada que veiem alguna etapa era un espectacle, era únic. I després, avui mateixa, en l'última etapa que han desenvolupat en Granada, jo estic en Granada, en l'hotel ara, i no te pots imaginar la quantitat de gent, la il·lusió de poder eixir a poder disfrutar d'eixe guanyador espanyol, que és Enric Mas. Crec que està acertat. Pogačar, està clar que ell decidirà, però el que sí que està clar és que Pogačar el que sí que vol és tindre en el seu palmarès la Volta a Espanya. Ho té tot. Està considerat ja el millor corredor de tots els temps. Jo sé que ell s'ha quedat en l'espineta clava i que estic segur que vindrà a tindre en el seu palmarès la Volta a Espanya.
0: Pues estarem molt pendents, clar que sí. Enhorabona a Enric Mas, el guanyador de la Volta Ciclista Espanya 2026, i enhorabona també a eixe Criterium de la Nucía, que tindrà la presència del guanyador de la Volta Ciclista Espanya d'ací a un mes, el 17 i el 18 d'octubre. Javi Castellar, com sempre... Ah, sí? Volies afegir alguna coseta?
1: Sí, ara mateixa, en este moment, estan entrant el guanyador de la Volta Espanya...
0: Amb el seu equip, en el Movistar...
1: companys sobrats, perquè en l'última volta no comptaven... diguem, els temps, i això ara sí que poden dir que és guanyador de la Volta a Espanya. Però, a més, als oients, en primícia, d'Apunt Ràdio, dir-los que el dia de 7 per lo matí tindran el primer criteri un quiz on podran córrer tots els xiquets a partir de 5 anys. Podran després disfrutar el criterium veient a Enric Mas, en Paula Bossi, també guanyadora de la Volta a Espanya, que n'hi hauran dos duelos. La guanyadora de la Volta a Espanya, Paula Bassi, contra Pedro Delgado, a metre contra metre 5 voltes. Però després tindrem a la campiona, és campiona del món

0: Xavi Ruano que se farà el duelo de on se fa tots els anys en la patinadora Sara en bueno, lo que és a meta i contrameta. Va ser tot un espectacle i al final, al dia següent, Enric Mas també estarà en el Gran Fondo, que no ho olviden els aficionats, que això és històric, el 17 i el 18 d'octubre en la Nucía.
1: Pues ahí está la noticia contada así en el punta a punt y la victoria de Enric Mas amb la resta de companys del Movistar, ya confirmada como a nou campió de la Volta Ciclista a España. Javi Castellar, mestre, un abraç molt gran.
0: Un abraç a vosaltres i gràcies.
1: Bueno,
2: Expulsió del Clariano.
1: Expulsió del Clariano, Carlos.
2: Sí, expulsió, ha vist la segona targeta groga a Jorge Ruiz, que a més se marxava lesionat. Jo crec que també està guanyant segons al cronòmetre el jugador de l'Ontinyent 1931. Així que els últims 8-9 minuts del encontre que el Ontinyent, que va a disputar-los en un futbolista menys, estem en el minut 38 de la segona part. A més, té Ontinyent 1931, Atlético Saguntino 0.
1: Pues ahí está, mira, vaig a aprofitar per a fer una mini ronda sense música ni res, eh? Simplement actualitzem marcadors perquè estem arribant al final de les primeres parts, per exemple, en el Camilo Cano, Toni.
3: A punt d'arribar ja al 45 de la primera part, està fent el que li dona la gana a la Nucía, està guanyant per 2-0, la Nucía 2, Múrcia Imperial 0.
1: Javier, en los arcos.
4: Estem en el minut 44, camí del 45, de moment empat a 0 en un partit que s'està malentonant un poquet, sense tatxetes, l'àrbitre no està xiulant pràcticament res, però sí que n'hi han molts de piques entre els jugadors. De moment, Orihuela 0, Lorca Esportiu 0.
1: Vaig a aprofitar perquè tenim comunicat oficial de Carlos Corberán. I vaig a llegir-lo en la mesura de les meves possibilitats perquè flipen moltes coses. Igual necessàriament no...
5: I tu comentes?
1: A veure, 7 de la vesprada, 46 minuts, El comunicat de Carlos Corberán, que me pareix que expressa moltes coses i explica moltes coses a nivell del que n'hi ha hagut ahir dins. Gràcies de cor. Només tinc paraules de gratitud per tot el que he viscut en estos 629 dies al capdavant del València. No és un adeu qualsevol. M'acomiade d'una història i d'un sentiment. En primer lloc, vull donar les gràcies al major patrimoni que té i tindrà sempre este club. La seva afició sempre han estat al nostre costat i, tot i que les coses de vegades no van eixir, la seva exigència ens ha obligat a superar-nos per a ser millors cada dia. La vostra passió, exigència i sentiment és una cosa que mai vaig a oblidar. També m'agradaria posar en valor a tota la plantilla, a tots els futbolistes que he tingut el privilegi d'entrenar. Gràcies per el vostre esforç, professionalitat i treball diari. Hem viscut junts moments difícils, però sempre he valorat les vostres ganes de millorar i de defensar l'escut del València. Gràcies també a tots els empleats del club, que des del primer dia van fer el meu treball molt més fàcil. Gràcies a tota aquesta gent anònima, que no està en la primera línia, però que sense ells el nostre treball no eixiria endavant. I així arriba lo bo. I per últim, gràcies a la propietat encapçalada pel president Kiaplim per haver confiat en mi este projecte i donar-me l'oportunitat d'entrenar a l'equip de la meua terra. Després de 72 partits dirigits, em quede en tots els bons moments viscuts. He tractat de donar sempre el millor de mi i només puc desitjar al València la millor de les fortunes tant en el present com en el futur. El meu cor sempre va estar en este club, el València sempre va estar en la meua vida. Amunt, València. 7:48, Clara Alcover, gràcies a la propietat encapçalada per el seu president
5: que ha dit. No és algo que ha de posar, no? Vull dir, al final, a tu t'han posat, a mi m'ha aparegut un comunicat molt correcte i molt
1: bueno,
5: bé, no m'ha aparegut mal.
1: Cosa, el comunicat de Corberán està bé.
5: Sols en Instagram, m'ha sorprès
1: només
5: més
1: en Instagram,
5: això.
1: Però tenim la cara B del comunicat. Tenim àudio d'un oient
5: que són molt divertits i
1: que ens ha enviat
5: sempre
1: això.
6: Hola, soy Carlos Corberán. Ya no soy the coach y quería despedirme con educación y ambición del punta a punt. Ha sido un placer. Tenía toda la fuerza para revertir la situación, pero no me han dejado. Un saludo y adiós.
1: Pues al Corberán Fake le enviem una salutació. M'imaginé que se n'anirà acomiadat en menys pasta de la qual se va emportar Carlos Corberán en el seu finiquito.
5: Ese va ser la part B d'ara, no? Ara ve el problema econòmic i tot el que hi ha ahí darrere,
1: no? Li pegarem una ullada i jo m'imaginé que Braulio tampoc serà barat, eh? Portar-lo com a director esportiu, el nou entrenador, tampoc.
5: I d'on se van a treure els diners?
1: Efectivament. Bueno, per a lo que vol Peter Lim sí que n'hi ha diners. Ràpidament, te pregunte, actualitzem. En primera i en segona divisió, com va la cosa?
5: En primera divisió, Getafe 0, Deportivo 0 al minut 56. I també en segona divisió, en la Lliga Hypermotion, sense menetjar els marcadors, minut 59, Mallorca 2, Sabadell 0.
1: Descansen el camp ara mateix del Camilo Cano. Toni.
3: Sí, ja se retiren els jugadors cap al túnel de vestidors. Bueno, una primera part on la Nucía ha sigut dominador, no només en el marcador, sinó també en el joc. Ha acabat fent el que li dona la gana, com acabava de comentar. I també en el marcador, 2-0, gols de Iomar per partida doble. Amb este marcador es situa, com diem, de manera provisional com a líder de la categoria, gràcies al gol average.
1: Aprofite i pregunte quan queda de la primera part, Javier Vicente Lozano en Los Arcos.
4: Final ara mateix de la primera meitat, així en Los Arcos, de moment empat a 0 entre el Orihuela i Lorca Esportiva. Recordem que el jugador, jo crec que Jonejero, ha sigut el millor del partit, ha tirat un parell de vegades des de fora de l'àrea, ha tingut una bona resposta Ernesto, el meta del conjunt Múrcia, i a la postre sense gols, així, en el camp de Los Arcos, on ja dic que s'estava malentonant un poquet el partit, s'estava veient o ficant molt lleig, i de moment el millor ha sigut el descans. Empat a 0 entre Orihuela i Lorca Deportiva.
1: Clara.
5: I recordem també que Enric Mas és campió de la Volta, que als 31 anys el mallorquí ha conquistat la primera gran volta de la seva carrera i posa la cirereta 3 setmanes en què ha sabut resistir i aprofitar cada oportunitat, i a més és un triomf que trenca una llarga espera per al ciclisme espanyol, perquè feia 11 anys que un corredor espanyol no guanyava la classificació general d'una gran volta, i després de quedar-se diverses vegades a les portes de la volta, pues Enric Mas per fi ha pujat al calaix més alt, major roig i el major èxit de la seva carrera esportiva, i des d'ací volem donar-li l'enhorabona.
1: Enhorabona a Enric Mas, que com hem comentat abans serà part d'eixe criterium de la Nucía el 17 i el 18 d'octubre de la mà del nostre Javi Castellar. Faltava la recta final del partit en tercera federació, Carlos Gallardo.
2: Estem en el minut 91, s'han afegit 7, intenta l'Atlético Saguntino des de la banda esquerra ficar un balon a l'àrea, hi ha que dir que ha tingut una ocasió claríssima, un xut des de la frontal a Sier, que ha anat molt poc per damunt de l'escaire de la porteria defensada per Juanvi, per el porter del Ontinyent 1931. De moment això, 1-0, guanya l'Ontinyent, estem en el 91 i mig i el reste, i s'han afegit 7 a este partit.
1: Pues se n'anem a quedar en el Clarano. Abans, Clara, també teníem que parlar de gimnàsia aeròbica, no?
5: Estem super d'enhorabona, perquè esta vespre només vas que donar bones notícies, medalles, sorts,
1: lo
5: bronces...
1: Lo de Corberán, no? Corberán. Els aficionats, el tema de Corberán.
5: Pues anem a donar-li enhorabona a un espanyol més que ho ha tornat a fer. És Miquel Mañé, esta vegada ho ha fet a casa, i el gimnasta espanyol s'ha proclamat campió del món absolut de gimnasta aeròbica al Navarra Arena de Pamplona, i és la primera vegada que Espanya acull un mundial d'estadi disciplina, i a més és una cita de primer nivell perquè la categoria absoluta reunís més de 300 gimnastes de 38 delegacions amb títols individuals masculí i femení, per parelles, mixtes, trios, mogolló. I davant de la seva afició, Mañé ha revalidat la corona que ja havia conquistat a Bakú en 2021 i a Pésaro en 2024. Així que tres títols mundials en 5 anys per a Miquel Mañé, que continua sent el rei mundial de la gimnasta aeròbica.
1: Sí, senyor. Señor, el que deia, recta final en el Clariano, a veure si l'Ontinyent amarra els tres punts, l'Atleti Saguntino reacciona, Carlos.
2: Ahí está Mari Sangare, Mari que chuga per a Gastón, que fica el balón en l'àrea, al segon pal, part arriba el remat d'un jugador del Saguntino, la Pau Tejón, que ho intentava, però era en fora de xoc, i si ho considera l'àrbitre del partit, Enrique López, amb indicacions del seu assistent, en Jorge Ferrer, i així que va ser jugada invalidada. Estem en el mateix, en el minut, entrem en el minut 93 d'encontre. En este partit que s'han afegit 7, ara s'escoltava i escoltareu de fons a l'afició de l'Ontinyent 1931 animar al seu equip, busca la primera victòria de la temporada després d'estrenar-se el passat cap de setmana en derrota 2-1 davant el Club Esportiu Roda. Llança cap amunt el baló Juanvi, el porter de l'Ontinyent 1931, per a que l'agafe Carlos Mas, intenta baixar el baló, però recupera l'Atlético Saguntino, que llança directament cap a dalt buscant els seus homes d'atac, però ell rebutja la defensa del conjunt de Rubén Sanz. que demana calma als seus jugadors des de la banqueta del conjunt local i va ser treta de banda per a Jorge. Jorge, que li passa el baló a Víctor Reverte i la lluita en el mig del camp.

0: Però finalment és per a Carlos Mas, que intenta marxar-se sols davant del porter rival, però és en clar fora de xoc. Així que jugada invalidada, va ser valor per a Claudio Pardo, per al porter Atlético Saguntino. És anotat el Saguntino, que va jugar el dimecres la Copa Federació davant del Torrent, va guanyar 0-2, però s'ha notat que les forces pues, li costava més en esta segona part. I però busca i intenta el gol de l'empat, marxar-se en un empat. Ara Mari Sangari, que fica el valor per a Fran Duarte. L'àrea es dona la volta, Fran, xuta i para Juanvi. Un xut ras i potent, però massa centrat. Ahí l'ha aturat el porter de l'Ontinyent, 1931. Minut 94 i 18 segons. Llança el valor Juanvi cap a dalt, buscant a Carlos Mas, el davanter de Almansa, que para l'esfèric, es marxa cap a la banda, es marxa cap al córner. Allí van, el balón és peus. Ara dona passos cap enrere, intenta mantenir el valor. Atenció, l'àrbitre que es cau. S'ha caigut ahí l'àrbitre, que ha tropeçat en un jugador del Saguntino. Intenta Víctor Rever marxar-se, intenta entrar a l'àrea del Saguntino, però apareix ahí Gastón, el jugador del Saguntino, i diu l'àrbitre que ja ha hagut falta, que va ser el valor per a Romans. La treu ràpidament Claudio Pardo, el porter del Saguntino, per al capità, per a Quique Torrent, que avança posicions. Es defensa en tot ara el Ontinyent 1931, que recordem juga en els últims 10 minuts de partit amb un futbolista menys per l'expulsió per la doble targeta groga de Jorge Ruiz. Mari Sangar, que penja el valor buscant a Pau Tejón, el rebuig que el pot agafar un company, però ahí fica el mur el Ontinyent 1931, per a que ese valor no arriba cap a la seva porteria. Altra volta, banda dreta per a Mari Sangar. Mari Sangar per a Sier. Sacier, que intenta entrar en el área, y conseguís, se marcha un futbolista de Ontinyent, no conseguís superar al segón, no conseguís superar a Jorge García, y el balón torna al Saguntino. Diego Martínez pencha el balón en el área, trau el cap Micó per a enviar ese balón a la treta, a treta de banda. Estem ara mateix a la Chen, reclama l'àrbitre que senyala el final del partit, però estem en el 95 i 46, queda minut i 20 segons a este partit. Victòria de moment 1-0 per a l'Ontinyent. Seria la primera de la temporada. Baló des de l'esquerra a la dreta, la penja el Saguntino, l'esfèric le va caure a Diego Martínez, que intenta pegar-li al baló, però apareix el davanter Carlos Mas per a defensar i ajudar al seu equip. I l'esfèric es va marxar a la banda i va ser Mari Sangare, que ja trau per al Saguntino. Molt pendent ahí Guillem Beltrán, de seus jugadors. Una altra volta Mari Sangare, Mari per a Diego. Diego la vol penjar i la penja en l'àrea. I se centra, xut, que s'ha marxat fora. No sé si ha arribat a ficar la mà el porter Juanvi. Jo crec que no. Ara està este s'enterra, reclama ahí que li puguen atendre. Però diu l'àrbitre que s'alce. I la gent així reclamant que xula el final. Estem en el 96 i 30 segons, que en 30 segons per a la fi del partit. I la gent de L'Ontinyent 1931, que ja vol començar a celebrar la primera victòria de la temporada per al seu equip, però encara li resten uns segons a este encontre. Juanvi cap amunt del baló, buscant a Carlos Mas, al seu número 9. Ahí apareix Quique Torrent, que toca el baló en el cap, retrasa per al seu porter. Pot ser l'última per a Romans. Claudio, el porter, i la passa Quique Torrent. Pot ser l'última, l'últim intent per al conjunt de l'Atlético Saguntino. Quique Torrent avança per banda esquerra. Ahí troba a Sergio. Sergio, que retrasa per a Gastón Alonso. Gastón, atenció, que el davanter de l'Ontinyent casi fota el balón i a la final finalitza així el partit en el Clariano. És la primera victòria de l'Ontinyent 1931 esta temporada. A mi se gol d'Alejandro Ross sobre el minut 70 de l'encontre. I se contratat, ha aconseguit un gol importantíssim en l'Ontinyent, perquè és la primera victòria d'este curs. Així que ho celebra l'afició local. A més de Ontinyent 1931, Atlético Saguntino 0.
1: Bona victòria de l'Ontinyent en casa en el Clariano davant un Atlético Saguntino, el conjunt romà, que ho ha intentat fins al final i de fet ha apretat molt, ha clavat ahí dins del calaix al conjunt casolà, però finalment el gol d'Alejandro, que és decisiu per a la victòria. Carlos Gallardo, de l'Ontinyent 1931, busquem els millors del partit.
0: Mira, pues te vaig a dir per part del Ontinyent 1931, m'ha agradat molt Trujillo, que ha sigut molt incisiu en l'àrea rival, i ella ha sigut la jugada que finalment ha aprofitat Alejandro Ross per a fer el gol de l'Ontinyent. I en el Saguntino em quedaria amb Quique Torrent, el capità, ahí sempre molt segur en la defensa i que ha intentat tirar l'equip cap amunt en un partit. Jo crec que s'ha notat el cansanci del conjunt de Romans, que va jugar el dimecres la Copa, i ahí s'ha notat en la segona part que li ha faltat un poc d'energia.
1: De l'àrbit, ve regular, malo, desastrós.
0: Bé, bona nota per a l'àrbitre, no ha tingut massa incidència, encara que han reclamat un penal l'Ontinyent, però no l'he vist clar, i sinó que bona nota per a l'àrbitre del partit, que ha sigut, el tinc així, Enrique López.
1: La victòria que col·loca l'Ontinyent en la novena posició, 3 puntets, i en el cas de l'Atlético Saguntino, tot i la derrota, anava a dir que està col·locat en la zona mitjana també, en la vuitena posició, pràcticament empatats. Els dos equips han guanyat un i han perdut un altre en aquest inici de temporada.
2: I també s'ha acabat el partit en la mateixa entre la federació del grup sext entre el Villarreal C i el Rodó, amb victòria per als groguets 2-1.
1: I recordem que hi ha un altre partit que està a punt de finalitzar, queden 18 minuts per al final. El Crevillent 2, Soneja 2, per a tancar la jornada en esta categoria. Carlos, te deixe espigolante protagonistes i d'ací a unes 2 hores... els escoltem i també la cinta del futbol més nostre. Fins a les 11.
2: Estarem mai pendents, eh?
0: Perfecte.
1: Un abraç, Carlos.
0: Un abraç.
1: I n'hi ha gol.
2: Tenim gol en el Coliseu perquè marca Ramon Terrats al minut 66. Getafe 1, Deportivo de la Coruña 0. I recordem els altres resultats de la jornada 5 d'esta Lliga. Sevilla 1, València 0. Racing de Santander 2, Alavés 1. Osasuna 0, Espanyol 2. Atlètic Club de Bilbao 1, Elche 1. Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1. Celta 1, Màlaga 1. Llevant 2, Barça 4. I a partir de les 9 serà el torn de la Reial Societat davant l'Atlètic de Madrid i demà dilluns tancarà la jornada al Villarreal davant el Betis a partir de les 9, que el podran seguir així al punt.
1: Efectivament, poca broma en el Getafe, en este gol de Ramon Terrats, votaria fins a la 12a posició. El Getafe, que tenia 4 punts, estava en la
2: tots
1: zona de baix. Efectivament, i votaria fins a la 12a, en la zona templadeta, mentre que el Deportivo de la Coruña, que porta 8 punts, deixaria la possibilitat d'encaramar-se a llocs Champions, perquè el Depor, de moment, portava una ratxa brutal en 2 victòries, 2 empats, 8 punts i encara invicte. El Depor de moment està caigent de la seva visita al Coliseum i de fet, ui, no han fet el segon de miracle ara mateix els jugadors del Getafe Club de Futbol. En segona divisió, recordem el marcador que n'hi ha en marxa.
2: Nos ha amenaçat el marcador, Mallorca 2, Sabadell 0 al minut 70.
1: I recordem que avui hem comptat l'Sporting 0, el Dense 1 i el Valladolid 0, Oviedo 3 a les 9 de la nit, Tenerife Leganés i per a demà falta encara el Celta de Vigo B, Eibar. El partit se juga demà dilluns a les 8 i mitja de la vesprada. Recordem que d'esta jornada la resta de marcadors van ser el Córdoba 0, Almeria 2, Girona 1, Castellón 2, Granada 1, Albacete 1, Cádiz 0, Las Palmas 1, Andorra 1, Real Societat B 3 i divendres se va jugar el Burgos 3, Ceuta 1. 8 de la vesprada i 12 minuts. Pregunte en segona federació si comencen o no les segones parts. Primer, en el Camilo Cano, Toni.
3: Pues de moment res, així de moment encara no hi ha cap dels dos equips al terreny de xoc. Sí que veig alguns jugadors de la Nucía que estan escalfant, així que no passa absolutament res així al Camilo Cano. Estem esperant que comenci la segona part.
1: Y también en Los Arcos, Javier.
4: De moment està en fent exercici de calfament. Jo crec que va entrar Quique Carrasco per part de l'Orca Esportiu i Javi Solsona, el davanter de l'Orihuela, que ja s'ha ficat la samarreta i jo crec que també va a donar entrada en aquest sentit Quique Martínez, René Martínez, el míster de l'Orihuela, al davanter del conjunt Escorpí. De moment intent de descans, no s'assoma ningú i 0-0 com diem així en Los Arcos.
1: Les 8 de la vesprada i 3 minuts, sintonia punt a punt, portem en marxa des de les 12 del migdia, hem contat moltes coses, la notícia del dia, evidentment, eixe acomiadament per part del València Club de Futbol, que s'ha carregat a tota la seva estructura esportiva, és a dir, a Ron Gurley com a CEO de futbol, Lisandro Issei, Andrés Zamora i Hans Gilhaus com els seus assessors en la direcció esportiva, i també s'ha carregat a Carlos Corberán com a entrenador del primer equip, un Carlos Corberán que s'ha acomiadat en xarxes socials fa uns minuts. El nou director esportiu, també notícia del dia d'avui, és Braulio Vázquez, el club ho ha fet oficial fa un parell d'hores. I també recordem que Òscar Sánchez, tècnic del València Mestalla, se farà càrrec de l'equip, provisionalment, evidentment, el pròxim dimarts en la seva visita a Vitoria. La intenció del València és, almenys de la mà de Braulio, tancar al pròxim entrenador abans del partit davant la Real Societat del cap de setmana. 8 i 3 minuts en directe des de les 12, punt a punt fins a les 12 i mitja de la nit.
5: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Este dilluns, des de les 20:40 en directe,

Punt a punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la Ceràmica, Villarreal Betis.

0: A Castelló, 103.7.
1: Punt a punt.
2: 8 de la vesprada i 5 minuts. Continuem directe en la sintonia del punt a punt. En futbol en marxa, en primera divisió, guanya el Getafe 1-0 al Deportivo de la Coruña. En segona divisió, guanya el Mallorca 2-0 al Sabadell. I en segona federació també, pendents. Bueno, no ho hem dit. El Castelló és líder en segona, el Villarreal és líder en primera federació i el castellonense és líder en el grup tercer de segona ref. Espectacular, espectacular. És una cosa de bojos. I estem pendents també...
3: M'encanta dir aquestes coses.
2: No, a mi m'encanta. Els valencians, quan els valencians manen, i avui, evidentment, Castelló, Villarreal B i castellonense, ahí en Castelló de la Ribera, manant este cap de setmana en segona divisió, en primera ref i en segona ref. Busquem els inicis de les segones parts. Toni Galindo en el Camilo Cano, en la Nucía.
4: Bueno, pues ya tenemos dos equipos situados en estos instantes. Arranca la segunda parte. Tenemos cambios. Tenemos unos cambios que de momento encara no pudo situar sobre el terreno de choc. Dos por parte del Murcia Imperial. Tinka Samu y Tinka Richard. Anem a ver por qué se ha retirado y por qué se ha hecho los cambios. Por parte de la Nucía también dos cambios. Entra Juan Carlos, entra al lado. Tiene que averiguar, tiene que especular por qué se ha retirado. Anem a ver por qué arranca ya, como hemos dicho, la segunda parte. Estamos en el minuto 1 de este segundo acto. La Lucía 2, Murcia Imperial 0.
2: També Javier Vicente Lozano, busquem modificacions de cara a la segona part en los arcos.
5: Correte, definitivamente entra Javi Solana y también Quique Carrasco, uno per part de cada equip, y está a punto de comenzar la segona meitat. Ahora si xiula l'àrbitre, ara comença la segona meitat, la primera pilota per a conjunt de l'Orca. De moment empat a 0 en los arcos entre l'Orihuela i l'Orca Deportiva.
2: Missatges del personal que ens han enviat durant tota la vesprada. Sí, avui n'hi ha últims 90 minuts del punt a punt. Ja sabeu, el tram d'hora i mitja final per a tancar la jornada. El punt a punt va des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit, dissabtes i diumenges. I en eixe temps, els últims 90 minuts d'esta nit, anem a parlar, evidentment, del que ha passat avui en el València Club de Futbol. N'hi havia dubtes, no? Dubtes no. Manolo Montals a la Folgado estaran per ací per a parlar de la notícia del dia i potser de la temporada fins al moment. Carlos Corberán, out. Ron Gurley, out. Només 9 dies després d'aquella roda de premsa, 10 dies, perdó, d'aquella roda de premsa, va ser el dijous de la setmana passada, en la qual va dir que ell no anava a dimitir, que Carlos Corberán era el seu coach i que si volies esperar a que se n'anara, el cafè te podria refredar.
3: La veritat que barbaritat de tonteries.
2: No, va ser una barbaritat de roda de premsa en general, quasi tan barbaritat com Adama Traoré, que estava mirant-lo ara en la tele i no cap en el plànol de la tele, de l'ample que està, però va ser una barbaritat de roda de premsa i és més barbaritat encara després de la tocata del Barça l'altre dia i, evidentment, de la tocata l'altre dia davant el Sevilla, que va guanyar 1-0 de miracle i no va fer més gols. Però, bueno, volies dir?
3: Sí, volia dir una bona notícia també per a Espanya, perquè ja està en la gran final de l'Europeu de bàsquet 3x3, on la selecció femenina ha superat Azerbaiyán per 20-16 en les semifinals del campionat que es disputa a Anvers, a Bèlgica, i on Alarcón, Marta Canella, Elena Oma i Gracia Alonso continuen endavant en aquesta lluita pel títol continental després d'una semifinal molt exigent. Ja tenim rival i hora per a la lluita per l'or. Serà esta nit a les 9:15, on Espanya s'enfronta als Països Baixos en esta gran final de bàsquet 3x3. Així que Espanya ja té la medalla assegurada i a les 9:15 sabrem si és l'or.
2: Pues a veure si n'hi ha fortuna en eixe sentit. Estem pendents de la segona federació, pendents també de qui ha començat millor en el Camilo Cano, en la Nucía, Toni.
4: Bueno, pues de moment qui està portant la batuta del joc és la Lucía. Acaba de treure un córner, així que qui està apretant sobre l'àrea, sobre la porteria del Murcia Imperial, és l'equip local, és l'equip alacantí. Continua, eixe 2-0 en el marcador, estem ja en el 48 de partit, en el 3 de la segona part, la Lucía 2, dos gols de Iomar, Murcia Imperial 0.
2: Aprofite també, Javier, per a preguntar qui ha començat millor en la segona part de los arcos.
5: Te diria que un poc millor l'Orca, que al final ha fet 12 canvis, les dues bandes han entrat, com diem, Quique Carrasco i també ha entrat Pedrosa. Han canviat, en este cas, el conjunt visitant als dos extrems, i aixina que pareix que el tinga clar el conjunt visitant. De moment, es comença un millor l'Orca, Orihuela 0, l'Orca Esportiva 0.
2: Se quedem en este tram, en los arcos, a veure qui és el que domina en l'inici.
5: La pilota va ser para Iván Buigues, el porter del conjunt local, que va ficar la pilota dins de la seua àrea xicota.

0: teta per a traure de porteria. Té al costat els dos centrals, l'àrbitre que ja xiula. I això que està ara de moda, no? Comença a comptar els segons. Pilota llarga, la pilotada precisament de Pere Solsona, de massa llarga, intentava portar-se la pilota. Molt bé, ara ha anat ahí García a l'encreuament i serà treta de banda des del carril esquerre per al conjunt de l'Orihuela. Trau ràpidament Gonzalo Miranda, la pilota per a Solsona, de nou a l'esquerra, lluitant ahí Aray, de nou per a Solsona, la pilota rebutjada definitivament per Lorca, i ahí està el capi Lucas Buker, obrint a la derecha la pilota que intentava ja Espínola en curt per al mig del camp, obria a la dreta la centrada dins de l'àrea, el punt de penal, la rebutja definitivament Lorca, de nou la pilota llarga, pareix que Lucas Buker anava a fer falta, l'àrbitre diu que no i pilota de nou per a Espínola en la banda dreta per a Loren, de nou per a Espínola, la pilota de llarga de nou per a Loren, intentava doblar al jugador i de moment empat a 0.
1: I no, tenim gol en el que m'està agradat, tu, en el que no cap per...
2: Aubameyang, la mare que va. Un altre, este de cap, eh?
1: Ha marcat el gol de l'empat en el Getafe Depor. Segon temps, minut 78, Getafe 1, Depor 1.
2: I efectivament, Juanjo Romero, quin fitxatge. Quin fitxatge ha fet el Depor, que si acaba salvant la categoria va ser, sobretot, fonamentat i substanciat en els gols i en el lideratge d'Aubameyang, que porta 5 gols en 5 jornades de Lliga. La mitjana per un equip, a priori, que va lluitar per la zona de baix, és una botxeria total. Però bueno, són fitxatges de mercat. Que te dic una cosa, que igual el València ja està en disposició de fer, perquè ja no depenen de tindre diners, depenen de treballar. I en el canvi que s'ha produït avui, sospite que Braulio pot aportar més treball i trellat, que comença en 3 també, que el que n'hi havia abans, que era pues, la colla de mariachis que tenia per darrere Ron Gurley, que ha enganyat...
3: ¡Gol! ¡La Lucía! ¡Gol que viva Cano! ¡Golás, golás, golás, golás, golás, golás, golás, golás! ¡Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos! ¡Creu en la pilota desde el pic del área, desde el exterior! ¡Travesa toda la gran! ¡Y esclava a la dreta del porter del Murcia, Imperial Boris! ¡Golás de la Lucía! ¡Marca la Lucía, marca Juan Carlos! ¡Acababa de entrar al terreno de choc! ¡La Lucía 3, Murcia Imperial 0!
2: El gol de el conjunt de casa, la Nucía, que ja pràcticament finiquita, tanca el partit. Per cert, demana pas Carlos Gallardo, un protagonista, Carlos.
4: Sí, així estem amb el míster de l'Atlético Saguntino, en Guillem Beltrán. Guillem, valoració després d'esta derrota 1-0.
5: Bueno, pues la valoración no puede ser buena. Nosotros somos un equipo que con mucha ambición, un equipo que queremos ganar todos los partidos. Sí que es verdad que hemos llegado muy justos de fuerza y de efectivos después del partido de Copa. Al final, el miércoles jugamos contra un pedazo de equipo como es el Torrent, hoy jugamos contra otro pedazo de equipo que es el Ontinyent, y es muy complicado pues jugar dos partidos cada 3-4 días. No tenemos, bueno, pues no hemos tenido la fuerza de otras veces y nada, por el siguiente partido.
4: Els dos, és curiós, ha guardat els dos nous per a la segona part. Heu tingut opcions, no?, en cada tram del partit per a cada un dels dos equips. I avui ho he lluitat, però tu, no?, molt cansats per aquest esforç que esteu fent entre setmana en aquesta Copa Federació.
5: Sí, a ver, el problema es que nosotros el 9 que era Buenafé pues estaba lesionado, no podía jugar. El otro 9 que era Palomero pues jugó 80 minutos el miércoles y estaba fundido, estaba para 20 o 30 minutos. Y a Pau le pasó igual, Pau estaba con 80 o 70 minutos que jugó el otro día el miércoles. Y son jugadores que hoy nos habían dicho antes de empezar que estaban para 20 minutos. Entonces, claro, ya te condiciona un poquito el 11, sales sin 9. Bueno, pues lo que hablábamos, cuando no tienes ese fuelle, pues has hecho lo que has podido hoy.
4: I esteu en Lliga i en Copa. En Copa vau guanyar al Torrent el passat dimecres. Este pròxim dimecres, en el nou camp de Morvedre, a casa, a les 9, jugueu davant del Navalcarnero de Madrid. Un nou repte, una nova il·lusió, també esa opció d'arribar a la Copa del Rei.
5: Sí, a ver, nosotros sabemos que es un camino muy largo y muy difícil, porque al final tendríamos que ganar al Navalcarnero, que es un equipo de una categoría más, y luego tendríamos que ganarle o al Murcia o al Orihuela, o sea que sería muy complicado. Pero bueno, la ilusión no la vamos a perder y vamos a lucharlo hasta el final porque jugamos en casa.
4: Muchas gracias, bien Beltrán, el míster del Saguntino. Gracias.
5: Muchas gracias.
2: les paraules del tècnic de l'Atleti Saguntino, que ha caigut avui davant l'Ontinyent en el Clariano. Continua espigolant. Protagonista és Carlos Gallardo. El tercer gol canvia...
0: Penal a favor de l'Orihuela. Para Ernesto. El penal favorable al conjunt de René Martínez. El penal sobre Solsona, un penal clar. L'àrbitre, per cert, l'ha xiulat. Estan molt junts, la veritat. L'ha xiulat, l'ha llançat Guille Bernabéu i ha parat molt bé Ernesto. Llançament de Teperdomo, al final Ernesto ha parat el penal. Taixina, que de moment en el minut 53 de partit, 8 de la segona meitat, 0-0 en los arcos, i penal que ha desaprofitat en esta ocasió el conjunt Escorpí Lorihuela.
2: Pues se quedem, evidentment, per a voler el desenllaç. Javi.
0: La centrada a les mans ara d'Ernesto. La veritat és que el penalti ha sigut molt discutit per part de Lorca. Estaven dient que en la primera meitat pràcticament no ha xiulat res. L'àrbitre ha deixat jugar molt als dos equips i en aquesta ocasió un contracolpe. I a Javi Solsona una centrada des de la dreta i l'han agafat i l'àrbitre ha dit que penalti. L'ha llançat molt centrat, en aquest cas, com dient, el jugador Perdomo, que marcava la setmana passada, i l'ha parat molt bé Ernesto, el guardameta de Lorca, i en el rebuig un altre jugador de l'Orihuela que ha intentat rematar, però l'han llevat el valor de baix de les cames. Va haver un altre canvi favorable a Lorca, serà el tercer ja del conjunt murcià. De moment està el temps així parat, però jo crec que el penat li ha donat un poquet d'ales al conjunt de l'Orihuela. Estem en el minut 9 de la segona meitat. De moment empat a 0 los arcos entre l'Orihuela i Lorca.
2: Pendents de los arcos, pendent del Camilo Cano, també pendents del Clariano en el postpartit. Ja més protagonistes, Carlos Gallardo.
4: Sí, ara estem en l'entrenador del Ontinyent 1931, molt content perquè ha aconseguit aquesta victòria per al seu equip 1-0. Sensacions, bueno, sensacions que te llevas d'esta victòria de tu equip, Rubén.
6: Bueno, estamos muy contentos porque creo que ha sido un partido muy completo del equipo ante uno de los mejores rivales de la categoría, por no decirte el mejor. A mí el Saguntino me parece un equipón, la verdad. Y bueno, creo que hemos hecho un partidazo, creo que ha salido el plan de partido, todo lo que queríamos hacer lo hemos hecho. Creo que hemos generado un poquito más que ellos, ha sido un partido de tú a tú, pero creo que bueno, pues al final hemos estado un pelín mejor en las áreas y al final no lo hemos llevado.
4: De un equipo del potencial del Atlético Saguntino había que tener mucho equilibrio, ¿no? Intentar buscar la portería rival, esa es también la ambición que tiene el equipo, pero detrás tener muy vigiladas esas opciones ofensivas por parte del rival.
6: Sí, habíamos trabajado, que al final ellos son un equipo que tira muchas rupturas, habíamos trabajado el frenar carreras, el estar juntitos en momentos que había que estarlo para luego poder saltar hacia adelante y bueno... Pues creo que, ya te digo, hemos hecho un partido súper completo, muy contento por el equipo, por el club, por la afición, por todos y a seguir.
4: Habría que medirte cuánto corres durante el partido porque no paras, ¿eh? Vives con mucha intensidad cada encuentro.
6: Bueno, me gusta estar pendiente, al final me gusta, pues eso, que parece que vivo yo las acciones, pero bueno, al final es mi trabajo y yo me lo tomo así, lo vivo mucho, me encanta esto y así seguirá siendo.
4: Tú ya conoces este campo, lo has visitado con el Patacona y no sé si también con el Rayo Ibense. Espectacular, 1000 aficionados y el ambiente que se vive aquí es espectacular.
6: Nada, la afición de 10, espectacular. La verdad que nos ha empujado desde el principio. Es una maravilla jugar aquí y nada, dar las gracias a todos los que han venido. Espero que sigan creciendo el número de abonados, que sigan viniendo a animarnos y súper contento por todos.
4: La última... Segundo partido de la temporada, 3 puntos de 6. ¿Qué puede esperar su afición, la afición del Ontinyent 1931 de su equipo?
6: Bueno, el otro día hicimos un partido donde creo que lo planteamos bien, lo único que al final no estuvimos tan acertados como hoy. Hoy creo que hemos hecho otro gran partido, a pesar de la derrota del otro día, ya lo dije, creo que el equipo tuvo una primera parte donde pudimos no sin desventaja, o sea, no ir en desventaja, y al final, bueno, pues se lo llevaron ellos, pero ya te digo, esta semana hemos seguido reforzando un poco lo que queríamos ser, la identidad que queríamos tener, y bueno, pues nos ha salido cara.
4: Muchas gracias al míster de la Ontinyent 1931, a Rubén Sanz, gracias.
6: Nada, gracias a ti, Carlos.
2: Pues aprofite, Carlos, i t'acomiade i te deixo ja un poquet de temps per a que t'apropes així. Algun comentari per a tancar en el Clariano?
4: El ambient que se diu així que és espectacular, la afició que pren a la graderia, se veu un gran ambient de futbol i ha sigut un partit molt, molt divertit, eh? En ocasions per a dos equips, ha tingut més eficàcia golejadora el conjunt de local, però ha evitat que un partit pues, prou divertit per a l'afició.
2: Perfecte, pues ja sabeu que a partir de les 10 de la nit el futbol més nostre amb Carlos Gallardo i tots els protagonistes, reculls, àudios, fragments, talls, notícies, tot el que ha passat en primera, segona, tercera federació i també en Lliga Comunitat. Un abraç, Carlos!
4: Un abraç!
2: Tanquem des del Clariano, des d'Ontinyent i tornem a veure si en la Nucía este tercer gol que acaba de cantar Toni Galindo ja finiquita el partit o no. Toni!
3: Home, està més a prop d'arribar al quart que altra cosa, eh? Perquè la Nucía, la veritat, és que està fent el que li dona la gana. Atenció, perquè per parlar, el Murcia pot aconseguir el gol. Mira la rematada de l'equip murcià. Rebusca molt bé la defensa de la Nucía, la pelota Fausini. La pilota que està a punt de travessar la divisòria, però recupera el Murcia Imperial. A veure què fa l'equip de Sergio Campos. Ahí molt ben tancar la Nucía. Atenció, perquè la pilota cau en els peus d'Òscar Zorrilla. La rematada, el balón pel gol. Gol del Murcia Imperial, quan millor estava jugant la Nucía, arriba el gol de Rovira, de 3-1. El marcador en estos instants, així al Cami Locano, marca Rovira, marca el Murcia Imperial, quan millor estava fent-ho la Nucía per aconseguir el quart, així que retalla distàncies, minut 60 de partit, 15 de la segona part, la Nucía 3, Murcia Imperial 1.
2: No està ni molt menys tancat, eh? El partit que pareixia en 3-0 ja finiquitat, però que continua lluitant Toni Galindo, este Murcia Imperial, es, que anem a recordar, és el filial del Murcia.
3: Sí, sí, però una cosa, de moment, el que estava passant fins ara en el partit, és que la Nucía era dominadora absolut, el Murcia Imperial ha fet molt poca cosa, pot ser una de les poques ocasions en què ha disparat entre els tres pals, i en aquesta ocasió havia pegat en la soca del pal de la porteria d'Unai, i finalment el retruc ha acabat dins la porteria. És possiblement la millor ocasió que ha tingut el Murcia en tot el partit, i evidentment ha acabat en gol. Dominador, anem a veure què passa amb este gol, si alça els ànims de l'equip murcià, però de moment la Nucía ho tenia absolutament controlat.
2: Perfecte. Pues continua ara mateix dominant la Nucía, però retallant diferències el conjunt visitant, la Nucía 3, Murcia Imperial 1. Mentre que estem a l'espera de conèixer aquest primer gol, n'hi ha hagut un penal, s'ha fallat, està passant de tot en Los Arcos, Javier.
0: De moment ara canvis, es retira Guille Bernabéu lesionat, retira també en el dorsal número 7, Guille Bernabéu, direm, i crec que ha sigut Laurent també el que se n'ha anat, i ha entrat en esta ocasió Usama, i ha entrat també Sato, que el dorsal número 6, Sato, que ja va jugar la setmana passada de titular i que enguany estava a la banqueta. Així que de moment canvis en el Orihuela, que ja són 3 els que han entrat en el rentangle de xoc, i veurem si el conjunt en esta ocasió de Ramírez, de René Ramírez, pot aprofitar i pot tindre més profunditat i més obligades a la meta d'Ernesto. De moment empat a 0 així en els Arcos en el minut 61 de partit.
2: Pues ara mateix, Clara Alcobert, també anem a recordar que ha estat un cap de setmana en el qual n'hi ha hagut, m'has dit abans, molts tornejos a nivell poliesportiu.
1: Molts, i a més, ara mateix acaba de passar també una notícia molt important, perquè Espanya ha fet doblet en l'arena europea, la selecció masculina de futbol platja també s'ha proclamat campiona de l'Eurobeach Sacer League a Viareggio, a Itàlia.
2: Viareggio, sí
1: senyor. On Stix han superat a Itàlia per 2-5 en la final i alçant també el títol continental, i recordem que les xiques també estan proclamat campiones d'Europa avui, després de guanyar a Itàlia per 4-3 en la seva final, així que 2 finals contra Itàlia, 2 victòries i 2 títols, i Espanya fa el doblet europeu en futbol platja, i els volem transmitir des d'ací la nostra enhorabona.
2: Perfecte, ja estem en els afegits ara mateix en primera i en segona divisió. Getafe 1, Deportivo de la Coruña 1, ha marcat Terrats primer en la segona part, ha empatat Aubameyang, que porta 5 pepinos en el que portem de... cohombres, va, que és una costum. En el que portem de temporada, sí, no, que no, de vegades me ix el pues això, el comentari en castellà per la costum, perquè són molts anys també fent eixa referència, però bueno, Getafe 1, Deportivo 1, i en segona divisió, el partit que acaba de finalitzar, Clara.
1: Efectivament, acaba de acabar Mallorca 2, Sabadell 0, i recordem els altres resultats de la jornada, Burgos 3, Ceuta 1, 1, Andorra 1, Real Societat 3, Cádiz 0, Las Palmas 1, Girona 1, Castelló 2, Granada 1, Albacete 1, Córdoba 0, Almería 2, Sporting de Gijón 0, Eldense 1, Valladolid 0, Oviedo 3, i a partir de les 9 tancarà la jornada d'avui el Tenerife-Leganés, i demà dilluns serà el torn a partir de les 8 i mitja del Celta Fortuna davant de l'Eibar.
2: Ja estem també superant els equadors de les segones parts, per exemple, en la Nucía, Toni Galindo, en un partit que pareixia ja tancat i que ha agarrat un poquet de picantor en este tram final.
3: Sí, sí, li ha sentat molt bé el gol al Murcia Imperial, perquè la veritat ara està volcat sobre la porteria de la Nucía. Ara tenim una falta que la veritat, si la penja ahir a l'àrea gran, podria ser perillosa per als interessos de l'equip alacantí. Anem a veure com se resol l'acció. Ahí tenim el futbolista del Murcia que la penja, atenció a la cabotada, rebusa molt bé la defensa de la Nucía, la pilota que se'n va cap a fora, però la possessió és per al Murcia Imperial. Estem en el 64 de partit, estem en el 10 de la segona part. La Nucía 3, Murcia Imperial 1.
2: També Javier Vicente Lozano en los arcos, busquem el primer gol que va ser a este pas gol partita per a qualsevol dels dos equips.
0: Correcte, i és que ara mateix l'àrbitre ha xiulat una falta molt neutral, realment, i la pilota ha sigut per a Orihuela en una contra que ha tallat clarament que se'n anava per la banda esquerra, en este cas Usama. Ha sigut un tan curiós. L'apertura, baló llarg que intentava anar-se en el Solsona, i l'àrbitre ara sí xiula falta, targeta groga per a un jugador.
3: Gol!
2: Tira de Toni!
3: De la Lucía, Javi, gol, la jugada de Germán, la pilota que és retrucada cap a fora, i allí estava Javi amb la calla punt per a fer el quart de la Lucía, establint la justícia en el marcador. Marca la Lucía, marca Javi, la Lucía 4, Murcia Imperial 1.
2: Bueno, pues el gol, Toni, que ja els possibles nervis que podien aparèixer després d'aquest gol del Murcia Imperial, en este quart gol jo crec que ja se liquiden de forma definitiva.
3: Sentenciat el partit, perquè estava mirant i aquest gol del Murcia Imperial pràcticament ha sigut anecdòtic pels mèrits de l'equip de Sergio Campos. La Lucía, que estava fent ja mèrits, ja t'ho havia comentat, per fer el quart, a aquest moment havia arribat el gol del Murcia Imperial i ha reprès la seva condició de dominador del partit, ha fet el quart, finiquita este duel entre la Lucía i el Murcia Imperial. La Lucía 4, Murcia Imperial 1, quan estem ja a camí del 21 de la segona part.
1: Estava llegint un tuit d'un usuari que ens deia: el València de Peter Lim en 12 anys ha posat 13 entrenadors diferents i Boro com interí en hasta 6 ocasions, i posa la llista de tots els entrenadors, i estava llegint-la i la veritat és que te venen al cap com molts records, no? Va començar en Pizzi, Nuno, després anar a Boro, Neville, ahí estaran, Boro de nou, Prandelli, Boro, Marcelino, Celades, Boro, Javi Gracia, Boro, Bordalás, Gattuso, Boro, Baraja, Corberán, i ara per últim Óscar Sánchez.
2: Pues jo crec que és una estadística que parla perfectament a les clares de la gestió de Peter Lim en els darrers, que són 12 anys ja.
1: 12 anys, és que passen volant del
2: any. Són molts anys, per a mi se m'estan fent molt llargs, molt llargs.
1: 1,3 anem a dir.
2: Jo avui me recorde molt, no sé per què, a eixos poquets, perquè sigueren proporcionalment poquets que feren la campanya per a portar així a Peter Lim.
3: A mi se regla de tres, Clara, si Peter Lim dimitís de Benetton, posem a Boro com a gestor.
2: Bueno, igual està posat en el contracte, però bueno, és que el contracte de Boro és molt particular, també. Per cert, última acció de perill, va acabar el Depor amb el Getafe en àrea pròpia, jugant ja minut 95, el Depor atacant, buscant el 1-2, i el Getafe que està ara mateix, veient com ha deparat la segona part, pràcticament firmant en sang l'empat a 1, Getafe 1, Deportivo 1, en un duel que està a punt d'acabar. Javier, només faltes tu per cantar un golet en esta vesprada.
0: Pues así estem, en un camp mític, a mi m'agrada molt quan venc així a Orihuela, que mostraten espectacularment bé, però el gol que de moment no està ni per a uns ni per a un altre. A nosaltres, evidentment, ens interessa que marque l'Orihuela, i pareix que estiga un poquet més a prop per als nostres, per al conjunt d'Orihuela, que una altra cosa. La pilota serà en banda esquerra per al conjunt de local. La pilota de la frontal era la xicoteta, la trauen de cap, de nou en el rebuig serà per a la banda esquerra i està Gonzalo Miranda, encara al seu bar, enganya un cluit, la centrada, el centroxut, les mans d'Ernesto, pilota per al conjunt visitante, la Lorca, o està intentant el combinat, com dient, de René Martínez, sense èxit de moment, i continuen, hi haurà un altre canvi en el Lorca quan la pilota serà per Ernesto, pilota a la llarga, buscava el davanter centre de Naranjo, que té tarxeta groga, la pilota que de nou rebutja la defensa, tocava Solsona, encara que el valor serà per a la meta, tranquil·lament, a veure si la pifia, res, Ernesto que llança fora, serà treta de banda per al conjunt de l'Orihuela, de moment estem en el minut 23, camí del 24, 0-0 així en los arcos entre l'Orihuela i

0: El Lorca Deportiva.
1: Colorín colorado al partit en primera divisió amb l'MVP, ha de ser sí o sí el porter del Getafe, que ha parat unes quantes al Deportivo. En quin marcador?
2: En 1-1, Getafe 1, Depor 1. I anem a recordar, si te pareix, els altres resultats d'esta jornada 5 de la Lliga. Sevilla 1, València 0, Racing de Santander 2, Alavés 1, Osasuna 0, Espanyol 2, Atlètic Club de Bilbao 1, Elx 1, Real Madrid 4, Rayo Vallecano 1, Celta 1, Màlaga 1, Levant 2, Barça 4, Getafe 1, Depor 1. A partir de les 9 serà el partit Real Societat Atlètic de Madrid i demà dilluns tancarà la jornada 5 d'esta Lliga el Villarreal Betis a partir de les 9.
1: Anem a aprofitar. Primer, ubiquem, són les 8 i mitja, no fa falta ronda perquè només n'hi ha dos partits en marxa. El minut i el resultat. Primer en el Camilo Cano, Toni.
3: 69 de partit, a punt d'arribar al 25, de la segona part, la Lucía 4, Múrcia Imperial 1, quan tenim refrega sobre el terreny de xoc per una falta sobre l'equip local.
1: Què ha passat? Què està passant?
3: Ha hagut una falta ahir a la lateral de l'àrea, atenció, perquè és una falta fantàstica, podríem dir un minicórner, però encara en versió més reduïda. Ahir ha hagut una entrada un poc forteta sobre el jugador de la Nucía, que s'ha refet, s'ha rebolicat i s'ha enfadat, la veritat, per aquesta patada que li ha pegat el jugador del Múrcia, i ara hi han acudit els companys per apagar el foc, i bueno, finalment la cosa no ha arribat a majors. Atenció, anem a aguantar, Paco, perquè tenim una falta en la lateral de l'àrea, molt bona per a la Nucía. Podria arribar al quinter, anem a veure què passa. Com és resol esta situació. Ahí tenim Cristian que va llançar la pilota. Estan els seus companys situats sobre l'àrea menuda. Ahí alça el cap el futbolista de la Nucía. Ahí agafa carrereta, llança amb la cama dreta, llança bé, gol! Gol! Gol de la Nucía! La paleta del Camilo Cano! Cristian! Gol! El llançament directe! Serà anat cap a la gàbia! Arriba el quinto per a l'equip de Vicente Mir, la Nucía 5, marca Cristian, Múrcia Imperial 1.
1: Ara sí que sí, jo crec que ja en això, Toni, ja podem dir que el partit està liquidat, no?
3: Home, estem en el 26 de la segona part, falten 10 minutets, jo crec que sí, home.
2: Ja no sé si te queda bé,
3: Home,
2: Ja no sé si te va quedar bé,
1: A Toni li queda bé, li queda benzina.
2: Tens un truc, és de veres, mos va contar el truc l'any passat.
1: És de veres.
3: Però este cap de setmana he fet curt. Això ja me queda el remanent del jengibre que em prenc durant tota la temporada, però este cap de setmana he fet curt, però t'has donat compte la potència, com aguanta, sense problemes. Si vols, quan acabe este partit, me narre un altre i no passa absolutament res.
1: La mare que l'ha fet, tu. És impressionant, este home. Però bueno, 8:32 y el que de ella está en pendents també del minut i el resultat en Los Arcos, Javier.
4: Jo també vull contar gols, eh? També vull contar gols.
3: Te regale, que així sobra.
1: Toni està que el regala, sí, senyor.
4: Sí, Toni, sí, jo zero. Això és un bon resum. Ara la falta per a l'Orihuela directament fora. Estem en el minut 26, camí del 27. Pausa d'hidratació en Los Arcos. De moment, Orihuela 0, Lorca 0.
1: 8 de la desplada, 33 minuts. Ja sabeu que a partir de les 9 tindrem aproximadament a això, el que ningú us conta del futbol, amb Carlos Urrutia i la seva tertúlia. Ja sabeu, vull parlar moltíssim de la situació en el València Club de Futbol.
2: Però me la vaig a perdre.
1: No, avui va estar interessant tots els dies, però avui particularment. A les 10 de la nit, el futbol més nostre amb Carlos Gallardo, que ja està tornant des de Ontinyent, i a partir de les 11 els últims 90 minuts del punt a punt. Així, al punt a punt, alten el camí i de seguida rematem els dos partits que n'hi ha en marxa de segona federació i continuem amb més poliesportiu, més notícies i més futbol en directe de primera i de segona divisió fins a les 12 i mitja de la nit.
5: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa.

0: 36 minuts. Continuem en la recta final dels dos partits que resten d'esta jornada segona en Segona Federació. Toni.
1: Ahí tenim l'acció, la jugada que buscava el Real Murcia Imperial. És una banda que traurà l'equip de Sergio Campos. Està el futbolista Benji. Acaba d'entrar en el terreny de joc. Està ahí la lateral de l'àrea. Ahí es disposa ja a traure de banda la pilota que se'n va buscant. L'àrea gran, la rebuixa molt en defensa. La Nucía serà falta a favor de Vicente Mir i crec que serà targeta per al jugador del Murcia Imperial. Així que la posició de la pilota tornarà a la Nucía. Recordem que estem ja en el 75 a mi del 76 de partit. 31 pràcticament de la segona part, maneta de l'equip de Vicente Mir, maneta de la Nucía, 5-1 li guanya al Murcia Imperial.
0: Javier Vicente Lozano, busquem també una victòria que seria fonamental per a l'Orihuela en Los Arcos.
2: Exacte, se ficaria ahí davant, ahí en candavant de la classificació, en el cas que guanya l'Orihuela amb la Nucía i també amb el castellonense. Tots ells en 6 punts. De moment l'Orihuela porta 4, si sumem l'empat de avui. Ha entrat per ser Rubén Solana i també Imanol. Aixina que més mordent per al conjunt de René, que busca la victòria, busca els 3 punts en el dia de avui. Estem en el minut 30 i la pilota va ser per a l'Orihuela en la banda dreta per al conjunt, com diem, Escorpí, molt a prop d'on estan els aficionats del conjunt local. La pilota a la mig del camp se la lleva de damunt el conjunt de l'Orihuela, intentava plegar per ahí Solsona, al final el valor rebutjat i serà per al conjunt Groguet, perquè ahí té que eixir des de l'àrea Ivan Buigues i ja... la pilota l'agafa les mans en curt, la pilota per a Imanol, alça el cap, pilotada llarga en la banda esquerra, intenta plegar per ahí el jugador, falta, hi ha falta, l'àrbitre diu que no, dobla Gonzalo Miranda, s'endú la pilota, en canvi el combinat Escorpí, el baló en el mig del camp, Porcelai, baló per a Imanol, Imanol obri a la dreta per a Espínola, Espínola més a la dreta, ha plegat per ahí Loren, Loren intenta donar-se, no, retrasa la pilota, de nou per als defensors, per a Imanol, Imanol en curt per a Ramírez, Ramírez alça el cap de nou per a Imanol, la parella de centrals, per ahí passen les pilotes en el mig del camp de nou Zelay, apareix, obri a la dreta, intenta aplegar Loren, fa ahí una maca final en la xuda, Solsona ni a fora de xoc de Rubén Solana i la pilota que va ser per al conjunt visitant per a l'Orca. Estem en el minut ja 32 de la segona meitat, encara el 0-0 sí, en Los Arcos, entre el conjunt de l'Orihuela i el Lorca.
3: I anem a posar la mirada en les World Climbing Series. Climbing, sí. És que jo pensé ja que de nit no calculem igual.
0: No, correcte.
3: El circuit internacional que reuneix els millors especialistes de l'escalada esportiva i que este cap de setmana fa parada a Guiyang, a la Xina, i esta cita és, està dedicada a la velocitat amb proves individuals i també de relleus en un espectacular mur de 4 carrils i precisament en el relleu femení hem tingut medalla històrica per a Espanya. Leslie Romero, federada per la Comunitat Valenciana, i Carla Martínez han aconseguit la plata, un resultat especial perquè suposa el primer podi espanyol en esta modalitat en què cada selecció competeix amb dos escaladores i quan acaba la primera arranca la segona i el temps conjunt decidís el resultat. Així que plata per a Espanya a la Xina en una medalla històrica amb protagonisme valencià.
0: Clar que sí, perquè ja sabeu que així
3: el
0: punt a punt, inclús la escalada, el climbing en este cas, té el seu lloc, la seva finestra en este programa que va cada cap de setmana de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit.
3: I me resulta curiós que celebra a Xina.
0: Sí, bueno, que són escalen molt bé. Jo crec que és important també el joc de les celebracions.
3: Depèn del cos, dels viatges, perquè sí, no, al final no són esportistes
0: és una,
3: com...
0: És una pallissa.
3: Clar.
0: Per cert, molt pendents també de l'inici dels partits que comencen d'ací a 20 minuts en primera i en segona divisió. En primera, el Real Societat Atlètic de Madrid, a les 9, i en segona divisió, està ahí Rubén Alves en pantalla ara mateix. Recordem que juga el seu Leganés a partir de les 9 de la nit, Leganés-Granada en... Leganés-Granada, no, perdó. Tenerife-Leganés, ahí està, en el Eleodoro Rodríguez López. El partit se juga a les 9, horari peninsular. Allí en horari insular el partit és a les 8 de la vesprada. Estarem ja en les rectes finals, en un partit que ara sí que sí ja està absolutament decidit. Toni Galindo, per exemple, en el Camilo Cano.
1: Ojo, ojo, que l'anuncia vol el sisè, vol el sext gol, perquè ara mateix té una falta extraordinària, arrimadeta i cap al pic de l'àrea, es disposa a llançar Lado, pot xutar de manera directa o podria centrar, que també els companys estan situats en la menuda. Anem a veure com se resol la situació. Estem en el 79, com del 80 de partit, a punt d'arribar al 35 de la segona part. Ahí tenim una bona falta per a fer el sext gol, ahí el llançament de Lado, enrada en la rebusta de la defensa del Real Murcia. Per segona instància la tira fora, per tant serà banda a favor de la Nucía. Ahir el bon llançament i a punt d'estar d'arribar en aquesta acció. El gol número 6 pràcticament seria un marcador de tennis 6-1. De moment tenim un 5-1, encara estaríem en el tie-break, així que estem en el 80 de partit, 35 de la segona part. La Nucía 5, Real Murcia Imperial 1.
0: Estava pensant, Toni, lo bé que li ha agarrat el pols a esta categoria. La Nucía, recordem, un equip que acaba de pujar.
1: Mira, jo acabo de parlar, bueno, abans de començar el partit, estava parlant amb Vicente Mira, amb el tècnic, sí. Estiguérem en la passada temporada, estiguérem en la Lliga de Tercera, estiguérem en tot el procés d'ascens de la Nucía a esta categoria, i, bueno, Vicente Mir, especialista en ascensos, és la etiqueta que li ficaven, i Vicente Mir me diu, Vicente, què tal, de com compulses la situació en esta temporada? Fom, pues intentarem aguantar, a veure si no patim massa, l'equip se té que aguantar ahí, bueno, pues mantindre's, no?, un poc la filosofia que té el Castelló o el Villarreal, que sempre miren sumar els punts que li calen per a mantindre's en la categoria. I mira, a la primera de canvi, dos victòries de manera consecutiva que situen com a líder de la categoria gràcies a esta golejada, perquè el gol a vera general es situa com a líder de la categoria en els mateixos números que altres equips, però bueno, ahí tens l'equip, el tens ahí situat com a líder, estem en la jornada 2, queda tot un món, però la Lucía, líder de la segona federació.
0: Pues anem a veure si finalment se't ja està el partit pràcticament liquidat, però està victòria importantíssima per al conjunt del Camilo Cano. Clara.
1: Windy s'ha beneït al Fertiberio Port de Segur.
0: Sí, senyor.
1: Hem deixat beneït a la Nucía. El dia està sent extraordinari. Damunt ha vingut així un amigatge meu, Enric Pastor, company de la facultat, el cap de premsa de l'Ajuntament de la Nucía, que sempre que m'acosta per així ve a saludar-me i acaba de rebre una enorme alegria. Sé que dia redó...
0: Però escolta, te convidarà a sopar.
1: Me convidarà a sopar. Mira, m'acaba de... Sí, m'ha dit que sí. Ah, bueno, pues l'acabem de rascar. Mira, sí, senyor, l'acabem de rascar ahir un soparet. Atenció, que el Murcia té una possibilitat de llançar des de la frontal, recupera Corxa molt bé per a la Nucía, desfà el perill per a l'equip alacantí. Estem ja en el 82 de partit, 37 de la segona part. La Nucía 5, Murcia Imperial 1. Atenció, que tenia una nova ocasió per a Murcia. No, mira, s'està fent el que li dona la gana la Nucía. Atenció, que tenim un llançament a la contra. Ara sí, rebutja i desfà el Murcia Imperial. Bueno, pues això. Estem ja a les acaballes del partit, domini absolut en el marcador i en el joc de la Nucía. La Nucía 5, Murcia Imperial 1.
3: Toni, jo volia preguntar-te a tu que t'havia aparegut el Madring.
1: Madring, mira, a mi, per començar, el nom de Madring em sona un poc estrany, no?
0: Bacalà.
1: Vull fer la gràcia.
0: Sí.
1: A veure, vull fer la gràcia en allò del húngaro ring o sach ring, sí. No? Que ring és circuit en alemany. Però, sí, bueno, queda molt estrany, tu, què vols que te diga? Queda Madring, pues no em sona gens bé.
0: No, però el tema no és el nom és lo de menys. La cançó, per la resta, no?
3: Sí, jo li volia preguntar... Dime.
1: Exactament, no, que deia jo que la cançó que seria Madring...
0: No, per favor, no. Se nota que portem molts deshores així, eh? I que ja has fet molts quilòmetres de permís i de més.
3: Jo volia comentar...
0: La vessant automobilística, per favor, Toni.
3: Bueno, n'hi ha moltes crítiques a tota la infraestructura que s'ha muntat, a les grades, al cost de les entrades...
1: Bueno, però a veure, el circ de la Fórmula 1, i especifica molt bé, el circ de la Fórmula 1, pues té el que té, no? Les entrades no són gens barates. El circuit no el conec al detall, sí que han rebut moltes crítiques perquè és un circuit tremendament exigent. Una altra cosa, l'asfalt, tenint en compte que no ha estat molt rodat per els cotxes, no? Sí que ha fet alguna carrera de Fórmula 3, és a dir,

0: però no n'hi ha grip ahir, no n'hi ha les virutes de goma que solen deixar els cotxes i serveix d'adherència per als que van corregant darrere. És molt exigent, molt complicat, molt difícil. Bueno, i per la part esportiva, Boschini Antonelli, que jo venia seguint-lo des que era pilot Ferrari, que és la gran errada que va fer Ferrari, que va ser soltar a ixe pilot. És rapidíssim i pense que porta camí de ser el campió més jove de la història.
1: Bueno, pues aprofite de manera minuta el resultat en el camí local, no?
0: Pues 84 de partit, 39 camí del 40 de la segona part, la Lucía 5, Murcia Imperial 1.
1: I continua, tot i estar en la recta final, la sequera Javier Vicente Lozano en los arcos.
2: Estem en el 38, la pilota de Urzelay intentava canviar d'orientació cap a la branda dreta. Anem a veure, està en el vèrtix de l'àrea, busquem la dispara, el dispar, fora! El dispar envenenat ahí, crec que ha sigut de Solsona, des de fora de l'àrea. La pilotada que l'ha botat ahí.
3: Anem a invocar-lo, a veure si ve el gol.
1: N'hi ha que cridar al gol, eh? Si no...
2: A més, no, l'àrbitre està xiulant molt quan té que traure el guardameta de Lorca. Aixina que no li dona temps pràcticament a perdre temps. La pilotada llarga, mans del jugador de l'Orihuela, la pilota de nou per a l'Orca en el mig del camp, va traure la defensa del conjunt de Sebas en el mig del camp, a veure, és Pérez el que va a posar el baló en moviment de nou per a Sergi, darrere per a Ernesto, intentava pressionar d'alguna manera Rubén Solano, la pilotada llarga, torna a rebutjar Gonzalo Miranda, el baló de nou per al conjunt Escorpí, però té que agafar en les mans el guardameta Ernesto sense cap problema. El baló per a, com diem, per a Lorca de nou. Estem ja en el minut 40, recta final del partit, 0-0 així en los arcos. No guanya o no guanya ningú. Pareix que el Orihuela intenta plegar un poquet més, encara que ja dic, està jugant el conjunt Escorpí, la pilotada llarga, intentava plegar allí, el disparo, gol! Ara sí, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: el balón a frontal del área, sordàs impressionant de Javi, que fica l'1-0, falta de 5 minuts per a la conclusió del partit. Marca Solsona, Orihuela 1, Lorca 0.
3: Has vist com hem invocat
1: el
3: gol?
1: Clar, home, és que li ha costat al Orihuela el fet que des de l'estudi Toni Mestre en Burjassot hem invocat el gol i finalment els escorpins que se posen per davant i van camí d'afegir 3 punts més al seu caseller.
2: Se alça el públic. No sé si Javi Solsona ha fet una C per a Clara o no, però, però sí que és veres que un gol molt important per al conjunt escorpí. N'hi ha que tindre en compte, Paco, que si guanya l'Orihuela, a banda de sumar 6 punts ja en el que portem de Lliga, 6 de 6, també n'hi ha que afegir la victòria este cap de entre setmana, millor dit, davant el San Fernando, la Copa Federació, i s'ha clavat ahí en els octaus de final, eh?
1: Sí, senyor. O sea, pues recordem que tindríem 2 valencians en eixe paquet d'equips capdavanters, un el castellonense i un altre l'Orihuela. Correcte. Un equip que ha pujat de tercera i un altre que ve del grup 5 la temporada passada i afegint-se a la resta en el grup tercer, perquè ja tenim a tots els valencians ajuntats.
2: Sí, i vol més a l'Orihuela, baló a la banda esquerra, allà està Rubén Solano, intentava ficar el baló dins de l'àrea, molt tancada, baló per Ernesto, estem ja en el 42, camí del 43. Intentava plegar ahí i se a la contra Lorca, baló a la banda esquerra, intentava pressionar ahí i Manol, molt bé tancat ahí, aplegava també Rubén Solano per a l'ajuda i de nou baló per a Lorca, obrint a la dreta, intentava llegar ahí Manol, anem a veure què passa, Urzelay, falta, no, la pita diu que continuen i ara sí, la pita en acabant i serà baló per a Lorca, una falta un poquet perillosa que està a tres quarts de camp, molt a prop de la banqueta visitant. Així que veurem ara el que passa en esta falta que va votar el conjunt de l'Orca. Està el combinat, com diem, murcià, i va ser el dorsal número 16, Pedrosa, el que va ficar la pilota en moviment. Anem a veure, tot l'Orihuela a la frontal de l'àrea, la, el baló dins de l'àrea, la trau molt bé la defensa, crec que ha sigut Imanol, en la xuda de nou, intentava aplegar ahí l'Orihuela, al final se la queda, molt bé, ahí se tira a terra, rebutja, i baló per a Buigues. La pilota per a Ivón Buigues, el meta de l'Orihuela, estem ja en el 43, camí del 44, trau ràpidament, buscant la banda dreta. En tranquil·litat, ara en passivitat, jugante Gonzalo Miranda, la pilota llarga, directament fora, i serà treta des de la banda esquerra per a l'Orca. Ara ja no volen la pilota l'Orihuela, que se va arrere. L'àrbitre diu, a veure què ha xiulat ahir l'àrbitre. Ah, sí, n'hi ha un jugador de l'Orihuela en terra. Diu que entren les assistències mèdiques. Aixina que perdent un poquet de temps el conjunt, com diguem, de René Martínez. 3 punts d'or, se pot dir, el que pot sumar en el dia d'avui el conjunt d'Orihuela. Estem a punt de plegar al minut 45. 2 de la pausa d'hidratació i per les finestres dels canvis i el gol, jo m'imagino que a lo millor se n'anirem fins al 95, que donarà 5 minuts. Encara sí. No n'hi ha carteló.
1: Mira, parlant de tot això, de seguida me contes l'afegit, precisament buscant l'afegit que Toni Galindo tenim ja, m'imagino, en el Camiloca, no?
0: Acaben d'assenyalar 2 minuts d'afegit, estem ja en els 45 i mig, és a dir, que falta pues, minutet i mig perquè finalitzi l'encontre. Jo ja he abandonat la meva posició de comentarista, estic a peu de camp per tractar d'agafar reaccions a esta golejada que situa a la Lucía com a líder de la segona federació. Recordem, 5-1, estem ja en temps d'afegit en este duel entre la Lucía i el Murcia Imperial. Bueno, sí. Una coseta, avui els duels alacantins murcians tenen un clar dominador.
1: Alacant dominant. Sempre, sí senyor, la jornada d'este cap de setmana ha estat inqüestionable. Deixem a Toni Galindo ja
2: 7 minuts
1: espigolant i se centrem ara ese dia Toni Animentú en protagonistes i el final del partit, però és que això ja està liquidat 5-1, mentre que en los arcos està tot super, super picant. Javi,
2: 7 minuts, rematada ara de Gonzalo Miranda fora. I diguem que 7 minuts t'ha afegit, se n'anirem al minut 92. Sí que és de veres que n'hi ha hagut un penal, però el penal no ha sigut tampoc per a tant de temps perdut. En fi, bueno, si anem 0-0, el millor 7 minuts se quedarien curts. Baló per a l'Orca en la banda esquerra, jugant el conjunt visitant. Estem en el minut 46-91 de partit. En curt, el baló, com diem, per a la defensa, era Asen, volia obrir cap a la dreta, directament fora. L'últim en tocar ha sigut un jugador de l'Orihuela, per tant, s'ha tret des del cantó dret. Serà treta des del carril esquerre, al final per a l'Orihuela. Anem a veure si Gonzalo Miranda fica ja la pilota en moviment. L'àrbitre que comença a xiular els 5 segons de rigor. La pilota la llarga, la rebutgen. Intentava plegar Loren, la lluitava. Se emporta la pilota Loren. Jo crec que ni sigut falta. Falta per al conjunt de l'Orca.
1: Aguanta
2: ara van a pitar totes.
1: Un segon, Javi, perquè acaba el partit Toni Galindo en victòria per a la Nucía, nou líder, co-líder en este cas.
0: Sí, sí, la Lucía, nou líder, gràcies a la col·laboració general i tica Vicente Mirbel Vicente, el míster de la Lucía. 5-1, decías que la permanencia es el objetivo, pero que nos quiten lo bailado.
4: Sí, la verdad que, bueno, ya ha salido todo redondo. Creo que hemos tenido una primera parte muy buena, que el equipo, pues bueno, ha mantenido el balón muy bien y hemos tenido muchas llegadas, Eloy. Y bueno, la verdad que contento por el resultado, pero bueno, esto acaba de empezar. Es verdad que hemos hecho un buen partido hoy. Y bueno, a seguir y ya está, no queda otra.
0: Gracias, míster, que estamos ahí pendientes de l'Orihuela, l'Orca, que está ganando l'Orihuela. Las palabras de Vicente Mir, el técnico de la Nucía, 5-1, una victoria fonamental, importantísima, y bueno, pues muy meritoria y muy satisfactoria.
1: Aprofito y te repregunte per els millors del partit i per l'àrbitre regular malo, desastros, Toni.
0: L'àrbitre molt bé. Bueno, anem a marcar com a millor de la Nucía, lògicament, a Iomar, que ha sigut el vigolejador. És un futbolista que ha aconseguit 2 gols per part del Múrcia, pues bueno, yo qué sé, ¿qué te diría? No me queda ningún m'ha agradat, ningú m'ha, un jugador destacat, pues no m'ha quedat l'atenció absolutament ningú, la veritat.
1: Perfecte, pues li nomen a Iomar el MVP del partit i a l'àrbitre un B. Després del duel que ha guanyat la Nucía 5-1 davant el Múrcia Imperial, la Nucía nou líder d'este grup tercer de segona federació. Un abraç, Toni, fenomenal treball i bona tornada.
0: Una abraçada!
1: Que se ve cap a Sillà directament a Ports de Sot, Toni Galindo. I ara sí,

0: Temps afegit, recta final, i a veure si l'Orihuela aguanta o amplia inclús eixe marcador, eixe 1-0. Javier.
1: Estem en el 93, recordem que fins al 97 resten 4 minuts per a plegar a lo que serà la fi del partit. Treten des del cantó de la dreta per a Espínola, per a l'Orihuela, la pilotada llarga, el rebuig per a l'Orca, intentava anar sempre la banda esquerra, el jugador murcial, final, molt bé, rebuig directament fora. I Manol, un dels jugadors que ha entrat des de la banqueta, i la pilota de nou per a l'Orca, en el carril esquerre, intentant jugar, ahí està Sergi, Sergi per Adrián, en curt, la pilota per a el guardameta Ernesto, se la lleva de damunt, tocava en el cap el jugador del Lorca, però al final la pilota va ser de nou per a Espínola, per a l'Orihuela, allà està Espínola, se la lleva de damunt, pilotada llarga, corria, corria, corria, allí se n'anava Rubén Solano, es frena, té que ficar la pilota per a Loren, de nou per a Rubén, arrere per a Espínola, torna a jugar ahí, molt bé, l'Orihuela, aguantar la pilota, estem ja en el minut 94, 3 de partit, a soles falten 3 i gris de ole, ole, en les graderies d'ací de Los Arcos, un camp mític, la pilotada llarga, i directament va ser, anem a veure, perquè pot aplegar allí Rubén Solano, apretava el jugador, el davanter, i al final la pilota va ser per Ernesto, el meta de l'Orca, ara no pot eixir de, pràcticament del seu camp, el conjunt visitant, de nou la pilota per Ernesto, davant d'ell estava Solsona, la pilotada llarga, intentava plegar, molt bé ahí el creuament de la defensa, de nou ha sigut Ramírez, segon rebuig del central, ara era Urcela el que se la lleva de damunt i serà treta des de la banda dreta. Estem ja en el minut 95 de partit, a soles 2 i els 3 punts es quedaran així a Orihuela en els arcos i estarà en esa segona posició, patata punts davant el castellonense. El conjunt de Iñaki Ramírez, de Iñaki, que aconseguia també la victòria este cap de setmana, i els dos equips valencians en 6 punts, com diem.
0: Els tres, també l'Anuncia, que acaba de guanyar
1: el seu partit. I l'Anuncia, correcte.
0: L'Anuncia, sí, sí. Orihuela i Castellonense van a encapçalar la classificació este cap de setmana.
1: Correcte, la veritat és que molt bonica està esta segona ref, que n'hi ha molts equips valencians, i la veritat és que han començat la majoria en bon peu. La pilota en la banda dreta, estem ja en el 96 de partit, a soles 1. Aixina que resten segons, està tot la banqueta del conjunt de René Martínez alçat. La pilota de nou per a l'Orca, se la lleven de damunt, directament fora, fora, fora, fora, i fora de l'estadi, a més, la pilota. La treta de banda té que ser per a l'Orihuela, va ser Espínola. Mira, això m'agrada, que no han perdut el temps els xiquets que estan ahí en les pilotes. La pilota molt llarga serà treta de porteria per a l'Orca. Estem en el minut 96 i mig, 30 segonets a soles. La graderia que xiula, cama dreta d'Ernesto, pilotada llarga. Intentava aplegar ahí Cervera, Marc García, al final torna a rebutjar de l'Orihuela. La pilotada per Ernesto, que és de la seua àrea, de nou en cama dreta, baló llar, de cap no rebutja, Espínola és el que rebutja en primera instància, la pilota de nou per a l'Orca, en la banda esquerra, intentava buscar ahí la central, que bé ha estat ahí Manol, que es lleva el de la pilota de damunt, i final, final, final, final, final del partit en Los Arcos, victòria per al conxú de René. Orihuela 1, líder empatat en els valencians, l'Orca 0.
0: Grandíssima la victòria de l'Orihuela, fent-se fort a casa davant el Lorca Deportiva, en eixe gol de Javi Solsona. Anem a buscar ràpidament perquè de seguida comencem en el que ningú vos conta del futbol amb Carlos Urrutia, que ja està per ací, però Javier Vicente Lozano, destaquem els millors d'esta victòria del conjunt d'Escorpí.
1: Evidentment, me queda en Javi Solsona, que ha entrat en la segona meitat i jo crec que ha sigut el quebradero de cap de la defensa del conjunt de l'Orca. El millor de partida, dic, el gol, i el jugador Javi Solsona.
0: De l'àrbitre, bé regular, malo, desastrós.
1: Pues en este cas, per a mi ha sigut roïn el senyor Marc Pujol, del Col·legi Català, que no ha xiulat pràcticament res en la primera meitat i ha fet que els jugadors estigueren molt picats, i quan ha volgut xiular ja era massa tard.
0: Pròxim partit per a l'Orihuela, com bé has dit abans, Orihuela-Reial Múrcia, esta setmana, crec que és el dimecres, si no m'enganya, les 9 menys quart, i en el que respecta a la segona federació, Deportiva Minera Orihuela, serà la setmana que ve, el diumenge que ve, a partir de les 11 del matí. T'acomiada de moment Javier Vicente Lozano, si tens protagonistes ja entren a partir d'ara en temps de Carlos Urrutia. Un abraç, amic.
1: Vinga, una abraçada gran, adeu.
0: Tanquem provisionalment Los Arcos, de seguida estarem en protagonistes amb Javier Vicente Lozano. 1-0 ha guanyat l'Orihuela. Clara Alcover, també anem a tancar la teva participació avui, dia intens, han passat moltes coses avui. Moltes coses
2: avui. La veritat que sí, que tens per a fer un bon recopilatori abans de tancar el punt a punt.
0: Sí que és de veres, sí, però bueno, un abraç molt gran i tornem a parlar la setmana que ve. Un abraç. Les 9 en punt, des d'ara i fins les 10 de la nit, torn per a la tertúlia un poquet més reposada. Avui han passat un fum de coses, en el món del futbol, sempre amb Carlos Urrutia i el que ningú us conta del futbol.

0: Dos minuts passen de les 9 de la nit. Anem a baixar un poquet el to en quant a ritme, però no en quant a intensitat, perquè n'hi ha moltes coses de les que parlar en esta vesprada en la que n'hi ha hagut terratrèmol en clau valencianista, com diguem els valencians, tot per l'aire, cavall i picaor. Carlos Corberán i Ron Gurley. Tota l'estructura esportiva que estava depenent de Gurley, també, excepte un espanyol, un valencià de Paterna, com és Manolo Ruz. Braulio Vázquez és el nou director esportiu del València. I falta saber quin serà l'entrenador. I això volem no només analitzar-ho en els tres convidats que anem a tindre avui, sinó, sobretot, saber quines són per a ells les claus de tot això que ha succeït i que ha passat. Juanjo Rodri, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Bueno, lo primer, tu has passat bé esta vesprada en el Ciutat de València. Ha estat Juan Lumora també en el partit. Molt xulo, tot i la derrota, però un gran partit i un gran espectacle.
1: Bueno, sí, la veritat és que avui hem presenciat una demostració de professionalitat, d'entrega, de sacrifici per uns colors quan tot apuntava a que podia arribar una golejada per part del Barça. Anàvem 0-3 i el Llevant en cap moment ha deixat de pressionar i de fer tot lo possible per acurtar la distància en el marcador fins que s'ha arribat a la mínima. I se 2-3 que feia concebir moltes esperances d'un empat, però més enllà del resultat que ahí està, 2-4 és un resultat contundent. Jo crec que el missatge està en l'actitud de tot l'equip del Llevant. Ja ha començat bé en la entrega d'uns recordatoris, uns trofeus als jugadors del Barça, guanyadors del Mundial amb Espanya. Jo crec que és un detall... Avui han sigut tot detalls en el nou estadi.
0: I m'alegra la veritat que ho veig d'aquesta manera. Juan Lumora, bona.

0: que creo que bueno, que fue un partido raro el día del Español en Cornellá. Creo que el Levante y los jugadores y el cuerpo técnico sabe que bueno, que lo primero que tienen que hacer es competir. Y a partir de ahí, yo pienso que hoy, particularmente hoy el partido, el Levante se ha acercado en el marcador porque el Barça ha cometido errores, yo creo que porque se veía, bueno, un partido prácticamente ganado y, bueno, han sido errores, los goles han venido por sendos errores de la defensa del Barça. A partir de ahí, no cabe duda que el Levante ha competido hoy y competirá lo que resta de campeonato.
1: I ens alegrem, això és la veritat. Completem la terna de convidats amb Álvaro Navazo. Hola, Álvaro, bona nit. Álvaro està en sintonia del punt a punt. Álvaro, no sé si ens sent o podem sentir-lo a d'ell. Álvaro Navazo, company, ha caigut la línia del món de la representació de l'agència Gersel, que abans era YouFirst. Però abans estan demanant de pas Javier Vicente Lozano en protagonistes, després dice Orihuela Lorca. Javi?
2: Esteban, Javi Solsona, autor del gol, un gol que val 3 punts. Solsona, 3 punts importants, no?, en el dia d'avui.
3: Sí, un trabajo enorme de todo el equipo. Hemos estado muy sólidos, creo que hemos sido merecedores claramente de la victoria y bueno, este es el camino que estamos buscando.
2: A nivell particular, molt bé, no? Un golet, el primer esta temporada y a seguir sumant.
3: Bueno, el gol ha sido de Solano, no mío, Solano. Pero bueno, he provocado el penalti, venía arrastrando unas molestias que por fin ya me han dado tregua y bueno, la verdad que muy contento.
2: La veritat és que havíeu començat molt bé la temporada, dient dos partits guanyats en casa, més la victòria del passat dimecres en la Copa Federació. Ara pensant també en ese torneig, no?
3: Sí, la Copa Federació es... Tenemos muchísima ilusión también, pero bueno, sabemos que lo importante para nosotros es la Liga y nos metemos a un rival muy, muy duro, así que nada, con muchísima ilusión a intentar sacarlo también.
2: Vinga, enhorabona.
3: Gracias.
2: Les paraules, com diem, del que ha provocat el penal, diguem, que no era Javi Solano, sinó Solsona.
1: Molt bé. Gràcies, company. Un abraç. Ja està sentint-nos Álvaro o encara no? Bé, doncs anem primer amb Rodri, en Mora. Juanjo Rodri va ser jugador del València, bueno, del Llevant també, igual que Juan Lumora. Tots dos van ser membres de la direcció esportiva del València. I avui s'ha consumat el que es veia vindre, però que no estava clar que anara a passar. La primera lectura, la primera conclusió, Rodri, que fas de la destitució del comiat de Rodri, de Gurley i tot el seu xiringuito i de la tornada al València com a director esportiu de Braulio Vázquez?
4: Jo crec que és un dels possibles. Jo tinc molt bona relació amb Braulio. Crec que ell tenia molt mal les coses ja en Pamplona i això ha arribat d'una forma molt oportuna, crec jo. Crec que parle de suposicions, però crec que no me desvie molt de la realitat. Me pareix bé, encara que jo continue pensant que el problema del València no passa per lo esportiu, passa per lo institucional. Braulio puga fer un treball, desenrotllar un treball acord en les seues capacitats, pues és possible, però jo crec que torne a dir per enèsima volta, perdó, que el problema del València no és esportiu, és institucional. Al senyor Lim no crec que li importe molt el resultat, més enllà de que no se baixi a segona divisió. I para de contar, ell està en altres, en el negoci, no en el negoci esportiu ni futbolístic, en el negoci immobiliari. Jo li desitge a Braulio tota la sort del món, perquè no tinc dubtes que és una... eficient, és un treballador i tal. Però, a veure, tampoc podrà dir...

0: Azo, agente de futbolistes de la empresa Gerse i resident a València, tot i que és palentí, no valencià. En Juan Lumora, exjugador de València, i també en Juanjo Rodri. Un minutet, que tenim una cita amb la publicitat i continuem.
1: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Este dilluns, des de les 20:40 en directe, Punt a Punt. Amb el partit que tanca la quinta jornada de la Lliga en primera divisió. En directe, des de la ceràmica, Villarreal-Betis. Amb la narració de Carlos Urrutia, els comentaris de Juan Luis Mora i la coordinació de Salva Folgado. Este dimarts, un partit amb aroma de Champions al Punt a Punt.
1: A l'Horta Sud, 102.2.
3: El que ningú os conta del futbol.
0: 9:37, continuem en directe en Apunt Ràdio, en este Punt a Punt i en este El que ningú vos conta del futbol. Álvaro Navazo, Juan Luis Mora, Juanjo Rodríguez. Juanjo, en el món del futbol, i tu saps, n'hi ha codis, en la vida també, i després n'hi ha situacions on es fica a prova l'honor, la lealtat. M'estava dient ara Paco Polit en la pausa de publicitat que han comentat que Ron Gurley ha tingut la barra avui no comprendre bé la destitució i pensar que podien salvar el coll Corberán i ell a canvi de carregar-se a tot l'estaf. Vull dir, ja són coses que...
4: És que a banda no t'he trellat, perquè ho hem comentat per la vesprada i deixe parlar la resta, jo no vaig a intervindre avui. Que Ron Gurley estiguera disposat a sacrificar en l'altar a Hans Gilhaus, Andrés Zamora i Alessandro Issei per a salvar-se d'ell i Carlos Corberán, a mi me pareix ja, inclús a nivell personal, un gest tan traicioner...
0: Tan rastrero.
4: És molt baix. És que jo m'he quedat flipat i bocabadat esta vesprada quan contava la informació Salva Gomis. Però sí, per a salvar-se d'ell, clar, perquè l'excusa era és que costa molt fer-nos fora a mi i a Corberán. Sacrifiquem, no? Podeu fer fora al meu estat que jo...
0: No, cariño, que te'n vas eres tu.
4: Al meu estat que jo vaig portar així fa un any i ens quedem nosaltres dos i ja veurem el que fem. I no, i en Meriton han dit avui, no, bonico, te'n vas tu i els teus.
0: I el que està clar, també, Rodri, és que Corberán i Gurley eren la comandita.
5: Pues sí, jo tinc dubtes també que així havia sonat com en el Titanic la veu de Sálvese quien pueda. I esa és la impressió que me dona a mi. Jo he dit durant la retransmissió del Llevant que no m'havera estranyat res que haver continuat Ron Gurley ella sola. Me pareix que haig que... plantejar la possibilitat d'eliminar els ajudants i quedar-se ells una falta total d'elegància, d'ètica i de deontologia. O sigui que això no hi ha per on agarrar-ho. Però en el València passen aquestes coses. Juan Lu parlava fa un rato de lo que deu de fer el... Braulio, lo que debe de hacer el Valencia. Yo le diría a Juan Lu que no estén hablando de un equipo normal. El Valencia es una excepción hoy en la Liga Española por un montón de factores, ¿no? No puedes exigir o demandar sensatez en un club que funciona como funciona. i per a intervindre també en el tema

0: tant s'han avorrit i tanta vergonya han passat mirant el València per la tele fora de València quan hi ha hagut desplaçament i han anat i en el camp, que jo crec que ara la gent està eufòrica, no, aliviada que sigui un poquet, però un poquet esperançada en veure que se facen coses que tinguen un poquet, el que diem, de trellat, de sentit comú, de coherència. Tu ho polses igual, perquè no tens més que mirar avui Twitter i tot això, perquè la gent està reaccionant. Després del tots a fer la mà, és que estaven acollint amb els braços sí. oberts a la gent. A la sí, gent que ve, a Braulio sí, però, i el que vinga en ell.
1: Antes de responderte un inciso, ha marcado el Tenerife de Álvaro Cervera, sí. que no es a día de hoy candidato, pero como entrenador en activo y ex valencianista, sí. podría llegar en algún momento a ser candidato.
0: Álvaro, que manté la casa en Valencia, igual que la mantingut tots estos anys que ha estat en Osasuna, Braulio, ¿eh? Braulio ha vingut totes les setmanes a València, des de fa 8 anys que va ser.
1: ¿Y cuántos exjugadores y exentrenadores del Valencia? 8
2: anys.
1: ¿No? Se han... Comprar una casa en València.
2: No, no, no. 2013. Fa 13 anys que vaig ir, eh? És que el temps passa volant. Novembre de 2013, Amadeo Salvo se'l va carregar un 4 de novembre, quan estava a Salvo de viatge, per cert. I després de que Jukic anara per l'aire, també. I clar, va anar Jukic i Braulio darrere.
0: Álvaro.
1: Lo que decía antes, que quien no ha vivido en València, no sé, compra una casa en València y vuelve continuamente o se establece aquí. Bueno, pues es también una de las ventajas que tiene el Valencia y el Levante. Sí, yo lo que percibo, tienes razón, yo lo que percibo de mis amigos y conocidos valencianistas es que hace 25 años estaban jugando finales de Champions mientras el Atlético de Madrid estaba en segunda división y 25 años después estás así, pues cualquier noticia positiva, cualquiera pequeña luz en la oscuridad,
0: pasar,
1: pues se vuelve algo tan esperanzador, ¿no? Porque yo lo que veo es que el valencianista es tan del Valencia y claro, siempre piensa en pues es que somos el tercer, cuarto equipo de España, ¿cómo podemos estar así? Por eso una pequeña noticia que es como un director deportivo nuevo, español, que viene a hacerlo bien y que haya estado aquí, pues es la bomba, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que toca vivir ahora y espero que sea el inicio del resurgimiento valencianista.
0: Crec que té tota la raó del món, Rodri, quan diu que el propietari era i és i seguirà sent Peter Lim, que es dona així tot el problema. Però no tens, Juanjo, la sensació, per exemple, ara que trie Braulio a l'entrenador que trie, a la gent li va pareixer bé si és Valverde, si és Iago Barrasate, si és Mendilibar, si és el que siga, per tal de que vinga de la mà de Braulio, que en principi la competència se li pressupon i que voldran apoyar-lo, com inclús a Corberà, fins a demostrar que era un complet inútil, l'apoyaven al principi.
3: Sí, no ho sé. A veure, el València sempre, el València actual, és una incògnita total. Dia Juanlu en raó que possiblement enguanya i ara en l'arribada de Braulio pues canvien les coses. Portem, jo recordo el xicotet detall de que portem en esta direcció institucional d'este president, d'este propietari, més de 10 anys, i no ha canviat res. Si va ser precisament este, pues benvingut siga. Però jo no sóc especialment optimista d'això, perquè s'ha demostrat, el temps ho ha demostrat. En quant a l'entrenador i el acabar, no se pot que despedir a l'entrenador i al director esportiu i que continuï, com deia Álvaro, tot el cos tècnic. Això seria una aberració, però a més no ho consentiria un nou entrenador tindre que treballar en gent que no és del seu equip. I per últim, m'agrada ser telegràfic si puc, el problema no ve d'ara. Senzillament, Corberà no deuria baix cap

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: 10 de la nit i 12 minuts. Ja sabeu que el Punt a Punt continua des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit i que els últims 90 minuts del Punt a Punt comencen a partir de les 11 amb Manolo Montal, Salva Folgado i eixa notícia bomba del dia, l'acomiadament de Carlos Corberán, també de Ron Gurley, també de tota la estructura tècnica i l'arribada de Braulio Vázquez com a nou director esportiu del València Club de Futbol. Ara temps per a el futbol més propera a nosaltres, ja sabeu, les categories de primera, segona, tercera federació i de Lliga Comunitat. Carlos Gallardo, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Quina vesprada t'has passat ahir en el Clariano, eh?
2: Així és, mira, porta el calendari, ara, que es continua fent ahir en el Clariano, que el calendari en tots els partits de la temporada, que s'entrega habitualment, ha donat alguna volta més a l'inici de temporada, està molt xulo, eh? Veus ahir tots els partits que va jugar l'equip.
1: La promoció de gràfiques Minerva, que aprofitem i diem també que està en Ontinyent i que està l'encarregada de donar això, m'imagino, la porta, no?
2: Sí, ahir al mateix temps que anava en la rifa, ahir estava Anna, que és la dona de Paco Ortiz, a la persona que ha sigut ha rebut l'homenatge, sí, que ha fet aquesta treta d'honor, que vam parlar així fa uns mesos amb ella i enviar-li així, dedicar-li aquest programa a Paco Ortiz, al president de la penya de Torreta de l'Ontinyent, que porta moltíssims anys abans a l'Ontinyent Club de Futbol i en els últims seguint a l'Ontinyent 1931, que està jugant el seu partit, un partit davant la L, ja des dels últims anys, i l'afició tenia una pancarta Fuerza y Lucha, Paco, pues unim a aquesta lluita, a aquesta lluita de Paco davant de la L, que estem segurs que la va lluitar moltíssim, perquè és un lluitador.
1: Força i lluita per a Paco, allà en Ontinyent, també per a tota la seva família. Abans de començar en el repàs i de fer la pregunta clàssica de cada setmana, recorde que està a punt de començar la segona part en el Heliodoro Rodríguez López. Està guanyant el Tenerife de Álvaro Cervera, 1-0 al Leganés de Rubén Alves, que té residència a Sia València, per cert. I també en primera divisió hem de comentar que tenim en marxa, està a punt de començar, la segona part del duel entre Real Societat i Atleti de Madrid. 0-0 al descans, a punt d'encetar-se la segona part. Anem amb el repàs, però abans, com sempre, la pregunta clàssica és en què te quedes de highlight del cap de setmana?
2: Pues que jo crec que ha sigut una cap de setmana positiva, no? En primera federació han guanyat els dos i quin inici de temporada del Villarreal del conjunt de David Alvila, tres victòries i a més ara comentarem victòria en un camp molt difícil a priori com és el del Huesca. No feia un inici de temporada de tres victòries consecutives des de 2019 i era en la segona B, no era en l'actual primera federació que agrupa a menys equips d'aquella segona B i que a priori és més potent. En segona federació comentàveu esta vesprada que bé han començat la temporada els dos equips que han aconseguit l'ascens, tant el castellonense com la Nucía. Els dos equips han guanyat i de quina forma ha guanyat la Nucía, demostrant que té molt potencial ofensiu, no?, en la seva davantera. I després, pues, alguns jugadors que ens han deixat jugades espectaculars, com destacava Toni Galindo i seu gol olímpic de Rulo.
1: De Rulo.
2: I un del protagonista del cap de setmana és Natalio.
1: Home! Que està

0: i tenim tres equips valencians liderant la segona federació, grup tercer. I en tercera, evidentment, com tots som valencians, ahir no ho pot contar, però estem bé, eh? Comença bé la temporada.
1: A més, comença bé. Sí que la primera federació mantenia un poc el que era la temporada passada, però el nivell a pujava, ho comentàvem, que respecte al grup 1, a l'altre grup, sí. Tenia els tres filials, l'Atleti de Madrileño, el Real Madrid-Castilla, el Villarreal B, tenia equips històrics com el Real Saragossa, el Huesca, que baixaven, el Real Murcia, el Nàstic, que començava molt bé, que la temporada passada no li va anar tan bé, però estava el Cartagena. N'hi ha molts bons equips, i ahí estan l'Hércules i Villarreal. L'Hércules que ha reaccionat positivament i en segona federació, que era un nou per obrir, no? Perquè estava juntat en este any en els equips de la regió de Múrcia als valencians i de moment l'inici ha sigut positiu.
0: El ou té bon sabor, de moment. El que deia, anem amb el repàs i anem a encetar. Efectivament, tenim la primera federació, grup segon. N'hi ha un partit que està en la recta final, l'Atlètic de Madrid 4, Múrcia 0. Sergi Guilló, s'anava a dir, el començament està regular. Ara parlem d'això. I partits que han finalitzat en la jornada d'avui, el Huesca 0, Villarreal B 3 i el Torremolinos 3, Saragossa 4. El Saragossa que li està costant, però està traient endavant partits que se li compliquen. I abans, divendres i ahir, Rayo Majadahonda 1, Cartagena 1, Teruel 0, Jaén 1, Antequera 1, Alcorcón 1, Europa 1, Hércules 2, Eivissa 2, Sant Andreu 0, Àguilas 1, Real Madrid B 0, en eixe gol del Corro la Patata, no? Del Roglet, eixe que feren els jugadors de l'Àguilas, i per últim, Nàstic 4, Algeciras 2. Classificació, Villarreal B, l'únic equip que ha fet ple, líder de la categoria, 9 de 9, en la primera posició, pujaria de forma directa. En playoff estan Atlético Madrileño, Nàstic, Real Jaén i Eivissa. El Hércules està 15, jo pensava que estaria més dalt. En la victòria d'este cap de setmana, 3 punts, fora de descens, i estarien en descens Rayo Majadahonda, Torremolinos, Europa i Teruel amb un punt els 4, i per últim Algeciras, que porta 0 de 9 esta temporada. El Villarreal, de parlar del Villarreal de la Villalbelda, sí o sí.
1: Sí, sí, diem, 3 victòries per a començar la temporada i visitava un camp a priori difícil com era el del Huesca i ha guanyat 0-3, però a més ha guanyat ben guanyat, eh? Molt bona imatge del conjunt de groguet, com comentava, des de 2019 que no aconseguia iniciar la temporada amb 3 victòries consecutives i això era la segona B. I per a que es fem una idea, en la temporada de l'ascens de 2021-2022 amb Miguel Ángel Álvarez va guanyar els dos primers partits i el tercer va empatar davant de l'Atlètic Balears, és a dir, que estaria millorant la temporada del seu últim ascens de categoria. Destacar a Baratucci, que va fer molt bon partit, a Nizar, el Gemili, que ja és una constant, la temporada passada es va agradar moltíssim, va tindre minuts en la pretemporada del primer equip, i a Gaitán, és un jugador
0: José Leo Gaitán, escandalós. Me torna boig, eh? És un futbolista boníssim, boníssim, molt bo. És malagueny, si no m'enganyo, sí. I les dues temporades que porta en el Villarreal B, per a mi és dels destacats ja en la segona meitat de l'any passat i sobretot en aquest inici de l'actual.
1: Sí, n'hi ha una jugada com se'n marxa en la frontal de l'àrea d'un jugador rival i planta i xuta i ja no acaba en gol, però és una jugada espectacular, d'un superclasse. Així que molt bon inici del Villarreal B, que a més hi ha que destacar que si l'any passat ja va destacar per tindre esa solidesa defensiva, que jugadors importants es van marxar de l'equip, que canviava molt la línia defensiva respecte al curs passat, a començar la temporada, i manté això. El curs passat va començar irregular i després va anar de menys a més. Esta temporada és que comença ja pletòric el conjunt groguet.
0: I en este cap de setmana hem parlat molt bé de, pues mira, del castellonense, del Castelló, del Villarreal B, però en Alacant han anat molt bé les coses perquè per fi els nostres companys Toni Cabot i Gonzalo Branes pogueren contar eixa primera victòria d'un Hércules que necessitava guanyar i ho va fer en gol postrer, pràcticament al final.
1: Sí, el que tu dius, necessitava i el més important és que va guanyar, perquè el partit no va ser molt bo. Vas començar molt bé, l'Hércules va tindre les principals primeres ocasions, va arribar ese gol d'Antonyín, molt bon gol del nou fitxatge de l'Hércules, va demostrar, això sí, problemes en defensa, quan justament se va ficar per davant ja van intentar mantindre un poc el resultat i no va ser molt ambiciós i això li va costar car perquè en defensa segueix patint, sobretot per aquesta banda esquerra defensiva on va rebre el gol. I mirad, que curiositat, que curiós és el futbol, durant tot l'estiu parlant de Fran Sol, si es marxa, si es queda, si se'n va, si finalment continuava o s'apostava per un altre jugador i ahir se rescindia el contracte, i va ser ell qui li va donar ese gol en el temps afegit com B10, que li dona una victòria molt important per a llevar-se les pedres de la motxilla, no? I ja poder afrontar el pròxim partit a casa el Rico Pérez davant del Juventud Torremolinos el diumenge a les 8:30, pues amb més confiança i tranquil·litat. I ja que destacar, crec que era segona B, però el compte de Twitter que ho ficava, el compte de X,
0: De Twitter.
1: Així no, con esto Telemón, que Fran Sol és un especialista a marcar en temps afegit, perquè l'any que porta 4 dels, crec que 10 gols, que 11 gols en Mestre, que porta en l'Hércules sumant des de la temporada passada ja a Mestre, la meitat han sigut en el temps afegit.
0: Això

0: Respecte als nostres, però clar, en la primera federació han passat més coses este cap de setmana. Comencem en el grup segon i eixe gol que ha pegat la volta al món del corro de la patata, d'eixe roglet de xiquets pràcticament, que els jugadors de l'Àguiles li van treure molt de partit davant el filial del Madrid.
1: Així és, un equip que acaba d'aconseguir l'ascens aquest estiu a primera federació i l'Àguiles que li va sorprendre al Real Madrid Castilla amb eixe gol del corro de la patata, jugadors fent un roglet en l'àrea i després anaven a buscar eixe gol en l'atac. Hi ha que dir que el míster Adrián Hernández, que va entrenar al Yeclano, al Real Murcia, és un míster que sol provar aquestes coses curioses, eh? Ja ho va intentar en el Yeclano, traient este cada setmana un vídeo que ja havia intentat en el Yeclano Deportiu fer-ho i dur a terme això, i és un tècnic molt explosiu que també ha tingut les seues, crec que el van expulsar 7 o 8 partits per una situació molt peculiar que va tindre en la zona de vestidors amb l'àrbitre o amb un rival. És un entrenador molt, molt curiós. I duele les Deportes Valencians en un partit d'este grup segon, l'Antequera, el Corcón, Daniel Cobert davant Miguel Valencià Añuz, Daniel Cobert, que va passar per el València, per el Torrelevante, per el Roda, que porta diverses temporades molt bones a l'Antequera i que puga veure el vídeo repetit que els penja la Federació Espanyola de Futbol al YouTube d'eixe partit, podrà veure que ha fet molt bones actuacions en este encontre el porter Daniel Cobert, que promet molt, és molt jove. I després a Miguel Bañuz, el porter d'Elx, que va passar per l'Alcoyano.
0: Això respecte a este grup segon, però a banda d'això, ja sabeu que en eixe grup primer hem de parlar d'un home. La resta del cap de setmana me fa igual i no és un disrespecte, no m'agrada faltar respecte, però és que hem de parlar del senyor Don Natalio.
1: Don Natalio Lorenzo, 41 anys, el pròxim divendres dia 18 farà 42 i de quina forma ho ha celebrat. Esto està en institució, eh? Jo quan he parlat amb jugadors valencians que han passat pel Real Avilés, me diuen que allà és una autèntica llegenda. Va arribar a l'equip en segona federació, va ser clau en una temporada que l'equip va jugar el play-out per la permanència i que va aconseguir salvar-se en aquesta segona federació, i va ser clau també en l'equip que va aconseguir l'ascens fa dues temporades a la primera federació. I este cap de setmana marcava dos gols. El segon és un autèntic golaç des del mig del camp, que va sorprendre al porter rival, i he contactat amb ell per a que ens deixarà un missatge el va el Natalio Lorenzo per al punt a punt, per al futbol més nostre, i ara escoltarem a Natalio.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, aquí en Asturias, en Avilés, estoy muy contento, muy feliz. Desde que llegué aquí, que las cosas las estamos cambiando poco a poco. Un equipo que estaba bastante mal, en tercera, a punto de desaparecer, y bueno, y con Diego Baeza, que es un amigo mío, pues entró en el club como presidente, lo conozco de hace muchos, muchos años. Me dijo si podía venir con él a ayudarle en este proyecto y mira, en 6 años hemos pasado de estar en tercera a primera ref y haciendo partidos como el de ayer. Muy contento de estar aquí en el Real Avilés, muy contento de capitanear este equipo. Estoy muy a gusto, en Asturias me tratan muy bien. Valencianos por el mundo, por España, mejor dicho, y aquí hay un valenciano que está muy orgulloso de ser valenciano y también pues de estar en esta tierra que me trata muy bien a mí, tanto a mí como a mi familia. Así que os mando un abrazo muy grande y sentido, porque es de admirar también que os preocupéis de los valencianos que estamos por todos los equipos de España. Un abrazo y nos vemos pronto.
0: Bueno, pues la salutació del gran Natalio. Jo te digo una cosa, de cara a Nadals, en el especial de 2026, haurem de parlar en ell en algun moment, perquè en Avilés, no sé, en Avilés que fa molt de fred, per cert, en hivern la cridada va anar per ahí, no? Bueno, en Avilés, què tal el temps i tal? Se xelarà de fred, però Natalio, tio, és que jo era un xiquet i ja jugava Natalio. Sí, sí. Jo era un adolescent i acabava de començar a jugar en...
1: Pues Marcia, això, Almeria, no? Ha passat per moltíssims equips.
0: Sí, però des de molt joves. És que porta una carrera de vora... En 42 anys portarà 22 tranquil·lament com a professional. Me pareix una barbaritat.
1: I com celebres gols, en quina energia, eh? Sí, podeu veure el vídeo ahir que va fer un golaç. I mira, parlava també d'ells que estem molt pendents dels valencians que estan a altres regions en equips del futbol nacional d'aquestes categories. Altres valencians que han destacat este cap de setmana, Raúl Alcaina, el davanter de Museros, que ha marcat gol amb el Racing de Ferrol, també un dels equips ditxa o previstos per a lluitar per l'ascens, i Mauro Costa, el jugador de Castelló, que ha fet gol amb el Zamora, un projecte també per a lluitar per la zona més alta. Així que Raúl Alcaina, Mauro Costa, Natalio Lorenzo, jugadors made in Comunitat Valenciana que han destacat en la primera federació.
0: Sí, senyor. Bueno, tanquem esta categoria i ja sabeu que nosaltres continuem amb el repàs. Per cert, és el que he dit, tenim en marxa encara eixe duel en el qual l'Atlético Madrileño li està pegant un bac important al Murcia, 4-0. Estem a 10 minuts d'arribar al final. El que deia, estem pendents també de la segona federació d'eixe grup tercer i anem primer amb els marcadors. S'ha jugat, crec que tota la jornada, excepte el... Sí, no, tota la jornada.

0: s'ha disputat en la jornada d'avui. Primer, a primera hora del matí, ara parlem d'Òscar Sánchez, però UCAM Múrcia 1, València Mestalla 0, Intercity 2, Atleti Balears 2, Penya Deportiva 1, Yeclano 1, Mallorca B 0, Deportiva Minera 0, Poblense 1, Castellonense 2, Cieza 1, Elche Licitano 0, La Nucía 5, Múrcia B 1 i Orihuela 1, Lorca Deportiva 0. Classificació, tenim 3 equips, 4 si contem l'Intercity, que és quart, però 3 equips líders, els únics que han guanyat els dos partits. La Nucía, que pujaria directament per la diferència de gols, Castellonense segon i Orihuela tercer, els 3, 6 de 6 en el que portem de temporada. Intercity i Yeclano tanquen els jocs de promoció, Castelló B 3 punts en la vuitena posició, València Mestalla un puntet fora de jocs de descens i per últim, el Chilicitano i el Collano porten un punt cadascú, estan en jocs de descens acompanyant a Poblense, Múrcia B, Penya Deportiva i recordem, Lorca Deportiva està amb un puntet també en jocs de play-out. Què destaquem del cap de setmana?
1: L'aspecte un poc més negatiu, el Alcoyano, no? Que no acaba d'arrencar esta temporada, empat en la primera jornada davant el Cieza i ara està derrota ant el Castelló. El València Mestalla, que en el primer partit va empatar davant el Mallorca B, jo crec que va fer més del que va obtindre, i en ese també tenia un amic mirant el partit en la vella condomina, que es jugava en el camp on el Real Murcia va jugar en primera divisió, on jugava l'UCAM Múrcia, i és cert que ha tingut una expulsió l'UCAM Múrcia, que des del minut 28 ha jugat en un futbolista menys, però m'ha dit que des del primer moment ha dominat molt el València Mestalla, que mereixia més la victòria, però quan dices viu un equip com el UCAM Múrcia, que a priori és un dels equips més potents i que té moltíssima qualitat, pues Carrillo en esta ocasió, que ha jugat el Real Múrcia, que ha jugat en segona divisió, que ha jugat molts anys en segona B, pues te pot fer el que t'ha fet, que és marcar-te en el temps afegit. I l'Elche Licità, que també ha perdut el seu encontre. Després, molt bones notícies de la resta de conjunts, el Castelló B, que ha aconseguit la victòria, l'Intercity, que en un partit que anava, que ha començat guanyant, s'ha ficat perdent 1-2 en un jugador menys, en la expulsió de David Timor en el minut 82, finalment Carlitos, l'alacantí, que ha fet el gol que rescata un empat davant d'un Atleti Balears que a priori té que ser un dels seus rivals per ajudar per l'ascens. La Nucía i Castellonense, espectacular inici, dos equips que especialment el Castellonense s'estrenava en la categoria, ha guanyat la visita al Poblense 6-6 per al conjunt de Iñaki Rodríguez i el superheroí del Castellonense la temporada passada, Gary Gol, Iker Garijo.
0: Gary Gol, Iker Garijo, sí senyor.
1: El cazagoles, no?, que se diu, pues ha aparegut on té que aparèixer un davanter en l'àrea en els últims minuts per a agafar i ficar-la dins de la gàbia rival i ahí ha aparegut això, Iker Garijo, per a donar-li la segona victòria. És l'inici, perquè recorde la setmana passada quan parlàvem en Sergi García en el defensa, que s'arribava un missatge que li demanava a la gent i ens diuen, l'equip té alguna cosa més per a lluitar, tal, no sé què, comenta-li. És el principi, la segona vez...
0: Clar, és bueno, que esta, molt llarga,
1: Segona federació és molt traicionera, n'hi ha que anar a poc a poc, però si es comences a aconseguir punts, pues millor que millor. I la Nucía, espectacular, 5 gols i la gran notícia és que els seus davanters i la seva aposta era un equip absolutament nou respecte a temporada passada, només continuaven 4 o 5 jugadors i a l'inici pensaven que li podia costar, però ni molt menys, ha començat molt bé el conjunt de Vicente Mir i pràcticament tots els seus davanters han marcat Juan Carlos, ha marcat Germán Lidón, ha marcat Javi Martín i ha marcat dos Iomar, que jo crec que Iomar si retroba
0: el millor del partit segons Toni Galindo.
1: Pues ese va batre rècords en l'Elche Licità, que va aconseguir l'ascens destacadíssim en tercera fa unes temporades, ha tornat al futbol valencià i si es comença a enxufar-les i agafa confiança pot ser un jugador imparable i molt destacat. El Orihuela, que escoltàvem ara a José Vicente Lozano en ese partit, una victòria molt important d'aquí. En Orihuela o marca Solsona o marca Solano.
0: Sí, pues en esta, la doble S. Sí, sí.
1: En esta ocasió ha marcat Rubén Solana a la cantina en minut 86, victòria molt important. Havia estat alguns dubtes durant la pretemporada, un projecte també molt nou respecte al curs passat, però dos victòries per a començar el curs.
0: Solano pues, o Solsona? No marca Javi Solsona?
1: Havia dit primer Solsona, però després ha corregit i era Solano.
0: Vale.
1: I era Rubén Solano.
0: Vale, m'ha enganyat, és que jo apunta Javi Solsona perquè jo no tinc imatge, clar. Uh-huh. Però sí, bueno, Toni Galindo, me l'apunte, Toni, per a la següent. No refiar-me de tu, del cavalino rampante del punt a punt.
1: Però és més fàcil, Solsona o Solsano, sempre són els mateixos que marquen i destacar que l'any passat li va costar esa solidesa defensiva a l'Orihuela i la temporada ha començat pues mantinguent la porteria a zero i és molt important. Així que bones notícies a priori de la majoria d'equips de la Comunitat Valenciana que han començat en bon peu esta temporada.
0: Sí, i bueno, la notícia de la jornada en el clau del València Mestalla és que Òscar Sánchez, almenys el pròxim dimarts, no se va sentar, bueno, se va sentar en Mendizorroza, en la banqueta del València com a entrenador interí, perquè la intenció del València és, efectivament, tindre, com venim contant tota la vesprada, al nou entrenador, ja triat, en principi, per la nova direcció esportiva que va encapçalar Braulio Vázquez, de cara al partit davant la Real Societat. però no dona temps, evidentment, estem a diumenge per la nit, demà

0: Entrenen, viatgen i dimarts juguen el partit. No dona temps. Però sí, el tècnic Òscar Sánchez, que avui, ho has dit abans, eixa derrota en un jugador més durant una hora i no ha pogut amb el seu rival, amb el Lucan Múrcia. Òscar Sánchez, que s'havia quedat a Múrcia i té que vindre esta nit en carretera per anar a la roda de premsa demà. És que és una cosa molt, molt kafkiana, però bueno, coses que passen en dies informativament intensos com el d'avui en el València Club de Futbol. Tanquem segona federació i obrim la pàgina de la tercera federació, d'aquest grup sext, en el qual, ja sabeu, estan sempre tots els conjunts de la comunitat valenciana. Primer repassem lo d'avui i després comentem els dos partits d'ahir. Avui, Torrevieja 0, Valldusó 2, Torrellano 1, Torrent 2, Espanyol de San Vicente 2, Hércules B 2, Atxeneta 0, Eldense B 0, Ontinyent 1, Saguntino 0, Villarreal 7 2, Rodà 1 i per últim Crevillent 2, Soneja 2. Ahir a la nit se va disputar el Llevant B Buñol, que va acabar en empat 0-0, i el Utiel 1-0-1, també partit que va acabar en eixe empat en la Celadilla. ¿Qué destaquem del cap de setmana?
1: Destacar ese golaç que nos va contar Toni Galindo de Rulo Bonillo en el Utiel, encara que no li va valdre per la victòria perquè finalment va empatar, però un golaç d'Olímpic que va marcar. És un dels jugadors, una de les grans apostes ofensives esta temporada per al conjunt de la Celadilla, que ja ha demostrat en els últims anys, tant a tercera com a la Lliga Comunitat, que té un gran peu en els llançaments de falta i ara ho ha demostrat en ese gol olímpic. Segona victòria del Torrent. Era un Torrent molt nou respecte al curs passat. Pràcticament estava Adrián Lois i Marc Dolz, el porter, i algun jugador, Jesús Rodríguez de la Pedrera, però absolutament nou, i ha començat amb dos victòries, una a casa i una com a visitant. Partit un poquet boig, no?, en Sant Vicent del Raspeig,
0: sí, anava guanyant
1: el Hércules B, en ese doblet de Hamza, un dels futbolistes que va destacar moltíssim la temporada passada i que també ha tingut alguna oportunitat de jugar en el primer equip, però ha aconseguit una remuntada el Espanyol de Sant Vicente, igualant a dos en els últims minuts, i estaven molt cabrejats en la banqueta del Hércules B per l'arbitratge. Havia sigut expulsat Valverde, també un altre jugador en els últims minuts, i molt descontents en l'arbitratge. El Villarreal C, que una altra temporada pues, comença molt bé el curs, parlant del Villarreal B, també el C, els dos filials groguets que han començat molt bé la temporada, guanyada esta vesprada al Roda, i és un poquet el més destacat que es deixa este cap de setmana. L'Ètic Llevant, que no acaba d'arrencar, empat davant el Buñol, i va jugar, crec, un futbolista menys els últims minuts l'encontre.
0: Va jugar Marc Santos de titular, jugant ja en el filial, perquè recordem que el cas de Marc Santos és molt, molt curiós. Té 15 anys, va fer 16 d'ací a no res, d'ací uns dies. Va debutar en el primer equip, però en el filial encara, almenys la titularitat no l'havia tingut, i ja va tindre els seus primers minuts com a titular este cap de setmana en el partit de l'Atlètic Llevant.
1: I destacar, i enviar-li un missatge a Sergio Galindo, el jugador del Crevillent Deportivo, que es va lesionar de gravetat esta setmana, i ahir el Crevillent Deportivo, que suma 4 punts en la nova etapa de José Manuel Mas, que tornava este estiu a l'Enrique Miralles. I esta vesprada vinc de contar, explicat així, hem informat així, d'ici partit de l'Ontinyent 1971 davant de l'Atlético Saguntino, un partidàs, la veritat que ha sigut molt entretingut per a qui ha anat a veure, que ha sigut unes 1.000 persones en el Clariano, que destacaron tercera, i el jugador destacat és el que ha fet el gol, que és Alejandro Roz.
0: Sí, senyor, i que ja està a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Alejandro, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Bueno, pues acaba bé diumenge, no?, per a la gent en l'Ontinyent.
2: Sí, la veritat que molt content per el partit i per l'afició, que la veritat que ha hagut un ambient molt bo.
1: Hola, Alejandro, soc Carlos, que estava en el Clariano esta vesprada informant del vostre partit. Sí. Partit important, victòria, perquè veníeu de perdre davant el Roda el passat cap de setmana, el primer partit a casa oficial de Lliga. Com d'important era la victòria avui per a vosaltres?
2: Molt important, perquè el Saguntino és un equipàs i la veritat que hem competit de tu a tu amb ells, fins i quan ens hem quedat en un menys, però molt bé, molt bé.
1: L'Ontinyent que ha aconseguit aquesta victòria davant un equip a priori dels més potents de la categoria com és l'Atlético Saguntino, i bueno, tu coneixes molt bé el míster, que arriba nou, són una plantilla molt nova respecte a la temporada passada, tu eres un dels nombrosos fitxatges, i va estar en tu amb el Patacona. Un poc, què vos comenta el míster, que vol de l'equip?
2: No, el míster, la veritat que vol que siguem atrevits, que entenguem el joc, i nada, es pide que seamos valientes con balón, que queramos el balón a los pies y al espacio, y nada, muy bien. Yo cuando repetí con él fue porque confiaba mucho en mí y sé que es un buen entrenador.
1: Estuviste en esa época en el Patacona hace unos años en la misma tercera federación, y mira, le hemos preguntado en estas últimas horas desde que

0: Habías marcado el gol y te hemos fichado esta noche para aquí, para el Fútbol Mes Nostre, para esta entrevista. A los aficionados por redes sociales que nos dejaron algunas preguntas para ti. Y desde Incondicionales, los aficionados fieles del Ontinyent 1931, nos han preguntado lo siguiente. ¿Qué has sentido al marcar un gol al Mític Estadi del Clariano? ¿Qué has sentido en ese momento de marcar tu primer gol en casa?
1: Molta felicitat, la verdad, la veritat, que una locura. La afició, la de Chen que havia, i nada, molta felicitat, perquè un gol així al camp ple no es marca tots els dies.
0: I vols dedicar-lo a algú? És sempre un gol important, a la família que estan ahí darrere, a la nòvia, a qui vulguis dedicar-li este gol?
1: Hombre, als meus pares, al meu germà i a la meva germana, que estaven ahí veient-me i sempre venen a animar-me.
0: Esta mes són uns incondicionals. Mira, la teua fitxa la federació, he vist que vas començar a jugar en el Benjamí, amb l'Sporting Mislata, en el San Marcelino. Ahí es començares, no?, a jugar tu, o com són els teus primers anys en el futbol?
1: Sí, jo vaig jugar per el meu barri, en San Marcelino, luego en Mislata, i ja en etapa juvenil vaig jugar en Torlevante, on vaig fer una bona temporada nacional, i ja, pues, con Rubén en Patagona, en tercera, i luego... Y luego Roda el año pasado y este año en Ontinyent, que espero que sea una muy buena temporada.
0: Hablábamos del Clariano, de lo que anima, de lo que se escucha a la afición. La Bombonera de San Marcelino también es muy conocida, ¿no?, por esos partidos ahí cuando se suma la gente.
1: Sí, la verdad que yo me crié en San Marcelino y es un club, el club que más aprecio le tengo.
0: Es una plantilla, comentábamos, del Ontinyent 1931 muy nueva, ¿no? Sigue, continúan pues Juanan, Chimo Rech, uno que otro más, Jorge García, David Micó, sí, creo, la temporada pasada, Andreu, pero también tiene muchos jugadores nuevos, algunos veteranos, ¿no? Como no sé, como Antonio Moreno, como Carlos, que ya llevan muchos años en el fútbol, como Héctor Osca, pero un poco, ¿cómo está siendo esa integración? ¿Con quién te ha sorprendido más durante esta pretemporada, durante este inicio de liga?
1: Tots, la veritat que hi ha un grup molt bo, els jugadors és un equipàs, jo mai havia estat en un equip amb tant nivell i la veritat que abans de venir aquí no sabia que m'hi va encontrar i una locura, però en quant a futbol i en quant a grup, la veritat que una gent molt bona i molt amable, molt bona gent.
0: Entonces, lo que has viscut ja en el futbol, també en el Patacona i en tercera, tens aquesta experiència i també en categories inferiors, i més de que vau començar en derrota l'altre dia davant el Roda, la unió de l'equip és fonamental, no?, en els moments claus de la temporada.
1: Sí, la veritat que hi ha un grup que és una locura, la gent s'anima a tots i això és molt important perquè si no l'equip no va hacia davant.
0: I una de les claus sempre de qualsevol vestidor és la música. Hi ha algú que fique la música? S'ha quedat algun dels veterans de la temporada passada o qui és l'encarregat de ficar la música en el Clariano?
1: Un poc tots. La veritat que hi ha tres o quatre que posen la música. Dani, el portero, Andreu i algun més, crec jo.
0: I quina cançó? N'hi ha una cançó ja que vos agrada especialment? O com està?
1: Sí, abans de salir al partit posem Princesa.
0: Pereza ahí, no?
1: Princesas. Sí, i la veritat que salim pues, molt animats i amb moltes ganes de jugar.
0: Ho comentem, és l'inici de temporada. La gent està molt expectant ahí en el Ontinyent 1931, tenen molta afició darrere. Com ha sigut esta pretemporada, esta preparació per a l'inici, aquest inici de Lliga, molta calor també que ha fet en este inici de campionat. Com l'has viscut tu este inici?
1: La pretemporada, la veritat, que ha sigut dura, perquè Rubén és un entrenador que ens apreta molt, però molt content, perquè logo, durant la temporada ho agraeixes, l'haver-li metido molta canya i això.
0: Això, parlem un poc de tu, de la teua trajectòria inicial en el San Marcelino, molts anys, i després en diferents equips que has anat apujant, en també en el Patacona recentment que t'havien vist ahir. Tu com vius el futbol? Quan te'n vas a casa desconnectes, veus molt de futbol, tu com el vius?
1: Jo, la veritat que vinc el futbol 24 hores, m'agrada jugar-lo, m'agrada veure-lo, m'agrada entrenar a part. Em cuide com un futbolista i la veritat que crec que això és important per a rendir i jo m'agrada molt el futbol, la veritat.
0: Mira, t'haig de fer una altra pregunta que ens ha deixat un altre seguidor en xarxes socials, en el nom Mic, que feia la següent pregunta. Quin davanter, en quin davanter es fixa? No sé si has tingut un referent, no sé si quan eres jove o ara, si tens algun oixina que especialment te'l veges i digues, jo vull imitar-lo, no?, d'alguna forma.
1: Sí, jo, el meu ídol de pequeño, bueno, de pequeño, no tan pequeño, porque se hace poco, es Rodrigo Moreno. La veritat que era un jugador que me encantava i em fixava molt en ell.
0: No és el valencianista?
1: Sí, sí.
0: Un patidor més del València. Saps que està desprada mentre estàvem...
2: Quin dia haurà viscut des de fora, m'imagines.
0: No sé si t'has assabentat que mentre estàvem ahí seguint el vostre partit de l'Ontinyent, tota la direcció esportiva del València ha anat per l'aire.
2: Ha anat per l'aire, sí, sí. Sí. Què te pareix com aficionat el que ha passat avui en el València?
1: Molt bo, perquè al final es necessitaven canvis i a veure, no sé qui va entrar ara, però algo havia que fer, perquè si no pintava bien esto.
2: El tema de Braulio, la tornada de Braulio, què te pareix?
1: Ah, torna Braulio?
2: Director esportiu, sí.
0: No sabia, estava en la final del seu partit.
2: Clar, que és que estaves en el teu partit. Braulio Vázquez és el nou director esportiu i estan ara mateix, comencen les negociacions estos dies ja per a triar i trobar el nou entrenador, que encara no té nom. De moment, Òscar Sánchez va estar com a interí el pròxim dimarts.
1: Pues, a ver, no lo conozco mucho, pero sé que, por lo que he oído, que es muy bueno. Entonces yo creo que mejor que como estábamos será.
0: Bueno, pues hablábamos de eso, del inicio, de la primera victoria en el Clariano, hablábamos de la afición. Algunos de ellos te dejaban mensajes como incondicionales, como Mike en redes sociales. Un mensaje para esa afición después de ese gol que has marcado, que le ha dado la primera victoria a Lontinyent. ¿Qué puede esperar, qué puede esperar la Chen de Lontinyent del subequipo esta temporada?
1: Nada, que anem a pelear per tot. Que anem a deixar-nos la piel en el camp i que ells vinguin a animar-nos com avui i que serà una temporada molt bonica.
2: Pues vos desitgem tota la sort a tot l'Ontinyent, al club, a l'entitat, a la ciutat, a l'afició i també a la plantilla de l'Ontinyent 1931, avui representada així per Alejandro, el golejador en el partit d'avui. Un abraç, Alejandro, i anem a veure si la cosa va millor també per a l'Ontinyent i també per al teu València.
1: Sí, sí, sí. Gràcies.
2: Un abraç, amic.
0: Un abraç.
1: Adéu.
2: Clar, que sempre pensem, com sempre estem en la ràdio, pegats a l'actualitat, la gent té vida, no?, i juga els seus partits, i arriba a casa i veu, ah, mira, han tirat a Colberan. No, que ja han triat al següent. Ja han tirat a Ron. Ja han triat a...
0: Que han passat tantes coses en poc de temps.
2: Han passat moltes coses. S'ha acomiadat a Colberan, bueno... I ho hem contat tot així. Són els avantatges. De fet, un parell d'oients, o un parell no, un fum d'oients m'han dit, avui hem estat tot el dia pegats a la ràdio, tot i que no jugava al València, per tot el que anava passant, i dic, pues mira, és la nostra tasca, de 12 a 12 i mitja, dissabtes i diumenges, punt a punt. Acabem el repàs, Carlos, de la tercera federació i obrim la nostra finestra de la Lliga Comunitat, d'una categoria que a mi particularment me flipa i que anem a repassar ràpidament. Primer, parlant dels partits del grup Nord. Repassem marcadors. Ribarroja 2, Nou Jove Castelló 0, Odissea 0, Silla 2, Aldaia 2, Atlètic Barri la Luz, Xirivella 0, Onda, 2, Manises, 1. Atlètic, 4, 2, Alcorà, 1. I Almassora, 2, Massanassa, 0. La classificació, ara mateix encapçalada per l'Almassora i l'Aldaia. Els dos porten ple de punts, 6 de 6, en el que portem de competició. Almassora guanyaria l'Averàs i pujaria de forma directa. Aldaia amb 6 i Ribarroja amb 4 estarien en play-off. Per baix, el Manises no té cap punt, tampoc el Nou Jove Castelló i el Odissea. Repassem l'altre o se centrem en el grup Nord?
0: Si vols, primer se centrem en este. Mira, destacar l'històric Almassora amb Julio Martín esta temporada, que ha començat a tenir-se ple de punts, 6 de 6, i l'Aldaia, un equip que havia aconseguit l'ascens este passat estiu, el passat curs, i amb Emilio, que ha aconseguit el ple de dos victòries en els dos primers partits. Després ja està el Ribarroja, Silles, que parlaven que a priori van a ficar-se ahí la lluita més alta, que han començat molt bé la temporada. Destacar això de el Paiporta, que finalment ha jugat en quart de Polet. Parlava el president, la idea era començaria en el Terrer, però finalment els dos primers partits, este i el següent partit, primera a casa, van a seguir continuant-se jugant-se en el quart de Polet, que se'n va jugar des que es va produir
2: la
0: destrossa de la Dana, esperant a la reconstrucció del seu camp del Palleter. I el divendres vaig estar en el camp del Ribarroja, en el Roberto Gil, veient dice Ribarroja, Nou Jove Castelló.
2: Una torra ahí espectacular, l'entrepà, que pareixia com una taula de gros.
0: Espectacular, és un paraís gastronòmic el que un pot fer-se quan va a veure el Ribarroja per a sopar o quan també juga de matí, que també fan aquests Bocates. I ahir va destacar Doisy Júnior, Ozo, també se li diu Ozo, però en la samarreta vam fixar que ficava Doisy Júnior, és un futbolista de l'Atlético Saguntino que han volgut que jugara en Lliga Comunitat per a que comptara moltíssims minuts, sí. I és jugador absolutament diferencial. Per a mi va ser un dels jugadors de la temporada, un extrem dreta que estava deixant molt bones sensacions. I després del partit vam parlar en Sant Feliu també amb el míster del nou Xove Castellón, Alberto Bellmunt, així que escoltem primer a Sant Feliu, el jugador del Ribarrotxa, i després al entrenador del nou Xove Castelló.
3: Suposo que molt content després d'aquest triomf, per a vosaltres?
4: Sí, molt contents, és el primer triomf de la temporada. En el primer partit doncs, vàrem empatar fora de casa i avui volíem ja aconseguir la primera victòria, a més en casa, i res, molt contents.
3: Pues, clar, té que ser molt important, no? Perquè recordo les últimes temporades que heu arribat al playoff, que era un equip molt bo com a visitant, però que en casa a voltes us costava, no? Que té que ser molt important, és punts que aconsegueu així al Roberto Gil.
4: Sí, a veure, tots sabem lo difícil que és esta lliga i al final hem de sumar punts tant en casa com fora i hem d'anar passet a passet per a aconseguir l'objectiu.
3: Victòria i golet teu, el primer dels dos que heu marcat. Com te trobes aquesta nova temporada per a tu?
4: Bé, molt bé, estic molt content. He pogut fer un gol avui i ajudar l'equip i de moment estan anant les coses bé. O sea que nada, a seguir treballant i a per totes.
3: Si sí, me marca un gol és important, no sé si vols aprofitar i dedicar-ho a algú, a l'equip, a algú especial.
4: Sí, pues li dedico a la meva família i a la meva novia que sempre m'estan apoyant i espera ells.
3: Què podem esperar del Ribarrotxa esta temporada?
4: Bueno, hem renovat a molts companys l'any passat, jo també estava i al final també hem millorat l'equip en alguns fitxatges i al final el que podeu esperar és que anem a treballar hasta el final per aconseguir l'objectiu. I si jo sempre és molt important en esta categoria, pues a vegades costa que vinga gent a veure, però esperem que el Roberto Gil siga sempre un estadi amb molta gent i que ens apoyen fins al final.
3: Estem a Alberto Bellmunt, el míster del nou Jove Castelló, després de la segona jornada on ha perdut 2-0 la visita del Ribarrotxa. Un poc sensacions que te portes d'este partit.
5: A veure, sensacions, pues venim a un camp complicat que l'any passat va jugar promoció d'ascens i tal, i nosaltres estem en període de formació pràcticament perquè estem en pretemporada quasi, val? Perquè n'hi ha molta gent que ha plegat nova, bueno, tot el plantilla és nova, no seguís ningú jugador de l'any passat. Aleshores crec que estem en període de formació, ens queden encara un parell de jornades per acabar d'ajustar la plantilla i crec que hem fet 40 minuts molt bons la primera part, val? sense tindre massa possessió de baló, però aplegant en contres i tal, i crec que ens ha fet molt de mal i se gola al filó del descans i bueno, la segona part pues, ells han seguit tenint més bola i nosaltres podem tindre alguna pilota de la contra, alguna baló que han hagut 3-4 minuts una fase ahí que en els canvis que hem aconseguit tindre un poc més el baló, però bueno, el Ribarrotxa és just guanyador i les sensacions són que seguim creixent, que jo crec que al final, després de cada entrenament, després de cada partit, valorem que l'equip molt jove, però va creixent poquet a poquet.
3: Si ho comentaves, per parlar del projecte esportiu d'esta temporada, un equip que crec que alguns jugadors s'apugen del ben lloc, de l'equip filial, i tu dius, una plantilla absolutament nova, el primer repte és això, és fer-los unir totes les peces, no?
5: Sí, lo primer és fer equip, que estem en això, està plegant gent nova, gent molt jove, DNU 20 anys, la majoria de plantilla, i al final pues, això se té que conjuntar, unir les peces que tu dius, i poquet a poquet jo crec que anirem fent camí. Jo crec que l'equip que veurem d'ací 5, 6, 7 jornades serà completament diferent al que hem vist avui.
2: Les paroles dels protagonistes en el Roberto Gil. Per cert, n'hi ha hagut gol en segona divisió. Enric Gallego, després de un poquet de suspense, no? Perquè pareixia que podien anul·lar-lo per fora de joc. Gol d'Enric Gallego, que estava en línia. Marca el segon el Tenerife. Tenerife 2, Leganés 0. Pareix que el Leganés, el conjunt pepiner, que va a caure en la seva visita al Eleodoro Rodríguez López. No se n'anem de la Lliga Comunitat Grup Nord. N'hi ha més protagonistes.
0: Així és, este mateix ha jugat i se recanvi Osburriana. Empat a 1 en el Perdiguer. Ha estat destacadíssim el porter del Burriana, Naim Beltrán, en parades molt bones i finalment un punt per a cada un dels dos equips. Hem parlat amb el jugador Òscar Prats, veterà futbolista del Burriana, i també amb el míster del recanvi escolar en este curs, que és Javi Motes. Es escoltem.
3: Se va Òscar Prats, jugador del Burriana, després d'este empat a la segona jornada, que quin sabor vos deixa?
6: Bueno, sabíem que veníem a un camp molt complicat, el recanvi sempre té un equip molt puntero així de la zona de València, i bueno, per a nosaltres vindre així, sumar un puntet fora de casa, és un resultat molt positiu, la veritat.
3: Acaba de començar la temporada, dos partits, 4 punts de 6, en aquesta victòria de primera jornada, este empat, en un equip que canvia molt respecte al curs passat.
6: Bueno, estic veient-lo que anem de menys a més, és veritat que hem començat un poc més tard, al final la confecció de la plantilla pues, ha sigut, pues, bueno, ha anat de menys a més, poquet a poquet, i al final pues, bueno, crec que va costar arrencar i crec que arrencar en 4 punts en 2 jornades. De moment, a l'equip sols se li poden dir coses positives i que té molt marge de millora.
3: Tu com et trobes una temporada més en aquesta butxeria que és el futbol? La primera jornada et observava, veiem marcar un gol. Com et trobes tu?
6: Bueno, la veritat que estic bé. Si no me trobarà bé físicament, la veritat que no verà continuar perquè no m'agrada arrastrar-me per els camps. Bueno, al final tens una edat, són 37 anys.

0: anys sí que és de veres que ja no estàs com quan tenies 20 o 25 anys, però la veritat que me trobo molt bé i la veritat que tinc moltes ganes de fer coses bones enguany i ojalà aconseguim algo bonico. No vaig a dir què, però algo bonico i ja està.
1: L'última missatge per a la vostra afició.
0: Bueno, a l'afició li diria, igual que vaig comentar en un aficionat, en un partit de pretemporada, li diria que tinguin un poc de paciència. Al final ha sigut una plantilla pràcticament nova. Tinguin que conèixer-nos. L'objectiu... No tinguem objectiu, o sea, és la realitat. L'objectiu és millorar cada partit i estar el més amunt possible. Sense posar ningú tope ni posar un mínim. Entonces, al final, lo que li vaig dir a l'aficionat, tenen que estar apoyant, tenen que tindre un poc de paciència.
1: Estem en Javi Motes amb el míster del Recambios Colón després de la segona jornada. Quines sensacions et deixa aquest empat?
2: Bueno, la sensació de que tal volta teníem que haver tret algo més, però bueno, bé content en el rendiment dels xavals, l'entrega ha sigut molt bona en la calor que feia avui.
1: Especialment la segona part ha tingut ocasions molt clares, també Naïm està molt bé el porter del Borriana, però què vos ha faltat per a introduir ese valor dins de la porteria rival?
2: Jo crec que ha sigut el puntet de punteria, que en un moment determinat pues, uns dies estàs un poc més acertat que els altres, hem tingut el larguero, moltes accions en corners, bueno, ja arriba, esperem que arriben.
1: Bueno, és un equip molt nou respecte al curs passat, el recanvi d'Escolón que baixava de categoria, molta gent jove, no?
2: Molta gent jove, realment sols continuen 3 de l'any passat i bueno, un equip que s'està formant i anem a pelear en ello.
1: I entonces, condicionats, quin objectiu us fiqueu? Com mireu esta temporada per a vosaltres?
2: 38 punts, anem a primera per la salvació i a partir d'ahí a veure què és el que podem fer.
3: Les paraules dels protagonistes, sempre de la mà de Carlos Gallardo, de Óscar Prats i de Javi Motes en eixe duel entre el Recambios i el Burriana. Votem ara sí per a parlar de la Lliga Comunitat Sud. Primer els marcadors en esta segona jornada. Rayo Ibense 0, Olímpic 0, Javea 6, Santa Pola 1, Independent d'Alacant 1, Benidorm 2, Gandia 2, Alberic Sucemar 2, Redoban 0, Tader 2, Almoradí 0, Novelda Unión Cable World 2, Tavernes de Valdigna 1, Alzira 2 i Calp 1, Benigànim 3. Classificació: líder el Tader, líder el Novelda Unió, líder el Benidorm i líder el Alzira. Els quatre equips estan en 6 punts. El Tader té la millor diferència de gols, pujaria de forma directa. Novelda Unió i Benidorm estarien en llocs de playoff. Per baix ocupen els últims 3 punts, 3 jocs, el Independent d'Alacant, el Tavernes de Valdigna i el Redoban, Carlos.
1: Destacaré els quatre colíders. Hi ha dos que s'esperava, com són el Benidorm de Sergio Mora i l'Alzira de Javi Pons, encara que l'Alzira té una visita complicada a Tavernes de la Valldigna i ha vençut i ha guanyat 1-2, però els dos equips ja s'estan posicionant ahir en les primeres posicions ja en P de punts, però hi ha altres dos que són un poc més sorpresa. En Novelda Unión, que sí que és cert que les últimes temporades ha estat ahir, però este curs pues, ha baixat més el pressupost, està en Valentín Guinea, un nou míster, i que el primer pensament en comentar en aquesta temporada que és la permanència, després si pot fer algo més pues, millor. I el Tader de Rojales amb Juan Antonio Gil, que ha aconseguit 2 victòries en les 2 primeres jornades, un equip que havia patit en les últimes campanyes per mantenir la permanència. I especialment el que destaca d'este cap de setmana ha sigut esa golejada del Javi. Allà avisaven durant tot l'estiu que als jugadors que anaven a Javi se li estava enviant el missatge que esta temporada volien il·lusionar-se la lluita per l'ascens. Sí. I serà l'objectiu. I quina forma ho ha demostrat en este partit del cap de setmana, guanyar 6-1 davant el Santa Pola, que havia guanyat el primer partit a casa, i en 2 dobles golejadors. Un d'ells el va marcar Felipe del Campo i l'altre Felipe del Río i l'altre Juan Marruano, un davanter que ha destacat en les últimes temporades. Abans estava en el Novelda Unión i que comença amb peu la seva etapa en el conjunt de Javia.
3: I abans de protagonista tenim gol valencià en primera divisió, marca Alejandro Grimaldo de la Pobla de Vallbona per avançar al Atleti de Madrid de penal, d'un penal que me diu Manolo Palomar, i jo ho he vist també d'aquella manera, un penal absolutament de, pues això, de 2026. Real Sociedad 0, Atleti de Madrid 1, marca el conjunt del Simeone, gol de Grimaldo de penal del valencià en el minut 85. I com bé has dit, protagonista de luxe, així en la sintonia del punt a punt, amb Ruano, el jugador del Javea. Hola Ruano, bona nit.
4: Hola, buenas noches.
3: Bueno, pues año para ilusionarse, ¿no? ¿Cómo lo ves?
4: Sí, la verdad es que es un año bonito, tenemos muy buen equipo y bueno, al final es muy pronto, pero sí, ¿por qué no?
1: Uh-huh. Buenas, Robano, soy Carlos. Lo comentábamos, este año ya avisábamos durante el verano, hablamos con el míster, con Julio Iborra, que lo que se estaba construyendo en Javier es muy ilusionante y comenzará así venciendo en casa en el primer partido como locales, pues supongo que os habrá dado más seguridad, que este año puede ser importante para el equipo.
4: Sí, al final, bueno, tuvimos en Benidorm un buen partido. Sí que es verdad que nos quedamos con la espinita de no haber puntuado.

0: perquè és un equip ja amb experiència en la Copa, però lo bo és que la tornada és a casa. El 26 de setembre es jugarà a Andalusia, el 2 d'octubre la tornada és eliminatòria prèvia per a la Copa. I en la Copa Federació este dimecres tenim un Orihuela-Real Murcia, partidàs de los Arcos a les 8:45 de la vesprada i el Saguntino Navalcarnero a les 9.
1: Acaba el partit en segona divisió. Ignasi Miquel, MVP del partit per a la tele. 2-0 ha guanyat el Tenerife al Leganés. I en primera divisió, 0-3 ha caigut la Real Societat, rival d'Asia, dos partits. El cap de setmana que ve del València Club de Futbol visitant Mestalla. 0-3 ha guanyat l'Atleti del Xolo Simeone, que continua sent prou fiable en la Lliga. I l'últim minutet, com sempre, Carlos Gallardo, que agarra el seu barret de xef i ens porta lo millor del menú de la setmana que ve.
0: En primera federació, el diumenge a les 8:30, en el Rico Pérez, l'Hèrcules, que torna a jugar a casa, buscarà la primera victòria com a local davant el Torremolinos després de retrobar-se la victòria i aconseguir el primer triomf este passat cap de setmana la visita a Barcelona a l'Europa. En segona federació, pràcticament cada cap de setmana tenim un duel entre conjunts de la Comunitat Valenciana, en este cas dos duels de filials, el del València-Mestalla, no sé si en Òscar Sánchez o en qui estarà la banqueta.
1: El tècnic del juvenil o el seu assistent, ja veurem com se reconfigura tot. Jo crec que ja per a aquest partit ja estarà Òscar Sánchez de tornada.
0: València-Mestalla, Castelló ve el dissabte a les 7 de la vesprada. En tercera, dos equips invictes en les dues jornades. Ja serà la tercera que portem, el Buñol, que rebrà a l'Eldense B, que s'ha estrenat en esta categoria amb victòria i amb empat. En Lliga Comunitat Nord, un duel entre històrics de la província de Castelló, com és ese Alcora-Almazora, el Almazora, líder de esa Lliga Comunitat Nord, i en la Lliga Comunitat Sud, dos equips fets per a esta temporada per a lluitar per l'ascens, com són la Unió Esportiva Alzira i el Club Esportiu Javea.
1: Pues anem a veure com li agarra l'aire també l'Alzira a esta categoria, en la qual recordem que des de principi de temporada ha de ser sí o sí un dels favorits per a tractar de tornar a categoria nacional. Pues a donar-te's a tot, eh? Estic que... anava a dir sorprès, no, perquè ets un crac i esta secció ja va... està rodadíssima, no? Però bueno, en on tinguem compte han tractat, important.
0: Molt bé, la veritat és que fantàsticament...
1: No, sempre, ahir ja te posen en la catifa per a entrar per la porta, no?
0: Molt bé, la veritat és que això no mentes. Més de 1.000 persones que es donen cita habitualment en cada partit de l'Odin en 1961. Hi ha moltes ganes de veure la primera victòria del seu equip. I per el que estaves comentant, agrair a tota la gent que en les xarxes socials es dona propostes.
1: Sí, senyor.
0: Per exemple, això m'ho comentàvem ja la temporada passada. Teniu que parlar d'equips del passat, de recordar-lo. Pues anem a intentar donar un xicotet espai per a recordar equips, a jugadors que han deixat o han fet història en el nostre futbol. I també pues ahí que puguem votar per a qui sí creguen que mereix un reconeixement d'aquestes categories en xarxes socials en ICI MVP que anem a traure.
1: I el detall d'avui, que hem tingut Toni Galindo, que estava al costat del cristal, a Natalio, que té la mateixa edat que tu, més o menys, i que ha estat protagonista i que encara està jugant, eh? Lo greu és lo teu, que ja te vas deixar
0: encara
1: la
0: pelota. Encara podries fer doblers golejadors.
1: Encara podria, sí senyor. Carlos Gallardo, setmana que ve més, ja veurem quan, perquè juga el València diumenge per la nit i ja veurem quan encaixem. Un abraç, amic.
0: Un abraç.
1: I nosaltres arribem a les 10:59, però vosaltres, amics oients, no vos aneu a menejar, perquè continua el punt a punt fins a les 12:30.

Les 11 de la nit i un minut. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al Punt a Punt en els seus últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport que continua així en Apunt Ràdio, amb Manolo Palomar al control de so i amb Saba Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Vos recorde que podeu participar en el programa, ja sabeu, com sempre, la vostra opinió compta, X o Twitter arraba 90 minuts, X o Twitter arraba 90 minuts, de 90 en xifra, en número. Si el que voleu és enviar un missatge de TikTok, 90 minuts ràdio, amb el 90, també en xifra, també en número. Si, per contrari, el que voleu és enviar-lo al nostre perfil d'Instagram, 90 minuts ràdio, però xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, podeu fer-ho, enviar-lo, en este cas, ja ho sabeu, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. I la pregunta està clara. Sabeu que els caps de setmana habitualment sempre vos preguntem per la jornada, però clar, amb el terratrèmol del dia d'avui la pregunta està clara. Què vos semblen tots els moviments que s'han produït esta vesprada en el València Club de Futbol? I és la pregunta que vos fem. Què vos semblen tots els moviments que s'han produït esta vesprada en el València Club de Futbol? Venia uno més o menys amb la idea, este matí, este migdia, al camp de llevant perquè anava a fer el partit, però ja sí, tenia més o menys clar l'editorial, però no el tenia que enfocar. Però clar, esta vesprada, cavall i picaor. Senyor pirotècnic, pots començar la mascleta. Meriton té sempre la virtut d'agafar-nos a tots amb el peu canviat. A l'hora de la paella, un diumenge, por la mañana café i por la tarde ron. Ron al carrer. Bueno, ron i la seua secretaria tècnica marca Acme. Ja sabeu, allò del colló del Correcaminos. I Corberán i el seu staff tècnic també decapitats. El tècnic valencià, en la informació que tenim, sabia que estaven morts en vida després de Sevilla i que sols faltava posar-li data al certificat de defunció. Del mamarratxo escocès amb un currículum més unflat que una zodiac, diré que no ha donat temps a xelar-se el cafè. Que les seues troles i les seues bravuconaes i la seua incompetència de perdonavides no li han durat ni Ford Transfer Windows. I que este és un dels ninots més lamentables que ha dut per a si el circ de Peter Lim. I espai que no han sigut pocs els caradures que este circ ambulant ha dut per estes terres. La col·lecció de fantoches impresentables col·locats per Singapur a nòmina del València és extensa. En este circ de diverses pistes de Meriton, a falta de bons domadors, l'últim equilibrisme dels Lim sobre el fil d'alam ha sigut encomanar-se a Braulio Vázquez. Una proposició feta, diuen, per Javier Solís. Solís és una volta més el gran guanyador de tota esta crisi. No ens enganyeu. El gran manipulador en l'ombra és qui torna a guanyar per golejada. A Solís l'envies al concurs Supervivientes, el guanya sense passar fam i es queda més amb el puesto del presentador quan torna. Però per molt que el mag hagi tornat a treure un conill de la xistera en la pista central, no podem deixar de mirar altres bandes. Jo sé que fer preguntes incòmodes quan tot sembla que va solucionar-se és l'especialitat de Meriton. Jo sé que fer preguntes incòmodes no és popular, però un servidor crec que se caracteritza per les dues coses, per fer preguntes incòmodes i per no ser popular. Qui ha convençut al Slim que la seva gran aposta, Ronnie Corberán, havia d'anar fora? Siguen les mateixes males sensacions ara que fa uns mesos, per què fa uns mesos li donen carta blanca a Garli per a renovar a Corberán? Qui ha assumit la responsabilitat d'haver posat el club en mans de dues persones, Garli i Corberán, que no estaven capacitades, i la subsiguient responsabilitat derivada dels diners que van a costar al club

els seus finiquitos? Significa un canvi de timó de debò de l'IM o va continuar racanejat i invertint 0 euros en l'equip? Perquè sense inversió, senyors, igual dona que vinga Braulio Vázquez,

la van a atendre. El fet que la demane o no ja va a marcar molt quina autonomia va tindre el gallec. Perquè a voltes tu saps quines coses no pots demanar en la teua empresa. Pot haver conflicte d'interessos a l'hora de la renovació de Gallà, donat que el pare del seu competidor en el puesto és el nou director esportiu? Jo en el València de l'IM, senyors, no crec. I no me fie de res. No me fie de l'enèsim, ara sí que anem a fer-ho bé. I, per suposat, no me fie de les promeses que li puga haver fet Singapur a Braulio Vázquez. Entenguen-me vostès. Tinc un gran concepte professional i personal de Braulio Vázquez. Passar de Ron Garley a Braulio Vázquez és com passar de Leonardo Dantès a John Williams. No és que no confie en Braulio, és que no confie res en Slim. En este circ del senyor de Singapur continuen faltant domadors i continuen sobrant pallassos. Les 11 de la nit i 8 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 8 minuts. Sao Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Programa fotut de avui perquè no tenim temes dels que parlar.
1: Bueno, avui vos han fet el programa, Manolo, francament. No anem a
0: enganyar. Meriton és un...
1: Meriton ens ha fet el programa.
0: És un xec al portador, eh?
1: Sí, bueno, avui ens ha fet el programa, està bé.
0: Sí. Què t'ho sorprèn més? La tallada de caps massiva, que torne Braulio...
1: A mi el que me sorprèn és que torne Braulio Vázquez, de veres. Coneguem com coneix el valencià actual, a mi me sorprèn moltíssim que Braulio Vázquez hagi acceptat tornar al valencià i a este valencià de Meriton, perquè corre el risc de, bueno, de cremar-se ja personalment i de cremar-se també davant de l'afició.
0: Sí, de ser la última, la enèsima estafa premium.
1: Sí.
0: O normal o premium, no sabem, perquè no sabem si l'amor rebrà
1: a Braulio. Bueno, hi ha un paro en breu. Si viatja cap a Singapur,
0: està clar,
1: pues tindrà la resposta, efectivament. Però el que m'ha sorprès és que torni Braulio, moltíssim,
0: sí,
1: de veres.
0: Sí, jo crec que és el més sorpresiu.
1: A més, està el seu fill en la plantilla. Ell ha de gestionar la renovació de José Luis Gaya, que és competidor en la plantilla del seu fill. Si este cap de setmana juga Jesús Vázquez i no Gaya en l'11, el vestidor inclús pot interpretar que és cosa de Braulio. Si la xifra que se li ofereix, si se li ofereix una nova xifra per a renovar a Gallà, tampoc és convincent, bueno, pues Gallà pot interpretar, claro, és que lo que quieres que juegue tu hijo. Bueno, pues amb estes coses té que lidiar també Braulio Vázquez. Sí.
0: Bueno, 11 i 10, no perdem temps, que n'hi ha molta tela que tallar. Com venen les fotos?
1: Fotos, avui, venen de guillotina. Meriton talla caps després de la derrota i de la falta de reacció de la plantilla a Sevilla. Els Lim han decidit destituir Carlos Corberán, Ron Garlin i tota l'estructura de la secretaria tècnica. El nou director esportiu és Braulio Vázquez, que ja està elaborant una llista de candidats a la banqueta. Mentretant, Óscar Sánchez, tècnic del filial, dirigirà l'equip de marxa a Vitoria. Este és Corberán dissabte, després de perdre a Sevilla, quan se li va preguntar si es sentien forces per a continuar.
2: Yo he dicho que siempre tengo la confianza y las fuerzas, pero hay veces que contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que es lo más adecuado. Yo sé mi responsabilidad, que es lo, como un compañero ha comentado, que es sacar partidos, y soy muy consciente de cuando no conseguimos las victorias, significa que no conseguimos nuestro objetivo.
1: Objectiu clar, el Villarreal afronta el partit de demà contra el Betis amb la clara ambició d'aconseguir la primera victòria de la temporada i plenament conscient de l'exigència que requereix vencer un rival directe que arriba en un gran moment de forma i joc. Íñigo Pérez.
3: Y evidentemente que el Betis viene teniendo mucho nivel durante todos estos años, pero ahora con las incorporaciones que has nombrado, más lo que mantienen, más sabiendo, y lo conocéis mejor que yo aquí a... el gusto por su entrenador, por el buen fútbol y los futbolistas de gran calidad. Mañana no esperamos otra alineación que no sea, juegue el que juegue, un equipo con mucho nivel.
1: El Levante competís y dona la cara contra un Barça gigante. El equipo granota posa contra les cordes el Barça en el tram final del partit després d'encaixar un 0-3. L'equip granota acaba perdent 2-4 després d'una positiva reacció i dos gols en el tram final del partit. Finalment, Adeyemi, en el temps afegit, ha sentenciat per al

Continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Punt a punt. Els últims 90 minuts.
1: 11:17, no perdem el temps perquè esta vesprada estem en la prèvia del partit que han jugat avui en la ciutat el Llevant i el Barça. Per cert, que bon Llevant, que bona pinta té l'equip de Luis Castro, que avui ha posat contra les cordes al Barça, siguent l'equip que més complicat li ho ha posat als de Flick, però el conductor del Punt a Punt, Paco Borit, donava la notícia que es produïa en directe, el comunicat del València anunciant la destitució de Carlos Corberán, de tot el seu staff tècnic, i també la de Ron Garley, de tota la seva secretaria tècnica. Al llarg de la vesprada ens ha estat informant pas a pas el nostre company Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Manolo? Bueno, bona nit ja, no?
1: Bona nit, sí. És que ja no sé ni en quina hora estic vivint, amb el dia que duguem. Però bueno, estos són els dies que...
2: En algun lloc és de vesprada.
1: Sí, sí. Estos són els dies que té esta professió, que a voltes saps quan entres a treballar i no saps ni a quina hora acabes. Però bueno, avui sembla que és un d'estos llargs, almenys en la professió. Bueno, Singapur sempre té, Salva, el do, la virtut d'agafar-nos la cama canviada. Tot i que, si te recordes, ahir ja comentàvem tu i jo, el cos tècnic sap que està sentenciat, però jo crec que tots intuïm que arribava al partit de dimarts contra l'Alavés, ni tan sols això. Esta vesprada, el cos tècnic i també Ron Garley, un dels grans culpables d'esta situació, han anat per l'aire.
2: Sí, i fixa't que ahir la pregunta que fèiem en el 90 minuts era: penses o esperes que n'hi hagués més canvis més enllà de l'entrenador, que era el que jo crec que estava més en dubte, perquè evidentment bueno, pues, oloràvem, no?, aquesta situació d'inestabilitat que n'hi havia dins del club, sense aquesta normalitat o tranquil·litat que s'esperava en setmanes anteriors. Evidentment, els resultats esportius no estaven acompanyant. I este matí, i ara després ho podrà comentar Nacho Sánchez també, estàvem parlant, compartint informació, i ell estava parlant del tema de Carlos Corberán, de que, bueno, pues que estava ahí la cosa tensa, i hi ha hagut un moment en què jo li dic: pues mira, a mi m'acaben de contar que els que se carreguen és a la estructura esportiva i a la secretaria tècnica. I que Lisandro, Hans, Andrés Zamora, etcètera, anaven fora, anaven al carrer. I en el moment en el que publiqui la informació del Punt a Punt i de 90 minuts, el València treu un comunicat oficial. I en el comunicat oficial ja anaven tots per l'aire. Ja era Corberán, ja era Ron, vull dir, ja era el que esperàvem, però que no per esperar t'ha deixat de sorprendre, no? Perquè clar, un diumenge, migdia, i a les 3 i algo del migdia...
1: A l'hora de la paella.
2: Pues, correcte. O alguns a l'hora del cafè, si és de dinar pronte, però de sobte, no?, i en un diumenge, el comunicat en el que, bueno, pues tot se trenca i es separen els camins de l'entrenador, del director, del CEO, perdó, i de la secretaria tècnica o la estructura de scouting, com vulgueu dir-li. Clar, a mi els minuts me diuen o me conten un poc lo que és la intrahistòria.
1: La intrahistòria és deliciosa, per favor, no te deixis ni un detall.
2: No, a veure, la intrahistòria a mi lo que me diuen és que la idea inicial, perquè la proposta era per part de Ron, clar, demanen solucions, i la idea de Ron era la de prescindir de la direcció esportiva, de la secretaria tècnica, conformada per Lisandro, per Hans, per Andrés Zamora, i que ell pensa

0: pensava que per un tema econòmic i per un tema de sous i perquè ell pensava que anava a continuar i que Carlos Corberán era el seu entrenador, vull dir, això concorda perfectament amb el que va defensar fa uns dies en la sala de premsa de l'Estadi de Mestalla, pues que els únics canvis o que els canvis més evidents o més ràpids serien els de la Secretaria Tècnica. I, de fet, li ho diu així a Lisandro Issei. Durant el matí, perquè, clar, això passa molt pronte, durant el matí...
1: O sigui, que el tio li diu a Lisandro Issei, he proposat que vos tiren al carrer.
0: No, aneu al carrer. O sea, no he proposat, és aneu al carrer.
1: Aneu al carrer, no?
0: Sí. O sea, la criada és ja...
1: Quin artista, eh?
0: Però jo no vaig, jo continue perquè econòmicament és complicat que puguen fer este comiat i això és més o menys, evidentment jo no estava en la conversació, però més o menys és la conversació. Durant el matí, entenc, això no ho tinc confirmat, però vamos, conforme funciona València, seria lo normal, en Singapur, que seria per esperar, algo canvia o alguna decisió es pren i els que ixen no són a soles la Secretaria Tècnica, sinó Corberán i Ron. I ahí es on ix el comunicat oficial.
1: És terrible. Lo que contes és demostra la catadura moral del caradura escocès que ha estat l'últim any i mig cobrant del València, també direm, per incompetència absoluta del Slim. Tot siga dit. De la pel·lícula dels fets, vols afegir alguna cosa més?
0: No, res. O sea, vull dir, això ja després ha anat evolucionant. Ens hem assabentat que teníem pràcticament tancat un director esportiu. Correcte. A partir d'ahir, i després jo crec que ho podrà contar també Nacho, està el nom de Braulio, i el nom de Braulio tardarà minuts en confirmar-se i en fer-se oficial. Així que, a partir d'ahir ja, jo ja més puc afegir, no?
1: Per cert, Òscar Sánchez no està avisat de res i, per tant, ell, com tenia família en Múrcia, han jugat allí, s'ha quedat...
0: Sí,
1: que, per cert, demà...
0: No, jo te puc confirmar, Manolo, que 10 minuts abans del comunicat, 10 minuts abans del comunicat, que era quan jo anava a contar la informació de la Secretaria Tècnica, refrescat informació respecte al tema de l'entrenador, i Òscar Sánchez no sabia res de que li tocava agafar el primer equip.
1: Clar, demà a veure què conta el bo Òscar Sánchez en la roda. Enviar Òscar Sánchez demà una roda de premsa és enviar-lo als
0: Jocs. Pues te vaig a dir una cosa, crec que és un entrenador que està molt preparat, crec que està fent i que ha fet una molt bona feina en el juvenil i en el filial. Crec que és un entrenador que és un projecte d'entrenador no del perfil formatiu com per exemple ha estat Angulo molts anys, sinó que és un perfil d'entrenador per a mi enfocat al futbol professional, i jo penso que demà, més enllà del show, no?, que li toca afrontar en la sala de premsa, crec que és un entrenador que sí que pot traure solucions de cara a Vitoria. És seriós, eh? Es va ficar fermes. Lo primer que varen dir els jugadors del vestidor del Mestalla quan va entrar ell és ojo este com aprieta.
1: Gomis, gràcies.
0: Res, bona nit.
1: Bona nit. Salva Folgado.
2: Què tal?
1: I a partir d'ara, fulla de ruta després de assabentar-nos que reaterra en València segona etapa de Braulio Vázquez en el conjunt de Mestalla.
2: Bueno, és urgent primer que Braulio doni forma a la seva estructura esportiva. Va haver una nova estructura esportiva en el València, és a dir, no va arribar solament Braulio Vázquez. Braulio Vázquez va arribar amb gent de confiança. Jo ahir, sense més informació, apuntaria el nom de Domingo Catoira, que és un tècnic que ja va estar en anteriors temporades amb Braulio en el València i posteriorment va estar amb ell també en el Valladolid. Recordem que quan Braulio ix del Valladolid cap a Osasuna, es queda com a màxim responsable del conjunt de Pucela, Domingo Catoira. Braulio, a partir d'ahir, bueno, pues fa lliga amb Cata, que és aquí a 17 hores d'ara al capdavant de la direcció esportiva de Osasuna. Per tant, jo crec que Braulio va vindre en gent de confiança i un d'ells, estic convençut, que va ser Domingo Catoira. I a partir d'ahir, Manolo, Braulio el que està fent a hores d'ara, bueno, pues és establir ixa llista, no? Ixe càsting de tècnics per al València del Paró, perquè en el Paró de Lliga, el València, si és possible, en la primera setmana de Lliga, la intenció de Braulio vol tindre ja així el nou entrenador. Entrenador, Manolo...

0: A veure, és de perogrullo saber que Braulio té una amistat fantàstica amb Ernesto Valverde, però una amistat important amb Ernesto Valverde. Però a partir d'ahí, Manolo, jo tinc informació i a mi el que me conten és que a Valverde, si no li poses davant un bon projecte esportiu i no el convences, Valverde no va acceptar l'oferta de tornar al València. Si Braulio, que no ho sé, ho desconec, està decidit a comptar amb ell. Valverde ha decidit agafar una temporada, diríem, sabàtica. És un boig de la fotografia. Tenia pendents fer fotografies. No me preguntes de què, perquè no ho sé, però m'han contat que era una temporada esta en la que anava a dedicar-se a la fotografia.
1: Així en València n'hi ha fotos per fer, eh?
0: I a partir d'ahí, Manolo, Valverde no vol saber res del projecte del València, excepte que, bueno, per anar-li a dir, mira, Ernesto, que esto va a cambiar, que lo voy a cambiar y que vas a tener esto, aquello, no, fichajes, dinero, presupuesto. Esa es la información que yo tengo respecto a Ernesto Valverde. Evidentemente, Braulio pot apuntar cap a Iagoba Arrasate, no tinc informació de Iagoba, i a mi el que me consta, Manolo, són dos coses respecte a altres dos tècnics, diríem, futuribles. El nom de Paco López se va posar damunt de la taula del València abans de que trascendira el nom de Braulio. A partir d'ahir, jo no sé si Braulio, bueno, pues estaria d'acord en aquest oferiment o no, però això és un nom que se va posar damunt de la taula del València per si algú volia contar amb Paco López. I a partir d'ahir, Mendilibar, a mi el que me conten és que acaba tan cremat de l'etapa en Grècia que no vol afrontar una experiència tan exigent també com la del València, excepte, això era abans de que arribara Braulio. Jo tinc aquesta informació de Mendilibar abans de Braulio. Si ara de repente Braulio parla amb Mendilibar i el convenç, és una altra història.
1: Pues curteta i al peu, per a que no vos falte de res la informació, que ara ampliarem també amb una bona dosi d'opinió, perquè anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa comencem el temps de debat, de tertulià i d'anàlisi.
2: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
2: Punt a Punt, els últims 90 minuts, la tertúlia.

0: Les 11 de la nit i 31 minuts. No, no, no, no, no, Nacho Sánchez.
1: Estem ja de pretertúlia.
0: Sí, és que estem de... Igual que el Barça va fer una pretemporada, nosaltres estem de pretertúlia i això demostra com ve d'intensa la jornada. Abans vos recorde molt ràpidament, ja sabeu, arroba 90 minuts dins de Twitter, ja sabeu, 90 minuts ràdio, 90, igual que el de Twitter, en xifra, en número, per a TikTok, el...

0: Maten, Segarra i Solís. Sense tirar estos dos no hi ha neteja. I posa els auriculars o llévatels, Manolo, però aixina no. És que jo sempre més he posat aixina. Cavall i Picaor, sin duda, un pas adelante, però s'han quedat cortos. Queremos fuera Solís i Segarra. Els collons d'Albelda diu si els nous gestos que entren no es gasten els diners en un bon centre veterinari davant de referència, tipo José Lu, em sembla que tot que menegen serà per a res. Carlos Blanco, muy conforme, Manolo, completamente de acuerdo. Imagina que serà amb el comentari inicial. Diu Salvador, la destitució de Corberán i de Escocés llega dos meses tarde. Por mi parte, como valencianista, también me despido de los dos. Tanta paz llevéis como descanso dejáis. Pues será molta. Juan Guillermo, diu, interessante tertulia de hoy. Moltes gràcies. Tabo de Benimodo, la guillotina s'ha portat del Kia des de País. Guillotinatge i tots per l'aire. Juan Guillermo, diu, seguro que aceptará. Confío en Braulio. Jaime, diu, vosotros de Corberán no perdonabais ni uno y conmigo iba a cobrar en cromos el coyote y el guerrero del antifaz, el mor de fam este. Otomando, diu, estoy haciendo memoria y creo que desde Mateo Alemanya es la primera vez que ponen al mando a alguien con experiencia contrastada en fútbol. Javier Lente diu, ara se tiene que ir Peter Lim. Esta és una bona reflexió que abans la fa Nacho i ara la fem en veu alta. Algun jugador ha escrit algun missatge a la destitució de Corberán donant-li les gràcies? A hores d'ara, ningú. Això és una realitat. Lo de hoy no lo vimos por lógico, diu Frankie Channels. Diu, si este es el Twitter, diu, de Malek Shafei, ya sabemos quién fichó a Dian, un chaval que jugaba al fútbol fantasy. Y posa fotos de jugadors que estaven en el Twitter de Malek Shafei, concretament un tal Mostafa Mohamed i Maser Maher.
1: Pues era que se encargaba del Big Data, pues probablemente siga ahí, sí.
0: Y a lo mejor Dieng es una cosa... Es una...
1: superestructura.
0: Es una sustancia de él. Folgado, meses...
1: Bueno, sí, ya, que no lo ya ten. Venga.
2: Hola, bonita a todos. Manolo, Pedro de Follo desde La Pobla. Pues Manolo, a Corberán y al señor Ron Gurley tenían querido por el aire, pero vamos, después del partido contra el Barça, como muy tarde, porque era ya una cosa... que se veía venir, o sea, no había por dónde cogerlo. Y para mí la llegada de Braulio y la llegada de ojalá y fuese Valverde, a mí me ilusionaría mucho, pero claro, estamos lo de siempre, ¿dejarán trabajar a los profesionales que saben de qué va esto de verdad? ¿O seguirá Merito haciendo de las suyas? Ojalá y les dejen trabajar. Venga, chicos, un saludo.
3: Bona nit, delanteros. Soc Juan del Canyamelar. A veure, les paraules de Rodri han arribat on tenien que arribar. I trobo que tota la quadrilla de Peter Lim i tot el seu voltant se li s'hauran rist en la cara i hauran vist la que tenen li així en València. I de cara al futur, doncs, bueno, els jugadors, que òbviament no volen a Corberán, se l'han carregat. Esperen que ja des del dimarts es comencen ja a córrer conforme d'humana i esperen que a Braulio, pues per lo menos el apoyo una miqueta el deixen treballar, perquè este tío és un tío coneixedor de la primera, de la segona divisió, i és lo que ens fa falta a nosaltres, gent que ara mateixa sàpia lo que és el València Club de Futbol. Amunt.
0: Gràcies, amic. No has dit ni com te dius ni com ni d'on toques, però Noranteros me mola molt.
1: Noranteros, sí. Del Cabañal, no ho he dit, del Cabañal.
0: Del Cabañal? Sí, sí, sí. Amic, del Cabañal, pues, ajolta, mola molt lo de Noranteros. Se'l quedem. 12 i 26.
4: No. Lo que habías preguntat.
0: Sí. Pot haver conflicte d'interessos.
1: És marrón, eh?
0: És un marrón, eh?
4: Jo crec que no ho seria.
0: El pare de Jesús Vázquez siga qui tinga que negociar la renovació de José Luis Gaya.
4: Jo crec que Braulio serà intel·ligent en això i farà renovació.
0: No tinguis dubte.
4: Jo, Jesús i Gaya, t'han oferit un. Què estaves dient? Que, oye, que per dos renovaves, toma dos, fora problemes i ja està. Crec que és més marrón per a Jesús Vázquez. M'explique. Ara mateix.
0: Va haver molta pressió i molt
4: frustrat. Ara mateix.
0: Sense tindre culpa de res.
1: Però, quants diners has dit?
4: Dos.
1: Uno net, no?
4: Sí.
1: Correcte. Pensa exactament el mateix.
4: No, però és que és informació, que és el que ell vol. Que...
1: És que li va oferir això, eh?
4: Segur. Que ara va tot bé i tal, però imagineu-vos que demà Braulio li diu a Dimitrievski, oye, que estem al mes de març, va jugar Van Oevelen i tu l'estiu te'n vas. Evidentment, Jesús no té culpa de res i no passa... Però evidentment... Braulio va ser el cap dels futbolistes. A tu no t'avellis vora el fi del cap quan t'han dit que t'has d'anar.
5: Bueno, però...

0: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Avui és diumenge 13 de setembre i el calendari ens porta una d'aixes dates que ens permeten descobrir històries ben curioses. Perquè tal dia com avui, al llarg de la història de la música, van néixer grans figures com, per exemple, Arnold Schoenberg, que va néixer en 1874, un dels compositors més revolucionaris del segle XX. I no podem deixar passar una curiositat. El compositor tenia una autèntica fòbia al número 13. I curiositats del destí. Va morir precisament el dia 13 de juliol de 1958. És a dir, va néixer i va morir el mateix dia, 13. En 1819 també va néixer Clara Schumann, extraordinària pianista i compositora del romanticisme. I Maurice Jarre, autor d'algunes de les bandes sonores més recordades de la història del cinema, autor de bandes sonores tan memorables com L'Hores d'Aràbia, Doctor Zhivago o Passatge a la Índia. I va aconseguir 3 premis Òscar. També tal dia com avui va morir alguna de les figures importants de la música, com per exemple el director d'orquestra Leopold Stokowski en 1975, que va ser el director de la banda sonora de la pel·lícula Fantasia de Disney, i el compositor francès Emmanuel Chabrier, en 1894, autor de la raps

0: Melodia orquestral Espanya. Però avui també tenim una celebració molt més dolça, perquè el 13 de setembre és el Dia Internacional del Xocolate, una data que es va establir l'any 1995 i que coincideix amb el naixement de dos personatges relacionats amb aquest món: l'escriptor Roald Dahl, autor de Charlie i la fàbrica de xocolate, i el fabricant de xocolate Milton, de Hershey. Així que avui tenim una... diguem, tenen música, història, curiositats, i no està mal començar el dia fent o fent-se una bona tassa de xocolate. Una combinació que no sabem si Schoenberg l'hauria aprovat, però que a nosaltres ens sembla una manera magnífica de començar el programa. Estem així, a fer banda. I a continuació, Imma Santana ens dirà el sumari del programa d'avui. Imma, bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia a tots.
0: Així... què estàs preparat? Què estàs preparat?
1: Pues mira, Imma, com sempre, comencem amb el concert del dia, des de la secció Arxiu Sonor. Després, seguirem a la secció El rebost de la banda i parlarem d'un passodoble dedicat a la joventut que han encomanat la Mancomunitat i la Federació de Societats Musicals de la Comarca de l'Horta Sud, els compositors Hugo Chinesta i Ferrer Ferran. Tot seguit, donarem el pas a l'agenda musical. I ja, després de les notícies de les 9 i dins de la secció Avui en qui parlem, xerrarem un ratet amb el compositor Javier Costa Ciscar, i ell serà l'encarregat de dir-nos el suggeriment de la setmana.
0: Que interessant està avui el programa. Moltes gràcies, Imma, per informar-nos. I jo tinc així una bona tassa de xocolate. I tu, t'agrada?
1: Jo la veritat que no.
0: De bon matí,
1: jo,
0: no?
1: El cafenet.
0: El cafenet per a, diguem, per a despertar un poquet el dia, no? Perquè és molt matinet. Òscar, tira-li. Comencem fent banda. Mmm, que bo està este xocolate.

Avui hem preparat un programa de concert molt interessant. Començarem escoltant un pas doble del compositor valencià Hugo Ginesta, que du per títol Rafael Pérez. Es tracta d'un pas doble compost l'any 2004 i dedicat a Rafael Pérez, en reconeixement al seu treball i a la seva dedicació a les bandes de música valencianes, i especialment per la seva tasca com a president comarcal de l'Horta Sud. L'obra està molt vinculada a Camporrobles, ja que va ser estrenada per la Unió Musical La Mar Xica de Camporrobles, localitat d'on era Rafael Pérez. Per tant, estem davant d'un pas doble que, més enllà del seu valor musical, representa també un homenatge a una persona molt vinculada al món de les bandes de música valencianes. Així doncs, sense més preàmbuls, anem a escoltar el pas doble Rafael Pérez d'Hugo Ginesta.

acabem d'escoltar un pas doble de concert que és, sens dubte, un bonic homenatge a Rafael Pérez i a tota una vida dedicada al món de les bandes de música. I continuem el concert en una obra del compositor Javier Costa, Fulgor Infinito, en esta ocasió per a banda. La versió per a banda sinfònica va ser estrenada l'any 2016 per la Banda Municipal de València, sota la direcció de Fernando Bonete, al Palau de la Música de València. El mateix compositor explica el títol, que parteix de la idea de la música com a fulgor, com una llum infinita, la música entesa com un esdevenir constant dels sons, com una forma d'expressió i comunicació. El títol, a més, té referència a la poesia de José Ángel Valente. Musicalment, l'obra parteix d'una breu cita reelaborada de la cançó renaixentista Con que la alabaré, de Juan Vázquez, a partir de l'interval de tercera menor amb què comença esta cançó. Javier Costa construeix una sonoritat pròpia que es converteix en un dels elements generadors de tota l'obra. És una obra, per tant, contemporània i d'escolta exigent, però amb una idea molt poètica al darrere: la llum, el so, la transformació i la comunicació musical. Aleshores, anem a escoltar ja Fulgor Infinito, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València, sota la batuta del mestre Fernando Bonete.

Aquesta obra es convida a escoltar la música d'una manera diferent, deixar-nos portar pels seus colors, les seues textures i per eixa idea de la música com una llum que no s'apaga. Esperem que hagueu gaudit durant estos minuts de la peça Fulgor Infinito del compositor Javier Costa. I continuem el nostre programa amb una obra molt especial del mateix compositor valencià. Es tracta d'Un Ave Maria, una obra composta l'any 2009 per a cor mixt i que va rebre el Premi Luis Morondo en el Concurs Internacional de Composició de l'Agrupació Coral de Càmera de Pamplona. En esta composició, Javier Costa parteix de l'Ave Maria de Tomàs Lluís de Victòria, un dels grans mestres de la polifonia del Renaixement, i en fa una nova interpretació des d'un llenguatge musical contemporani. D'esta manera, l'obra estableix un diàleg

entre dues èpoques molt allunyades en el temps, però unides per una mateixa tradició vocal i espiritual. L'obra va ser estrenada l'any 2016 per el Cor de Cambra de Pamplona, sota la direcció de Josep Cabré. Nosaltres anem a escoltar una altra versió. Anem a escoltar el Cor de la Generalitat Valenciana, dirigit per Francisco Perales.

0: Bravo!
1: Que bé sona el cor de la Generalitat. Quina meravella de cor tenim ací a la nostra terra. Un dels millors cors que hi ha en tot l'estat espanyol. Acabem d'escoltar l'Ave Maria del compositor Javier Costa Císcar. I continuem el concert escoltant ara, en estos moments, l'orquestra Nostrum Mare Camerata, que van a interpretar tres romances del romancero gitano de Lorca. El romancero gitano és una de les obres poètiques més conegudes de Federico García Lorca, publicat l'any 1928. És un recull format per 18 romanços en què el poeta combina la tradició popular andalusa amb un llenguatge poètic molt ric en metàfores, símbols i imatges. Encara que el títol fa referència al món gitano, Lorca no pretén simplement descriure la vida dels gitanos, sinó que utilitza este univers com a símbol de la llibertat, de marginació i de la lluita que té l'individu contra un destí que sovint és tràgic. Al llarg dels poemes apareixen alguns dels temes més característics de l'obra de Lorca, com per exemple l'amor, el desig, la passió, la llibertat, la violència i la mort. Els tres romances del romancero gitano que anem a escoltar ara parteixen precisament d'este univers poètic de Lorca i traslladen les seues paraules al llenguatge de la música. D'esta manera, la música permet aprofundir en les emocions i les imatges presents en els poemes, ressaltant el caràcter dramàtic, la sensualitat, el misteri i la força expressiva. Nosaltres anem a escoltar-los interpretar per la Nostrum Mare Camerata i amb la veu de la mezzosoprano Carmen Lázaro. Escoltarem tres dels 18 romansos. Anem a escoltar el primer, La Reyerta, el segon, La Casada Infiel, i l'últim, La monja gitana. Escoltem-la.

Acabem d'escoltar tres dels 18 romanços del romancer gitano de Lorca. El món que representen és sobretot el de l'Andalusia mítica i el poble gitano. Però no pretén fer una descripció documental dels gitanos. Lorca crea un univers poètic propi. I acabem el concert d'avui escoltant un altre pas doble que du per títol un altre nom propi. Luis el Huiso de Ferrer Ferran. El pas doble va ser compost al 2010 i la composició està dedicada a Luis Ródenas, que és el president de la banda primitiva de Paiporta. Ferrer Ferran, que va ser director titular d'esta banda durant 20 anys, va voler reconèixer amb este pas doble la dedicació i el treball de Ródenas en favor de la societat musical i de la música de banda. Per tant, el pas doble té un important component d'homenatge i reconeixement personal. El pas doble va ser estrenat el 20 de novembre de 2010 a l'Auditori Florida de Paiporta, interpretat per la banda primitiva de Paiporta, sota la direcció del mateix mestre Ferrer Ferran. Així que la versió que escoltem és esta. Mestre, quan vulga, pot començar el pas doble.

0: En definitiva, Luis el Huiso és molt més que un pas doble festiu. És un homenatge a una persona que porta molts anys treballant per la primitiva de Paiporto. I és tota una manera d'entendre la música. I fins així, el concert d'avui. Com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. Comença Fem Banda. El programa de les societats musicals en A Punt Ràdio. Amb Imma Mateu.
0: Molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Avui estem a diumenge 13 de setembre i el calendari ens porta una d'aixes dates que es permeten descobrir històries ben curioses. Perquè tal dia com avui, al llarg de la història de la música, van néixer grans figures com, per exemple, Arnold Schoenberg, en 1874. Un dels compositors més revolucionaris del segle XX. I no podem deixar passar una curiositat d'ell. El compositor tenia una autèntica por al número 13. I coses del destí. Va néixer un dia 13 i va morir el 13 de juliol. És a dir, va néixer i va morir en el 13, en el número 13. També en 1819 va néixer Clara Schumann, extraordinària pianista i compositora del romanticisme. I també va néixer Maurice Ravel, autor d'algunes de les bandes sonores més recordades de la història del cinema, autor de bandes sonores tan memorables com Lores d'Aràbia, Doctor Zhivago o Passatge a la Índia. I va aconseguir 3 premis Òscar. També tal dia com avui van morir figures com el director d'orquestra Leopold Stokowski en 1975, director, per exemple, de la pel·lícula Fantasia de Disney, i el compositor francès Emmanuel Chabrier en 1894, autor de la Rapsodia Orquestral Espanya. Però avui tenim una celebració molt més dolça, perquè el 13 de setembre és el Dia Internacional del Xocolate, una data que es va establir l'any 1995, que coincideix amb el naixement de 2 personatges relacionats amb este món: l'escriptor Roald Dahl, autor de Charlie i la fàbrica de xocolata, i el fabricant de xocolata Milton. Així que avui tenim música, història, curiositats, i no està mal començar el dia fent-se una bona tassa de xocolata, una combinació

que segur que Schoenberg hauria aprovat, perquè a nosaltres ens sembla una manera magnífica de començar el programa. Això és Fem Banda. I a partir d'ara, sabeu que hem escoltat el concert del matí, a partir de seguim en la secció El rebost de la banda i anem a parlar d'un pas doble dedicat a la joventut que han encomanat la Mancomunitat i la Federació de Societats Musicals de la Comarca de l'Horta Sud als compositors Hugo Chinesta i Ferrer Ferran. I ja tinc així les quatre persones, els quatre convidats i convidades que van a parlar-nos d'este projecte. Després continuarem en l'agenda musical i ja després de les notícies de les dues. I dins la secció avui en què parlem, xerrarem un poquet amb el compositor Javier Costa. I ell serà l'encarregat de dir el suggeriment de la setmana. Així, ja no tinc res més que dir, sinó que seguim en el rebost de la banda.

0: La música de banda torna a demostrar que també és una manera de construir comunitat i esta vegada ho fan amb una iniciativa que posa el focus en la joventut de l'Horta Sud. La Mancomunitat de l'Horta Sud i la Federació de Societats Musicals de la Comarca han encarregat un nou pas doble amb motiu d'un aniversari molt especial, el 25 anys de la trobada de bandes juvenils de l'Horta Sud. L'obra es titularà Són joves de l'Horta Sud i té, a més, dos compositors de la comarca com a autors, Ferrer Ferran i Hugo Chinesta, que han unit esforços per crear una nova composició. I per a parlar-nos de tot aquest esdeveniment que tindrà lloc en octubre, tinc a ser l'estudi a José Francisco Cabanes Alonso, que és el president de la comunitat. José, bon dia.
1: Bon dia.
0: També tinc a Laura Sena, que és periodista. Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
0: També tinc a Àngel Lorente, que és el president comarcal de l'Horta Sud. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I com no, tinc a Hugo Chinesta, que és compositor, professor, moltes coses, Hugo.
4: Bon dia a tots.
0: Bon dia. Bueno, encantada. I a veure com sorgís esta idea, com naix esta idea de crear un pas doble dedicat a la joventut de l'Horta Sud. I per què a la joventut?
1: Bo, el primer dir, no? L'Horta Sud és una comarca de música. És una comarca de música, però sobretot de músics. És el més important, arraigat aquesta música al llarg dels anys, al llarg de la història, a la nostra comarca. De fet, està que tenim grans compositors, com es demostra en este pas doble que s'encomana, i després de viure una Covid, una dana, de veure assolats els nostres municipis, veure assolats i aquests centres de musicals on s'imparteixen les classes de música, que són lloc també, ja no només jocs culturals, sinó també jocs de reunió, d'estar al poble. És part de la nostra essència com a comarca, és part de la nostra essència com a poble. D'ahir, el vore, aquesta joventut que es volca en treballar, en ajudar, en aquest abraç que feia falta, aquesta peça. Recordem en la Covid, quan deixia la gent a tocar als balcons, a les finestres, que ens acompanyaven en aquesta soledat que teníem, perquè era una soledat el que estàvem vivint. Uh-huh. I en la dana ha sigut més o menys el mateix. Ha hagut aquesta soledat també. Jo recorde, per exemple, al meu municipi a Sedaví, una de les primeres coses que es va fer quan se va poder va fer ser un passacarrer de la banda de música. La música és part de la nostra vida. És aquest acompanyament que tenim al llarg dels dies, al llarg dels anys, i aquesta peça que tots recordem, perquè tots tenim alguna peça que sempre recordem i que la tenim en la memòria. Què millor que honrar a aquesta joventut, a aquestes persones, xics, xiques, que al llarg dels anys han estat formant-se en els seus centres musicals dels municipis, en acompanyats dels seus veïns i veïnes, perquè damunt als centres musicals podem trobar gent en un curs de totes les edats. Mm-hmm. No és que estem per edats, o sigui, és aquesta convivència el que es fa, no? És que és molt més que aprendre música. Són moltes coses les que van.
0: És intergeneracional.
1: És intergeneracional, és aquest acompanyament.

0: aquest intercanvi d'emocions, de sentiments, perquè la música és un sentiment, és una emoció, és una companyera de vida. I en aquest motiu creguem que n'hi ha que fer aquest homenatge a la joventut de la comarca i que millor que en una comarca en la qual tenim grans compositors fer aquesta comanda de aquest pas doble per a la joventut.
1: José, com tu estàs parlant, és a dir, és per deixar una petjada, és a dir, algo que sempre estiga ahí per a recordar aquests 25 aniversari. Perquè s'estrena en el 25 aniversari de les bandes juvenils d'allí de la comarca de l'Horta Sud, però és la manera de deixar una petja, és a dir, que se'n recordem i recordem, per exemple, com tu has dit, la Covid o per exemple, la dana.
0: No, però no només això, també hi ha moltes coses que s'han fet al llarg d'aquests 25 anys per part de les bandes juvenils que crec que ningú les anem a oblidar, no? Qui oblida quan al seu poble s'ha fet una entrada de bandes juvenils? Això no ho oblida ningú, no? El veure eixes bandes que comencen, que desfilen per el teu municipi i ja se n'han fet unes quantes per diversos municipis. Crec que tots ho recordem. Qualsevol persona de qualsevol poble de la comarca recorda al seu poble la música. Música és festa, però ja no només és festa. També és un acompanyament psicològic molt bo.
1: Correcte. No, és cultura. Sempre, no unim sempre la música a la festa, que sí.
0: Claro, sí, però no és només
1: perquè
0: això.
1: Perquè si no estiguera la festa... Són moltes més
0: coses que el que és la festa. I és a vegades el que n'hi ha que intentar explicar o intentar que la gent comprenga. Però que quan passen els anys i veuen la seva trajectòria de vida, es donen compte que la música és molt més que festa.
1: Puguem dir que és un element de vertebració, no? De la comarca, de la zona.
0: És un element de vertebració que unix i sobretot el que acompanya, que ens ha acompanyat al llarg dels anys, no només a la comarca de l'Horta Sud, crec que a tot el país, no? Ens ha acompanyat la música i sobretot és també aquesta part de relació intergeneracional que està ahí, que existeix i que ajuda tant en uns moments tan difícils com els que hem viscut, que la part psicològica és molt important.
1: Àngel, la trobada de bandes juvenils de l'Horta Sud complix 25 anys.
2: Exacto.
1: ¿Qué significa esta efeméride?
2: Significa mucho para todas nuestras sociedades musicales, todo este esfuerzo, cómo ha ido cambiando también el día a día dentro de las escuelas de música y de las propias bandas. Significa poner de relieve el esfuerzo que hacen nuestros chicos y nuestras chicas, la gente joven, que para ellos muchas veces es la primera vez que salen a desfilar por la calle, que les aplauden afuera, sus padres, sus amigos... Y significa un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de muchos años, un esfuerzo de gente que ha estado antes que yo, los anteriores presidentes, Rafa, Vicent, ahora yo cogiendo el testigo. Y es un cúmulo de circunstancias. Yo creo que Cabanes lo ha expresado muy bien, lo que sentimos todos en la comarca con respecto a la música. Y yo lo que quiero poner también encima de la mesa es pues que el día a día en las sociedades musicales es muy bonito cuando salimos a desfilar, pero también es un trabajo y un esfuerzo que la sociedad tenemos que ser muy conscientes, las administraciones tienen que ser muy conscientes. Sí.
1: Ara me poses en valor que, per exemple, estem vivint un moment en què els joves tenen moltes opcions d'oci. Aleshores, és un repte per a les societats musicals aconseguir que continuen estudiant música i que formen part, és a dir, formar part d'una banda, no? És un moment de canvi, diguem.
2: Sí.
1: No sabem si per a bé, per a mal, quan venen els canvis tinguem ixe port, però diguem, de pertenença. Jo crec que està canviant això un poc.
2: Para bé. Yo tengo la experiencia propia como padre de dos hijos músicos, mis amigos, la gente de mi alrededor. El esfuerzo está ahí, ¿vale? Supone estudiar, ¿eh? No es un paseo, ir allí, toco un rato y ya está. La mayoría de nuestros chicos y nuestras chicas acaban haciendo también el grado profesional, tienen un nivel muy alto musical, incluso muchos de ellos hacen el superior y forman parte de las bandas. Entonces todo esto necesita también un reconocimiento, que la gente lo vea, que disfrute de ese día nos lo pasamos muy bien, pero yo lo que también quiero dejar es que detrás hay un pozo muy importante, muy importante.
1: ¿Quién es el papel de la mancomunidad desde las sociedades musicales de l'Horta Sud?
0: Les societats musicals de l'Horta Sud dins de cada municipi de la comarca és un pilar fonamental que n'hi ha dins del municipi. Com tu dies, n'hi ha moltes alternatives d'oci avui en dia, però dins de les alternatives d'oci també hem de distingir el que aporta cada una, no? I com havíem dit, aporta el que és la part cultural, que no només és festa, la música, sinó que són

0: És molt més el que comporta lo que és, les societats musicals i el que és la música. És molt més el que comporta. Dins dels municipis, és, pues se pot dir, no? A lo millor en les ciutats es veu diferent, però en el que és el municipi, si preguntarem a la majoria dels músics, de xicotets ja anaven al centre musical del seu municipi i començaven de xicotets el que era la tradició. Sí. De la música
1: y algo que ha dicho José, el tema intergeneracional, eso sí. Parece que no, pero es muy interesante cuando estás haciendo un ensayo, cuando estás allí son todo músicos y músicas, no hay edad y se llevan entre ellos, que da gusto ver a la gente joven con la gente mayor lo bien que se lo pasa, ¿eh? Esto es muy importante.
2: Sí, sí, sí, sí, es algo que tinguem así y tinguem que cuidar. Estabas comentando, José, que van vivir la COVID y la Dana, ¿pueden dir que voleu fer també un reconeixement a aquesta solidaritat que van tindre la gent jove en demostrar, no? En aquest temps difícil de la Dana, no? El que van viure.
0: Bueno, dins de les bandes juvenils no només n'hi ha gent jove, també n'hi ha gent ja un poc més major. O sea, el juvenil no va en funció a l'edat. Però sí, és un reconeixement, sí. A aquest esforç, és un reconeixement a tots aquests anys d'estudi i tot el treball que fan, és un reconeixement a aquesta integració dins de lo que són les bandes, és un reconeixement a aquest acompanyament que fan també a la gent de cada municipi. No n'hi ha festa de poble que no estigui acompanyat per una banda de música. És necessària la música. La música és part de la vida de la gent de l'Horta Sud. I què millor que en una terra? Perquè, mira, és una de les professions que te'n vagis al racó que vulguis del món, sempre te trobaràs a un músic valencià. És una de les professions més esperbudes que tenim al llarg del món. És músics. Els músics tenim al llarg de tot el món. En una terra, en una comarca, que tenim el privilegi de tindre grans músics, de tindre gent involucrada, de tindre grans compositors que en els anys segurament se reconeixeran molt més de lo que se reconeix avui dia, perquè som així en esta terra, sempre sí. A un no el reconeixen quan ja han passat no sé quants anys, no? Què millor que fer-ho d'esta manera, no? Compositors de la comarca, dos compositors de la comarca que fan ixe himne o ixa peça en homenatge a tots ells per tot l'esforç, per tot el treball, per tot aquest acompanyament que ens fan en el dia a dia a tots els veïns i veïnes de la comarca de l'Horta Sud.
2: Quan es vau reunir, teníeu clar que havia de ser Hugo i havia de ser Ferran?
0: Sí.
1: Bueno, sí. A ver, esto nosotros ya hace varios años que sabíamos que iba a llegar esta fecha, ya con el anterior presidente, con Vicent Lluna, ya lo estuvimos hablando, trabajando, la idea que llevábamos. Siempre habíamos pensado en que fueran compositores de la comarca, evidentemente, y claro, cuando empiezas a buscar compositores de la comarca, pues tenemos a Hugo, tenemos a Ferrer Ferran, que son, bueno, gente de primer nivel. Y llegado el momento, pues bueno, buscamos también quién nos podía ayudar a llevar a buen término este paso doble. Entonces hablamos con la Mancomunidad, con José Cabanes, le dijimos la idea que llevábamos y fueron todo facilidades desde ese momento. Nos juntamos, buscamos un nombre que nos gustara y muy contentos, la verdad. El día 17 lo estrenaremos, uno de los...
2: De octubre.
1: Madre mía, cómo estoy yo. De octubre. Es que llevo muchas cosas en la cabeza.
2: De así, allá tornaremos a hablar para recordar.
1: Exacto. El 17 de octubre en Catarroja.
2: Sí.
1: Tenemos dos sociedades musicales, que son las anfitrionas. Sí. Y uno de los directores interpretará ahí en la macrobanda este paso doble.
2: Hugo, que estás ahí muy callaet. Quan va rebre aquest encàrrec que de fer un pas doble o un himne, com ha dit molt bé José, dedicat a aquesta joventut de l'Horta Sud, a més de fer de celebrar el 25 aniversari?
3: Pues con día Ángel Lavans, en el anterior president, en Vicent, bueno, me va plantejar més o menys que bueno, que venia el 25 aniversari i a veure quina idea podíem tindre. Entonces, bueno, va sorgir la idea de fer una peça, perquè n'hi ha que tindre en compte que este encontre, que ara és el seu 25 aniversari, quan se començà no n'hi havia res d'aquest calibre. En ninguna de les comarques de tot el territori no teníem ningú acte que fora tan pompós, perquè ahí estàvem juntant tots els anys a més de 1.000 músics joves, estic parlant de l'any 2000. Entonces, claro, era algo que n'hi havia que celebrar-ho, i s'han mantès i arribar 25 anys a fer un event aixina, sent, entre cometes, una de les comarques pioneres en fer moltíssimes activitats, perquè no sol és esta, ells fan trobada d'orquestres, trobada de tal,

0: paleta. És una suma.
1: No, la veritat que l'Horta Sud es mereix molt, eh? Sempre esteu fent coses, sempre n'hi han.
2: A veure, n'hi ha que entendre que la comarca de l'Horta Sud, queda mal que ho diga jo, no?, com a president, però sempre han... Se pot dir que han presumit de ser la quarta província. Som més millor d'habitants. Som una part important ja no només del PIB de la comarca, o sea, de lo que és la València, sinó del PIB a nivell estatal. La comarca de l'Horta Sud és una potència que mai se ho han cregut, però n'hi ha que creure's que és la comarca de l'Horta Sud. És a nivell industrial, a nivell comercial, a nivell cultural, a tots els nivells. Som una comarca que tenim el poble més menú d'Espanya i el municipi amb major densitat de població d'Espanya.
1: Mira, no ho havia pensat i és veritat.
2: Tenim Llocnou de la Corona, que és el més menut, i Mislata, que és el de major densitat de població per metre quadrat. En tot això és una comarca en la qual també al llarg dels anys, per aquesta transformació en els anys 70, quan vingué pues bueno, aquesta part industrial que comença a arrencar en la comarca, vàrem ser acollidors de moltíssima migració interior nacional que venien buscant pues bueno, un futur millor i per, pues bueno, per les empreses de mobles, les empreses de palmitos, totes les empreses que teníem en la comarca i que acollien a tota la gent que venia perquè feia falta aquesta mà d'obra per a treballar en les empreses i n'hi havia futur i n'hi havia esperança. I això és el gran creixement de l'Horta Sud. Un creixement que no se va produir en ninguna altra comarca de tot el que és la comunitat. D'ahí, aquest creixement fa també que isquen pues bueno, totes aquestes societats musicals que arrastraes pues bueno, a més població pues n'hi ha més possibilitats i van buscant aquestes alternatives de, pues bueno, extraescolars, per dir-ho d'alguna manera, que es començàvem a eixir començant el que era la democràcia. Se es comença a eixir, se es comença a funcionar i és el gran creixement que té la comarca de l'Horta Sud, una comarca potent, una comarca que té una riquea impressionant, desconeguda a vegades per les mateixes persones que vivim en la pròpia comarca.
1: Sí.
2: Perquè pues bueno, els valencians som aixina, no? Sempre fiquem en valor a lo millor lo de fora i no lo que tenim en casa.
1: En la música passa seguit. Això.
2: És en tot, és així, som aixina en tot.
1: És així. Hugo, no és habitual que dos compositors treballin conjuntament? Abans sí, perquè les sarsueles, tu saps que n'hi haven molts compositors que a l'hora de fer una sarsuela, segurament que per el temps que tenien, poc de temps, pues, treballaven conjuntament. Actualment no. Com ha sigut la col·laboració?
0: Bueno, pues tinc que dir que no és la primera volta que col·laborem. O sigui, a principi d'any vàrem estrenar els dos pasodobles de les Falleres Majors de Gandia, que ja vàrem treballar els dos conjuntament. I la veritat que són experiències que enriqueixen, no? Que sempre sumen. I, bueno, pues, evidentment, pues, bueno, composar una peça al costat de Fernando, de Ferrer Ferran, va ser un mestre meu i, bueno, sí. És un mestre. Sempre és un plaer i una responsabilitat també, no?, intentar estar sempre a l'altura. I jo pense que, bueno, que el treball que s'ha fet, pues, és algo molt idoni per a l'acte que és. I també refrescar un poc que se donava la casualitat de que Ferrer fos el segon director d'esta macrobanda, que estan dient, i jo va ser el que anava darrere. Que són tot, pues, bueno, són tot xicotetes casualitats que fan que tinga més pues bueno, tinga més encant, no?, fer este projecte.
1: I per a que jo no soc experta en la matèria de composició, però a l'hora de compondre, si algú tenia una idea o com ho partiu d'un leitmotiv i pues després el desenvolupeu, com?
0: Al final és ofici. O sigui, i el que se fa és s'arriba a un acord, se fa una, per dir-ho d'alguna manera, una pluja d'idees de lo que són motius i cèl·lules, i a partir d'ahí, pues, lo que s'escollís, pues, se trau l'ofici de compositor i se composa lo que és i se va composant entre els dos, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ja la teniu acabada o encara falta polir-la? Ja... No la podem escoltar perquè encara falta un mes.
0: Encara falta un mes i no està. Però crec que les bandes ja la tenen i ja comencen a assajar-la per preparar-la per al dia de set. I tant per a Ferrer com per a mi és molt emotiu perquè és el que deia abans, no? Els dos hem estat ahir, hem dirigit, els dos hem dut bandes juvenils, hem tingut la sort de poder participar en els inicis de totes, d'aquestes trobades de bandes juvenils. I el més important, o sigui, veure esta peça que serà interpretada per més de 1.000 músics, tots jovens de la comarca, i, bueno, pues és algo que és difícil d'explicar.
1: I Hugo, fer una peça, un pas doble, un himne, perquè saps ja que partixes que van interpretar-la més de 1.000

0: músics. La manera de compondre aquesta peça, la visió la tens diferent de quan tu fas un pas doble per a una banda normal, que de 50, 60, 70, 30, 40, 100... És a dir, aquesta manera de compondre té que ser diferent per a que funcione sonant 1.000 músics?
1: Pues el repte era que sonara molt bé en 1.000 músics i que després siga una peça que se pugui utilitzar des d'un passacarrer fins que siga una obertura per a un concert i siga algo que perdure i que estigui ahí. I això és el repte. Nosaltres creguem que bueno, han fet tot lo possible per a que aquest repte pugui dur-se avant, no? Que el dia que s'estrene en els 1.000 músics siga una peça en molta solera, però que després totes aquestes bandes juvenils en els seus concerts, en les seues activitats, el puguen tocar i, evidentment, les bandes grans pues, també el puguen gastar per a desfiles, per a concerts i per a el que vulguin. I no sol és lo que és una peça per a la comarca de l'Horta Sud, o sigui, nosaltres esperem que després s'interpreten totes les comarques i, bueno, i vegin també un poc com se treballa l'Horta Sud.
0: Clar que sí. I ixe pas doble tindrà alguna connotació de melodies que són de l'Horta Sud? És a dir, algo que puga, que quan escolte la gent de fora diga, ai, això és
1: pues el paso doble,
0: este cant, l'altre cant.
1: El paso doble té un segell o té una manera de transmitir que és molt de l'Horta, anem a dir. I és una música que sense tindre una representació folclòrica, tu el sents i sí que té aquest sabor, sobretot un sabor mediterrani i un sabor a lo que nosaltres entenem la vida, per dir-ho d'alguna manera, perquè tant Ferrer com jo pues, s'han criat allí. I entonces és un paso doble alegre, un paso doble elegant i un paso doble que és el que deia abans, que igual el pots interpretar en 1.000 músics, com després el pots fer en un concert i el pots fer
0: en una desfilada, per exemple.
1: En una desfilada.
0: Per exemple.
1: I sobretot té ese sabor, no? Ese sabor, ese gust que diu, mira, sí, el sent prop, no?
0: Sí, sí, que és a dir, és difícil aconseguir ese equilibri, és a dir, tu ho dius
1: claro,
0: fàcil,
1: jo estic dient molt fàcil, després ja...
0: Tu t'estàs dient molt fàcil, però per a mi...
1: És un poc subjectiu, no? Lo que cada oient quan te l'escolte, pues claro, lo bo de la música és que cada un pues, ho interpreta a la seva manera, no? Però bueno, l'objectiu era això un poc, no? Jo crec que bueno, que s'ha pogut complir.
0: Jo crec que és el moment d'escoltar un pas doble. No tinguem el pas doble este perquè no, encara falta un mes i ja l'escoltarem així, com a primícia, de Sons Joves de l'Horta Sud, però tinguem un altre teu. Ja que estàs així, anem a escoltar un altre pas doble, no? Rafael Pérez. I ara m'explicaràs qui és Rafael Pérez. Escoltem un poquet.

0: Hugo, és un pas doble, tu l'anomenes de concert, realment és un pas doble de la seva durada, és un pas doble. Qui és Rafael Pérez?
1: Pues bueno, Rafael Pérez es el que va a ser el president comarcal de la Federació de l'Horta Sud, que va començar lo que fue el encontre de bandes juvenils en l'any 2000. I jo, en respecte que tenim a Àngel així, crec que ha sigut una espilla on ells se poden mirar perfectament, sí, sí, perquè sí. Ha sigut uno dels presidents que més impregna a DISAT, no? O sea, ell era treball, i va aconseguir pues, dur-nos a... Pues, lo que estaven comentant antes, o sea, cada 15 dies hi havia una activitat comarcal.
0: O sea, era una persona que tenia molta activitat, és a dir, molt...
1: Era una locura, o sea, des de sí. Contra de percussió, en contra de grups de càmera, en contra de corals, en contra d'orquestes, però que feia l'encontre d'orquestes i d'orquesta convidada, podies esperar-te de la primitiva Llíria o una orquesta de Madrid, o... Era... I tenia un equip de treball molt fort, bueno, Àngel pertenecia a aquest equip de treball.
0: Sí.
1: I bueno, i en l'any 2004,
0: sí.
1: Pues bueno, vas tindre la idea de fer-li un paso doble, i va ser un paso doble que se va estrenar en Campo Robles, perquè ells descendissin de Campo Robles, va dirigir el fill i d'un solo de flautí, perquè la filla toca el flautí.
0: Bueno, ara ve el lligam.
1: Coses d'estes. I dona la casualitat de que és un paso doble que, com a mi me pillan en una etapa també, que estava de director en un poble que no coneixeràs, la Vall d'Albaida, que se diu Benigànim, pues té ese caire, ese aixina un poc més... No sé,
0: Sí, pot ser més solemne.
1: Un poc més aixina...
0: Sí, jo, la pregunta que anava a fer-te era si tocava el flautí.
1: No, la filla.
0: La filla, perquè, clar, hi té un solo de flautí.
1: Sí. D'això que fas al principi,
0: potent,
1: claro.
0: Potent. Sí. És aixina. Bé, aleshores, és del 2004, diguem.
1: Sí.
0: Tornant al pas doble, Sons joves de l'Horta Sud, tornem a recordar quan s'estrena. Quan s'estrena?
2: Sí, ara intentaré no equivocar-me.
0: Vale, quan s'estrena?
2: El 17 d'octubre.
0: Vale, i on seran, on es ficaran aquests 1.000 músics? Perquè ficar 1.000 músics no és fàcil, eh?
2: Sí, el encuentro, bueno, la trobada de bandas juveniles, todos los años hacemos una concentración previa, se hace un desfile, desfilan los chiquitos, van tocando... Y llegan hasta el final del recorrido, donde se van esperando, conforme van llegando las bandas, y cuando acaba, todo allí, ¿vale? Además es multicolor, porque cada banda lleva una camiseta de un color, amarillo, rojo, verde, y los ves allí todos reunidos, y cuando ya están todos allí en la plaza, en este caso será uno de los directores, creo que el de la Artesana o el de la Unió, interpretará por primera vez el paso doble, y luego cerrará el otro director con Valencia, que es con la que siempre terminamos. Y será un momento muy, muy emotivo, porque siempre lo es. Quiero decir, esa noche es una noche mágica. Nos lo pasamos muy bien. Trabajamos mucho, pero nos lo pasamos muy bien. Y claro, esta noche será pues aún más mágica, si cabe.
0: Y después supongo que no sé si faré un soparet o algo.
2: Efectivamente.
0: Luego... Porque son 26 societats musicals.
2: No, somos 32 societats musicals. Sí, somos 32 societats musicals inscrites federativamente. Participar, suelen participar 23, 24, 25, espero que este año, pero es el término medio, ¿eh? Mucha participación.
0: Y vosotros ya se han reunido y cada banda tiene un color.
2: No, eso lo deciden ellos.
0: ¿Ah,
2: sí? Es la banda que les gusta a ellos tocar. Nosotros lo organizamos, a cada banda tiene su número para que no haya ningún problema organizativo, para desfilar, para guardar los instrumentos, para la mesa donde van a tener luego la cena. Lo tenemos ya muy, muy bien trabajado.
0: ¿Organizar eso de la sua feina?
2: Organizar eso tiene mucha faena y por eso ahí tengo que reconocer que, por ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento de Catarroja, pero... El año pasado en Alacuás, en los diferentes pueblos donde lo hemos hecho, sin esa colaboración por parte de la administración sería prácticamente imposible. La policía, la gente, la sociedad anfitriona. Es lo que te decía antes. Al final nos lo pasamos muy bien. Es un esfuerzo colectivo, pero una satisfacción muy grande. Sobre todo ver a los chiquitos y a las chiquitas.
0: Podem dir que eixes 32 societats musicals, un dels objectius és que eixe pas doble forme part de cada una de les societats.
2: Por supuesto. Ellas ya
0: també poden interpretar altres societats musicals, sí. Però diguem que un objectiu que teniu és ixe, que siga al principi, i també això fa, com tu has dit molt bé, José, que s'unisca l'Horta Sud.
3: Sí, el important és que el sentís que en deix. És d'ells, és de tots i cada un dels músics de la comarca, és de tots i cada un dels pobles, és de tots i cada una de les societats musicals, és d'ells, per a d'ells i perquè gaudisquem i que volguem gaudir tots.
0: Jo crec que abans d'acabar, quan s'estrene, també recordareu que la dona va colpejar l'Horta Sud i que la gent jove va estar ahí, a banda de la gent més major. I que esta realitat, d'alguna manera, la presentem en la música eixe dia. I que s'han de recordar el que va passar, la gent que se'n va anar. És un moment també de recordatori. I crec que millor, per això, heu elegit una manera de recordar com és crear una peça, no? Una obra, un pas doble, un himne, una marxa.
3: Tu mateixa, quan has començat en la introducció del programa, parlaves... Sí. De que avui fa 300 anys, 200 anys, sí, unes sí. peces, no? Doncs pues esperem sí. que d'ací 300 anys se recorde esta
0: peça. És que avui, tu sabies
3: que... Se recorde esta peça també.
0: Sí, sí, sí. Tu sabies que... No, jo de vegades busque, perquè jo tots els naixements dels compositors i compositores no els sé, però justament era de Schoenberg. Uh-huh. I la veritat que me fa il·lusió, igual que tampoc sabia que era el Dia Internacional del Schoenberg.